0: Arribarà la primera onada de calor diumenge. Això s'allargarà fins a Sant Joan. Dissabte amb sol i poc ruixats, amb més calor tocant els 38 graus a Ponent. Diumenge podrien arribar els primers 40 graus de l'any just amb l'arribada de l'estiu. Nit i matinada tropicals o fins i tot tòrrides al litoral central.
1: 3Cat Info.
0: Benvinguts, us informa Sara Riera. Un nen de 12 anys ha mort ofegat a Tarragona i dos més de 13 anys han estat rescatats i traslladats a l'hospital en estat crític. Formaven part d'un grup de 6 joves que eren en una zona de roques a la platja de la Rabassada. Es tracta de la primera mort a les platges catalanes des que va començar la temporada de bany el 15 de juny, segons Protecció Civil. Tarragona, Ricard Boigues.
2: Els serveis d'emergències han pogut treure de l'aigua els 3 menors. Dos han estat localitzats a prop de les roques per la Creu Roja i l'altre ha estat rescatat per l'helicòpter de salvament marítim. El socorrista donà l'alerta a quarts de 4 de la tarda. Segons apunten els equips d'emergències, un grup de 6 nens eren a la zona de les roques de la Cova del Gos a la platja de la Rabassada. Quan han entrat a l'aigua, han vist que tenien dificultats per sortir. 3 han acabat sortint sense ajuda, però els altres 3 han hagut de ser rescatats. L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha donat el seu condol pel tràgic succés.
3: I són moments de molt dolor, consternació, i l'únic que podem fer i volem fer és traslladar tot el nostre escalf també a les famílies.
2: La zona de l'incident, en una àrea de roques entre les platges de la Rabassada i del Miracle, està afectada per forts corrents. Quan han passat els fets, a la Rabassada hi onejava la bandera groga.
0: El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès el primer avís de situació meteorològica de perill per calor d'aquest any. L'episodi començarà diumenge i tindrà el punt àlgid entre dilluns i dimarts, amb temperatures que podrien superar els 40 graus a les comarques de Ponent. La situació preocupa especialment per la coincidència amb la revetlla de Sant Joan i la campanya de la sega del cereal. De fet, en els últims 2 dies s'han produït una desena d'incendis en diversos punts de les comarques de Lleida i Girona. Per això, Claudi Gallardo, cap de suport dels bombers, explica que el cos ha reforçat el dispositiu preventiu.
4: Fem un dispositiu potent, a més també de forma proactiva, com que tenim el risc més centrat en aquesta zona més de Ponent de Catalunya, al sud, a Terres de l'Ebre, també fem aquests moviments del dispositiu, si cal, d'enviar més recursos cap a aquestes zones de forma proactiva.
0: Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, fa una crida a la prudència en l'ús del material pirotècnic i demana sentit comú a la ciutadania.
5: Tothom que vegi alguna ignició que comenci, alguna columna de fum que pugui fer sospitar que hi ha un incendi, que avisin el 112, perquè poden iniciar la seva actuació lo abans possible.
0: A més de la calor que farà de dia, també s'esperen nits molt càlides. El Meteocat preveu nits tropicals amb mínimes per sobre dels 20 graus a gran part del país i fins i tot nits tòrrides amb temperatures que superaran els 25 graus al litoral i al prelitoral. Les altes temperatures s'allargaran almenys fins dimarts. Doncs bé, cada grau que es redueix el termòstat de l'aire condicionat s'incrementa un 7% al consum d'electricitat. Els experts recorden que els habitatges on l'aire condicionat funciona de forma continuada el consum d'electricitat augmenta un 50% i si l'habitatge està mal aïllat, l'increment pot arribar al 60%. Anna Camp és la directora de l'Institut Català d'Energia.
6: Penseu que l'aire condicionat és el que consumeix més de tots els electrodomèstics que tenim a casa. Llavors, intentar, si podem, no baixar l'aire condicionat més de 26 graus i si podem abans utilitzar ventiladors. Penseu, un ventilador gasta entre 10 i 20 vegades menys d'electricitat que un aire condicionat.
0: Per millorar l'eficiència energètica sense haver de fer cap inversió, Iu Gallart, el director de la comercialitzadora pública Barcelona Energia, recomana no deixar entrar el sol a casa en les hores de més calor.
6: A les hores de més radiació solar, entre les 11 del matí i les 6 de la tarda, aïllar-nos del sol, és a dir, baixar persianes, cortines i posar el toldo si el tenim. Penseu que quan ens dona el sol a casa ens pot fer augmentar entre 2 i 5 graus la temperatura que tenim a casa. Evitar-ho és molt important.
0: Una altra manera de reduir la factura és controlar la potència contractada. Segons Barcelona Energia, la meitat de les vivendes tenen contractada una potència elèctrica superior a la que necessiten. Obrim ara el focus al Líban, incògnita sobre un suposat alto al foc pactat entre Israel i Hezbollah que cap de les dues parts ha reconegut públicament. La notícia l'han anunciada als Estats Units i ha saltat després d'una escalada de violència que ha causat gairebé 50 morts i un centenar de ferits al Líban i la mort també de 4 soldats israelians. Però una vegada entrat en vigor aquesta suposada treva, els atacs han continuat al sud del Líban. La pau en aquest país és clau per garantir la viabilitat del preacord entre els Estats Units Units i l'Iran. Jerusalem, Jordi Brascó.
1: Al Líban ha entrat en vigor un alto al foc, tot i que en principi ja n'hi havia un altre vigent d'alto al foc, el que van firmar fa setmanes els governs d'Israel i el Líban. És la prova de com aquest concepte, el d'alto al foc, ha anat perdent valor en aquesta regió. Només cal fixar-nos en el que passa a Gaza. Si més no, l'acord és entre els dos bàndols enfrontats, Israel i Hezbollah. Ha entrat en vigor a les 3 de la tarda i ha servit per aturar la sagnia després d'una de les jornades més mortíferes de les últimes setmanes en els dos cantons. Han mort una cinquantena de libanesos i 4 soldats israelians. Els atacs d'Israel s'han reduït, però no s'han aturat, i el portaveu de l'exèrcit, Efri Defrin, avisa que tenen llibertat d'actuació.
7: Una vegada més actuem d'acord amb les instruccions polítiques. Mentre aquestes instruccions no canvin, continuarem actuant segons les directrius actuals. Qui ha violat aquest acord d'alto al foc és Hezbollah. Ha atacat, l'hem derrotat i està preocupat pels danys que li estem causant a les seves infraestructures estratègiques i profundes.
1: Les paraules de Defrin xoquen de ple amb les del líder de Hezbollah, Naim Qassem.
8: El projecte per eliminar Hezbollah i consolidar l'ocupació ha fracassat i els israelians es retiraran de cada racó de la nostra terra. Estem d'acord que s'aconseguirà la victòria en el sentit que porta a l'expulsió de l'enemic israelià de la nostra terra.
1: Les properes hores mostraran si aquest alto al foc és només una tireta per salvar les negociacions entre l'Iran i els Estats Units. A jutjar per les paraules dels dos bàndols, hi ha un problema de fons que cal resoldre. Hezbollah exigeix que Israel marxi del Líban i Israel insisteix que no ho pensa fer.
0: Doncs Donald Trump ha lloat el paper de Benjamin Netanyahu en aquestes negociacions amb l'Iran. Després de l'allunyament entre els dos líders pels bombardejos al Líban, Trump ha dit ara que la relació entre els dos és immillorable.
9: Hem tingut una relació fantàstica amb Israel. Tots dos hem estat molt formidables. Bibi Netanyahu és un primer ministre guerrer i se l'ha de reconèixer com a tal.
0: Els últims atacs d'Israel al Líban han fet ajornar sense data aquestes converses entre els Estats Units i l'Iran perquè el règim dels ayatolàs exigeix el cessament de les hostilitats cap a Hezbollah, el seu aliat. El ministre iranià d'Afers Estrangers, Abbas Araghchi, ha acusat Israel de voler la guerra permanent. No obstant això, ha tret ferro a les negociacions que s'havien de reprendre aquest divendres a Suïssa amb l'argument que el preacord de pau ja està signat digitalment. Un portaveu d'exteriors del Parlament iranià, Ibrahim Rezai, insisteix que l'Iran no abandona la via negociadora.
10: No creiem el que diuen els Estats Units i actuem únicament segons els nostres propis càlculs. Però estem utilitzant l'opció de la negociació i la diplomàcia i continuarem mantenint converses amb els nord-americans.
0: Mentrestant, el trànsit de l'estret d'Hormuz s'ha començat a reactivar per l'entrada en vigor del memoràndum entre aquestes dues parts. No obstant això, l'Iran està plantejant noves exigències als vaixells que vulguin transitar per allà, com ara fer servir un nou itinerari o fer la sol·licitud amb 48 hores d'antelació. Això pot complicar la represa de la circulació marítima per aquesta zona estratègica. I a Londres, un mort i diversos ferits és el balanç provisional de l'accident de dos trens al nord d'aquesta ciutat aquest divendres. Un dels dos combois s'ha aturat per causes que encara no se saben i l'altre l'han vestit per darrere. Anem a Londres, doncs, Quim Olivares.
11: Els dos trens han xocat uns 90 quilòmetres al nord de Londres entre les poblacions de Luton i Bedford, segons la policia de transport britànica. Ara com ara no se saben les causes de l'accident. Els dos combois, després de xocar, han encaixat un amb l'altre, però sobre la via, sense descarrilar. Amb l'impacte, la part frontal d'un tren i la cua de l'altre han quedat força malmeses. Un viatger explicava així a la BBC la situació que ha viscut.
12: Era al capdavant del tren que ha xocat amb l'altre. Quan m'he aixecat, he vist seients per tot arreu. Semblava que hi havia hagut una explosió d'una bomba. He vist gent amb la cara ensangonada i amb ferides a les cames i hi havia fum per tot arreu.
11: L'accident ha passat entre dos combois que anaven cap al sud, un tren de llarg recorregut que venia de Nottingham, ciutat del centre d'Anglaterra, i un de Rodalies que anava cap a l'aeroport de Luton i després fins a l'estació de St Pancras, al centre de Londres. El xoc ha provocat el caos en un dels corredors ferroviaris més transitats del Regne Unit, ja que el servei ha quedat interromput.
0: Thank you. Aquest divendres han sortit de l'àrea del voltant de Barcelona 267.000 vehicles, un 44% dels previstos per tot el cap de setmana en una operació sortida que enllaça amb la de la Revetlla de Sant Joan. La via amb més retencions ha estat, com sempre, la P7, el seu pas pel Vallès en direcció a Girona i també en diversos punts del sud per accedir a les poblacions del litoral de Tarragona. De cara a dimarts hi haurà diverses mesures especials. Es limitarà la velocitat a 80 km/h a tots els vehicles, a la C32, a la C31 Sud, a la B23 i a la P7 també fins a Martorell i a la Pota Nord fins a Montgat. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
13: Perquè la velocitat 80 és la velocitat que hi caben més cotxes en un quilòmetre. Sempre ajuda. I si tranquil·litzem també el flux de trànsit, evitarem accidents que poden generar la congestió.
0: Dimarts també els camions no podran circular per l'AP7 entre Maçanet de la Selva i l'Hospitalet de l'Infant. Dimecres, que és el dia de Sant Joan, ho hauran de fer pel carril dret i sense avançar entre Sant Celoni i Vilafranca del Penedès. Trànsit també alerta de les dificultats per conduir amb calor, amb especial atenció als ciclistes per risc d'insolació i també als motoristes.
13: Les motos, quan hi ha aquests episodis d'onada de calor, conduir amb temperatures de 40 graus una moto representa conduir ebri, com si anessis begut.
0: Tant dimarts com dimecres hi haurà més radars en línia per controlar la velocitat. Els Mossos d'Esquadra desplegaran gairebé 300 agents.
14: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
15: Aquest cap de setmana vindrà marcat per aquesta calor sufocant que s'anirà intensificant just el cap de setmana que comença oficialment l'estiu, diumenge a les 10:24, amb un dissabte que ja tindrem temperatures més altes. De nit i matinada, entre divendres i dissabte, alguna gota que es pot deixar escapar entre Ponent i el Pirineu més occidental, un matí de dissabte amb més núvols i això també ajuda que la temperatura no baixi gaire, ni tropical a la costa, cap a Ponent i fins i tot d'algun valor cap a l'àrea central que pugui situar-se de mínim entre els 23 o 24 graus. Al llarg del matí les clarianes aniran guanyant terreny, tindrem més estones de sol, a la tarda alguna nuvolada, algun ruixat puntual cap al Pirineu i tota aquesta entrada d'aire càlid a més va acompanyada de pols sahariana, per tant aquest cel terrós que es mantindrà durant tot el cap de setmana. I diumenge és quan tenim aquesta primera onada de calor de l'any, una onada de calor que s'allargarà fins al dia de Sant Joan, fins dimecres. Diumenge ja podríem tocar aquests primers 40 graus de l'any cap a Ponent. I dilluns aquesta calor encara s'intensificarà més i a més comarques. Valors per sobre dels 40 graus cap a Ponent, 42 o 43, però també moltes màximes arribant als 34 o 35 graus. També altes a la costa i a més amb nits i matinades que podran ser tropicals o fins i tot tòrrides.
14: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Ara passa un minut d'un quart. Pedro Sánchez insisteix que podria avançar eleccions si perd la votació dels pressupostos per l'any que ve. El president espanyol diu que presentarà els comptes públics a finals d'any i que no vol que les eleccions generals coincideixin amb les municipals del maig. Ho ha dit en sortir del Consell Europeu a Brussel·les, on també ha reiterat el seu suport a l'expresident Rodríguez Zapatero. Anem a Madrid, Àngels Lafuente.
16: Per primer cop aquesta setmana, Pedro Sánchez ha deixat la porta oberta a avançar les eleccions si no aconsegueix aprovar uns nous pressupostos. Un full de ruta que apuntava dijous i al qual aquest divendres s'ha tornat a referir entre rialles i una certa ironia.
17: Se lo voy a decir muy claramente. A ver, presentaremos los presupuestos en 2026 y habrá elecciones en 2027. Y ya no puedo decirles más, porque yo lo que quiero es... Claro. Pero bueno, la realidad es muy dinámica.
16: En tot cas, seria un avançament tècnic dels comicis. Estem parlant de mesos, sempre depenent de la tramitació dels pressupostos que preveu portar al Congrés a finals d'any i, per tant, ens situaríem en els primers mesos del 2027 en lloc de l'estiu. Un altre condicionant són les eleccions municipals i d'algunes autonomies al mes de maig. Sánchez sempre ha defensat que no hi haurà un superdiumenge electoral, que no farà coincidir les generals amb altres eleccions, principalment perquè els alcaldes socialistes no volen pagar a les urnes tots els casos judicials i de suposada corrupció que envolten el PSOE. I és que el president espanyol haurà de negociar el suport dels socis als pressupostos amb la imputació de Zapatero, a qui ha tornat a fer costat a l'hora de referir-se a les joies de valor milionari.
17: Mi experiencia es que cuando uno viaja, recibe regalos de los cuales no tiene constancia hasta que regresa a Madrid. Son intercambios que se dan de presentes dentro, efectivamente, de la legislación Y eso es lo que afortunadamente el presidente Zapatero impulsó.
16: I és que va ser Zapatero qui va regularitzar per llei els regals de presidents i, per tant, diu Sánchez, li correspon a ell decidir si torna les joies.
0: El ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Ernest Urtasun, veu lògic convocar aquestes eleccions si no s'aproven els pressupostos generals de l'Estat, però demana presentar uns comptes potents per intentar evitar-ho. Són declaracions que ha fet al Matí de Catalunya Ràdio.
18: Sembla lògic per tothom, estem a l'últim any de la legislatura. Ara, jo sí que crec que nosaltres com a govern no ens hem de posar en aquests moments a fer uns pressupostos pensant que seran derrotats. Crec que hem de fer els millors pressupostos possibles i després tenir una discussió parlamentària.
0: Ara bé, aquests comptes ho tenen pràcticament impossible per tirar endavant perquè necessiten el suport de Junts i la seva portaveu, Míriam Nogueras, té clar que la legislatura està esgotada. També n'ha parlat al Matí de Catalunya Ràdio.
19: La legislatura està bloquejada, no s'aproven lleis del govern, el govern té bloquejades les lleis i les propostes de la resta de grups parlamentaris, per tant, quin sentit té seguir una legislatura que no està donant cap mena de solucions als problemes que tenen els ciutadans?
0: En aquest context, el jutge Juan Carlos Peinado obre una altra investigació vinculada al cas de Begoña Gómez. Ara reclama informació per suposades irregularitats en l'adjudicació d'un contracte públic finançat amb fons europeus, però de moment només investiga un altre dels imputats, l'empresari Juan Carlos Barrabés. A primera hora, el magistrat també assenyalava la parella de Pedro Sánchez, però després ha rectificat. El govern espanyol creu que tot plegat és un despropòsit per acorralar l'entorn del president espanyol. Això deia el ministre Óscar López en una entrevista a Televisió Espanyola.
20: Yo creo que ese furor de Peinado de buscar y encontrar lo que pueda le lleva a cometer errores muy graves. Esa información de la que se habla hoy, hasta donde yo sé, no tiene absolutamente nada que ver con Begoña Gómez.
0: A tot plegat, el jutge encara no ha comunicat si envia Begoña Gómez a judici pel cas dels seus negocis amb la Universitat Complutense. Segons fonts properes a Peinado, el jutge està madurant aquesta decisió, tot i que per llei només té 3 dies per fer aquest pas i ja n'han passat 4 des que dilluns la va citar per últim cop als jutjats.
14: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: I aquí a Catalunya el govern recomana a les empreses facilitar el teletreball als empleats amb fills durant les vacances escolars. Aquesta és una de les 55 mesures que recull l'Agenda Catalana de Conciliació i Corresponsabilitat, que persegueix afavorir la igualtat i que recull pràctiques que ja són habituals, segons ha explicat la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor.
21: Com la de flexibilització d'entrades i sortides horàries, hi ha altres empreses que el que fan és durant el període de vacances escolars dels fills i de les filles compactant les jornades. Hi ha altres empreses que el que tenen són unes bosses ja de substitucions per garantir els permisos i les excedències per cura de fills i filles.
0: El conseller d'Empresa, Miquel Samper, també assegura que el món laboral ha canviat i diu que s'hi ha d'adaptar la gent.
22: Nova forma d'encaixar el temps, la gestió del temps, és a dir, la gent ara també vol conciliar amb altres aspectes de la vida, estar més amb els fills, estar més amb els pares, poder anar a fer esport, el que sigui, i això no ha d'estar renyit amb la productivitat.
0: El document fa aquestes recomanacions per a empreses mitjanes i grans de sectors com el financer, el del màrqueting o el de les tasques administratives i que tinguin tots els seus processos digitalitzats. Segons el conseller d'Empresa, aquestes mesures es traslladaran als agents socials, que són els que les han d'acabar traslladant als convenis. Apareix una partitura inèdita de Wolfgang Amadeus Mozart a la Biblioteca Nacional de França. És un quadern de 44 pàgines escrites a mà pel compositor l'any 1778, quan tenia 22 anys. Conté 7 peces curtes per flauta i arpa, que és una combinació poc habitual en aquest músic austríac. El descobriment es va produir el mes de febrer, però no s'ha fet públic fins que diversos experts n'han corroborat l'autoria. La conclusió és que aquestes partitures formarien part de les lliçons que Mozart impartia a París a la filla d'un poderós aristòcrata pròxim a la reina Maria d'Àustria, decapitada durant la Revolució Francesa. Per tant, la hipòtesi més probable és que van anar a parar a la Biblioteca Nacional durant les confiscacions revolucionàries. El president de la institució ha afirmat que és una de les troballes més importants de les últimes dècades i aquest diumenge, coincidint amb el Dia de la Música, s'interpretaran per primer cop. Serà a la Sala Oval de la mateixa biblioteca. I la cinquena pel·lícula de la saga Toy Story, produïda per Disney i Pixar, arriba als nostres cinemes doblada al català en una quarantena de sales.
23: Toni, prou de pantalles per avui.
24: D'acord.
25: Vull parlar amb tu, aparell.
26: Sisplau, digue'm, Lili.
25: Les joguines i jo ens hem passat l'estiu pencant perquè la Bonnie pogués tenir amigues. Sí. Però tu ho has engegat
26: ja ho
25: tot. És que ni m'escoltes.
0: El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, creu que el fet que s'estreni doblada al català en 40 sales és una xifra de gran producció i ha mostrat el desig del govern que cada vegada hi hagi més oferta doblada a la nostra llengua. Afegeix que s'està parlant amb tots els sectors perquè això sigui així i en horaris adaptats al públic familiar.
2: Nosaltres parlem amb el gremi, parlem amb les sales per tal d'aconseguir la millor distribució de les pel·lícules en català, perquè al final tots sabem que com més fàcil sigui anar al cinema, més públic hi anirà, i això el que farà és que serà més rendible pels cinemes i ens ajudarà a fer que l'hàbit de veure el cinema en català s'estengui més.
0: El conseller ha assistit aquest divendres a l'estrena de Toy Story 5 en un dels cinemes de la ciutat de Barcelona, en aquest cas el Movie Arenas de Plaça Espanya.
14: Esports.
0: Amb el David Ubach.
3: El Sabadell ha aconseguit l'ascens a la segona divisió de futbol 5 anys després.
4: Ara sí, final del partit. El Sabadell és de segona el 25 de maig del 2024. El Sabadell va caure a l'infern de la segona federació. Avui, 755 dies després, el 19 de juny del 2026, el Sabadell pot dir que torna al futbol professional.
3: Els sabadellencs han superat per 4-0 el Zamora a la tornada de l'eliminatòria final per l'ascens i han remuntat així el 0-1 advers de l'anada. Ho hem viscut d'aquesta manera que sentíem a la transmissió que anem fet al Tot Gira de Catalunya Ràdio amb la narració del Francesc Ripoll d'aquest ascens a segona del Sabadell. A la nova Creu Alta, els de Ferran Costa han evitat la pròrroga amb gols de Neco al minut 88 i de Quadri i Xavi Moreno a l'afegit, que s'han afegit al que havia marcat López Pinto al minut 18 i que igualava aleshores l'eliminatòria. Després del tercer gol i ja el temps afegit, hi ha hagut invasió de camp i el partit s'ha aturat uns 10 minuts just abans que arribés aquest quart i definitiu gol que suposa l'ascens a segona del Sabadell. Per cert que a segona el Sabadell s'hi trobarà el Girona i segons ha avançat la cadena SER i ha pogut confirmar aquesta emissora, tot fa pensar que Quique Álvarez, el tècnic del filial gironí, serà l'entrenador del primer equip del Girona a segona.
14: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: El Mundial de Futbol dels Estats Units, Mèxic i el Canadà aquest divendres s'ha jugat un partit de la segona jornada del grup D, l'Estats Units 2, Austràlia 0. Mentrestant, la selecció espanyola jugarà diumenge contra l'Aràbia Saudita a la segona jornada i en les hores prèvies han parlat jugadors del Barça. Un d'ells, Lamine Yamal, a Televisió Espanyola.
5: Creo que muy pronto es innecesario, creo que tengo un proceso de adaptación primero. No es el momento de jugar un partido entero, pero sí puedo jugar los minutos que el míster quiera.
14: 3CAT Info.
3: Encara alguns apunts de futbol més enllà del Mundial, com ara que el jugador del Marroc i del Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, haurà d'anar a judici per una acusació de violació d'una dona de l'any 2023. I al vessant esportiu, l'Espanyol ha renovat per una temporada la migcampista Mar Torres. Afegim també que la defensa gironina Laia Codina canvia d'aires a la Lliga Anglesa, deixa l'Arsenal i fitxa pel West Ham fins al 2029. Dit això, obrim ara bloc poliesportiu parlant d'hoquei patins.
14: 3CAT Info.
3: L'Igualada ha forçat el quart partit de la final de l'Hockey Lliga i manté opcions de títol. Els igualadins han derrotat per 5-2 al Liceu de la Corunya el tercer enfrontament amb remuntada inclosa, ja que el descans perdien 0-1. Marc Montaner, el tècnic de l'Igualada, confia en el seu equip.
6: Sí, a veure, ja hem de creure per nassos, no? I tant, que hi crec, i a més si juguem amb la nostra gent al costat encara som més forts. Intentarem tirar-ho endavant i que es quedi aquí el quart punt i haguem d'anar a Galícia.
3: Els gols de l'Igualada els han marcat Matías Pascual, Biel Llanes, Àlex Cardil, Joel Roma i Miguel Canyadillas. El quart partit es disputarà diumenge, també al pavelló de les Comas, amb l'eliminatòria encara favorable, això sí, al Liceo, per 2-1. D'altra banda, aquest divendres ha arrencat la Volta Ciclista Catalunya Femenina en la seva tercera edició amb 3 etapes. La guanyadora de la primera etapa ha estat la neerlandesa Nienke Vanhoven, després dels 92 quilòmetres amb sortida i arribada a Santa Susanna, al Maresme. Benhoven ha superat a l'esprint la seva companya a l'equip Visma, Marian Vos, en un últim quilòmetre marcat també per una caiguda. La neerlandesa, igualment del Borkel Wessels, Laura Molenaar, amb arrels garrotxines, ha rodat escapada fins al tram final i és quarta a la general. N'ha parlat en declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
24: Sí, moltes gràcies. La veritat és que no tenia plantejat posar-me a l'escapada, però ja quan he vist que... amb els punts de muntanya no el pelotó ni tirava, he dit, bueno, vaig tirant i a veure quan arribo.
3: Per cert, que al final de l'etapa, Paula Blasi ha patit el robatori de la seva bicicleta. Aquest dissabte, segona etapa, 130 quilòmetres des de Sant Vicenç de Castellet fins a la Molina, una arribada precedida per l'ascensió al Coll de la Creueta. Sense deixar encara el ciclisme, la tercera etapa de la Volta a Suïssa, amb sortida i arribada a Abad Ragaz, ha deparat victòries de l'equatorià Jonathan Narváez de l'Emirates en homes i de la britànica Jo Baxted del Canyon en dones. A la general, lideren Tadej Pogacar i Elisa Longo-Borghini. Del ciclisme passem ara al bàsquet. El Barça afronta aquest dissabte el segon partit de la final de la Lliga CB a la pista del València. Els blaugranes hi arriben amb la confiança del triomf a la pròrroga al primer duel. Tot i això, el base blaugrana Juani Marcos recalca que han de millorar la posada en escena.
1: Estamos mentalizados en que es solo un 1-0, que es solo un punto, que todavía tenemos el partido de mañana que es muy importante y tenemos que estar preparados desde el minuto uno, cosa que quizás nos falló un poco en el partido de ayer, que salimos un poco desconcentrados.
3: Per cert, que el Barça finalment es quedarà sense fitxar Mike James. El base del Mónaco ha trencat el preacord que tenia amb el club blaugrana, ja que el va signar per treballar a les ordres de Xavi Pascual, que marxarà. Més bàsquet. El Girona ha anunciat el fitxatge del base gallec de 21 anys, Isaac Vázquez, que signa fins al 2030 procedent de l'Ourense. També a la CB, el Lleida ha confirmat que el base nord-americà Corey Walden marxa de l'equip després de dues temporades. I destaquem també que el Madrid ha comunicat la dimissió de Sergio Rodríguez com a director esportiu del bàsquet del Club Blanc. El rellevarà ara Rudy Fernández. A la Lliga Femenina, Berta Ribas deixa l'Uni Girona després de tres temporades. I encara en bàsquet, la Virtus de Bolonya ha confirmat el fitxatge com a nou entrenador d'Àlex Montbrú, que compaginarà el club italià amb la selecció alemanya.
14: Són dos quarts de tres.

0: Us estem explicant que un nen de 12 anys ha mort ofegat a Tarragona i dos més de 13 anys han estat rescatats i traslladats a l'hospital en estat crític. Formaven part d'un grup de 6 joves que eren en una zona de roques entre les platges de la Rabassada i del Miracle i no podien sortir de l'aigua. Això mentre Israel i Hezbollah pacten un fràgil alto al foc que no reconeixen públicament hores després d'una escalada de violència que deixa gairebé 50 morts al Líban. Els atacs han continuat una vegada que ha entrat en vigor, però amb menys intensitat. A partir d'ara també us explicarem que els Mossos descarten que Isaac Andic caigués per un descuit mentre feia fotografies amb el mòbil. L'informe policial assegura ara que el fundador de Mango estava parat i amb el telèfon a la butxaca en el moment de la caiguda mortal a Montserrat. Les conclusions dels Mossos contradiuen una de les declaracions que va fer Jonathan Andic el dia de l'accident. També parlarem que els Mossos denuncien un conductor d'autocar drogat que circulava en sentit contrari per l'autopista AP7 Amposta. L'home transportava una quarantena de passatgers, la majoria menors, i van ser la resta de conductors els que van alertar del perill. I passarem per Ullastret, al Baix Empordà, la vila més gran ibèrica de Catalunya, que podria doblar o triplicar la superfície que es pensava que tenia fins ara, segons han fet evidents els últims treballs arqueològics que s'han presentat, entre els quals hi ha les restes d'un barri fora muralles.
1: Esports. El Sabadell ha aconseguit l'ascens a la segona divisió de futbol. Els sabadellencs han superat per 4-0 el Zamora a la tornada de l'eliminatòria final per l'ascens i han remuntat així al 0-1 advers de l'anada amb gols de López Pinto, Eneco, Quadri i Xavi Moreno.
0: I tindrem un cap de setmana amb calor sufocant i arribada de la primera onada de calor diumenge que s'allargarà fins Sant Joan. Dissabte amb sol i pocs ruixats, amb més calor, tocant els 38 graus a ponent. Diumenge podrien arribar ja els primers 40 graus de l'any just amb aquesta arribada de l'estiu. Nit i matinada tropicals o fins i tot tòrrides al litoral central. Ara passen 2:02, un nen de 12 anys ha mort ofegat a Tarragona i dos més de 13 han estat rescatats i traslladats a l'hospital en estat crític. Formaven part, com us dèiem, d'un grup de 6 joves que eren en una zona de roques a la platja de la Rabassada. Es tracta de la primera mort a les platges catalanes des que va començar la temporada de bany, el 15 de juny, segons ha informat Protecció Civil. Tarragona, Ricard Buigas.
2: Els serveis d'emergències han pogut treure de l'aigua els 3 menors. Dos han estat localitzats a prop de les roques per la Creu Roja i l'altre ha estat rescatat per l'helicòpter de salvament marítim. El socorrista donà l'alerta a 3:15 de la tarda. Segons apunten els equips d'emergències, un grup de 6 nens eren a la zona de les roques de la Cova del Gos, a la platja de la Rabassada. Quan han entrat a l'aigua, han vist que tenien dificultats per sortir. 3 han acabat sortint sense ajuda, però els altres 3 han hagut de ser rescatats. L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha donat el seu condol pel tràgic succés.
3: I són moments de molt dolor, consternació, i l'únic que podem fer i volem fer és traslladar tot el nostre escalf també a les famílies.
2: La zona de l'incident en una àrea de roques entre les platges de la Rabassada i del Miracle està afectada per forts corrents. Quan han passat els fets, a la Rabassada hi onejava la bandera groga.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El Líban, incògnita sobre un suposat alto al foc pactat entre Israel i Hezbollah que cap de les dues parts ha reconegut públicament. La notícia l'han anunciat als Estats Units i ha saltat després d'una escalada de violència que ha causat gairebé 50 morts i un centenar de ferits al Líban i la mort també de 4 soldats israelians. Però una vegada entrat en vigor aquesta suposada treva, els atacs han continuat al sud del Líban. La pau en aquest país és clau per garantir la viabilitat del preacord entre els Estats Units i l'Iran. Jerusalem, Jordi Brascó.
4: El Líban ha entrat en vigor un alto al foc, tot i que en principi ja n'hi havia un altre vigent d'alto al foc, el que van firmar fa setmanes els governs d'Israel i el Líban. És la prova de com aquest concepte, el d'alto al foc, ha anat perdent valor en aquesta regió. Només cal fixar-nos en el que passa a Gaza. Si més no, l'acord és entre els dos bàndols enfrontats, Israel i Hezbollah. Ha entrat en vigor a les 3 de la tarda i ha servit per aturar la sagnia després d'una de les jornades més mortíferes de les últimes setmanes en els dos cantons. Han mort una cinquantena de libanesos i 4 soldats israelians. Els atacs d'Israel s'han reduït, però no s'han aturat, i el portaveu de l'exèrcit, Efri Defrin, avisa que tenen llibertat d'actuació.
5: Una vegada més actuem d'acord amb les instruccions polítiques. Mentre aquestes instruccions no canviïn, continuarem actuant segons les directrius actuals. Qui ha violat aquest acord d'alto al foc és Hezbollah. Ha atacat, l'hem derrotat i està preocupat pels danys que li estem causant a les seves infraestructures estratègiques i profundes.
4: Les paraules de Defrin xoquen de ple amb les del líder de Hezbollah, Naim Qassem.
6: El projecte per eliminar Hezbollah i consolidar l'ocupació ha fracassat i els israelians es retiraran de cada racó de la nostra terra. Estem d'acord que s'aconseguirà la victòria en el sentit que porta a l'expulsió de l'enemic israelià de la nostra terra.
4: Les properes hores mostraran si aquest alto el foc és només una tireta per salvar les negociacions entre l'Iran i els Estats Units. A jutjar per les paraules dels dos bàndols, hi ha un problema de fons que cal resoldre. Hezbollah exigeix que Israel marxi del Líban i Israel insisteix que no ho pensa fer.
0: Doncs bé, Donald Trump ha lloat el paper de Benjamin Netanyahu en aquestes negociacions amb l'Iran. Després de l'allunyament entre els dos líders pels bombardejos al Líban, Trump ha dit ara que la relació entre els dos és immillorable.
7: Hem tingut una relació fantàstica amb Israel. Tots dos hem estat molt formidables. Bibi Netanyahu és un primer ministre guerrer i se l'ha de reconèixer com a tal.
0: Aquests últims atacs d'Israel al Líban han fet ajornar sense data les converses entre els Estats Units i l'Iran, ja que el règim dels ayatollahs exigeix el cessament de les hostilitats cap a Hezbollah, que és el seu aliat. El ministre iranià d'Afers Estrangers, Abbas Araghchi, ha acusat Israel de voler la guerra permanent. No obstant això, ha tret ferro a les negociacions que s'havien de reprendre aquest divendres a Suïssa amb l'argument que el preacord de pau ja està signat digitalment. Un portaveu d'exteriors del Parlament iranià, Ibrahim Rezai, insisteix que l'Iran no abandona la via negociadora.
8: No creiem el que diuen els Estats Units i actuem únicament segons els nostres propis càlculs. Però estem utilitzant l'opció de la negociació i la diplomàcia i continuarem mantenint converses amb els nord-americans.
0: El cas és que, mentrestant, el trànsit a l'estret d'Hormuz s'ha començat a reactivar per l'entrada en vigor del memoràndum entre les dues parts. No obstant això, l'Iran està plantejant noves exigències als vaixells que vulguin transitar per allà, com ara fer servir un nou itinerari o fer la sol·licitud amb 48 hores d'antelació. Això pot complicar la represa d'aquesta circulació marítima per aquesta zona que, com sabeu, és estratègica. Hi ha hagut una topada entre Donald Trump i Giorgia Meloni per unes declaracions del president dels Estats Units sobre la primera ministra italiana. Tot ve d'una entrevista de Trump en una cadena italiana on assegurava que Meloni li va implorar sortir amb ell en una foto al marge de la cimera del G7 i deia que ell ho va acceptar per pena. La líder italiana l'ha acusat d'inventar-s'ho tot.
9: No entenc per què el president dels Estats Units es comporta d'aquesta manera amb els seus propis aliats, i no és la primera vegada. Només puc lamentar el fet que no mostri la mateixa determinació davant dels enemics d'Occident, davant dels enemics dels Estats Units, davant dels líders amb els quals, al contrari, és molt més conciliador.
0: Arran d'aquest xoc diplomàtic, el ministre d'Exteriors d'Itàlia ha anul·lat una visita a Washington prevista per aquest cap de setmana. Tot i que en un primer moment Meloni i Trump havien mostrat bona sintonia i comparteixen una línia dura en temes com, per exemple, la política migratòria, cada vegada sorgeixen, com veiem, més desavinences. A la primavera, el president nord-americà la va criticar per haver rebutjat implicar-se militarment en la guerra a l'Orient Mitjà i la va acusar de falta de coratge. Diversos membres del govern britànic, inclosos almenys tres ministres, han demanat al primer ministre, Keir Starmer, que renunciï al càrrec per donar pas a un nou lideratge al Partit Laborista i al govern, segons publiquen diversos mitjans del Regne Unit. Aquest moviment es produeix hores després de la victòria electoral del seu rival al partit, l'alcalde de Manchester, Andy Burnham, als comicis parcials de dijous. El triomf de Burnham permetrà al polític d'esquerres tenir un escó al Parlament, requisit indispensable per desafiar Starmer en unes primàries. El primer ministre britànic, que ha contactat amb ministres del seu gabinet per defensar el seu lideratge, diu que està disposat a lluitar si hi ha primàries.
10: Però si hi ha una competició, només per ser clar amb tu, sí, m'hi presentaré, em postularé, he dit repetidament que no hi renunciaré.
0: I aquí a casa nostra, el president del Parlament, Josep Rull, que desconfia que el Tribunal Suprem acabi aplicant l'amnistia a l'expresident Carles Puigdemont i als altres líders del procés, encara que la justícia europea s'hi pronunciï a favor el 16 de juliol. En una entrevista al programa L'Hemicicle de 3Cat Info, Josep Rull, que va ser empresonat i condemnat per l'1 d'octubre, ha advertit que, en cas que no l'apliqués l'amnistia, estaria prevaricant.
11: Jo no me'n refio de res. Del Tribunal Suprem, per mi, les garanties que ofereix són molt, molt, molt baixes. El Tribunal Suprem es mou en el terreny d'allò polític i no d'allò jurídic. Estaria prevaricant i no seria la primera vegada que prevaricaria. I sóc molt conscient del que estic dient. No seria la primera vegada que el Tribunal estaria prevaricant.
0: A Espanya, Gabriel Rufián, d'Esquerra, i Mònica Oltra, de Compromís, han fet una crida a la unitat de les forces progressistes davant l'avenç de la dreta i l'extrema dreta. En un acte conjunt, dins de la gira que el República està fent arreu de l'Estat, han insistit que les esquerres han de fer front comú en les pròximes eleccions espanyoles i, si cal, proposen fer primàries. Anem ara al País Valencià, Alba Barbosa.
12: Ha estat un acte que ha plegat centenes de persones i on el líder d'Esquerra Republicana en el Congrés, Gabriel Rufián, ha defensat la influència de les esquerres com a fórmula per fer front a l'extrema dreta i encarar així el proper cicle electoral.
13: Li demano a la Mònica perquè ho pot fer que ens uneixi, perquè València pot ser el reflex de moltes coses, perquè si ara no aprofitem l'oportunitat històrica que tenim, apaga i vámonos.
12: Rufián s'ha ofert a liderar una candidatura conjunta de l'Esquerra a Catalunya i Mònica Oltra, exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana, ha abraçat la idea i l'ha portat a escala municipal, ara que falten pocs dies perquè Compromís la ratifiqui com a candidata dels nacionalistes a l'alcaldia de València.
14: Jo el que vull és construir una ciutat amb esta bonica gent, perquè jo crec que els projectes revolucionaris desborden sempre les sigles dels partits.
12: El públic ha aplaudit a Oltra dempeus i amb crits d'alcaldessa i també han demanat presó per l'expresident Carlos Mazón. Sense més concrecions sobre aquesta eventual candidatura unitària dels partits a l'esquerra del PSOE, l'acte a València de Rufián i Oltra sí que ha servit per asseure junts dirigents de Compromís, de Podem i Esquerra Unida.
0: I encara en política, Aliança Catalana oficialitza un dels seus fundadors, Jordi Aragonès, com el cap de llista per Barcelona a les pròximes municipals. De 33 anys, exmilitant d'Unió i cosí de l'expresident Pere Aragonès, se'l considera l'ideòleg del partit d'extrema dreta. Sílvia Orriols l'ha escollit després d'haver sondejat sense èxit cares més conegudes, com ara l'exconseller Jaume Giró o el publicista i tertulià esportiu Lluís Carrasco.
15: No necessitem ningú mediàtic. Necessitem algú valent.
0: I Aragonès ha apel·lat a recuperar la catalanitat a la ciutat i ha culpat els immigrants dels problemes de seguretat i d'habitatge.
16: Si Espanya no permetés que cada any arribessin 50.000 persones més a Barcelona, Barcelona no tindria el problema d'habitatge que té a dia d'avui.
0: I ha afirmat que a la seva llista només hi haurà independentistes. Els Mossos d'Esquadra asseguren que Isaac Andic estava aturat i sense fer servir el mòbil quan va patir la caiguda mortal a Montserrat. L'informe policial descarta que caigués per distracció, per tant, tal com apuntava la defensa del seu fill. Jonathan Andic va declarar davant dels Mossos el dia de l'accident que durant l'excursió ell es va avançar al seu pare perquè el fundador de Mango es va aturar per fer unes fotos. Va ser en aquell moment, segons la versió del seu fill, que va sentir un soroll i ja no va veure on era Isaac Andic. L'informe dels Mossos descarta ara que la víctima estigués fent servir el telèfon perquè no el va treure de la butxaca. En la seva segona declaració, Jonathan Andic va canviar aquesta versió i va assegurar que el seu pare només va fer fotos al principi de l'excursió. La defensa sosté que la contradicció sobre aquests fets no suposa un element incriminatori.
17: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Cada dia es detecten, atenció, de mitjana 14 casos d'assetjament als centres educatius públics i concertats de casa nostra, segons ha avançat aquest divendres al Matí de Catalunya Ràdio. En 3 anys s'han registrat prop de 8.000 possibles casos de bullying, la meitat a l'ESO. Són dades del Departament d'Educació obtingudes a través d'una petició de transparència i del Consorci d'Educació de Barcelona en què es constata un augment anual d'aquests casos. El govern l'atribueix al fet que des del 2024 hi ha un sistema per per notificar-los. Susana Tarapiella és directora general d'Educació Inclusiva i Benestar de l'Alumnat del Departament.
18: Quan més protocols hi hagin, quan més registres hi hagin en els nostres centres, quan el REBA més casos tingui, això vol dir que els centres són cada vegada més segurs, perquè cada vegada es detecten més situacions que no es normalitzen.
0: En un de cada quatre casos, l'assetjament s'acaba perquè un dels implicats marxa del centre. Meritxell Plana és la presidenta de l'Associació Catalana per la Prevenció de l'Assetjament Escolar.
19: La família de l'agressor també és una família. I l'agressor no deixa de ser un nen. I és un nen que té unes dificultats. I qui se n'encarrega d'aquest nen? Perquè si marxa la víctima, que és el que acaba passant, qui se n'encarrega de l'agressor?
0: Des de l'any 2015 s'han dictat 11 sentències per casos d'assetjament escolar i només 4 han acabat en condemna.
17: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
20: Aquest cap de setmana vindrà marcat per aquesta calor sufocant que s'anirà intensificant just el cap de setmana que comença oficialment l'estiu, diumenge a les 10:24, amb un dissabte que ja tindrem temperatures més altes. De nit i matinada, entre divendres i dissabte, alguna gota que es pot deixar escapar entre Ponent i el Pirineu més occidental, un matí de dissabte amb més núvols, i això també ajuda que la temperatura no baixi gaire, ni tropical a la costa, cap a Ponent, i fins i tot algun valor cap a l'àrea central que pugui situar-se de mínim entre els 23 o 24 graus. Al llarg del matí les clarianes aniran guanyant terreny, tindrem més estones de sol, a la tarda alguna nuvolada, algun ruixat puntual cap al Pirineu, i tota aquesta entrada d'aire càlid, a més, va acompanyada de pols sahariana, per tant, aquest cel terrós que es mantindrà durant tot el cap de setmana. I diumenge és quan tenim aquesta primera onada de calor de l'any, una onada de calor que s'allargarà fins al dia de Sant Joan, fins dimecres. Diumenge ja podríem tocar aquests primers 40 graus de l'any cap a Ponent. I dilluns aquesta calor encara s'intensificarà més i a més comarques. Valors per sobre dels 40 graus cap a Ponent, 42 o 43, però també moltes màximes arribant als 34 o 35 graus. També altes a la costa i a més amb nits i matinades que podran ser tropicals o fins i tot tòrrides.

0: Ara passen 2:45, l'Hospital Vall d'Hebron ha practicat la primera cirurgia pediàtrica a Europa amb un nou robot que opera a través d'una única incisió i amb un sol braç robòtic. El pacient ha estat un nen de 12 anys a qui s'ha extirpat un ronyó i la uretra. El menor ha rebut l'alta hospitalària només 15 dies després de la intervenció. A diferència dels robots quirúrgics habituals que treballen amb diverses incisions, aquest nou sistema necessita només un tall d'uns 2,5 cm. Per aquest punt, s'introdueix al braç instrumental i això permet tenir més precisió i accés a espais reduïts. El doctor Marino Asensio, uròleg pediàtric, explica la diferència amb els robots actuals.
1: En cirurgia robòtica multiport, a vegades tenim una limitació important quan tenim que mobilitzar-nos a lo largo d'una cavitat, perquè el robot fixa d'alguna forma en la zona on pots treballar i no deixa bellugar-te gaire. En aquest cas no, com solo depèn d'un punt d'inserció, te pots bellugar per tota la cavitat d'una forma molt més senzilla.
0: Aquest nou robot permet una recuperació més ràpida i també es podrà utilitzar en adults. Els pescadors catalans van treure del mar l'any passat gairebé 122.000 litres de deixalles dins el projecte Pesca Neta que va començar l'any 2021. Hi participen confraries de tot el litoral que troben grans quantitats de plàstics i tovalloletes, però també neveres, butaques i joguines sexuals. Arenys de Mar, Marta Vallès.
2: Durant aquests 5 anys de campanya Pesca Neta s'han retirat del mar més de 500.000 litres de deixalles. L'any passat, els 122.000 litres suposen un increment del 68% respecte al 2021, el primer any del projecte. Abans els pescadors ja havien recollit des de sempre la brossa que traien del mar. La diferència és que des de fa 5 anys porten un registre. Anna Grassa, tècnica de la Direcció General de Política Marítima i Pesca Sostenible.
3: Cada vegada que pugen la xarxa a bord i troben deixalles, doncs aprofiten que han de triar peix i triar també la deixalla. La registren en una aplicació mòbil que ells mateixos van crear per recollir dades. Aquest any ens han enviat fotografies doncs, des d'un camió d'aquests de joguina de motor, butaques, molts residus que després dels temporals arriben al mar, com grans troncs.
2: En Sergi Pou, pescador del Port d'Arenys de Mar, ens confirma tot el que arriben a trobar dins les xarxes.
4: Tovalloletes, sobretot, compreses, tampons, tot el que et puguis imaginar. Bueno, i plàstics, ple de plàstics. La cosa més curiosa que m'he trobat va ser amb el meu pare fa molts anys, que vam pescar una dentadura, això sí. Algú que li havia caure, extintors, avui han agafat, per exemple, unes ulleres, pilotes de golf, pilotes de tennis, a càmeres de fotos, hasta un anell em vaig trobar una vegada també, embolicat i tot de regal, eh?
2: I segons un comunicat del Departament d'Agricultura, aquest 2025 també s'han trobat rentadores, butaques i joguines sexuals.
0: I augmenten els atacs de dofins a les xarxes dels pescadors de la Costa Daurada i l'Ebre. El sector de la pesca artesanal, que és el més afectat, demana ajuts per fer front a la pèrdua de les captures i els danys materials. Tornem a Tarragona. Ricard Buigas.
5: Els pescadors estan desesperats, no saben què fer. Moisés González té una barca a Cambrils, al Baix Camp. Ens ha explicat que el problema el van detectar l'any 2019, però ara s'ha agreujat.
6: Ha anat creixent, fins aquest any, que ja s'ha disparat. És brutal els atacs que tenim. O sigui, se mosseguen el peix que està enganxat a la xarxa i el prenen. Fan forat a la xarxa i prenen les captures.
5: Els més afectats són els pescadors artesanals, amb embarcacions d'entre 1 i 3 mariners i que pesquen a prop de la costa. Ara capturen lluç i moll. A l'Ametlla de Mar, al Baix Ebre, n'hi ha una vintena. El patró major de la confraria, Miquel Burull, diu que no saben per què passa.
7: Han d'estar l'explicació científica d'això, vull dir, el per què, no, d'això, no ho sabem, però el tema és preocupant i cada vegada és més preocupant i també pensem una cosa, que això ha començat per aquí, però això s'anirà escampant.
5: A més de perdre les captures, els dofins també fan malbé les xarxes que costen entre 6.000 i 10.000 euros. No estan en contra dels cetacis perquè són una espècie protegida, però reclamen solucions. Demanen a la Generalitat que reactivi els ajuts del 2023. La Direcció General de Medi Natural ha dit a 3Cat Info que està tramitant les ajudes pendents dels últims 2 anys per fer-les efectives les pròximes setmanes. El Departament d'Agricultura i Pesca ha demanat a Madrid l'augment de la quota de tonyina pels pescadors afectats.
0: L'antiga ciutat ibèrica d'Ullastret, al Baix Empordà, que és la més gran de Catalunya, podria doblar o triplicar la superfície que es pensava que tenia fins ara, segons han fet evidents els últims treballs arqueològics d'aquesta primavera. Anem a Ullastret. Carla Saló Pujol.
8: Han posat al descobert 12 jaciments i dels 12 no eren desconeguts fins ara. Una de les troballes ha estat la localització d'espais que havien estat habitats fora de la muralla a l'entorn de la ciutat ibèrica en un nou barri que podria tenir unes 5 hectàrees. Gabriel de Prado és el director de la Seu d'Ullastret del Museu d'Arqueologia.
9: amb les finestres que s'han pogut obrir en el marc d'aquestes intervencions preventives, hem calculat una extensió inicial d'una hectàrea i mitja, però que podria arribar a 3 o fins i tot podria ser superior.
8: A més d'Ullastret, també s'han fet excavacions en poblacions de l'entorn com el nucli de Llevià, la Tallada d'Empordà, Bellcaire i l'Escala.
0: I ara tornem a Tarragona per explicar-vos que els Mossos han enxampat el conductor d'un autocar que circulava en sentit contrari per l'autopista P7 amb una quarantena de passatgers, la majoria nens. Els fets van passar en posta al Montsià. Ricard Buigas.
5: Els agents van aturar el vehicle després que alguns conductors donessin l'alerta i el van reconduir al sentit correcte. L'home de 54 anys va donar positiu per drogues. Els Mossos el van denunciar i van immobilitzar l'autocar. Els passatgers, la majoria dels quals eren menors d'edat, van ser traslladats a un altre vehicle i van poder continuar el viatge. Els fets van passar dijous a la tarda, quan l'autocar va accedir a l'autopista en contradirecció per la sortida 322 cap a l'Aldea i Amposta.
10: 3CAT Info.
0: El Museu d'Art Contemporani de Barcelona treu una quarantena d'obres de les seves sales i les exposa en espais quotidians de tot Catalunya, com per exemple una perruqueria de Valls, una botiga d'electrodomèstics de Girona, el Tanatori de Lleida o el Mercat de Vilanova i la Geltrú. És una iniciativa, es diu Un Museu Fora del Museu, que commemora el 30è aniversari del centre. El comissari del projecte, Martí Manent, destaca la tria de les ubicacions.
11: I és això, en un tanatori has de vigilar quin tipus d'obra hi poses. Per això, en un tanatori el que tenim és una peça de la Fina Miralles, on tenim una idea de temps, per exemple. A Sant Cugat fa bastanta gràcia perquè hi ha dues obres de l'Àngels Ribé en una cafeteria on ella hi va.

0: Esports.
1: Amb el David Ubac.
2: El Sabadell ha aconseguit l'ascens a la segona divisió de futbol 5 anys després. Els sabadellencs han superat per 4-0 el Zamora a la tornada de l'eliminatòria final per l'ascens i han remuntat així al 0-1 advers de l'anada. A la nova Creu Alta, els de Ferran Costa han evitat la pròrroga amb gols de Neco al minut 88 i de Quadri, i Xavi Moreno l'ha afegit, que s'han afegit al que havia marcat el seu torn López Pinto al minut 18 i que aleshores igualava l'eliminatòria. El capità del conjunt de Ferran Costa, Kaiser, se'n felicitava de tot plegat.
3: Corazón, sudor y lágrimas, eso es una de las cosas que tiene este club, que tenemos nosotros los futbolistas de esta plantilla, y ha salido todo especial y le hemos puesto el broche de oro a cerrar este círculo de esta temporada tan bonita.
2: Són declaracions de Kaiser al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio. Després del tercer gol i ja el temps afegit, hi ha hagut invasió de camp i el partit s'ha aturat uns 10 minuts. Per cert, que segon el Sabadell s'hi trobarà el Girona. I segons ha avançat la cadena SER i ha pogut confirmar aquesta emissora, tot fa pensar que Quique Álvarez, el tècnic del filial gironí, serà l'entrenador del primer equip del Girona a segona.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: El Mundial de Futbol dels Estats Units, Mèxic i el Canadà aquest divendres s'ha jugat un partit de la segona jornada del grup D, l'Estats Units 2, Austràlia 0. Mentrestant, la selecció espanyola jugarà diumenge contra l'Aràbia Saudita a la segona jornada. I en les hores prèvies han parlat jugadors del Barça. És el cas, per exemple, de Pau Cubarsí, que ho ha fet en roda de premsa.
4: És un somni de ben petit poder estar aquí, poder tenir la confiança del míster de poder disputar el meu primer Mundial, amb moltes ganes sobretot de jugar, de demostrar, però sobretot de venir aquí, ajudar l'equip, tant sigui en el camp com fora d'ell. Fer que siguem una gran família, jo crec que això ens pot donar que portem el trofeu a casa.
2: Obrim ara el bloc poliesportiu parlant d'hoquei patins.
0: L'actualitat esportiva a fons.
2: L'Igualada ha forçat el quart partit de la final de l'Hockey Lliga i manté opcions de títol. Els igualadins han derrotat per 5-2 al Liceu de la Corunya el tercer enfrontament, amb remuntada inclosa, ja que el descans perdien 0-1. Marc Montaner, el tècnic de l'Igualada, confia en el seu equip.
5: Sí, a veure, ja hem de creure per nassos, no? I tant que hi crec, i a més si juguem la nostra gent al costat encara som més forts. Intentarem tirar-ho endavant i que es quedi aquí el quart punt i haguem d'anar a Galícia.
2: Els gols de l'Igualada els han marcat Matías Pascual, Biel Llanes, Àlex Cardil, Joel Romà i Miguel Canyadillas. El quart partit es disputarà diumenge també al pavelló de les Comes, amb l'eliminatòria encara favorable al Liceu per 2-1. D'altra banda, aquest divendres ha arrencat la Volta Ciclista a Catalunya femenina en la seva tercera edició amb 3 etapes. La guanyadora de la primera etapa ha estat la neerlandesa Nienke Vanhoven, després dels 92 quilòmetres amb sortida i arribada a Santa Susana, al Maresme. I de retruc n'és la primera líder. Aquest dissabte, segona etapa, 130 quilòmetres des de Sant Vicenç de Castellet fins a la Molina, una arribada precedida per l'ascensió al Coll de la Creueta. La cambrilenca del conjunt gallec Farto, Ingrid Ruiz, que també ha rodat escapada a la primera etapa, s'hi ha referit.
6: És un dia per les escaladores, aleshores és més per recolzar la Clàudia, la meva companya, que és una bona escaladora, i arribar fins a dalt de la Molina, gaudir de les vistes.
2: Del ciclisme passem al bàsquet. El Barça afronta aquest dissabte el segon partit de la final de la Lliga CBE a la pista del València. Els blaugranes hi arriben amb la confiança del triomf a la pròrroga al primer duel, aquest dijous. Tot i això, el base blaugrana Juan y Marcos recalca que han de millorar la posada en escena.
7: Estamos mentalizados en que es solo un 1-0, que es solo un punto, que todavía tenemos el partido de mañana, que es muy importante, y tenemos que estar preparados desde el minuto 1, cosa que quizás nos falló un poco en el partido de ayer, que salimos un poco desconcentrados.
2: Per cert, que el Barça finalment es quedarà sense fitxar Mike James. El base del Mónaco ha trencat el preacord que tenia amb el club blaugrana, ja que el va signar per treballar a les ordres de Xavi Pascual, que marxarà.
0: 3CAT Info.
2: En MotoGP, el japonès Ayogura ha estat el pilot més ràpid a la primera jornada d'entrenaments del Gran Premi de la República Txeca al circuit de Brno. Marc Márquez ha estat cinquè després de caure dues vegades i s'ha mostrat autocrític.
8: No, la Aprilia no está por encima, están por encima los pilotos y es ahí donde nosotros tenemos que seguir trabajando porque la moto está para ganar.
2: Al contrari que Marc Márquez, hauran de fer repesca el seu germà Àlex, Àlex Rins i Maverick Viñales, pel que fa als catalans. Afegim encara que en handbol Pablo Urdangarín ha renovat contracte amb el Granollers fins al 2028. Al torneig de tenis sobre herba de Berlín, Pau Lavadós ha quedat eliminada als quarts de final després de perdre 6-1 i 6-3 davant de la txeca Noskova. En waterpolo destaquem també que el Sabadell femení ha anunciat el fitxatge de la internacional neerlandesa Marje Keuning, que complirà així la

0: la seva tercera etapa a Canlloc. En futbol sala, Víctor Pérez torna a la Indústria Santa Coloma després de jugar un any cedit al Barça Atlètic i ha signat fins al 2028. I pel que fa a l'Open dels Estats Units de golf, el golfista de la Garriga, David Puig, ha acabat la segona volta al camp de Shinnecock Hills, a l'estat de Nova York, amb dos cops sobre el par. Puig acumula una targeta total de més 9 i ha quedat així fora del tall.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Tresca Info.

0: Bona nit. Un nen de 12 anys ha mort ofegat a Tarragona i dos més de 13 han estat rescatats i traslladats a l'hospital en estat crític. Formaven part d'un grup de 6 joves que eren en una zona de roques entre les platges de la Rabassada i del Miracle i no podien sortir de l'aigua. El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat el primer avís de perill de l'any per calor intensa amb un episodi que començarà diumenge i que tindrà el pic entre dilluns i dimarts, quan es podrien superar els 40 graus a Ponent. La situació arriba en plena revetlla de Sant Joan i en plena campanya de la sega, amb un alt risc d'incendis i un dispositiu reforçat dels bombers. Israel i Hezbollah pacten un fràgil alto el foc que no reconeixen públicament hores després d'una escalada de violència que deixa gairebé 40-50 morts al Líban. Els atacs han continuat una vegada que ha entrat en vigor, però amb menys intensitat. Com a mínim una persona mort i diverses han quedat ferides com a conseqüència del xoc de dos trens a prop de Bedford, al nord de Londres. Un dels dos trens s'ha aturat per causes que es desconeixen i l'altre l'han vestit per darrere sense que hagin descarrilat. Pedro Sánchez continua alimentant la possibilitat d'un avançament electoral si no aconsegueix nous pressupostos. El president espanyol prometisa que no serà abans del 2027 i reitera que no farà coincidir les generals amb les municipals del maig. El magistrat Juan Carlos Peinado obre una nova línia d'investigació en el cas de Begoña Gómez, però només contra l'empresari Juan Carlos Barrabés. D'entrada, també apuntava a la parella de Pedro Sánchez, però després s'ha rectificat. El govern espanyol ho considera un despropòsit tot plegat per acorralar l'entorn del president espanyol. I descobreixen a la Biblioteca Nacional de França, a París, una partitura inèdita de Mozart. És un quadern de 44 pàgines manuscrites pel compositor l'any 1778, quan tenia 22 anys. Conté 7 peces curtes per flauta i arpa, una combinació poc habitual per al músic austríac.
1: Esports. El Sabadell ha aconseguit l'ascens a la segona divisió de futbol. Els sabadellencs han superat per 4-0 el Zamora a la tornada de l'eliminatòria final per pujar de categoria i han remuntat així al 0-1 advers de l'anada amb gols de López Pinto, Eneco, Quadri i Xavi Moreno. El Mundial de Futbol dels Estats Units, Mèxic i el Canadà aquest divendres s'ha jugat un partit de la segona jornada del grup D. L'Estats Units 2, Austràlia 0. I l'Igualada ha forçat el quart partit de la final de l'Hockey Lliga d'Hockey Patins. Els igualadins han derrotat per 5-2 el Liceu de la Corunya al tercer enfrontament amb remuntada inclosa.
0: I aquest cap de setmana serà de calor sufocant i arribarà la primera onada de calor diumenge. Això s'allargarà fins a Sant Joan. Dissabte amb sol i poc ruixats, amb més calor tocant els 38 graus a Ponent. Diumenge podrien arribar els primers 40 graus de l'any just amb l'arribada de l'estiu. Nit i matinada tropicals o fins i tot tòrrides al litoral central.
2: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us informa Sara Riera. Un nen de 12 anys ha mort ofegat a Tarragona i dos més de 13 anys han estat rescatats i traslladats a l'hospital en estat crític. Formaven part d'un grup de 6 joves que eren en una zona de roques a la platja de la Rabassada. Es tracta de la primera mort a les platges catalanes des que va començar la temporada de bany el 15 de juny, segons Protecció Civil. Tarragona, Ricard Buigas.
3: Els serveis d'emergències han pogut treure de l'aigua els 3 menors. Dos han estat localitzats a prop de les roques per la Creu Roja i l'altre ha estat rescatat per l'helicòpter de salvament marítim. El socorrista donà l'alerta a quarts de 4 de la tarda. Segons apunten els equips d'emergències, un grup de 6 nens eren a la zona de les roques de la Cova del Gos a la platja de la Rabassada. Quan han entrat a l'aigua, han vist que tenien dificultats per sortir. 3 han acabat sortint sense ajuda, però els altres 3 han hagut de ser rescatats. L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha donat el seu condol pel tràgic succés.
4: I són moments de molt dolor, consternació, i l'únic que podem fer i volem fer és traslladar tot el nostre escalf també a les famílies.
3: La zona de l'incident, en una àrea de roques entre les platges de la Rabassada i del Miracle, està afectada per forts corrents. Quan han passat els fets, a la Rabassada i onejava la bandera groga.
0: El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès el primer avís de situació meteorològica de perill per calor d'aquest any. L'episodi començarà diumenge i tindrà el punt àlgid entre dilluns i dimarts, amb temperatures que podrien superar els 40 graus a les comarques de Ponent. La situació preocupa especialment per la coincidència amb la revetlla de Sant Joan i la campanya de la sega del cereal. De fet, en els últims dos dies s'han produït una desena d'incendis en diversos punts de les comarques de Lleida i Girona. Per això, Claudi Gallardo, cap de suport dels bombers, explica que el cos ha reforçat el dispositiu preventiu.
2: Fem un dispositiu potent, a més també de forma proactiva, com que tenim el risc més centrat en aquesta zona més de Ponent de Catalunya, al sud, a Terres de l'Ebre, també fem aquests moviments del dispositiu, si cal, d'enviar més recursos cap a aquestes zones de forma proactiva.
0: Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, fa una crida a la prudència en l'ús del material pirotècnic i demana sentit comú a la ciutadania.
5: Tothom que vegi alguna ignició que comenci, alguna columna de fum que pugui fer sospitar que hi ha un incendi, que avisin el 112, perquè poden iniciar la seva actuació el abans possible.
0: A més de la calor que farà de dia, també s'esperen nits molt càlides. El Meteocat preveu nits tropicals amb mínimes per sobre dels 20 graus a gran part del país i fins i tot nits tòrrides amb temperatures que superaran els 25 graus al litoral i al prelitoral. Les altes temperatures s'allargaran almenys fins dimarts. Doncs bé, cada grau que es redueix el termòstat de l'aire condicionat s'incrementa un 7% el consum d'electricitat. Els experts recorden que els habitatges on l'aire condicionat funciona de forma continuada el consum d'electricitat augmenta un 50% i si l'habitatge està mal aïllat, l'increment pot arribar al 60%. Anna Camp és la directora de l'Institut Català d'Energia.
6: Penseu que l'aire condicionat és el que consumeix més de tots els electrodomèstics que tenim a casa. Llavors, intentar, si podem, no baixar l'aire condicionat més de 26 graus i si podem abans utilitzar ventiladors. Penseu, un ventilador gasta entre 10 i 20 vegades menys d'electricitat que un aire condicionat.
0: Per millorar l'eficiència energètica sense haver de fer cap inversió, Iu Gallart, el director de la comercialitzadora pública Barcelona Energia, recomana no deixar entrar el sol a casa en les hores de més calor.
6: A les hores de més radiació solar, entre les 11 del matí i les 6 de la tarda, aïllar-nos del sol, és a dir, baixar persianes, cortines i posar el toldo si el tenim. Penseu que quan ens dona el sol a casa ens pot fer augmentar entre 2 i 5 graus la temperatura que tenim a casa. Evitar-ho és molt important.
0: Una altra manera de reduir la factura és controlar la potència contractada. Segons Barcelona Energia, la meitat de les vivendes tenen contractada una potència elèctrica superior a la que necessiten. Obrim ara el focus al Líban, incògnita sobre un suposat alto al foc pactat entre Israel i Hezbollah que cap de les dues parts ha reconegut públicament. La notícia l'han anunciada als Estats Units i ha saltat després d'una escalada de violència que ha causat gairebé 50 morts i un centenar de ferits al Líban i la mort també de 4 soldats israelians. Però una vegada entrat en vigor aquesta suposada treva, els atacs han continuat al sud del Líban. La pau en aquest país és clau per garantir la viabilitat del preacord entre els Estats Units i l'Iran. Jerusalem, Jordi Brascó.
7: Al Líban ha entrat en vigor un alto al foc, tot i que en principi ja n'hi havia un altre vigent d'alto al foc, el que van firmar fa setmanes els governs d'Israel i el Líban. És la prova de com aquest concepte, el d'alto al foc, ha anat perdent valor en aquesta regió. Només cal fixar-nos en el que passa a Gaza. Si més no, l'acord és entre els dos bàndols enfrontats, Israel i Hezbollah. Ha entrat en vigor a les 3 de la tarda i ha servit per aturar la sagnia després d'una de les jornades més mortíferes de les últimes setmanes en els dos cantons. Han mort una cinquantena de libanesos i 4 soldats israelians. Els atacs d'Israel s'han reduït, però no s'han aturat i el portaveu de l'exèrcit, Efri Defrin, avisa que tenen llibertat d'actuació.
8: Una vegada més actuem d'acord amb les instruccions polítiques. Mentre aquestes instruccions no canvin, continuarem actuant segons les directrius actuals. Qui ha violat aquest acord d'alto al foc és Hezbollah. Ha atacat, l'hem derrotat i està preocupat pels danys que li estem causant a les seves infraestructures estratègiques i profundes.
7: Les paraules de Defrin xoquen de ple amb les del líder de Hezbollah, Naim Qassem.
9: El projecte per eliminar Hezbollah i consolidar l'ocupació ha fracassat i els israelians es retiraran de cada racó de la nostra terra. Estem d'acord que s'aconseguirà la victòria en el sentit que porta a l'expulsió de l'enemic israelià de la nostra terra.
7: Les properes hores mostraran si aquest alto el foc és només una tireta per salvar les negociacions entre l'Iran i els Estats Units. A jutjar per les paraules dels dos bàndols, hi ha un problema de fons que cal resoldre. Hezbollah exigeix que Israel marxi del Líban i Israel insisteix que no ho pensa fer.
0: Doncs Donald Trump ha lloat el paper de Benjamin Netanyahu en aquestes negociacions amb l'Iran. Després de l'allunyament entre els dos líders pels bombardejos al Líban, Trump ha dit ara que la relació entre els dos és immillorable.
10: Hem tingut una relació fantàstica amb Israel. Tots dos hem estat molt formidables. Bibi Netanyahu és un primer ministre guerrer i se l'ha de reconèixer com a tal.
0: Els últims atacs d'Israel al Líban han fet ajornar sense data aquestes converses entre els Estats Units i l'Iran perquè el règim dels ayatolàs exigeix el cessament de les hostilitats cap a Hezbollah, el seu aliat. El ministre iranià d'Afers Estrangers, Abbas Araghchi, ha acusat Israel de voler la guerra permanent. No obstant això, ha tret ferro a les negociacions que s'havien de reprendre aquest divendres a Suïssa amb l'argument que el preacord de pau ja està signat digitalment. Un portaveu d'exteriors del Parlament iranià, Ibrahim Rezai, insisteix que l'Iran no abandona la via negociadora.
11: No creiem el que diuen els Estats Units i actuem únicament segons els nostres propis càlculs. Però estem utilitzant l'opció de la negociació i la diplomàcia i continuarem mantenint converses amb els nord-americans.
0: Mentrestant, el trànsit de l'estret d'Hormuz s'ha començat a reactivar per l'entrada en vigor del memoràndum entre aquestes dues parts. No obstant això, l'Iran està plantejant noves exigències als vaixells que vulguin transitar per allà, com ara fer servir un nou itinerari o fer la sol·licitud amb 48 hores d'antelació. Això pot complicar la represa de la circulació marítima per aquesta zona estratègica. I a Londres, un mort i diversos ferits és el balanç provisional de l'accident de dos trens al nord d'aquesta ciutat aquest divendres. Un dels dos combois s'ha aturat per causes que encara no se saben i l'altre l'han vestit per darrere. Anem a Londres, doncs, Quim Olivares.
12: Els dos trens han xocat uns 90 quilòmetres al nord de Londres entre les poblacions de Luton i Bedford, segons la policia de transport britànica. Ara com ara no se saben les causes de l'accident. Els dos combois, després de xocar, han encaixat un amb l'altre, però sobre la via, sense descarrilar. Amb l'impacte, la part frontal d'un tren i la cua de l'altre han quedat força malmeses. Un viatger explicava així a la BBC la situació que ha viscut.
13: Era el capdavant del tren que ha xocat amb l'altre. Quan m'he aixecat, he vist seients per tot arreu. Semblava que hi havia hagut una explosió d'una bomba. He vist gent amb la cara ensangonada i amb ferides a les cames i hi havia fum per tot arreu.
12: L'accident ha passat entre dos combois que anaven cap al sud, un tren de llarg recorregut que venia de Nottingham, ciutat del centre d'Anglaterra, i un de Rodalies que anava cap a l'aeroport de Luton i després fins a l'estació de St Pancras, al centre de Londres. El xoc ha provocat el caos en un dels corredors ferroviaris més transitats del Regne Unit, ja que el servei ha quedat interromput.
0: Aquest divendres han sortit de l'àrea del voltant de Barcelona 267.000 vehicles, un 44% dels previstos per tot el cap de setmana en una operació sortida que enllaça amb la de la Revetlla de Sant Joan. La via amb més retencions ha estat, com sempre, la P7, el seu pas pel Vallès en direcció a Girona i també en diversos punts del sud per accedir a les poblacions del litoral de Tarragona. De cara a dimarts hi haurà diverses mesures especials. Es limitarà la velocitat a 80 km/h a tots els vehicles, a la C32, a la C31 Sud, a la B23 i a la P7 també fins a Martorell i a la Pota Nord fins a Montgat. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
14: Perquè la velocitat 80 és la velocitat que hi caben més cotxes en un quilòmetre. Sempre ajuda. I si tranquil·litzem també el flux de trànsit, evitarem accidents que poden generar la congestió.
0: Dimarts també els camions no podran circular per l'AP7 entre Maçanet de la Selva i l'Hospitalet de l'Infant. Dimecres, que és el dia de Sant Joan, ho hauran de fer pel carril dret i sense avançar entre Sant Celoni i Vilafranca del Penedès. Trànsit també alerta de les dificultats per conduir amb calor, amb especial atenció als ciclistes per risc d'insolació i també als motoristes.
14: Les motos, quan hi ha aquests episodis d'onada de calor, conduir amb temperatures de 40 graus una moto representa conduir ebri, com si anessis begut.
0: Tant dimarts com dimecres hi haurà més radars en línia per controlar la velocitat. Els Mossos d'Esquadra desplegaran gairebé 300 agents.
15: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
16: Aquest cap de setmana vindrà marcat per aquesta calor sufocant que s'anirà intensificant just el cap de setmana que comença oficialment l'estiu, diumenge a les 10 i 24 minuts, amb un dissabte que ja tindrem temperatures més altes. De nit i matinada, entre divendres i dissabte, alguna gota que es pot deixar escapar entre Ponent i el Pirineu més occidental, un matí de dissabte amb més núvols, i això també ajuda que la temperatura no baixi gaire, ni tropical a la costa, cap a Ponent, i fins i tot algun valor cap a l'àrea central que pugui situar-se de mínim entre els 23 o 24 graus. Al llarg del matí les clarianes aniran guanyant terreny, tindrem més estones de sol, a la tarda alguna nuvolada, algun ruixat puntual cap al Pirineu, i tota aquesta entrada d'aire càlid, a més, va acompanyada de pols sahariana, per tant, aquest cel terrós que es mantindrà durant tot el cap de setmana. I diumenge és quan tenim aquesta primera onada de calor de l'any, una onada de calor que s'allargarà fins al dia de Sant Joan, fins dimecres. Diumenge ja podríem tocar aquests primers 40 graus de l'any cap a Ponent. I dilluns aquesta calor encara s'intensificarà més i a més comarques. Valors per sobre dels 40 graus cap a Ponent, 42 o 43, però també moltes màximes arribant als 34 o 35 graus. També altes a la costa i a més amb nits i matinades que podran ser tropicals o fins i tot tòrrides.
15: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @trescatinfoviari.
0: Ara passa un minut d'un quart. Pedro Sánchez insisteix que podria avançar eleccions si perd la votació dels pressupostos per l'any que ve. El president espanyol diu que presentarà els comptes públics a finals d'any i que no vol que les eleccions generals coincideixin amb les municipals del maig. Ho ha dit en sortir del Consell Europeu a Brussel·les, on també ha reiterat el seu suport a l'expresident Rodríguez Zapatero. Anem a Madrid, Àngels Lafuente.
17: Per primer cop aquesta setmana, Pedro Sánchez ha deixat la porta oberta a avançar les eleccions si no aconsegueix aprovar uns nous pressupostos. Un full de ruta que apuntava dijous i al qual aquest divendres s'ha tornat a referir entre rialles i una certa ironia.
18: Se lo voy a decir muy claramente. A ver, presentaremos los presupuestos en 2026 y habrá elecciones en 2027. Y ya no puedo decirles más, porque yo lo que quiero es... Claro. Pero bueno, la realidad es muy dinámica.
17: En tot cas, seria un avançament tècnic dels comicis. Estem parlant de mesos, sempre depenent de la tramitació dels pressupostos que preveu portar al Congrés a finals d'any i, per tant, ens situaríem en els primers mesos del 2027 en lloc de l'estiu. Un altre condicionant són les eleccions municipals i d'algunes autonomies al mes de maig. Sánchez sempre ha defensat que no hi haurà un superdiumenge electoral, que no farà coincidir les generals amb altres eleccions, principalment perquè els alcaldes socialistes no volen pagar a les urnes tots els casos judicials i de suposada corrupció que envolten el PSOE. I és que el president espanyol haurà de negociar el suport dels socis als pressupostos amb la imputació de Zapatero, a qui ha tornat a fer costat a l'hora de referir-se a les joies de valor milionari.
18: Mi experiencia es que cuando uno viaja, recibe regalos de los cuales no tiene constancia hasta que regresa a Madrid. Son intercambios que se dan de presentes dentro efectivamente de la legislación y eso es lo que afortunadamente el presidente Zapatero impulsó.
17: I és que va ser Zapatero qui va regularitzar per llei els regals de presidents i per tant, diu Sánchez, li correspon a ell decidir si torna les joies.
0: El ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Nés Urtasun, veu lògic convocar aquestes eleccions si no s'aproven els pressupostos generals de l'Estat, però demana presentar uns comptes potents per intentar evitar-ho. Són declaracions que ha fet al Matí de Catalunya Ràdio.
19: Sembla lògic per tothom, estem a l'últim any de la legislatura. Ara, jo sí que crec que nosaltres com a govern no ens hem de posar en aquests moments a fer uns pressupostos pensant que seran derrotats. Crec que hem de fer els millors pressupostos possibles i després tenir una discussió parlamentària.
0: Ara bé, aquests comptes ho tenen pràcticament impossible per tirar endavant perquè necessiten el suport de Junts i la seva portaveu, Míriam Nogueras, té clar que la legislatura està esgotada. També n'ha parlat al Matí de Catalunya Ràdio.
20: La legislatura està bloquejada, no s'aproven lleis del govern, el govern té bloquejades les lleis i les propostes de la resta de grups parlamentaris, per tant, quin sentit té seguir una legislatura que no està donant cap mena de solucions als problemes que tenen els ciutadans?
0: En aquest context, el jutge Juan Carlos Peinado obre una altra investigació vinculada al cas de Begoña Gómez. Ara reclama informació per suposades irregularitats en l'adjudicació d'un contracte públic finançat amb fons europeus, però de moment només investiga un altre dels imputats, l'empresari Juan Carlos Barrabés. A primera hora, el magistrat també assenyalava la parella de Pedro Sánchez, però després ha rectificat. El govern espanyol creu que tot plegat és un despropòsit per acorralar l'entorn del president espanyol. Això ho deia deia el ministre Óscar López en una entrevista a Televisió Espanyola.
1: Yo creo que ese furor de peinado de buscar y encontrar lo que pueda le lleva a cometer errores muy graves. Esa información de la que se habla hoy, hasta donde yo sé, no tiene absolutamente nada que ver con Begoña Gómez.
0: A tot plegat, el jutge encara no ha comunicat si envia Begoña Gómez a judici pel cas dels seus negocis amb la Universitat Complutense. Segons fonts properes a Peinado, el jutge està madurant aquesta decisió, tot i que per llei només té 3 dies per fer aquest pas i ja n'han passat 4 des que dilluns la va citar per últim cop als jutjats.
15: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I aquí a Catalunya el govern recomana a les empreses facilitar el teletreball als empleats amb fills durant les vacances escolars. Aquesta és una de les 55 mesures que recull l'Agenda Catalana de Conciliació i Corresponsabilitat, que persegueix afavorir la igualtat i que recull pràctiques que ja són habituals, segons ha explicat la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor.
21: Com la flexibilització d'entrades i sortides horàries, hi ha altres empreses que el que fan és durant el període de vacances escolars dels fills i de les filles compactant les jornades. Hi ha altres empreses que el que tenen són unes bosses ja de substitucions per garantir els permisos i les excedències per cura de fills i filles.
0: El conseller d'Empresa, Miquel Samper, també assegura que el món laboral ha canviat i diu que s'hi ha d'adaptar la gent.
22: Nova forma d'encaixar el temps, la gestió del temps, és a dir, la gent ara també vol conciliar amb altres aspectes de la vida, estar més amb els fills, estar més amb els pares, poder anar a fer esport, el que sigui, i això no ha d'estar renyit amb la productivitat.
0: El document fa aquestes recomanacions per a empreses mitjanes i grans de sectors com el financer, el del màrqueting o el de les tasques administratives i que tinguin tots els seus processos digitalitzats. Segons el conseller d'Empresa, aquestes mesures es traslladaran als agents socials, que són els que les han d'acabar traslladant als convenis. Apareix una partitura inèdita de Wolfgang Amadeus Mozart a la Biblioteca Nacional de França. És un quadern de 44 pàgines escrites a mà pel compositor l'any 1778, quan tenia 22 anys. Conté 7 peces curtes per flauta i arpa, que és una combinació poc habitual en aquest músic austríac. El descobriment es va produir el mes de febrer, però no s'ha fet públic fins que diversos experts n'han corroborat l'autoria. La conclusió és que aquestes partitures formarien part de les lliçons que Mozart impartia a París a la filla d'un poderós aristòcrata pròxim a la reina Maria d'Àustria, decapitada durant la Revolució Francesa. Per tant, la hipòtesi més probable és que van anar a parar a la Biblioteca Nacional durant les confiscacions revolucionàries. El president de la institució ha afirmat que és una de les troballes més importants de les últimes dècades i aquest diumenge, coincidint amb el Dia de la Música, s'interpretaran per primer cop. Serà a la Sala Oval de la mateixa biblioteca. I la cinquena pel·lícula de la saga Toy Story, produïda per Disney i Pixar, arriba als nostres cinemes doblada al català en una quarantena de sales.
23: Toni, prou de pantalles per avui.
24: D'acord.
25: Vull parlar amb tu, aparell.
26: Sisplau, digue'm, Lili.
25: Les joguines i jo ens hem passat l'estiu pencant perquè la Bonnie pogués tenir amigues. Sí. Però tu ho has engegat
26: ja
25: tot.
26: Entès.
25: És que ni m'escoltes.
0: El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, creu que el fet que s'estreni doblada al català en 40 sales és una xifra de gran producció i ha mostrat el desig del govern que cada vegada hi hagi més oferta doblada a la nostra llengua. Afegeix que s'està parlant amb tots els sectors perquè això sigui així i en horaris adaptats al públic familiar.
27: Nosaltres parlem amb el gremi, parlem amb les sales per tal d'aconseguir la millor distribució de les pel·lícules en català, perquè al final tots sabem que com més fàcil sigui anar al cinema, més públic hi anirà. I això el que farà és que serà més rendible pels cinemes i ens ajudarà a fer que l'hàbit de veure el cinema en català s'estengui més.
0: El conseller ha assistit aquest divendres a l'estrena de Toy Story 5 en un dels cinemes de la ciutat de Barcelona, en aquest cas al Movie Arenas de Plaça Espanya.
15: Esports.
0: Amb el David Ubach.
28: El Sabadell ha aconseguit l'ascens a la segona divisió de futbol 5 anys després.
29: Ara sí, final, final, final del partit. El Sabadell és de segona, el Sabadell és de segona. El 25 de maig del 2024, el Sabadell va caure a l'infern de la segona federació. Avui, 755 dies després, el 19 de juny del 2026, el Sabadell pot dir que torna al futbol professional.
28: Els sabadellencs han superat per 4-0 el Zamora a la tornada de l'eliminatòria final per l'ascens i han remuntat així el 0-1 advers de l'anada. Ho hem viscut d'aquesta manera que sentíem a la transmissió que anem fet al Tot Gira de Catalunya Ràdio, amb la narració del Francesc Ripoll d'aquest ascens a segona del Sabadell. A la nova Creu Alta, els de Ferran Costa han evitat la pròrroga, amb gols de Neco al minut 88 i de Quadri i Xavi Moreno a l'afegit, que s'han afegit al que havia marcat López Pinto al minut 18 i que igualava aleshores l'eliminatòria. Després del tercer gol i ja el temps afegit, hi ha hagut invasió de camp i el partit s'ha aturat uns 10 minuts just abans que arribés aquest quart i definitiu gol que suposa l'ascens a segona del Sabadell. Per cert, que segona el Sabadell s'hi trobarà el Girona i segons ha avançat la cadena SER i ha pogut confirmar aquesta emissora, tot fa pensar que Quique Álvarez, el tècnic del filial gironí, serà l'entrenador del primer equip del Girona a segona.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
28: El Mundial de Futbol dels Estats Units, Mèxic i el Canadà aquest divendres s'ha jugat un partit de la segona jornada del grup D, l'Estats Units 2, Austràlia 0. Mentrestant, la selecció espanyola jugarà diumenge contra l'Aràbia Saudita a la segona jornada i en les hores prèvies han parlat jugadors del Barça. Un d'ells, Lamine Yamal, a Televisió Espanyola.
3: Creo que muy pronto es innecesario, creo que tengo un proceso de adaptación primero. No es el momento de jugar un partido entero, pero sí puedo jugar los minutos que me siguiera.
2: 3CAT Info.
28: Encara alguns apunts de futbol més enllà del Mundial, com ara que el jugador del Marroc i del Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, haurà d'anar a judici per una acusació de violació d'una dona de l'any 2023. I al vessant esportiu, l'Espanyol ha renovat per una temporada la migcampista Mar Torres. Afegim també que la defensa gironina Laia Codina canvia d'aires a la Lliga Anglesa, deixa l'Arsenal i fitxa pel West Ham fins al 2029. Dit això, obrim ara bloc poliesportiu parlant d'hoquei patins.
2: 3CAT Info.
28: L'Igualada ha forçat el quart partit de la final de l'hoquei Lliga i manté opcions de títol. Els igualadins han derrotat per 5-2 al Liceu de la Corunya el tercer enfrontament amb remuntada inclosa, ja que el descans perdia en 0-1. Marc Montaner, el tècnic de l'Igualada, confia en el seu equip.
4: Sí, a veure, ja hem de creure per nassos, no? I tant que hi crec, i a més si juguem amb la nostra gent al costat encara som més forts. Intentarem tirar-ho endavant i que es quedi aquí el quart punt i haguem d'anar a Galícia.
28: Els gols de l'Igualada els han marcat Matías Pascual, Biel Llanes, Àlex Cardil, Joel Roma i Miguel Canyadillas. El quart partit es disputarà diumenge, també al pavelló de les Comas, amb l'eliminatòria encara favorable, això sí, al Liceo, per 2-1. D'altra banda, aquest divendres ha arrencat la Volta Ciclista Catalunya Femenina en la seva tercera edició amb 3 etapes. La guanyadora de la primera etapa ha estat la neerlandesa Nienke Vanhoven, després dels 92 quilòmetres amb sortida i arribada a Santa Susanna, al Maresme. Vanhoven ha superat a l'esprint la seva companya a l'equip Visma, Marian Vos, en un últim quilòmetre marcat també per una caiguda. La neerlandesa, igualment del Borkel Wessels, Laura Molenaar, amb arrels garrotxines, ha rodat escapada fins al tram final i és quarta a la general. N'ha parlat en declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
5: Sí, moltes gràcies. La veritat és que no tenia plantejat posar-me l'escapada, però ja quan he vist que amb els punts de muntanya no el pelotó ni tirava, he dit, bueno, vaig tirant i a veure quan arribo.
28: Per cert, que al final de l'etapa, Paula Blasi ha patit el robatori de la seva bicicleta. Aquest dissabte, segona etapa, 130 quilòmetres des de Sant Vicenç de Castellet fins a la Molina. Una arribada precedida per l'ascensió al Coll de la Creueta. Sense deixar encara el ciclisme, la tercera etapa de la Volta a Suïssa, amb sortida i arribada a Abad Ragaz, ha deparat victòries de l'equatorià Jonathan Narváez de l'Emirates en homes i de la britànica Jo Baxted del Canyon en dones. A la general, lideren Tadej Pogacar i Elisa Longo-Borghini. Del ciclisme passem ara al bàsquet. El Barça afronta aquest dissabte el segon partit de la final de la Lliga CB a la pista del València. Els blaugranes hi arriben amb la confiança del triomf a la pròrroga al primer duel. Tot i això, el base blaugrana Juani Marcos recalca que han de millorar la posada en escena.
6: Estamos mentalizados en que es solo un 1-0, que es solo un punto, que todavía tenemos el partido de mañana, que es muy importante, y tenemos que estar preparados desde el minuto 1, cosa que quizás nos falló un poco en el partido de ayer, que salimos un poco desconcentrados.
28: Per cert, que el Barça finalment es quedarà sense fitxar Mike James. El base del Mónaco ha trencat el preacord que tenia amb el club blaugrana, ja que el va signar per treballar a les ordres de Xavi Pascual, que marxarà. Més bàsquet. El Girona ha anunciat el fitxatge del base gallec de 21 anys, Isaac Vázquez, que signa fins al 2030 procedent de l'Ourense. També a la CB Lleida ha confirmat que el base nord-americà Corey Walden marxa de l'equip després de dues temporades. I destaquem també que el Madrid ha comunicat la dimissió de Sergio Rodríguez com a director esportiu del bàsquet del Club Blanc. El rellevarà ara Rudy Fernández. A la Lliga Femenina, Berta Ribas deixa l'Uni Girona després de tres temporades. I encara en bàsquet, la Virtus de Bolonya ha confirmat el fitxatge com a nou entrenador d'Àlex Montbrú, que compaginarà el Club Itàlia amb la selecció alemanya.
2: Són dos quarts de quatre.

0: Us estem explicant que un nen de 12 anys ha mort ofegat a Tarragona i dos més de 13 anys han estat rescatats i traslladats a l'hospital en estat crític. Formaven part d'un grup de 6 joves que eren en una zona de roques entre les platges de la Rabassada i del Miracle i no podien sortir de l'aigua. Això mentre Israel i Hezbollah pacten un fràgil alto el foc que no reconeixen públicament hores després d'una escalada de violència que deixa gairebé 50 morts al Líban. Els atacs han continuat una vegada que ha entrat en vigor, però amb menys intensitat. A partir d'ara també us explicarem que els Mossos descarten que Isaac Andic caigués per un descuit mentre feia fotografies amb el mòbil. L'informe policial assegura ara que el fundador de Mango estava parat i amb el telèfon a la butxaca en el moment de la caiguda mortal a Montserrat. Les conclusions dels Mossos contradiuen una de les declaracions que va fer Jonathan Andic el dia de l'accident. També parlarem que els Mossos denuncien un conductor d'autocar drogat que circulava en sentit contrari per l'autopista AP7 Amposta. L'home transportava una quarantena de passatgers, la majoria menors, i van ser la resta de conductors els que van alertar del perill. I passarem per Ullastret, al Baix Empordà, la vila més gran ibèrica de Catalunya que podria doblar o triplicar la superfície que es pensava que tenia fins ara, segons han fet evidents els últims treballs arqueològics que s'han presentat, entre els quals hi ha les restes d'un barri fora muralles.
1: Esports. El Sabadell ha aconseguit l'ascens a la segona divisió de futbol. Els sabadellencs han superat per 4-0 el Zamora a la tornada de l'eliminatòria final per l'ascens i han remuntat així el 0-1 advers de la nada amb gols de López Pinto, Eneco, Quadri i Xavi Moreno.
0: I tindrem un cap de setmana amb calor sufocant i arribada de la primera onada de calor diumenge, que s'allargarà fins Sant Joan. Dissabte amb sol i pocs ruixats, amb més calor, tocant els 38 graus a ponent. Diumenge podrien arribar ja els primers 40 graus de l'any, just amb aquesta arribada de l'estiu. Nit i matinada tropicals o fins i tot tòrrides al litoral central. Ara passen 2:02, un nen de 12 anys ha mort ofegat a Tarragona i dos més de 13 han estat rescatats i traslladats a l'hospital en estat crític. Formaven part, com us dèiem, d'un grup de 6 joves que eren en una zona de roques a la platja de la Rabassada. Es tracta de la primera mort a les platges catalanes des que va començar la temporada de bany, el 15 de juny, segons ha informat Protecció Civil. Tarragona, Ricard Buigas.
2: Els serveis d'emergències han pogut treure de l'aigua els 3 menors. Dos han estat localitzats a prop de les roques per la Creu Roja i l'altre ha estat rescatat per l'helicòpter de salvament marítim. El socorrista donà l'alerta a 3:15 p.m. Segons apunten els equips d'emergències, un grup de 6 nens eren a la zona de les roques de la Cova del Gos, a la platja de la Rabassada. Quan han entrat a l'aigua, han vist que tenien dificultats per sortir. 3 han acabat sortint sense ajuda, però els altres 3 han hagut de ser rescatats. L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha donat el seu condol pel tràgic succés.
3: I són moments de molt dolor, consternació, i l'únic que podem fer i volem fer és traslladar tot el nostre escalf també a les famílies.
2: La zona de l'incident, en una àrea de roques entre les platges de la Rabassada i del Miracle, està afectada per forts corrents. Quan han passat els fets, a la Rabassada hi onejava la bandera groga.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El Líban, incògnita sobre un suposat alto el foc pactat entre Israel i Hezbollah que cap de les dues parts ha reconegut públicament. La notícia l'han anunciat als Estats Units i ha saltat després d'una escalada de violència que ha causat gairebé 50 morts i un centenar de ferits al Líban i la mort també de 4 soldats israelians. Però una vegada entrat en vigor aquesta suposada treva, els atacs han continuat al sud del Líban. La pau en aquest país és clau per garantir la viabilitat del preacord entre els Estats Units i l'Iran. Jerusalem, Jordi Brascó.
4: El Líban ha entrat en vigor un alto al foc, tot i que en principi ja n'hi havia un altre vigent d'alto al foc, el que van firmar fa setmanes els governs d'Israel i el Líban. És la prova de com aquest concepte, el d'alto al foc, ha anat perdent valor en aquesta regió. Només cal fixar-nos en el que passa a Gaza. Si més no, l'acord és entre els dos bàndols enfrontats, Israel i Hezbollah. Ha entrat en vigor a 3:00 p.m. i ha servit per aturar la sagnia després d'una de les jornades més mortíferes de les últimes setmanes en els dos cantons. Han mort una 50 de libanesos i 4 soldats israelians. Els atacs d'Israel s'han reduït, però no s'han aturat, i el portaveu de l'exèrcit, Efri Defrin, avisa que tenen llibertat d'actuació.
5: Una vegada més actuem d'acord amb les instruccions polítiques. Mentre aquestes instruccions no canvin, continuarem actuant segons les directrius actuals. qui ha violat aquest acord d'alto el foc és Hezbollah. Ha atacat, l'hem derrotat i està preocupat pels danys que li estem causant a les seves infraestructures estratègiques i profundes.
4: Les paraules de Defrin xoquen de ple amb les del líder de Hezbollah, Naim Qassem.
6: El projecte per eliminar Hezbollah i consolidar l'ocupació ha fracassat i els israelians es retiraran de cada racó de la nostra terra. Estem d'acord que s'aconseguirà la victòria en el sentit que porta a l'expulsió de l'enemic israelià de la nostra terra.
4: Les properes hores mostraran si aquest alto el foc és només una tireta per salvar les negociacions entre l'Iran i els Estats Units. A jutjar per les paraules dels dos bàndols, hi ha un problema de fons que cal resoldre. Hezbollah exigeix que Israel marxi del Líban i Israel insisteix que no ho pensa fer.
0: Doncs bé, Donald Trump ha lloat el paper de Benjamin Netanyahu en aquestes negociacions amb l'Iran. Després de l'allunyament entre els dos líders pels bombardejos al Líban, Trump ha dit ara que la relació entre els dos és immillorable.
7: Hem tingut una relació fantàstica amb Israel. Tots dos hem estat molt formidables. Bibi Netanyahu és un primer ministre guerrer i se l'ha de reconèixer com a tal.
0: Aquests últims atacs d'Israel al Líban han fet ajornar sense data les converses entre els Estats Units i l'Iran, ja que el règim dels ayatollahs exigeix el cessament de les hostilitats cap a Hezbollah, que és el seu aliat. El ministre iranià d'Afers Estrangers, Abbas Araghchi, ha acusat Israel de voler la guerra permanent. No obstant això, ha tret ferro a les negociacions que s'havien de reprendre aquest divendres a Suïssa amb l'argument que el preacord de pau ja està signat digitalment. Un portaveu d'exteriors del Parlament iranià, Ibrahim Rezai, insisteix que l'Iran no abandona la via negociadora.
8: No creiem el que diuen els Estats Units i actuem únicament segons els nostres propis càlculs. Però estem utilitzant l'opció de la negociació i la diplomàcia i continuarem mantenint converses amb els nord-americans.
0: El cas és que, mentrestant, el trànsit a l'estret d'Hormuz s'ha començat a reactivar per l'entrada en vigor del memoràndum entre les dues parts. No obstant això, l'Iran està plantejant noves exigències als vaixells que vulguin transitar per allà, com ara fer servir un nou itinerari o fer la sol·licitud amb 48 hores d'antelació. Això pot complicar la represa d'aquesta circulació marítima per aquesta zona que, com sabeu, és estratègica. Hi ha hagut una topada entre Donald Trump i Giorgia Meloni per unes declaracions del president dels Estats Units sobre la primera ministra italiana. Tot ve d'una entrevista de Trump en una cadena italiana on assegurava que Meloni li va implorar sortir amb ell en una foto al marge de la cimera del G7 i deia que ell ho va acceptar per pena. La líder italiana l'ha acusat d'inventar-s'ho tot.
9: No entenc per què el president dels Estats Units es comporta d'aquesta manera amb els seus propis aliats, i no és la primera vegada. Només puc lamentar el fet que no mostri la mateixa determinació davant dels enemics d'Occident, davant dels enemics dels Estats Units, davant dels líders amb els quals, al contrari, és molt més conciliador.
0: Arran d'aquest xoc diplomàtic, el ministre d'Exteriors d'Itàlia ha anul·lat una visita a Washington prevista per aquest cap de setmana. Tot i que en un primer moment Meloni i Trump havien mostrat bona sintonia i comparteixen una línia dura en temes com, per exemple, la política migratòria, cada vegada sorgeixen, com veiem, més desavinences. A la primavera, el president nord-americà la va criticar per haver rebutjat implicar-se militarment en la guerra a l'Orient Mitjà i la va acusar de falta de coratge. Diversos membres del govern britànic, inclosos almenys tres ministres, han demanat al primer ministre, Keir Starmer, que renunciï al càrrec per donar pas a un nou lideratge al Partit Laborista i al govern, segons publiquen diversos mitjans del Regne Unit. Aquest moviment es produeix hores després de la victòria electoral del seu rival al partit, l'alcalde de Manchester, Andy Burnham, als comicis parcials de dijous. El triomf de Burnham permetrà al polític d'esquerres tenir un escó al Parlament, requisit indispensable per desafiar Starmer en unes primàries. El primer ministre britànic, que ha contactat amb ministres del seu gabinet per defensar el seu lideratge, diu que està disposat a lluitar si hi ha primàries.
10: Però si hi ha una competició, només per ser clar amb tu, sí, m'hi presentaré, em postularé, he dit repetidament que no hi renunciaré.
0: I aquí a casa nostra, el president del Parlament, Josep Rull, que desconfia que el Tribunal Suprem acabi aplicant l'amnistia a l'expresident Carles Puigdemont i als altres líders del procés, encara que la justícia europea s'hi pronunciï a favor el 16 de juliol. En una entrevista al programa a l'hemicicle de 3Cat Info, Josep Rull, que va ser empresonat i condemnat per l'1 d'octubre, ha advertit que, en cas que no l'apliqués l'amnistia, estaria prevaricant.
11: Jo no me'n refio de res. Del Tribunal Suprem, per mi, les garanties que ofereix són molt, molt, molt baixes. El Tribunal Suprem es mou en el terreny d'allò polític i no d'allò jurídic. Estaria prevaricant i no seria la primera vegada que prevaricaria. I sóc molt conscient del que estic dient. No seria la primera vegada que el Tribunal estaria prevaricant.
0: A Espanya, Gabriel Rufián, d'Esquerra, i Mònica Oltra, de Compromís, han fet una crida a la unitat de les forces progressistes davant l'avenç de la dreta i l'extrema dreta en un acte conjunt dins de la gira que el República està fent arreu de l'Estat. Han insistit que les esquerres han de fer front comú en les pròximes eleccions espanyoles i, si cal, proposen fer primàries. Anem ara al País Valencià, Alba Barbosa.
12: Ha estat un acte que ha plegat centenes de persones i on el líder d'Esquerra Republicana al Congrés, Gabriel Rufián, ha defensat la confluència de les esquerres com a fórmula per fer front a l'extrema dreta i encarar així el proper cicle electoral.
13: Li demano a la Mònica, perquè ho pot fer, que ens uneixi. Perquè València pot ser el reflex de moltes coses. Perquè si ara no aprofitem l'oportunitat històrica que tenim, apaga i vámonos.
12: Rufián s'ha ofert a liderar una candidatura conjunta de l'Esquerra a Catalunya i Mònica Oltra, exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana, ha abraçat la idea i l'ha portat a escala municipal, ara que falten pocs dies perquè Compromís la ratifiqui com a candidata dels nacionalistes a l'alcaldia de València.
14: Jo el que vull és construir una ciutat amb esta bonica gent, perquè jo crec que els projectes revolucionaris desborden sempre les sigles dels partits.
12: El públic ha aplaudit a Oltra dempeus i amb crits d'alcaldessa i també han demanat presó per l'expresident Carlos Mazón. Sense més concrecions sobre aquesta eventual candidatura unitària dels partits a l'esquerra del PSOE, l'acte a València de Rufián i Oltra sí que ha servit per asseure junts dirigents de Compromís, de Podem i Esquerra Unida.
0: I encara en política, Aliança Catalana oficialitza un dels seus fundadors, Jordi Aragonès, com el cap de llista per Barcelona a les pròximes municipals. De 33 anys, exmilitant d'Unió i cosí de l'expresident Pere Aragonès, se'l considera l'ideòleg del partit d'extrema dreta. Sílvia Orriols l'ha escollit després d'haver sondejat sense èxit cares més conegudes, com ara l'exconseller Jaume Giró o el publicista i tertulià esportiu Lluís Carrasco.
15: No necessitem ningú mediàtic, necessitem algú valent.
0: I Aragonès ha apel·lat a recuperar la catalanitat a la ciutat i ha culpat els immigrants dels problemes de seguretat i d'habitatge.
16: Si Espanya no permetés que cada any arribessin 50.000 persones més a Barcelona, Barcelona no tindria el problema d'habitatge que té a dia d'avui.
0: I ha afirmat que a la seva llista només hi haurà independentistes. Els Mossos d'Esquadra asseguren que Isaac Andic estava aturat i sense fer servir el mòbil quan va patir la caiguda mortal a Montserrat. L'informe policial descarta que caigués per distracció, per tant, tal com apuntava la defensa del seu fill. Jonathan Andic va declarar davant dels Mossos el dia de l'accident que durant l'excursió ell es va avançar al seu pare perquè el fundador de Mango es va aturar per fer unes fotos. Va ser en aquell moment, segons la versió del seu fill, que va sentir un soroll i ja no va veure on era Isaac Andic. L'informe dels Mossos descarta ara que la víctima estigués fent servir el telèfon perquè no el va treure de la butxaca. En la seva segona declaració, Jonathan Andic va canviar aquesta versió i va assegurar que el seu pare només va fer fotos al principi de l'excursió. La defensa sosté que la contradicció sobre aquests fets no suposa un element incriminatori.
17: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Cada dia es detecten, atenció, de mitjana 14 casos d'assetjament als centres educatius públics i concertats de casa nostra, segons ha avançat aquest divendres al Matí de Catalunya Ràdio. En 3 anys s'han registrat prop de 8.000 possibles casos de bullying, la meitat a l'ESO. Són dades del Departament d'Educació obtingudes a través d'una petició de transparència i del Consorci d'Educació de Barcelona en què es constata un augment anual d'aquests casos. El govern l'atribueix al fet que des del 2024 hi ha un sistema per notificar-los. Susana Tarapiella és directora general d'Educació Inclusiva i Benestar de l'Alumnat del Departament.
18: Quan més protocols hi hagin, quan més registres hi hagin en els nostres centres, quan el REBA més casos tingui, això vol dir que els centres són cada vegada més segurs, perquè cada vegada es detecten més situacions que no es normalitzen.
0: En un de cada quatre casos, l'assetjament s'acaba perquè un dels implicats marxa del centre. Meritxell Plana és la presidenta de l'Associació Catalana per la Prevenció de l'Assetjament Escolar.
19: La família de l'agressor també és una família. I l'agressor no deixa de ser un nen. I és un nen que té unes dificultats. I qui se n'encarrega d'aquest nen? Perquè si marxa la víctima, que és el que acaba passant, qui se n'encarrega de l'agressor?
0: Des de l'any 2015 s'han dictat 11 sentències per casos d'assetjament escolar i només 4 han acabat en condemna.
17: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
20: Aquest cap de setmana vindrà marcat per aquesta calor sufocant que s'anirà intensificant just el cap de setmana que comença oficialment l'estiu, diumenge a les 10 i 24 minuts, amb un dissabte que ja tindrem temperatures més altes. De nit i matinada, entre divendres i dissabte, alguna gota que es pot deixar escapar entre Ponent i el Pirineu més occidental, un matí de dissabte amb més núvols, i això també ajuda que la temperatura no baixi gaire, ni tropical a la costa, cap a Ponent, i fins i tot algun valor cap a l'àrea central que pugui situar-se de mínim entre els 23 o 24 graus. Al llarg del matí les clarianes aniran guanyant terreny, tindrem més estones de sol, a la tarda alguna nuvolada, algun ruixat puntual cap al Pirineu, i tota aquesta entrada d'aire càlid, a més, va acompanyada de pols sahariana. Per tant, aquest cel terrós que es mantindrà durant tot el cap de setmana. I diumenge és quan tenim aquesta primera onada de calor de l'any, una onada de calor que s'allargarà fins al dia de Sant Joan, fins dimecres. Diumenge ja podríem tocar aquests primers 40 graus de l'any cap a Ponent. I dilluns aquesta calor encara s'intensificarà més i a més comarques. Valors per sobre dels 40 graus cap a Ponent, 42 o 43, però també moltes màximes arribant als 34 o 35 graus. També altes a la costa i a més amb nits i matinades que podran ser tropicals o fins i tot tòrrides.

0: Ara passen 2:45, l'Hospital Vall d'Hebron ha practicat la primera cirurgia pediàtrica a Europa amb un nou robot que opera a través d'una única incisió i amb un sol braç robòtic. El pacient ha estat un nen de 12 anys, a qui s'ha extirpat un ronyó i la uretra. El menor ha rebut l'alta hospitalària només 15 dies després de la intervenció. A diferència dels robots quirúrgics habituals, que treballen amb diverses incisions, aquest nou sistema necessita només un tall d'uns 2,5 cm. Per aquest punt, s'introdueix al braç instrumental i això permet tenir més precisió i accés a espais reduïts. El doctor Marino Asensio, uròleg pediàtric, explica la diferència amb els robots actuals.
1: En cirurgia robòtica multiport, a vegades tenim una limitació important quan tenim que mobilitzar-nos a lo largo d'una cavitat, perquè el robot fixa d'alguna forma en la zona on pots treballar i no deixa bellugar-te gaire. En aquest cas no, com solo depèn d'un punt d'inserció, te pots bellugar per tota la cavitat d'una forma molt més senzilla.
0: Aquest nou robot permet una recuperació més ràpida i també es podrà utilitzar en adults. Els pescadors catalans van treure del mar l'any passat gairebé 122.000 litres de deixalles dins el projecte Pesca Neta, que va començar l'any 2021. Hi participen confraries de tot el litoral, que troben grans quantitats de plàstics i tovalloletes, però també neveres, butaques i joguines sexuals. Arenys de Mar, Marta Vallès.
2: Durant aquests 5 anys de campanya Pesca Neta s'han retirat del mar més de 500.000 litres de deixalles. L'any passat, els 122.000 litres suposen un increment del 68% respecte al 2021, el primer any del projecte. Abans els pescadors ja havien recollit des de sempre la brossa que treien del mar. La diferència és que des de fa 5 anys porten un registre. Anna Grassa, tècnica de la Direcció General de Política Marítima i Pesca Sostenible.
3: Cada vegada que pugen la xarxa a bord i troben deixalles, doncs aprofiten que han de triar peix i triar també la deixalla. La registren en una aplicació mòbil que ells mateixos van crear per recollir dades. Aquest any ens han enviat fotografies doncs, des d'un camió d'aquests de joguina de motor, butaques, molts residus que després dels temporals arriben al mar, com grans troncs.
2: En Sergi Pou, pescador del Port d'Arenys de Mar, ens confirma tot el que arriben a trobar dins les xarxes.
4: Tovalloletes, sobretot, compreses, tampons, tot el que et puguis imagina. Bueno, i plàstics, ple de plàstic. La cosa més curiosa que m'he trobat va ser amb el meu pare fa molts anys, que vam pescar una dentadura, això sí. Algú que ho devia caure. Extintors, avui he agafat, per exemple, unes ulleres, pilotes de golf, pilotes de tennis, càmeres de fotos. Hasta un anell em vaig trobar una vegada, també. Embolicat i tot de regam, eh?
2: I segons un comunicat del Departament d'Agricultura, aquest 2025 també s'han trobat rentadores, butaques i joguines sexuals.
0: I augmenten els atacs de dofins a les xarxes dels pescadors de la Costa Daurada i l'Ebre. El sector de la pesca artesanal, que és el més afectat, demana ajuts per fer front a la pèrdua de les captures i els danys materials. Tornem a Tarragona, Ricard Buigas.
5: Els pescadors estan desesperats, no saben què fer. Moisés González té una barca a Cambrils, al Baix Camp. Ens ha explicat que el problema el van detectar l'any 2019, però ara s'ha agreujat.
6: Ha anat creixent, fins aquest any, que ja s'ha disparat. És brutal els atacs que tenim. O sigui, se mosseguen el peix que està enganxat a la xarxa i el prenen. Fan forat a la xarxa i prenen les captures.
5: Els més afectats són els pescadors artesanals, amb embarcacions d'entre un i tres mariners i que pesquen a prop de la costa. Ara capturen lluç i moll. A l'Ametlla de Mar, al Baix Ebre, n'hi ha una vintena. El patró major de la confraria, Miquel Burull, diu que no saben per què passa.
7: Han d'estar l'explicació científica d'això, vull dir, el per què, no, d'això, no ho sabem, però el tema és preocupant i cada vegada és més preocupant i també pensem una cosa, que això ha començat per aquí, però això s'anirà escampant.
5: A més de perdre les captures, els dofins també fan malbé les xarxes que costen entre 6.000 i 10.000 euros. No estan en contra dels cetacis perquè són una espècie protegida, però reclamen solucions. Demanen a la Generalitat que reactivi els ajuts del 2023. La Direcció General de Medi Natural ha dit a 3Cat Info que està tramitant les ajudes pendents dels últims dos anys per fer-les efectives les pròximes setmanes. El Departament d'Agricultura i Pesca ha demanat a Madrid l'augment de la quota de tonyina pels pescadors afectats.
0: L'antiga ciutat ibèrica d'Ullastret, al Baix Empordà, que és la més gran de Catalunya, podria doblar o triplicar la superfície que es pensava que tenia fins ara, segons han fet evidents els últims treballs arqueològics d'aquesta primavera. Anem a Ullastret. Carla Saló Pujol.
8: Han posat al descobert 12 jaciments i dels 12 no eren desconeguts fins ara. Una de les troballes ha estat la localització d'espais que havien estat habitats fora de la muralla a l'entorn de la ciutat ibèrica en un nou barri que podria tenir unes 5 hectàrees. Gabriel de Prado és el director de la seu d'Ullastret del Museu d'Arqueologia.
9: amb les finestres que s'han pogut obrir en el marc d'aquestes intervencions preventives, hem calculat una extensió inicial d'una hectàrea i mitja, però que podria arribar a 3 o fins i tot podria ser superior.
8: A més d'Ullastret, també s'han fet excavacions en poblacions de l'entorn com el nucli de Llevià, la Tallada d'Empordà, Bellcaire i l'Escala.
0: I ara tornem a Tarragona per explicar-vos que els Mossos han enxampat el conductor d'un autocar que circulava en sentit contrari per l'autopista P7 amb una quarantena de passatgers, la majoria nens. Els fets van passar a Amposta, al Montsià. Ricard Buigas.
5: Els agents van aturar el vehicle després que alguns conductors donessin l'alerta i el van reconduir al sentit correcte. L'home de 54 anys va donar positiu per drogues. Els Mossos el van denunciar i van immobilitzar l'autocar. Els passatgers, la majoria dels quals eren menors d'edat, van ser traslladats a un altre vehicle i van poder continuar el viatge. Els fets van passar dijous a la tarda, quan l'autocar va accedir a l'autopista en contradirecció per la sortida 322 cap a l'Aldea i Amposta.
10: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El Museu d'Art Contemporani de Barcelona treu una quarantena d'obres de les seves sales i les exposa en espais quotidians de tot Catalunya, com per exemple una perruqueria de Valls, una botiga d'electrodomèstics de Girona, el Tanatori de Lleida o el Mercat de Vilanova i la Geltrú. És una iniciativa, es diu Un Museu Fora del Museu, que commemora el 30è aniversari del centre. El comissari del projecte, Martí Manent, destaca la tria de les ubicacions.
11: I és això, en un tanatori has de vigilar quin tipus d'obra hi poses. Per això, en un tanatori el que tenim és una peça de la Fina Miralles, on tenim una idea de temps, per exemple. A Sant Cugat fa bastanta gràcia perquè hi ha dues obres de l'Àngels Riber en una cafeteria on ella hi va a prendre el cafè. Tota la selecció està feta a partir d'entendre els llocs i pensar també què és l'art contemporani vist des del Museu d'Art Contemporani de Barcelona.
0: Les obres, majoritàriament fotografies i vídeos, són d'autors consagrats de la col·lecció del MACBA, com Joan Brossa, Colita, Francesc Abad, Antoni Miralda o Bruce Nauman. Aquesta experiència durarà fins al novembre i ha comptat amb el suport d'una vintena de centres d'art catalans.
10: 3CAT Info. 3CAT Info. Esports.
0: Amb el David Ubal.

0: tiene este club, que tenemos nosotros los futbolistas de esta plantilla, y ha salido todo especial y le hemos puesto el broche de oro a cerrar este círculo de esta temporada tan bonita.
1: Són declaracions de Kaiser al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio. Després del tercer gol i ja el temps afegit, hi ha hagut invasió de camp i el partit s'ha aturat uns 10 minuts. Per cert, que segon el Sabadell s'hi trobarà el Girona. I segons ha avançat la cadena SER i ha pogut confirmar aquesta emissora, tot fa pensar que Quique Álvarez, el tècnic del filial gironí, serà l'entrenador del primer equip del Girona a segona.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El Mundial de Futbol dels Estats Units, Mèxic i el Canadà aquest divendres s'ha jugat un partit de la segona jornada del grup D, l'Estats Units 2, Austràlia 0. Mentrestant, la selecció espanyola jugarà diumenge contra l'Aràbia Saudita a la segona jornada. I en les hores prèvies han parlat jugadors del Barça. És el cas, per exemple, de Pau Cubarsí, que ho ha fet en roda de premsa.
3: És un somni de ben petit poder estar aquí, poder tenir la confiança del míster de poder disputar el meu primer Mundial, amb moltes ganes sobretot de jugar, de demostrar, però sobretot de venir aquí, ajudar l'equip, tant sigui en el camp com fora d'ell. Fer que siguem una gran família, jo crec que això ens pot donar que portem el trofeu a casa.
1: Obrim ara bloc poliesportiu parlant d'hoquei patins.
2: L'actualitat esportiva a fons.
1: L'Igualada ha forçat el quart partit de la final de l'hoquei Lliga i manté opcions de títol. Els igualadins han derrotat per 5-2 al Liceu de la Corunya el tercer enfrontament, amb remuntada inclosa, ja que el descans perdien 0-1. Marc Montaner, el tècnic de l'Igualada, confia en el seu equip.
4: Sí, a veure, ja hem de creure per nassos, no? I tant que hi crec, i a més si juguem la nostra gent al costat encara som més forts. Intentarem tirar-ho endavant i que es quedi aquí el quart punt i haguem d'anar a Galícia.
1: Els gols de l'Igualada els han marcat Matías Pascual, Biel Llanes, Àlex Cardil, Joel Romà i Miguel Canyadillas. El quart partit es disputarà diumenge també al pavelló de les Comes, amb l'eliminatòria encara favorable al Liceu per 2-1. D'altra banda, aquest divendres ha arrencat la Volta Ciclista Catalunya Femenina en la seva tercera edició amb 3 etapes. La guanyadora de la primera etapa ha estat la neerlandesa Nienke Vanhoven, després dels 92 quilòmetres amb sortida i arribada a Santa Susana, al Maresme. I de retruc n'és la primera líder. Aquest dissabte, segona etapa, 130 quilòmetres des de Sant Vicenç de Castellet fins a la Molina, una arribada precedida per l'ascensió al Coll de la Creueta. La cambrilenca del conjunt gallec Farto, Ingrid Ruiz, que també ha rodat escapada a la primera etapa, s'hi ha referit.
5: És un dia per les escaladores, aleshores és més per recolzar la Clàudia, la meva companya, que és una bona escaladora, i arribar fins a dalt de la Molina, gaudir de les vistes.
1: Del ciclisme passem al bàsquet. El Barça afronta aquest dissabte el segon partit de la final de la Lliga CB a la pista del València. Els blaugranes hi arriben amb la confiança del triomf a la pròrroga al primer duel, aquest dijous. Tot i això, el base blaugrana Juani Marcos recalca que han de millorar la posada en escena.
6: Estamos mentalizados en que es solo un 1-0, que es solo un punto, que todavía tenemos el partido de mañana, que es muy importante, y tenemos que estar preparados desde el minuto 1, cosa que quizás nos falló un poco en el partido de ayer, que salimos un poco desconcentrados.
1: Per cert, que el Barça finalment es quedarà sense fitxar Mike James. El base del Mònaco ha trencat el preacord que tenia amb el club blaugrana, ja que el va signar per treballar a les ordres de Xavi Pascual, que marxarà.
2: 3CAT Info.
1: En MotoGP, el japonès Ayogura ha estat el pilot més ràpid a la primera jornada d'entrenaments del Gran Premi de la República Txeca al circuit de Brno. Marc Márquez ha estat cinquè després de caure dues vegades i s'ha mostrat autocrític.
7: No, la Aprilia no está por encima, están por encima los pilotos y es ahí donde nosotros tenemos que seguir trabajando porque la moto está para ganar.
1: Al contrari que Marc Márquez, hauran de fer repesca el seu germà Àlex, Àlex Rins i Maverick Viñales, pel que fa als catalans. Afegim encara que en handbol Pablo Urdangarín ha renovat contracte amb el Granollers fins al 2028. Al torneig de tenis sobre herba de Berlín, Paula Badosa ha quedat eliminada als quarts de final després de perdre 6-1 i 6-3 davant de la txeca Noskova. En waterpolo destaquem també que el Sabadell femení ha anunciat el fitxatge de la internacional neerlandesa Marje Keuning, que complirà així la seva tercera etapa a Can Llong. En futbol sala, Víctor Pérez torna a l'indústria Santa Coloma després de jugar un any cedit al Barça Atlètic i ha signat fins al 2028. I pel que fa a l'Open dels Estats Units de golf, el golfista de la Garriga, David Puig, ha acabat la segona volta al camp de Shinnecock Hills, a l'estat de Nova York, amb dos cops sobre el par. Puig acumula una targeta total de més 9 i ha quedat així fora del tall.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Info.

0: Bona nit. Un nen de 12 anys ha mort ofegat a Tarragona i dos més de 13 han estat rescatats i traslladats a l'hospital en estat crític. Formaven part d'un grup de 6 joves que eren en una zona de roques entre les platges de la Rabassada i del Miracle i no podien sortir de l'aigua. El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat el primer avís de perill de l'any per calor intensa amb un episodi que començarà diumenge i que tindrà el pic entre dilluns i dimarts, quan es podrien superar els 40 graus a Ponent. La situació arriba en plena revetlla de Sant Joan i en plena campanya de la sega, amb un alt risc d'incendis i un dispositiu reforçat dels bombers. Israel i Hezbollah pacten un fràgil alto al foc que no reconeixen públicament hores després d'una escalada de violència que deixa gairebé 40-50 morts al Líban. Els atacs han continuat una vegada que ha entrat en vigor, però amb menys intensitat. Com a mínim una persona mort i diverses han quedat ferides com a conseqüència del xoc de dos trens a prop de Bedford, al nord de Londres. Un dels dos trens s'ha aturat per causes que es desconeixen i l'altre l'han vestit per darrere sense que hagin descarrilat. Pedro Sánchez continua alimentant la possibilitat d'un avançament electoral si no aconsegueix nous pressupostos. El president espanyol prometisa que no serà abans del 2027 i reitera que no farà coincidir les generals amb les municipals del maig. El magistrat Juan Carlos Peinado obre una nova línia d'investigació en el cas de Begoña Gómez, però només contra l'empresari Juan Carlos Barrabés. D'entrada, també apuntava a la parella de Pedro Sánchez, però després ha rectificat. El govern espanyol ho considera un despropòsit tot plegat per acorralar l'entorn del president espanyol. I descobreixen a la Biblioteca Nacional de França, a París, una partitura inèdita de Mozart. És un quadern de 44 pàgines manuscrites pel compositor l'any 1778, quan tenia 22 anys. Conté 7 peces curtes per flauta i arpa, una combinació poc habitual per al músic austríac.
1: Esports. El Sabadell ha aconseguit l'ascens a la segona divisió de futbol. Els sabadellencs han superat per 4-0 el Zamora a la tornada de l'eliminatòria final per pujar de categoria i han remuntat així el 0-1 advers de l'anada amb gols de López Pinto, Eneko, Quadri i Xavi Moreno. El Mundial de Futbol dels Estats Units, Mèxic i el Canadà aquest divendres s'ha jugat un partit de la segona jornada del grup D. L'Estats Units 2, Austràlia 0. I l'Igualada ha forçat el quart partit de la final de l'Hockey Lliga d'Hockey Patins. Els igualadins han derrotat per 5-2 al Liceu de la Corunya al tercer enfrontament amb remuntada inclosa.
0: I aquest cap de setmana serà de calor sufocant i arribarà la primera onada de calor diumenge. Això s'allargarà fins a Sant Joan. Dissabte amb sol i poc ruixats, amb més calor tocant els 38 graus a Ponent. Diumenge podrien arribar els primers 40 graus de l'any just amb l'arribada de l'estiu. Nit i matinada tropicals o fins i tot tòrrides al litoral central.
2: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us informa Sara Riera. Un nen de 12 anys ha mort ofegat a Tarragona i dos més de 13 anys han estat rescatats i traslladats a l'hospital en estat crític. Formaven part d'un grup de 6 joves que eren en una zona de roques a la platja de la Rabassada. Es tracta de la primera mort a les platges catalanes des que va començar la temporada de bany el 15 de juny, segons Protecció Civil. Tarragona, Ricard Buigas.
3: Els serveis d'emergències han pogut treure de l'aigua els 3 menors. Dos han estat localitzats a prop de les roques per la Creu Roja i l'altre ha estat rescatat per l'helicòpter de salvament marítim. El socorrista donà l'alerta a 3:15 PM. Segons apunten els equips d'emergències, un grup de 6 nens eren a la zona de les roques de la Cova del Gos a la platja de la Rabassada. Quan han entrat a l'aigua, han vist que tenien dificultats per sortir. 3 han acabat sortint sense ajuda, però els altres 3 han hagut de ser rescatats. L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha donat el seu condol pel tràgic succés.
4: I són moments de molt dolor, consternació, i l'únic que podem fer i volem fer és traslladar tot el nostre escalf també a les famílies.
3: La zona de l'incident en una àrea de roques entre les platges de la Rabassada i del Miracle està afectada per forts corrents. Quan han passat els fets, a la Rabassada llonejava la bandera groga.
0: El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès el primer avís de situació meteorològica de perill per calor d'aquest any. L'episodi començarà diumenge i tindrà el punt àlgid entre dilluns i dimarts, amb temperatures que podrien superar els 40 graus a les comarques de Ponent. La situació preocupa especialment per la coincidència amb la revetlla de Sant Joan i la campanya de la sega del cereal. De fet, en els últims dos dies s'han produït una desena d'incendis en diversos punts de les comarques de Lleida i Girona. Per això, Claudi Gallardo, cap de suport dels bombers, explica que el cos ha reforçat el dispositiu preventiu.
2: Fem un dispositiu potent, a més també de forma proactiva, com que tenim el risc més centrat en aquesta zona més de Ponent de Catalunya, al sud, a Terres de l'Ebre, també fem aquests moviments del dispositiu, si cal, d'enviar més recursos cap a aquestes zones de forma proactiva.
0: Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, fa una crida a la prudència en l'ús del material pirotècnic i demana sentit comú a la ciutadania.
5: Tothom que vegi alguna ignició que comenci, alguna columna de fum que pugui fer sospitar que hi ha un incendi, que avisin el 112, perquè poden iniciar la seva actuació lo abans possible.
0: A més de la calor que farà de dia, també s'esperen nits molt càlides. El Meteocat preveu nits tropicals amb mínimes per sobre dels 20 graus a gran part del país i fins i tot nits tòrrides amb temperatures que superaran els 25 graus al litoral i al prelitoral. Les altes temperatures s'allargaran almenys fins dimarts. Doncs bé, cada grau que es redueix el termòstat de l'aire condicionat s'incrementa un 7% al consum d'electricitat. Els experts recorden que els habitatges on l'aire condicionat funciona de forma continuada el consum d'electricitat augmenta un 50% i si l'habitatge està mal aïllat, l'increment pot arribar al 60%. Anna Camp és la directora de l'Institut Català d'Energia.
6: Penseu que l'aire condicionat és el que consumeix més de tots els electrodomèstics que tenim a casa. Llavors, intentar, si podem, no baixar l'aire condicionat més de 26 graus i si podem abans utilitzar ventiladors. Penseu que un ventilador gasta entre 10 i 20 vegades menys d'electricitat que un aire condicionat.
0: Per millorar l'eficiència energètica sense haver de fer cap inversió, Iu Gallart, el director de la comercialitzadora pública Barcelona Energia, recomana no deixar entrar el sol a casa en les hores de més calor.
6: A les hores de més radiació solar, entre les 11 del matí i les 6 de la tarda, aïllar-nos del sol, és a dir, baixar persianes, cortines i posar el toldo si el tenim. Penseu que quan ens dona el sol a casa ens pot fer augmentar entre 2 i 5 graus la temperatura que tenim a casa. Evitar-ho és molt important.
0: Una altra manera de reduir la factura és controlar la potència contractada. Segons Barcelona Energia, la meitat de les vivendes tenen contractada una potència elèctrica superior a la que necessiten. Obrim ara el focus al Líban, incògnita sobre un suposat alto al foc pactat entre Israel i Hezbollah que cap de les dues parts ha reconegut públicament. La notícia l'han anunciada als Estats Units i ha saltat després d'una escalada de violència que ha causat gairebé 50 morts i un centenar de ferits al Líban i la mort també de 4 soldats israelians. Però una vegada entrat en vigor aquesta suposada treva, els atacs han continuat al sud del Líban. La pau en aquest país és clau per garantir la viabilitat del preacord entre els Estats Units i l'Iran. Jerusalem, Jordi Brascó.
7: Al Líban ha entrat en vigor un alto al foc, tot i que en principi ja n'hi havia un altre vigent d'alto al foc, el que van firmar fa setmanes els governs d'Israel i el Líban. És la prova de com aquest concepte, el d'alto al foc, ha anat perdent valor en aquesta regió. Només cal fixar-nos en el que passa a Gaza. Si més no, l'acord és entre els dos bàndols enfrontats, Israel i Hezbollah. Ha entrat en vigor a les 3 de la tarda i ha servit per aturar la sagnia després d'una de les jornades més mortíferes de les últimes setmanes en els dos cantons. Han mort una cinquantena de libanesos i 4 soldats israelians. Els atacs d'Israel s'han reduït, però no s'han aturat i el portaveu de l'exèrcit, Efri Defrin, avisa que tenen llibertat d'actuació.
8: Una vegada més actuem d'acord amb les instruccions polítiques. Mentre aquestes instruccions no canviïn, continuarem actuant segons les directrius actuals. Qui ha violat aquest acord d'alto al foc és Hezbollah. Ha atacat, l'hem derrotat i està preocupat pels danys que li estem causant a les seves infraestructures estratègiques i profundes.
7: Les paraules de Defrin xoquen de ple amb les del líder de Hezbollah, Naim Qassem.
9: El projecte per eliminar Hezbollah i consolidar l'ocupació ha fracassat i els israelians es retiraran de cada racó de la nostra terra. Estem d'acord que s'aconseguirà la victòria en el sentit que porta a l'expulsió de l'enemic israelià de la nostra terra.
7: Les properes hores mostraran si aquest alto al foc és només una tireta per salvar les negociacions entre l'Iran i els Estats Units. A jutjar per les paraules dels dos bàndols, hi ha un problema de fons que cal resoldre. Hezbollah exigeix que Israel marxi del Líban i Israel insisteix que no ho pensa fer.
0: Doncs Donald Trump ha lloat el paper de Benjamin Netanyahu en aquestes negociacions amb l'Iran. Després de l'allunyament entre els dos líders pels bombardejos al Líban, Trump ha dit ara que la relació entre els dos és immillorable.
10: Hem tingut una relació fantàstica amb Israel. Tots dos hem estat molt formidables. Bibi Netanyahu és un primer ministre guerrer i se l'ha de reconèixer com a tal.
0: Els últims atacs d'Israel al Líban han fet ajornar sense data aquestes converses entre els Estats Units i l'Iran perquè el règim dels ayatolàs exigeix el cessament de les hostilitats cap a Hezbollah, el seu aliat. El ministre iranià d'Afers Estrangers, Abbas Araghchi, ha acusat Israel de voler la guerra permanent. No obstant això, ha tret ferro a les negociacions que s'havien de reprendre aquest divendres a Suïssa amb l'argument que el preacord de pau ja està signat digitalment. Un portaveu d'exteriors del Parlament iranià, Ibrahim Rezai, insisteix que l'Iran no abandona la via negociadora.
11: No creiem el que diuen els Estats Units i actuem únicament segons els nostres propis càlculs. Però estem utilitzant l'opció de la negociació i la diplomàcia i continuarem mantenint converses amb els nord-americans.
0: Mentrestant, el trànsit de l'estret d'Hormuz s'ha començat a reactivar per l'entrada en vigor del memoràndum entre aquestes dues parts. No obstant això, l'Iran està plantejant noves exigències als vaixells que vulguin transitar per allà, com ara fer servir un nou itinerari o fer la sol·licitud amb 48 hores d'antelació. Això pot complicar la represa de la circulació marítima per aquesta zona estratègica. I a Londres, un mort i diversos ferits és el balanç provisional de l'accident de dos trens al nord d'aquesta ciutat aquest divendres. Un dels dos combois s'ha aturat per causes que encara no se saben i l'altre l'han vestit per darrere. Anem a Londres, doncs, Quim Olivares.
12: Els dos trens han xocat uns 90 quilòmetres al nord de Londres entre les poblacions de Luton i Bedford, segons la policia de transport britànica. Ara com ara no se saben les causes de l'accident. Els dos combois, després de xocar, han encaixat un amb l'altre, però sobre la via, sense descarrilar. Amb l'impacte, la part frontal d'un tren i la cua de l'altre han quedat força malmeses. Un viatger explicava així a la BBC la situació que ha viscut.
13: Era al capdavant del tren que ha xocat amb l'altre. Quan m'he aixecat, he vist seients per tot arreu. Semblava que hi havia hagut una explosió d'una bomba. He vist gent amb la cara ensangonada i amb ferides a les cames i hi havia fum per tot arreu.
12: L'accident ha passat entre dos combois que anaven cap al sud, un tren de llarg recorregut que venia de Nottingham, ciutat del centre d'Anglaterra, i un de Rodalies que anava cap a l'aeroport de Luton i després fins a l'estació de St Pancras, al centre de Londres. El xoc ha provocat el caos en un dels corredors ferroviaris més transitats del Regne Unit, ja que el servei ha quedat interromput.
0: Aquest divendres han sortit de l'àrea del voltant de Barcelona 267.000 vehicles, un 44% dels previstos per tot el cap de setmana en una operació sortida que enllaça amb la de la Revetlla de Sant Joan. La via amb més retencions ha estat, com sempre, la P7, el seu pas pel Vallès en direcció a Girona i també en diversos punts del sud per accedir a les poblacions del litoral de Tarragona. De cara a dimarts hi haurà diverses mesures especials. Es limitarà la velocitat a 80 km/h a tots els vehicles, a la C32, a la C31 Sud, a la B23 i a la P7 també fins a Martorell i a la Pota Nord fins a Montgat. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
14: Perquè la velocitat 80 és la velocitat que hi caben més cotxes en un quilòmetre. Sempre ajuda. I si tranquil·litzem també el flux de trànsit, evitarem accidents que poden generar la congestió.
0: Dimarts també els camions no podran circular per l'AP7 entre Maçanet de la Selva i l'Hospitalet de l'Infant. Dimecres, que és el dia de Sant Joan, ho hauran de fer pel carril dret i sense avançar entre Sant Celoni i Vilafranca del Penedès. Trànsit també alerta de les dificultats per conduir amb calor, amb especial atenció als ciclistes per risc d'insolació i també als motoristes.
14: Les motos, quan hi ha aquests episodis d'onada de calor, conduir amb temperatures de 40 graus una moto representa conduir ebri, com si anessis begut.
0: Tant dimarts com dimecres hi haurà més radars en línia per controlar la velocitat. Els Mossos d'Esquadra desplegaran gairebé 300 agents.
15: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
16: Aquest cap de setmana vindrà marcat per aquesta calor sufocant que s'anirà intensificant just el cap de setmana que comença oficialment l'estiu, diumenge a les 10 i 24 minuts, amb un dissabte que ja tindrem temperatures més altes. De nit i matinada, entre divendres i dissabte, alguna gota que es pot deixar escapar entre Ponent i el Pirineu més occidental, un matí de dissabte amb més núvols, i això també ajuda que la temperatura no baixi gaire, ni tropical a la costa, cap a Ponent, i fins i tot algun valor cap a l'àrea central que pugui situar-se de mínim entre els 23 o 24 graus. Al llarg del matí les clarianes aniran guanyant terreny, tindrem més estones de sol, a la tarda alguna nuvolada, algun ruixat puntual cap al Pirineu, i tota aquesta entrada d'aire càlid a més va acompanyada de pols sahariana, per tant aquest cel terrós que es mantindrà durant tot el cap de setmana. I diumenge és quan tenim aquesta primera onada de calor de l'any, una onada de calor que s'allargarà fins al dia de Sant Joan, fins dimecres. Diumenge ja podríem tocar aquests primers 40 graus de l'any cap a Ponent. I dilluns aquesta calor encara s'intensificarà més i a més comarques. Valors per sobre dels 40 graus cap a Ponent, 42 o 43, però també moltes màximes arribant als 34 o 35 graus. També altes a la costa i a més amb nits i matinades que podran ser tropicals o fins i tot tòrrides.
15: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Ara passa un minut d'un quart. Pedro Sánchez insisteix que podria avançar eleccions si perd la votació dels pressupostos per l'any que ve. El president espanyol diu que presentarà els comptes públics a finals d'any i que no vol que les eleccions generals coincideixin amb les municipals del maig. Ho ha dit en sortir del Consell Europeu a Brussel·les, on també ha reiterat el seu suport a l'expresident Rodríguez Zapatero. Anem a Madrid, Àngels Lafuente.
17: Per primer cop aquesta setmana, Pedro Sánchez ha deixat la porta oberta a avançar les eleccions si no aconsegueix aprovar uns nous pressupostos. Un full de ruta que apuntava dijous i al qual aquest divendres s'ha tornat a referir entre rialles i una certa ironia.
18: Se lo voy a decir muy claramente, a ver. Presentaremos los presupuestos en 2026 y habrá elecciones en 2027. Y ya no puedo decirles más, porque yo lo que quiero es... Claro. Pero bueno, la realidad es muy dinámica.
17: En tot cas, seria un avançament tècnic dels comicis. Estem parlant de mesos, sempre depenent de la tramitació dels pressupostos que preveu portar al Congrés a finals d'any i, per tant, ens situaríem en els primers mesos del 2027 en lloc de l'estiu. Un altre condicionant són les eleccions municipals i d'algunes autonomies al mes de maig. Sánchez sempre ha defensat que no hi haurà un superdiumenge electoral, que no farà coincidir les generals amb altres eleccions, principalment perquè els alcaldes socialistes no volen pagar a les urnes tots els casos judicials i de suposada corrupció que envolten el PSOE. I és que el president espanyol haurà de negociar el suport dels socis als pressupostos amb la imputació de Zapatero, a qui ha tornat a fer costat a l'hora de referir-se a les joies de valor milionari.
18: Mi experiencia es que cuando uno viaja, recibe regalos de los cuales no tiene constancia hasta que regresa a Madrid. Son intercambios que se dan de presentes dentro efectivamente de la legislación, y eso es lo que afortunadamente el presidente Zapatero impulsó.
17: I és que va ser Zapatero qui va regularitzar per llei els regals de presidents i, per tant, diu Sánchez, li correspon a ell decidir si torna les joies.
0: El ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Ernest Urtasun, veu lògic convocar aquestes eleccions si no s'aproven els pressupostos generals de l'Estat, però demana presentar uns comptes potents per intentar evitar-ho. Són declaracions que ha fet al Matí de Catalunya Ràdio.
19: Sembla lògic per tothom, estem a l'últim any de la legislatura. Ara, jo sí que crec que nosaltres com a govern no ens hem de posar en aquests moments a fer uns pressupostos pensant que seran derrotats. Crec que hem de fer els millors pressupostos possibles i després tenir una discussió parlamentària.
0: Ara bé, aquests comptes ho tenen pràcticament impossible per tirar endavant perquè necessiten el suport de Junts i la seva portaveu, Míriam Nogueras, té clar que la legislatura està esgotada. També n'ha parlat al Matí de Catalunya Ràdio.
20: La legislatura està bloquejada, no s'aproven lleis del govern, el govern té bloquejades les lleis i les propostes de la resta de grups parlamentaris, per tant, quin sentit té seguir una legislatura que no està donant cap mena de solucions als problemes que tenen els ciutadans?
0: En aquest context, el jutge Juan Carlos Peinado obre una altra investigació vinculada al cas de Begoña Gómez. Ara reclama informació per suposades irregularitats en l'adjudicació d'un contracte públic finançat amb fons europeus, però de moment només investiga un altre dels imputats, l'empresari Juan Carlos Barrabés. A primera hora, el magistrat també assenyalava la parella de Pedro Sánchez, però després ha rectificat. El govern espanyol creu que tot plegat és un despropòsit per acorralar l'entorn del president espanyol. Això deia deia el ministre Óscar López en una entrevista a Televisió Espanyola.
1: Yo creo que ese furor de peinado de buscar y encontrar lo que pueda le lleva a cometer errores muy graves. Esa información de la que se habla hoy, hasta donde yo sé, no tiene absolutamente nada que ver con Begoña Gómez.
0: A tot plegat, el jutge encara no ha comunicat si envia Begoña Gómez a judici pel cas dels seus negocis amb la Universitat Complutense. Segons fonts properes a Peinado, el jutge està madurant aquesta decisió, tot i que per llei només té 3 dies per fer aquest pas i ja n'han passat 4 des que dilluns la va citar per últim cop als jutjats.
15: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I aquí a Catalunya el govern recomana a les empreses facilitar el teletreball als empleats amb fills durant les vacances escolars. Aquesta és una de les 55 mesures que recull l'Agenda Catalana de Conciliació i Corresponsabilitat, que persegueix afavorir la igualtat i que recull pràctiques que ja són habituals, segons ha explicat la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor.
21: Com la flexibilització d'entrades i sortides horàries, hi ha altres empreses que el que fan és durant el període de vacances escolars dels fills i de les filles compactant les jornades. Hi ha altres empreses que el que tenen són unes bosses ja de substitucions per garantir els permisos i les excedències per cura de fills i filles.
0: El conseller d'Empresa, Miquel Samper, també assegura que el món laboral ha canviat i diu que s'hi ha d'adaptar la gent.
22: Nova forma d'encaixar el temps, la gestió del temps, és a dir, la gent ara també vol conciliar amb altres aspectes de la vida, estar més amb els fills, estar més amb els pares, poder anar a fer esport, el que sigui, i això no ha d'estar renyit amb la productivitat.
0: El document fa aquestes recomanacions per a empreses mitjanes i grans de sectors com el financer, el del màrqueting o el de les tasques administratives i que tinguin tots els seus processos digitalitzats. Segons el conseller d'Empresa, aquestes mesures es traslladaran als agents socials, que són els que les han d'acabar traslladant als convenis. Apareix una partitura inèdita de Wolfgang Amadeus Mozart a la Biblioteca Nacional de França. És un quadern de 44 pàgines escrites a mà pel compositor l'any 1778, quan tenia 22 anys. Conté 7 peces curtes per flauta i arpa, que és una combinació poc habitual en aquest músic austríac. El descobriment es va produir el mes de febrer, però no s'ha fet públic fins que diversos experts n'han corroborat l'autoria. La conclusió és que aquestes partitures formarien part de les lliçons que Mozart impartia a París a la filla d'un poderós aristòcrata pròxim a la reina Maria d'Àustria, decapitada durant la Revolució Francesa. Per tant, la hipòtesi més probable és que van anar a parar a la Biblioteca Nacional durant les confiscacions revolucionàries. El president de la institució ha afirmat que és una de les troballes més importants de les últimes dècades i aquest diumenge, coincidint amb el Dia de la Música, s'interpretaran per primer cop. Serà a la Sala Oval de la mateixa biblioteca. I la cinquena pel·lícula de la saga Toy Story, produïda per Disney i Pixar, arriba als nostres cinemes doblada al català en una quarantena de sales.
23: Toni, prou de pantalles per avui.
24: D'acord.
25: Vull parlar amb tu, aparell.
26: Sisplau, digue'm, Lili.
25: Les joguines i jo ens hem passat l'estiu pencant perquè la Bonnie pogués tenir amigues. Sí. Però tu ho has engegat
26: ja
25: tot, és que ni m'escoltes.
0: El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, creu que el fet que s'estreni doblada al català en 40 sales és una xifra de gran producció i ha mostrat el desig del govern que cada vegada hi hagi més oferta doblada a la nostra llengua. Afegeix que s'està parlant amb tots els sectors perquè això sigui així i en horaris adaptats al públic familiar.
27: Nosaltres parlem amb el gremi, parlem amb les sales per tal d'aconseguir la millor distribució de les pel·lícules en català, perquè al final tots sabem que com més fàcil sigui anar al cinema, més públic hi anirà. I això el que farà és que serà més rendible pels cinemes i ens ajudarà a fer que l'hàbit de veure el cinema en català s'estengui més.
0: El conseller ha assistit aquest divendres a l'estrena de Toy Story 5 en un dels cinemes de la ciutat de Barcelona, en aquest cas al Movie Arenas de Plaça Espanya.
15: Esports.
0: Amb el David Ubach.
28: El Sabadell ha aconseguit l'ascens a la segona divisió de futbol 5 anys després.
29: Ara sí, final, final, final del partit. El Sabadell és de segona, el Sabadell és de segona. El 25 de maig del 2024, el Sabadell va caure a l'infern de la segona federació. Avui, 755 dies després, el 19 de juny del 2026, el Sabadell pot dir que torna al futbol professional.
28: Els sabadellencs han superat per 4-0 el Zamora a la tornada de l'eliminatòria final per l'ascens i han remuntat així el 0-1 advers de l'anada. Ho hem viscut d'aquesta manera que sentíem a la transmissió que anem fet al Tot Gira de Catalunya Ràdio, amb la narració del Francesc Ripoll d'aquest ascens a segona del Sabadell. A la nova Creu Alta, els de Ferran Costa han evitat la pròrroga, amb gols de Neco al minut 88 i de Quadri i Xavi Moreno a l'afegit, que s'han afegit al que havia marcat López Pinto al minut 18 i que igualava aleshores l'eliminatòria. Després del tercer gol i ja el temps afegit, hi ha hagut invasió de camp i el partit s'ha aturat uns 10 minuts just abans que arribés aquest quart i definitiu gol que suposa l'ascens a segona del Sabadell. Per cert, que a segona el Sabadell s'hi trobarà el Girona i segons ha avançat la cadena SER i ha pogut confirmar aquesta emissora, tot fa pensar que Quique Álvarez, el tècnic del filial gironí, serà l'entrenador del primer equip del Girona a segona.
15: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
28: El Mundial de Futbol dels Estats Units, Mèxic i el Canadà aquest divendres s'ha jugat un partit de la segona jornada del grup D, l'Estats Units 2, Austràlia 0. Mentrestant, la selecció espanyola jugarà diumenge contra l'Aràbia Saudita a la segona jornada i en les hores prèvies han parlat jugadors del Barça. Un d'ells, Lamine Yamal, a Televisió Espanyola.
2: Creo que muy pronto es innecesario, creo que tengo un proceso de adaptación primero. No es el momento de jugar un partido entero, pero sí puedo jugar los minutos que me seguirá.
15: 3CAT Info.
28: Encara alguns apunts de futbol més enllà del Mundial, com ara que el jugador del Marroc i del Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, haurà d'anar a judici per una acusació de violació d'una dona de l'any 2023. I al vessant esportiu, l'Espanyol ha renovat per una temporada la migcampista Mar Torres. Afegim també que la defensa gironina Laia Codina canvia d'aires a la Lliga Anglesa, deixa l'Arsenal i fitxa pel West Ham fins al 2029. Dit això, obrim ara bloc poliesportiu parlant d'hoquei patins.
15: 3CAT Info.
28: L'Igualada ha forçat el quart partit de la final de l'Hockey Lliga i manté opcions de títol. Els igualadins han derrotat per 5-2 al Liceu de la Corunya al tercer enfrontament amb remuntada inclosa, ja que el descans perdien 0-1. Marc Montaner, el tècnic de l'Igualada, confia en el seu equip.
3: Sí, a veure, ja hem de creure per nassos, no? I tant que hi crec, i a més si juguem amb la nostra gent al costat encara som més forts. Intentarem tirar-ho endavant i que es quedi aquí el quart punt i haguem d'anar a Galícia.
28: Els gols de l'Igualada els han marcat Matías Pascual, Biel Llanes, Àlex Cardil, Joel Roma i Miguel Canyadídies. El quart partit es disputarà diumenge, també al pavelló de les Comas, amb l'eliminatòria encara favorable, això sí, al Liceo, per 2-1. D'altra banda, aquest divendres ha arrencat la Volta Ciclista Catalunya Femenina en la seva tercera edició amb 3 etapes. La guanyadora de la primera etapa ha estat la neerlandesa Nienke Benhoven, després dels 92 quilòmetres amb sortida i arribada a Santa Susanna, al Maresme. Benhoven ha superat a l'esprint la seva companya a l'equip Visma, Marian Vos, en un últim quilòmetre marcat també per una caiguda. La neerlandesa, igualment del Borkel Wessels, Laura Molenar, amb arrels garrotxines, ha rodat escapada fins al tram final i és quarta a la general. N'ha parlat en declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
4: Sí, moltes gràcies. La veritat és que no tenia plantejat posar-me l'escapada, però ja quan he vist que amb els punts de muntanya no el pelotó ni tirava, he dit, bueno, vaig tirant i a veure quan arribo.
28: Per cert, que al final de l'etapa, Paula Blasi ha patit el robatori de la seva bicicleta. Aquest dissabte, segona etapa, 130 quilòmetres des de Sant Vicenç de Castellet fins a la Molina. Una arribada precedida per l'ascensió al Coll de la Creueta. Sense deixar encara el ciclisme, la tercera etapa de la Volta a Suïssa, amb sortida i arribada a Bad Ragaz, ha deparat victòries de l'equatorià Jonathan Narváez de l'Emirates en homes i de la britànica Jo Baxted del Canyon en dones. A la general, lideren Tadej Pogacar i Elisa Longo-Borghini. Del ciclisme passem ara al bàsquet. El Barça afronta aquest dissabte el segon partit de la final de la Lliga CB a la pista del València. Els blaugranes hi arriben amb la confiança del triomf a la pròrroga al primer duel. Tot i això, el base blaugrana Juani Marcos recalca que han de millorar la posada en escena.
5: Estamos mentalizados en que es solo un 1-0, que es solo un punto, que todavía tenemos el partido de mañana que es muy importante y tenemos que estar preparados desde el minuto 1, cosa que quizás nos falló un poco en el partido de ayer, que salimos un poco desconcentrados.
28: Per cert, que el Barça finalment es quedarà sense fitxar Mike James. El base del Mónaco ha trencat el preacord que tenia amb el club blaugrana, ja que el va signar per treballar a les ordres de Xavi Pascual, que marxarà. Més bàsquet. El Girona ha anunciat el fitxatge del base gallec de 21 anys, Isaac Vázquez, que signa fins al 2030 procedent de l'Ourense. També a la CB el Lleida ha confirmat que el base nord-americà Corey Walden marxa de l'equip després de 2 temporades. I destaquem també que el Madrid ha comunicat la dimissió de Sergio Rodríguez com a director esportiu del bàsquet del Club Blanc. El rellevarà ara Rudy Fernández. A la Lliga Femenina, Berta Ribas deixa l'Uni Girona després de 3 temporades. I encara en bàsquet, la Virtus de Bolonya ha confirmat el fitxatge com a nou entrenador d'Àlex Mumbrú, que compaginarà el club italià amb la selecció alemanya.
15: Són 2:45.

0: Us estem explicant que un nen de 12 anys ha mort ofegat a Tarragona i dos més de 13 anys han estat rescatats i traslladats a l'hospital en estat crític. Formaven part d'un grup de 6 joves que eren en una zona de roques entre les platges de la Rabassada i del Miracle i no podien sortir de l'aigua. Això mentre Israel i Hezbollah pacten un fràgil alto al foc que no reconeixen públicament hores després d'una escalada de violència que deixa gairebé 50 morts al Líban. Els atacs han continuat una vegada que ha entrat en vigor, però amb menys intensitat. A partir d'ara també us explicarem que els Mossos descarten que Isaac Andic caigués per un descuit mentre feia fotografies amb el mòbil. L'informe policial assegura ara que el fundador de Mango estava parat i amb el telèfon a la butxaca en el moment de la caiguda mortal a Montserrat. Les conclusions dels Mossos contradiuen una de les declaracions que va fer Jonathan Andic el dia de l'accident. També parlarem que els Mossos denuncien un conductor d'autocar drogat que circulava en sentit contrari per l'autopista AP7 Amposta. L'home transportava una quarantena de passatgers, la majoria menors, i van ser la resta de conductors els que van alertar del perill. I passarem per Ullastret, al Baix Empordà, la vila més gran ibèrica de Catalunya, que podria doblar o triplicar la superfície que es pensava que tenia fins ara, segons han fet evidents els últims treballs arqueològics que s'han presentat, entre els quals hi ha les restes d'un barri fora muralles.
1: Esports. El Sabadell ha aconseguit l'ascens a la segona divisió de futbol. Els sabadellencs han superat per 4-0 el Zamora a la tornada de l'eliminatòria final per l'ascens i han remuntat així al 0-1 advers de l'anada amb gols de López Pinto, Eneco, Quadri i Xavi Moreno.
0: I tindrem un cap de setmana amb calor sufocant i arribada de la primera onada de calor diumenge, que s'allargarà fins Sant Joan. Dissabte amb sol i pocs ruixats, amb més calor, tocant els 38 graus a ponent. Diumenge podrien arribar ja els primers 40 graus de l'any, just amb aquesta arribada de l'estiu. Nit i matinada tropicals o fins i tot tòrrides al litoral central. Ara passen 2:02, un nen de 12 anys ha mort ofegat a Tarragona i dos més de 13 han estat rescatats i traslladats a l'hospital en estat crític. Formaven part, com us dèiem, d'un grup de 6 joves que eren en una zona de roques a la platja de la Rabassada. Es tracta de la primera mort a les platges catalanes des que va començar la temporada de bany, el 15 de juny, segons ha informat Protecció Civil. Tarragona, Ricard Buigas.
2: Els serveis d'emergències han pogut treure de l'aigua els 3 menors. Dos han estat localitzats a prop de les roques per la Creu Roja i l'altre ha estat rescatat per l'helicòpter de salvament marítim. El socorrista donà l'alerta a 3:15 PM. Segons apunten els equips d'emergències, un grup de 6 nens eren a la zona de les roques de la Cova del Gos, a la platja de la Rabassada. Quan han entrat a l'aigua, han vist que tenien dificultats per sortir. 3 han acabat sortint sense ajuda, però els altres 3 han hagut de ser rescatats. L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha donat el seu condol pel tràgic succés.
3: I són moments de molt dolor, consternació, i l'únic que podem fer i volem fer és traslladar tot el nostre escalf també a les famílies.
2: La zona de l'incident en una àrea de roques entre les platges de la Rabassada i del Miracle està afectada per forts corrents. Quan han passat els fets, a la Rabassada hi onejava la bandera groga.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El Líban, incògnita sobre un suposat alto al foc pactat entre Israel i Hezbollah que cap de les dues parts ha reconegut públicament. La notícia l'han anunciat als Estats Units i ha saltat després d'una escalada de violència que ha causat gairebé 50 morts i un centenar de ferits al Líban i la mort també de 4 soldats israelians. Però una vegada entrat en vigor aquesta suposada treva, els atacs han continuat al sud del Líban. La pau en aquest país és clau per garantir la viabilitat del preacord entre els Estats Units i l'Iran. Jerusalem, Jordi Brascó.
4: El Líban ha entrat en vigor un alto al foc, tot i que en principi ja n'hi havia un altre vigent d'alto al foc, el que van firmar fa setmanes els governs d'Israel i el Líban. És la prova de com aquest concepte, el d'alto al foc, ha anat perdent valor en aquesta regió. Només cal fixar-nos en el que passa a Gaza. Si més no, l'acord és entre els dos bàndols enfrontats, Israel i Hezbollah. Ha entrat en vigor a 3:00 PM i ha servit per aturar la sagnia després d'una de les jornades més mortíferes de les últimes setmanes en els dos cantons. Han mort una 50 de libanesos i 4 soldats israelians. Els atacs d'Israel s'han reduït, però no s'han aturat, i el portaveu de l'exèrcit, Efri Defrin, avisa que tenen llibertat d'actuació.
5: Una vegada més actuem d'acord amb les instruccions polítiques. Mentre aquestes instruccions no canviïn, continuarem actuant segons les directrius actuals. Qui ha violat aquest acord d'alto al foc és Hezbollah. Ha atacat, l'hem derrotat i està preocupat pels danys que li estem causant a les seves infraestructures estratègiques i profundes.
4: Les paraules de Defrin xoquen de ple amb les del líder de Hezbollah, Naim Qassem.
6: El projecte per eliminar Hezbollah i consolidar l'ocupació ha fracassat i els israelians es retiraran de cada racó de la nostra terra. Estem d'acord que s'aconseguirà la victòria en el sentit que porta a l'expulsió de l'enemic israelià de la nostra terra.
4: Les properes hores mostraran si aquest alto el foc és només una tireta per salvar les negociacions entre l'Iran i els Estats Units. A jutjar per les paraules dels dos bàndols, hi ha un problema de fons que cal resoldre. Hezbollah exigeix que Israel marxi del Líban i Israel insisteix que no ho pensa fer.
0: Doncs bé, Donald Trump ha lloat el paper de Benjamin Netanyahu en aquestes negociacions amb l'Iran. Després de l'allunyament entre els dos líders pels bombardejos al Líban, Trump ha dit ara que la relació entre els dos és immillorable.
7: Hem tingut una relació fantàstica amb Israel. Tots dos hem estat molt formidables. Bibi Netanyahu és un primer ministre guerrer i se l'ha de reconèixer com a tal.
0: Aquests últims atacs d'Israel al Líban han fet ajornar sense data les converses entre els Estats Units i l'Iran, ja que el règim dels ayatollahs exigeix el cessament de les hostilitats cap a Hezbollah, que és el seu aliat. El ministre iranià d'Afers Estrangers, Abbas Araghchi, ha acusat Israel de voler la guerra permanent. No obstant això, ha tret ferro a les negociacions que s'havien de reprendre aquest divendres a Suïssa amb l'argument que el preacord de pau ja està signat digitalment. Un portaveu d'exteriors del Parlament iranià, Ibrahim Rezai, insisteix que l'Iran no abandona la via negociadora.
8: No creiem el que diuen els Estats Units i actuem únicament segons els nostres propis càlculs. Però estem utilitzant l'opció de la negociació i la diplomàcia i continuarem mantenint converses amb els nord-americans.
0: El cas és que, mentrestant, el trànsit a l'estret d'Hormuz s'ha començat a reactivar per l'entrada en vigor del memoràndum entre les dues parts. No obstant això, l'Iran està plantejant noves exigències als vaixells que vulguin transitar per allà, com ara fer servir un nou itinerari o fer la sol·licitud amb 48 hores d'antelació. Això pot complicar la represa d'aquesta circulació marítima per aquesta zona que, com sabeu, és estratègica. Hi ha hagut una topada entre Donald Trump i Giorgia Meloni per unes declaracions del president dels Estats Units sobre la primera ministra italiana. Tot ve d'una entrevista de Trump en una cadena italiana on assegurava que Meloni li va implorar sortir amb ell en una foto al marge de la cimera del G7 i deia que ell ho va acceptar per pena. La líder italiana l'ha acusat d'inventar-s'ho tot.
9: No entenc per què el president dels Estats Units es comporta d'aquesta manera amb els seus propis aliats, i no és la primera vegada. Només puc lamentar el fet que no mostri la mateixa determinació davant dels enemics d'Occident, davant dels enemics dels Estats Units, davant dels líders amb els quals, al contrari, és molt més conciliador.
0: Arran d'aquest xoc diplomàtic, el ministre d'Exteriors d'Itàlia ha anul·lat una visita a Washington prevista per aquest cap de setmana. Tot i que en un primer moment Meloni i Trump havien mostrat bona sintonia i comparteixen una línia dura en temes com, per exemple, la política migratòria, cada vegada sorgeixen, com veiem, més desavinences. A la primavera, el president nord-americà la va criticar per haver rebutjat implicar-se militarment en la guerra a l'Orient Mitjà i la va acusar de falta de coratge. Diversos membres del govern britànic, inclosos almenys tres ministres, han demanat al primer ministre, Keir Starmer, que renunciï al càrrec per donar pas a un nou lideratge al Partit Laborista i al govern, segons publiquen diversos mitjans del Regne Unit. Aquest moviment es produeix hores després de la victòria electoral del seu rival al partit, l'alcalde de Manchester, Andy Burnham, als comicis parcials de dijous. El triomf de Burnham permetrà al polític d'esquerres tenir un escó al Parlament, requisit indispensable per desafiar Starmer en unes primàries. El primer ministre britànic, que ha contactat amb ministres del seu gabinet per defensar el seu lideratge, diu que està disposat a lluitar si hi ha primàries.
10: Però si hi ha una competició, només per ser clar amb tu, sí, m'hi presentaré, em postularé, he dit repetidament que no hi renunciaré.
0: I aquí a casa nostra, el president del Parlament, Josep Rull, que desconfia que el Tribunal Suprem acabi aplicant l'amnistia a l'expresident Carles Puigdemont i als altres líders del procés, encara que la justícia europea s'hi pronunciï a favor el 16 de juliol. En una entrevista al programa L'Hemicicle de 3Cat Info, Josep Rull, que va ser empresonat i condemnat per l'1 d'octubre, ha advertit que, en cas que no l'apliqués l'amnistia, estaria prevaricant.
11: Jo no me'n refio de res. Del Tribunal Suprem, per mi, les garanties que ofereix són molt, molt, molt baixes. El Tribunal Suprem es mou en el terreny d'allò polític i no d'allò jurídic. Estaria prevaricant i no seria la primera vegada que prevaricaria. I sóc molt conscient del que estic dient. No seria la primera vegada que el Tribunal estaria prevaricant.
0: A Espanya, Gabriel Rufián, d'Esquerra, i Mònica Oltra, de Compromís, han fet una crida a la unitat de les forces progressistes davant l'avenç de la dreta i l'extrema dreta. En un acte conjunt, dins de la gira que el República està fent arreu de l'Estat, han insistit que les esquerres han de fer front comú en les pròximes eleccions espanyoles i, si cal, proposen fer primàries. Anem ara al País Valencià, Alba Barbosa.
12: Ha estat un acte que ha plegat centenes de persones i on el líder d'Esquerra Republicana al Congrés, Gabriel Rufián, ha defensat la influència de les esquerres com a fórmula per fer front a l'extrema dreta i encarar així el proper cicle electoral.
13: Li demano a la Mònica perquè ho pot fer, que ens uneixi, perquè València pot ser el reflex de moltes coses, perquè si ara no aprofitem l'oportunitat històrica que tenim, apaga i vámonos.
12: Rufián s'ha ofert a liderar una candidatura conjunta de l'Esquerra a Catalunya i Mònica Oltra, exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana, ha abraçat la idea i l'ha portat a escala municipal, ara que falten pocs dies perquè Compromís la ratifiqui com a candidata dels nacionalistes a l'alcaldia de València.
14: Jo el que vull és construir una ciutat amb esta bonica gent, perquè jo crec que els projectes revolucionaris desborden sempre les sigles dels partits.
12: El públic ha aplaudit a Oltra, dempeus i amb crits d'alcaldessa, i també han demanat presó per l'expresident Carlos Mazón. Sense més concrecions sobre aquesta eventual candidatura unitària dels partits a l'esquerra del PSOE, l'acte a València de Rufián i Oltra sí que ha servit per asseure junts dirigents de Compromís, de Podem i Esquerra Unida.
0: I encara en política, Aliança Catalana oficialitza un dels seus fundadors, Jordi Aragonès, com el cap de llista per Barcelona a les pròximes municipals. De 33 anys, exmilitant d'Unió i cosí de l'expresident Pere Aragonès, se'l considera l'ideòleg del partit d'extrema dreta. Sílvia Orriols l'ha escollit després d'haver sondejat sense èxit cares més conegudes, com ara l'exconseller Jaume Giró o el publicista i tertulià esportiu Lluís Carrasco.
15: No necessitem ningú mediàtic. Necessitem algú valent.
0: I Aragonès ha apel·lat a recuperar la catalanitat a la ciutat i ha culpat els immigrants dels problemes de seguretat i d'habitatge.
16: Si Espanya no permetés que cada any arribessin 50.000 persones més a Barcelona, Barcelona no tindria el problema d'habitatge que té a dia d'avui.
0: I ha afirmat que a la seva llista només hi haurà independentistes. Els Mossos d'Esquadra asseguren que Isaac Andic estava aturat i sense fer servir el mòbil quan va patir la caiguda mortal a Montserrat. L'informe policial descarta que caigués per distracció, per tant, tal com apuntava la defensa del seu fill. Jonathan Andic va declarar davant dels Mossos el dia de l'accident que durant l'excursió ell es va avançar al seu pare perquè el fundador de Mango es va aturar per fer unes fotos. Va ser en aquell moment, segons la versió del seu fill, que va sentir un soroll i ja no va veure on era Isaac Andic. L'informe dels Mossos descarta ara que la víctima estigués fent servir el telèfon perquè no el va treure de la butxaca. En la seva segona declaració, Jonathan Andic va canviar aquesta versió i va assegurar que el seu pare només va fer fotos al principi de l'excursió. La defensa sosté que la contradicció sobre aquests fets no suposa un element incriminatori.
17: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Cada dia es detecten, atenció, de mitjana 14 casos d'assetjament als centres educatius públics i concertats de casa nostra, segons ha avançat aquest divendres al Matí de Catalunya Ràdio. En 3 anys s'han registrat prop de 8.000 possibles casos de bullying, la meitat a l'ESO. Són dades del Departament d'Educació obtingudes a través d'una petició de transparència i del Consorci d'Educació de Barcelona en què es constata un augment anual d'aquests casos. El govern l'atribueix al fet que des del 2024 hi ha un sistema per per notificar-los. Susana Tarapiella és directora general d'Educació Inclusiva i Benestar de l'Alumnat del Departament.
18: Quan més protocols hi hagin, quan més registres hi hagin en els nostres centres, quan el REBA més casos tingui, això vol dir que els centres són cada vegada més segurs, perquè cada vegada es detecten més situacions que no es normalitzen.
0: En un de cada quatre casos, l'assetjament s'acaba perquè un dels implicats marxa del centre. Meritxell Plana és la presidenta de l'Associació Catalana per la Prevenció de l'Assetjament Escolar.
19: La família de l'agressor també és una família. I l'agressor no deixa de ser un nen. I és un nen que té unes dificultats. I qui se n'encarrega d'aquest nen? Perquè si marxa la víctima, que és el que acaba passant, qui se n'encarrega de l'agressor?
0: Des de l'any 2015 s'han dictat 11 sentències per casos d'assetjament escolar i només 4 han acabat en condemna.
17: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
20: Aquest cap de setmana vindrà marcat per aquesta calor sufocant que s'anirà intensificant just el cap de setmana que comença oficialment l'estiu, diumenge a les 10:24, amb un dissabte que ja tindrem temperatures més altes. De nit i matinada, entre divendres i dissabte, alguna gota que es pot deixar escapar entre Ponent i el Pirineu més occidental, un matí de dissabte amb més núvols, i això també ajuda que la temperatura no baixi gaire, ni tropical a la costa, cap a Ponent, i fins i tot algun valor cap a l'àrea central que pugui situar-se de mínim entre els 23 o 24 graus. Al llarg del matí les clarianes aniran guanyant terreny, tindrem més estones de sol, a la tarda alguna nuvolada, algun ruixat puntual cap al Pirineu, i tota aquesta entrada d'aire càlid, a més va acompanyada de pols sahariana, per tant aquest cel terrós que es mantindrà durant tot el cap de setmana. I diumenge és quan tenim aquesta primera onada de calor de l'any, una onada de calor que s'allargarà fins al dia de Sant Joan, fins dimecres. Diumenge ja podríem tocar aquests primers 40 graus de l'any cap a Ponent. I dilluns aquesta calor encara s'intensificarà més i a més comarques. Valors per sobre dels 40 graus cap a Ponent, 42 o 43, però també moltes màximes arribant als 34 o 35 graus. També altes a la costa i a més amb nits i matinades que podran ser tropicals o fins i tot tòrrides.

0: Ara passen 2:45, a l'Hospital Vall d'Hebron ha practicat la primera cirurgia pediàtrica a Europa amb un nou robot que opera a través d'una única incisió i amb un sol braç robòtic. El pacient ha estat un nen de 12 anys, a qui s'ha extirpat un ronyó i la uretra. El menor ha rebut l'alta hospitalària només 15 dies després de la intervenció. A diferència dels robots quirúrgics habituals, que treballen amb diverses incisions, aquest nou sistema necessita només un tall d'uns 2,5 centímetres. Per aquest punt, s'introdueix al braç instrumental i això permet tenir més precisió i accés a espais reduïts. El doctor Marino Asensio, uròleg pediàtric, explica la diferència amb els robots actuals.
1: En cirurgia robòtica multiport, a vegades tenim una limitació important quan tenim que mobilitzar-nos a lo largo d'una cavitat, perquè el robot fixa d'alguna forma en la zona on pots treballar i no deixa bellugar-te gaire. En aquest cas no, com solo depèn d'un punt d'inserció, te pots bellugar per tota la cavitat d'una forma molt més senzilla.
0: Aquest nou robot permet una recuperació més ràpida i també es podrà utilitzar en adults. Els pescadors catalans van treure del mar l'any passat gairebé 122.000 litres de deixalles dins el projecte Pesca Neta, que va començar l'any 2021. Hi participen confraries de tot el litoral, que troben grans quantitats de plàstics i tovalloletes, però també neveres, butaques i joguines sexuals. Arenys de Mar, Marta Vallès.
2: Durant aquests 5 anys de campanya Pesca Neta s'han retirat del mar més de 500.000 litres de deixalles. L'any passat, els 122.000 litres suposen un increment del 68% respecte al 2021, el primer any del projecte. Abans els pescadors ja havien recollit des de sempre la brossa que traien del mar. La diferència és que des de fa 5 anys porten un registre. Anna Grassa, tècnica de la Direcció General de Política Marítima i Pesca Sostenible.
3: Cada vegada que pugen la xarxa a bord i troben deixalles, doncs aprofiten que han de triar peix i triar també la deixalla. La registren en una aplicació mòbil que ells mateixos van crear per recollir dades. Aquest any ens han enviat fotografies doncs, des d'un camió d'aquests de joguina de motor, butaques, molts residus que després dels temporals arriben al mar, com grans troncs.
2: En Sergi Pou, pescador del Port d'Arenys de Mar, ens confirma tot el que arriben a trobar dins les xarxes.
4: Tovalloletes, sobretot, compreses, tampons, tot el que et puguis imaginar. Bueno, i plàstics, ple de plàstic. La cosa més curiosa que m'he trobat va ser amb el meu pare fa molts anys que vam pescar una dentadura, això sí. Algú que li havia caure. Extintors, avui he agafat, per exemple, unes ulleres, pilotes de golf, pilotes de tenis, a càmeres de fotos. Hasta un anell em vaig trobar una vegada, també. Embolicat i tot de regal, eh?
2: I segons un comunicat del Departament d'Agricultura, aquest 2025 també s'han trobat rentadores, butaques i joguines sexuals.
0: I augmenten els atacs de dofins a les xarxes dels pescadors de la Costa Daurada i l'Ebre. El sector de la pesca artesanal, que és el més afectat, demana ajuts per fer front a la pèrdua de les captures i els danys materials. Tornem a Tarragona, Ricard Buigas.
5: Els pescadors estan desesperats, no saben què fer. Moisés González té una barca a Cambrils, al Baix Camp. Ens ha explicat que el problema el van detectar l'any 2019, però ara s'ha agreujat.
6: Ha anat creixent, fins aquest any, que ja s'ha disparat. És brutal els atacs que tenim. O sigui, se mosseguen el peix que està enganxat a la xarxa i el prenen. Fan forat a la xarxa i prenen les captures.
5: Els més afectats són els pescadors artesanals, amb embarcacions d'entre 1 i 3 mariners i que pesquen a prop de la costa. Ara capturen lluç i moll. A l'Ametlla de Mar, al Baix Ebre, n'hi ha una vintena. El patró major de la confraria, Miquel Burull, diu que no saben per què passa.
7: Han d'estar l'explicació científica d'això, vull dir, el per què, no, d'això, no ho sabem, però el tema és preocupant i cada vegada és més preocupant i també pensem una cosa, que això ha començat per aquí, però això s'anirà escampant.
5: A més de perdre les captures, els dofins també fan malbé les xarxes que costen entre 6.000 i 10.000 euros. No estan en contra dels cetacis perquè són una espècie protegida, però reclamen solucions. Demanen a la Generalitat que reactivi els ajuts del 2023. La Direcció General de Medi Natural ha dit a 3Cat Info que està tramitant les ajudes pendents dels últims 2 anys per fer-les efectives les pròximes setmanes. El Departament d'Agricultura i Pesca ha demanat a Madrid l'augment de la quota de tonyina pels pescadors afectats.
0: L'antiga ciutat ibèrica d'Ullastret, al Baix Empordà, que és la més gran de Catalunya, podria doblar o triplicar la superfície que es pensava que tenia fins ara, segons han fet evidents els últims treballs arqueològics d'aquesta primavera. Anem a Ullastret. Carla Saló Pujol.
8: Han posat al descobert 12 jaciments i dels 12 no eren desconeguts fins ara. Una de les troballes ha estat la localització d'espais que havien estat habitats fora de la muralla a l'entorn de la ciutat ibèrica en un nou barri que podria tenir unes 5 hectàrees. Gabriel de Prado és el director de la Seu d'Ullastret del Museu d'Arqueologia.
9: amb les finestres que s'han pogut obrir en el marc d'aquestes intervencions preventives, hem calculat una extensió inicial d'una hectàrea i mitja, però que podria arribar a 3 o fins i tot podria ser superior.
8: A més d'Ullastret, també s'han fet excavacions en poblacions de l'entorn com el nucli de Llevià, la Tallada d'Empordà, Bellcaire i l'Escala.
0: I ara tornem a Tarragona per explicar-vos que els Mossos han enxampat el conductor d'un autocar que circulava en sentit contrari per l'autopista P7 amb una quarantena de passatgers, la majoria nens. Els fets van passar en posta al Montsià. Ricard Buigas.
5: Els agents van aturar el vehicle després que alguns conductors donessin l'alerta i el van reconduir al sentit correcte. L'home de 54 anys va donar positiu per drogues. Els Mossos el van denunciar i van immobilitzar l'autocar. Els passatgers, la majoria dels quals eren menors d'edat, van ser traslladats a un altre vehicle i van poder continuar el viatge. Els fets van passar dijous a la tarda, quan l'autocar va accedir a l'autopista en contradirecció per la sortida 322 cap a l'Aldea i Amposta.
10: 3CAT Info.
0: El Museu d'Art Contemporani de Barcelona treu una quarantena d'obres de les seves sales i les exposa en espais quotidians de tot Catalunya, com per exemple una perruqueria de Valls, una botiga d'electrodomèstics de Girona, el Tanatori de Lleida o el Mercat de Vilanova i la Geltrú. És una iniciativa, es diu un museu fora del museu, que commemora el 30è aniversari del centre. El comissari del projecte, Martí Manent, destaca la tria de les ubicacions.
11: És això, en un tanatori has de vigilar quin tipus d'obra hi poses. Per això, en un tanatori el que tenim és una peça de la Fina Miralles, on tenim una idea de temps, per exemple. A Sant Cugat fa bastanta gràcia perquè hi ha dues obres de l'Àngels Riber en una cafeteria on ella hi va a prendre el cafè. Tota la selecció està feta a partir d'entendre els llocs i pensar també què és l'art contemporani vist des del Museu d'Art Contemporani de Barcelona.
0: Les obres, majoritàriament fotografies i vídeos, són d'autors consagrats de la col·lecció del MACBA, com Joan Brossa, Colita, Francesc Abad, Antoni Miralda o Bruce Nauman. Aquesta experiència durarà fins al novembre i ha comptat amb el suport d'una vintena de centres d'art catalans.
10: 3CAT Info. 3CAT Info. Esports.
0: Amb el David Ubac.
12: El Sabadell ha aconseguit l'ascens a la segona divisió de futbol 5 anys després. Els sabadellencs han superat per 4-0 el Zamora a la tornada de l'eliminatòria final per l'ascens i han remuntat així al 0-1 advers de l'anada. A la nova Creu Alta, els de Ferran Costa han evitat la pròrroga amb gols de Neco al minut 88 i de Quadri, i Xavi Moreno l'ha afegit, que s'han afegit al que havia marcat el seu torn López Pinto al minut 18 i que aleshores igualava l'eliminatòria. El capità del conjunt de Ferran Costa, Kaiser, se'n felicitava de tot plegat.
13: Corazón, sudor y lágrimas, eso es una de las cosas que tiene este club, que tenemos nosotros los futbolistas de esta plantilla, y ha salido todo

0: entendre.
1: El Mundial de Futbol dels Estats Units, Mèxic i el Canadà aquest divendres s'ha jugat un partit de la segona jornada del grup D, l'Estats Units 2, Austràlia 0. Mentrestant, la selecció espanyola jugarà diumenge contra l'Aràbia Saudita a la segona jornada. I en les hores prèvies han parlat jugadors del Barça. És el cas, per exemple, de Pau Cubarsí, que ho ha fet en roda de premsa.
2: És un somni ben petit poder estar aquí, poder tenir la confiança del míster de poder disputar el meu primer Mundial, amb moltes ganes sobretot de jugar, de demostrar, però sobretot de venir aquí, ajudar l'equip, tant sigui en el camp com fora d'ell. Fer que siguem una gran família, jo crec que això ens pot donar que portem el trofeu a casa.
1: Obrim ara bloc poliesportiu parlant d'hoquei patins.
0: L'actualitat esportiva a fons.
1: L'Igualada ha forçat el quart partit de la final de l'hoquei Lliga i manté opcions de títol. Els igualadins han derrotat per 5-2 al Liceu de la Corunya el tercer enfrontament, amb remuntada inclosa, ja que el descans perdien 0-1. Marc Montaner, el tècnic de l'Igualada, confia en el seu equip.
3: Sí, a veure, ja hem de creure per nassos, no? I tant que hi crec, i a més si juguem amb la nostra gent al costat encara som més forts. Intentarem tirar-ho endavant i que es quedi aquí el quart punt i haguem d'anar a Galícia.
1: Els gols de l'Igualada els han marcat Matías Pascual, Biel Llanes, Àlex Cardil, Joel Romà i Miguel Canyadillas. El quart partit es disputarà diumenge també al pavelló de les Comas, amb l'eliminatòria encara favorable al Liceu per 2-1. D'altra banda, aquest divendres ha arrencat la Volta Ciclista a Catalunya femenina en la seva tercera edició amb 3 etapes. La guanyadora de la primera etapa ha estat la neerlandesa Nienke Vanhoven, després dels 92 quilòmetres amb sortida i arribada a Santa Susana, al Maresme. I de retruc n'és la primera líder. Aquest dissabte, segona etapa, 130 quilòmetres des de Sant Vicenç de Castellet fins a la Molina, una arribada precedida per l'ascensió al Coll de la Creueta. La cambrilenca del conjunt gallec Farto, Ingrid Ruiz, que també ha rodat escapada a la primera etapa, s'hi ha referit.
4: És un dia per les escaladores, aleshores és més per recolzar la Clàudia, la meva companya, que és una bona escaladora, i arribar fins a dalt de la Molina, gaudir de les vistes.
1: Del ciclisme passem al bàsquet. El Barça afronta aquest dissabte el segon partit de la final de la Lliga CB a la pista del València. Els blaugranes hi arriben amb la confiança del triomf a la pròrroga al primer duel, aquest dijous. Tot i això, el base blaugrana Juan y Marcos recalca que han de millorar la posada en escena.
5: Estamos mentalizados en que es solo un 1-0, que es solo un punto, que todavía tenemos el partido de mañana, que es muy importante, y tenemos que estar preparados desde el minuto 1, cosa que quizás nos falló un poco en el partido de ayer, que salimos un poco desconcentrados.
1: Per cert, que el Barça finalment es quedarà sense fitxar Mike James. El base del Mònaco ha trencat el preacord que tenia amb el club blaugrana, ja que el va signar per treballar a les ordres de Xavi Pascual, que marxarà.
0: 3CAT Info.
1: En MotoGP, el japonès Ayogura ha estat el pilot més ràpid a la primera jornada d'entrenaments del Gran Premi de la República Txeca al circuit de Brno. Marc Márquez ha estat cinquè després de caure dues vegades i s'ha mostrat autocrític.
6: No, la Aprilia no está por encima, están por encima los pilotos y es ahí donde nosotros tenemos que seguir trabajando porque la moto está para ganar.
1: Al contrari que Marc Márquez, hauran de fer repesca el seu germà Àlex Rins i Maverick Viñales, pel que fa als catalans. Afegim encara que en handbol Pablo Urdangarín ha renovat contracte amb el Granollers fins al 2028. Al torneig de tenis sobre herba de Berlín, Pau Lavadós ha quedat eliminada als quarts de final després de perdre 6-1 i 6-3 davant de la txeca Noskova. En waterpolo destaquem també que el Sabadell femení ha anunciat el fitxatge de la internacional neerlandesa Marje Keuning, que complirà així la seva tercera etapa a Can Llong. En futbol sala, Víctor Pérez torna a l'Indústria Santa Coloma després de jugar un any cedit al Barça Atlètic i ha signat fins al 2028. I pel que fa a l'Open dels Estats Units de golf, el golfista de la Garriga, David Puig, ha acabat la segona volta al camp de Shinnecock Hills, a l'estat de Nova York, amb dos cops sobre el par. Puig acumula una targeta total de més 9 i ha quedat així fora del tall.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Info.

0: Un nen de 12 anys ha mort ofegat a Tarragona i dos més de 13 han estat rescatats i traslladats a l'hospital en estat crític. Formaven part d'un grup de 6 joves que eren en una zona de roques entre les platges de la Rabassada i del Miracle i no podien sortir de l'aigua. El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat el primer avís de perill de l'any per calor intensa amb un episodi que començarà diumenge i que tindrà el pic entre dilluns i dimarts, quan es podrien superar els 40 graus a Ponent. La situació arriba en plena revetlla de Sant Joan i en plena campanya de la sega, amb un alt risc d'incendis i un dispositiu reforçat dels bombers. Israel i Hezbollah pacten un fràgil alto el foc que no reconeixen públicament hores després d'una escalada de violència que deixa gairebé 40-50 morts al Líban. Els atacs han continuat una vegada que ha entrat en vigor, però amb menys intensitat. Com a mínim una persona ha mort i diverses han quedat ferides com a conseqüència del xoc de dos trens a prop de Bedford, al nord de Londres. Un dels dos trens s'ha aturat per causes que es desconeixen i l'altre l'han vestit per darrere sense que hagin descarrilat. Pedro Sánchez continua alimentant la possibilitat d'un avançament electoral si no aconsegueix nous pressupostos. El president espanyol, però, matisa que no serà abans del 2027 i reitera que no farà coincidir les generals amb les municipals del maig. El magistrat Juan Carlos Peinado obre una nova línia d'investigació en el cas de Begoña Gómez, però només contra l'empresari Juan Carlos Barrabés. D'entrada, també apuntava a la parella de Pedro Sánchez, però després ha rectificat. El govern espanyol ho considera un despropòsit tot plegat per acorralar l'entorn del president espanyol. I descobreixen a la Biblioteca Nacional de França, a París, una partitura inèdita de Mozart. És un quadern de 44 pàgines manuscrites pel compositor l'any 1778, quan tenia 22 anys. Conté 7 peces curtes per flauta i arpa, una combinació poc habitual per al músic austríac.
1: Esports. El Sabadell ha aconseguit l'ascens a la segona divisió de futbol. Els sabadellencs han superat per 4-0 el Zamora a la tornada de l'eliminatòria final per pujar de categoria i han remuntat així el 0-1 advers de l'anada amb gols de López Pinto, Eneko, Quadri i Xavi Moreno. Al Mundial de Futbol dels Estats Units, Mèxic i el Canadà, aquest divendres s'ha jugat un partit de la segona jornada del grup D. L'Estats Units 2, Austràlia 0. I l'Igualada ha forçat el quart partit de la final de l'Hockey Lliga d'Hockey Patins. Els igualadins han derrotat per 5-2 el Liceu de la Corunya al tercer enfrontament amb remuntada inclosa.
0: I aquest cap de setmana serà de calor sufocant i arribarà la primera onada de calor diumenge. Això s'allargarà fins a Sant Joan. Dissabte amb sol i poc ruixats, amb més calor tocant els 38 graus a Ponent. Diumenge podrien arribar els primers 40 graus de l'any just amb l'arribada de l'estiu. Nit i matinada tropicals o fins i tot tòrrides al litoral central.
2: 3Cat Info.
0: Benvinguts, us informa Sara Riera. Un nen de 12 anys ha mort ofegat a Tarragona i dos més de 13 anys han estat rescatats i traslladats a l'hospital en estat crític. Formaven part d'un grup de 6 joves que eren en una zona de roques a la platja de la Rabassada. Es tracta de la primera mort a les platges catalanes des que va començar la temporada de bany el 15 de juny, segons Protecció Civil. Tarragona, Ricard Boigues.
3: Els serveis d'emergències han pogut treure de l'aigua els 3 menors. Dos han estat localitzats a prop de les roques per la Creu Roja i l'altre ha estat rescatat per l'helicòpter de salvament marítim. El socorrista donà l'alerta a quarts de 4 de la tarda. Segons apunten els equips d'emergències, un grup de 6 nens eren a la zona de les roques de la Cova del Gos a la platja de la Rabassada. Quan han entrat a l'aigua, han vist que tenien dificultats per sortir. 3 han acabat sortint sense ajuda, però els altres 3 han hagut de ser rescatats. L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha donat el seu condol pel tràgic succés.
4: I són moments de molt dolor, consternació, i l'únic que podem fer i volem fer és traslladar tot el nostre escalf també a les famílies.
3: La zona de l'incident, en una àrea de roques entre les platges de la Rabassada i del Miracle, està afectada per forts corrents. Quan han passat els fets, a la Rabassada hi onejava la bandera groga.
0: El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès el primer avís de situació meteorològica de perill per calor d'aquest any. L'episodi començarà diumenge i tindrà el punt àlgid entre dilluns i dimarts, amb temperatures que podrien superar els 40 graus a les comarques de Ponent. La situació preocupa especialment per la coincidència amb la revetlla de Sant Joan i la campanya de la sega del cereal. De fet, en els últims dos dies s'han produït una desena d'incendis en diversos punts de les comarques de Lleida i Girona. Per això, Claudi Gallardo, cap de suport dels bombers, explica que el cos ha reforçat el dispositiu preventiu.
2: Fem un dispositiu potent, a més també de forma proactiva, com que tenim el risc més centrat en aquesta zona més de Ponent de Catalunya, al sud, a Terres de l'Ebre, també fem aquests moviments del dispositiu, si cal, d'enviar més recursos cap a aquestes zones de forma proactiva.
0: Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, fa una crida a la prudència en l'ús del material pirotècnic i demana sentit comú a la ciutadania.
5: Tothom que vegi alguna ignició que comenci, alguna columna de fum que pugui fer sospitar que hi ha un incendi, que avisin el 112, perquè poden iniciar la seva actuació l'abans possible.
0: A més de la calor que farà de dia, també s'esperen nits molt càlides. El Meteocat preveu nits tropicals amb mínimes per sobre dels 20 graus a gran part del país i fins i tot nits tòrrides amb temperatures que superaran els 25 graus al litoral i al prelitoral. Les altes temperatures s'allargaran almenys fins dimarts. Doncs bé, cada grau que es redueix el termòstat de l'aire condicionat s'incrementa un 7% al consum d'electricitat. Els experts recorden que els habitatges on l'aire condicionat funciona de forma continuada el consum d'electricitat augmenta un 50% i si l'habitatge està mal aïllat, l'increment pot arribar al 60%. Anna Camp és la directora de l'Institut Català d'Energia.
6: Penseu que l'aire condicionat és el que consumeix més de tots els electrodomèstics que tenim a casa. Llavors, intentar, si podem, no baixar l'aire condicionat més de 26 graus i si podem abans utilitzar ventiladors. Penseu, un ventilador gasta entre 10 i 20 vegades menys d'electricitat que un aire condicionat.
0: Per millorar l'eficiència energètica sense haver de fer cap inversió, Iu Gallart, el director de la comercialitzadora pública Barcelona Energia, recomana no deixar entrar el sol a casa en les hores de més calor.
6: A les hores de més radiació solar, entre les 11 del matí i les 6 de la tarda, aïllar-nos del sol, és a dir, baixar persianes, cortines i posar el toldo si el tenim. Penseu que quan ens dona el sol a casa ens pot fer augmentar entre 2 i 5 graus la temperatura que tenim a casa. Evitar-ho és molt important.
0: Una altra manera de reduir la factura és controlar la potència contractada. Segons Barcelona Energia, la meitat de les vivendes tenen contractada una potència elèctrica superior a la que necessiten. Obrim ara el focus al Líban, incògnita sobre un suposat alto al foc pactat entre Israel i Hezbollah que cap de les dues parts ha reconegut públicament. La notícia l'han anunciada als Estats Units i ha saltat després d'una escalada de violència que ha causat gairebé 50 morts i un centenar de ferits al Líban i la mort també de 4 soldats israelians. Però una vegada entrat en vigor aquesta suposada treva, els atacs han continuat al sud del Líban. La pau en aquest país és clau per garantir la viabilitat del preacord entre els Estats Units i l'Iran. Jerusalem, Jordi Brascó.
7: Al Líban ha entrat en vigor un alto al foc, tot i que en principi ja n'hi havia un altre vigent d'alto al foc, el que van firmar fa setmanes els governs d'Israel i el Líban. És la prova de com aquest concepte, el d'alto al foc, ha anat perdent valor en aquesta regió. Només cal fixar-nos en el que passa a Gaza. Si més no, l'acord és entre els dos bàndols enfrontats, Israel i Hezbollah. Ha entrat en vigor a les 3 de la tarda i ha servit per aturar la sagnia després d'una de les jornades més mortíferes de les últimes setmanes en els dos cantons. Han mort una cinquantena de libanesos i 4 soldats israelians. Els atacs d'Israel s'han reduït, però no s'han aturat i el portaveu de l'exèrcit, Efri Defrin, avisa que tenen llibertat d'actuació.
8: Una vegada més actuem d'acord amb les instruccions polítiques. Mentre aquestes instruccions no canvin, continuarem actuant segons les directrius actuals. Qui ha violat aquest acord d'alto al foc és Hezbollah. Ha atacat, l'hem derrotat i està preocupat pels danys que li estem causant a les seves infraestructures estratègiques i profundes.
7: Les paraules de Defrin xoquen de ple amb les del líder de Hezbollah, Naim Qassem.
9: El projecte per eliminar Hezbollah i consolidar l'ocupació ha fracassat i els israelians es retiraran de cada racó de la nostra terra. Estem d'acord que s'aconseguirà la victòria en el sentit que porta a l'expulsió de l'enemic israelià de la nostra terra.
7: Les properes hores mostraran si aquest alto al foc és només una tireta per salvar les negociacions entre l'Iran i els Estats Units. A jutjar per les paraules dels dos bàndols, hi ha un problema de fons que cal resoldre. Hezbollah exigeix que Israel marxi del Líban i Israel insisteix que no ho pensa fer.
0: Doncs Donald Trump ha lloat el paper de Benjamin Netanyahu en aquestes negociacions amb l'Iran. Després de l'allunyament entre els dos líders pels bombardejos al Líban, Trump ha dit ara que la relació entre els dos és immillorable.
10: Hem tingut una relació fantàstica amb Israel. Tots dos hem estat molt formidables. Bibi Netanyahu és un primer ministre guerrer i se l'ha de reconèixer com a tal.
0: Els últims atacs d'Israel al Líban han fet ajornar sense data aquestes converses entre els Estats Units i l'Iran perquè el règim dels ayatolàs exigeix el cessament de les hostilitats cap a Hezbollah, el seu aliat. El ministre iranià d'Afers Estrangers, Abbas Araghchi, ha acusat Israel de voler la guerra permanent. No obstant això, ha tret ferro a les negociacions que s'havien de reprendre aquest divendres a Suïssa amb l'argument que el preacord de pau ja està signat digitalment. Un portaveu d'exteriors del Parlament iranià, Ibrahim Rezai, insisteix que l'Iran no abandona la via negociadora.
11: No creiem el que diuen els Estats Units i actuem únicament segons els nostres propis càlculs. Però estem utilitzant l'opció de la negociació i la diplomàcia i continuarem mantenint converses amb els nord-americans.
0: Mentrestant, el trànsit de l'estret d'Hormuz s'ha començat a reactivar per l'entrada en vigor del memoràndum entre aquestes dues parts. No obstant això, l'Iran està plantejant noves exigències als vaixells que vulguin transitar per allà, com ara fer servir un nou itinerari o fer la sol·licitud amb 48 hores d'antelació. Això pot complicar la represa de la circulació marítima per aquesta zona estratègica. I a Londres, un mort i diversos ferits és el balanç provisional de l'accident de dos trens al nord d'aquesta ciutat aquest divendres. Un dels dos combois s'ha aturat per causes que encara no se saben i l'altre l'han vestit per darrere. Anem a Londres, doncs, Quim Olivares.
12: Els dos trens han xocat uns 90 quilòmetres al nord de Londres entre les poblacions de Luton i Bedford, segons la policia de transport britànica. Ara com ara no se saben les causes de l'accident. Els dos combois, després de xocar, han encaixat un amb l'altre, però sobre la via, sense descarrilar. Amb l'impacte, la part frontal d'un tren i la cua de l'altre han quedat força malmeses. Un viatger explicava així a la BBC la situació que ha viscut.
13: Era al capdavant del tren que ha xocat amb l'altre. Quan m'he aixecat, he vist seients per tot arreu. Semblava que hi havia hagut una explosió d'una bomba. He vist gent amb la cara ensangonada i amb ferides a les cames i hi havia fum per tot arreu.
12: L'accident ha passat entre dos combois que anaven cap al sud, un tren de llarg recorregut que venia de Nottingham, ciutat del centre d'Anglaterra, i un de Rodalies que anava cap a l'aeroport de Luton i després fins a l'estació de Sant Pancras, al centre de Londres. El xoc ha provocat el caos en un dels corredors ferroviaris més transitats del Regne Unit, ja que el servei ha quedat interromput.
0: Aquest divendres han sortit de l'àrea del voltant de Barcelona 267.000 vehicles, un 44% dels previstos per tot el cap de setmana en una operació sortida que enllaça amb la de la Revetlla de Sant Joan. La via amb més retencions ha estat, com sempre, la P7, el seu pas pel Vallès en direcció a Girona i també en diversos punts del sud per accedir a les poblacions del litoral de Tarragona. De cara a dimarts hi haurà diverses mesures especials. Es limitarà la velocitat a 80 km/h a tots els vehicles, a la C32, a la C31 Sud, a la B23 i a la P7 també fins a Martorell i a la Pota Nord fins a Montgat. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
14: Perquè la velocitat 80 és la velocitat que hi caben més cotxes en un quilòmetre. Sempre ajuda. I si tranquil·litzem també el flux de trànsit, evitarem accidents que poden generar la congestió.
0: Dimarts també els camions no podran circular per l'AP7 entre Maçanet de la Selva i l'Hospitalet de l'Infant. Dimecres, que és el dia de Sant Joan, ho hauran de fer pel carril dret i sense avançar entre Sant Celoni i Vilafranca del Penedès. Trànsit també alerta de les dificultats per conduir amb calor, amb especial atenció als ciclistes per risc d'insolació i també als motoristes.
14: Les motos, quan hi ha aquests episodis d'onada de calor, conduir amb temperatures de 40 graus una moto representa conduir ebri, com si anessis begut.
0: Tant dimarts com dimecres hi haurà més radars en línia per controlar la velocitat. Els Mossos d'Esquadra desplegaran gairebé 300 agents.
15: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
16: Aquest cap de setmana vindrà marcat per aquesta calor sufocant que s'anirà intensificant just el cap de setmana que comença oficialment l'estiu, diumenge a les 10 i 24 minuts, amb un dissabte que ja tindrem temperatures més altes. De nit i matinada, entre divendres i dissabte, alguna gota que es pot deixar escapar entre Ponent i el Pirineu més occidental, un matí de dissabte amb més núvols, i això també ajuda que la temperatura no baixi gaire, ni tropical a la costa, cap a Ponent, i fins i tot algun valor cap a l'àrea central que pugui situar-se de mínim entre els 23 o 24 graus. Al llarg del matí les clarianes aniran guanyant terreny, tindrem més estones de sol, a la tarda alguna nuvolada, algun ruixat puntual cap al Pirineu, i tota aquesta entrada d'aire càlid a més va acompanyada de pols sahariana, per tant aquest cel terrós que es mantindrà durant tot el cap de setmana. I diumenge és quan tenim aquesta primera onada de calor de l'any, una onada de calor que s'allargarà fins al dia de Sant Joan, fins dimecres. Diumenge ja podríem tocar aquests primers 40 graus de l'any cap a Ponent, i dilluns aquesta calor encara s'intensificarà més i a més comarques. Valors per sobre dels 40 graus cap a Ponent, 42 o 43, però també moltes màximes arribant als 34 o 35 graus. També altes a la costa i a més amb nits i matinades que podran ser tropicals o fins i tot tòrrides.
15: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Ara passa un minut d'un quart. Pedro Sánchez insisteix que podria avançar eleccions si perd la votació dels pressupostos per l'any que ve. El president espanyol diu que presentarà els comptes públics a finals d'any i que no vol que les eleccions generals coincideixin amb les municipals del maig. Ho ha dit en sortir del Consell Europeu a Brussel·les, on també ha reiterat el seu suport a l'expresident Rodríguez Zapatero. Anem a Madrid, Àngels Lafuente.
17: Per primer cop aquesta setmana, Pedro Sánchez ha deixat la porta oberta a avançar les eleccions si no aconsegueix aprovar uns nous pressupostos. Un full de ruta que apuntava dijous i al qual aquest divendres s'ha tornat a referir entre rialles i una certa ironia.
18: Se lo voy a decir muy claramente. A ver, presentaremos los presupuestos en 2026 y habrá elecciones en 2027. Y ya no puedo decirles más, porque yo lo que quiero es... Claro. Pero bueno, la realidad es muy dinámica.
17: En tot cas, seria un avançament tècnic dels comicis. Estem parlant de mesos, sempre depenent de la tramitació dels pressupostos que preveu portar al Congrés a finals d'any i, per tant, ens situaríem en els primers mesos del 2027 en lloc de l'estiu. Un altre condicionant són les eleccions municipals i d'algunes autonomies al mes de maig. Sánchez sempre ha defensat que no hi haurà un superdiumenge electoral, que no farà coincidir les generals amb altres eleccions, principalment perquè els alcaldes socialistes no volen pagar a les urnes tots els casos judicials i de suposada corrupció que envolten el PSOE. I és que el president espanyol haurà de negociar el suport dels socis als pressupostos amb la imputació de Zapatero, a qui ha tornat a fer costat a l'hora de referir-se a les joies de valor milionari.
18: Mi experiencia es que cuando uno viaja, recibe regalos de los cuales no tiene constancia hasta que regresa a Madrid. Son intercambios que se dan de presentes dentro efectivamente de la legislación, y eso es lo que afortunadamente el presidente Zapatero impulsó.
17: I és que va ser Zapatero qui va regularitzar per llei els regals de presidents i, per tant, diu Sánchez, li correspon a ell decidir si torna les joies.
0: El ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Ernest Urtasun, veu lògic convocar aquestes eleccions si no s'aproven els pressupostos generals de l'Estat, però demana presentar uns comptes potents per intentar evitar-ho. Són declaracions que ha fet al Matí de Catalunya Ràdio.
19: Sembla lògic per tothom, estem a l'últim any de la legislatura. Ara, jo sí que crec que nosaltres com a govern no ens hem de posar en aquests moments a fer uns pressupostos pensant que seran derrotats. Crec que hem de fer els millors pressupostos possibles i després tenir una discussió parlamentària.
0: Ara bé, aquests comptes ho tenen pràcticament impossible per tirar endavant perquè necessiten el suport de Junts i la seva portaveu, Míriam Nogueras, té clar que la legislatura està esgotada. També n'ha parlat al Matí de Catalunya Ràdio.
20: La legislatura està bloquejada, no s'aproven lleis del govern, el govern té bloquejades les lleis i les propostes de la resta de grups parlamentaris, per tant, quin sentit té seguir una legislatura que no està donant cap mena de solucions als problemes que tenen els ciutadans?
0: En aquest context, el jutge Juan Carlos Peinado obre una altra investigació vinculada al cas de Begoña Gómez. Ara reclama informació per suposades irregularitats en l'adjudicació d'un contracte públic finançat amb fons europeus, però de moment només investiga un altre dels imputats, l'empresari Juan Carlos Barrabés. A primera hora, el magistrat també assenyalava la parella de Pedro Sánchez, però després ha rectificat. El govern espanyol creu que tot plegat és un despropòsit per acorralar l'entorn del president espanyol. Això ho deia deia el ministre Óscar López en una entrevista a Televisió Espanyola.
1: Yo creo que ese furor de peinado de buscar y encontrar lo que pueda le lleva a cometer errores muy graves. Esa información de la que se habla hoy, hasta donde yo sé, no tiene absolutamente nada que ver con Begoña Gómez.
0: A tot plegat, el jutge encara no ha comunicat si envia Begoña Gómez a judici pel cas dels seus negocis amb la Universitat Complutense. Segons fonts properes a Peinado, el jutge està madurant aquesta decisió, tot i que per llei només té 3 dies per fer aquest pas i ja n'han passat 4 des que dilluns la va citar per últim cop als jutjats.
15: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I aquí a Catalunya el govern recomana a les empreses facilitar el teletreball als empleats amb fills durant les vacances escolars. Aquesta és una de les 55 mesures que recull l'Agenda Catalana de Conciliació i Corresponsabilitat, que persegueix afavorir la igualtat i que recull pràctiques que ja són habituals, segons ha explicat la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor.
21: Com la de flexibilització d'entrades i sortides horàries, hi ha altres empreses que el que fan és durant el període de vacances escolars dels fills i de les filles compactant les jornades. Hi ha altres empreses que el que tenen són unes bosses ja de substitucions per garantir els permisos i les excedències per cura de fills i filles.
0: El conseller d'Empresa, Miquel Samper, també assegura que el món laboral ha canviat i diu que s'hi ha d'adaptar la gent.
22: Nova forma d'encaixar el temps, la gestió del temps, és a dir, la gent ara també vol conciliar amb altres aspectes de la vida, estar més amb els fills, estar més amb els pares, poder anar a fer esport, el que sigui, i això no ha d'estar renyit amb la productivitat.
0: El document fa aquestes recomanacions per a empreses mitjanes i grans de sectors com el financer, el del màrqueting o el de les tasques administratives i que tinguin tots els seus processos digitalitzats. Segons el conseller d'Empresa, aquestes mesures es traslladaran als agents socials, que són els que les han d'acabar traslladant als convenis. Apareix una partitura inèdita de Wolfgang Amadeus Mozart a la Biblioteca Nacional de França. És un quadern de 44 pàgines escrites a mà pel compositor l'any 1778, quan tenia 22 anys. Conté 7 peces curtes per flauta i arpa, que és una combinació poc habitual en aquest músic austríac. El descobriment es va produir el mes de febrer, però no s'ha fet públic fins que diversos experts n'han corroborat l'autoria. La conclusió és que aquestes partitures formarien part de les lliçons que Mozart impartia a París a la filla d'un poderós aristòcrata pròxim a la reina Maria d'Àustria, decapitada durant la Revolució Francesa. Per tant, la hipòtesi més probable és que van anar a parar a la Biblioteca Nacional durant les confiscacions revolucionàries. El president de la institució ha afirmat que és una de les troballes més importants de les últimes dècades i aquest diumenge, coincidint amb el Dia de la Música, s'interpretaran per primer cop. Serà a la Sala Oval de la mateixa biblioteca. I la cinquena pel·lícula de la saga Toy Story, produïda per Disney i Pixar, arriba als nostres cinemes doblada al català en una quarantena de sales.
23: Toni, prou de pantalles per avui.
24: D'acord.
25: Vull parlar amb tu, aparell.
26: Sisplau. Digue'm, Lili.
25: Les joguines i jo ens hem passat l'estiu pencant perquè la Bonnie pogués tenir amigues. Sí. Però tu ho has engegat
26: ja
25: tot. És que ni m'escoltes.
0: El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, creu que el fet que s'estreni doblada al català en 40 sales és una xifra de gran producció i ha mostrat el desig del govern que cada vegada hi hagi més oferta doblada a la nostra llengua. Afegeix que s'està parlant amb tots els sectors perquè això sigui així i en horaris adaptats al públic familiar.
27: Nosaltres parlem amb el gremi, parlem amb les sales per tal d'aconseguir la millor distribució de les pel·lícules en català, perquè al final tots sabem que com més fàcil sigui anar al cinema, més públic hi anirà. I això el que farà és que serà més rendible pels cinemes i ens ajudarà a fer que l'hàbit de veure el cinema en català s'estengui més.
0: El conseller ha assistit aquest divendres a l'estrena de Toy Story 5 en un dels cinemes de la ciutat de Barcelona, en aquest cas el Movie Arenas de Plaça Espanya.
15: Esports.
0: Amb el David Ubach.
28: El Sabadell ha aconseguit l'ascens a la segona divisió de futbol 5 anys després.
29: Ara sí, final del partit. El Sabadell és de segona el 25 de maig del 2024. El Sabadell va caure a l'infern de la segona federació. Avui, 755 dies després, el 19 de juny del 2026, el Sabadell pot dir que torna al futbol professional.
28: Els sabadellencs han superat per 4-0 el Zamora a la tornada de l'eliminatòria final per l'ascens i han remuntat així el 0-1 advers de l'anada. Ho hem viscut d'aquesta manera que sentíem a la transmissió que anem fet al Tot Gira de Catalunya Ràdio, amb la narració del Francesc Ripoll d'aquest ascens a segona del Sabadell. A la nova Creu Alta, els de Ferran Costa han evitat la pròrroga, amb gols de Neco al minut 88 i de Quadri i Xavi Moreno a l'afegit, que s'han afegit al que havia marcat López Pinto al minut 18 i que igualava aleshores l'eliminatòria. Després del tercer gol i ja el temps afegit, hi ha hagut invasió de camp i el partit s'ha aturat uns 10 minuts just abans que arribés aquest quart i definitiu gol que suposa l'ascens a segona del Sabadell. Per cert, que segona el Sabadell s'hi trobarà el Girona i segons ha avançat la cadena SER i ha pogut confirmar aquesta emissora, tot fa pensar que Quique Álvarez, el tècnic del filial gironí, serà l'entrenador del primer equip del Girona a segona.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
28: El Mundial de Futbol dels Estats Units, Mèxic i el Canadà aquest divendres s'ha jugat un partit de la segona jornada del grup D, l'Estats Units 2, Austràlia 0. Mentrestant, la selecció espanyola jugarà diumenge contra l'Aràbia Saudita a la segona jornada i en les hores prèvies han parlat jugadors del Barça. Un d'ells, Lamine Yamal, a Televisió Espanyola.
3: Creo que muy pronto es innecesario, creo que tengo un proceso de adaptación primero, no es el momento de jugar un partido entero, pero sí puedo jugar los minutos que me se quiera.
2: 3CAT Info.
28: Encara alguns apunts de futbol més enllà del Mundial, com ara que el jugador del Marroc i del Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, haurà d'anar a judici per una acusació de violació d'una dona de l'any 2023. I al vessant esportiu, l'Espanyol ha renovat per una temporada la migcampista Mar Torres. Afegim també que la defensa gironina Laia Codina canvia d'aires a la Lliga Anglesa, deixa l'Arsenal i fitxa pel West Ham fins al 2029. Dit això, obrim ara bloc poliesportiu parlant d'hoquei patins.
2: 3CAT Info.
28: L'Igualada ha forçat el quart partit de la final de l'Hockey Lliga i manté opcions de títol. Els igualadins han derrotat per 5-2 al Liceu de la Corunya el tercer enfrontament amb remuntada inclosa, ja que el descans perdien 0-1. Marc Montaner, el tècnic de l'Igualada, confia en el seu equip.
4: Sí, a veure, ja hem de creure per nassos, no? I tant que hi crec, i a més si juguem amb la nostra gent al costat encara som més forts. Intentarem tirar-ho endavant i que es quedi aquí el quart punt i haguem d'anar a Galícia.
28: Els gols de l'Igualada els han marcat Matías Pascual, Biel Llanes, Àlex Cardil, Joel Roma i Miguel Canyadillas. El quart partit es disputarà diumenge, també al pavelló de les Comas, amb l'eliminatòria encara favorable, això sí, al Liceo, per 2-1. D'altra banda, aquest divendres ha arrencat la Volta Ciclista Catalunya Femenina en la seva tercera edició amb 3 etapes. La guanyadora de la primera etapa ha estat la neerlandesa Nienke Benhoven, després dels 92 quilòmetres amb sortida i arribada a Santa Susanna, al Maresme. Benhoven ha superat a l'esprint la seva companya a l'equip Visma, Marian Vos, en un últim quilòmetre marcat també per una caiguda. La neerlandesa, igualment del Borkel Wessels, Laura Molenaar, amb arrels garrotxines, ha rodat escapada fins al tram final i és quarta a la general. N'ha parlat en declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
5: Sí, moltes gràcies. La veritat és que no tenia plantejat posar-me a l'escapada, però ja quan he vist que amb els punts de muntanya no el pelotó ni tirava, he dit, bueno, vaig tirant i a veure quan arribo.
28: Per cert, que al final de l'etapa, Paula Blasi ha patit el robatori de la seva bicicleta. Aquest dissabte, segona etapa, 130 quilòmetres des de Sant Vicenç de Castellet fins a la Molina. Una arribada precedida per l'ascensió al Coll de la Creueta. Sense deixar encara el ciclisme, la tercera etapa de la Volta a Suïssa, amb sortida i arribada a Abad Ragaz, ha deparat victòries de l'equatorià Jonathan Narváez de l'Emirates en homes i de la britànica Jo Baxted del Canyon en dones. A la general, lideren Tadej Pogacar i Elisa Longo-Borghini. Del ciclisme passem ara al bàsquet. El Barça afronta aquest dissabte el segon partit de la final de la Lliga CB a la pista del València. Els blaugranes hi arriben amb la confiança del triomf a la pròrroga al primer duel. Tot i això, el base blaugrana Juani Marcos recalca que han de millorar la posada en escena.
6: Estamos mentalizados en que es solo un 1-0, que es solo un punto, que todavía tenemos el partido de mañana que es muy importante y tenemos que estar preparados desde el minuto 1, cosa que quizás nos falló un poco en el partido de ayer, que salimos un poco desconcentrados.
28: Per cert, que el Barça finalment es quedarà sense fitxar Mike James. El base del Mónaco ha trencat el preacord que tenia amb el club blaugrana, ja que el va signar per treballar a les ordres de Xavi Pascual, que marxarà. Més bàsquet. El Girona ha anunciat el fitxatge del base gallec de 21 anys, Isaac Vázquez, que signa fins al 2030 procedent de l'Ourense. També a la CB, el Lleida ha confirmat que el base nord-americà Corey Walden marxa de l'equip després de dues temporades. I destaquem també que el Madrid ha comunicat la dimissió de Sergio Rodríguez com a director esportiu del bàsquet del Club Blanc. El rellevarà ara Rudy Fernández. A la Lliga Femenina, Berta Ribas deixa l'Uni Girona després de tres temporades. I encara en bàsquet, la Virtus de Bolonya ha confirmat el fitxatge com a nou entrenador d'Àlex Montbrú, que compaginarà el club italià amb la selecció alemanya.
2: Són 6:15.

0: Us estem explicant que un nen de 12 anys ha mort ofegat a Tarragona i dos més de 13 anys han estat rescatats i traslladats a l'hospital en estat crític. Formaven part d'un grup de 6 joves que eren en una zona de roques entre les platges de la Rabassada i del Miracle i no podien sortir de l'aigua. Això mentre Israel i Hezbollah pacten un fràgil alto el foc que no reconeixen públicament hores després d'una escalada de violència que deixa gairebé 50 morts al Líban. Els atacs han continuat una vegada que ha entrat en vigor, però amb menys intensitat. A partir d'ara també us explicarem que els Mossos descarten que Isaac Andic caigués per un descuit mentre feia fotografies amb el mòbil. L'informe policial assegura ara que el fundador de Mango estava parat i amb el telèfon a la butxaca en el moment de la caiguda mortal a Montserrat. Les conclusions dels Mossos contradiuen una de les declaracions que va fer Jonathan Andic el dia de l'accident. També parlarem que els Mossos denuncien un conductor d'autocar drogat que circulava en sentit contrari per l'autopista AP7 a Amposta. L'home transportava una quarantena de passatgers, la majoria menors, i van ser la resta de conductors els que van alertar del perill. I passarem per Ullastret, al Baix Empordà, la vila més gran ibèrica de Catalunya, que podria doblar o triplicar la superfície que es pensava que tenia fins ara, segons han fet evidents els últims treballs arqueològics que s'han presentat, entre els quals hi ha les restes d'un barri fora muralles.
1: Esports. El Sabadell ha aconseguit l'ascens a la segona divisió de futbol. Els sabadellencs han superat per 4-0 el Zamora a la tornada de l'eliminatòria final per l'ascens i han remuntat així el 0-1 advers de l'anada amb gols de López Pinto, Eneco, Quadri i Xavi Moreno.
0: I tindrem un cap de setmana amb calor sufocant i arribada de la primera onada de calor diumenge que s'allargarà fins Sant Joan. Dissabte amb sol i pocs ruixats, amb més calor, tocant els 38 graus a ponent. Diumenge podrien arribar ja els primers 40 graus de l'any just amb aquesta arribada de l'estiu. Nit i matinada tropicals o fins i tot tòrrides al litoral central. Ara passen 2:02, un nen de 12 anys ha mort ofegat a Tarragona i dos més de 13 han estat rescatats i traslladats a l'hospital en estat crític. Formaven part, com us dèiem, d'un grup de 6 joves que eren en una zona de roques a la platja de la Rabassada. Es tracta de la primera mort a les platges catalanes des que va començar la temporada de bany, el 15 de juny, segons ha informat Protecció Civil. Tarragona, Ricard Buigas.
2: Els serveis d'emergències han pogut treure de l'aigua els 3 menors. Dos han estat localitzats a prop de les roques per la Creu Roja i l'altre ha estat rescatat per l'helicòpter de salvament marítim. El socorrista dona l'alerta a 3:45 PM. Segons apunten els equips d'emergències, un grup de 6 nens eren a la zona de les roques de la Cova del Gos a la platja de la Rabassada. Quan han entrat a l'aigua, han vist que tenien dificultats per sortir. 3 han acabat sortint sense ajuda, però els altres 3 han hagut de ser rescatats. L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha donat el seu condol pel tràgic succés.
3: I són moments de molt dolor, consternació, i l'únic que podem fer i volem fer és traslladar tot el nostre escalf també a les famílies.
2: La zona de l'incident en una àrea de roques entre les platges de la Rabassada i del Miracle està afectada per forts corrents quan han passat els fets a la Rabassada i onejava la bandera groga.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El Líban incògnita sobre un suposat alto el foc pactat entre Israel i Hezbollah que cap de les dues parts ha reconegut públicament. La notícia l'han anunciat als Estats Units i ha saltat després d'una escalada de violència que ha causat gairebé 50 morts i un centenar de ferits al Líban i la mort també de 4 soldats israelians. Però una vegada entrat en vigor aquesta suposada treva, els atacs han continuat al sud del Líban. La pau en aquest país és clau per garantir la viabilitat del preacord entre els Estats Units i l'Iran. Jerusalem, Jordi Brascó.
4: El Líban ha entrat en vigor un alto el foc, tot i que en principi ja n'hi havia un altre vigent d'alto el foc, el que van firmar fa setmanes els governs d'Israel i el Líban. És la prova de com aquest concepte, el d'alto el foc, ha anat perdent valor en aquesta regió. Només cal fixar-nos en el que passa a Gaza. Si més no, l'acord és entre els dos bàndols enfrontats, Israel i Hezbollah. Ha entrat en vigor a les 3 de la tarda i ha servit per aturar la sagnia després d'una de les jornades més mortíferes de les últimes setmanes en els dos cantons. Han mort una cinquantena de libanesos i 4 soldats israelians. Els atacs d'Israel s'han reduït, però no s'han aturat, i el portaveu de l'exèrcit, Efri Defrin, avisa que tenen llibertat d'actuació.
5: Una vegada més actuem d'acord amb les instruccions polítiques. Mentre aquestes instruccions no canviïn, continuarem actuant segons les directrius actuals. Qui ha violat aquest acord d'alto el foc és Hezbollah. Ha atacat, l'hem derrotat i està preocupat pels danys que li estem causant a les seves infraestructures estratègiques i profundes.
4: Les paraules de Defrin xoquen de ple amb les del líder de Hezbollah, Naim Qassem.
6: El projecte per eliminar Hezbollah i consolidar l'ocupació ha fracassat i els israelians es retiraran de cada racó de la nostra terra. Estem d'acord que s'aconseguirà la victòria en el sentit que porta a l'expulsió de l'enemic israelià de la nostra terra.
4: Les properes hores mostraran si aquest alto el foc és només una tireta per salvar les negociacions entre l'Iran i els Estats Units. A jutjar per les paraules dels dos bàndols, hi ha un problema de fons que cal resoldre. Hezbollah exigeix que Israel marxi del Líban i Israel insisteix que no ho pensa fer.
0: Doncs bé, Donald Trump ha lloat el paper de Benjamin Netanyahu en aquestes negociacions amb l'Iran. Després de l'allunyament entre els dos líders pels bombardejos al Líban, Trump ha dit ara que la relació entre els dos és immillorable.
7: Hem tingut una relació fantàstica amb Israel. Tots dos hem estat molt formidables. Bibi Netanyahu és un primer ministre guerrer i se l'ha de reconèixer com a tal.
0: Aquests últims atacs d'Israel al Líban han fet ajornar sense data les converses entre els Estats Units i l'Iran, ja que el règim dels ayatollahs exigeix el cessament de les hostilitats cap a Hezbollah, que és el seu aliat. El ministre iranià d'Afers Estrangers, Abbas Araghchi, ha acusat Israel de voler la guerra permanent. No obstant això, ha tret ferro a les negociacions que s'havien de reprendre aquest divendres a Suïssa amb l'argument que el preacord de pau ja està signat digitalment. Un portaveu d'exteriors del Parlament iranià, Ibrahim Rezai, insisteix que l'Iran no abandona la via negociadora.
8: No creiem el que diuen els Estats Units i actuem únicament segons els nostres propis càlculs. Però estem utilitzant l'opció de la negociació i la diplomàcia i continuarem mantenint converses amb els nord-americans.
0: El cas és que, mentrestant, el trànsit a l'estret d'Hormuz s'ha començat a reactivar per l'entrada en vigor del memoràndum entre les dues parts. No obstant això, l'Iran està plantejant noves exigències als vaixells que vulguin transitar per allà, com ara fer servir un nou itinerari o fer la sol·licitud amb 48 hores d'antelació. Això pot complicar la represa d'aquesta circulació marítima per aquesta zona que, com sabeu, és estratègica. Hi ha hagut una topada entre Donald Trump i Giorgia Meloni per unes declaracions del president dels Estats Units sobre la primera ministra italiana. Tot ve d'una entrevista de Trump en una cadena italiana on assegurava que Meloni li va implorar sortir amb ell en una foto al marge de la cimera del G7 i deia que ell ho va acceptar per pena. La líder italiana l'ha acusat d'inventar-s'ho tot.
9: No entenc per què el president dels Estats Units es comporta d'aquesta manera amb els seus propis aliats, i no és la primera vegada. Només puc lamentar el fet que no mostri la mateixa determinació davant dels enemics d'Occident, davant dels enemics dels Estats Units, davant dels líders amb els quals, al contrari, és molt més conciliador.
0: Arran d'aquest xoc diplomàtic, el ministre d'Exteriors d'Itàlia ha anul·lat una visita a Washington prevista per aquest cap de setmana. Tot i que en un primer moment Meloni i Trump havien mostrat bona sintonia i comparteixen una línia dura en temes com, per exemple, la política migratòria, cada vegada sorgeixen, com veiem, més desavinences. A la primavera, el president nord-americà la va criticar per haver rebutjat implicar-se militarment en la guerra a l'Orient Mitjà i la va acusar de falta de coratge. Diversos membres del govern britànic, inclosos almenys tres ministres, han demanat al primer ministre, Keir Starmer, que renunciï al càrrec per donar pas a un nou lideratge al Partit Laborista i al govern, segons publiquen diversos mitjans del Regne Unit. Aquest moviment es produeix hores després de la victòria electoral del seu rival al partit, l'alcalde de Manchester, Andy Burnham, als comicis parcials de dijous. El triomf de Burnham permetrà al polític d'esquerres tenir un escó al Parlament, requisit indispensable per desafiar Starmer en unes primàries. El primer ministre britànic, que ha contactat amb ministres del seu gabinet per defensar el seu lideratge, diu que està disposat a lluitar si hi ha primàries.
10: Però si hi ha una competició, només per ser clar amb tu, sí, m'hi presentaré, em postularé, he dit repetidament que no hi renunciaré.
0: I aquí a casa nostra el president del Parlament, Josep Rull, que desconfia que el Tribunal Suprem acabi aplicant l'amnistia a l'expresident Carles Puigdemont i als altres líders del procés, encara que la justícia europea s'hi pronunciï a favor el 16 de juliol. En una entrevista al programa L'Hemicicle de 3Cat Info, Josep Rull, que va ser empresonat i condemnat per l'1 d'octubre, ha advertit que en cas que no l'apliqués l'amnistia estaria prevaricant.
11: Jo no me'n refio de res. Del Tribunal Suprem, per mi, les garanties que ofereix són molt, molt, molt baixes. El Tribunal Suprem es mou en el terreny d'allò polític i no d'allò jurídic. Estaria prevaricant i no seria la primera vegada que prevaricaria. I sóc molt conscient del que estic dient. No seria la primera vegada que el Tribunal estaria prevaricant.
0: A Espanya, Gabriel Rufián, d'Esquerra, i Mònica Oltra, de Compromís, han fet una crida a la unitat de les forces progressistes davant l'avenç de la dreta i l'extrema dreta. En un acte conjunt, dins de la gira que el República està fent arreu de l'Estat, han insistit que les esquerres han de fer front comú en les pròximes eleccions espanyoles i, si cal, proposen fer primàries. Anem ara al País Valencià, Alba Barbosa.
12: Ha estat un acte que ha plegat centenes de persones i on el líder d'Esquerra Republicana al Congrés, Gabriel Rufián, ha defensat la confluència de les esquerres com a fórmula per fer front a l'extrema dreta i encarar així el proper cicle electoral.
13: Li demano a la Mònica, perquè ho pot fer, que ens uneixi. Perquè València pot ser el reflex de moltes coses. Perquè si ara no aprofitem l'oportunitat històrica que tenim, apaga i vámonos.
12: Rufián s'ha ofert a liderar una candidatura conjunta de l'Esquerra a Catalunya i Mònica Oltra, exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana, ha abraçat la idea i l'ha portat a escala municipal, ara que falten pocs dies perquè Compromís la ratifiqui com a candidata dels nacionalistes a l'alcaldia de València.
14: Jo el que vull és construir una ciutat amb aquesta bonica gent, perquè jo crec que els projectes revolucionaris desborden sempre les sigles dels partits.
12: El públic ha aplaudit a Oltra dempeus i amb crits d'alcaldessa i també han demanat presó per l'expresident Carlos Mazón. Sense més concrecions sobre aquesta eventual candidatura unitària dels partits a l'esquerra del PSOE, l'acte a València de Rufián i Oltra sí que ha servit per asseure junts dirigents de Compromís, de Podem i Esquerra Unida.
0: I encara en política, Aliança Catalana oficialitza un dels seus fundadors, Jordi Aragonès, com el cap de llista per Barcelona a les pròximes municipals. De 33 anys, exmilitant d'Unió i cosí de l'expresident Pere Aragonès, se'l considera l'ideòleg del partit d'extrema dreta. Sílvia Orriols l'ha escollit després d'haver sondejat sense èxit cares més conegudes, com ara l'exconseller Jaume Giró o el publicista i tertulià esportiu Lluís Carrasco.
15: No necessitem ningú mediàtic, necessitem algú valent.
0: I Aragonès ha apel·lat a recuperar la catalanitat a la ciutat i ha culpat els immigrants dels problemes de seguretat i d'habitatge.
16: Si Espanya no permetés que cada any arribessin 50.000 persones més a Barcelona, Barcelona no tindria el problema d'habitatge que té a dia d'avui.
0: I ha afirmat que a la seva llista només hi haurà independentistes. Els Mossos d'Esquadra asseguren que Isaac Andic estava aturat i sense fer servir el mòbil quan va patir la caiguda mortal a Montserrat. L'informe policial descarta que caigués per distracció, per tant, tal com apuntava la defensa del seu fill. Jonathan Andic va declarar davant dels Mossos el dia de l'accident que durant l'excursió ell es va avançar al seu pare perquè el fundador de Mango es va aturar per fer unes fotos. Va ser en aquell moment, segons la versió del seu fill, que va sentir un soroll i ja no va veure on era Isaac Andic. L'informe dels Mossos descarta ara que la víctima estigués fent servir el telèfon perquè no el va treure de la butxaca. En la seva segona declaració, Jonathan Andic va canviar aquesta versió i va assegurar que el seu pare només va fer fotos al principi de l'excursió. La defensa sosté que la contradicció sobre aquests fets no suposa un element incriminatori.
17: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Cada dia es detecten, atenció, de mitjana 14 casos d'assetjament als centres educatius públics i concertats de casa nostra, segons ha avançat aquest divendres al Matí de Catalunya Ràdio. En 3 anys s'han registrat prop de 8.000 possibles casos de bullying, la meitat a l'ESO. Són dades del Departament d'Educació obtingudes a través d'una petició de transparència i del Consorci d'Educació de Barcelona en què es constata un augment anual d'aquests casos. El govern l'atribueix al fet que des del 2024 hi ha un sistema per per notificar-los. Susana Tarapiella és directora general d'Educació Inclusiva i Benestar de l'Alumnat del Departament.
18: Quan més protocols hi hagin, quan més registres hi hagin en els nostres centres, quan el REBA més casos tingui, això vol dir que els centres són cada vegada més segurs, perquè cada vegada es detecten més situacions que no es normalitzen.
0: En un de cada quatre casos, l'assetjament s'acaba perquè un dels implicats marxa del centre. Meritxell Plana és la presidenta de l'Associació Catalana per la Prevenció de l'Assetjament Escolar.
19: La família de l'agressor també és una família. I l'agressor no deixa de ser un nen. I és un nen que té unes dificultats. I qui se n'encarrega d'aquest nen? Perquè si marxa la víctima, que és el que acaba passant, qui se n'encarrega de l'agressor?
0: Des de l'any 2015 s'han dictat 11 sentències per casos d'assetjament escolar i només 4 han acabat en condemna.
17: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
20: Aquest cap de setmana vindrà marcat per aquesta calor sufocant que s'anirà intensificant just el cap de setmana que comença oficialment l'estiu, diumenge a les 10 i 24 minuts, amb un dissabte que ja tindrem temperatures més altes. De nit i matinada, entre divendres i dissabte, alguna gota que es pot deixar escapar entre Ponent i el Pirineu més occidental, un matí de dissabte amb més núvols, i això també ajuda que la temperatura no baixi gaire, ni tropical a la costa, cap a Ponent, i fins i tot algun valor cap a l'àrea central que pugui situar-se de mínim entre els 23 o 24 graus. Al llarg del matí les clarianes aniran guanyant terreny, tindrem més estones de sol, a la tarda alguna nuvolada, algun ruixat puntual cap al Pirineu, i tota aquesta entrada d'aire càlid, a més, va acompanyada de pols sahariana. Per tant, aquest cel terrós que es mantindrà durant tot el cap de setmana. I diumenge és quan tenim aquesta primera onada de calor de l'any, una onada de calor que s'allargarà fins al dia de Sant Joan, fins dimecres. Diumenge ja podríem tocar aquests primers 40 graus de l'any cap a Ponent. I dilluns aquesta calor encara s'intensificarà més i a més comarques. Valors per sobre dels 40 graus cap a Ponent, 42 o 43, però també moltes màximes arribant als 34 o 35 graus. També altes a la costa i a més amb nits i matinades que podran ser tropicals o fins i tot tòrrides.

0: Ara passant 2:45, a l'Hospital Vall d'Hebron ha practicat la primera cirurgia pediàtrica a Europa amb un nou robot que opera a través d'una única incisió i amb un sol braç robòtic. El pacient ha estat un nen de 12 anys a qui s'ha extirpat un ronyó i la uretra. El menor ha rebut l'alta hospitalària només 15 dies després de la intervenció. A diferència dels robots quirúrgics habituals que treballen amb diverses incisions, aquest nou sistema necessita només un tall d'uns 2,5 cm. Per aquest punt, s'introdueix al braç instrumental i això permet tenir més precisió i accés a espais reduïts. El doctor Marino Asensio, uròleg pediàtric, explica la diferència amb els robots actuals.
1: En cirurgia robòtica multiport, a vegades tenim una limitació important quan tenim que mobilitzar-nos a lo largo d'una cavitat, perquè el robot fixa d'alguna forma en la zona on pots treballar i no deixa bellugar-te gaire. En aquest cas no, com solo depèn d'un punt d'inserció, te pots bellugar per tota la cavitat d'una forma molt més senzilla.
0: Aquest nou robot permet una recuperació més ràpida i també es podrà utilitzar en adults. Els pescadors catalans van treure del mar l'any passat gairebé 122.000 litres de deixalles dins el projecte Pesca Neta que va començar l'any 2021. Hi participen confraries de tot el litoral que troben grans quantitats de plàstics i tovalloletes, però també neveres, butaques i joguines sexuals. Arenys de Mar, Marta Vallès.
2: Durant aquests 5 anys de campanya Pesca Neta s'han retirat del mar més de 500.000 litres de deixalles. L'any passat, els 122.000 litres suposen un increment del 68% respecte al 2021, el primer any del projecte. Abans els pescadors ja havien recollit des de sempre la brossa que treien del mar. La diferència és que des de fa 5 anys porten un registre. Anna Grassa, tècnica de la Direcció General de Política Marítima i Pesca Sostenible.
3: Cada vegada que pugen la xarxa a bord i troben deixalles, doncs aprofiten que han de triar peix i triar també la deixalla. La registren en una aplicació mòbil que ells mateixos van crear per recollir dades. Aquest any ens han enviat fotografies doncs, des d'un camió d'aquests de joguina de motor, butaques, molts residus que després dels temporals arriben al mar, com grans troncs.
2: En Sergi Pou, pescador del Port d'Arenys de Mar, ens confirma tot el que arriben a trobar dins les xarxes.
4: Tovalloletes, sobretot, compreses, tampons, tot el que et puguis imaginar. Bueno, i plàstics, ple de plàstic. La cosa més curiosa que m'he trobat va ser amb el meu pare fa molts anys, que vam pescar una dentadura, això sí. Algú que li havia caure. Extintors, avui han agafat, per exemple, unes ulleres, pilotes de golf, pilotes de tennis, càmeres de fotos. Hasta un anell em vaig trobar una vegada, també. Embolicat i tot de regal, eh?
2: I segons un comunicat del Departament d'Agricultura, aquest 2025 també s'han trobat rentadores, butaques i joguines sexuals.
0: I augmenten els atacs de dofins a les xarxes dels pescadors de la Costa Daurada i l'Ebre. El sector de la pesca artesanal, que és el més afectat, demana ajuts per fer front a la pèrdua de les captures i els danys materials. Tornem a Tarragona, Ricard Buigas.
5: Els pescadors estan desesperats, no saben què fer. Moisés González té una barca a Cambrils, al Baix Camp. Ens ha explicat que el problema el van detectar l'any 2019, però ara s'ha agreujat.
6: Ha anat creixent, fins aquest any, que ja s'ha disparat. És brutal els atacs que tenim. O sigui, se mosseguen el peix que està enganxat a la xarxa i el prenen. Fan forat a la xarxa i prenen les captures.
5: Els més afectats són els pescadors artesanals, amb embarcacions d'entre un i tres mariners i que pesquen a prop de la costa. Ara capturen lluç i moll. A l'Ametlla de Mar, al Baix Ebre, n'hi ha una vintena. El patró major de la confraria, Miquel Burull, diu que no saben per què passa.
7: Hem d'estar l'explicació científica d'això, vull dir, el per què no d'això, no ho sabem, però el tema és preocupant i cada vegada és més preocupant i també pensem una cosa, que això comença per aquí, però això s'anirà escampant.
5: A més de perdre les captures, els dofins també fan malbé les xarxes que costen entre 6.000 i 10.000 euros. No estan en contra dels cetacis perquè són una espècie protegida, però reclamen solucions. Demanen a la Generalitat que reactivi els ajuts del 2023. La Direcció General de Medi Natural ha dit a 3Cat Info que està tramitant les ajudes pendents dels últims dos anys per fer-les efectives les pròximes setmanes. El Departament d'Agricultura i Pesca ha demanat a Madrid l'augment de la quota de tonyina pels pescadors afectats.
0: L'antiga ciutat ibèrica d'Ullastret, al Baix Empordà, que és la més gran de Catalunya, podria doblar o triplicar la superfície que es pensava que tenia fins ara, segons han fet evidents els últims treballs arqueològics d'aquesta primavera. Anem a Ullastret. Carla Saló Pujol.
8: Han posat al descobert 12 jaciments i dels 12 no eren desconeguts fins ara. Una de les troballes ha estat la localització d'espais que havien estat habitats fora de la muralla a l'entorn de la ciutat ibèrica en un nou barri que podria tenir unes 5 hectàrees. Gabriel de Prado és el director de la Seu d'Ullastret del Museu d'Arqueologia.
9: amb les finestres que s'han pogut obrir en el marc d'aquestes intervencions preventives, hem calculat una extensió inicial d'una hectàrea i mitja, però que podria arribar a 3 o fins i tot podria ser superior.
8: A més d'Ullastret, també s'han fet excavacions en poblacions de l'entorn com el nucli de Llevià, la Tallada d'Empordà, Bellcaire i l'Escala.
0: I ara tornem a Tarragona per explicar-vos que els Mossos han enxampat el conductor d'un autocar que circulava en sentit contrari per l'autopista P7 amb una quarantena de passatgers, la majoria nens. Els fets van passar a Amposta, al Montsià. Ricard Buigas.
5: Els agents van aturar el vehicle després que alguns conductors donessin l'alerta i el van reconduir al sentit correcte. L'home de 54 anys va donar positiu per drogues. Els Mossos el van denunciar i van immobilitzar l'autocar. Els passatgers, la majoria dels quals eren menors d'edat, van ser traslladats a un altre vehicle i van poder continuar el viatge. Els fets van passar dijous a la tarda, quan l'autocar va accedir a l'autopista en contradirecció per la sortida 322 cap a l'Aldea i Amposta.
10: 3CAT Info.
11: 3CAT Info.
0: El Museu d'Art Contemporani de Barcelona treu una quarantena d'obres de les seves sales i les exposa en espais quotidians de tot Catalunya, com per exemple una perruqueria de Valls, una botiga d'electrodomèstics de Girona, el Tanatori de Lleida o el Mercat de Vilanova i la Geltrú. És una iniciativa, es diu Un Museu Fora del Museu, que commemora el 30è aniversari del centre. El comissari del projecte, Martí Manent, destaca la tria de les ubicacions.
12: I és això, en un tanatori has de vigilar quin tipus d'obra hi poses. Per això, en un tanatori el que tenim és una peça de la Fina Miralles, on tenim una idea de temps, per exemple. A Sant Cugat fa bastanta gràcia perquè hi ha dues obres de l'Àngels Ribé en una cafeteria on ella hi va a prendre el cafè. Tota la selecció està feta a partir d'entendre els llocs i pensar també què és l'art contemporani vist des del Museu d'Art Contemporani de Barcelona.
0: Les obres, majoritàriament fotografies i vídeos, són d'autors consagrats de la col·lecció del MACBA, com Joan Brossa, Colita, Francesc Abad, Antoni Miralda o Bruce Nauman. Aquesta experiència durarà fins al novembre i ha comptat amb el suport d'una vintena de centres d'art catalans.
10: 3CAT Info. 3CAT Info. Esports.
0: Amb el David Ubach.
13: El Sabadell ha aconseguit l'ascens a la segona divisió de futbol 5 anys després. Els sabadellencs han superat per 4-0 el Zamora a la tornada de l'eliminatòria final per l'ascens i han remuntat així al 0-1 advers de l'anada. A la nova Creu Alta, els de Ferran Costa han evitat la pròrroga amb gols de Neco al minut 88 i de Quadri, i Xavi Moreno l'ha afegit, que s'han afegit al que havia marcat el seu torn López Pinto al minut 18 i que aleshores igualava l'eliminatòria. El capità del conjunt de Ferran Costa, Kaiser, se'n felicitava de tot plegat.
14: Corazón, sudor y lágrimas, eso es una de las cosas que tiene este club, que tenemos nosotros los futbolistas de esta plantilla, y ha salido todo especial y le hemos puesto el broche de oro a cerrar este círculo de esta temporada tan bonita.
13: Són declaracions de Kaiser al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio. Després del tercer gol i ja el temps afegit, hi ha hagut invasió de camp i el partit s'ha aturat uns 10 minuts. Per cert que segon el Sabadell s'hi trobarà el Girona. I segons ha avançat la cadena SER i ha pogut confirmar aquesta emissora, tot fa pensar que Quique Álvarez, el tècnic del filial gironí, serà l'entrenador del primer equip del Girona a segona.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Entendre.
13: El Mundial de Futbol dels Estats Units, Mèxic i el Canadà...

0: Hoquei Patins.
1: L'actualitat esportiva a fons.
0: L'Igualada ha forçat el quart partit de la final de l'Hoquei Lliga i manté opcions de títol. Els igualadins han derrotat per 5-2 al Liceu de la Corunya el tercer enfrontament, amb remuntada inclosa, ja que el descans perdien 0-1. Marc Montaner, el tècnic de l'Igualada, confia en el seu equip.
2: Sí, a veure, ja hem de creure per nassos, no? I tant que hi crec, i a més si juguem amb la nostra gent al costat encara som més forts. Intentarem tirar-ho endavant i que es quedi aquí el quart punt i haguem d'anar a Galícia.
0: Els gols de l'Igualada els han marcat Matías Pascual, Biel Llanes, Àlex Cardil, Joel Romà i Miguel Canyadillas. El quart partit es disputarà diumenge també al pavelló de les Comes, amb l'eliminatòria encara favorable al Liceu per 2-1. D'altra banda, aquest divendres ha arrencat la Volta Ciclista Catalunya Femenina en la seva tercera edició amb 3 etapes. La guanyadora de la primera etapa ha estat la neerlandesa Nienke Vanhoven, després dels 92 quilòmetres amb sortida i arribada a Santa Susana, al Maresme. I de retruc n'és la primera líder. Aquest dissabte, segona etapa, 130 quilòmetres des de Sant Vicenç de Castellet fins a la Molina, una arribada precedida per l'ascensió al Coll de la Creueta. La cambrilenca del conjunt gallec Farto, Ingrid Ruiz, que també ha rodat escapada a la primera etapa, s'hi ha referit.
3: És un dia per les escaladores, aleshores és més per recolzar la Clàudia, la meva companya, que és una bona escaladora, i arribar fins a dalt de la Molina, gaudir de les vistes.
0: Del ciclisme passem al bàsquet. El Barça afronta aquest dissabte el segon partit de la final de la Lliga CB a la pista del València. Els blaugranes hi arriben amb la confiança del triomf a la pròrroga al primer duel, aquest dijous. Tot i això, el base blaugrana Juan y Marcos recalca que han de millorar la posada en escena.
4: Estamos mentalizados en que es solo un 1-0, que es solo un punto, que todavía tenemos el partido de mañana, que es muy importante, y tenemos que estar preparados desde el minuto 1, cosa que quizás nos falló un poco en el partido de ayer, que salimos un poco desconcentrados.
0: Per cert, que el Barça finalment es quedarà sense fitxar Mike James. El base del Mónaco ha trencat el preacord que tenia amb el club blaugrana, ja que el va signar per treballar a les ordres de Xavi Pascual, que marxarà.
1: 3CAT Info.
0: En MotoGP, el japonès Ayogura ha estat el pilot més ràpid a la primera jornada d'entrenaments del Gran Premi de la República Txeca al circuit de Brno. Marc Márquez ha estat cinquè després de caure dues vegades i s'ha mostrat autocrític.
5: No, la Aprilia no está por encima, están por encima los pilotos y es ahí donde nosotros tenemos que seguir trabajando porque la moto está para ganar.
0: Al contrari que Marc Márquez, hauran de fer repesca el seu germà Àlex Rins i Maverick Viñales, pel que fa als catalans. Afegim encara que en handbol Pablo Urdangarín ha renovat contracte amb el Granollers fins al 2028. Al torneig de tenis sobre herba de Berlín, Pau Lavadós ha quedat eliminada als quarts de final després de perdre 6-1 i 6-3 davant de la txeca Noskova. En waterpolo destaquem també que el Sabadell femení ha anunciat el fitxatge de la internacional neerlandesa Marje Keuning, que complirà així la seva tercera etapa a Can Llong. En futbol sala, Víctor Pérez torna a l'Indústria Santa Coloma després de jugar un any cedit al Barça Atlètic i ha signat fins al 2028. I pel que fa a l'Open dels Estats Units de golf, el golfista de la Garriga, David Puig, ha acabat la segona volta al camp de Shinnecock Hills, a l'estat de Nova York, amb dos cops sobre el par. Puig acumula una targeta total de més 9 i ha quedat així fora del tall.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Fresca Info.

Bona nit. Un nen de 12 anys ha mort ofegat a Tarragona i dos més de 13 han estat rescatats i traslladats a l'hospital en estat crític. Formaven part d'un grup de 6 joves que eren en una zona de roques entre les platges de la Rabassada i del Miracle i no podien sortir de l'aigua. El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat el primer avís de perill de l'any per calor intensa amb un episodi que començarà diumenge i que tindrà el pic entre dilluns i dimarts, quan es podrien superar els 40 graus a ponent. La situació arriba en plena revetlla de Sant Joan i en plena campanya de la sega, amb un alt risc d'incendis i

0: dispositiu reforçat dels bombers. Israel i Hezbollah pacten un fràgil alto al foc que no reconeixen públicament hores després d'una escalada de violència que deixa gairebé 40-50 morts al Líban. Els atacs han continuat una vegada que ha entrat en vigor, però amb menys intensitat. Com a mínim una persona mort i diverses han quedat ferides com a conseqüència del xoc de dos trens a prop de Bedford, al nord de Londres. Un dels dos trens s'ha aturat per causes que es desconeixen i l'altre l'han vestit per darrere sense que hagin descarrilat. Pedro Sánchez continua alimentant la possibilitat d'un avançament electoral si no aconsegueix nous pressupostos. El president espanyol però matisa que no serà abans del 2027 i reitera que no farà coincidir les generals amb les municipals del maig. El magistrat Juan Carlos Feinado obre una nova línia d'investigació en el cas de Begoña Gómez, però només contra l'empresari Juan Carlos Barrabés. D'entrada, també apuntava a la parella de Pedro Sánchez, però després ha rectificat. El govern espanyol ho considera un despropòsit tot plegat per acorralar l'entorn del president espanyol. I descobreixen a la Biblioteca Nacional de França, a París, una partitura inèdita de Mozart. És un quadern de 44 pàgines manuscrites pel compositor l'any 1778, quan tenia 22 anys. Conté 7 peces curtes per flauta i arpa, una combinació poc habitual per al músic austríac.
1: Esports. El Sabadell ha aconseguit l'ascens a la segona divisió de futbol. Els sabadellencs han superat per 4-0 el Zamora a la tornada de l'eliminatòria final per pujar de categoria i han remuntat així al 0-1 advers a l'anada amb gols de López Pinto, Eneco, Quadri i Xavi Moreno. Al Mundial de Futbol dels Estats Units, Mèxic i el Canadà, aquest divendres s'ha jugat un partit de la segona jornada del grup D. L'Estats Units 2, Austràlia 0. I l'Igualada ha forçat el quart partit de la final de l'Hockey Lliga d'Hockey Patins. Els igualadins han derrotat per 5-2 el Liceu de la Corunya al tercer enfrontament amb remuntada inclosa.
0: I aquest cap de setmana serà de calor sufocant i arribarà la primera onada de calor diumenge. Això s'allargarà fins a Sant Joan. Dissabte amb sol i poc ruixats, amb més calor tocant els 38 graus a Ponent. Diumenge podrien arribar els primers 40 graus de l'any just amb l'arribada de l'estiu. Nit i matinada tropicals o fins i tot tòrrides al litoral central.
2: 3Cat Info.
0: Benvinguts, us informa Sara Riera. Un nen de 12 anys ha mort ofegat a Tarragona i dos més de 13 anys han estat rescatats i traslladats a l'hospital en estat crític. Formaven part d'un grup de 6 joves que eren en una zona de roques a la platja de la Rabassada. Es tracta de la primera mort a les platges catalanes des que va començar la temporada de bany el 15 de juny, segons Protecció Civil. Tarragona, Ricard Buigas.
3: Els serveis d'emergències han pogut treure de l'aigua els 3 menors. Dos han estat localitzats a prop de les roques per la Creu Roja i l'altre ha estat rescatat per l'helicòpter de salvament marítim. El socorrista dona l'alerta a 3:15 PM. Segons apunten els equips d'emergències, un grup de 6 nens eren a la zona de les roques de la Cova del Gos a la platja de la Rabassada. Quan han entrat a l'aigua, han vist que tenien dificultats per sortir. 3 han acabat sortint sense ajuda, però els altres 3 han hagut de ser rescatats. L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha donat el seu condol pel tràgic succés.
4: I són moments de molt dolor, consternació, i l'únic que podem fer i volem fer és traslladar tot el nostre escalf també a les famílies.
3: La zona de l'incident, en una àrea de roques entre les platges de la Rabassada i del Miracle, està afectada per forts corrents quan han passat els fets a la Rabassada i onejava la bandera groga.
0: El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès el primer avís de situació meteorològica de perill per calor d'aquest any. L'episodi començarà diumenge i tindrà el punt àlgid entre dilluns i dimarts, amb temperatures que podrien superar els 40 graus a les comarques de Ponent. La situació preocupa especialment per la coincidència amb la revetlla de Sant Joan i la campanya de la sega del cereal. De fet, en els últims dos dies s'han produït una desena d'incendis en diversos punts de les comarques de Lleida i Girona. Per això, Claudi Gallardo, cap de suport dels bombers, explica que el cos ha reforçat el dispositiu preventiu.
5: Fem un dispositiu doncs, potent, a més també de forma proactiva, com que tenim no, el risc doncs, més centrat en aquesta zona més de Ponent de Catalunya, al sud, no, a Terres de l'Ebre, doncs, també fem aquests moviments no, del dispositiu, si cal, doncs, d'enviar més recursos cap a aquestes zones de forma proactiva.
0: Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, fa una crida a la prudència en l'ús del material pirotècnic i demana sentit comú a la ciutadania.
6: Tothom que vegi alguna ignició que comenci, alguna columna de fum que pugui fer sospitar que hi ha un incendi, que avisin el 112, perquè poden iniciar la seva actuació l'abans possible.
0: A més de la calor que farà de dia, també s'esperen nits molt càlides. El Meteocat preveu nits tropicals amb mínimes per sobre dels 20 graus a gran part del país i fins i tot nits tòrrides amb temperatures que superaran els 25 graus al litoral i al prelitoral. Les altes temperatures s'allargaran almenys fins dimarts. Doncs bé, cada grau que es redueix el termòstat de l'aire condicionat s'incrementa un 7% el consum d'electricitat. Els experts recorden que els habitatges on l'aire condicionat funciona de forma continuada, el consum d'electricitat augmenta un 50% i si l'habitatge està mal aïllat, l'increment pot arribar al 60%. Anna Camp és la directora de l'Institut Català d'Energia.
2: Penseu que l'aire condicionat és el que consumeix més de tots els electrodomèstics que tenim a casa. Llavors, intentar, si podem, no baixar l'aire condicionat més de 26 graus i si podem abans utilitzar ventiladors. Penseu que un ventilador gasta entre 10 i 20 vegades menys d'electricitat que un aire condicionat.
0: Per millorar l'eficiència energètica sense haver de fer cap inversió, Iu Gallart, el director de la comercialitzadora pública Barcelona Energia, recomana no deixar entrar el sol a casa en les hores de més calor.
2: A les hores de més radiació solar, entre les 11 del matí i les 6 de la tarda, aïllar-nos del sol, és a dir, baixar persianes, cortines i posar el toldo si el tenim. Penseu que quan ens dona el sol a casa ens pot fer augmentar entre 2 i 5 graus la temperatura que tenim a casa. Evitar-ho és molt important.
0: Una altra manera de reduir la factura és controlar la potència contractada. Segons Barcelona Energia, la meitat de les vivendes tenen contractada una potència elèctrica superior a la que necessiten. Obrim ara el focus al Líban, incògnita sobre un suposat alto al foc pactat entre Israel i Hezbollah que cap de les dues parts ha reconegut públicament. La notícia l'han anunciada als Estats Units i ha saltat després d'una escalada de violència que ha causat gairebé 50 morts i un centenar de ferits al Líban i la mort també de 4 soldats israelians. Però una vegada entrat en vigor aquesta suposada treva, els atacs han continuat al sud del Líban. La pau en aquest país és clau per garantir la viabilitat del preacord entre els Estats Units i l'Iran. Jerusalem, Jordi Brascó.
7: Al Líban ha entrat en vigor un alto al foc, tot i que en principi ja n'hi havia un altre vigent d'alto al foc, el que van firmar fa setmanes els governs d'Israel i el Líban. És la prova de com aquest concepte, el d'alto al foc, ha anat perdent valor en aquesta regió. Només cal fixar-nos en el que passa a Gaza. Si més no, l'acord és entre els dos bàndols enfrontats, Israel i Hezbollah. Ha entrat en vigor a les 3 de la tarda i ha servit per aturar la sagnia després d'una de les jornades més mortíferes de les últimes setmanes en els dos cantons. Han mort una cinquantena de libanesos i 4 soldats israelians. Els atacs d'Israel s'han reduït, però no s'han aturat i el portaveu de l'exèrcit, Efri Defrin, avisa que tenen llibertat d'actuació.
8: Una vegada més actuem d'acord amb les instruccions polítiques. Mentre aquestes instruccions no canviïn, continuarem actuant segons les directrius actuals. Qui ha violat aquest acord d'alto al foc és Hezbollah. Ha atacat, l'hem derrotat i està preocupat pels danys que li estem causant a les seves infraestructures estratègiques i profundes.
7: Les paraules de Defrin xoquen de ple amb les del líder de Hezbollah, Naim Qassem.
9: El projecte per eliminar Hezbollah i consolidar l'ocupació ha fracassat i els israelians es retiraran de cada racó de la nostra terra. Estem d'acord que s'aconseguirà la victòria en el sentit que porta a l'expulsió de l'enemic israelià de la nostra terra.
7: Les properes hores mostraran si aquest alto al foc és només una tireta per salvar les negociacions entre l'Iran i els Estats Units. A jutjar per les paraules dels dos bàndols, hi ha un problema de fons que cal resoldre. Hezbollah exigeix que Israel marxi del Líban i Israel insisteix que no ho pensa fer.
0: Doncs Donald Trump ha lloat el paper de Benjamin Netanyahu en aquestes negociacions amb l'Iran. Després de l'allunyament entre els dos líders pels bombardejos al Líban, Trump ha dit ara que la relació entre els dos és immillorable.
10: Hem tingut una relació fantàstica amb Israel. Tots dos hem estat molt formidables. Bibi Netanyahu és un primer ministre guerrer i se l'ha de reconèixer com a tal.
0: Els últims atacs d'Israel al Líban han fet ajornar sense data aquestes converses entre els Estats Units i l'Iran perquè el règim dels ayatolars exigeix el cessament de les hostilitats cap a Hezbollah, el seu aliat. El ministre iranià d'Afers Estrangers, Abbas Araghchi, ha acusat Israel de voler la guerra permanent. No obstant això, ha tret ferro a les negociacions que s'havien de reprendre aquest divendres a Suïssa amb l'argument que el preacord de pau ja està signat digitalment. Un portaveu d'exteriors del Parlament iranià, Ibrahim Rezai, insisteix que l'Iran no abandona la via negociadora.
11: No creiem el que diuen els Estats Units i actuem únicament segons els nostres propis càlculs. Però estem utilitzant l'opció de la negociació i la diplomàcia i continuarem mantenint converses amb els nord-americans.
0: Mentrestant, el trànsit de l'estret d'Hormuz s'ha començat a reactivar per l'entrada en vigor del memoràndum entre aquestes dues parts. No obstant això, l'Iran està plantejant noves exigències als vaixells que vulguin transitar per allà, com ara fer servir un nou itinerari o fer la sol·licitud amb 48 hores d'antelació. Això pot complicar la represa de la circulació marítima per aquesta zona estratègica. I a Londres, un mort i diversos ferits és el balanç provisional de l'accident de dos trens al nord d'aquesta ciutat aquest divendres. Un dels dos combois s'ha aturat per causes que encara no se saben i l'altre l'han vestit per darrere. Anem a Londres, doncs, Quim Olivares.
12: Els dos trens han xocat uns 90 quilòmetres al nord de Londres entre les poblacions de Luton i Bedford, segons la policia de transport britànica. Ara com ara no se saben les causes de l'accident. Els dos combois, després de xocar, han encaixat un amb l'altre, però sobre la via, sense descarrilar. Amb l'impacte, la part frontal d'un tren i la cua de l'altre han quedat força malmeses. Un viatger explicava així a la BBC la situació que ha viscut.
13: Era al capdavant del tren que ha xocat amb l'altre. Quan m'he aixecat, he vist seients per tot arreu. Semblava que hi havia hagut una explosió d'una bomba. He vist gent amb la cara ensangonada i amb ferides a les cames i hi havia fum per tot arreu.
12: L'accident ha passat entre dos combois que anaven cap al sud, un tren de llarg recorregut que venia de Nottingham, ciutat del centre d'Anglaterra, i un de Rodalies que anava cap a l'aeroport de Luton i després fins a l'estació de St Pancras, al centre de Londres. El xoc ha provocat el caos en un dels corredors ferroviaris més transitats del Regne Unit, ja que el servei ha quedat interromput.
0: Aquest divendres han sortit de l'àrea del voltant de Barcelona 267.000 vehicles, un 44% dels previstos per tot el cap de setmana en una operació sortida que enllaça amb la de la Revetlla de Sant Joan. La via amb més retencions ha estat, com sempre, la P7, el seu pas pel Vallès en direcció a Girona i també en diversos punts del sud per accedir a les poblacions del litoral de Tarragona. De cara a dimarts hi haurà diverses mesures especials. Es limitarà la velocitat a 80 km/h a tots els vehicles, a la C32, a la C31 Sud, a la B23 i a la P7 també fins a Martorell i a la Pota Nord fins a Montgat. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
14: Perquè la velocitat 80 és la velocitat que hi caben més cotxes en un quilòmetre. Sempre ajuda. I si tranquil·litzem també el flux de trànsit, evitarem accidents que poden generar la congestió.
0: Dimarts també els camions no podran circular per l'AP7 entre Maçanet de la Selva i l'Hospitalet de l'Infant. Dimecres, que és el dia de Sant Joan, ho hauran de fer pel carril dret i sense avançar entre Sant Celoni i Vilafranca del Penedès. Trànsit també alerta de les dificultats per conduir amb calor, amb especial atenció als ciclistes per risc d'insolació i també als motoristes.
14: Les motos, quan hi ha aquests episodis d'onada de calor, conduir amb temperatures de 40 graus una moto representa conduir ebri, com si anessis begut.
0: Tant dimarts com dimecres hi haurà més radars en línia per controlar la velocitat. Els Mossos d'Esquadra desplegaran gairebé 300 agents.
15: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
16: Aquest cap de setmana vindrà marcat per aquesta calor sufocant que s'anirà intensificant just el cap de setmana que comença oficialment l'estiu, diumenge a les 10 i 24 minuts, amb un dissabte que ja tindrem temperatures més altes. De nit i matinada, entre divendres i dissabte, alguna gota que es pot deixar escapar entre Ponent i el Pirineu més occidental, un matí de dissabte amb més núvols i això també ajuda que la temperatura no baixi gaire, ni tropical a la costa, cap a Ponent i fins i tot algun valor cap a l'àrea central que pugui situar-se de mínima entre els 23 o 24 graus. Al llarg del matí les clarianes aniran guanyant terreny, tindrem més estones de sol, a la tarda alguna nuvolada, algun ruixat puntual cap al Pirineu i tota aquesta entrada d'aire càlid, a més va acompanyada de pols sahariana. Per tant, aquest cel terrós que es mantindrà durant tot el cap de setmana. I diumenge és quan tenim aquesta primera onada de calor de l'any, una onada de calor que s'allargarà fins al dia de Sant Joan, fins dimecres. Diumenge ja podríem tocar aquests primers 40 graus de l'any cap a Ponent. I dilluns aquesta calor encara s'intensificarà més i a més comarques. Valors per sobre dels 40 graus cap a Ponent, 42 o 43, però també moltes màximes arribant als 34 o 35 graus. També altes a la costa i a més amb nits i matinades que podran ser tropicals o fins i tot tòrrides.
15: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Ara passa un minut d'un quart. Pedro Sánchez insisteix que podria avançar eleccions si perd la votació dels pressupostos per l'any que ve. El president espanyol diu que presentarà els comptes públics a finals d'any i que no vol que les eleccions generals coincideixin amb les municipals del maig. Ho ha dit en sortir del Consell Europeu a Brussel·les, on també ha reiterat el seu suport a l'expresident Rodríguez Zapatero. Anem a Madrid, Àngels Lafuente.
17: Per primer cop aquesta setmana, Pedro Sánchez ha deixat la porta oberta a avançar les eleccions si no aconsegueix aprovar uns nous pressupostos. Un full de ruta que apuntava dijous i al qual aquest divendres s'ha tornat a referir entre rialles i una certa ironia.
18: Se lo voy a decir muy claramente, a ver. Presentaremos los presupuestos en 2026 y habrá elecciones en 2027. Y ya no puedo decirles más, porque yo lo que quiero es... Claro. Pero bueno, la realidad es muy dinámica.
17: En tot cas, seria un avançament tècnic dels comicis. Estem parlant de mesos, sempre depenent de la tramitació dels pressupostos que preveu portar al Congrés a finals d'any i, per tant, ens situaríem en els primers mesos del 2027 en lloc de l'estiu. Un altre condicionant són les eleccions municipals i d'algunes autonomies al mes de maig. Sánchez sempre ha defensat que no hi haurà un superdiumenge electoral, que no farà coincidir les generals amb altres eleccions, principalment perquè els alcaldes socialistes no volen pagar a les urnes tots els casos judicials i de suposada corrupció que envolten el PSOE. I és que el president espanyol haurà de negociar el suport dels socis als pressupostos amb la imputació de Zapatero, a qui ha tornat a fer costat a l'hora de referir-se a les joies de valor milionari.
18: Mi experiencia es que cuando uno viaja, recibe regalos de los cuales no tiene constancia hasta que regresa a Madrid. Son intercambios que se dan de presentes dentro efectivamente de la legislación y eso es lo que afortunadamente el presidente Zapatero impulsó.
17: I és que va ser Zapatero qui va regularitzar per llei els regals a presidents i per tant, diu Sánchez, li correspon a ell decidir si torna les joies.
0: El ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Nés Urtasun, veu lògic convocar aquestes eleccions si no s'aproven els pressupostos generals de l'Estat, però demana presentar uns comptes potents per intentar evitar-ho. Són declaracions que ha fet al Matí de Catalunya Ràdio.
19: Sembla lògic per tothom, estem a l'últim any de la legislatura. Ara, jo sí que crec que nosaltres com a govern no ens hem de posar en aquests moments a fer uns pressupostos pensant que seran derrotats. Crec que hem de fer els millors pressupostos possibles i després tenir una discussió parlamentària.
0: Ara bé, aquests comptes ho tenen pràcticament impossible per tirar endavant perquè necessiten el suport de Junts i la seva portaveu, Míriam Nogueras, té clar que la legislatura està esgotada. També n'ha parlat al Matí de Catalunya Ràdio.
20: La legislatura està bloquejada, no s'aproven lleis del govern, el govern té bloquejades les lleis i les propostes de la resta de grups parlamentaris, per tant, quin sentit té seguir una legislatura que no està donant cap mena de solucions als problemes que tenen els ciutadans?
0: En aquest context, el jutge Juan Carlos Peinado obre un altra investigació vinculada al cas de Begoña Gómez. Ara reclama informació per suposades irregularitats en l'adjudicació d'un contracte públic finançat amb fons europeus, però de moment només investiga un altre dels imputats, l'empresari Juan Carlos Barrabés. A primera hora, el magistrat també assenyalava la parella de Pedro Sánchez, però després ha rectificat. El govern espanyol creu que tot plegat és un despropòsit per acorralar l'entorn del president espanyol. Això deia el ministre Óscar López en una entrevista a Televisió Espanyola.
21: Yo creo que ese furor de Peinado de buscar y encontrar lo que pueda le lleva a cometer errores muy graves. Esa información de la que se habla hoy, hasta donde yo sé, no tiene absolutamente nada que ver con Begoña Gómez.
0: A tot plegat, el jutge encara no ha comunicat si envia Begoña Gómez a judici pel cas dels seus negocis amb la Universitat Complutense. Segons fonts properes a Peinado, el jutge està madurant aquesta decisió, tot i que per llei només té 3 dies per fer aquest pas i ja n'han passat 4 des que dilluns la va citar per últim cop als jutjats.
15: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: I aquí a Catalunya el govern recomana a les empreses facilitar el teletreball als empleats amb fills durant les vacances escolars. Aquesta és una de les 55 mesures que recull l'Agenda Catalana de Conciliació i Corresponsabilitat, que persegueix afavorir la igualtat i que recull pràctiques que ja són habituals, segons ha explicat la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor.
1: Com la flexibilització d'entrades i sortides horàries, hi ha altres empreses que el que fan és durant el període de vacances escolars dels fills i de les filles compactant les jornades. Hi ha altres empreses que el que tenen són unes bosses ja de substitucions per garantir els permisos i les excedències per cura de fills i filles.
0: El conseller d'Empresa, Miquel Samper, també assegura que el món laboral ha canviat i diu que s'hi ha d'adaptar la gent.
4: Nova forma d'encaixar el temps, la gestió del temps, és a dir, la gent ara també vol conciliar amb altres aspectes de la vida, estar més amb els fills, estar més amb els pares, poder anar a fer esport, el que sigui, i això no ha d'estar renyit amb la productivitat.
0: El document fa aquestes recomanacions per a empreses mitjanes i grans de sectors com el financer, el del màrqueting o el de les tasques administratives i que tinguin tots els seus processos digitalitzats. Segons el conseller d'Empresa, aquestes mesures es traslladaran als agents socials, que són els que les han d'acabar traslladant als convenis. Apareix una partitura inèdita de Wolfgang Amadeus Mozart a la Biblioteca Nacional de França. És un quadern de 44 pàgines escrites a mà pel compositor l'any 1778, quan tenia 22 anys. Conté 7 peces curtes per flauta i arpa, que és una combinació poc habitual en aquest músic austríac. El descobriment es va produir el mes de febrer, però no s'ha fet públic fins que diversos experts n'han corroborat l'autoria. La conclusió és que aquestes partitures formarien part de les lliçons que Mozart impartia a París a la filla d'un poderós aristòcrata pròxim a la reina Maria d'Àustria, decapitada durant la Revolució Francesa. Per tant, la hipòtesi més probable és que van anar a parar a la Biblioteca Nacional durant les confiscacions revolucionàries. El president de la institució ha afirmat que és una de les troballes més importants de les últimes dècades i aquest diumenge, coincidint amb el Dia de la Música, s'interpretaran per primer cop. Serà a la Sala Oval de la mateixa biblioteca. I la cinquena pel·lícula de la saga Toy Story, produïda per Disney i Pixar, arriba als nostres cinemes doblada al català en una quarantena de sales.
22: Toni, prou de pantalles per avui.
23: D'acord.
24: Vull parlar amb tu, aparell.
25: Sisplau, digue'm, Lili.
24: Les joguines i jo ens hem passat l'estiu pencant perquè la Bonnie pogués tenir amigues. Sí. Però tu ho has engegat ja ho tot, és que ni m'escoltes.
0: El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, creu que el fet que s'estreni doblada al català en 40 sales és una xifra de gran producció i ha mostrat el desig del govern que cada vegada hi hagi més oferta doblada a la nostra llengua. Afegeix que s'està parlant amb tots els sectors perquè això sigui així i en horaris adaptats al públic familiar.
26: Nosaltres parlem amb el gremi, parlem amb les sales per tal d'aconseguir la millor distribució de les pel·lícules en català, perquè al final tots sabem que com més fàcil sigui anar al cinema, més públic hi anirà. I això el que farà és que serà més rendible pels cinemes i ens ajudarà a fer que l'hàbit de veure el cinema en català s'estengui més.
0: El conseller ha assistit aquest divendres a l'estrena de Toy Story 5 en un dels cinemes de la ciutat de Barcelona, en aquest cas al Movie Arenas de Plaça Espanya.
15: Esports.
0: Amb el David Ubach.
27: El Sabadell ha aconseguit l'ascens a la segona divisió de futbol 5 anys després.
28: Ara sí, final del partit. El Sabadell és de segona, el 25 de maig del 2024. El Sabadell va caure a l'infern de la segona federació. Avui, 755 dies després, el 19 de juny del 2026, el Sabadell pot dir que torna al futbol professional.
27: Els sabadellencs han superat per 4-0 el Zamora a la tornada de l'eliminatòria final per l'ascens i han remuntat així el 0-1 advers de l'anada. Ho hem viscut d'aquesta manera que sentíem a la transmissió que anem fet al Tot Gira de Catalunya Ràdio, amb la narració del Francesc Ripoll d'aquest ascens a segona del Sabadell. A la nova Creu Alta, els de Ferran Costa han evitat la pròrroga, amb gols de Neco al minut 88 i de Quadri i Xavi Moreno a l'afegit, que s'han afegit al que havia marcat López Pinto al minut 18 i que igualava aleshores l'eliminatòria. Després del tercer gol i ja el temps afegit, hi ha hagut invasió de camp i el partit s'ha aturat uns 10 minuts just abans que arribés aquest quart i definitiu gol que suposa l'ascens a segona del Sabadell. Per cert, que segons el Sabadell s'hi trobarà el Girona i segons ha avançat la cadena SER i ha pogut confirmar aquesta emissora, tot fa pensar que Quique Álvarez, el tècnic del filial gironí, serà l'entrenador del primer equip del Girona a segona.
15: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
27: El Mundial de Futbol dels Estats Units, Mèxic i el Canadà aquest divendres s'ha jugat un partit de la segona jornada del grup D, l'Estats Units 2, Austràlia 0. Mentrestant, la selecció espanyola jugarà diumenge contra l'Aràbia Saudita a la segona jornada i en les hores prèvies han parlat jugadors del Barça. Un d'ells, Lamine Yamal, a Televisió Espanyola.
2: Creo que muy pronto es innecesario, creo que tengo un proceso de adaptación primero. No es el momento de jugar un partido entero, pero sí puedo jugar los minutos que me seguirá.
15: 3CAT Info.
27: Encara alguns apunts de futbol més enllà del Mundial, com ara que el jugador del Marroc i del Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, haurà d'anar a judici per una acusació de violació d'una dona de l'any 2023. I al vessant esportiu, l'Espanyol ha renovat per una temporada la migcampista Mar Torres. Afegim també que la defensa gironina Laia Codina canvia d'aires a la Lliga Anglesa, deixa l'Arsenal i fitxa pel West Ham fins al 2029. Dit això, obrim ara bloc poliesportiu parlant d'hoquei patins.
15: 3CAT Info.
27: L'Igualada ha forçat el quart partit de la final de l'hoquei Lliga i manté opcions de títol. Els igualadins han derrotat per 5-2 al Liceu de la Corunya el tercer enfrontament amb remuntada inclosa, ja que el descans perdia en 0-1. Marc Montaner, el tècnic de l'Igualada, confia en el seu equip.
3: Sí, a veure, ja hem de creure per nassos, no? I tant que hi crec, i a més si juguem amb la nostra gent al costat encara som més forts. Intentarem tirar-ho endavant i que es quedi aquí el quart punt i haguem d'anar a Galícia.
27: Els gols de l'Igualada els han marcat Matías Pascual, Biel Llanes, Àlex Cardil, Joel Roma i Miguel Canyadillas. El quart partit es disputarà diumenge, també al pavelló de les Comas, amb l'eliminatòria encara favorable, això sí, al Liceo, per 2-1. D'altra banda, aquest divendres ha arrencat la Volta Ciclista Catalunya Femenina en la seva tercera edició amb 3 etapes. La guanyadora de la primera etapa ha estat la neerlandesa Nienke Benhoven, després dels 92 quilòmetres amb sortida i arribada a Santa Susanna, al Maresme. Benhoven ha superat a l'esprint la seva companya a l'equip Visma, Marianne Vos, en un últim quilòmetre marcat també per una caiguda. La neerlandesa, igualment del Borkel Wessels, Laura Molenaar, amb arrels garrotxines, ha rodat escapada fins al tram final i és quarta a la general. N'ha parlat en declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
5: Sí, moltes gràcies. La veritat és que no tenia plantejat posar-me a l'escapada, però ja quan he vist que amb els punts de muntanya no el pelotón hi tirava, he dit, bueno, vaig tirant i a veure quan arribo.
27: Per cert, que al final de l'etapa, Paula Blasi ha patit el robatori de la seva bicicleta. Aquest dissabte, segona etapa, 130 quilòmetres des de Sant Vicenç de Castellet fins a la Molina. Una arribada precedida per l'ascensió al Coll de la Creueta. Sense deixar encara el ciclisme, la tercera etapa de la Volta a Suïssa, amb sortida i arribada a Bad Ragaz, ha deparat victòries de l'equatorià Jonathan Narváez de l'Emirates en homes i de la britànica Jo Baxted del Canyon en dones. A la general, lideren Tadej Pogacar i Elisa Longo-Borghini. Del ciclisme passem ara al bàsquet. El Barça afronta aquest dissabte el segon partit de la final de la Lliga CB a la pista del València. Els blaugranes ja arriben amb la confiança del triomf a la pròrroga al primer duel. Tot i això, el base blaugrana Juan y Marcos recalca que han de millorar la posada en escena.
6: Estamos mentalizados en que es solo un 1-0, que es solo un punto, que todavía tenemos el partido de mañana que es muy importante y tenemos que estar preparados desde el minuto 1, cosa que quizás nos falló un poco en el partido de ayer, que salimos un poco desconcentrados.
27: Per cert, que el Barça finalment es quedarà sense fitxar Mike James. El base del Mónaco ha trencat el preacord que tenia amb el club blaugrana, ja que el va signar per treballar a les ordres de Xavi Pascual, que marxarà. Més bàsquet. El Girona ha anunciat el fitxatge del base gallec de 21 anys, Isaac Vázquez, que signa fins al 2030 procedent de l'Ourense. També a la CB, el Lleida ha confirmat que el base nord-americà Corey Walden marxa de l'equip després de dues temporades. I destaquem també que el Madrid ha comunicat la dimissió de Sergio Rodríguez com a director esportiu del bàsquet del Club Blanc. El rellevarà ara Rudy Fernández. A la Lliga Femenina, Berta Ribas deixa l'Uni Girona després de tres temporades. I encara en bàsquet, la Virtus de Bolonya ha confirmat el fitxatge com a nou entrenador d'Àlex Montbrú, que compaginarà el club italià amb la selecció alemanya.
15: Són 2:15.

0: Us estem explicant que un nen de 12 anys ha mort ofegat a Tarragona i dos més de 13 anys han estat rescatats i traslladats a l'hospital en estat crític. Formaven part d'un grup de 6 joves que eren en una zona de roques entre les platges de la Rabassada i del Miracle i no podien sortir de l'aigua. Això mentre Israel i Hezbollah pacten un fràgil alto el foc que no reconeixen públicament hores després d'una escalada de violència que deixa gairebé 50 morts al Líban. Els atacs han continuat una vegada que ha entrat en vigor, però amb menys intensitat. A partir d'ara també us explicarem que els Mossos descarten que Isaac Andic caigués per un descuit mentre feia fotografies amb el mòbil. L'informe policial assegura ara que el fundador de Mango estava parat i amb el telèfon a la butxaca en el moment de la caiguda mortal a Montserrat. Les conclusions dels Mossos contradiuen una de les declaracions que va fer Jonathan Andic el dia de l'accident. També parlarem que els Mossos denuncien un conductor d'autocar drogat que circulava en sentit contrari per l'autopista AP7 a Amposta. L'home transportava una quarantena de passatgers, la majoria menors, i van ser la resta de conductors els que van alertar del perill. I passarem per Ullastret, al Baix Empordà, la vila més gran ibèrica de Catalunya que podria doblar o triplicar la superfície que es pensava que tenia fins ara, segons han fet evidents els últims treballs arqueològics que s'han presentat, entre els quals hi ha les restes d'un barri fora muralles.
1: Esports. El Sabadell ha aconseguit l'ascens a la segona divisió de futbol. Els sabadellencs han superat per 4-0 el Zamora a la tornada de l'eliminatòria final per l'ascens i han remuntat així el 0-1 advers de l'anada amb gols de López Pinto, Eneco, Quadri i Xavi Moreno.
0: I tindrem un cap de setmana amb calor sufocant i arribada de la primera onada de calor diumenge que s'allargarà fins Sant Joan. Dissabte amb sol i poc ruixats, amb més calor, tocant els 38 graus a ponent. Diumenge podrien arribar ja els primers 40 graus de l'any just amb aquesta arribada de l'estiu. Nit i matinada tropicals o fins i tot tòrrides al litoral central. Ara passen 2:02, un nen de 12 anys ha mort ofegat a Tarragona i dos més de 13 han estat rescatats i traslladats a l'hospital en estat crític. Formaven part, com us dèiem, d'un grup de 6 joves que eren en una zona de roques a la platja de la Rabassada. Es tracta de la primera mort a les platges catalanes des que va començar la temporada de bany, el 15 de juny, segons ha informat Protecció Civil. Tarragona, Ricard Buigas.
2: Els serveis d'emergències han pogut treure de l'aigua els 3 menors. Dos han estat localitzats a prop de les roques per la Creu Roja i l'altre ha estat rescatat per l'helicòpter de salvament marítim. El socorrista donà l'alerta a 3:15 PM. Segons apunten els equips d'emergències, un grup de 6 nens eren a la zona de les roques de la Cova del Gos a la platja de la Rabassada. Quan han entrat a l'aigua, han vist que tenien dificultats per sortir. 3 han acabat sortint sense ajuda, però els altres 3 han hagut de ser rescatats. L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha donat el seu condol pel tràgic succés.
3: I són moments de molt dolor, consternació, i l'únic que podem fer i volem fer és traslladar tot el nostre escalf també a les famílies.
2: La zona de l'incident en una àrea de roques entre les platges de la Rabassada i del Miracle està afectada per forts corrents quan han passat els fets a la Rabassada i onejava la bandera groga.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El Líban, incògnita sobre un suposat alto el foc pactat entre Israel i Hezbollah que cap de les dues parts ha reconegut públicament. La notícia l'han anunciat als Estats Units i ha saltat després d'una escalada de violència que ha causat gairebé 50 morts i un centenar de ferits al Líban i la mort també de 4 soldats israelians. Però una vegada entrat en vigor aquesta suposada treva, els atacs han continuat al sud del Líban. La pau en aquest país és clau per garantir la viabilitat del preacord entre els Estats Units i l'Iran. Jerusalem, Jordi Brascó.
4: El Líban ha entrat en vigor un alto el foc, tot i que en principi ja n'hi havia un altre vigent d'alto el foc, el que van firmar fa setmanes els governs d'Israel i el Líban. És la prova de com aquest concepte, el d'alto el foc, ha anat perdent valor en aquesta regió. Només cal fixar-nos en el que passa a Gaza. Si més no, l'acord és entre els dos bàndols enfrontats, Israel i Hezbollah. Ha entrat en vigor a les 3 de la tarda i ha servit per aturar la sagnia després d'una de les jornades més mortíferes de les últimes setmanes en els dos cantons. Han mort una cinquantena de libanesos i 4 soldats israelians. Els atacs d'Israel s'han reduït, però no s'han aturat, i el portaveu de l'exèrcit, Efri Defrin, avisa que tenen llibertat d'actuació.
5: Una vegada més actuem d'acord amb les instruccions polítiques. Mentre aquestes instruccions no canviïn, continuarem actuant segons les directrius actuals. Qui ha violat aquest acord d'alto el foc és Hezbollah. Ha atacat, l'hem derrotat i està preocupat pels danys que li estem causant a les seves infraestructures estratègiques i profundes.
4: Les paraules de Defrin xoquen de ple amb les del líder de Hezbollah, Naim Qassem.
6: El projecte per eliminar Hezbollah i consolidar l'ocupació ha fracassat i els israelians es retiraran de cada racó de la nostra terra. Estem d'acord que s'aconseguirà la victòria en el sentit que porta a l'expulsió de l'enemic israelià de la nostra terra.
4: Les properes hores mostraran si aquest alto el foc és només una tireta per salvar les negociacions entre l'Iran i els Estats Units. A jutjar per les paraules dels dos bàndols, hi ha un problema de fons que cal resoldre. Hezbollah exigeix que Israel marxi del Líban i Israel insisteix que no ho pensa fer.
0: Doncs bé, Donald Trump ha lloat el paper de Benjamin Netanyahu en aquestes negociacions amb l'Iran. Després de l'allunyament entre els dos líders pels bombardejos al Líban, Trump ha dit ara que la relació entre els dos és immillorable.
7: Hem tingut una relació fantàstica amb Israel. Tots dos hem estat molt formidables. Bibi Netanyahu és un primer ministre guerrer i se l'ha de reconèixer com a tal.
0: Aquests últims atacs d'Israel al Líban han fet ajornar sense data les converses entre els Estats Units i l'Iran, ja que el règim dels ayatollahs exigeix el cessament de les hostilitats cap a Hezbollah, que és el seu aliat. El ministre iranià d'Afers Estrangers, Abbas Araghchi, ha acusat Israel de voler la guerra permanent. No obstant això, ha tret ferro a les negociacions que s'havien de reprendre aquest divendres a Suïssa amb l'argument que el preacord de pau ja està signat digitalment. Un portaveu d'exteriors del Parlament iranià, Ibrahim Rezai, insisteix que l'Iran no abandona la via negociadora.
8: No creiem el que diuen els Estats Units i actuem únicament segons els nostres propis càlculs. Però estem utilitzant l'opció de la negociació i la diplomàcia i continuarem mantenint converses amb els nord-americans.
0: El cas és que, mentrestant, el trànsit a l'estret d'Hormuz s'ha començat a reactivar per l'entrada en vigor del memoràndum entre les dues parts. No obstant això, l'Iran està plantejant noves exigències als vaixells que vulguin transitar per allà, com ara fer servir un nou itinerari o fer la sol·licitud amb 48 hores d'antelació. Això pot complicar la represa d'aquesta circulació marítima per aquesta zona que, com sabeu, és estratègica. Hi ha hagut una topada entre Donald Trump i Giorgia Meloni per unes declaracions del president dels Estats Units sobre la primera ministra italiana. Tot ve d'una entrevista de Trump en una cadena italiana on assegurava que Meloni li va implorar sortir amb ell en una foto al marge de la cimera del G7 i deia que ell ho va acceptar per pena. La líder italiana l'ha acusat d'inventar-s'ho tot.
9: No entenc per què el president dels Estats Units es comporta d'aquesta manera amb els seus propis aliats, i no és la primera vegada. Només puc lamentar el fet que no mostri la mateixa determinació davant dels enemics d'Occident, davant dels enemics dels Estats Units, davant dels líders amb els quals, al contrari, és molt més conciliador.
0: Arran d'aquest xoc diplomàtic, el ministre d'Exteriors d'Itàlia ha anul·lat una visita a Washington prevista per aquest cap de setmana. Tot i que en un primer moment Meloni i Trump havien mostrat bona sintonia i comparteixen una línia dura en temes com, per exemple, la política migratòria, cada vegada sorgeixen, com veiem, més desavinences. A la primavera, el president nord-americà la va criticar per haver rebutjat implicar-se militarment en la guerra a l'Orient Mitjà i la va acusar de falta de coratge. Diversos membres del govern britànic, inclosos almenys tres ministres, han demanat al primer ministre, Keir Starmer, que renunciï al càrrec per donar pas a un nou lideratge al Partit Laborista i al govern, segons publiquen diversos mitjans del Regne Unit. Aquest moviment es produeix hores després de la victòria electoral del seu rival al partit, l'alcalde de Manchester, Andy Burnham, als comicis parcials de dijous. El triomf de Burnham permetrà al polític d'esquerres tenir un escó al Parlament, requisit indispensable per desafiar Starmer en unes primàries. El primer ministre britànic, que ha contactat amb ministres del seu gabinet per defensar el seu lideratge, diu que està disposat a lluitar si hi ha primàries.
10: Però si hi ha una competició, només per ser clar amb tu, sí, m'hi presentaré, em postularé, he dit repetidament que no hi renunciaré.
0: I aquí a casa nostra, el president del Parlament, Josep Rull, que desconfia que el Tribunal Suprem acabi aplicant l'amnistia a l'expresident Carles Puigdemont i als altres líders del procés, encara que la justícia europea s'hi pronunciï a favor el 16 de juliol. En una entrevista al programa L'Hemicicle de 3Cat Info, Josep Rull, que va ser empresonat i condemnat per l'1 d'octubre, ha advertit que, en cas que no l'apliqués l'amnistia, estaria prevaricant.
11: Jo no me'n refio de res. Del Tribunal Suprem, per mi, les garanties que ofereix són molt, molt, molt baixes. El Tribunal Suprem es mou en el terreny d'allò polític i no d'allò jurídic. Estaria prevaricant i no seria la primera vegada que prevaricaria. I sóc molt conscient del que estic dient. No seria la primera vegada que el Tribunal estaria prevaricant.
0: A Espanya, Gabriel Rufián, d'Esquerra, i Mònica Oltra, de Compromís, han fet una crida a la unitat de les forces progressistes davant l'avenç de la dreta i l'extrema dreta. En un acte conjunt, dins de la gira que el Republicà està fent arreu de l'Estat, han insistit que les esquerres han de fer front comú en les pròximes eleccions espanyoles i, si cal, proposen fer primàries. Anem ara al País Valencià, Alba Barbosa.
12: Ha estat un acte que ha plegat centenes de persones i on el líder d'Esquerra Republicana al Congrés, Gabriel Rufián, ha defensat la confluència de les esquerres com a fórmula per fer front a l'extrema dreta i encarar així el proper cicle electoral.
13: Li demano a la Mònica, perquè ho pot fer, que ens uneixi. Perquè València pot ser el reflex de moltes coses. Perquè si ara no aprofitem l'oportunitat històrica que tenim, apaga i vámonos.
12: Rufián s'ha ofert a liderar una candidatura conjunta de l'Esquerra a Catalunya i Mònica Oltra, exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana, ha abraçat la idea i l'ha portat a escala municipal, ara que falten pocs dies perquè Compromís la ratifiqui com a candidata dels nacionalistes a l'alcaldia de València.
14: Jo el que vull és construir una ciutat amb esta bonica gent, perquè jo crec que els projectes revolucionaris desborden sempre les sigles dels partits.
12: El públic ha aplaudit a Oltra, dempeus i amb crits d'alcaldessa, i també han demanat presó per l'expresident Carlos Mazón. Sense més concrecions sobre aquesta eventual candidatura unitària dels partits a l'esquerra del PSOE, l'acte a València de Rufián i Oltra sí que ha servit per asseure junts dirigents de Compromís, de Podem i Esquerra Unida.
0: I encara en política, Aliança Catalana oficialitza un dels seus fundadors, Jordi Aragonès, com el cap de llista per Barcelona a les pròximes municipals. De 33 anys, exmilitant d'Unió i cosí de l'expresident Pere Aragonès, se'l considera l'ideòleg del partit d'extrema dreta. Sílvia Orriols l'ha escollit després d'haver sondejat sense èxit cares més conegudes, com ara l'exconseller Jaume Giró o el publicista i tertulià esportiu Lluís Carrasco.
15: No necessitem ningú mediàtic, necessitem algú valent.
0: I Aragonès ha apel·lat a recuperar la catalanitat a la ciutat i ha culpat els immigrants dels problemes de seguretat i d'habitatge.
16: Si Espanya no permetés que cada any arribessin 50.000 persones més a Barcelona, Barcelona no tindria el problema d'habitatge que té a dia d'avui.
0: I ha afirmat que a la seva llista només hi haurà independentistes. Els Mossos d'Esquadra asseguren que Isaac Andic estava aturat i sense fer servir el mòbil quan va patir la caiguda mortal a Montserrat. L'informe policial descarta que caigués per distracció, per tant, tal com apuntava la defensa del seu fill. Jonathan Andic va declarar davant dels Mossos el dia de l'accident que durant l'excursió ell es va avançar al seu pare perquè el fundador de Mango es va aturar per fer unes fotos. Va ser en aquell moment, segons la versió del seu fill, que va sentir un soroll i ja no va veure on era Isaac Andic. L'informe dels Mossos descarta ara que la víctima estigués fent servir el telèfon perquè no el va treure de la butxaca. En la seva segona declaració, Jonathan Andic va canviar aquesta versió i va assegurar que el seu pare només va fer fotos al principi de l'excursió. La defensa sosté que la contradicció sobre aquests fets no suposa un element incriminatori.
17: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Cada dia es detecten, atenció, de mitjana 14 casos d'assetjament als centres educatius públics i concertats de casa nostra, segons ha avançat aquest divendres al Matí de Catalunya Ràdio. En 3 anys s'han registrat prop de 8.000 possibles casos de bullying, la meitat a l'ESO. Són dades del Departament d'Educació obtingudes a través d'una petició de transparència i del Consorci d'Educació de Barcelona en què es constata un augment anual d'aquests casos. El govern l'atribueix al fet que des del 2024 hi ha un sistema per per notificar-los. Susana Tarapiella és directora general d'Educació Inclusiva i Benestar de l'Alumnat del Departament.
18: Quan més protocols hi hagin, quan més registres hi hagin en els nostres centres, quan el REBA més casos tingui, això vol dir que els centres són cada vegada més segurs, perquè cada vegada es detecten més situacions que no es normalitzen.
0: En un de cada quatre casos, l'assetjament s'acaba perquè un dels implicats marxa del centre. Meritxell Plana és la presidenta de l'Associació Catalana per la Prevenció de l'Assetjament Escolar.
19: La família de l'agressor també és una família. I l'agressor no deixa de ser un nen. I és un nen que té unes dificultats. I qui se n'encarrega d'aquest nen? Perquè si marxa la víctima, que és el que acaba passant, qui se n'encarrega de l'agressor?
0: Des de l'any 2015 s'han dictat 11 sentències per casos d'assetjament escolar i només 4 han acabat en condemna.
17: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
20: Aquest cap de setmana vindrà marcat per aquesta calor sufocant que s'anirà intensificant just el cap de setmana que comença oficialment l'estiu, diumenge a les 10 i 24 minuts, amb un dissabte que ja tindrem temperatures més altes. De nit i matinada, entre divendres i dissabte, alguna gota que es pot deixar escapar entre Ponent i el Pirineu més occidental, un matí de dissabte amb més núvols, i això també ajuda que la temperatura no baixi gaire, ni tropical a la costa, cap a Ponent, i fins i tot algun valor cap a l'àrea central que pugui situar-se de mínim entre els 23 o 24 graus. Al llarg del matí les clarianes aniran guanyant terreny, tindrem més estones de sol, a la tarda alguna nuvolada, algun ruixat puntual cap al Pirineu, i tota aquesta entrada d'aire càlid, a més va acompanyada de pols sahariana, per tant aquest cel terrós que es mantindrà durant tot el cap de setmana. I diumenge és quan tenim aquesta primera onada de calor de l'any, una onada de calor que s'allargarà fins al dia de Sant Joan, fins dimecres. Diumenge ja podríem tocar aquests primers 40 graus de l'any cap a Ponent. I dilluns aquesta calor encara s'intensificarà més i a més comarques. Valors per sobre dels 40 graus cap a Ponent, 42 o 43, però també moltes màximes arribant als 34 o 35 graus. També altes a la costa i a més amb nits i matinades que podran ser tropicals o fins i tot tòrrides.

0: Ara passen 2:45, a l'Hospital Vall d'Hebron ha practicat la primera cirurgia pediàtrica a Europa amb un nou robot que opera a través d'una única incisió i amb un sol braç robòtic. El pacient ha estat un nen de 12 anys, a qui s'ha extirpat un ronyó i la uretra. El menor ha rebut l'alta hospitalària només 15 dies després de la intervenció. A diferència dels robots quirúrgics habituals, que treballen amb diverses incisions, aquest nou sistema necessita només un tall d'uns 2,5 centímetres. Per aquest punt, s'introdueix al braç instrumental i això permet tenir més precisió i accés a espais reduïts. El doctor Marino Asensio, uròleg pediàtric, explica la diferència amb els robots actuals.
1: En cirurgia robòtica multiport, a vegades tenim una limitació important quan tenim que mobilitzar-nos a lo largo d'una cavitat, perquè el robot fixa d'alguna forma en la zona on pots treballar i no deixa bellugar-te gaire. En aquest cas no, com solo depèn d'un punt d'inserció, te pots bellugar per tota la cavitat d'una forma molt més senzilla.
0: Aquest nou robot permet una recuperació més ràpida i també es podrà utilitzar en adults. Els pescadors catalans van treure del mar l'any passat gairebé 122.000 litres de deixalles dins el projecte Pesca Neta, que va començar l'any 2021. Hi participen confraries de tot el litoral, que troben grans quantitats de plàstics i tovalloletes, però també neveres, butaques i joguines sexuals. Arenys de Mar, Marta Vallès.
2: Durant aquests 5 anys de campanya Pesca Neta s'han retirat del mar més de 500.000 litres de deixalles. L'any passat, els 122.000 litres suposen un increment del 68% respecte al 2021, el primer any del projecte. Abans els pescadors ja havien recollit des de sempre la brossa que treien del mar. La diferència és que des de fa 5 anys porten un registre. Anna Grassa, tècnica de la Direcció General de Política Marítima i Pesca Sostenible.
3: Cada vegada que pugen la xarxa a bord i troben deixalles, doncs aprofiten que han de triar peix i triar també la deixalla. La registren en una aplicació mòbil que ells mateixos van crear per recollir dades. Aquest any ens han enviat fotografies doncs, des d'un camió d'aquests de joguina de motor, butaques, molts residus que després dels temporals arriben al mar, com grans troncs.
2: En Sergi Pou, pescador del Port d'Arenys de Mar, ens confirma tot el que arriben a trobar dins les xarxes.
4: Tovalloletes, sobretot, compreses, tampons, tot el que et puguis imaginar. Bueno, i plàstics, ple de plàstic. La cosa més curiosa que m'he trobat va ser amb el meu pare fa molts anys, que vam pescar una dentadura, això sí. Algú que li havia caure. Extintors, avui he agafat, per exemple, unes ulleres, pilotes de golf, pilotes de tenis, a càmeres de fotos. Hasta un anell em vaig trobar una vegada, també. Embolicat i tot de regal, eh?
2: I segons un comunicat del Departament d'Agricultura, aquest 2025 també s'han trobat rentadores, butaques i joguines sexuals.
0: I augmenten els atacs de dofins a les xarxes dels pescadors de la Costa Daurada i l'Ebre. El sector de la pesca artesanal, que és el més afectat, demana ajuts per fer front a la pèrdua de les captures i els danys materials. Tornem a Tarragona, Ricard Buigas.
5: Els pescadors estan desesperats, no saben què fer. Moisés González té una barca a Cambrils, al Baix Camp. Ens ha explicat que el problema el van detectar l'any 2019, però ara s'ha agreujat.
6: Ha anat creixent, fins aquest any, que ja s'ha disparat. És brutal els atacs que tenim. O sigui, se mosseguen el peix que està enganxat a la xarxa i el prenen. Fan forat a la xarxa i prenen les captures.
5: Els més afectats són els pescadors artesanals, amb embarcacions d'entre un i tres mariners i que pesquen a prop de la costa. Ara capturen lluç i moll. A l'Ametlla de Mar, al Baix Ebre, n'hi ha una vintena. El patró major de la confraria, Miquel Burull, diu que no saben per què passa.
7: Han d'estar l'explicació científica d'això, vull dir, el per què, no, d'això, no ho sabem, però el tema és preocupant i cada vegada és més preocupant i també pensem una cosa, que això ha començat per aquí, però això s'anirà escampant.
5: A més de perdre les captures, els dofins també fan malbé les xarxes, que costen entre 6.000 i 10.000 euros. No estan en contra dels cetacis, perquè són una espècie protegida, però reclamen solucions. Demanen a la Generalitat que reactivi els ajuts del 2023. La Direcció General de Medi Natural ha dit a 3Cat Info que està tramitant les ajudes pendents dels últims dos anys per fer-les efectives les pròximes setmanes. El Departament d'Agricultura i Pesca ha demanat a Madrid l'augment de la quota de tonyina pels pescadors afectats.
0: L'antiga ciutat ibèrica d'Ullastret, al Baix Empordà, que és la més gran de Catalunya, podria doblar o triplicar la superfície que es pensava que tenia fins ara, segons han fet evidents els últims treballs arqueològics d'aquesta primavera. Anem a Ullastret. Carla Saló Pujol.
8: Han posat al descobert 12 jaciments i dels 12 no eren desconeguts fins ara. Una de les troballes ha estat la localització d'espais que havien estat habitats fora de la muralla a l'entorn de la ciutat ibèrica en un nou barri que podria tenir unes 5 hectàrees. Gabriel de Prado és el director de la Seu d'Ullastret del Museu d'Arqueologia.
9: amb les finestres que s'han pogut obrir en el marc d'aquestes intervencions preventives, hem calculat una extensió inicial d'una hectàrea i mitja, però que podria arribar a 3 o fins i tot podria ser superior.
8: A més d'Ullastret, també s'han fet excavacions en poblacions de l'entorn com el nucli de Llevià, la Tallada d'Empordà, Bellcaire i l'Escala.
0: I ara tornem a Tarragona per explicar-vos que els Mossos han enxampat el conductor d'un autocar que circulava en sentit contrari per l'autopista P7 amb una quarantena de passatgers, la majoria nens. Els fets van passar a Amposta, al Montsià. Ricard Buigas.
5: Els agents van aturar el vehicle després que alguns conductors donessin l'alerta i el van reconduir al sentit correcte. L'home de 54 anys va donar positiu per drogues. Els Mossos el van denunciar i van immobilitzar l'autocar. Els passatgers, la majoria dels quals eren menors d'edat, van ser traslladats a un altre vehicle i van poder continuar el viatge. Els fets van passar dijous a la tarda, quan l'autocar va accedir a l'autopista en contradirecció per la sortida 322 cap a l'Aldea i Amposta.
10: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El Museu d'Art Contemporani de Barcelona treu una quarantena d'obres de les seves sales i les exposa en espais quotidians de tot Catalunya, com per exemple una perruqueria de Valls, una botiga d'electrodomèstics de Girona, el Tanatori de Lleida o el Mercat de Vilanova i la Geltrú. És una iniciativa, es diu Un Museu Fora del Museu, que commemora el 30è aniversari del centre. El comissari del projecte, Martí Manent, destaca la tria de les ubicacions.
11: I és això, en un tanatori has de vigilar quin tipus d'obra hi poses. Per això, en un tanatori el que tenim és una peça de la Fina Miralles, on tenim una idea de temps, per exemple. A Sant Cugat fa bastanta gràcia perquè hi ha dues obres de l'Àngels Riber en una cafeteria on ella hi va a prendre el cafè. Tota la selecció està feta a partir d'entendre els llocs i pensar també què és l'art contemporani vist des del Museu d'Art Contemporani de Barcelona.
0: Les obres, majoritàriament fotografies i vídeos, són d'autors consagrats de la col·lecció del MACBA, com Joan Brossa, Colita, Francesc Abad, Antoni Miralda o Bruce Nauman. Aquesta experiència durarà fins al novembre i ha comptat amb el suport d'una vintena de centres d'art catalans.
10: 3CAT Info. 3CAT Info. Esports.
0: Amb el David Ubac.
12: El Sabadell ha aconseguit l'ascens a la segona divisió de futbol 5 anys després. Els sabadellencs han superat per 4-0 el Zamora a la tornada de l'eliminatòria final per l'ascens i han remuntat així al 0-1 advers de l'anada. A la nova Creu Alta, els de Ferran Costa han evitat la pròrroga amb gols de Neco al minut 88 i de Quadri, i Xavi Moreno l'ha afegit, que s'han afegit al que havia marcat el seu torn López Pinto al minut 18 i que aleshores igualava l'eliminatòria. El capità del conjunt de Ferran Costa, Kaiser, se'n felicitava de tot plegat.
13: Corazón, sudor y lágrimas, eso es una de las cosas que tiene este club, que tenemos nosotros los futbolistas de esta plantilla y ha salido todo especial y le hemos puesto el broche de oro a cerrar este círculo de esta temporada tan bonita.
12: Són declaracions de Kaiser al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio. Després del tercer gol i ja el temps afegit, hi ha hagut invasió de camp i el partit s'ha aturat uns 10 minuts. Per cert, que segon el Sabadell s'hi trobarà el Girona. I segons ha avançat la cadena SER i ha pogut confirmar aquesta emissora, tot fa pensar que Quique Álvarez, el tècnic del filial gironí, serà l'entrenador del primer equip del Girona a segona.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
12: El Mundial de Futbol dels Estats Units, Mèxic i el Canadà aquest divendres s'ha jugat un partit de la segona jornada del grup D, l'Estats Units 2, Austràlia 0. Mentrestant, la selecció espanyola jugarà diumenge contra l'Aràbia Saudita a la segona jornada. I en les hores prèvies han parlat jugadors del Barça. És el cas, per exemple, de Pau Cubarsí, que ho ha fet en roda de premsa.
14: És un somni de ben petit poder estar aquí, poder tenir la confiança del míster de poder disputar el meu primer Mundial, amb moltes ganes sobretot de jugar, de demostrar, però sobretot de venir aquí, ajudar l'equip, tant sigui en el camp com fora d'ell. Fer que siguem una gran família, jo crec que això ens pot donar que portem el trofeu a casa.
12: Obrim ara bloc poliesportiu parlant d'hoquei patins esportiu parlant d'hoquei patins.
10: L'actualitat esportiva a

0: El quart partit es disputarà diumenge també al pavelló de les Comes, amb l'eliminatòria encara favorable al Liceo per 2-1. D'altra banda, aquest divendres ha arrencat la Volta Ciclista a Catalunya femenina en la seva tercera edició amb 3 etapes. La guanyadora de la primera etapa ha estat la neerlandesa Nienke Benhoven, després dels 92 quilòmetres amb sortida i arribada a Santa Susana, al Maresme. I de retruc n'és la primera líder. Aquest dissabte, segona etapa, 130 quilòmetres des de Sant Vicenç de Castellet fins a la Molina, una arribada precedida per l'ascensió al coll de la Creueta. La cambrilenca del conjunt gallec Farto, Ingrid Ruiz, que també ha rodat escapada a la primera etapa, s'hi ha referit.
1: És un dia per les escaladores, aleshores és més per recolzar la Clàudia, la meva companya, que és una bona escaladora, i arribar fins a dalt de la Molina, gaudir de les vistes.
0: Del ciclisme passem al bàsquet. El Barça afronta aquest dissabte el segon partit de la final de la Lliga CB a la pista del València. Els blaugranes hi arriben amb la confiança del triomf a la pròrroga al primer duel, aquest dijous. Tot i això, el base blaugrana Juan y Marcos recalca que han de millorar la posada en escena.
2: Estamos mentalizados en que es solo un 1-0, que es solo un punto, que todavía tenemos el partido de mañana, que es muy importante, y tenemos que estar preparados desde el minuto 1, cosa que quizás nos falló un poco en el partido de ayer, que salimos un poco desconcentrados.
0: Per cert, que el Barça finalment es quedarà sense fitxar Mike James. El base del Mònaco ha trencat el preacord que tenia amb el club blaugrana, ja que el va signar per treballar a les ordres de Xavi Pasqual, que marxarà.
3: 3CAT Info.
0: En MotoGP, el japonès Ayogura ha estat el pilot més ràpid a la primera jornada d'entrenaments del Gran Premi de la República Txeca al circuit de Brno. Marc Márquez ha estat cinquè després de caure dues vegades i s'ha mostrat autocrític.
4: No, la Aprilia no está por encima, están por encima los pilotos y es ahí donde nosotros tenemos que seguir trabajando porque la moto está para ganar.
0: Al contrari que Marc Márquez, hauran de fer repesca el seu germà Àlex Rins i Maverick Viñales, pel que fa als catalans. Afegim encara que en handbol Pablo Urdangarín ha renovat contracte amb el Granollers fins al 2028. Al torneig de tenis sobre herba de Berlín, Paula Badosa ha quedat eliminada als quarts de final després de perdre 6-1 i 6-3 davant de la txeca Noskova. En waterpolo destaquem també que el Sabadell femení ha anunciat el fitxatge de la internacional neerlandesa Marje Keuning, que complirà així la seva tercera etapa a Can Llong. En futbol sala, Víctor Pérez torna a l'Indústria Santa Coloma després de jugar un any cedit al Barça Atlètic i ha signat fins al 2028. I pel que fa a l'Open dels Estats Units de golf, el golfista de la Garriga, David Puig, ha acabat la segona volta al camp de Shinnecock Hills, a l'estat de Nova York, amb dos cops sobre el par. Puig acumula una targeta total de més 9 i ha quedat així fora del tall.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: Bon dia, són les 7 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

0: Dissabte 20 de juny del 2026, Joan Jubany i Char, el pare d'Helena Jubany, va morir fa uns dies sense conèixer la justícia. Fa 25 anys que van assassinar la seva filla Sabadell i després de guanyar diverses batalles contra el rellotge, el judici arribarà massa tard per ell. La família Jubany ha aconseguit que ningú oblidi el nom de l'Helena. El seu germà, Joan Jubany i Lorente, ha hagut d'aprendre a créixer entre la incertesa i la impotència. El 12 de desembre del 2001 li van comunicar que la seva germana havia caigut en un pati interior. Només 10 dies més tard va ser pare per primera vegada. Al llarg de tots aquests anys ha insistit que l'Helena la van matar, però encara falten moltes respostes. Aquesta setmana al suplement hem anat a Mataró per conèixer el Joan més personal, aquell que ha hagut de preservar la memòria de la seva germana empaitant la justícia. Un home que d'alguna manera ara també vol retre homenatge al seu pare, seu i de l'Helena.
1: La notícia d'aquell desembre havia de ser el naixement, i que tots esperàvem, era el naixement de la Cinta, la meva filla, la primera neta dels meus pares, però doncs abans ens vam trobar amb l'assassinat de l'Helena.
2: 10 dies abans.
1: 10 dies abans. L'Helena la van matar el 2 de desembre de 2001 i la Cinta va néixer el 12 de desembre de 2001. Mon pare, això, segueixo, escrivia, avui fa un any i un mes que va néixer la Cinta, farà demà passat un any i un mes que et vam dir adéu, Helena, filla estimada. I ara em venen les llàgrimes als ulls d'escriure el teu nom i dir-te que t'estimo. T'estimo, filla. I en aquest

0: aquesta mateixa llibreta, al cap d'uns mesos, també l'any 2003, va deixar escrita una cosa que és la que hem imprès en el seu recordatori.
1: A mi l'amor no em serà estranya.
0: Exacte.
1: Encara que arribarà més de 25 anys tard, la família Jubany necessita saber la veritat. Ha arribat l'hora de trencar silencis. Som al suplement i tenim esperit de cap de setmana.
2: El suplement, amb Roger Escapa.
1: I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
3: Molt bon dia, Roger.
1: Tragèdia a la platja de Tarragona. Un nen de 12 anys ha mort ofegat i dos més estan ferits crítics.
3: Formaven part d'un grup de 6 adolescents que eren en una zona de roques entre les platges de la Rabassada i del Miracle.
1: Fràgil, alto el foc entre Israel i Hezbollah després d'una escalada de violència al Líban.
3: Els Estats Units han anunciat la treva per intentar salvar les negociacions sobre la guerra a l'Iran després que hi es cancel·lessin les converses arran de la mort d'una cinquantena de persones al Líban.
1: També ens farem ressò de l'anèsim polèmica amb aquesta crisi diplomàtica entre Itàlia i els Estats Units després d'un nou estirabot de Donald Trump i la rèplica de Giorgia Meloni que no s'ensorra. Ni s'enfonsa en aquest cas. Almenys un mort i un centenar de ferits en un accident de tren a Anglaterra.
3: Un tren de llarg recorregut i un de rodalia van xocar i a la tarda al nord de Londres.
1: I acabat el curs, els docents es reuneixen avui per decidir les mobilitzacions a partir del setembre.
3: Després de tombar l'últim acord entre sindicats i conselleria, avui decidiran les accions que faran a partir d'ara, entre les opcions que es debatran ja la vaga indefinida.
1: I una notícia que ens fa especial la il·lusió d'explicar.
4: Encara no serà abans, compte! La rematada al pal!
1: El Sabadell jugarà a la segona divisió de futbol 5 anys després. Albert Benet, bon dia.
5: Bon dia. La victòria contra el Zamora per 4-0 li dona l'ascens a l'equip arlequinat davant de 12.000 aficionats a la nova Creu Alta. El 2-0 d'Eneco al minut 88 evitava la pròrroga i el descompte van arribar als altres dos gols.
1: L'enhorabona a tots els sabadellencs. Avui ha costat dormir a Sabadell. Mica en mica anirem despertant aquells que realment hagin anat a dormir, perquè n'hi ha uns quants que no. Em consta que el president del Sabadell encara no ha agafat el son. Ell és el Pau Morilla Giner. El saludarem cap a les 9 del matí. També el Sergi Garcés, el narrador de Ràdio Sabadell, que ahir doncs encara no es va quedar fònic. Però és que, a més, la narració que van fer el Totgira va ser extraordinària, amb aquests gols que va cantar el Francesc Ripoll, amb el David Clopés i companyia seguint-ho també a través d'Esport 3. Un encert fer aquest partit també amb l'antena oberta de Catalunya Ràdio, pel primer canal. I escolta'm, Sabadell que està d'enhorabona. Però la jornada esportiva ens deixa altres titulars, Albert. Un té a veure amb el Mundial de Futbol i la petjada que li deixa el Barça. La primera factura, Rafinha, lesionat aquesta matinada al Mundial amb el Brasil.
5: Si veurem l'abast d'aquesta lesió, el davanter del Barça ha deixat el camp al minut 39 abans del descans del partit del Brasil contra Haití, que la selecció canarinha ha guanyat per 3-0. A Rafinha li han de fer proves durant el dia d'avui, però tot apunta a una altra lesió muscular.
1: L'Igualada força el quart partit de la final de l'Hockey Lliga d'Hockey Patins.
5: Victòria dels igualadins contra el Liceo de la Corunya, el tercer partit de la final per 5-2 i amb remuntada inclosa.
1: Jofre Genuer, què tal? Bon dia.
6: Bon dia i bona hora.
1: Calcem-nos, aquest cap de setmana i el que vindrà.
6: Primer de tot, felicitats pel...
1: Moltes gràcies, Jofre. Sí, sí.
6: Calor intensa, la primera onada de calor de la temporada i a més arriba justament amb l'arribada de l'estiu astronòmic demà, gairebé migdia, i bé, doncs els termòmetres que tiren cap amunt, avui un grauet o dos més respecte ahir, i es va el termòmetre situar el més elevat a prop dels 37, avui n'esperem 39, a les zones més càlides, en general entre els 30 i 35, però la calor que es va intensificant, prova d'això és aquesta bombolla d'aire càlid d'origen africà novament que envaeix tota l'Europa occidental i a nosaltres ens afecta de ple i ja notem el cel doncs amb aquest color terrós, grugós que, o tronjós, que anirà més perquè la pols sahariana ha d'anar continuant arribant i generant doncs, aquest ambient tan calorós. A partir de demà podrien començar a caure els primers valors de 40 graus i seria el primer 40 graus de la temporada. Avui potser ens hi quedem just a les portes. I bé, moltíssima calor pels propers dies. La onada de calor, de fet, podria persistir, són 3 dies més o menys, entre demà i dimecres. Per tant, molta precaució, ombres, hidratar-se i evitar les hores centrals del dia quan els termòmetres arriben al seu màxim per aquests propers dies. Tot plegat també anirà acompanyat, evidentment, de l'arribada de les primeres nits tòrrides en alguns sectors de la costa, perquè hi haurà xifres que no baixaran dels 24, dels 25 graus, almenys al voltant de la costa central.
2: Avui, el suplement...
1: Avui al suplement, tertúlia amb Eduard Voltes, Olga Ruiz i Jaume Clotet, i sumarem la Imma Soler, la subdirectora de Protecció Civil, a les portes d'aquest Sant Joan, amb aquesta onada de calor que explica el Jofre. A les 10, l'hora negra de Maica Navarro, i després...
0: Més que sentències o no sentències, nosaltres el que volem saber és la veritat.
1: Aquesta setmana hem anat fins a Mataró per conversar amb el Joan Jubany, el germà d'Helena Jubany, assassinada el desembre del 2001 a Sabadell, en un cas encara per jutjar. Fa pocs dies el Joan va perdre el seu pare, el Joan Jubany Itxart, que s'han anat d'aquest món sense conèixer la justícia. A les 11 vindrà el Xavier Aldecoa amb les seves aventures. Avui ens porta fins al riu Congo. De l'ascens del Sabadell també en parlarem amb el Toni Padilla, amb la Rosa Rodon i el Carles Fiter, tres amics de tota la vida que comparteixen la passió pels colors arlequinats, i coneixerem la història del president del Sabadell que, com expliquem, encara no ha anat a dormir, el Pau Morilla Giner. A les 12, Pantalles i Cor, amb el Joan Callarissa i la Rebeca Rodríguez, avui hi sumem una icona televisiva com és Mercedes Milà, i acabarem amb el Pep Noguer escalfant motors per Sant Joan. Mig quart de vuit.
2: L'informatiu del suplement.
1: Arrenquem un cap de setmana marcat per la calor a les portes de Sant Joan i amb un risc d'incendi elevat. Per tant, tota precaució és poca, i encara més després de comprovar com ahir un menor de només 12 anys va morir ofegat a la platja de la Rabassada de Tarragona. Dos nens més de 13 anys estan en estat crític. Els menors s'estaven banyant amb un grup de 6 joves en una zona de roques a la platja de la Rabassada, i quan van voler sortir de l'aigua no van poder. Es tracta de la primera mort a les platges catalanes des que va començar la temporada de bany el 15 de juny. Des de Tarragona, Ricard Buigas.
7: Els serveis d'emergències han pogut treure de l'aigua els tres menors. Dos han estat localitzats a prop de les roques per la Creu Roja i l'altre ha estat rescatat per l'helicòpter de salvament marítim. El socorrista donà l'alerta a quarts de 4 de la tarda. Segons apunten els equips d'emergències, un grup de 6 nens eren a la zona de les roques de la Cova del Gos, a la platja de la Rabassada. Quan han entrat a l'aigua, han vist que tenien dificultats per sortir. Tres han acabat sortint sense ajuda, però els altres tres han hagut de ser rescatats. L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha donat el seu condol pel tràgic succés.
8: I són moments de molt dolor, consternació, i l'únic que podem fer i volem fer és traslladar tot el nostre escalf també a les famílies.
7: La zona de l'incident, en una àrea de roques entre les platges de la Rabassada i del Miracle, està afectada per forts corrents. Quan han passat els fets, a la Rabassada llunejava la bandera groga.
1: Gràcies, Ricard Buigas, des de Tarragona. Com expliquem, som a les portes de la primera onada de calor de l'any. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès el primer avís de situació meteorològica de perill per temperatures elevades. L'episodi comença demà i tindrà el punt àlgid entre dilluns i dimarts, amb temperatures que podrien superar els 40 graus a les comarques de Ponent.
3: El Meteocat també preveu nits tropicals amb mínimes per sobre dels 20 graus a gran part del país, i fins i tot nits tòrrides amb temperatura de més de 25 graus al litoral i al prelitoral. Aquests termòmetres disparats preocupen especialment per la coincidència amb la revetlla de Sant Joan i la campanya de la sega del cereal en els últims dos dies. Recordem que hi ha hagut una desena d'incendis en diversos punts de les comarques de Lleida i Girona. Claudi Gallardo, cap de suport dels bombers, explica que davant d'aquest escenari, el cos ha reforçat el dispositiu preventiu.
9: Fem un dispositiu potent, a més també de forma proactiva, com que tenim el risc més centrat en aquesta zona més de Ponent de Catalunya, del sud, a Terres de l'Ebre, també fem aquests moviments del dispositiu, si cal, d'enviar més recursos cap a aquestes zones de forma proactiva.
1: De la crònica internacional, diversos focus oberts, un amb Itàlia, Donald Trump, nova crisi diplomàtica, però és que, a més, Israel continua pendent del que passa al Líban. Israel ha matat aquestes últimes hores 5 persones al sud del Líban, malgrat l'alto el foc forçat ahir per Washington, després de la jornada mortal que hi va interrompre les converses entre els Estats Units i l'Iran. Washington va anunciar la renovació de l'alto el foc per intentar salvar les negociacions, però Israel ja ha avisat que mantindrà les seves tropes a l'anomenada zona de seguretat del sud del Líban. Jerusalem, Jordi Brascó, bon dia.
10: Bon dia. El concepte d'alto el foc està a prova al Líban, tenint en compte que ja n'hi havia un vigent, el que van firmar els governs d'Israel i el Líban, però que no va evitar que la matinada de divendres fos una autèntica sagnia. Si més no, l'alto el foc més recent està firmat per part dels dos bàndols enfrontats, Israel i Hezbollah, però el fet que després de la seva entrada en vigor els atacs israelians continuessin ofereix poques esperances. El portaveu de les forces israelianes, Efi Defrin, es justificava així.
11: Una vegada més actuem d'acord amb les instruccions polítiques. Mentre aquestes instruccions no canvin, continuarem actuant segons les directrius actuals. Qui ha violat aquest acord d'alto el foc és Hezbollah. Ha atacat, l'hem derrotat i està preocupat pels danys que li estem causant a les seves infraestructures estratègiques i profundes.
10: Les properes hores són les que han de demostrar si aquest alto el foc és només una tireta per intentar salvar les negociacions entre l'Iran i els Estats Units. A jutjar per les paraules dels dos bàndols, hi ha un problema de fons que caldrà resoldre tard o d'hora. Hezbollah exigeix que Israel marxi del Líban i Israel insisteix que no ho pensa fer.
3: I en les últimes hores, Donald Trump ha dit que la seva relació amb Benjamin Netanyahu és molt bona després del distanciament entre els dos líders pels bombardejos al Líban.
12: Hem tingut una relació fantàstica amb Israel. Tots dos hem estat molt formidables. Bibi Netanyahu és un primer ministre guerrer i se l'ha de reconèixer com a tal.
3: Trump ho ha dit durant la inauguració del nou avió presidencial que li ha regalat Qatar, valorat en 400 milions de dòlars. L'obsequi d'aquesta monarquia del Golf, que ha jubilat l'antic Air Force One, ha aixecat una gran polèmica pel conflicte d'interessos i també els dubtes que genera sobre la seguretat del país.
1: Nova polèmica, en aquest cas també, amb Itàlia, amb Giorgia Meloni, el president nord-americà, en una entrevista en una cadena italiana, ha dit que s'ha fet una foto amb Meloni al marge del G7 per pena, perquè ella li ha insistit. La primera ministra l'ha acusat d'inventar-s'ho tot.
13: No entenc per què el president dels Estats Units es comporta d'aquesta manera amb els seus propis aliats, i no és la primera vegada. Només puc lamentar el fet que no mostri la mateixa determinació davant dels enemics d'Occident, davant dels enemics dels Estats Units, davant dels líders amb els quals, al contrari, és molt més conciliador.
3: La polèmica ha generat una nova crisi diplomàtica entre els Estats Units i Itàlia. El ministre d'Exteriors italià ha anul·lat una visita prevista per aquest cap de setmana a Washington.
1: Un xoc entre dos trens al nord de Londres deixa almenys un mort i un centenar de ferits. 11 es troben en estat molt greu. La persona que mor és el maquinista d'un dels trens. Un dels combois es va aturar a causa d'un error en el sistema de seguretat i l'altre el van vestir pel darrere. Londres, Quim Olivares.
14: Els dos trens van xocar uns 90 quilòmetres al nord de Londres entre les poblacions de Luton i Bedford, segons la policia de transport britànica. Els dos combois, després de xocar, han encaixat un amb l'altre, però sobre la via, sense descarrilar. Amb l'impacte, la part frontal d'un tren i la cua de l'altre han quedat força malmeses. Un viatger explicava així a la BBC la situació que ha viscut.
15: Era al capdavant del tren que ha xocat amb l'altre. Quan m'he aixecat, he vist seients per tot arreu. Semblava que hi havia hagut una explosió d'una bomba. He vist gent amb la cara ensangonada i amb ferides a les cames i hi havia fum per tot arreu.
14: L'accident ha passat entre un tren de llarg recorregut que venia del centre d'Anglaterra i un de Rodalies que anava cap a l'aeroport de Luton i després fins a l'estació de Sant Pancras, al centre de Londres. El xoc ha provocat el caos en un dels corredors ferroviaris més transitats del Regne Unit.
1: En punt un quart de vuit del matí, Pedro Sánchez insisteix que podria avançar eleccions si perd la votació dels pressupostos per l'any que ve. El president espanyol diu que presentarà els comptes públics a finals d'any i que no vol que les eleccions generals coincideixin amb les municipals del mes de maig. Ho ha dit en sortir del Consell Europeu a Brussel·les, on també ha reiterat el seu suport a l'expresident Rodríguez Zapatero. Madrid, Àngels Lafuente, bon dia.
16: Bon dia. Per primer cop aquesta setmana, Pedro Sánchez ha deixat la porta oberta a avançar les eleccions si no aconsegueix aprovar uns nous pressupostos. Un full de ruta que apuntava dijous i al qual aquest divendres s'ha tornat a referir entre rialles i una certa ironia.
17: Se lo voy a decir muy claramente. A ver, presentaremos los presupuestos en 2026 y habrá elecciones en 2027. Y ya no puedo decirles más, porque yo lo que quiero es... Claro. Pero bueno, la realidad es muy dinámica.
16: En tot cas, seria un avançament tècnic dels comicis. Estem parlant de mesos, sempre depenent de la tramitació dels pressupostos que preveu portar al Congrés a finals d'any i, per tant, ens situaríem en els primers mesos del 2027 en lloc de l'estiu. Un altre condicionant són les eleccions municipals i d'algunes autonomies al mes de maig. Sánchez sempre ha defensat que no hi haurà un superdiumenge electoral, que no farà coincidir les generals amb altres eleccions, principalment perquè els alcaldes socialistes no volen pagar a les urnes tots els casos judicials i de suposada corrupció que envolten el PSOE. I és que el president espanyol haurà de negociar el suport dels socis als pressupostos amb la imputació de Zapatero, a qui ha tornat a fer costat a l'hora de referir-se a les joies de valor milionari.
17: Mi experiencia es que cuando uno viaja, recibe regalos de los cuales no tiene constancia hasta que regresa a Madrid. Son intercambios que se dan de presentes dentro efectivamente de la legislación y eso es lo que afortunadamente el presidente Zapatero impulsó.
16: I és que va ser Zapatero qui va regularitzar per llei els regals de presidents i per tant, diu Sánchez, li correspon a ell decidir si torna les joies.
1: Gràcies, Àngels. A tot això de la crònica política, avui també destaca Gabriel Rufián d'Esquerra i Mònica Oltra de Compromís, que reivindiquen la unitat de les forces progressistes davant l'avanç de la dreta i l'extrema dreta.
3: En un acte conjunt a València, dins de la gira que el Republicà està fent arreu de l'Estat, han insistit que les esquerres han de fer front comú en les pròximes eleccions espanyoles i, si cal dir, proposen fer primàries.
1: València, Alba Barbosa.
18: Ha estat un acte que ha plegat centenes de persones i on el líder d'Esquerra Republicana al Congrés, Gabriel Rufián, ha defensat la confluència de les esquerres com a fórmula per fer front a l'extrema dreta i encarar així el proper cicle electoral.
19: Li demano a la Mònica, perquè ho pot fer, que ens uneixi. Perquè València pot ser el reflex de moltes coses. Perquè si ara no aprofitem l'oportunitat històrica que tenim, apaga i vámonos.
18: Rufián s'ha ofert a liderar una candidatura conjunta de l'Esquerra a Catalunya i Mònica Oltra, exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana, ha abraçat la idea i l'ha portat a escala municipal, ara que falten pocs dies perquè Compromís la ratifiqui com a candidata dels nacionalistes a l'alcaldia de València.
20: Jo el que vull és construir una ciutat amb esta bonica gent, perquè jo crec que els projectes revolucionaris desborden sempre les sigles dels partits.
18: El públic ha aplaudit a Oltra, dempeus i amb crits d'alcaldessa, i també han demanat presó per l'expresident Carlos Mazón. Sense més concrecions sobre aquesta eventual candidatura unitària dels partits a l'esquerra del PSOE, l'acte a València de Rufián i Oltra sí que ha servit per asseure junts dirigents de Compromís, de Podem i Esquerra Unida.
1: I mentrestant, els militants de Junts per Catalunya voten aquest cap de setmana qui serà l'alcaldable de Barcelona entre els quatre aspirants que es presenten. Ahir al vespre van tancar la campanya amb un debat, Jordi Corbalan.
21: Més enllà de les coincidències programàtiques en clau de partit, l'actual líder municipal Jordi Martí reivindicava l'exalcalde Xavier Trias, que poc després li donava suport a les xarxes. La diputada al Congrés, Pilar Calvo, afia a la direcció de Carles Puigdemont, replicava a Martí que el llegat de Trias no s'hereta.
22: Vull agafar el relleu d'en Xavier Trias i dels companys que durant aquests anys hem estat treballant per Barcelona amb el cor, amb l'ànima, de manera compromesa.
23: Tots sabem que d'alcalde Trias només n'hi ha un i que el seu llegat no s'hereta. Per tant, ens l'hem de guanyar.
21: La diputada al Parlament, Glòria Freixa, vol recuperar l'ànima de Barcelona.
24: Perquè ens l'hem deixada. I jo em comprometo a tornar l'ànima a la ciutat i, sobretot, a fer de Barcelona la capital de Catalunya de debò.
21: I l'advocat Jaume Alonso Cuevillas es compromet a integrar la resta d'aspirants, si guanya.
25: Sou molt bons, si no guanyo us votaré entusiàsticament i si guanyo us oferiré a tots, a totes, formar part de la meva llista.
21: Prop d'un miler de militants decidiran amb el seu vot qui dels quatre serà l'alcaldable. El resultat, demà al vespre.
1: Més qüestions. Avui se celebra l'Assemblea Educativa de Catalunya en què participen docents, personal d'atenció educativa i també representants del sector del lleure d'arreu de Catalunya. La reunió comença a les 10 del matí a Barcelona. Ha de servir per decidir quins seran els passos que faran els docents a partir d'ara, després que tombessin l'últim acord que el Departament d'Educació va signar amb alguns sindicats.
3: A l'Assemblea es debatrà quan començaran i de quina manera s'han de fer les properes mobilitzacions de cara al curs vinent. Entre les possibilitats, al damunt de la taula hi ha la vaga indefinida, les vagues puntuals, que és el format que s'ha utilitzat fins ara, o altres accions de pressió. Els docents tornaran a la feina l'1 de setembre i el curs començarà el dia 8 d'aquell mes. Tot i que el curs escolar ja s'ha acabat, el malestar dels docents continua encara latent, perquè el conflicte educatiu no s'ha solucionat. L'últim pas de les negociacions ha estat l'acord del maig que han signat els sindicats minoritaris, Comissions Obreres i UGT, al qual s'ha sumat professors de secundària. L'USTEC el va acabar refusant després que en la consulta als docents guanyés el no. Mentrestant, la CGT, la Intersindical i COS es van aixecar de la taula de negociació.
1: Ha estat una nit llarga a Sabadell i ha estat una nit llarga també per tots aquells que han anat al Sónar. Avui, última jornada del Sónar, que encapçalen els veterans Prodigy. Com a caps de cartell, serà l'endemà d'una jornada amb ball, amb reivindicació i amb creativitat, amb artistes com Skepta, Daito Manabe o Annie in the Hall, l'Hospitalet Marc Ruiz.
26: Amb la cara tapada per una caputxa lligada com si fos un passamuntanyes, Skepta ha impartit una classe magistral de grime, llançant barres sincopades a una velocitat de vertigen, amb cançons com Cops and Robbers o Redrum. S'ha dedicat a fer que el públic també se sentís part de l'espectacle, parlant amb ells, enfocant-los amb la càmera i fent-los protagonistes. Un altre britànic, Subtract, li ha agafat el relleu al Sonar Village. Fa música de ball intel·ligent creada amb mescles fetes en directe, amb diverses capes de percussió, veus, riffs que jugaran a ser la tornada durant uns segons, bateria, i quina bateria, i teclats en directe. Alguns resultats no són gaire lluny de músics de jazz contemporanis com Kamasi Washington. També es movia a tota velocitat entre un aparell i un altre l'holandès Rainer Sonneveld, i és que tenia muntada una batalla, un back-to-back, amb el seu avatar, una intel·ligència artificial, que feia música basada en l'estil de Sonneveld. Les armes, el techno més inclement. I techno en majúscules és el que punxa la belga Charlotte David. Mescla beats duríssims amb cants New Age, amb els que crea petits oasis d'ambient, com petites pauses per recuperar forces i tornar-se a capbussar el remolí de percussions sense fi i a omplir-te a vessar l'escenari principal d'adeptes de la seva rave.
1: Un quart i mig de 8 del matí, els assentaments de caravanes es multipliquen a les Balears. Els usuaris, la majoria treballadors amb el sou base, no poden accedir als lloguers que són de mitjana de 1.700 euros, la comunitat més cara de l'Estat, segons l'Observatori del Lloguer. Des de Palma, Caterina Carmany Jaume, bon dia.
0: Bon dia. A l'assentament de Son Hugo, a Palma, en 4 anys han passat de 20 a 200 caravanes. S'hi veuen taules de càmping, bidons d'aigua, bicicletes i joguines, però no són unes vacances. Els seus habitants s'hi van instal·lar perquè no poden accedir a un habitatge, com el José, que no va poder assumir l'augment del lloguer amb una criatura de 3 mesos. Treballa de ferrer i descarta trobar una casa.
2: Y nosotros lo único que pedimos es no una casa ni ayuda ni nada, sino un sitio donde poner las caravanas. No tenemos ni empadronamiento. ¿Cómo hacemos por el médico? ¿El niño qué? ¿Sabe? Son muchas cosas que no... Y un sitio legal, que no molesten, que... Bueno, y si ya ponen basuras y vaciados de aguas negras y así las cosas, están más limpias, está mejor, no se vive en ciertas condiciones que no son favorables, pues mucho mejor.
0: El Luis Miguel fa anys que ho intenta, però no arriba a les condicions prèvies.
4: Yo trabajo en barcos. 1.500 euros. Las veces que hemos intentado buscar alquiler nos exigen muchos requisitos, mucho depósito también, o sea, es un abuso, algo que no podemos, o sea, no tenemos.
0: Temen que l'Ajuntament els desallotgi. Des de Cort responen que serveis socials hi està a sobre.
5: L'informatiu del suplement.
6: El Club Capravo fa 30 anys i ho celebrem el dissabte 20 de juny regalant-te l'IVA de la compra acumulat a la targeta amb una compra mínima de 30 euros. Només amb el Club Capravo més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
7: Aquest estiu Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
8: A l'estiu tot costa tan poc, desconnectar, relaxar-se...
27: I els frescos d'Aldi!
8: Al!
27: Aquesta setmana la cintra ratllada 0,75 al quilo...
8: I l'albocata 0,99 la peça. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a aldi.es. Aldi!
27: Que poc que costa comprar bé!
28: Aneguet de goma, 3 euros. Llençar escombraries a la sorra de la platja, 750 euros. Aquest estiu, multes de fins a 250 aneguets de goma per conductes incíviques. Sí, sí. Fins a 750 euros de multa per llançar escombraries a la sorra.
29: Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
30: Hola, familia. Soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como esta.
31: Ara a Lidl, síndria ratllada sense llavors, ben fresca, per 0,69 al quilo. Lidl, val la pena.
32: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
33: Jo ara fa 10 anys vaig ser víctima d'una difamació cruel, vaig respondre en forma de llibre. La veritat és que em va anar tan bé com que no hi he pensat mai més.
32: Aquest diumenge l'escriptora i periodista Eva Piqué.
33: Em van fer creure que hi havia lluites que ja estaven guanyades. Jo em vaig creure que a mi no em caldria fer-me ni catalanista, ni progressista, ni feminista, perquè em pensava que ja eren lluites assolides, no?
32: El divan, el valor de la conversa.
34: Què feia de diputada d'un partit d'esquerra que de fet era un partit en el qual no votava?
33: Exacte. Per mi va ser una decepció enorme, perquè jo tenia por de no saber fer prou i vaig descobrir que no volien que fer res.
32: Aquest diumenge a les 9 del vespre. L'informatiu del suplement.
1: Cinc minuts per 2 quarts de 8 del matí. El nom propi és el Sabadell.
10: Encara no serà abans, compte! La rematada del pal! Gol!
1: El Sabadell jugarà la temporada que ve la segona divisió de futbol després de golejar el Zamora per 4-0 la nova Creu Alta, remuntant l'1-0 en contra de l'anada. Hem sentit el 2-0 del Sabadell, el que evitava la pròrroga. Així narrava el Francesc Ripoll a Catalunya Ràdio, l'1-0.
10: Pica el corna Estals, el fa en curt, aviam la jugada. El xut! Gol! Però què fas?
1: Un golaç descomunal des de fora de l'àrea al principi del partit, crec que era el minut 18, si fa o no fa. El descompte, 2 gols més per evitar en surts, el 3-0.
10: 5 anys després. Recupera la pilota, Quadri! Quadri! Quadri! Gol!
1: Aquí amb la bogeria, perquè hi va haver invasió d'estadi, el partit es va aturar 10 minuts, un caos, en qualsevol cas, fins i tot al final es va reprendre ja amb els jugadors del Zamora entre llàgrimes i va aconseguir el Sabadell el 4-0.
9: Arribarà el quart, Xavi, gol!
1: Per tant, el Sabadell, equip de segona divisió, 5 anys després. Albert Benet, bon dia.
11: Bon dia i enhorabona, escapa per aquest ascens del Sabadell. 12.000 aficionats van donar l'escalf necessari a l'equip arlequinat en una nit per al record. Un gran gol de Javi López Pinto a la primera part, al minut 18, va aplanar el camí. Quan semblava que el partit podia anar a la pròrroga, va arribar el 2-0, el gol decisiu, un gol d'Eneko Aguilar al minut 88, que ja donava l'ascens, i el descompte al minut 96, el 3-0, un gol de Quadri, amb invasió de camp inclosa, que va obligar a aturar el partit 10 minuts. Després de la represa, Xavi Moreno va fer el 4-0, al minut 110, i la nova Creu Alta va ser una festa per celebrar el retorn al futbol professional. Així s'expressava Kaiser, el capità del Sabadell.
12: Corazón, sudor y lágrimas, eso es una de las cosas que tiene este club, que tenemos nosotros los futbolistas de esta plantilla, y ha salido todo especial y le hemos puesto el broche de oro a cerrar este círculo de esta temporada tan bonita.
11: I ara sentireu Bonaldo, un altre dels jugadors del Sabadell.
13: Solo nosotros sabemos lo sacrificio y lo que pasamos para vivir estos momentos. Solo agradecer a Dios, a mi familia, a todo de Sabadell, la afición. Ya, es un momento que voy a recordar para toda mi vida.
11: I Ferran Costa, el tècnic, confirmava la seva continuïtat a la banqueta.
14: Sí, no sé què em fotin fora.
15: No, segur que no.
14: Ho vaig dir. Tenia la il·lusió de poder tornar al futbol professional. Amb el pas dels mesos, la meva il·lusió era fer-ho amb el Sabadell, perquè vaig arribar com a entrenador i ara puc dir que sóc un arlequinat més.
11: Avui Sabadell celebrarà la Rua de l'Ascens pels carrers de la ciutat a partir de les 7. La temporada que ve, doncs, hi haurà duel català segon entre el Sabadell i el Girona. I tal com va avançar ahir la cadena SER, va poder confirmar també Catalunya Ràdio, tot fa pensar que Quique Álvarez, el tècnic del filial gironí, serà l'entrenador del primer equip del Girona la pròxima temporada segona. I l'altra notícia de les últimes hores. Rafinha s'ha lesionat aquesta matinada al Mundial de Futbol amb el Brasil. El davanter del Barça ha hagut de deixar el camp al minut 39 del partit contra Haití, que la selecció canarinha ha guanyat per 3-0. Per les imatges i per les informacions que arriben des de la concentració brasilera, tot apunta a una altra lesió muscular de Rafinha, una lesió a la cuixa dreta. Avui li han de fer proves per saber-ne l'abast i el temps de baixa. Estem davant de la quarta lesió de Rafinha aquesta temporada. En la primera de les tres anteriors va estar de baixa gairebé 2 mesos. L'última se la va fer durant un amistós del Brasil i el va deixar fora 5 setmanes. Això l'ha fet perdre's uns quants partits amb el Barça i també amb el Brasil aquesta temporada. Rafinha, abans de lesionar-se, estava fent un partit molt complet. Li havien anul·lat un gol i ha tingut una altra ocasió clara per marcar. El Brasil, encara amb Rafinha, anava guanyant per 2-0 amb 2 gols de Mateus Cunha, i ja a la segona part Vinícius ha fet el 3-0 definitiu contra Haití. I notícia de fa només una estona al Mundial. La Turquia d'Arda Güler en queda fora, eliminada del Mundial després de perdre contra el Paraguai per 0-1.
32: El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
1: Són 8:15 del matí.

0: Avui, els meus ídols del suplement, Elvis Presley, un home que no necessita cap mena de presentació, Blai Mercè, Olga Avalos, bon dia i bona hora.
1: Bon dia i bona hora,
2: bon dia,
1: què tal?
2: Bon
0: la mentida que després de hi ha algunes temporades fent aquest espai, Elvis encara
1: és que és
0: no
1: li
0: haguéssiu
1: no?
0: dedicat cap reverència com la que mereix, eh?
1: És potser el primer gran ídol, no?
2: Sí, sí, sí.
1: Abans d'Elvis hi havia hagut mini-ídols.
2: El gran, no, però... el primer fenomen fan, diguem, va ser Elvis Presley, abans que els Beatles, fins i tot, eh?
1: Molt fort,
2: sí, sí, sí. És que és d'aquests tòtems de la música que costa afrontar, perquè saps que sempre et deixaràs coses i no vols trair una mica tota la seva memòria, eh?
1: Sí, però avui, doncs, hem triat algunes cançons que ens agraden,
2: sí,
1: explicarem
2: correcte.
1: Algunes anècdotes... influències, escoltarem algun altre Elvis que no és l'Elvis?
2: Hi ha uns quants, eh? A la història de la música.
1: I defensarem una teoria, que és sí. que Elvis segueix viu.

0: El rei del rock, avui Elvis Presley, els meus ídols del suplement. Quina millor manera de començar el cap de setmana, Blai.
1: Sí, com el vau descobrir vosaltres, l'Elvis?
2: Jo, a través d'una cinta de casset que tenia el meu pare sempre posada al cotxe. Una cinta que no tenia portada, però que recordo que sempre...
1: I era tot Elvis?
2: Era tot Elvis.
1: Ah, sí?
2: Tot Elvis, sí. Una cinta de casset blanca amb una etiqueta verda, que encara la recordo, i no sé on està la portada, mai ho hem descobert, però aquella cinta sempre estava allà.
1: I tu, Roger, com et va arribar?
0: No ho recordo. No ho recordo. La sensació que sempre he anat sentint les seves cançons. Sí que, és a dir, la història de l'Elvis quan va sortir el biòpic aquest, la pel·lícula, la vaig veure i la vaig conèixer una mica millor. Uh-huh. Però és allò que sempre... Bé, a més, com que fa tants anys que escolto la ràdio, no?
1: Sí, sí. Doncs mira, parlant de pel·lícules, a mi em va venir per Forrest Gump. És la pel·lícula que més vegades he vist a la vida. I vaig saber qui era gràcies a aquella escena que surt el Forrest Gump de petit amb Elvis Presley, que està a casa seva i li ensenya a moure la... Representa que el Forrest és qui li ensenya amb ell a moure la pelvis, perquè el Forrest Gump, recordem-ho, tenia aquell problema a les cames, no? I arran de la meva devoció per la pel·lícula, vam comprar a casa la banda sonora, que era un disc 32 American Classics, i la primera cançó era aquest Hound Dog, que em va al·lucinar en el seu moment, i després vaig descobrir que l'original no era d'ell. Wow!

0: Amb quina us quedeu?
1: Jo em quedo amb la de Big Mama Thornton.
2: No l'havia sentit, quina preciositat, eh?
0: És bestial, eh? I això a mi el que em fa pensar és que Elvis Presley va arribar a ser qui és perquè era un home blanc i un home, clar.
1: I també perquè es movia de la manera que es movia.
0: De fet,
1: era... Bueno, diguem que va despertar... moltes, és que ara no em sortirà la paraula, però diguem que en aquest fenomen de fan incipient...
0: Tenia molts detractors, també.
1: Tenia molts detractors, però també tota una part de la societat més conservadora entenia que els moviments d'Elvis Presley eren que incitaven, doncs, a...
2: Al pecat.
1: Al pecat.
0: Sí.
1: I llavors això, les adolescents de l'època, òbviament, es tornaven boges perquè no havien vist mai un home moure's d'aquella manera.
0: Elvis Presley...

0: Elvis Presley és l'encarnació del somni americà, no? Per, claríssimament, un jove de Tupelo que fa una audició a Sun Records, aquell mític aquell mític segell discogràfic de Memphis, i l'agafen, i la resta és història, i a partir d'aquí va pujant i es converteix en una estrella que va acabar tenint una mansió, Graceland, que encara es pot visitar, que cada dia treu milers i milers i milers de visitants, i que va passar la història com això. El que dèiem abans, hi han hagut altres Elvis després, com per exemple Elvis Costello, que els seus primers managers li van dir no, tu, el teu nom artístic ha de ser Elvis, i fem servir el cognom de la teva mare, Costello, i et fas dir Elvis Costello. I al cap d'un temps, Elvis Costello va triar aquesta cançó com una de les seves preferides, que és de la primera època, per fer-se una idea de com va començar Elvis Presley, i després, al principi, sentíem el Suspicious Mind, que ja era del final, com va arribar a ser la seva música ja els últims anys.
1: De fet, aquesta cançó, Blue Moon of Kentucky, forma part d'una actuació mítica també d'Elvis Presley de l'any 68, que va ser un programa especial que va fer la NBC a la televisió nord-americana, on van fer com un especial d'Elvis, i Elvis doncs anava cantant tota una sèrie de temes, i cada X temes doncs es canviava de roba i canviava la decoració, no? I d'aquí han sortit imatges molt icòniques, com aquelles lletres d'Elvis, no? Amb neons, per exemple, o aquella escena d'Elvis vestit de tot de cuiro negre, tocat, rodejat de noies adolescents, que és una cosa una mica perversa, diguem, doncs allà va sortir tota una iconografia, i de fet el mateix el cantant de Judas Priest, estem parlant de heavy metal, va dir que una de les seves influències per dir, ostres, jo em vull vestir de cuiro, va ser veure Elvis vestit de cuiro a la televisió.

0: Va, trepitgeu, sisplau.
1: Qui seria el nostre Elvis?
2: Això, bueno, anem a presentar.
1: Que ah, presenta.
2: Presento
1: va,
2: això,
1: va.
2: Que em fa molta il·lusió. Això és Miguel Ríos, és una de les primeres gravacions de Miguel Ríos, fent una versió de Jailhouse Rock, i perquè Elvis Presley va ser una influència directa de Miguel Ríos i també d'altres grups d'aquí, com el Sirex, per exemple, que van dir, ostres, nosaltres també volem fer això sobre un escenari i tenir fans, no?
1: I aquí afegiria el que jo crec que és el nostre Elvis, que és Paret, perquè recordem que la rumba catalana va néixer a partir doncs, de la fusió del rock and roll de l'Elvis i la música llatina, el mambo i la salsa del Pérez Prado i companyia, no? I a partir d'aquí, amb aquesta fusió i tota la música gitana i tot plegat, va sortir la rumba catalana. Per tant, el nostre Elvis és Paret, però la teoria, el Paret és el muerto vivo, sí, sí, Paret és el muerto vivo i Elvis està vivo. Elvis és

0: veure, tècnicament, Elvis podria estar viu. Tindria 91 anys. I si, segons Calamaro, viu a Memphis, doncs potser hi ha un iaio, un senyor que passa per allà, que està vivint allà tranquil·lament, que és Elvis.
1: Jo he fet molta bondat aquests últims anys, eh?
2: Si anem a Memphis...
1: Per compensar tots els excessos.
0: Home, en va tenir molts, d'excessos.
2: Sí, jo crec que va tocar fons i llavors va dir, a partir d'aquí m'he de cuidar, es va fer vegetarià...
0: Segurament.
2: Va fent tai chi i pilates cada dia.
0: Tu creus? Sí. Tu creus? Ostres, te n'imagines? Home, a veure, era un gran esportista, feia karate, arts marcials, va estar... crec que va estar a l'exèrcit, no?, també, Elvis Presley, vull dir que era un home... Això que deies abans, no? Un home fet a si mateix, no? Tot el somni americà, doncs té totes les fases.
1: Un altre Elvis, va.

0: Crespo. Sou fans d'Elvis Crespo?
1: No, particularment no, però doncs, segurament els seus pares deuen ser fans d'Elvis, no?
0: Home, sí, sí.
1: Perquè li van posar Elvis, no?
0: Li van posar en homenatge a Elvis Presley. I el que em fa més gràcia del cas és que en els últims anys han sorgit rumors que Elvis Crespo podria ser el pare de Rosalía. Perquè no sé si heu vist la portada d'aquest disc, de Suavemente.
1: No.
0: Té una semblança molt, molt boja.
1: Vaig a buscar-ho ara mateix. Ho dius de veritat?
0: Sí, sí.
2: És un misteri, no, el pare de Rosalía?
0: No, me'n va parlar d'ella. Va parlar d'ell fa poc.
2: Vull dir que així com la germana i la mare i l'àvia surten sempre a tot arreu, el pare sempre ha estat com...
0: Sí, sí, a mi em va sorprendre el segon concert del Sant Jordi, que és el que vaig anar jo, va agrair públicament al seu pare que fos allà i tot això.
1: Ara que dius sí que té una retirada, eh?
2: A veure.
0: Mira, mira.
1: Té una retirada, mira.
2: Home, oh, carai. No, no, una retirada no, som clavats, perdona. Elvis Crespo, el pare de Rosalía, suavemente.
1: Potser és Rosalía, la mateixa Rosalía fent els discos.
0: No, és la reencarnació d'Elvis Presley.
2: Vinga, va, acabarem amb Elvis. Sí, també un clàssic. Avui sí, l'Elvis de debò.

0: Avui el suplement per començar el cap de setmana amb bon peu, el rei del rock, el rei de tots, avui Elvis Presley, els meus ídols amb el Blai Mercè i l'Olga Balós.
1: Uau, és que estic pensant en Las Vegas ara mateix, eh?
2: En Las Vegas.
1: L'Elvis de Las Vegas.
2: I he pensat en el Bruce Springsteen, que també el podríem haver posat perquè es va dedicar a la música després de veure Elvis al Ed Sullivan Show, com tants altres americans que quedaven cada setmana davant d'una tele per veure l'actuar.
1: Podríem anar a Memphis, Blai, a buscar si Elvis està viu, eh?
0: A veure el Pau Gasol o a buscar Elvis encara?
2: A buscar Elvis. Sí, sí, vaig anar a Graceland i també vaig anar a Tupelo, que és on va néixer ell. Em va agradar més.
0: I vas anar expressament per reveure, per conèixer la història?
2: No, vaig anar per fer una ruta pel Mississippi, acabar a Nova Orleans, tot això. Del que m'agrada menys, Memphis, va ser del que m'agrada menys de la ruta. Nova Orleans em va encantar. I si hagués de repetir alguna cosa dels llocs que vaig anar relacionats amb Elvis, tornaria a Tupelo, perquè em va fer gràcia. Hi ha una cosa molt petita, i en canvi, Graceland és una animalada turística. No té cap sentit. I a més, només t'ensenya el que et volen ensenyar, per tant, per mi no té cap mena de valor.
0: Blai Mercè, Olga Balós, Elvis Presley, una abraçada per tots tres. Salut.
1: Bon dia.
2: Adéu.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
2: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
3: Quina ratxa! Quants maig portes?
2: 150.
3: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la D.O. Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i elperiòdico.com.
4: La vida està feta d'empreses. És el gelat que tant t'agrada. L'audiòfon que et permet gaudir de la música. L'app que t'ajuda a posar-te en forma. Les empreses catalanes són molt més del que et penses. Són innovació, oportunitats, creixement. Són persones qui treballen. Són el teu dia a dia. El 27 de juny celebrem el Dia de l'Empresa.
5: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
6: La suma d'esforços dels milions de persones que us vau mobilitzar per la Marató del 2020 va fer visible una malaltia nova i de gran impacte mundial, la Covid-19. Gràcies a la vostra generositat, s'han posat en marxa 36 projectes amb el treball de 98 equips d'investigació. Us convidem a conèixer-los a 3cat.cat/marató. La Marató de 3cat. La investigació respon.
7: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.
8: Bon Preu i Esclat.
9: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
10: La reunió dels Estats Generals a la primavera del 1789 va ser el desencadenant de la Revolució Francesa. Ben aviat, els diputats del Tercer Estat, més alguns diputats de l'Església i de la Noblesa, van proclamar-se Assemblea Nacional Constituent. Al començament de la Revolució Francesa, en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3cat.
9: Enguàrdia, amb Enric Calpena. Aquest dissabte a les 3 de la tarda.
11: Trescents grams de paraules.
12: Mig litre d'actitud.
11: Una cullerada de silenci.
12: Dos reflexos de llum.
11: 5 quilos de cadira.
12: I si convé, 150 grams d'ulleres.
11: Aquesta temporada, a l'hora de fer el dinar, a Ciutat Maragda cuinarem lectures per a tots els gustos.
9: Ciutat Maragda, amb tots els ingredients per a una lectura nutritiva.
13: Contes, novel·les, poemes, cançons.
9: Ciutat Maragda, cada dissabte a la 1 del migdia. Amb David Guzmán.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
14: Passen 5 minuts de 3 quarts de 8. Titulars, Núria Pujades, bon dia.
15: Bon dia.
14: Tragèdia a la platja de Tarragona, un nen de 12 anys ha mort ofegat i dos més estan ferits crítics.
15: Formaven part d'un grup de 6 adolescents que eren en una zona de roques entre les platges de la Rabassada i del Miracle.
14: Almenys 5 morts al Líban aquesta nit pels bombardejos d'Israel.
15: Que demostra un fràgil alto el foc entre Israel i Hezbollah després d'una escalada de violència. Washington va anunciar la treva per intentar salvar les negociacions, però Israel ja ha avisat que mantindrà les seves tropes a l'anomenada zona de seguretat del sud del Líban.
14: D'actor principal també Donald Trump, que aquestes últimes hores ha protagonitzat l'enèsima crisi diplomàtica, en aquest cas amb Itàlia, ha desqualificat Giorgia Meloni, que s'hi ha tornat i li ha dit doncs, que no en vol saber pràcticament res. De seguida ens en fem ressò. Pendents d'aquesta hora de Bolívia, el país acaba de declarar l'estat d'excepció i ha trets militars al carrer.
15: Ha tret els militars al carrer. A primera hora d'aquest matí, el president Rodrigo Paz ha decretat l'estat d'emergència després de setmanes de protestes que han paralitzat l'economia del país i han deixat 14 morts.
14: Almenys un mort i un centenar de ferits en un accident de tren a Anglaterra.
15: Un tren de llarg recorregut i un de rodalies van xocar ahir a la tarda al nord de Londres.
14: Pedro Sánchez insisteix que podria avançar eleccions si perd la votació dels pressupostos per l'any que ve.
15: El president espanyol diu que presentarà els comptes públics a final d'any i no vol que les eleccions generals coincideixin amb les municipals del maig.
14: A Barcelona, els militants de Junts per Catalunya decideixen aquest cap de setmana qui serà l'alcaldable de la ciutat.
15: Una votació ens hauran de decantar per un dels 4 aspirants que ahir al vespre van tancar la campanya amb un debat.
14: Assemblea de docents aquest dissabte per decidir les mobilitzacions a partir del mes de setembre.
15: Després de tombar l'últim acord entre sindicats i conselleria, avui decidiran les accions que faran a partir d'ara. Entre les opcions que es debatran hi ha la vaga indefinida.
14: El govern recomana facilitar el teletreball als empleats amb fills durant les vacances escolars.
15: Aquesta és una de les 55 mesures que recull l'agenda catalana de conciliació i corresponsabilitat.
14: i aquest dissabte serà l'última nit del Festival Sónar de Barcelona.
15: On hi actuarà The Prodigy després que ahir ho van fer grups com Skepta, Daito Manabal i En In The Hall fessin ballar el públic de la Fira Gran Via.
14: Els esports...
16: Ha rematat el pal! Gol!
14: Els esports del Sabadell està de ressaca després d'ascendir ahir a segona divisió 5 anys després.
15: Els arlequinats es van imposar el Zamora per 4-0 en un partit petit que va acabar amb la invasió del camp de l'afició.
14: Les portades dels diaris Marina Laminos amb la mirada posada en l'inestable acord de pau a l'Orient Mitjà. El diari Ara, Israel, deixa l'acord de pau Estats Units-Iran a la corda fluixa.
17: És el titular d'una portada on també hi ha espai per al sònar, que enceta nova etapa i veiem uns quants joves amb dues noies en primer pla ballant al festival, que és també protagonista a la portada del periòdico. Aquí fotografia de l'escenari durant l'actuació de la nord-americana Kellys, la gran festa del sònar, escriuen, i el titular del periòdico en un altre sentit, el govern insta els pares a teletreballar durant tot l'estiu. La Vanguardia en titular també es fixa en la treva a l'Orient Mitjà, apunten que l'acord amb l'Iran posa a prova la relació dels Estats Units amb Israel i a sota la fotografia central en aquest cas és per al rei, Felip VI i també la princesa Eleonor amb el vestit militar tots dos abraçats, còmplices, després de compartir un vol durant la formació militar de la princesa. I el punt avui, la pressió del carrer. Fa 50 anys es van organitzar les primeres manifestacions després de la mort del dictador.
14: A la fotografia, en aquest cas, del rei i de la princesa, protagonista a la premsa editada a Madrid, imatge central del País, de l'ABC, amb menys protagonisme a La Razón i a El Mundo.
17: I pel que fa als titulars del País, Cuba autoritza la banca privada i elimina els subsidis per la crisi. A l'ABC, sobre aquesta fotografia que deies, parlen d'un vol inèdit reial per completar la instrucció de la princesa. I sobre el cas Plus Ultra, asseguren que càrrecs del PSOE reclamen allunyar-se de Zapatero. A La Razón, Leire Díez es va interessar per Zapatero i va buscar àudios de Villarejo i al Mundo la Fiscalia Europea veu nous delictes en l'amic de Begoña Gómez.
14: Anys i anys per molts anys, avui bufarà 50 espelmes Albert Postils, Alicia Romero.
18: Jo tampoc tinc una sensació de poder. Faig la meva feina el millor que puc i facilitar...
19: Llicenciada en dret, és diputada del Parlament des del 2012 i des de fa gairebé dos anys és la consellera d'Economia i Finances de l'actual govern de Salvador Illa. El seu nom forma part de la llista de les 100 dones més influents a Catalunya, segons la revista Forbes.
14: 72 espelmes, Ana Rosa Sisquella.
20: Per mi, produir és molt bèstia, perquè això que et dic...
19: És la productora executiva i cofundadora de Goll de Gom i després d'estar moltes dècades darrere de grans projectes de la companyia també s'ha posat a dirigir. Un exemple recent és el musical Bye Bye Monstre, pensat per un públic infantil.
14: I 59 espelmes, Nicole Kidman.
21: My analysis of being an actor is rigidity doesn't work.
19: És una de les actrius més prestigioses de Hollywood. Va guanyar l'Oscar a millor actriu quan va interpretar l'escriptora Virginia Woolf a la pel·lícula Aleshores. També està nominada per altres papers com el de cortesana al musical Moulin Rouge o de mare amb problemes emocionals a Rabbit Hole i Lion.
14: Vida social. Putrum, putrum. Marta Ferrer, última nit del Festival Sónar de Barcelona.
22: Sí, ara ho dèiem, el festival tanca una nova edició amb actuacions d'artistes com The Prodigy, que són els caps de cartell i debuten per primera vegada al festival. Serà avui a la Fira Gran Via a partir de les 5 de la tarda. Encara es poden comprar entrades per 99 euros. Hey, això
14: sóc el meu. Els Catarres avui animen el públic de Barraques de Reus.
22: I seran també amb Greta, Dan Peralbo i el Comboi i Partí Peres en la segona nit de festa de la ciutat. Encara n'hi haurà una altra per la Revetlla de Sant Joan. Avui, però, es pot assistir als concerts al Parc de la Festa a partir de les 9 del vespre i les entrades, que es poden comprar online, costen 3 euros. Estem aquí,
14: estem allà. A la Sala Salamandra de l'Hospitalet de Llobregat, avui batalla de galls.
22: Entre la Pound Gang i els madrilenys ANB Squad, que compartiran escenari en el que han batejat com el show del segle. Arrenca a les 9 del vespre i encara queden entrades a partir de 17 euros.
14: I al Teatre Acadèmia, en el marc del Festival Grec, s'hi pot veure La Ruta.
22: La dramaturga Lluïsa Coniller i la directora Carlota Subiró s'alien per portar a escena la història de tres homes que es busquen a si mateixos en un paisatge carregat d'incerteses, tot plegat per celebrar 15 anys de La Ruta 40. Avui, a funció a les 8 del vespre, les entrades es poden comprar a partir de 20 euros.
14: I els amants de la literatura tenen una cita al Quilòmetre Amèrica de Barcelona.
22: El Festival de Literatura Llatinoamericana celebra 5 anys, convertint la ciutat en un espai de trobada entre veus, històries i imaginaris de l'Amèrica.

0: t'espera una vida sense grans sobresalts. Donades les circumstàncies, en Valentí hauria tingut prou col·locant-se rere una vitrina i cobrar entrada per ser contemplat, com si fos una obra d'art. Però en Valentí necessitava sentir que servia per alguna cosa, que la meritocràcia corria per les seves venes i va decidir rebel·lar-se contra la seva herència genètica. En Valentí es va fer boxejador. La família va rebre aquella aspiració amb horror. Els aterria la possibilitat que un cop de puny esguerrés un nas tan estilitzat. El temps li va donar la raó a en Valentí. Es va convertir en una llegenda de la boxa. Anys més tard, tants que tenia un net assegut a la falda, va treure l'àlbum amb les seves gestes. A la criatura li va cridar l'atenció una foto. Mostrava el moment en què un gegant rus li etzibava un directe a la mandíbula i en Valentí, en lloc d'aparèixer amb el rostre desencaixat, sortia mirant a càmera, amb un somriure seductor i més guapo que de costum.
1: Música.
2: Et tenim més curta de sang, com un anunci d'Estrella Damm, un desig de Sant Joan, que això no acabi com jo mai, mai.
1: Vinga, sort que ja estem, hem vingut desperts de casa. Blai, Nista, què tal? Bon dia.
3: Bon dia, Roger.
1: Amb què arribarem avui a les 8?
3: Com sé que ets fan de l'EDM de la dècada passada i de l'autotune, avui arribarem amb aquest tema de Fades i Triquell titulat Sant Joan. El trio de pop i electrònica han unit forces amb el cantant barceloní per crear aquesta cançó que reivindica la nit de Sant Joan com a gran celebració col·lectiva dels Països Catalans.
1: Per si no en teníem prou amb el sonar, doncs avui Triquell i Fades fins les 8 del matí. Salut i ràdio, Blai.
3: Salut i ràdio.

0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 8 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

0: Dissabte 20 de juny del 2026. Joan Jubany i Char, el pare d'Helena Jubany, va morir fa uns dies sense conèixer la justícia. Fa 25 anys que van assassinar la seva filla a Sabadell i després de guanyar diverses batalles contra el rellotge, el judici arribarà massa tard per ell. La família Jubany ha aconseguit que ningú oblidi el nom de l'Helena. El seu germà, Joan Jubany i Lorente, ha hagut d'aprendre a créixer entre la incertesa i la impotència. El 2 de desembre de l'any 2001 li van comunicar que la seva germana havia caigut en un pati interior. Només 10 dies més tard va ser pare per primera vegada. Al llarg de tots aquests anys ha insistit que a l'Helena la van matar, però encara falten moltes respostes. Aquesta setmana al suplement hem anat fins a Mataró per conèixer el Joan més personal, aquell que ha hagut de preservar la memòria de la seva germana empaitant la justícia, un home que d'alguna manera ara també vol retre homenatge al seu pare, seu i de l'Helena.
1: La notícia d'aquell desembre havia de ser el naixement, i que tots esperàvem, era el naixement de la Cinta, la meva filla, la primera neta dels meus pares, però doncs abans ens vam trobar amb l'assassinat de l'Helena.
2: 10 dies abans.
1: 10 dies abans. L'Helena la van matar el 2 de desembre de 2001 i la Cinta va néixer el 12 de desembre de 2001. Mon pare, això, segueixo, ens escrivia, avui fa un any i un mes que va néixer la Cinta, farà demà passat un any i un mes que et vam dir adéu, Helena, filla estimada. I ara em venen les llàgrimes als ulls d'escriure el teu nom i dir-te que t'estimo. T'estimo, filla. I en aquesta mateixa llibreta, al cap d'uns mesos, també l'any 2003, va deixar escrita una cosa que és la que hem imprès en el seu recordatori.
2: A mi l'amor no em serà estranya.
1: Exacte.
0: Encara que arribarà més de 25 anys tard, la família Jubany necessita saber la veritat. Ha arribat l'hora de trencar silencis. Som al suplement i tenim esperit de cap de setmana.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Ja fa calor, però és que encara en farà més. Som a les portes d'una onada de calor, teòricament ha de començar demà. El Servei Meteorològic de Catalunya emet el primer avís de situació meteorològica de perill per temperatures elevades. L'episodi comença demà i tindrà el punt àlgid entre dilluns i dimarts, amb temperatures que poden superar els 40 graus a les comarques de Ponent. Calcem-nos. El Meteocat també preveu nits tropicals amb mínimes per sobre dels 20 graus a gran part del país i fins i tot nits tòrrides, amb temperatures de més de 25 graus al litoral i al prelitoral. Jofre Genué, comencem per aquest dissabte. Bon dia.
2: Bon dia. Doncs, mira, aquest dissabte ens aproximem a aquesta situació. Per tant, tindrem temperatures que encara no arribaran al llindar, que ja comencen a definir aquesta situació d'onada de calor, però s'hi aproximarà molt. Traduït, avui esperem ja valors que arribin als 39 graus, sobretot al Pla de Lleida, Segrià, Pla d'Urgell, Noguera. En aquestes àrees avui és molt probable que el termòmetre pugui fins i tot pujar una mica per sobre d'aquests 39, però no arribar als 40. Estarem a les portes, per tant, d'aquest llindar. I en general, a la resta notarem doncs, que la temperatura puja 1 o 2 graus respecte a ahir, que la calor es va intensificant entre els 30 a 35, amb un panorama de cel serè, d'alguns núvols prims. D'aquesta polsa gariana, la qualitat de l'aire doncs, cada cop més pobre, va empitjorant, amb aquest to terrós del cel per la presència d'aquesta polsa gariana, que també va a més, demà, entre demà i demà passat arribarà al seu màxim. A partir de demà comencen ja a poder superar-se aquests llindars, sobretot entre el Segrià, Noguera i Pla d'Urgell, on ja n'hi ha alguns avisos ja demà de calor perquè es podria arribar a tocar els 40 fàcilment. I sembla que entre dilluns i dimarts doncs, tindrem aquesta possibilitat de superar els 40 en aquestes àrees i en general arribar als 33 a 35 graus en molts sectors del litoral, prelitoral. Per tant, són zones on es poden superar els seus llindars, cada àrea té el seu llindar definit en funció de les característiques geogràfiques i en definitiva tindrem moltes temperatures que superen els 35 a l'interior del territori. Un episodi que sobretot serà característic per la persistència. Són temperatures de canícula superant aquests llindars de calor, però sobretot és la persistència dilluns, dimarts, dimecres i després podria afluixar una mica, però encara en situació de temperatures molt per sobre del que seria habitual.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Les notícies del dissabte. Arrenquem un cap de setmana marcat per la calor a les portes de Sant Joan amb un risc d'incendi elevat, per tant, tota precaució és poca i encara més després de comprovar com ahir un menor de només 12 anys va morir ofegat a la platja de la Rabassada de Tarragona. Dos nens més de 13 anys continuen en estat crític després de banyar-se ahir en aquesta platja i trobar dificultats a l'hora d'intentar sortir de l'aigua. Les víctimes formaven part d'un grup de 6 joves que eren en una zona de roques a la platja de la Rabassada. Els detalls del que va passar des de Tarragona amb el Ricard Buigas.
3: Els serveis d'emergències han pogut treure de l'aigua els tres menors. Dos han estat localitzats a prop de les roques per la Creu Roja i l'altre ha estat rescatat per l'helicòpter de salvament marítim. El socorrista dona l'alerta a quarts de 4 de la tarda. Segons apunten els equips d'emergències, un grup de 6 nens eren a la zona de les roques de la Cova del Gos a la platja de la Rabassada. Quan han entrat a l'aigua han vist que tenien dificultats per sortir. Tres han acabat sortint sense ajuda, però els altres tres han hagut de ser rescatats. L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha donat el seu condol pel tràgic succés.
4: I són moments de molt dolor, consternació i l'única podem fer i volem fer és traslladar tot el nostre escalf també a les famílies.
3: La zona de l'incident en una àrea de roques entre les platges de la Rabassada i del Miracle està afectada per forts corrents. Quan han passat els fets, a la Rabassada hi onejava la bandera groga.
1: Es tracta de la primera víctima mortal des que justament aquest dilluns va començar la temporada de bany. A partir de les 9 parlarem amb l'Imma Solens, acompanya avui a la tertúlia, la subdirectora de Protecció Civil, sobre aquesta qüestió i sobre moltes altres, perquè estem a les portes de la primera onada de calor de l'any amb un avís de perill per temperatura elevada que podria superar, com explicàvem, els 40 graus en alguns punts del país i que, a més, tot això coincideix amb la revetlla de Sant Joan, amb els petards, amb les fogueres, etc, etc, etc. Per si tot això no fos prou, també coincideix amb la campanya de sega del cereal, per tant, és un caldo de cultiu perfecte per extremar qualsevol tipus de precaució. Tot plegat és una combinació que, evidentment, pels incendis doncs, és un risc afegit. Aquests dos últims dies ja hi ha hagut una desena de focs en diversos punts del país, a la Segarra, a les Garrigues, a la Noguera. Els bombers han reforçat el dispositiu preventiu justament en aquesta zona. El Claudi Gallargo és cap de suport dels bombers.
5: fem un dispositiu doncs, potent, a més també de forma proactiva, com que tenim no, el risc doncs, més centrat en aquesta zona més de ponent de Catalunya, al sud, no, a Terres de l'Ebre, doncs, també fem aquests moviments no, del dispositiu, si cal, d'enviar doncs, més recursos cap a aquestes zones de forma proactiva.
1: A les portes d'aquesta onada de calor tornem a parlar d'un clima cada vegada més extrem i noves dades confirmen que la MOC, un corrent oceànic que garanteix el clima temperat del nord d'Europa, s'està alentint. Aquest alentiment, segons els especialistes, podria trastocar el clima del continent i fer-lo encara més extrem. Sovint, però, quan es parla d'aquesta corrent, es fan també previsions catastrofistes com que podria provocar una glaciació sobtada a Europa. A veure, el nostre cap de verificació, Carlos Baraiber, què hi ha de ser en tot plegat?
6: La MOC sovint va acompanyat de titulars com catastròfic, glaciació o narracions que s'assemblen més a pel·lícules com El dia de demà que a la realitat. Segons Santiago Giral, investigador i director de Geoscience Barcelona del CSIC, els efectes catastròfics que pot provocar l'alentiment de la MOC són reals, però no els terminis.
7: Que a mi és una pel·lícula que m'agrada especialment perquè la física que estan ensenyant és correcta, vale? L'únic que la velocitat a la que concorreixen els processos no és la correcta, però clar, si tinguéssim que fer-ho a escala temporal que toca naturalment, no? La gent, els protagonistes no viurien el suficient. La física és correcta, però el temps no.
6: Dit això, sí que és cert que en els darrers mesos han aparegut noves dades recollides sobre el terreny que confirmen els pitjors pronòstics, que la MOC s'està alentint i està transportant cada cop menys aigua calenta i, per tant, menys aire calent sobre la superfície. Aquest alentiment pot generar, com dèiem, un refredament progressiu d'Europa, però els experts no es posen d'acord si seria a partir del 2100 o si ja seria en les properes dècades.
1: De la crònica internacional, pendents de l'alto el foc al Líban, on aquesta nit han mort 5 persones pels bombardejos d'Israel. Per tant, una treva molt fràgil forçada per la jornada mortal de divendres que va interrompre les converses entre els Estats Units i l'Iran. Washington va anunciar la treva per intentar salvar les negociacions, però Israel ja ha avisat que mantindrà les tropes a l'anomenada zona de seguretat del sud del Líban. Jerusalem, Jordi Brascó, bon dia.
8: Bon dia. El concepte d'alto el foc està a prova al Líban, tenint en compte que ja n'hi havia un vigent, el que van firmar els governs d'Israel i el Líban, però que no va evitar que la matinada de divendres fos una autèntica sagnia. Si més no, l'alto el foc més recent està firmat per part dels dos bàndols enfrontats, Israel i Hezbollah, però el fet que després de la seva entrada en vigor els atacs israelians continuessin ofereix poques esperances. El portaveu de les forces israelianes, Efi Defrin, es justificava així.
9: Una vegada més actuem d'acord amb les instruccions polítiques. Mentre aquestes instruccions no canvin, continuarem actuant segons les directrius actuals. Qui ha violat aquest acord d'alto el foc és Hezbollah. Ha atacat, l'hem derrotat i està preocupat pels danys que li estem causant a les seves infraestructures estratègiques i profundes.
8: Les properes hores són les que han de demostrar si aquest alto el foc és només una tireta per intentar salvar les negociacions entre l'Iran i els Estats Units. A jutjar per les paraules dels dos bàndols, hi ha un problema de fons que caldrà resoldre tard o d'hora. Hezbollah exigeix que Israel marxi del Líban i Israel insisteix que no ho pensa fer.
1: Doncs, mentrestant, Donald Trump ha dit que la seva relació amb Benjamin Netanyahu és molt bona després del distanciament entre els dos líders pels bombardejos al Líban.
10: Hem tingut una relació fantàstica amb Israel. Tots dos hem estat molt formidables. Bibi Netanyahu és un primer ministre guerrer i se l'ha de reconèixer com a tal.
1: Donald Trump ho ha dit durant la inauguració del nou avió presidencial que li ha regalat, atenció, Qatar. Aquest era el moment en què Trump baixava per l'escalinata del nou Air Force One per inaugurar-lo després d'arribar de la reunió del G7 encara amb l'antic. El nou avió està valorat en 400 milions de dòlars i ja va aixecar molta polseguera fa un any quan l'emir de Qatar va fer-li el regal en un viatge oficial de Trump. Polèmica sobretot pel conflicte d'interessos que pot comportar aquest regal i pels dubtes que genera també sobre... Un segon, perquè hem tingut un problema amb el programa. Aquest avió, dèiem, 400 milions de dòlars que ha costat. Polèmica, sobretot, pel conflicte d'interessos que pot comportar el regal i pels dubtes que genera també sobre la seguretat del país. En tot cas, Trump ha agraït de nou a l'emir el regal i n'ha cantat les excel·lències.
11: Està considerat l'avió més luxós del món. Probablement no n'hi haurà cap altre d'igual.
1: No tan amable ha estat Trump amb Giorgia Meloni en unes declaracions que han desembocat en una crisi diplomàtica entre els Estats Units i Itàlia. Atenció, tot ve d'una entrevista de Trump en una cadena italiana on assegurava que Meloni li va implorar sortir amb ell en una foto al marge de la cimera del G7 i deia que ell ho va acceptar per pena. La líder italiana, profundament molesta, l'ha acusat d'inventar-s'ho tot.
12: No entenc per què el president dels Estats Units es comporta d'aquesta manera amb els seus propis aliats, i no és la primera vegada. Només puc lamentar el fet que no mostri la mateixa determinació davant dels enemics d'Occident, davant dels enemics dels Estats Units, davant dels líders amb els quals, al contrari, és molt més conciliador.
1: El rebombori ha estat tan gran que el ministre d'Exteriors italià ha cancel·lat un viatge oficial previst a Washington per aquest cap de setmana. Tot i que en un primer moment Meloni i Trump havien mostrat bona sintonia fa uns mesos i compartien una mateixa línia en temes com, per exemple, la política migratòria, cada vegada sorgeixen més desavinències entre els Estats Units i els italians. A la primavera, el president nord-americà va criticar Meloni per haver rebutjat implicar-se militarment en la guerra a l'Orient Mitjà i la va acusar de falta de coratge. Pedro Sánchez ha aprofitat també aquesta oportunitat per solidaritzar-se amb Meloni davant d'un atac de Trump, segons ell, inqualificable. Ho ha dit en una roda de premsa després de la reunió del Consell Europeu, on ha aprofitat per carregar contra la norma europea que va entrar en vigor fa uns dies per reforçar les fronteres i el retorn de migrants en països de fora del bloc comunitari.
13: Nosotros consideramos que esta solución no va a traer ninguna solución. En primer lugar, pues simplemente va a malgastar recursos económicos y no son muchos los que tiene Europa. Y en segundo lugar, porque traslada un mensaje, a mi juicio, erróneo hacia aquellos países de origen y de tránsito con los cuales lo que tenemos que hacer es colaborar, cooperar.
1: Més qüestions. Notícia de fa pocs minuts. Bolívia ha declarat l'estat d'excepció. A primera hora d'aquest matí, el president Rodrigo Paz ha decretat l'estat d'emergència després de setmanes de protestes que han paralitzat l'economia del país. L'emergència obre la porta a desplegar els militars pels carrers on les protestes dels últims dies han bloquejat les carreteres i han deixat una dotzena de morts. Tot plegat l'endemà que Rodrigo Paz i els manifestants hagin signat un acord per pacificar el país. El president s'ha compromès a complir les exigències dels treballadors, farts de l'augment del cost de la vida, i també es manifesten contra la benzina adulterada que l'Estat va distribuir i que ha malmès molts cotxes. Un xoc de dos trens al nord de Londres ha deixat almenys un mort i un centenar de ferits. 11 es troben en estat molt greu. La persona que ha mort és el maquinista d'un dels trens. Un dels combois es va aturar a causa d'un error en el sistema de seguretat i l'altre el van vestir per darrere. Des de Londres, Quim Olivares.
14: Els dos trens van xocar uns 90 quilòmetres al nord de Londres entre les poblacions de Luton i Bedford, segons la policia de transport britànica. Els dos combois, després de xocar, han encaixat un amb l'altre, però sobre la via, sense descarrilar. Amb l'impacte, la part frontal d'un tren i la cua de l'altre han quedat força malmeses. Un viatger explicava així a la BBC la situació que ha viscut.
15: Era el capdavant del tren que ha xocat amb l'altre. Quan m'he aixecat, he vist seients per tot arreu. Semblava que hi havia hagut una explosió d'una bomba. He vist gent amb la cara ensangonada i amb ferides a les cames i hi havia fum per tot arreu.
14: L'accident ha passat entre un tren de llarg recorregut que venia del centre d'Anglaterra i un de Rodalies que anava cap a l'aeroport de Luton i després fins a l'estació de Sant Pàncras, al centre de Londres. El xoc ha provocat el caos en un dels corredors ferroviaris més transitats del Regne Unit.
1: Un quart de nou del matí, els Mossos d'Esquadra descarten que Isaac Andic estigués distret quan va patir la caiguda mortal a Montserrat. L'informe policial contradiu Jonathan Andic i apunta que el fundador de Mango estava aturat i no feia servir el telèfon mòbil abans de caure, tal com va assegurar la defensa del seu fill. Jonathan Andic va declarar que el seu pare s'havia quedat enrere perquè s'havia aturat a fer unes fotos i que va sentir un soroll i en girar-se ja no el va veure. Però els Mossos apunten que Andic mai va treure el telèfon de la butxaca. En la seva segona declaració, Jonathan Andic va canviar la versió i va assegurar que el seu pare només havia fet fotos al principi de l'excursió. La defensa sosté que la contradicció sobre aquests fets no suposa un element incriminatori. A partir de les 10 avui al suplement, com sempre, Maica Navarro. Pedro Sánchez insisteix que podria avançar eleccions si perd la votació dels pressupostos per l'any que ve. El president espanyol diu que presentarà els comptes públics a finals d'any i que no vol que les eleccions generals coincideixin amb les municipals del mes de maig. Ho ha dit en sortir del Consell Europeu a Brussel·les, on també ha reiterat el seu suport a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. Madrid, Àngels Lafuente, bon dia.
16: Bon dia. Per primer cop aquesta setmana, Pedro Sánchez ha deixat la porta oberta a avançar les eleccions si no aconsegueix aprovar uns nous pressupostos. Un full de ruta que apuntava dijous i al qual aquest divendres s'ha tornat a referir entre rialles i una certa ironia.
13: Se lo voy a decir muy claramente. A ver, presentaremos los presupuestos en 2026 y habrá elecciones en 2027. Ya no puedo decirles más, porque yo lo que quiero es... Claro. Pero bueno, la realidad es muy dinámica.
16: En tot cas, seria un avançament tècnic dels comicis. Estem parlant de mesos, sempre depenent de la tramitació dels pressupostos que preveu portar al Congrés a finals d'any i, per tant, ens situaríem en els primers mesos del 2027 en lloc de l'estiu. Un altre condicionant són les eleccions municipals i d'algunes autonomies al mes de maig. Sánchez sempre ha defensat que no hi haurà un superdiumenge electoral, que no farà coincidir les generals amb altres eleccions, principalment perquè els alcaldes socialistes no volen pagar a les urnes tots els casos judicials i de suposada corrupció que envolten el PSOE.
1: Gràcies, Àngels. Pedro Sánchez, per cert, que haurà de negociar el suport dels socis als pressupostos amb aquesta imputació de Zapatero, com dèiem, a qui ha tornat a fer costat pel que fa a la imputació per les joies.
13: Mi experiencia es que cuando uno viaja, recibe regalos de los cuales no tiene constancia hasta que regresa a Madrid. Son intercambios que se dan de presentes dentro, efectivamente, de la legislación. Y eso es lo que, afortunadamente, el presidente Zapatero impulsó.
1: I és que va ser Zapatero qui, precisament, va regularitzar per llei els regals als presidents i li correspon a ell, segons Pedro Sánchez, decidir si torna a les joies. Qui ja es va preparant per un avançament electoral, o per quan arribin aquestes eleccions, és Gabriel Rufián. Ahir a la tarda va fer un acte a València, al costat de Mònica Oltra, en una crida a la unitat de les forces progressistes, diu, per frenar la dreta i l'extrema dreta. Des de València, Alba Barbosa.
17: Ha estat un acte que ha plegat centenes de persones i on el líder d'Esquerra Republicana al Congrés, Gabriel Rufián, ha defensat la confluència de les esquerres com a fórmula per fer front a l'extrema dreta i encarar així el proper cicle electoral.
18: Li demano a la Mònica, perquè ho pot fer, que ens uneixi, perquè València pot ser el reflex de moltes coses. Perquè si ara no aprofitem l'oportunitat històrica que tenim, apaga i vámonos.
17: Rufián s'ha ofert a liderar una candidatura conjunta de l'Esquerra a Catalunya i Mònica Oltra, exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana, ha abraçat la idea i l'ha portat a escala municipal, ara que falten pocs dies perquè Compromís la ratifiqui com a candidata dels nacionalistes a l'alcaldia de València.
19: Jo el que vull és construir una ciutat amb esta bonica gent, perquè jo crec que els projectes revolucionaris desborden sempre les sigles dels partits.
17: El públic ha aplaudit a Oltra, dempeus i amb crits d'alcaldessa, i també han demanat presó per l'expresident Carlos Mazón. Sense més concrecions sobre aquesta eventual candidatura unitària dels partits a l'esquerra del PSOE, l'acte a València de Rufián i Oltra sí que ha servit per asseure junts dirigents de Compromís, de Podem i Esquerra Unida.
1: A Barcelona, els militants de Junts per Catalunya decideixen aquest cap de setmana qui serà l'alcaldable a la ciutat. Una votació on s'hauran de decantar per un dels quatre aspirants que ahir al vespre van tancar la campanya amb un debat, Jordi Corbalan.
20: Més enllà de les coincidències programàtiques en clau de partit, l'actual líder municipal Jordi Martí reivindicava l'exalcalde Xavier Trias, que poc després li donava suport a les xarxes. La diputada al Congrés, Pilar Calvo, afia a la direcció de Carles Puigdemont, replicava a Martí que el llegat de Trias no s'hereta.
21: Vull agafar el relleu d'en Xavier Trias i dels companys que durant aquests anys hem estat treballant per Barcelona amb el cor, amb l'ànima.
22: Tots sabem que d'alcalde Trias només n'hi ha un i que el seu llegat no s'hereta. Ens l'hem de guanyar.
20: La diputada al Parlament, Glòria Freixa, vol recuperar l'ànima de Barcelona.
23: Perquè ens l'hem deixada. I jo em comprometo a tornar l'ànima a la ciutat i, sobretot, a fer de Barcelona la capital de Catalunya de debò.
20: I l'advocat Jaume Alonso Cuevillas es compromet a integrar la resta d'aspirants, si guanya.
24: Sou molt bons, si no guanyo us votaré entusiàsticament i si guanyo us oferiré a tots, a totes, formar part de la meva llista.
20: Prop d'un miler de militants decidiran amb el seu vot qui dels quatre serà l'alcaldable. El resultat, demà al vespre.
1: Doncs qui ja té alcaldable a Barcelona és Aliança Catalana, serà Jordi Aragonès, l'escollit, 33 anys, ideòleg del partit d'extrema dreta, exmilitant d'Unió Democràtica i cosí de l'expresident Pere Aragonès. Sílvia Orriols, l'escollit després d'haver sondejat sense èxit altres cares conegudes.
25: No necessitem ningú mediàtic, necessitem algú valent.
1: Aragonès ha apel·lat a recuperar la catalanitat a la ciutat i ha culpat els immigrants dels problemes de seguretat i d'habitatge.
26: Si Espanya no permetés que cada any arribessin 50.000 persones més a Barcelona, Barcelona no tindria el problema d'habitatge que té a dia d'avui.
1: Amb el curs escolar ja acabat, avui se celebra l'Assemblea Educativa de Catalunya, en què participaran docents, personal d'atenció educativa i també representants del sector del lleure d'arreu del país. La reunió, que comença a les 10 del matí a Barcelona, ha de servir per decidir quins passos faran els docents a partir d'ara, després d'haver tombat l'últim acord que el Departament d'Educació va signar amb alguns sindicats. A l'assemblea es debatrà, entre altres coses, com s'han de fer les properes mobilitzacions de cara al curs que ve Entre les possibilitats hi ha una vaga indefinida, vagues puntuals, que és el format que s'ha utilitzat fins ara, i també altres accions de pressió. Recordem que l'últim pas de les negociacions ha estat l'acord del mes de maig signat pels sindicats minoritaris, Comissions Obreres i UGT, i al qual es va sumar professors de secundària. L'USTEC, en canvi, el va acabar refusant després que en la consulta els docents guanyés el no. Mentrestant, el govern recomana facilitar el teletreball precisament als empleats amb fills durant les vacances escolars. Aquesta és una de les 55 mesures que recull l'Agenda Catalana de Conciliació i Corresponsabilitat. Ho ha explicat la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor.
0: Hi ha altres empreses que el que fan és, durant el període de vacances escolars dels fills i de les filles, compactant les jornades. Hi ha altres empreses que el que tenen són unes bosses ja de substitucions per garantir els permisos i les excedències per cura de fills i filles.
1: Per la seva banda, el conseller d'Empresa, Miquel Samper, assegurava que el món laboral ha canviat i cal adaptar-s'hi.
2: Nova forma d'encaixar el temps, la gestió del temps, és a dir, la gent ara també vol conciliar amb altres aspectes de la vida, estar més amb els fills, estar més amb els pares, poder anar a fer esport, el que sigui, i això no ha d'estar renyit amb la productivitat.
1: Les propostes de l'executiu van dirigides a empreses mitjanes i grans de sectors com el financer, el màrqueting o el de les tasques administratives que tinguin tots els processos digitalitzats. La digitalització als llocs de treball té moltes coses bones, però també en té algunes de negatives. Per exemple, la intel·ligència artificial en destruirà molts. Ho ha recordat aquesta setmana a Barcelona el Nobel d'Economia, Philippe Aguillon, que alhora ha defensat els beneficis que pot aportar l'economia a l'economia, la intel·ligència artificial. Lluny de criminalitzar-la, creu que aquesta tecnologia és un dels motors de la innovació que permet fer créixer la productivitat. La nostra companya Núria Har ha pogut entrevistar-lo. Bon dia, Núria.
3: Bon dia. L'economista francès, que l'any passat va guanyar el Nobel, és optimista pel que fa a la intel·ligència artificial. Explica que la tecnologia destruirà llocs de treball, però també en crearà de nous. Segons Philippe Aguillon, el que té més futur són els oficis i la gent neurodivergent, que pensa diferent de la resta.
4: Hi haurà espai per les persones capaces de pensar de manera disruptiva. També hi haurà demanda de feines manuals. Es pot arribar a ser un excel·lent lampista gràcies a una formació tècnica molt especialitzada i després complementar-la amb estudis més generals o superiors.
3: Socialdemòcrata convençut defensa que els governs regulin els mercats perquè els treballadors es puguin adaptar als canvis. Ara bé, hi ha coses que no substitueix la tecnologia.
4: La capacitat de treballar amb altres persones, de liderar equips i de dur a terme iniciatives, aquestes són les habilitats que hem de reforçar.
3: Philippe Aguillon ha estat aquesta setmana al Cercle d'Economia, també ha rebut el Premi Europeu de Ciència i Pati a l'Ajuntament de Barcelona.
1: 5 minuts per arribar a 8:45 del matí, els assentaments de caravanes es multipliquen a les Balears. El motiu és que la majoria dels usuaris no es poden permetre accedir als lloguers, que són de mitjana de 1.700 euros, poca broma. Una xifra que converteix les Balears en la comunitat més cara de l'Estat, segons l'Observatori del Lloguer. Caterina Carmany Jaume, bon dia.
5: Bon dia. A l'assentament de Son Hugo, a Palma, en 4 anys han passat de 20 a 200 caravanes. S'hi veuen taules de càmping, bidons d'aigua, bicicletes i joguines, però no són unes vacances. Els seus habitants s'hi van instal·lar perquè no poden accedir a un habitatge, com el José, que no va poder assumir l'augment del lloguer amb una criatura de 3 mesos. Treballa de ferrer.
6: Y nosotros lo único que pedimos es no una casa ni ayuda ni nada, sino un sitio donde poner las caravanas. Y un sitio legal, que no molesten, que, bueno, y si ya ponen basuras y vaciados de aguas negras y así las cosas, está más limpia, está mejor, no se vive en ciertas condiciones que no son favorables, pues mucho mejor.
5: El Luis Miguel fa anys que ho intenta, però no arriba a les condicions prèvies.
7: Yo trabajo en barcos. 1.500 euros. Las veces que hemos intentado buscar alquiler nos exigen muchos requisitos, mucho depósito también, o sea, es un abuso.
5: Temen que l'Ajuntament els desallotgi. Des d'acord responen que serveis socials hi està a sobre.
1: 4 minuts per 8:45, és l'hora de la cultura, avui marcada pel Putrum Putrum. Segur que ho sabeu, però per si de cas, això que sona és Skepta, que ha fet ballar el públic del Festival Sonor de Barcelona aquesta nit passada. Un festival per on també han passat artistes com Daito Manabe o Annie in the Hall, i que avui posarà el punt final d'aquesta edició amb el debut de The Prodigy. L'Hospitalet, donant-ho tot, Marc Ruiz.
27: Amb la cara tapada per una caputxa lligada com si fos un passamuntanyes, Skepta ha impartit una classe magistral de grime, llançant barres sincopades a una velocitat de vertigen, amb cançons com Cops and Robbers o Redrum. Un altre britànic Subtract li ha agafat el relleu al Sonar Village. Fa música de ball intel·ligent creada amb mescles fetes en directe, amb diverses capes de percussió, veus, riffs que jugaran a ser la tornada durant uns segons, bateria, i quina bateria, i teclats en directe. També es movia a tota velocitat entre un aparell i un altre l'holandès Rainer Zonneveld, i és que tenia muntada una batalla, un back-to-back, amb el seu avatar, una intel·ligència artificial que feia música basada en l'estil de Zonneveld. Les armes, el techno més inclement. I techno en majúscules és el que punxa la belga Charlotte David. Mescla beats duríssims amb cants New Age, amb els que crea petits oasis d'ambient, com petites pauses per recuperar forces i tornar-se a capbussar el remolí de percussions sense fi i a omplir-te a vessar l'escenari principal d'adeptes de la seva rave.
1: Gràcies, Marc. Ara una proposta musical ben diferent. Home, cadascú es quedi amb el que vulgui, eh? Ha aparegut una partitura inèdita de Mozart a la Biblioteca Nacional de França. És un quadern de 44 pàgines escrites a mà pel compositor l'any 1778, que tenia, quan tenia només 22 anys, i conté 7 peces curtes per flauta i per arpa, una combinació poc habitual en el músic austríac. El descobriment es va fer el mes de febrer, però no s'ha fet públic fins ara, que diversos experts n'han corroborat l'autoria. La conclusió és que aquestes partitures formarien part de les lliçons que Mozart impartia a París a la filla d'un poderós aristòcrata pròxim a la reina Maria Antonieta, decapitada durant la Revolució Francesa. Aquest diumenge, coincidint amb el Dia de la Música, s'interpretaran per primera vegada a la Sala Oval de la mateixa biblioteca. El Teatre Acadèmia estrena La Ruta, una obra de Lluïsa Cuniller escrita per la companyia teatral de La Ruta 40. Carlota Subirós dirigeix aquesta història de tres homes a la quarantena que es busquen en plena incertesa vital, que s'emmarca en la programació del Festival Grec Marta Vives.
8: El 2019, la companyia La Ruta 40, que enguany celebra 15 anys, va encargar-li a Lluïsa Cuniller un text. Ella no només els va entregar una obra, sinó dues. Els Subornats es va presentar a la Beckett el 2020 i ara, dins la programació del Grec 2026, s'estrena aquesta La Ruta, una obra sobre tres homes al voltant de la quarantena que, travessats per silencis, enigmes, ferides i dubtes, s'enfronten a una pregunta essencial: quin camí han fet fins ara i quin els queda per recórrer? Albert Prat, juntament amb Alberto Díaz i Sergi Torrecilla, són els actors que comparteixen amb els protagonistes la mateixa edat. Albert Prat.
9: Tenim la sensació que la comprenem molt, l'obra i la crisi que tenen els personatges dins de l'obra, o sigui, gairebé una comunió entre nosaltres i el conflicte de l'obra.
8: A La Ruta, els personatges viuen en la incertesa, però la combinació Subirós-Cuniller i La Ruta 40 assenyala el camí de l'èxit. Al Teatre Acadèmia fins al 5 de juliol.
1: Segur que molts encara teniu al cap la imatge d'Antoni Gaudí fet amb drons mirant-se a la Sagrada Família la setmana passada durant la visita del Papa. Doncs bé, l'empresa que va crear la figura de l'arquitecte Flock Drone Art Studio ha establert a Portugal un nou rècord europeu de vol simultani després de desplegar 3.097 drons sincronitzats a Porto. També ha establert el rècord Guinness de la fase més llarga escrita amb drons. Flock Drone Art to the whole team here today. 3.097 drons, fins ara el rècord europeu era de 3.050 drons sincronitzats i es va batre durant la celebració del Gran Premi de Mònaco de Fórmula 1 de principis del mes de juny. També han aconseguit el rècord Guinness de la frase més llarga escrita amb drons i es converteix en la primera empresa europea a assolir aquestes dues fites, per tant, l'enhorabona. Ha mort als 85 anys un dels grans directors de sitcom nord-americana, James Burroughs, conegut sobretot per ser un dels co-creadors de la mítica sèrie Cheers. La carrera televisiva de Burroughs és extensa, inclou títols com Will I Grace o The Big Bang Theory, Taxi i també Friends, de la qual va dirigir fins a 15 capítols, entre ells el primer. De fet, Burroughs va arribar a dirigir més de 1.000 capítols de diferents sèries de tele i va guanyar 11 premis Emmy per la seva feina. De seguida els esports, el Sabadell ja és de segona, ascens aconseguit després de golejar el Zamora per 4-0, remuntada, bogeria a la nova Creu Alta amb invasió de camp abans d'hora. El Sabadell torna al futbol professional 5 anys després.
10: El suplement, amb Roger Escapa.
11: Adeu, Andreu, toco el 2. Fins demà, bacallà. Adeu-siau.
12: Hi ha moltes maneres de sortir de casa, però només una de comportar-nos a fora, amb civisme.
14: Aquest estiu apliquem sancions de fins a 3.000 euros per combatre l'incivisme. Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
13: Per tu, que la migdiada mai la deixes passar. I per tu, que fins a l'últim segon vols aprofitar. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. 2x1 en paper higiènic Escòtex Mega Rotlla, 9 rotlles. Ara la unitat et surt a 3,35 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
15: Sabies que el 2050 una de cada 4 persones tindrà problemes de pèrdua auditiva? Estudia el grau en Audiologia General de la UBIC, UCC, i sigues l'audiòleg que les ajudarà a sentir-hi més i millor. Parlem del teu futur. Escriu-nos a ubic.cat/cadem.
16: Lidl és el supernúmero 1 en qualitat preu segons la valoració dels consumidors. Ara Lidl formatge mescla semicurat tallat per 2,49 €, t'estalvies un 19%, i amb Lidl Plus llagostins cuits per 3,25 €, t'estalvies un 14%. Lidl, val la pena.
17: Ho veus? L'Anys i Anys. Això és molt nostre.
18: Molt.
17: Tan nostre com dir... Posarem llum?
18: A la foscor.
17: O com dir... Aventureres, aventurers.
18: Ens hi apuntem o què?
17: Què dius?
18: Saps que és molt nostre, també?
19: Sou molt bona gent!
17: Xxt, silenci.
18: Per nostre, el Clara i Carlos TV3, Washington.
17: O el Catalunya Ràdio.
21: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
17: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
18: I que així sigui, per anys i anys. 3CAT.
17: Molt nostre.
22: Benvinguts a la millora del dia.
28: La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga.
22: Entregarem cada dia un berenar. Un berenar a una persona que ens hagi dit que se'l mereix. Iona, bona tarda.
29: Hola.
22: Has pogut imaginar-te qui te l'envia o què?
29: Suposo que ve mare. Hola, mami.
30: Que jo volia donar les gràcies per tot el que has fet per mi aquest temps, per fer-me veure que puc tornar a tindre noves il·lusions i res, i que juntes segur que podem superar tots els obstacles. Oh.
29: Ai, mami, que bonic. Sabeu que sóc, tot gràcies a tu.
28: A partir de les 4, berenem amb Francesc Garriga.
22: Anem a repartir berenar.
28: A la tarda de Catalunya Ràdio.
31: Amb el suport de Forn de Cabrianes. Tradicions boníssimes.
32: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
33: Vacances, sol, aigua, i pot haver res més divertit per la canalla?
34: Les joguines?
33: Sí, i perquè s'ho passin encara més bé, fins al 30 de juny totes tenen un 25% de regal al Corte Inglés.
34: Bicicletes, inflables, jocs d'aigua i sorra...
33: Totes les joguines, amb un 25% de regal perquè en compris més entre l'1 i el 30 de juny al Corte Inglés.
34: A la botiga web i app.
35: Ocasión Plus.
36: Vine a la gran fira d'Ocasión Plus. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
28: Catalunya Ràdio.
37: Som 3CAT.
28: Som 3CAT.
38: Aquest dissabte, al Sense Fronteres, somnis que es fan realitat.
39: De fet, no sóc catalana.
38: Ah, no ets catalana. I tenies el somni de ser catalana.
39: Sí, i de viure aquí, no? A Catalunya. Ja sóc d'Istanbul, de Turquia.
38: La Nihan, d'Istanbul, el seu somni de ser catalana.
39: Vull viure aquí i sentir-me d'aquí. I per poder integrar-me, tenir amics, dir un bon dia al forn, on sigui, amb els veïns. És molt important, no?, aquest idioma.
40: Aquest dissabte, a partir de les 9 del vespre, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
28: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.

0: El Sabadell jugarà la temporada que ve a la segona divisió de futbol.
1: Encara no serà abans, compte, la rematada al pal, gol!
0: El Sabadell és de segona després de golejar el Zamora per 4-0 la Nova Creu Alta, remuntant l'1-0 en contra de l'anada. Hem sentit el 2-0, el gol que feia possible ja la remuntada, el que evitava la pròrroga, amb la narració fantàstica del Francesc Ripoll a Catalunya Ràdio, el Tot Gira. Gran decisió ahir de fer aquest partit al canal principal, a Catalunya Ràdio, no a través de l'exclusiu, perquè és que el seguiment era total. El feien també per Esport 3, el podíem sintonitzar a Catalunya Ràdio, però, evidentment, avui també volem recuperar els gols. Com es van sentir a Ràdio Sabadell el company Sergi Garcés? Atenció.
2: Pilota per Joel, línia a fons. Treu la centrada, Joel Priego, la busca. Ah, Escudero, el pal, el rebot! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
0: gol! Felicitats al Garcés per la part que li toca, l'Adrià Royo, el Pau Vituri i tota la colla, perquè realment el dia d'ahir devia ser espectaculars la nit i segur que aquesta hora encara no han anat a dormir. Els anirem despertant i saludant al llarg d'aquest suplement. Així vivíem l'1-0 a Catalunya Ràdio.
3: Pica el corna Estals, el fa en curt, aviam la jugada.
1: Gol! Gol! Però què fas?
0: Golàs descomunal des de fora l'àrea, minut 18, i així el vivien a Ràdio Sabadell.
2: Llançament obert, pilota per Javi. Prova el xut, Javi! Gol! Gol!
0: I atenció al descompte, comparem l'estat de les veus i de l'eufòria. Dos gols més per evitar ensurts. El 3-0.
1: Cinc anys després.
3: Recupera la pilota, Quadri, Quadri, Quadri, Quadri! Gol! Ara sí! Ara sí! Ara sí!
0: Quin gran descobriment el Francesc Ripoll a Catalunya Ràdio amb aquesta narració meravellosa. A Ràdio Sabadell, el 3-0 es va viure així.
2: La lluita i se la queda Quadri, que se'n va sol! Que se'n va sol! Quadri contra el porter! Quadri! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol!
0: Aquí s'estaven fotent gin tònics, ja. El 4-0.
3: Arribarà el quart, Xavi, Xavi, Xavi, Xavi! Gol! El quart del Sabadell!
0: Això va ser després de la invasió de camp, que el partit es va aturar durant 10 minuts. Vestidors, nervis, que si es cancel·lava, que si s'anul·lava, els jugadors del Zamora ja plorant perquè ja veien que no tenien res a fer, i el 4-0 va arribar doncs enmig d'aquest estat d'eufòria, de nervis, del Zamora ja arrossegant-se pel camp. A Ràdio Sabadell el colofó va ser així.
2: La pilota cap al cel, la lluita a la defensa del Zamora, la vol dormir amb el cuixa, ara s'equivoquen, li regalen la pilota a Xavi Moreno, sol Xavi Moreno! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
0: És que m'està escrivint la meva dona, això ho explico, perquè que diu que té la pell de gallina, de sentir-nos i sentir els gols. Jo he de dir que, a veure, és que jo ara quedaré com a molt mal sabadellenc, perquè a la mitja part vaig anar a dormir, perquè sóc una persona molt responsable. El que passa és que a les 3 del matí els veïns han fotut un xivarri, un terrabastall tan descomunal que m'han despertat, i petards tota la nit a Sabadell. En fi, una cosa desmesurada. Avui, al llarg del programa, d'aquí una estona, el president del Sabadell, que m'han dit que no ha anat a dormir, a veure si l'alcaldessa també la podem despertar i saludar. I després, més tard, més a l'hora del magazín, cap a les 12, el Toni Padilla, el Carles Fiter, la Rosa Rodon, tres amics arlequinats que fa una pila d'anys que viatgen junts amb l'excusa gastronòmica pels camps de l'Estat, doncs fent-se homenatges gastronòmics i, evidentment, animant el Sabadell. D'aquesta manera, el Sabadell aconsegueix l'ascens a segona 5 anys després. Albert Benet.
4: I el resum seria que a Sabadell tothom sense dormir, menys Roger Escapa, que se'n va dormir, no, escolta'm, com les gallines, bueno,
0: Com les gallines. És que, a veure, 7 hores de programa, si no, no les aguanto,
4: Tothom a la Nova Creu Alta, menys Roger Escapa. 12.000 aficionats que van impulsar el Sabadell en una nit per al record. Aquest gran gol de Javi López Pinto a la primera part, minut 18, va aplanar el camí. Quan semblava que el partit podia anar a la pròrroga, va arribar aquest 2-0, el gol decisiu, un gol d'Eneco Aguilar al minut 88, que ja donava l'ascens, i el descompte al minut 96, aquest 3-0, un gol de Quadri amb invasió de camp inclosa, que va obligar a aturar el partit 10 minuts. I després de la represa, Xavi Moreno va fer el 4-0 definitiu al minut 110 i la Nova Creu Alta va ser una festa per celebrar el retorn al futbol professional. Així s'expressava Kaiser, el capità del Sabadell.
5: Corazón, sudor y lágrimas. Eso es una de las cosas que tiene este club, que tenemos nosotros los futbolistas de esta plantilla, y ha salido todo especial y le hemos puesto el broche de oro a cerrar este círculo de esta temporada tan bonita.
4: I ara sentireu Bonaldo, un altre dels jugadors del Sabadell.
6: Solo nosotros sabemos los sacrificios y lo que pasamos para vivir este momento. Solo agradecer a Dios, a mi familia, a todos de Sabadell, la afición. Ya, es un momento que voy a recordar para toda mi vida.
0: Tu diràs Bonaldo, el bo d'en Bonaldo, amb la veu més que emocionada.
4: I Ferran Costa, el tècnic, confirmava la seva continuïtat a la banqueta.
7: Sí, no sé què em fotin fora.
8: No, segur que no.
7: Ho vaig dir. Tenia la il·lusió de poder tornar al futbol professional. Amb el pas dels mesos, la meva il·lusió era fer-ho amb el Sabadell, perquè vaig arribar com a entrenador i ara puc dir que sóc un arlequinat més.
0: Ferran Costa, que he vist que té 31 anys, és del 94, poca broma, l'entrenador del Sabadell, un mèrit enorme, un equip que venia... És a dir, venia d'un ascens ja. Estaven a segona ref, aquest any primera ref, l'any que ve segona divisió. A veure com aguantem tot això. En qualsevol cas, un mèrit extraordinari.
4: I te'n vas anar a dormir? No vas anar al camp? Aniràs a la rua avui o no?
0: Sí, estic per rua, sí. Avui a les 7 als carrers de Sabadell, evidentment, l'ofrena a l'Ajuntament, suposo.
4: A partir de les 7,
0: no, és que l'any passat em van dir que la rua aquesta va ser... És que m'han... que els, evidentment, els jugadors tenen ganes de celebrar-ho i quan arriben ja a saludar i fer l'ofrena a l'alcaldessa, doncs n'hi ha més d'un que hi veu doble ja. I tens alguna urgència, estan en algun lavabo...
4: Doncs sí. Això serà a partir de les 7, eh? A partir de les 7 s'ha de dir...
0: Regues les plantes. Saps? Aprofites, dius, mira, aquest gerani.
4: Exacte. Suposo que ja has caigut, però l'any que ve hi haurà un Sabadell-Girona
0: sí.
4: A la segona divisió. I hi ha una notícia al voltant del Girona. La va avançar la cadena SER, la va poder confirmar també Catalunya Ràdio. Tot fa pensar que Quique Álvarez, el tècnic del filial gironí, serà l'entrenador del primer equip del Girona la temporada que ve.
0: Rafinha, notícia de matinada. S'ha lesionat al Mundial de Futbol amb el Brasil. El davanter del Barça ha hagut de deixar el camp al minut 39 del partit contra Haití, que la selecció caraninha ha acabat guanyant per 3-0.
4: Per les imatges i per les informacions que arriben des de la concentració brasilera, tot apunta a una lesió muscular a la cuixa dreta. Avui li han de fer proves per saber-ne l'abast i el temps de baixa. Estem davant de la quarta lesió de Rafinha aquesta temporada. En la primera de les tres anteriors va estar de baixa gairebé 2 mesos. L'última se la va fer durant un amistós del Brasil i el va deixar fora 5 setmanes. Tot plegat ha fet que... s'hagi perdut uns quants partits amb el Barça i també amb el Brasil aquesta temporada. Rafinha, abans de lesionar-se, estava fent un partit molt complet, li havien anul·lat un gol i havia tingut una altra ocasió clara per marcar. El Brasil, encara amb Rafinha al camp, guanyava per 2-0 amb 2 gols de Mateus Cunha i ja a la segona part Vinícius ha fet el 3-0 definitiu contra Haití.
0: Notícia d'aquest mateix matí, la Turquia d'Arda Güler eliminada del Mundial.
4: En queda fora després de perdre també el segon partit contra el Paraguai per 0-1. També aquesta nit passada, Escòcia 0, Marroc 1, amb un altre gol d'Ismael Saibari, el mateix jugador que ja va fer el gol contra el Brasil.
0: L'Igualada ha forçat el quart partit de la final de l'hoquei Lliga d'Hoquei Patins.
4: Després de guanyar per 5-2 al Liceu de la Corunya el tercer partit i amb remuntada inclosa per dia al descans per 0-1.
0: I el Barça de bàsquet juga avui el segon partit de la final de l'ACB contra el València.
4: Recordeu que el Barça l'afronta amb un 1-0 a favor, que li fa recuperar el factor pista després d'aquella victòria tan gran a la pròrroga en el primer partit. D'altra banda, us hem d'explicar que finalment el Barça Mike James no reforçarà el Barça de bàsquet la temporada que ve. El mateix base nord-americà ha trencat el preacord que tenia amb el club.
0: Joan Anton Català, bon dia.
9: Bon dia.
0: Què passarà al cel aquesta setmana?
9: Quan s'amagui el sol, sobre l'horitzó de Ponent continuem tenint els molts brillants Venus i Júpiter, amb Mercuri que ja és molt difícil de veure, anem anar-parlant, i a l'alba el pàl·lid Saturn, que cada dia s'eleva una mica més, sobre l'horitzó est. Recordem que demà, diumenge, a les 10:25 arriba l'estiu astronòmic.
0: A quina hora ha sortit el sol? Avui a Almenar, al Segrià.
9: A les 6:22.
0: I a quina hora es pondrà?
9: A les 21:35.
0: Gràcies, Joan Anton.
9: A tu.
0: Temperatura al Manà aquesta hora, Jofre Genoé.
10: Bon dia, doncs ara mateix tenen 18 graus, el termòmetre que toca a fons a la matinada, encara amb valors bastant agradables en molts indrets de l'interior del país, però de fet cada dia hi ha més valors tropicals que no baixen dels 20, i a Barcelona, al cor de la ciutat, al barri del Raval, que el termòmetre doncs, ja queda a les portes del que en diem nits tòrrides, és a dir, que el termòmetre no baixi dels 25. Avui, 24. Aquests valors arribaran al llarg d'aquests propers dies de manera puntual, però sobretot aquests valors tropicals per sobre dels 20 en moltes poblacions, no només a la costa i al peritoral, sinó també de l'interior. Bé, la primavera astronòmica s'acomiada avui i ho fa amb un ambient de ple estiu, amb unes temperatures que guanyen alguns graus més respecte ahir, i amb un termòmetre que, si bé el valor més alt d'aquest any són aquests 39,5 de finals de maig a Vinebre, doncs avui tornarem a acostar-nos en aquesta xifra, a prop dels 39,5, puntualment almenys cap al Pla de Lleida, i a les portes dels 40 graus que sembla que arribaran al llarg dels propers dies, a partir de demà, sobretot amb l'arribada de la part més càlida d'aquesta bombolla d'aire càlid, que a més amb persistència pot durar fins Sant Joan, almenys amb aquests valors extrems que superin els d'una de calor en moltes poblacions, i també els de 40 graus, com dèiem, al Pla de Lleida. Tot plegat amb bonança, núvols prims, ambient enterbolit, pols sahariana, que també va arribant cada cop més, obrint més la qualitat de l'aire, i només en el Pirineu s'esperen algunes nuvolades. De moment, poca cosa, potser guanyin una mica més de terreny amb la mateixa calor a partir de demà i entre dilluns i Sant Joan.
0: Gràcies, Jofre. Aquest és el temps que ens espera en un dissabte en què al suplement hi passaran coses com aquesta. I una actuació sorpresa de la Bomba. Bomba. Ha arribat l'estiu. Ara. Bé, ja en tindríem prou.
11: Cada vegada que Infantino ha visitat el tram de manera servil a la Casablanca, crec que aquesta parella, que jo anomeno Tramfantino, ha protagonitzat les escenes més amoroses al despatx oval des de la beca d'una tal Mònica Lewinsky durant el mandat de Bill Clinton.
0: No saps el que t'estàs perdent a l'estudi de Catalunya Ràdio avui, Pep.
12: Bueno, no sé, perquè estàveu parlant de blanquejaments anals i de no sé què. Jo sí. Aquí vinc a parlar d'orxata i no sé què, saps?
13: Llavors, quan un pensa que rodarà un anunci amb Estrella Damm, pensa que allà hi haurà Los Hijos de Dennis Hopper. Tot el rodatge era super saludable, que és una cosa que em va impressionar i cosa que trobo que va ser molt positiva, perquè a mi si em donen xispa, soc metge curta.
14: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana.

0: És dissabte 20 de juny del 2026. Això que sona és un suplement de Catalunya Ràdio, que són protagonistes tres xifres i tres noms propis. El primer, Rodrigo Paz.
1: Hemos tomado la decisión de declarar el estado de excepción.
2: El president de Bolívia ha decretat l'estat d'excepció a primera hora d'aquest matí, després de setmanes de protestes. Rodrigo Paz i el principal sindicat havien signat un acord per pacificar el país, però el moviment indígena dels pagesos, afins a Evo Morales, mantenen els bloquejos de les principals vies.
0: Més noms propis, Pedro Sánchez.
3: Se lo voy a decir muy claramente, a ver.
2: El president espanyol insisteix que pot avançar eleccions si perd la votació dels pressupostos per l'any que ve, ho ha dit en sortir del Consell Europeu a Brussel·les. En tot cas, descarta un superdiumenge electoral coincidint amb les municipals i autonòmiques del 2027.
0: James Burroughs.
2: Ha mort als 85 anys un dels grans directors de sitcom nord-americana, conegut sobretot per ser un dels co-creadors de la mítica sèrie Cheers.
0: Avui també és un dia que es compta en tres xifres. La primera, el 55.
2: Les mesures que recull l'agenda catalana de conciliació i corresponsabilitat del govern, i una d'elles és facilitar el teletreball. Mentrestant, el govern recomana facilitar-lo justament als empleats amb fills durant les vacances escolars, ara que ja han començat.
0: 1.700.
2: Euros, el que val de mitjana un lloguer a Balears i que la converteix en la comunitat més cara de l'Estat. Per això es multipliquen els assentaments de caravanes per viure-hi.
0: 3.097.
2: Drons. És el rècord que ha assolit l'empresa que va dissenyar els drons amb la imatge d'Antoni Gaudí a la Sagrada Família durant la visita del Papa. Doncs bé, ha assolit el rècord europeu de vol simultani de drons sincronitzats que l'han superat aquesta nit a Portugal.
0: Aquestes tres xifres i aquests tres noms propis avui seran damunt la taula en una tertúlia que compartirem amb l'Olga Ruiz, el Jaume Clotet i l'Eduard Voltes. Un mateix 20 de juny, però en aquest cas de l'any 2011, Ricky Rubio va explicar al Catalunya Vespre per què deixava el Barça de bàsquet per començar una aventura als Estats Units. Va posar rumb als Minnesota Timberwolves de l'NBA.
4: M'han dit en tot moment en què compten amb mi, en què volen que estigui ja per ser una peça important en aquest projecte que tenen. I jo estic
0: Ricky
4: agraït.
0: Rubio va ser, es va convertir en el cinquè català a debutar a l'NBA. El primer fer-ho va ser Pau Gasol i li va dedicar aquestes paraules.
5: El canvi va ser bastante, bueno, de contraste. Creo que no está acostumbrado a una ciudad como Minnesota, pero bueno, como me pasó una vez cuando fui a Memphis, allí vas pues para perseguir un sueño, una aventura.
0: Ricky Rubio va debutar a l'NBA el 26 de desembre del 2011, va ser escollit segon millor rookie de l'any. Hem obert el micro a les 6, l'apagarem a la 1, no ens morem de la D1 al 614, però ens podeu escoltar des de la platja del Masnou, des del Pavelló Olímpic de Badalona o des de la benzinera que regenten els vostres cunyats, els germans Gasoil.
6: El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
0: Estem de vacances ja, pràcticament. Diari Ara. La Núria Orriols analitza quins escenaris electorals té el cap Pedro Sánchez, que s'ha obert per primera vegada a no esgotar fins al final aquesta legislatura. Marina Laminos.
7: Sí, tres escenaris, bàsicament. El primer, que és presentar uns pressupostos expansius amb molta despesa social com a carta de presentació d'alguna manera a l'electorat, bàsicament per poder dir això és el que vull fer, però de moment no puc. Segon escenari, convoca eleccions generals després de les municipals i de les autonòmiques perquè la campanya enganxi el PP fent pactes amb Vox per governar, per exemple, a municipis i d'aquesta manera doncs poder-se erigir ell com l'alternativa a un govern de dreta i extrema dreta. I tercer escenari, convocar els comicis 4 anys després de les eleccions del 23 de juliol del 2023 amb la data màxima del 19 de setembre del 2027. Són bàsicament les tres alternatives que s'han obert després que el president espanyol hagi admès que presentaran pressupostos el 26 i que hi haurà eleccions el 27.
0: Un futur electoral marcat pels casos judicials que envolten el PSOE i Pedro Sánchez. Sobre un d'aquests casos, el cas Plus Ultra, escriu Isabel García Pagán a La Vanguardia.
7: El PSOE conté la respiració perquè Zapatero demana confiança i temps, però el ritme del jutge i les estratègies dels investigats imposen uns terminis incompatibles amb les necessitats polítiques de Pedro Sánchez. I tot això, quin panorama electoral deixa, es pregunta? Doncs més enllà de tots aquests moviments que pot fer el president espanyol i que ara repassàvem, el PP, per la seva banda, busca fórmules per castigar-lo sense jugar la carta de la moció de censura, perquè és una carta perdedora. Junts i el PNB demanen eleccions, però ho fan amb tacte. Això sí, Junts pot castigar Sánchez i impedir que els pressupostos arribin al Congrés i els juntaires, de fet, ja han tombat les previsions del govern espanyol 2 vegades aquesta legislatura. Per tant, els terminis s'escurcen per a un Sánchez, escriu Pagán, que necessita que José Luis sigui fort, encara que no vegi la llum al final del túnel judicial.
0: El Nació, Jordi Bianchotto, analitza un dels fenòmens musicals del moment. Dime quién fue ese loquito que te deja rota y el corazón en pedazos. És Quevedo, el cantant canari que aquesta setmana ha venut totes les entrades dels 8 concerts que farà l'any que ve al Palau Sant Jordi. Pianchotto es confessa sorprès.
7: Sí, diu que no hauria pensat mai que el canari tingués aquest poder de convocatòria, però que s'estan veient coses que fins ara no havien vist mai. Les promotores han aconseguit que comprar entrades sigui una qüestió de vida o mort, fent jugar a favor seu aquest concepte del FOMO, que és la por de perdre's alguna cosa. Doncs sobre això, Bianchotto reclama que no s'infantilitzi els espectadors, que la gent ha de ser lliure d'escollir si compra o no unes entrades, que la gent, de fet, ho és, i que si decideixen comprar entrades per al Palau Sant Jordi i no per a sales petites, el que no podem fer simplement és culpar el sistema, perquè això seria tenir, diu, una noció infantívola de la vida. Llegeixo. Són persones fetes i dretes, reclama, i si tanta gent ha comprat entrades per a un concert de Quevedo, potser no és perquè són tots un ramat de béns, sinó per altres raons que hauríem de procurar entendre si no volem que la realitat ens passi per damunt.
0: Al The Economist, Albert Postils es pregunten quina és la fórmula de l'èxit per guanyar un Mundial, una anàlisi que va més enllà del futbol.
3: Des del 1930, més de 80 països han participat en 22 Mundials, però només 8 han aconseguit aixecar el trofeu. En la seva anàlisi, el diari descobreix que els factors més influents són 4. La riquesa del país, la població, l'estatura, de fet l'alçada òptima és el 1,81 m, i la geografia. Cap factor és decisiu per si mateix, tot i que el més poderós és la geografia i la cultura esportiva que això comporta. L'anàlisi també explica que el camí més ràpid per millorar com a selecció és la importació de talent. Per exemple, al voltant de la meitat dels jugadors del Senegal són fills d'immigrants senegalesos principalment nascuts a França, i el 96% dels integrants de Curaçao són nascuts a l'estranger. A propòsit d'això, una part del fracàs de la selecció italiana, que no s'ha classificat pels últims 2 Mundials, podria atribuir-se, llegim, a les estrictes lleis de ciutadania que impedeixen a molts migrants jugar amb la selecció.
0: Obrim també els diaris esportius, avui en portada mercat de fitxatges en clau Barça.
3: A Mundo Deportivo titulen "Jo fitxaria Julián Álvarez". Diversos jugadors del Barça veuen l'argentí com el reforç ideal perquè portaria un plus de qualitat a la plantilla. A l'esport, segon fitxatge. El diari assegura que Jorge Salinas, defensa del Racing de Santander de 19 anys, firmarà pel Barça abans del 30 de juny. A Madrid, portades en clau mundial. Cuidadito, exclamen el Marca, fent referència a l'Aràbia Saudita, la selecció a la qual s'enfrontarà Espanya demà en la segona jornada de la fase de grups. I a l'AS llegim "Sensació Mundial", acompanyat de la imatge de Michael Olis, futbolista pretès pel Madrid i que, segons el diari, és el jugador més desitjat del Mundial.
6: Avui el suplement...
0: Avui al suplement, tertúlia amb Eduard Voltes, Olga Ruiz i Jaume Clotet, i sumarem la Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, a les portes de Sant Joan, amb onada de calor en marxa. A les 10, l'hora negra de Maica Navarro, i just després...
8: Més que sentències o no sentències, nosaltres el que volem saber és la veritat. O sigui, per nosaltres el cercle es tancarà el dia que puguem saber la veritat.
0: No sabem... Tu confies que la sabràs?
8: No sé si ho aconseguirem o no ho aconseguirem, ens hi acostarem tant com puguem, espero que sí que l'aconseguim sencera, però si no...
0: Aquesta setmana al suplement hem anat fins a Mataró per conversar amb el Joan Jubany, és el germà d'Helena Jubany, assassinada el desembre del 2001 a Sabadell, en un cas encara per jutjar. Fa pocs dies el Joan va perdre el pare, el Joan Jubany i Char, que s'han anat d'aquest món sense conèixer la justícia. Avui un retrat de la família a través de la veu del germà de l'Helena, del fill del Joan Jubany i Char, Joan Jubany i Lorente, avui al suplement. A les 11 vindrà el Xavier Aldecoa, que avui ens porta fins al riu Congo amb les seves aventures. De l'ascens del Sabadell, de seguida despertarem alguns sabadellencs il·lustres, però és que, més cap al migdia, també tres amics de tota la vida que s'han passat els últims anys voltant per l'estat, seguint el Sabadell i fent grans àpats. Toni Padilla, Rosa Rodón i Carles Fiter, avui aquesta passió, però ara a aquesta hora em consta que estan dormint. També coneixerem la història del president del Sabadell. A les 12, Pantalles i Cor, amb el Joan Callarissa i la Rebeca Rodríguez. Avui hi sumem Mercedes Milà, tota una icona de la tele. I acabarem amb el Pep Noguer escalfant motors per Sant Joan.
6: El suplement, amb Roger Escapa.
9: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala.

0: Retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
2: Hola, que tinc partit. I vas tu al súper del Corte Inglés? Porta hamburgueses per la barbacoa d'hamburguesa nostra, eh? Que està amb la segona unitat a meitat de preu. Ah, i també cerveses. La Mau 5 Estrelles té un 50% en el segon pack de 12 llaunes. I a més tens un 40% de regal per pròximes compres.
3: Supercor i Percor i Supermercat al Corte Inglés. Què necessites avui? Descarrega't la nostra app i aprofita'n els avantatges. Consulta'n les condicions a la botiga web i app.
4: Agafa el casquet volador, que els teus somnis s'han fet realitat.
5: Doraemon!
4: El teu gat còsmic torna a casa.
5: Ho hem aconseguit!
6: Sí!
4: El Doraemon obrirà la porta màgica al Super 3 i a 3K.
6: Visca! Visca!
4: Doraemon, ja disponible al Super 3 i a la plataforma 3K.
7: Andreu, vinga, la tovallola que marxem.
8: Un moment, mama, que estic acabant una pàgina de l'Enigma.
9: Enigma, els quaderns de reptes matemàtics d'infantil a 6è de primària. Per repassar i gaudir aquest estiu, troba'ls a la teva llibreria més propera.
10: Et demanem el mateix.
11: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
12: Fes la jugada mestra amb el 50% de descompte en totes les pizzas refrigerades. Vas canviable en un cupó que et dona per molt. Vàlid als supermercats, només fins al 20 i 21 de juny.
11: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
13: Són les 9 del matí.

Molt bon dia, amics, i un dissabte més. El dissabte passat, doncs, per raons tècniques que hi havia reformes a l'emissora, no vam poder emitir el programa, però avui sí, avui tornem amb curts i llargs. Benvinguts, molt bon dia.

I començarem amb una sèrie de sardanes que us hem preparat i, com diem sempre al començar, esperant que siguin del vostre grat. Comencem amb el Refilaire.

I acabem d'escoltar el Refilaire, aquesta bonica sardana que ens han interpretat. I ara, doncs, d'en Jordi Paulí, el rei de la casa.

0: d'en Jordi Paulí, el rei de la casa. I tenim una trucada. Bon dia.
1: Bon dia, Joan.
0: Bon dia, carai, que matiner.
1: Avui sí, avui toca.
0: Ah, bueno.
1: Ja. Bé, de tant en tant cal fer-ho, eh?
0: Sí, home, fer una mica de matinada, i més ara que encara fa una mica de fresca, eh?
1: Sí, precisament per això, per aprofitar la fresca que fa al matí.
0: Ah, exacte. Digue'm. Bé,
1: Joan, veig que també tu has pogut fer el programa normal avui, eh?
0: Sí, sí. Sí, avui ja estem aquí en condicions.
1: Per poder-ho fer.
0: I com dic en condicions bones, perquè ens han instal·lat un sistema que ara ja no tenim calor.
1: Molt bé, home, doncs ja tocava. Ja
0: sí, tocava. Exacte.
1: Doncs exacte. Vinga, me n'alegro. D'acord, aviam, avui hem escollit un poema d'en Lluís Llach i Grande.
0: Sí.
1: Es titula Abril 74.
0: Doncs escoltem-ho.
1: Diu així. Companys, si sabeu on dorm la lluna blanca, digueu-li que la vull, però no puc enestimar-la, que encara hi ha combat. Companys, si coneixeu el cant de la sirena, allà, enmig de la mar, jo l'aniria a veure, però encara hi ha combat. I si un trist atzar m'atura i caic en terra, porteu tots els meus cants i un ram de flors vermelles, aquí tan estimat, si guanyem el combat. Companys, si enyoreu les primaveres lliures, amb vosaltres vull anar, que per poder-les viure jo me n'he fet soldat. I si un trist atzar m'atura i caic a terra, porteu tots els meus cants i un ram de flors vermelles, aquí tan estimat, quan guanyem el combat.
0: Molt bé.
1: Cantat per ell és molt més maca.
0: Ja, bueno, però també recitada també és molt maca, eh?
1: I tant, com a poema, poema, i tant.
0: Ah, exacte. Què em demanes?
1: Aviam, hi ha una sardana que es diu Vent de Llevant.
0: Sí.
1: Vent de Llevant, d'en Francesc Casas i Jordi, que jo em penso que alguna vegada l'has
0: radiat. Vent de Llevant,
1: posar. Cases. Vent de Llevant.
0: Bueno, ho buscarem.
1: Vinga, si estem...
0: Molt bé.
1: Molt bé, doncs.
0: Gràcies per la trucada. Molt bon dia.
1: Tu, bon dia tinguis.
0: Adéu, adéu. Adéu. Bé, i després de la trucada de la Joan Ramon i mentre busquem aquest vent de Llevant, nosaltres continuarem amb en Pau i Jordi amb el rei de Xauxa.

el rei Xauxa, i després d'aquest rei Xauxa i d'aquesta Xauxa anem amb la que m'ha demanat el Joan Ramon, del Francesc Assú i Jordi, Vent de Llevant.

Vent de llevant del Francesc Cassú, i nosaltres continuarem més sardanes i continuarem amb una que diu d'en Rafael Ferrer, El retorn.

I acabem d'escoltar aquesta bonica sardana. Acabem d'escoltar el retorn d'en Rafael Ferrer. I mentrestant m'ha tocat l'Armínia. I, com sempre, d'en Silvio Galvany, Santa Helena de Gell.

d'en Ricard Viladesau, Armínia. I nosaltres continuem. Continuem amb una del grup Alba, que diu que el Rossinyol de Vallcarca.

I acabem d'escoltar aquest rossinyol de Vallcarca. I ara canviem, anem a escoltar l'Emili Vendrell, el sol tiró de la Cardina.

El saltiró de la cardina va a la Pili Vendrell i nosaltres continuem amb Martirià Font, el sarau artesenc.

de Martirià Font, el Sarau Artesenc. I ara anem a escoltar una altra que molt de temps ens la demanaven, però malauradament la persona que ens la demanaven ja no hi és. Però nosaltres la posem de tant en tant. El Sereno.

El Sereno. I nosaltres ara continuarem amb l'Enric Ortí, el tarannà del poble.

el tarannà del poble, una de l'Enric Cortí. I nosaltres ara continuem aquí a Ràdio Argentona en aquest 104.6 de l'AFM i el programa Curs i Llargs, a l'entrenet de l'Ametlla.

I acabem d'escoltar aquesta bonica sardana. I nosaltres enfocant ja la segona hora del programa d'avui amb el teu etern somni.

El teu etern somni, aquesta bonica sardana que hem escoltat. I ara continuem amb una del Joan Carreras que diu El tramvia del Baix Empordà.

acabem d'escoltar El tramvia del Baix Llobregat, d'en Joan Carreras i Llagas. I ara nosaltres continuarem amb un altre que diu Els tres caçadors.

I acabem d'escoltar aquests tres caçadors i continuem amb el turó de la cirera. Canviem. D'en Joan Manuel Serrat, el vell.

Helena, per la Cobla Barcelona. I nosaltres continuem aquí en Ràdio Argentona, en aquest 104.6 de la FM, amb una del Joan Manuel Serrat, Ella em deixa.

Joan Manuel Serrat, ell em deixa. I ara, doncs, mira, ni fet expressament. Los Jabalones, no sé qui són, però escoltem-los, perquè diu que ella torna.

Ell ha tornat, los jabalones, i nosaltres tornem també, però tornem a les sardanes, amb la Tour Rimbau, els amics de Sabadell.

els amics de Sabadell. I nosaltres continuem amb més amics. De la Jaume Ventura i Tort, els amics del Prat.

Els Avis Nin, d'en Josep Serra. I anem a escoltar d'en Joan Lluís Moraleda, Els Capgrossos de Mataró.

als caps grossos de Mataró. I enfoquem ja els últims 10 minuts de programes d'avui amb els Casanovas d'en Xavier Forcada.

Els Casanovas, del Xavier Forcada i d'en Florenci Mauner, per acabar el dia d'avui, anem a escoltar els de Cala Gràcia.

I amb els de Cala Gràcia i la nostra sintonia us diem adéu-siau, molt bon dia, gràcies per haver-nos escoltat.

0: Esteu escoltant Salut Express, un programa de divulgació en temes de salut, cuinat i presentat per Albert Paladàries i qui us parla, Joan Batlle, metge jubilats de l'Hospital de Mataró, i a les vies del so, en Joan Ferrés. Albert, de què parlem avui?
1: Bueno, avui farem com l'any passat, com és l'última emissió d'aquesta temporada, doncs parlarem això de salut, vacances i viatges.
0: Som-hi.
1: Donarem coses que moltes les sabem, però va bé recordar-ho.
0: Comencem, doncs.
1: I podríem començar, doncs, bueno, amb els petits problemes més freqüents que ens podem trobar en un viatge, doncs, i donar uns petits consells. Per exemple...
0: Protectors solars, no?
1: Eh?
0: La pell.
1: Sí.
0: La pell, el sol...
1: El problema de la pell és, bàsicament, serien les cremades, el sol. Vull dir, estem parlant, la gent en general tenim tendència a prendre més sol, a la platja, moltes hores. Aleshores, els consells que es donen, i els coneguts,
0: barret
1: de fer servir...
0: Barret o gorra?
1: Ah, bueno, molt bona pregunta. Barret. O sigui, perquè les orelles també s'han de protegir. Aleshores... millor amb barret que no una gorra, que sí. Cobreixi les orelles.
0: Sí. Recordem que a Catalunya tenim molta exposició solar, tant al mar com a la muntanya, i que els experts recomanen crema de protecció com a mínim 50.
1: Uh-huh.
0: 50. I aplicar-la abans i cada dues hores, que això potser no estem a 50.
1: I si et banyes, després del bany,
0: sí.
1: Perquè se'n va.
0: I... hi ha algunes marques, que no sé si les podem dir o no, recomanades, però bé...
1: cadascú amb el seu farmacèutic.
0: Sí, exactament, consultar el farmacèutic.
1: Consulti el seu farmacèutic. El que sí, també, el que es pot fer és prendre menys hores al sol.
0: Sí. Recordem, ho hem dit moltes vegades, que la pell té memòria a nivell de... i que darrere aquesta insistència de vigilar amb el sol... hi ha els tumors de la pell, els melanomes.
1: Sí, a part realment... d'evitar les cremades, seria doncs, això, evitar aquesta acumulació que se sap que té una relació directa amb tumors de la pell que podrien sortir bastants anys més tard.
0: Sí, som-hi.
1: Doncs això.
0: Més coses.
1: Per la pell, bueno, el farmacèutic que li demani una crema amb cortisona per si hi ha una cremada d'aquestes de primer grau, perquè ens hem estat massa temps prenent el sol o no ens hem recordat o no hem posat prou... Sí.
0: Parlant de sol, ara ve al cap l'eclipsi solar d'aquí un mes i atenció perquè es recomana moltíssim utilitzar protectors pels ulls que siguin homologats. És a dir, no s'hi val les radiografies, no s'hi val les ulleres, diguem-ne, normals de sol, i calen ulleres

0: especials per mirar directament el sol.
1: Quan serà aquest, l'eclipse?
0: El 12 d'octubre, crec. De, no, perdó, d'agost, el 12 d'agost. Sí, 12 d'agost.
1: Bueno,
0: i, a veure, recomanen moltíssim als experts no anar sense protecció perquè pot provocar lesions a la retina que poden ser inclús irreversibles.
1: Sí, sí, cremades. Irreversibles. Sí. Bé, i bueno, hem parlat de la pell, però també els ulls s'entren en aquesta... ens hem de protegir si volem prendre el sol, i seria utilitzar ulleres de sol que han d'estar també homologades, que filtrin sobretot els ultravioletes, els ultraviolacis. És fàcil amb els viatges agafar conjuntivitis per vents, corrents d'aire, i aleshores s'aconsella, doncs, qualsevol, o un col·liri que porti antibiòtic i un antiinflamatori, habitualment una cortisona, que té un efecte de millorar-te ràpidament, i utilitzar-lo uns pocs dies no és una cosa perjudicial. El farmacèutic també pot aconsellar en aquest sentit.
0: Sí. Cal recordar, us comentava abans del programa, que si algú vol més detallat el botiquí del viatger... Farmaciola del viatger, pot venir aquí a la ràdio, Ràdio Argentona, i li facilitarem una còpia. Amb aquelles coses que cal recepta mèdica i aquelles coses que no cal.
1: Es pot obtenir, però bueno, oferim això.
0: Sí. Som-hi. Més coses. Problemes digestius, Albert. Diarrees...
1: Bueno, el més típic, ja no parlo de... després de grans menjars, el més típic és el que es coneix com diarrea del viatger, que si no hi ha febre i l'estat general és bastant bo, no cal prendre cap tipus d'antibiòtic, però sí substàncies que... o reposar les pèrdues de líquids amb aquests sobres que es diuen suero oral. Jo penso que és fàcil... Bueno, no ocupa massa espai per portar-ho.
0: Forma part de la formació del viatger.
1: Sí, formaria part de la formació. I el que sí que no es recomanen aquests antidiarreis que moltes vegades els fem servir, i utilitzaré un nom comercial, que és el Fortasec, perquè en aquest cas, quan si és una diarrea, que moltes són infeccioses, encara allarga el procés, no elimina tan ràpidament l'agent causant d'això. I en aquest cas hi ha una substància que es diu tiorfan, això es pot a la farmàcia, que aquest no, el que fa és reduir la pèrdua d'aigua per la diarrea, ho disminueix, amb el qual la persona millora el seu confort de no haver d'anar tan sovint.
0: Sí. Parlarem també de la precaució de les diarrees. Ho farem ara o després, Albert? Vols comentar?
1: Ho farem després. A veure, això normalment... Bueno, es pot aprofitar,
0: sí,
1: ara.
0: Vale.
1: Normalment això és més freqüent quan es fan viatges a llocs que la gent és i també el tipus de microbis és molt diferent. Viatges normalment a zones tropicals. Sí. L'OMS té una norma que si tu estàs al menjar en una zona que no pots garantir que tot l'aigua, tot seva, sigui potable, doncs és o menjar cuit o pelat, i si no pot ser ni cuit ni pelat, diu que t'oblidis. O sigui, inclús, per què això del pelat? Perquè inclús rentat, si no s'ha rentat amb aigües que... més que potables, assegurant-se que no puguin estar contaminades. Doncs, i la recomanació és així de simple.
0: Les amanides. No menjar amanides, evidentment, no? Perquè això, si la renten...
1: Sí, i això inclús en restaurants, diguem...
0: Sí, perquè l'aigua és la mateixa.
1: Bé, però si... aquest és una norma. Cuit, pelat, o si no, oblidat. Això afecta moltes coses. Per exemple, amanides... per què? Perquè no saps mai amb què han sigut rentades, i és així, no hi pots fer res més.
0: I l'aigua, evidentment...
1: L'aigua, normalment, si és embotellada, no hi ha cap pega, però, clar, per exemple, un enciam no saps, no crec que te la... l'hagin netejat amb aigües embotellades. Normalment és l'aigua que utilitza aquell lloc, no? Sí. I aquí és on hi ha aquesta possibilitat d'agafar algun tipus de diarrea infecciosa per això.
0: Val la pena portar un petit envàs amb un contagotes i una mica de lleixiu dintre, per si d'un cas?
1: Hi ha maneres de potabilitzar, que serien casos bastant extrems, i aleshores hi ha maneres de potabilitzar amb lleixiu,
0: que seria una gota
1: o també amb pastilles de iode, que possiblement és més còmode. Això les farmàcies t'ho poden donar. I això és en cas extrem. A més, hi ha una concentració de si és aigua que tu has de beure o si és aigua que la utilitzaràs per netejar, per exemple, verdures.
0: Sí. Estem parlant d'aigua, per tant, hidratació, no? És a dir, quan fem un exercici a fora...
1: Tu ets expert en això, no?
0: Bueno,
1: tens experiència.
0: Bé, jo quan fem viatges així llargs en zones, diguem-ne, amb esforç i zones... A veure, tens dues opcions, que és comprar productes d'aquests amb electròlits o fer-t'ho tu mateix. I llavors una cosa que nosaltres fèiem era agafar un aigua, agafar sal dels hotels, sal, agafar sucre i agafar llimona. I et fas un producte isotònic molt més barat que el que venen.
1: Que els que venen.
0: És a dir, tens sal, tens sucre, tens llimona per pel gust.
1: I qui vulgui un... O sigui, recomanes gent que faci esport, normalment ja estan...
0: Sí, perquè si
1: líquids d'aquests...
0: O una caminada llarga en el sol, no? Si prens aigua sola, a pèl, hi ha pèrdua d'electròlits... I els tens que reincorporar d'alguna forma, és per això, fer sal de cuina.
1: O sigui, pot inclús ser perjudicial si només ho reposes amb aigua.
0: Aigua i prou.
1: Aigua i prou. És bàsic, aigua i sal.
0: Sí. Sucre.
1: Que no és I per fer-ho agradable, doncs amb sucre, suc de llimona.
0: Suc de llimona.
1: Això. I si no, portar aquests, llaunes aquestes de líquids isotònics.
0: Isotònics. Banys, no? Banys amb aigues de riu, aigues de llac, aigues de mar, perills que poden haver-hi.
1: A veure, primer, a les muntanyes no et deixen banyar, et pots rentar l'aigua, però en els llacs, això és una, em sembla que és una norma, recordar-ho. Des del punt de vista, això és per, més o menys, per que no s'alteri l'hàbitat d'aquell lloc.
0: De cara a un mateix,
1: a veure, si són aigües al mar, ja ens diuen si la platja està oberta, si té algun tipus de contaminació, això per aquí no hem de patir, i amb rius, assegurar-se llocs que pantans, que primer que et puguis banyar i després que siguin controlats, que no hi hagin xucladors, corrents d'aire. Em sembla que fa molts pocs dies un noi havia perdut, s'havia ofegat. Encara que sàpigues nedar molt, et pots trobar amb aquests problemes. Això és
0: sobretot
1: una de les coses.
0: Més que el Mediterrani, sobretot en mars, diguem-ne, oberts, desembotats.
1: Mars oberts, però també amb rius i amb balsos. Això és una...
0: Hi ha un problema que aquí freqüent són les picades de medusa, que, si vols, en podem parlar, que es té que fer, no? O aquí no es té, que no es té que fer. Sí, picades de medusa, vull dir, si et pico una medusa i ara això va temporades aquí a les nostres platges, recomanes sortir de l'aigua, evidentment, no fregar-te la zona afectada, ni amb sorra ni amb les mans, rentar-te amb aigua de mar, mai amb aigua dolça, aplicar, si es pot, fred en la zona, si és que es pogués, no? Que portessis una vareta i que tinguis una mica de gel, sí, aplicar-lo però a través d'un drap, d'una zona. No, diuen més val que no sigui directe a la pell.
1: Pots produir una cremada si portes aquestes contenidors d'aigua, de líquid congelat.
0: I realment pot ser que necessitis assistència mèdica si la picada és en una zona sensible, com pot ser els ulls, la boca o la cara, no?
1: O molt extensa.
0: Sí, o molt extensa. Si hi ha dificultat a respirar i si hi ha una reacció al·lèrgica, no? Llavors, es recomana, doncs, abans de tirar-te l'aigua segons a bon, mirar si hi ha meduses, també. Això seria la precaució primària, no?
1: I tu si... tens experiència amb el mar, sí, per jo en tinc molt poca.
0: Si,
1: no?
0: Mira, si hem... pensar que hi ha meduses que tenen els tentacles molt llargs i que realment no veus la medusa i toques el tentacle.
1: Respecte als banys, vull treure el problema del famós tall de digestió. El tall de digestió no és, és una cosa que existeix, però no és literalment el que diu la paraula, aquestes paraules, sinó que és una baixada, un reflex de baixada de pressió, que pots perdre coneixement, que sol està afavorit quan després d'àpats importants hi ha tot un sistema, el sistema circulatori està més concentrat en la panxa, en els budells, i si posem un estímul molt brusc, en aquest cas fred, pot haver-hi un reflex que et baixi la pressió com un desmai. De fet, és un desmai, i clar, si això s'ha a dins de l'aigua, el resultat és que et pots ofegar.
0: Sí. Parles de tres coses, no? Veig menjars molt abundants.
1: Abundants, sí.
0: Que tiris a l'aigua de cop.
1: De no? cop.
0: I amb aigua freda.
1: I amb aigua molt freda, sí. Això. La recomanació després d'un àpat llarg, doncs fer una migdiada o una becaina també una mica llarga.
0: O evitar menjars molt copiosos, no?
1: I l'altre és, en general, com una norma de si les aigües són fredes, de refredar-te, d'escampar-te amb l'aigua a poc a poc. Vull dir, sí, sí. Aquesta seria una altra cosa.
0: Sí, sí. Caminades, peus, sabates...
1: Bueno, el típic és, el primer és no estrenar calçat, és el primer, la primera norma. L'altra és portar sabates que es puguin entrar bé amb un mitjó gruixut o dos. En llocs les has deixat al vespre moltes vegades, inclús aquí, fent bivac o amb tenda de campanya, i et deixes... A l'endemà, mira que no hi hagi cap habitant a dins, i això és important en països tropicals, el subtròpic, és important de mirar-ho, però aquí també, penso que també. Jo penso que aquestes serien les normes més senzilles. Les caminades, si anem amb pantalons curts, però que estiguin amb mitjons alts, perquè és una manera de protegir-te de qualsevol... pots trobar, a part d'insectes, pots de trobar alguna cosa. Certs, és una manera de protecció. Sí, sí.
0: En caminades molt llargues, la gent que ho fa ja té experiència d'això, però segur que s'ha hagut un dia fer un camí de Santiago, vigilar molt bé el calçat que portes, com diu Albert, que sigui un calçat tou, mitjons a vegades val la pena posar-hi vaselina a dintre per evitar el roce. I això tinc experiència
1: d'això. I com es fa això?
0: Pues bueno, en el mitjó poses vaselina a dintre i evites el roce. Val. Que sigui mitjons, o sigui, còmodes,
1: fred,
0: ajustats.
1: I... Sí. Evidentment, després de caminar, de revisar-se els peus.
0: Evidentment, sí, sí. I si hi ha una vermellor, cuidado, que allò que va acabar derivant amb una llaga. Val. Vigilar el roce.
1: Aleshores, portar aquestes cures petites...
0: plàstics que hi ha, que s'adapten a la pell.
1: I bastant sentit comú en aquest sentit.
0: Picades de mosquites.
1: Aquí hi haurien dos aspectes. Dic una mosquites, seria la prevenció...
0: Perquè piquen les mosquites, els mosquits.
1: El millor és que no et piquen.
0: Ho sabies, això, no? Ho sabies, que piquen les mosquites, no els mosquits.
1: Les mosquites. Per això diuen mosquita morta.
0: No, home, és a dir, el mosquit pica la femella perquè necessita sang per posar els ous.
1: L'altre ja farà.
0: Sí, sí. Si abans pico un mosquit, pensem...
1: Que jo no m'entretenc a mirar si és un mosquit o una mosquita o una mosquit. El millor és la prevenció. La prevenció, doncs, és, bueno, mosquiteres, això és fonamental, i si no en pots tenir, els aire condicionats, tenir un ambient, si és possible, fresquet, també és una manera que els insectes entrin, estem parlant de cases, i l'altra és, bueno, l'ús de repel·lents. Sí, sí. De repel·lents hi ha un munt, sí, sí. I això les farmàcies, el farmacèutic et pot aconsellar, hi ha des de, bueno, líquids, en forma de gel, i en moltes maneres.
0: Sí, informar-te també a on vas, si hi ha una zona amb molta càrrega de mosquits, i en aquest cas val la pena, doncs, protegir-te inclús amb, com es diu, amb una reixa, amb una...
1: Amb mosquitera.
0: No, personal, sota el barret. És a dir, posar-te una xarxa protectora.
1: En molts països, ara parlo de viatges a tropicals o subtropicals, pràcticament la majoria de llocs tens el teu llit protegit d'una mosquitera, sí, i no tenir cap mena de recança. Sí. Vigilar que no et quedi un mosquit a dins de la mosquitera, que també és una possibilitat.
0: Jo recordo en algunes caminades en zones de molt de mosquit que és una verdadera tortura quan hi ha un eixam de 1.000 mosquits donant-te voltes al cap. I que realment val la pena, doncs, portar aquests protectors.
1: Aquests dies, precisament, aquí a Argentona, s'està fent una al mateix temps que una informació sobre la recollida de brossa pels dies aquests de Sant Joan, uns consells sobre el mosquit tigre.
0: Sí. Tu... No, bé, sí que és una espècie invasora que ve d'Àsia i que ara la podem trobar pràcticament a tot Catalunya, que es coneix, és un mosquit més gros que l'habitual, es pot arribar a un centímetre de llargada, que es coneix perquè té unes petites ratlles blanques en el dors, en el cap, el tòrax i abdomen del mosquit, que les femelles mosquita piquen, doncs, perquè necessiten la sang per generar els ous, que els ous els posen bueno, allà on te volen, però sovint en llocs interiors d'envasos. I que llavors, quan aquell envàs s'hi posa aigua, és un lloc ideal perquè creixi l'ou, no? Que arribi a l'arba i surti el mosquit. I això, el període de creixement, va ser uns 10 dies, I llavors, a partir d'aquí, bueno, i que la picada, l'important és que la picada, a part que és dolorosa, és transmissor de malalties que poden ser potencialment greus, com
1: però,
0: és el dengue.
1: Però aquí a Catalunya això està absent. Vull dir, no hi ha...
0: Bé, sí, està absent fins al moment que algú amb dengue que ve d'Àfrica sigui picat per un d'aquests mosquits.
1: Però de moment no...
0: Però, bueno, però... Sí.
1: No, la informació que està a l'Ajuntament, això remarca... Mm. Que hem de donar coses que tu estaves dient, s'ha de buidar almenys dos cops per setmana els recipients exteriors, gerros, perquè si hi ha hagut algun ou, pues, i tens aquesta precaució, no podran créixer fins al final. Després parlen de també... gent que tingui basses, doncs cobrir-les, sobretot safareig, això és passa poques vegades, però pot passar. En piscines, i això no cal aplicar normalment si la piscina està tractada. O sigui, evitarà que el mosquit trobi aquest lloc per poder-se reproduir. Després també parla de evitar acumulacions d'aigua en zones de drenatge, de baixants de teulades. L'altra cosa és, freqüent que els troncs d'arbres, i a vegades amb alzines, poden créixer com tres branques, sí, i a dins, al mig, queda un autèntic lloc, bueno, una mini piscineta, és freqüent, però si algú ho té o ho coneix, de tapar-lo amb sorra. És una precaució, i això és i pot passar aquí. I aleshores, si evidentment trobem algun recipient que hi hagin larves, normalment són les larves que quan es toquen s'enfonsen, doncs eliminar-lo. Vull dir, això es pot tirar pel la vertent.
0: Molt bé.
1: I les picades, a part de les, de la norma de les mosquiteres i de el fred, que també impedeix, una, és, si sortim, i sobretot al vespre, portar roba amb màniga llarga. Així, i pantalons també llargs. Aquesta seria la gran norma. Què més, Joan?
0: No sé, patir les petites ferides que ens podem fer, no? Vull dir, portar...
1: Pues, aigua i sabó lo primer, sí. Immediatament. Després, si un porta una tintura de iode, és el més senzill, i o algun tipus d'aquestes de tires de cura adhesives. Portar-les, o que amb unes tisores tu puguis amollar la mida, o portar-ne d'aquestes que estan tallades de diverses mides, des de més petites a més grans. Això seria...
0: No sé, més coses seria, ja a nivell general, doncs, una assegurança de viatge, no? Entrar-te d'on vas, això... tenir...
1: Bueno, això serien aspectes administratius. Sí, sí. A veure, depèn d'on vagi... Això és normal per tot arreu, vull dir, són normes generals. Però, clar, segons el destí de viatge, si ens hem d'enterar quines vacunacions es necessiten, quines tens tu, això no és tan fàcil de saber-ho, i consultar el que cal. I recomanem, hi ha diverses unitats de salut internacional aquí a Catalunya, i la que queda la més a prop i la més completa, perquè cobreix la vacuna de la febre groga, és la que està a Badalona, la Unitat de Salut Internacional Metropolitana Nord, que està en el cap de salut de Badalona. Atenen per cita i també en directe de dilluns a divendres. Em sembla que si no tens cita són 3 dies a la setmana, no són 5. Crec que són dilluns, dimecres i divendres. Sí. I aleshores en allà veuran dins del possible les vacunacions que tens, segons a quin país, quines es necessiten.
0: Entrar-te molt d'on te vas, de la seguretat d'aquest país. De la
1: I en aquí
0: seguretat.
1: Inclou, doncs, si es van a llocs en paludisme, penso que hi ha bastanta gent que va a zones de paludisme, doncs quin és el tractament ideal preventiu? I l'explicaran. Perquè depèn de la persona, si té algun problema de salut o quina medicació està rebent, pot ser que el tractament preventiu sigui millor un o un altre. Hi ha algun tipus de contraindicació. Recordar que en moltes vegades el tractament per evitar el paludisme comença 2 dies abans d'anar i acaba una setmana després d'haver tornat. Perquè no és allò, ja estic aquí, no, és que t'han pogut picar sense enterar-te'n, i si tu no segueixes la medicació preventiva, podries desenvolupar la malaltia.
0: És que ara, de fet, és molt fàcil viatjar a qualsevol lloc del món. I és important entrenar-te d'on vas. No n'hi ha prou que un viatge sigui barat o que sigui entrenar-te d'on vas. Perquè...
1: Sí, sí. A veure, si és per agència, normalment les agències ja aconsellen, sí, sí. Però bueno, però el consell no... acabaràs anant a un centre de salut internacional. Hi ha altres, recomano aquest perquè és el que queda més a prop i més complert. Perquè no tots accepten, estan autoritzats a donar vacunació ni tenen febre groga.
0: No oblidar portar la targeta sanitària internacional, no oblidar, és importantíssim.
1: Això, a veure, aspectes administratius. Aquestes, per a Europa, la targeta sanitària internacional individual No, això... la internacional. Però només és l'assegurança nostra, el seguro...
0: sí, sí.
1: Els 27 països d'Europa, més Liechtenstein, Suïssa, que no forma part de la, Noruega, e Islàndia, també és, aquesta targeta sí, sí. també et cobreix l'assegurança, estem parlant de l'assegurança pública. L'assistència que et donen, però, no és la mateixa. Les assistències públiques en un país cobreixen una cosa, en un altre país cobreixen unes altres. Aquí nosaltres sabem que la nostra assistència, tu, si tens un problema, pots anar a qualsevol hospital i no, o centre i no has de pagar res. Però altres
0: públic,
1: països sí.
0: Públic,
1: Pot ser que hi hagi una quantitat, saber-ho. No, no, no pots exigir lo del teu país, si no. I una, bueno, una cosa que és curiosa, ja a tota Europa hi ha un país que no admeten la targeta aquesta sanitària internacional, que és precisament Andorra.
0: Ah, no?
1: Llavors... Andorra... No.
0: I com funciona, llavors, Andorra?
1: Andorra no funciona. Andorra, si tens un problema de salut a Andorra, el millor és que surtis d'Andorra i vagis a la Seu o a França, que aleshores sí que serà útil.
0: Vols dir que la medicina és privada, allà?
1: Només, sí. Persones que tinguin assegurances privades, doncs, segons on vagin, poden consultar el... quina, segons la pòlissa que tinguin, què cobreixen, es pot fer.
0: Molt bé.
1: Això. Però l'Andorra no és una anècdota, és que és, que és així.
0: Sí. Vull dir que... És molt important també portar la medicació que estàs prenent, no deixar-te-la, perquè pots tenir problemes de que te la venguin a la farmàcia sense visita, sense recepta mèdica. Si no te la vendran. Llavors no oblidis la medicació.
1: Aquí a Espanya, amb la targeta sanitària i la recepta electrònica, ara
0: sí, sí.
1: a tot arreu te tenen, però l'has de portar.
0: Sí, sí.
1: Tu no però... pots dir, me l'ha descuidat
0: sí, sí.
1: No,
0: no. Però, sí, sí. I a fora d'Espanya
1: les has de portar.
0: Sí, sí.
1: Vull dir, perquè ells no tenen, les altres autonomies no tenen la connexió sí, sí. d'aquí. Vull dir, aquesta seria un aspecte sí. important. I, bueno, fora d'Europa, pues, normalment assegurances que poden ser per X dies, consultar-ho amb l'agència o amb una de viatge, si utilitzes, o si tens una assegurança privada, pues, consultar-ho.
0: Okay.
1: Diu, vull viatjar aquí durant tant temps que... que he de pagar.
0: Sí. Bueno. Alguna cosa més, Albert?
1: No, jo penso que amb això... cadascú haurà pogut recollir alguna cosa que li interessi.
0: I informació i precaució,
1: bueno,
0: no?
1: Sí, sí, bueno, i que vagi molt bé els viatges, les vacances i l'estiu.
0: Molt bé.

0: Albert, comencem amb les píndoles.
1: Bueno, després dels consells d'estiu, píndoles. Mira, porto un... és un article de La Vanguardia, però que fa referència d'Antonio Cerrillo, però fa referència a una publicació molt recent del Institut de Diagnòstic Ambiental i Estudis de l'Aigua, que forma part del CSIC, el Centre Superior d'Investigacions Científiques. Ha fet un estudi, ha col·laborat amb Florència, que ha sigut mirar amb els peixos que estan embolicats amb...
0: envasats.
1: Envasats.
0: Amb plàstic.
1: Amb plàstics. Quina contaminació de substàncies, de fet, dels additius plàstics poden tenir.
0: Vols dir que si mengem peix en plàstic, com mengem el peix?
1: A veure, habitualment es diu, per escalfar un peix d'aquests que compres plastificat o que te l'han embolicat a la peixateria, un peix fresc, normalment sempre la recomanació és això, per escalfar-lo s'ha de retirar de l'envàs i ho escalfes a part. Perquè des de fa temps se sap que l'escalfor afavoreix que substàncies que estan en els plàstics aquests passen. Doncs bé, aquí s'han plantejat el contrari. Diu, bueno, i amb el fred què passa? Vol dir que amb el fred tot s'atura i no passa res. Aleshores, l'estudi, resumint, l'han fet agafant peixos, diferents peixos, frescos, també envasats, però els frescos s'han embolicat en diferents recipients, de molts, incloent sí. Doncs, les bosses sí. De congelació i altra, i aleshores han mirat quina era la contaminació abans de ser-los envasats, o el que fas tu a casa teva, i han seguit dia a dia fins a 30 dies d'haver estat congelats. I aleshores, bueno, la primera gran... es parla de plàstics, safates de poliestirè, són aquestes blanques que donen a, sí. a les peixateries.
0: I què passa? Què passa?
1: Pues, safates que diuen compostables, films, sí. Han mirat tot, és un estudi extensíssim. I aleshores, bueno, han descobert que es contaminen. Malgrat estigui a baixa temperatura, es contamina.
0: És dir, matèria del plàstic passa...
1: Algunes substàncies químiques que s'utilitzen per la fabricació del plàstic i que hi són... passen. En concret, sobretot, el bisfenol A. El bisfenol A està ja des de fa temps prohibit, però, de fet, aquí legalment a Espanya encara poden utilitzar-se plàstics que s'hagi utilitzat el bisfenol A, he llegit, fins a finals del 28. Perquè hi ha...
0: I què passa amb el bisfenol? Què està fent el bisfenol?
1: Aquest té dos vessants. Una és disruptor hormonal, vol dir que bloqueja la fabricació d'hormones normalment de tipus sexual, aquesta és una, i l'altra és que també té un efecte cancerigen a llarg termini. I això s'han limitat molt la quantitat, però bueno, la gran sorpresa d'aquest estudi és això.
0: La quantitat de bisfenol, perquè es deu anar acumulant aquest bisfenol, o és un efecte, s'elimina o s'acumula? Ho saps, això?
1: No ho sé, però l'efecte, quan el prens, té un efecte que aquest sí que dura.
0: Sí.
1: Això sí que té una duració.
0: Per tant, la conclusió que seria recomanar no congelar coses en plàstic, perquè és clar, igual que passa el peix deu passar en la carn, no?
1: Jo, a veure, diu, llegeixo el que diu, els resultats són preocupants perquè constaten la migració cap al peix de les quatre famílies de plastificants, o sigui, del bisfenol i d'altres, però aquesta és la que es difonia més, i diu, és un fet que els experts pensaven que això no passava, que només era amb l'escalfor, doncs amb el fred també. I aleshores Però hi ha més comentaris sobre això. Una és, si jo faig servir... o sigui, encara que compris peix fresc i el congelis, per exemple, una daurada, dius, pues la congelaré, tindré dos per si de cas ve algun dia algun convidat, sí, algú, sí, sí. I l'estudi demostra que no tenia contaminació, a mida, quan més temps el tens en el congelat, més es...
0: Per tant, la conclusió, jo entenc que vol dir...
1: Ells han fet l'estudi a 30 dies, un mes, però molts congelats i s'estan 3 mesos, 4 i fins i tot 6 mesos. No es recomanen mantenir-lo durant més temps, però això però és així. I aquest és un aspecte. Dic, clar, si has de congelar-ho, utilitza el més aviat possible, no el tinguis allà i només parla del peix,
0: Però, esclar,
1: suposo que faran algun estudi amb carns, però aquí parla només del peix.
0: Això és molt preocupant perquè molt del peix que mengem que ve de fora és un peix que ve congelat i que ve evidentment ben basat.
1: Bueno, aquesta seria la primera. Pots utilitzar-ho de tant en tant, no passa res. Ara, si constantment tu, el peix que tu estàs consumint és peix congelat i envasat en plàstic, doncs és, no és recomanable.
0: Això és informació, aquesta. És informació molt important.
1: L'altra seria, si vols mantenir un peix fresc però després l'has de congelar a temps, embolica'l amb altres paper d'alumini, podria ser una alternativa, paper de cuina, aquest que es fa servir al forn, també és una altra alternativa, evites el contacte amb els aliments del costat i aquí no hi ha plastificants. Un altre aspecte és qui ho pren, si hi ha nens petits, adults, i el que han fet és un estudi de veure quina seria la repercussió primer, amb els adults, considerant un adult un pes mig de 70 quilos, joves, adolescents, han posat un promig de 30 quilos, i nadons fins a un any i mig, que poden tenir o més, o dos, amb un promig han posat d'uns 5 quilos. Han posat. Què passa? Que la quantitat contaminant és la mateixa del peix. Però, clar, si això ho dones a una persona que pesa 5 quilos o que pesi 15, 20, 30 o que pesi 70, la concentració és molt diferent. O sigui, una de les recomanacions seria no utilitzar peix que estigui envasat, sobretot amb nadons, els primers, i en els infants. En els adults ja la repercussió és inferior. És un treball molt extens.
0: I que pot tenir repercussions importants.
1: I la novetat era aquesta, que es pensava que només passava l'escalfar, però no el congelat també.
0: Molt bé, ostres. Realment és important aquesta informació.
1: Joan, seguim amb... Mira, és l'estiu, els gelats, no?
0: Sí, hi ha una revista que recomano, que és la revista de l'Organització de Consumidors d'Espanya, l'OCU. Publica articles molt interessants, sovint pensant en la qualitat del que comprem. Llavors, aquesta fa rec d'aquest mes... ha tret un article parlant dels gelats, i el titular és gelats molt de gust, punts suspensius, i poca qualitat. Abusen de greixos de coco, de palma, xarops, addictius, aromes, que substitueixen els ingredients tradicionals d'un bon gelat. Aquest és el titular que fan. En aquest article analitzen 24 gelats bombó a la venda en supermercats, valorant la qualitat nutricional, sucres, greixos additius, grau de processat, i també hi ha un grup de pastelers que valoren el gust d'aquest gelat, no? Llavors, hi han els típics gelats clàssics de nata o vainilla, amb un pal, no? I que estan recoberts amb xocolata. Aquests són els més habituals que podem trobar en els súpers. I llavors analitzen...
1: Els ametllats, que deien abans.
0: Sí. Llavors analitzen 24 marques comercials d'aquests gelats. Comenten dient que després hi ha una taula amb què els valoren tots un a un i resumeixen, no?, la qualitat. Però en forma global diuen que els gelats amb gust de nata o vainilla no tenen nata ni vainilla, o en tenen molt poca, sinó una crema amb aroma o gust a nata o vainilla.
1: T'has parlat abans dels greixos de greix de coco...
0: Sí, ara en parlarem. Sí, sí, ara.
1: Perquè és dolent pel molt...
0: Sí, ara en seguirem. Ara ho veurem. Bueno, el greix de palma, n'hem parlat moltes vegades en aquest programa, és una forma d'ingerir greixos saturats, animals, greixos saturats, amb la càrrega de colesterol dolent que porten, vestits de greixos vegetals. És a dir, la palma és un vegetal, però el greix que porta és un greix com el greix d'un greix animal, per dir-ho així, no? Llavors, aquesta diferència que ja dèiem, de que tenen gust, però que no porten això, no és una diferència menor, diuen, ja que aquest gust o aquesta textura o aquest aroma s'obté a partir d'ingredients diferents dels habituals de la recepta clàssica. És a dir, on cabria esperar, doncs, amb un gelat, diguem-ne, normal, tradicional, nata, mantega i amador o vainilla, o manteca de cacau, que seria el que portaria un gelat normal, aquests ingredients estan substituïts per grasses vegetals tipus palma, amb xarops, aromes, additius, és a dir, amb molt de química, per dir-ho així. Llavors, amb la llista d'ingredients de molts d'aquests gelats, les grasses de coco i palma estan molt per sobre dels làctics. Vol dir que hi ha molt poc làctic i molt de palma i de coco. Esclar, vol dir el que això implica. La cobertura de xocolata, en lloc d'utilitzar cacau i mantega de cacau, utilitzen greixos de coco, de palma, girassol i xia. També utilitzen molts xarops de glucosa o fructosa, són més econòmics, i ajuden a controlar la cristal·lització del gelat, perquè allò es quedi gelat, però també aporten un excés de dolçor que emmascara la qualitat real del producte. Porten quantitat d'addictius, alguns d'aquests...
1: No tots, no? Eh? Alguns no...
0: Alguns no.
1: Però, no recomanables.
0: Sí, en porten, hem vist que de 6 a 8 additius per corregir carències de recepta com emulsionants, com per compensar la falta de llima d'ou, estabilitzants per donar més cos al producte, colorants per simular, doncs, la presència de vainilla d'ou on no n'hi ha, i llavors additius, dels quals n'hi ha uns 3 que no són gaire recomanables, com és l'E442, E471 i l'E476. Jo he estat mirant què són aquests additius i jo no em prendria. Perquè, bueno...
1: Però no podem fer un Magnum així?
0: Ara explicaré quines són les marques que recomanen. Ja ho explicaré al final. No diré... bueno, llavors hi ha altra cosa, que és el valor energètic, no? Que són xutes de calories, que després d'un bon dinar, allò és però Déu-n'hi-do les calories que porta, no?
1: Un parell de cops al mes. Sí. No?
0: Llavors, a nivell de qualitat, jo, si vols, em permeto dir els que deixen bé. ho posa la revista de l'OCU, per tant és públic, no?
1: Sí.
0: El més ben valorat és el Magnum Col·lecció Frac, seguit el de Líder, més ben valorats, eh? Seguit el de Líder, el Bon Gelati i el del Corte Inglés.
1: Aquests són els ametllats, no?
0: Sí. I els pitjors me'ls callo.
1: Els pitjors no, hòstia.
0: Però bé, bueno, en tot cas jo recomano que la gent... No, no. Aquesta revista de l'OCU està molt bé.
1: Això és...
0: és un bon regal, si vols regalar una cosa amb algú, regalar una subscripció d'aquesta revista.
1: Recordar que també els greixos aquests, a part del problema sobre la inflamació circulatòria i malalties cardiovasculars, tenen influència en afavorir metàstasis de càncer.
0: Sí.
1: Vull dir que una persona que estigui en tractament per una malaltia cancerosa o oncològica, no se'ls ha de recomanar, no pot prendre, no és recomanable. Els mecanismes no es coneixen, però estan ben documentats, que és així.
0: Sí, sí.
1: I un d'ells, sí. Bueno, ho fan... Que tots aquests, el que interessa és que agradi a la gent i que es consumeixi. La salut, bueno, ve després. I també allò de fer cada dia un gelat no seria del tot recomanable.
0: Però, bueno, entre altres coses, poques calories que porta, que déu-n'hi-do. Bueno, a part de... Bueno, i si, no, jo diria que si un dia, com veig un gelat, home, vés a una gelateria i que et facin un gelat, diguem-ne, tradicional, com es feia abans, no?
1: Sí, sí, que n'hi ha, que hi ha pastisseries, sí, que en fan els, bueno, el biscuit, no? Vull dir, el gelat de crema.
0: Sí, sí.
1: Que bueno, es feia abans.
0: Vulgui, sí, sí, els...
1: Té un cos diferent, val, doncs...
0: Sí, però ja que en menges... Sí,
1: però
0: sí.
1: Es pren menys, però sí, sigui sí, saludable.
0: Sí, i novament allò que hem dit sempre aquest programa, no? Mirau que... el que mengem, no? Ser crític, bueno, amb el que mengem. No?
1: En part té molta influència amb el pronòstic de vida.
0: Uh-huh.
1: És així.
0: Sí, sí.
1: Tens algun altre...
0: Sí, mira, tenim temps, oi? Mira, hi ha un problema que se'n parla, sí, que se'n parla molt, que és la mort sobtada. La mort sobtada és una cosa que no és pas inusual. Estem parlant d'una incidència de mig per mil habitants. Mig per mil habitants sembla molt poc.
1: Sí. Però un cada 2.000.
0: A les centenes en toquen 6 a l'any.
1: En toquen 6.
0: Sí, és a dir, que quan ja passes, quan poses aquestes, això amb números, és home, 6, 6 de venidor a l'any, a Argentona. No?
1: Estadísticament.
0: Sí. Mm-hmm. Llavors, i que això són xifres que venen donades pel SEM, el Servei d'Emergències Mèdiques, i que la mortalitat d'una aturada cardíaca al carrer és d'un 90%. És a dir, que de cada 100 amb prou feines, 10 se'n surten amb prou feines. Llavors, hi ha la doctora Mary Jo N. Manson, de Harvard, és molt prestigiosa com a universitat, ha fet un article que comento en relació a la prevenció de la mort sobtada. Si és una cosa que es pugui prevenir, doncs val la pena saber-ho, perquè realment de passar passa i llavors comentava que s'han fet molts estudis sobre la mort sobtada mirant que si des del punt de vista genètic, que si mirant quines malalties hi ha darrere, però ella diu, jo ho ha plantejat diferent, fer-ho segons estil de vida. És a dir, si l'estil de vida, que vol dir una mica alimentació, vol dir si fumes, vol dir el que menges, com menges, si això té que veure amb la incidència d'aquesta mort sobtada. I realment va veure que hi havia, analitzant una base de dades anglesa, em sembla que és de més de mig milió de persones, durant 14 o 15 anys, varen veure que hi havia 3.500 persones que havien tingut una mort sobtada. Llavors aquesta doctora analitzen com era la vida d'aquesta gent.
1: Quins factors sembla que...
0: Sí. I llavors...
1: presentaven aquestes, sí,
0: exactament,
1: persones.
0: I llavors varen analitzar com 125 ítems de relacionats amb el seu estil, qualitat de vida, menjar, etc, etc. I vàrem veure que n'hi havia 8 o 9 que tenien molt que veure amb l'aparició de mort sobtada. No vol dir que un o dos o tres, sinó que estadísticament d'aquella gent que va tenir mort sobtada, doncs aquests n'acumulaven bastants. I un era, doncs, era l'absència de dieta saludable, un era el sedentarisme, era gent que fumaven, que dormien malament, obesos, amb colesterol aixecat i la pressió de la sang aixecada. És dir, no vol dir que tot això, però vol dir que quan hi havia masses coses d'aquestes, tenia que veure, en certa forma, esclar, això té que veure, la mort sobtada, moltes de les morts sobtades tenen una base cardíaca, no? d'infart, de miocardi. No? Llavors, a veure, en el fons no deixa de ser factors de risc que porten a tenir malaltia del cor i, per tant, podrien acabar desenvolupant una mort sobtada.
1: Tenen més punts aquestes persones,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: Però també incluïen això, aspectes psicosocials,
0: sí,
1: no?
0: Sí, aspectes psicosocials també. També, sí, sí, altres coses. Però jo penso que el més remarcable eren aquests punts.
1: Persones amb depressió...
0: També, sí.
1: Que afavoria, sí. Bueno, era un factor...
0: Sí, sí. Sí, sí.
1: Una mica la, bueno, és evitar això, sí. Això ho té l'associació americana, no? Sí, de, sí. Del cor, no? Sí, sí. Els sí, sí. 8 no, sí, sí. Té com una mena, és un decàleg sí, de 8 sí. De 8 punts.
0: Sí, sí. De 8 punts d'una vida que sana i saludable.
1: Que diuen això els,
0: sí. Jo, si tenim
1: els
0: temps,
1: però... 8 factors sí. Essencials.
0: Jo ja parlem de la mort sobtada, i que a Argentona, per exemple, tenim desfibriladors al carrer i la policia porta un desfibrilador al cotxe. Jo sempre m'agrada recordar que tots aquests aparells, artilugis, que són fantàstics per recuperar una mort sobtada, si no hi ha, si no es fa bé abans que arribi el desfibrilador no serveix per res. És a dir, quan hi ha una persona que acaba al carrer, ha fet una mort sobtada, i la gent va allà, truca la policia i...
1: Però has de començar a actuar.
0: Has de començar a actuar, perquè si quan arriba el cotxe o arriba els mèdics, amb les ambulàncies, la gent s'ha quedat allà mirant i prou, per molts desfibriladors que portin no servirà per res.
1: O sigui que s'hauria de començar a fer massatge cardíac.
0: Bé, llavors, clar, hi ha... Primer, si aquella persona ha caigut al carrer, no hi anem corrents, mirem que no ens atropellen nosaltres.
1: Bueno.
0: Primer, seguretat. Després arribes allà i veurà aquella persona que està inconscient davant nostre a nivell de consciència, si està conscient o no està conscient. És a dir, acostant-hi, sacsejant-te una mica, si està conscient o no. Segona cosa. Tercera cosa, molt important. Obrir la via aèria.
1: Si respira.
0: Posar-li el cap perquè pugui respirar.
1: Tirant-lo cap enrere. Tirant-lo
0: cap enrere. I llavors, aprofitar que el cap està enrere, mirar si aquella persona respira o no respira. És a dir, seguretat, nivell de consciència de la persona, i tres, respira o no respira. Si aquella persona, amb el cap, posant el cap enrere, i nosaltres mirant si es mou el tòrax,
1: no respon i
0: mirant
1: no respira,
0: si sentim la respiració... I mirant si notem la seva respiració a la nostra orella. És a dir, respira o no respira. Si aquella persona està inconscient i no respira, vol dir que té una aturada cardíaca. No cal prendre el pols. No. És a dir, i llavors, què és que feia si aquella persona estem davant d'una aturada cardíaca? Doncs primer demanar ajut.
1: Demanar
0: ajut. No. Bueno, primer demanar ajut. Ajudeu-me, sisplau, hi ha algú més aquí. No? Llavors... trucar al 112. Però si sou dos, un trucarà al 112 i l'altre ja començarà a fer coses. Trucar al 112 vol dir avises que hi ha aquella persona, que és una persona que no respira, inconscient, i llavors el 112 el que fa és dir deixa el telèfon obert i et van guiant el que tens que fer. Llavors el que tens que fer doncs, és fer el massatge cardíac. Això, bé, n'hem parlat altres vegades, però val la pena, jo penso que seria importantíssim que tothom sapigués això que explico, i com es fa un massatge cardíac. Per ràdio és difícil explicar-ho, no? Però val la pena tenir una formació.
1: No, bueno, sabia...
0: Perquè és la diferència...
1: Hi ha gent que fa cursos,
0: sí, sí.
1: Però bueno, no estaria de més fer algun tipus de xerrada introductòria, no? A fer aquestes coses tan senzilles, tan bàsiques, tot esperant que arribi... Aquí a Catalunya tenim la sort de que tenim uns serveis d'atenció a domicili d'urgències que són, bueno, increïblement...
0: Bueno, a Argentona tenim un cas que va passar i que afortunadament hi havia el servei i aquesta persona està avui entre nosaltres, perfecte. Gràcies a això.
1: Doncs ho deixem aquí, doncs, amb el desig de que passeu un molt bon estiu.
0: Molt bon estiu.
1: I si tot va bé, doncs, tornarem a partir de setembre.
0: Vale.
1: Tornarem a estar aquí un cop per setmana i amb moltíssim de gust.
0: Sigueu feliços. Doncs,
1: molt bon estiu.
0: Adéu.

0: Ràdio Argentona. Quina, si no? 104.6 FM.
1: Vet aquí que una vegada...

0: Diuen que un lloc on el cel vessava la terra i els núvols eren de cotó de sucre...
1: En aquells temps on el vent xiulava secrets i els camins es movien per portar-te a l'aventura...
0: Quan les granotes encara portaven corona i els nans vivien sota els bolets...
1: Fa tant de temps que fins i tot els avis dels nostres avis eren petits.
0: Podrien començar de mil maneres diferents, però la que més ens agrada és dir-vos benvinguts i benvingudes al nostre refugi de paraules.
1: Benvinguts a l'Hora del Conte.
0: Hola, Mercè.
1: Hola, Lluís. Quina alegria tornar a ser aquí.
0: Doncs sí, una setmana més. Obrim el nostre espai de somnis per compartir-los amb tots vosaltres, tant si ens escolteu des del sofà de casa, des del cotxe o fins i tot fent deures. Volem que us deixeu portar per la imaginació.
1: Avui també rescatarem del nostre bagul una paraula d'aquelles que ja gairebé no es diuen, perquè... torni a sonar ben fort a les vostres converses.
0: I com sempre farem una excursió per la nostra biblioteca particular per trobar el llibre perfecte, aquell que t'atrapa des de la primera pàgina i no et deixa marxar fins al final.
1: Així que prepareu-vos i apugeu una mica al volum de la ràdio. Poseu-vos còmodes, que la màgia ja vola per l'aire. Obrim avui el nostre gran llibre de contes per una pàgina plena de misteri. És la pàgina 575.
0: Mercè, què diries si et dic que les bruixes s'amaguen a prop d'on som? És a dir, aquí, als boscos de prop de Torrelavit, i que estan esperant que la lluna sigui rodona com un cistell.
1: Doncs diuen que sí, Lluís. Diuen que sota els roures vells del Penedès, les bruixes Malaia i Aris coneixen secrets que els humans hem oblidat. Però... també diuen que fins i tot les bruixes més poderoses necessiten ajuda de tant en tant.
0: I qui podria ajudar unes bruixes que coneixen el vent i les arrels? Doncs algú amb el cor tan net que no sap què és la por. La petita Clara.
1: Doncs la petita Clara és una nena de només 2 anys que, seguint una papallona nocturna, entra en una clariana on la terra està trista i les vinyes s'estan morint de set.
0: És una història on les espurnes daurades ballen i on una simple rialla infantil pot ser més poderosa que qualsevol conjur o que la pluja més intensa.
1: Una llegenda de màgia, puresa i flors que neixen en plena nit. Escoltem, el secret de les bruixes i el somriure de la Clara.

0: Molt abans que el Penedès fos conegut pel seu vi, el bosc de Torrelavit amagava el cercle de la Lluna de Plata. Allà, sota l'ombra dels vells roures, les bruixes de la terra, aquelles que coneixen els secrets de cada arrel, treballaven en silenci. Però la llegenda diu que el seu poder no té força, sinó es troba amb la puresa d'una ànima que encara no sap el que és la malícia. Un vespre de març, quan la lluna era rodona com un cistell, una nena petita va entrar al bosc seguint el vol d'una papallona nocturna. Era la Clara. Al més profund del bosc, a una clariana, les bruixes, la Malaia i l'Aris, són al voltant d'una gran soca de vinya que sembla tenir vida pròpia. La Clara camina a poc, fascinada per les espurnes daurades que floten a l'aire.
1: L'equilibri s'ha trencat, Aris. La vinya està trista. Si la terra no torna a cantar, la collita serà amarga per a tots.
2: Les pluges han oblidat aquestes valls. Si no busquem una solució, els ceps s'adormiran per sempre.
0: De sobte, senten unes petites passes sobre les fulles seques. La Clara apareix entre els arbustos, assenyalant les espurnes amb un ditet

0: i rient amb moltes ganes.
1: Qui trenca el silenci dels qui coneixen el vent? Surt, criatura, que la màgia és perillosa per als ulls inexperts.
0: Però la Clara no té por i s'acosta a la foguera sense fum, s'asseu a terra i comença a picar de mans molt contenta.
2: Llum, llum!
3: Malaia, mira, és una nena i no ens té por. Té el cor tan net que la nostra màgia, en lloc de fer-li mal, li balla al voltant com si fos una joguina.
0: Malaia, la bruixa gran, s'acosta lentament cap a la nena i la mira de dalt a baix amb molta curiositat.
1: Com ets que ets aquí, petita? Aquest lloc no és per a mortals, i menys de nit.
0: La Clara li agafa el dit a la bruixa i amb un somriure diu...
3: Feliç, feliç!
1: Feliç. Fa segles que no sentia aquesta paraula sense que anés acompanyada de por o desig.
3: Malaia, mira, els ceps estan brotant.
1: Cert! L'alegria de la Clara és el que li faltava a la terra. La rialla d'aquesta nena és la pluja que les arrels esperaven.
3: La seva puresa ha despertat la saba de la vinya. Mira la soca!
0: La soca de la vinya, que abans semblava seca, comença a desprendre una llum càlida i verda, i de les seves branques comencen a brotar fulles noves a una velocitat increïble. El bosc s'omple de flors que floreixen en plena nit.
1: Clara, avui ens has salvat. Has fet que la terra torni a creure en ella mateixa. Ets la guardiana de les vinyes i la protectora de les nostres nits.
0: La Clara s'apropa a la bruixa i amb una gran abraçada es queda adormida amb un somriure.
2: Mama... Papa.
0: Quan el sol va començar a sortir per darrere del Penedès, els pares de la Clara la van trobar dormida al peu d'una vinya centenària, envoltada de flors que mai abans s'havien vist en aquella zona. La petita va despertar com si res hagués passat, però des d'aquell dia, el celler de la seva família va produir el vi més dolç i apreciat de tota la comarca. Diuen que cada vegada que la Clara fa anys, si escoltes amb atenció a prop de les vinyes en una nit de lluna plena, pots sentir com les bruixes del Penedès xiulen una cançó de bressol per ella, celebrant que, gràcies a una nena de 2 anys, el bosc mai va perdre la seva màgia. Mercè, tu creus que per ser una princesa de debò s'ha de tenir la pell, com ho diria, molt i molt fina?
3: Home, a veure, Lluís, segons el rei de la nostra història d'avui, no n'hi ha prou amb ser bonica i educada. Ell busca la sang blava, més pura del món per al seu fill.
0: Doncs el pobre príncep ha fet la volta al món buscant-la i ha tornat ben decebut. Que si una era neta d'una cambrera, que si l'altra tenia les mans aspres... Ui, quin fàstic! Semblava que no es casaria mai.
3: En plena tempesta, una donzella xopa de dalt a baix que diu ser la princesa de Sostrom es presenta al castell del rei. El príncep s'enamora a l'acte, però el rei... Ai, el rei, no les té totes! Com es pot saber si diu la veritat?
0: Ens voleu acompanyar en aquest viatge reial per descobrir el final del conte? Doncs escoltem la princesa i el pèsol.

0: Vet aquí que una vegada hi havia un rei que, amb posat d'home molt preocupat, es passejava amb el seu fill amunt i avall dels passadissos i les grans sales del palau. Voleu saber per què estava tan preocupat aquell rei? Doncs perquè no trobava una princesa prou digna per al seu fill.
1: Jo ho sé que de noies boniques, ben educades i bones n'hi ha moltes al nostre regne i als regnes veïns.
2: I doncs, per què us preocupeu, pare?
1: Em preocupa saber que el llinatge de la majoria de les princeses no és del tot noble. Que no són prou riques per tu, vull dir. A la nostra família sempre ens hem casat amb princeses del més alt llinatge, sense ni una gota de sang que no hagi estat sang de reis.
2: Si el problema és aquest, demà mateix sortiré a recórrer els regnes veïns i trobaré la princesa que desitgeu per a mi.
0: Vet aquí la raó per la qual ara trobem el príncep cavalcant el seu cavall de crinera daurada, durant el peregrinatge que va emprendre per cercar una princesa que li fes el pes. A ell, i també al seu pare, el rei. No va trigar a arribar al regne veí de Silvània, on va tenir la primera decepció, en comprovar que, de sang del tot blava, no hi havia pas massa, i que el seu pare potser tenia motius per preocupar-se. La princesa de Silvània era una noia de posat tristoi i cara pàl·lida, que els seus pares volien casar sense saber amb qui.
3: Altesa, oi que ens fareu l'honor de quedar-vos uns quants dies amb nosaltres?
2: Digueu, majestat, la vostra filla és una autèntica princesa de sang reial?
3: Home, pràcticament es pot dir que sí. Llevat de la seva àvia, que era cambrera de la reina, tota la seva família és de sang molt noble.
0: El príncep va dissimular la seva decepció i amb una excusa va sortir de Silvània. Ell no es podia casar amb la neta d'una cambrera. A Bastònia i a Cremània, el jove príncep va tenir noves decepcions. Les princeses d'aquells regnes eren, certament, noies molt boniques. Però com que la seva família no havia estat tan exigent en allò de la noblesa de la sang, no va poder triar la de Bastònia perquè tenia les mans molt aspres i va haver d'oblidar la de Cremània perquè en una ocasió s'havia enamorat d'un noi pobre. Més de 6 mesos va estar fent voltes i més voltes per aquests mons de Déu sense trobar l'esposa que li convenia. Unes vegades perquè es tractava de falses princeses i d'altres perquè eren noies no gens maques. Cansat i decebut, el nostre príncep va emprendre el camí de tornada, tot pensant que si el destí no ajudava una mica, no es podria casar mai. Aquell fracàs va entristir el príncep i, com és natural, també va entristir els seus pares, que començaven a fer-se vells i veien com passaven els anys sense que el seu fill es casés.
4: I si no filéssim tan prim, al cap i a la fi, per a una noia bonica i com cal, quina importància pot tenir que algú de la seva família no hagi estat de sang noble?
1: I tant que en té d'importància! La nostra dinastia té una tradició de segles i no serem pas nosaltres els qui la trenquin.
4: A mi em sembla que si no afluixes, la teva admirada dinastia s'acabarà amb el nostre fill.
0: El rei va callar. No era ruc i sabia que la seva esposa tenia raó. Però també sabia que mai no tindria el coratge de trencar les normes de la casa reial. I va arribar un hivern molt dur. Les bufades de vent inclinaven els arbres i no parava mai de ploure. Eren dies foscos, freds i humits que feien créixer la tristesa del príncep, desitjós de gaudir de la companyia d'una bona esposa. I vet aquí que quan el jove badallava davant un llibre de poemes que ja no desvetllaven el seu esperit com abans, i quan el so monòton de la pluja sobre la vidriera del pavelló de caça li feia venir una son irresistible, uns trucs apressats el van despertar.

0: Entreu!
1: Però en obrir-se la porta, el jove va creure que tenia una visió, la qual, certament, no tenia pas l'aspecte d'un criat. Era una preciosa donzella vestida amb molta elegància, però, és clar, xopa de cap a peus.
2: Perdoneu la molèstia. El meu carruatge ha bolcat, el cotxer ha pres mal i la meva dama de companyia ha tingut un cobriment de cor. Jo he sortit a buscar ajuda i m'he perdut en la tempesta.
1: Els seus cabells daurats, que la mullena feia resplendir, emmarcaven una carona on uns ulls bellíssims miraven espurgurits el príncep, el qual, de cop i volta, va tenir la certesa que s'havia enamorat.
0: Entreu, si us plau, i digueu-me qui sou.
2: Sóc la princesa de Sustrom, cavaller.
0: Aquesta és la dona que vull per esposa. Ha estat la mateixa providència qui l'ha portada a casa i no la deixaré escapar per res del món.
3: Calma't, noi, calma't. Ha dit que era la princesa de Sustrom? És un nom que no em sona.
1: El rei va manar que els servents de la princesa fossin ben atesos i quan tothom estigui allotjat, la família reial i la nouvinguda es van reunir al menjador per sopar en bona harmonia.
2: Heu estat molt amable, majestat.
3: El nostre deure era acollir-vos. Per cert, cap on cau el vostre país? És lluny, Sustrom? He de confessar que mai no n'havia sentit a parlar.
1: La princesa va respondre totes les preguntes del rei, mentre el príncep la mirava embadalit. El minyó, amb la forquilla a la mà, no havia tastat el menjar. Coses d'enamorats. La reina, més pràctica, havia estat rumiant com podria esbrinar si aquella noia era o no una princesa reial. Havent sopat, la reina va pregar a la princesa de Sustrom que restés a palau.
4: Seria una imprudència que sortíssiu amb el mal temps que fa. Val més que passeu la nit a palau i demà ja veurem què cal fer.
1: La reina en persona es va preocupar d'arreglar la cambra de la princesa. Sense que ningú sabés, va agafar un pèsol de la cuina i el va posar sota el matalàs. Va fer-hi posar 20 matalassos més i 20 edredons de ploma d'oca.
4: A veure què passa.
1: La nit va passar. El nou dia va despertar la gent sota un cel sense cap núvol. El príncep, que havia passat la nit neguitós, ja es passejava amunt i avall del gran saló de palau, esperant veure de nou la seva estimada princesa. Però va ser la reina la primera a anar-la a trobar per donar-li el bon dia.
4: Bon dia. Com heu passat la nit, estimada?
2: Em sap molt greu dir-vos, però no he pogut dormir tota la nit. No he pogut saber què era, però un objecte dur m'ha martiritzat fins ara. Estic tota jo plena de blaus. Mai de la vida no m'havia passat una cosa semblant.
1: La reina escoltava satisfeta. Era ben clar que només una princesa reial de debò podia notar la nosa d'un trist pesolet posat sota una vintena de matalassos i d'edredons de ploma. Només una princesa de sang reial podia tenir la pell tan fina. Molt contenta, la reina va donar el bon dia al seu fill i tot fent-li un petó, li va dir a cau d'orella.
4: No pateixis més, fill meu. Si la princesa de Sustrom t'agrada, podràs casar-te amb ella sense que el teu pare hi posi entrebancs. És una princesa com Déu mana, t'ho asseguro.
1: Les noces es van celebrar a la primavera i la història assegura que ben poques parelles de prínceps d'aquest món han estat tan felices com la del nostre conte. I aquell pèsol que els havia portat la felicitat va ser guardat com una més de les joies de la corona. I si no voleu creure que aquesta història hagi pogut passar, aneu a un petit regne situat al nord del continent, on encara avui el plat nacional són els pèsols bullits.

0: Mercè, t'imagines ser el peix més bonic de tot l'oceà? Tenia unes escates que brillen amb tots els colors de l'arc de Sant Martí.
1: Oh, Lluís, això deu ser impressionant, com un tresor vivent nedant entre els coralls. Però saps què diuen? Que de vegades la bellesa, si no es comparteix, pot arribar a ser una mica solitària.
0: Ah, això mateix li passa al protagonista del tercer conte d'avui, el peix irisat. És tan vanitós i està tan orgullós de les seves escates de plata que no vol jugar amb ningú ni vol compartir la seva llum amb els altres peixos.
1: Però el mar és molt gran i molt profund, i quan el peix irisat es queda sol, s'adona que la seva brillantor no serveix de res si no té amics amb qui gaudir-ne.
0: Ah, agafeu aire i poseu-vos les ulleres de bucejar, perquè ara mateix us explicarem el peix irisat.

0: Lluny, en alta mar, hi vivia un peix. Però no era un peix corrent. Era el peix més bonic de tot l'oceà. El seu vestit d'escates resplendia amb els colors de l'arc de Sant Martí. En els altres peixos admiraven les seves escates tornassolades, li deien el peix irisat.
1: Vine, peix irisat, vine a jugar amb nosaltres!
0: Però el peix irisat passava sempre de llarg, callat i orgullós, i feia llullir les seves escates. Un peixet blau el va perseguir nedant.
2: Peix irisat, espera'm! Dóna'm una de les teves escates lluents. Són precioses i tens tantes...
3: Que et regali una de les meves escates? Però què t'has pensat? Sóc el peix irisat. Fuig d'aquí!
0: Espantat, el peix blau es va allunyar. Exaltat, va explicar als seus amics el que li havien dit al peix irisat. A partir d'aquell dia, ningú no va voler tenir res a veure amb ell. Li giraven l'esquena quan passava. De què li servia ara al peix irisat les seves escates lluents? Si ja no l'admirava ningú. Ara era el peix més sol de tot l'oceà. Un dia se'n va queixar a l'estrella de mar.
3: Però si sóc jo, molt bonic, si tinc les escates més maques de tot l'oceà, com és que no agrado a ningú?
4: En una cova darrere del banc de coral hi viu el Pop Octopus. És molt savi. Potser ell et podria ajudar.
0: El peix irisat va trobar la cova. Era ben fosca, amb prou feines s'hi veia. Però de sobte van aparèixer dos ulls lluents que el miraven.
5: T'estava esperant. Les onades m'han explicat la teva història. Aleshores, ja no seràs el peix més bonic de l'oceà, però tornaràs a estar content, molt content.
0: El peix irisat volia afegir alguna cosa, però Octopus ja havia desaparegut. El cap li donava voltes i es preguntava tot horroritzat.
3: Regalar les meves escates? Les meves escates lluen tan boniques. Mai de la vida, mai de la vida. No i no. Com podria ser feliç sense elles?
0: De sobte, va sentir un lleuger cop d'aleta al seu costat. Tornava a ser el peix blau.
2: Peix irisat, si us plau, no siguis dolent. Dóna'm una de les teves escates lluents. Una ben petita.
0: El peix irisat es va quedar dubtant. Una escata lluent ben petitona? Va pensar que gairebé no la trobaria a faltar. I amb molta cura, el peix irisat va arrencar-se del vestit l'escata lluent més petita que va trobar.
3: Té, te la regalo, però ara deixa'm en pau.
2: Moltes gràcies, moltes gràcies. Ara sí que ets bo, ets molt bo.
0: El peix irisat se sentia molt estrany. Va seguir amb la mirada el peixet blau durant molta estona, veient com s'allunyava content, tot fent zig-zag dins l'aigua. Li havia regalat una escata lluent! El peixet blau lliscava com un llamp dins de l'aigua amb la seva escata lluent i ple de felicitat, de manera que el peix irisat es va trobar envoltat d'altres peixos. Tots volien una escata lluent, i ves per on el peix irisat va repartir les seves escates aquí i allà i... Cada vegada li feia més il·lusió i se sentia més feliç. Era allò que li havia dit el Pop Octopus. Com més li brillava l'aigua al seu voltant, millor se sentia entre els altres peixos. Finalment, només li va quedar una escata lluent. Havia regalat totes les altres i era feliç, feliç com mai ho havia estat.
1: Vine, vine, peix irisat, vine a jugar amb nosaltres.
3: Ja vinc.
0: I el peix irisat se'n va anar content amb els seus nous amics. I conte contat, ja s'ha acabat.
6: Doncs ara traiem una altra paraula oblidada del nostre bagul. I avui porto una paraula que jo desconeixia. En un concurs de ràdio es plantejava un enigma i la pista era pal clavat a terra en plena fredurada. Ajudada per l'amic Google, he arribat a la paraula jaló i l'he endevinada. No sempre l'endevino, però aquesta sí. L'explicació del presentador d'aquell programa ha sigut: un jaló és un pal que es clava a terra per indicar una alineació i en català central sona com la fredor intensa que anomenem jaló.
7: Doncs ja tenim una paraula més, Mercè. De fet, la paraula mullo és sinònima de jaló, tot que no servia com a resposta a l'enigma, evidentment. Aquesta paraula mullo també es pot definir com una pedra o un altre senyal clavat a terra per indicar fins a on arriba el camp o el terreny d'un propietari. També hi ha mullons que indiquen els quilòmetres d'una carretera o d'una via de tren. Un dia explicarem quina relació té aquest senyal o pedra, Molló, amb el poble preciós de la comarca del Ripollès, Molló. Hi has estat, Mercè?
6: Doncs sí. Sí que hi hem estat un parell de vegades. Alguna vegada que hem anat a Set Cases.
7: Ah.
6: Doncs a partir d'aquí hem fet diferents excursions per aquesta zona, que per cert és preciosa, i el poble de Molló m'encanta, és molt bonic.
7: Tots els pobles aquests del Pirineu són molt,
6: Tots tenen el seu encant, és veritat.
7: Ai, bé, va, no ens posem nostàlgics i preparem d'altres paraules, perquè la propera setmana us traurem una altra paraula del nostre bagul. Ah, i si vosaltres que ens escolteu coneixeu alguna, ens la podeu fer arribar al correu del programa onavitlles@gmail.com. Thank you.

0: Lluís, avui hem triat un llibre que trenca amb els cànons de bellesa i inspira a ser més positius. D'alguna manera, aquest conte té a veure amb el de la setmana anterior que parlava de posar etiquetes. El recordes?
1: I tant, i tant.
0: Doncs el d'avui es diu El que ens fa únics. La seva autora és la Belén Llorente i la responsable de les boniques il·lustracions és la Yesha L. Rubio. Ella va començar a dibuixar des de ben petitona. I, Lluís, ens en pots explicar una miqueta d'aquest conte? Però,
1: només una mica,
0: que et conec.
1: Bueno, vinga, l'escurçarem una mica. El color de pell de la Dina no és com la dels altres, no és com la dels altres nois de la classe. El Lluís, de vegades, tartamudeja, no sóc jo, eh? El Ciro porta cadira de rodes i l'Alan vol dir-se Nala. Però res d'això els atura. Volen salvar el món de la contaminació, viatjar, tocar instruments, ser fotògrafs i llegir molts llibres. Tots ells són especials i tenen alguna cosa que els fa únics. Res els tira enrere malgrat les diferències que hi ha entre ells. Tenen molt clar quins són els seus objectius i els aconseguiran, o si més no, ho intentaran amb totes les seves forces. Recordeu, El que ens fa únics, de Belén Llorente Origidali, amb il·lustracions de Ayesa Rubio, editat per l'editorial Astronave i recomanat per a nens i nenes a partir de 4 anys.

0: Conte contat, conte acabat. Per la ximeneia s'han anat i el cor se'ns ha quedat.
1: Qui no el vulgui creure, que el vagi a veure. I si no és veritat, doncs ens hagin ben enganyat.
0: Però el que no és cap engany és que el rellotge no s'atura i els minuts de l'hora del conte s'han escolat com sorra entre els dits. Toca acomiadar-nos per avui, Mercè.
1: Sí, hi ha moltes maneres de tancar el gran llibre de l'hora del conte. N'hi ha que diuen, i que t'acric, que t'acrac, el conte ja està al sac. I d'altres que asseguren que, si el conte és bonic, ens veiem amb l'amic. Vosaltres potser no tenim sac, però si moltes ganes de moure el cos amb la cançó Bye Bye Monstre de la Damari Gelabert.
0: Marxem amb la motxilla plena de noves històries, però des d'aquest mateix instant ja estem buscant els millors contes per la setmana que ve. No us oblideu de sintonitzar-nos el proper dia a la mateixa hora. Gràcies a la xarxa de comunicació local ens trobareu a molts racons de Catalunya i Andorra.
1: Que tingueu una setmana de llegenda, d'aquelles on tots els desitjos es fan realitat.
2: Ai!

0: Molt bona tarda. Dos quarts i un minut i aquí comença Noches de nit. Puja el Joan. Just purse your lips and whistle. That's the thing. Hey, always look on the bright side of life. Bé, avui al Noches de nit, com ja sabeu, el programa cultural per excel·lència de Ràdio Argentona, estarem amb vosaltres des de dos quarts de vuit fins a les nou, o potser una mica menys, perquè avui és un dia especial, amb tots els sentits, i potser, però bé, nosaltres intentarem, ja sabeu que és el directe, encara que ho esteu, potser alguns el sentin el dissabte, però estem en rigorós directe. I avui en el Noches de nit, a part d'acompanyar-nos a la música, aquesta vegada ens acompanyarà la música d'un clàssic. I quan per mi clàssic, que sóc un boomer, però per mi clàssic són peces com i grups, per mi uns grans músics que són els The Police, amb gent com el Andy Summers, com el Stewart Copeland i com, evidentment, el gran Sting. Estarem escoltant algunes cançons dels The Police i avui, per acomiadar el programa, perquè avui és l'últim programa de la temporada 25-26, ens tornarem a veure al setembre o a l'octubre, que ens atarem la temporada 26-27. Doncs avui tindrem en Subinyà, l'Enric Subinyà, explicant-nos, bé, ell sabrà, segur que ho sap més bé ell que jo, però ens explicarà algunes d'aquestes històries que poden ser locals o maresmenques, però en tot cas, quilòmetre zero. I també estarem amb la Teresa del Cucut, que també ens portarà alguna novetat a nivell de llibres o d'editorials, etc, etc, etc. Doncs res, dit tot això, avui som els Noches, però només hi ha un sol Noche, però sempre serem els Noches, en aquest cas un servidor, en Jaume Mallet, Jaume Noche, i res, comencem. I com que lo prometido es deuda, comencem amb Police, que... Joan, quina peça? Aviam si me'ls... Ah, Walking on the Moon, home, per favor... Joan, que bo que ets. És bon tot, en Joan. Doncs el Walking on the Moon, encetem Police i de seguida passarem a parlar de història local amb l'Enric Subinyà. Walking on the Moon, Police.
1: Vamos allá, ¿no?
0: Vamos allá.

Si t'agradava la partida de TV3, has d'escoltar Noches de nit. Per què? Per estar al corrent de tot el que passa a la cultura i, de passada, trencar-te el pit. Noches de nit a Ràdio Argentona, cada dilluns a la nit. No t'ho perdis, i tampoc la partida de TV3.

0: Ara, baixa-la, Joan, baixa. Baixa la música, si no, no ens sentirem. Bé, doncs estem aquí passant 10 minuts de 7:45 i lo prometido es deuda, i tenim aquí l'Enric Subinyà, que s'ha volgut sumar a l'últim programa de la temporada.
1: Sí, home, m'ho vas demanar, vindràs, no, dimarts, que és el darrer programa. Dic, sí, home, sí,
0: home, no pots comptar-hi. Clar, dic que, home, si pogués, tots els que col·laboreu per celebrar que és l'últim programa, però no podia ser, doncs, l'Enric. Bé, jo t'he anunciat com una persona que sempre ens parlaràs d'història local o comarcal.
1: Sí.
0: No sé si m'he errat gaire.
1: No, amb molta diferència, més local que comarcal, però és que és cert que a vegades traiem algun tema de proximitat, no tan local, com, però avui no. Avui, de fet, parlarem d'Argentona. Avui perfecte. Serà local, local, quilòmetre zero.
0: Perfecte, em sembla molt bé.
1: De fet, recularem 149 anys enrere.
0: M'agafa de resquillada, eh?
1: Sí, no te'n recordes, no, d'aquella època?
0: No, però, no. Però em va venir de pèls.
1: Parlarem del 1877, d'una excursió argentona per part d'un barceloní. O sigui, era el centre estudis... El centre excursionista de Catalunya es va fundar el 1876, enguany fa 150 anys.
0: Ah, cony.
1: I clar, hi havia, era un grup, la gent que formava part del Centre Excursionista de Catalunya d'aleshores, no hi havia cap treballador de fàbrica, eh? O sigui, tot era burgesia, sí. I tot era classes benestants que volien descobrir el país i bueno, i amb aquesta descoberta del país tenien un butlletí propi que li deien Memòries de l'Agrupació Científica Excursionista de Catalunya, i en allà anaven publicant les excursions que feien allò per conèixer país, perquè, clar, Argentona quedava una mica lluny. En aquells moments ja tenien tren...
0: Clar, llavors molts llocs quedaven lluny.
1: Quedaven lluny, encara. Exacte. Vull dir, encara recordo, sense anar més lluny, el 1909 o 8, quan Puig de Falc se'n va a salvar les pintures de la Vall de Boí, va anar per Toulouse. O sigui, anar a la Vall d'Aran el 1910 era Barcelona-Toulouse en tren, i de Toulouse cap avall, entrar a la Vall d'Aran, travessar el port de Viella i baixar a la Vall de Boí, evidentment amb mules. Però imagina't com es havia d'arribar. Allò ens dius, clar, és que allò es va conservar molt. Clar, és que es va conservar, és que era el cul del món.
0: I tant.
1: O sigui, si per anar hi havia d'anar per Toulouse no hi anava ni Déu allà.
0: I tant.
1: Per tant, clar, per això està conservat, i per això tenim les pintures, tenim les gràcies.
0: Bueno, i per això també es va fer algun espoli,
1: sí.
0: Perquè precisament estava el cul del món i abans no arribés la informació...
1: I el d'allà deia, estàs segur que t'interessa això? Per 50 duros m'ho compres? I clar, no diran
0: cap... Deia que sí.
1: De fet, aquí veurem un exemple d'això a Argentona, també.
0: Només un petit incís. Sí. Mira, avui a Ràdio 4 parlàvem de la figura d'en Verdaguer, d'en Cinto Verdaguer. Sí. Llavors, va relacionat amb això perquè... on va morir en Cinto Verdaguer guarden el llibre de condols.
1: Sí.
0: Val? I les dues primeres persones, no me'n recordo dels noms, però un és pintor i l'altre també era un intel·lectual. I són les primeres persones que firmen el condol. I ell pregunta als que estaven a la ràdio, diu, sabeu per què? I diu, estem parlant de principis de segle, diu, sabeu per què? Diu, perquè tenia un cotxe.
1: Ah, clar, perquè ell, recordem que va morir per allà de l'Altibidabo, més o menys.
0: Sí, que inclús podies dir que és a prop.
1: Sí, però que em sembla que ara és un centre de recerca de literatura, alguna cosa així, de l'Ajuntament de Barcelona, no hi ha estat mai, eh? Però clar, evidentment està a prop, però si havies de pujar a peu des d'una Barcelona que aleshores acabava a l'Eixample, no hi havia la Vall d'Hebron, com aquell que diu, clar, era lluny,
0: perquè és
1: pujar al Tibidabo i baixar una mica cap al Vallès, si no me'l recordo.
0: Per
1: tant,
0: que,
1: clar, tenien cotxe i amb el cotxe van poder pujar. Van agafar l'auto i van anar cap allà.
0: Molt bé.
1: Clar, aquest no va venir amb auto, perquè el 1877 encara no hi havia autos. Aquest devia venir, no ho posa, però imagina que va anar en tren a Mataró.
0: I encara sort,
1: i devia pujar amb Tartana, potser Argentona, o ja va venir de... Si era excursionista, potser ja va pujar des de l'estació cap aquí. De fet, és un tal Eudald Canivell, nascut el 1858, per tant tenia 19 anys.
0: Anava a dir...
1: 58, 77, 19... Entre 18 i 19, depèn de quin mes fos. Per tant, era un jovenet, jovenet, jovenet. Va morir l'any 28, amb 70 anys. I aleshores tenia 18 anys, exacte, i va dur a terme una excursió particular que el portà a Argentona per motius personals el 16 de novembre de 1877. I va fer la ressenya a la revista aquesta que us dic, i amb un article publicat al Fons 88 de fa 5 anys, Joan Armenguer ens va fer una mica la crònica aquesta. Mm. Aquest Eudald Canivell, a la llarga, va acabar sent il·lustrador, gravador i impressor de bibliòfil. I va arribar a posar un nom en una lletra que li deia Gòtic Incunable Canivell. O sigui, en aquella, quan tenen Times New Roman, Arial, sí, doncs n'hi ha una que es veu que és seva. Llavors, Argentona, ell ja diu, un dels llocs on te vaig és Argentona, de la que vos parlaré ben poc, per no fer-me nutjós, i si sols per dar-vos compte d'una troballa i d'una profanació. Això és el que dius, troballa i profanació. A veure què serà. I llavors comença, diu, l'església de Sant Julià d'Argentona és l'únic que pugui veure de la població. És una elegant arquitectura gòtica. Damunt la porta, ben resguardada del temps, hi ha pintada la fetxa de consagració, que ara està restaurada i es veu molt bé. Mm-hmm. Recordaré que així per sobre diu, diumenge, el dia de l'Àngel Custòdia, 12 d'octubre de 1539, la present església i campanes foren consagrades. Això avui en dia es llegeix molt bé, però veu que en aquell moment costava una mica de llegir. En l'interior és molt notable i a l'altar major, que mereix un detingut i minuciós estudi, me paregué ésser d'últim del segle XV o de principis del XVI. Sabem perfectament que és de més o menys 1524, per tant, principi del XVI, i si recordeu, enguany, a la Festa Major d'hivern, vam inaugurar una exposició en la mateixa església amb una conferència de la Cristina Fontcoberta on ens va parlar d'aquest retaule que fa poc va fer 500 anys i que malauradament fa 90, sí, exactament aquest estiu farà 90 anys, perquè farà 90 anys de l'inici de la Guerra Civil Espanyola, ens el van cremar i el van perdre. Sabut és el mal gust dels segles XVII i XVIII en fet que no arribessin intactes fins a nosaltres algunes obres d'art. En aquest cas, se troba l'altar de què m'ocupo, postelo sacrari barroc, que se situa un magníssim primitiu. Quals artístiques tapes resten avui damunt d'una llibreria en la rectoria. Cal dir que ell era molt amant de l'art gòtic i precisament diu, sort en teniu Argentona, que s'ha conservat perquè a molts altres llocs el barroc del 17 i 18 ha destruït aquest tipus.
0: Es carregava el gòtic.
1: Llavors, bueno, hi ha altres barrocs impressionants, com el que tenim de Viladomat als Dolors, el del Roser també de Santa Maria, o el que tenim també d'Arenys de Mar. Per tant, hi ha altres barrocs molt destacats, però sí que és cert que normalment els que es conserven com a gòtics tenen un aire una mica pers amb Borrassà, amb Huguet, amb una sèrie d'autors quan que n'hi ha molts menys, i sembla que tinguin una mica més de categoria. Altre altar del segle XVI és també digne d'ésser cementat. Més per desgràcia, mans sacrílegues mutilaren gran part de ses velles figures. La trona, tan coneguda i també cremada, sí, és una magnífica obra de talla que, si bé té imperfeccions, no per això deixa d'ésser notable. El senyor rector va mostrar-me un plec de pergamins que no vaig registrar per falta de temps. Una altra de les coses que es va perdre és l'arxiu parroquial. O sigui, tenia un arxiu parroquial molt ric. Els arxius parroquials gairebé ho registraven tot. Tot què vol dir? Des de la part notarial, hem de recordar que Argentona, sobretot segle XV, XVI i XVII, gairebé l'únic notari que hi havia era el rector, per tant, un home anava a testar, a fer capítols matrimonials i a fer molta altra, una compra d'una terra, un que deixava un bou amb un altre, tot això registrava. Això està tot perdut i cremat. Hi havia pergamins antics des del segle XI, també tots perduts i cremats. Hi havia els llibres d'obra on te registrava cada... Per exemple, haguéssim trobat la trona, qui la va fer, què van pagar, tot això, que ara no sabem ben bé qui és l'autor. Per tant, realment, aquests arxius parroquials, què es va salvar? El que intentaven salvar dels arxius parroquials eren els llibres sacramentals. Baptismes, defuncions, matrimonis, compliment pasqual, que era un cop a l'any que es feia, es anava a combregar a cada casa, i a vegades també els llibres de com si diu, de confirmacions. Uh-huh. Llavors, el primer que intentaven salvar eren aquests llibres perquè donaven fe una mica, i a més feien falta quan algú es volia casar, havia de trobar fe de baptisme, I Argentona van aconseguir salvar tots els llibres de matrimonis, tots els llibres de funcions i els llibres de baptismes a partir de principis del segle XIX. Desconeixem on estan els 7 primers volums. Igual un dia apareixeran. Perquè el que van fer és ho van anar guardant per cases.
0: Es donen per perduts.
1: Però no desapareguts. Potser no desapareguts.
0: En el sentit de ser cremats.
1: A Mataró, per no anar més lluny, ens faltava el primer llibre de matrimonis. I fa uns 15 o 20 anys ens el van portar. Algú el va trobar per casa i mira, el meu avi es veu que tenia això a casa. Perquè quan van fer aquest salvament, què es va fer? Tu, emporta-te'n 8, tu 8 més, tu 10 més, tu 12 més, i ho van repartir per les cases. I aquests 7 primers no han aparegut mai més. Potser encara estan en alguna casa argentona, potser s'han llançat, o potser a qui els va tenir se li van cremar. Però bueno, no perdem l'esperança que apareguin. És l'únic que tenim de l'arxiu parroquial.
0: Vaja, vaja.
1: Aleshores, diu que l'actual rector de Sant Julià ha escrit una monografia de l'Església d'Argentona on sembla dir que hi havia tots els datos d'aquests documents. De fet, en l'inventari que es va fer de la parròquia a finals del segle XX, hi ha un volum que es diu Històries del Templo Parroquial d'Argentona, escrita con arreglo a documentos de varios archivos por mossèn Francisco Crucella, rector d'Argentona, 1873. Formava part de l'arxiu parroquial i, per tant, l'han perdut. També és un llibre que devia ser molt interessant. Diu, el senyor rector li havia indicat amb un consorci del Centre Excursista de Catalunya que allí a prop hi havia les runes d'un temple que se suposava era dels templaris. I vaig indicar-li un propòsit, que no era altre que visitar-lo. I en efecte m'hi feu acompanyar. O sigui, el rector va fer que algú l'acompanyés en aquest excursionista a visitar un temple que estava a prop i que sembla ser que eren dels templaris. Quin temple era? Ell diu, prop d'Òrrius, a una hora escassa d'Argentona, en un marge basat per lo poètic rieral d'aquest nom, resta coberta d'herbam avui aquella deserta església convertida en estable. Sant Pere declarà.
0: Ah.
1: Que aleshores tenia, no, estava, quan diu sacríleg, havia estat, ja no tenia funcions religioses, i era l'estable de la masia de Can Marc del Priorat, que és el que hi ha al costat. Al peu mateix hi ha un gòtic casal habitat per senzills pagesos. Allí vaig anar preguntant si tenien algun objecte pertanyent a la mentada església. Potser el senyor rector m'havia dit que quedaven allà algunes imatges antiquíssimes. Aquella bona gent m'havien pres per alguna espia de malfactors i em contestaren esbarats negant-me que ells tinguessin res. Procuraren d'un modo ben dissimulat provir-se d'alguna arma i après estigueren per mi. Vaig demanar-los que em deixessin veure l'interior de l'església. M'obriren la porta i em sorprengué la grandiositat d'aquell lloc, que tant a part mesquí per de fora com pot veure's en l'adjunt croquis. Va fer un croquis que surt dibuixat en aquest article, que es veu, o sigui, era dibuixant, ens va fer un petit croquis. No sé pas si serà ver que hagués pertancut als desgraciats templaris, com havia assegurat el rector d'Argentona. Més és ben cert que l'austeritat aquella emmiralla ben bé amb la seva milícia. De fet, a hores d'ara, no tenim cap indici que ens faci pensar que fos un temple de templaris.
0: És que, de fet, tornava com a preguntar perquè era la primera vegada que sentia això.
1: No, això és imaginació, suposo, del rector de l'època del qui va anar-hi. Vull dir, no, ho descartem totalment. Tres són les altars o ares que hi ha allí, i tots tres d'aquesta mena, si bé que amb menys proporcions. El lloc que ocupava el presbiteri és marcat per dos o tres graons i una volta. Hem de recordar que quan entres Sant Pere de Clarà, la part de l'altar té tres graons que puja. A l'observar aquella obra vaig entusiasmar-me i aquella bona gent, al veure que mapava aquell estable, quedaren convençuts de que no se les havia amb qui ells havien cregut. Llavors varen mostrar-me tot quan me pogués interessar. Es van obrir els pagesos. I com havia vist en un racó les tapes de dos sepulcres, vaig preguntar si tenien lo restant de l'urna. O sigui, ell va veure en un racó que hi havia dos tapes de dos sepulcres. I em mostraren damunt d'un safreig aquells objectes qual destino és avui lo de servir de planter per a tarongers, essent les dues calaveres que contenien soterrades en un molt lluny. O sigui, van agafar el sepulcre, els van obrir, van treure els ossos i els van soterrar per allà i feien de planter per tarongers. El lloc que ocuparien los sepulcres sembla ser l'una al vell costat de la porta on se veu un ninxo gòtic, que encara hi són, al vell costat de la porta. On són ara aquests sepulcres amb les tapes? Aquí al davant, exacte. Suposo que Puig i Cadafalch, quan hi va anar 20 o 30 o 40 anys enrere, em sembla que era a principi del segle XX, encara es devia trobar amb les tapes per allà, i amb el que era el sarcòfag fent de planter. I va dir, saps què? Me'ls emporto i els entaforo a la façana de l'església, que si no, allà estaran més... protegits, i de fet ens han arribat els nostres dies. Si arriben a allà, vés a saber on estarien. Segurament perduts.
0: Segurament. Vaja, però el que tu dius...
1: Vaig recordar-me que no havia vist les carteles que acostumen a sostenir els sepulcres gòtics. Els sepulcres normalment estan sobre... Les carteles són com dos peus que els aguanten.
0: Sí.
1: I em digueren que eren dos lleons que havien donat a un subjecte de Barcelona. Va venir algú de Barcelona, te'l vols quedar? Vull dir, imagina
0: o,
1: l'art
0: o
1: com...
0: que el de Barcelona va dir...
1: un duro i andant.
0: Dono tant i... Dius,
1: amb això ja... Regalant, els hi van regalar, això no estic segur. Diu, a més, en el casal gòtic conserven un quadre sobre tela representant Sant Pere, en qual resta no es caseix el mèrit. I com hagués significat aquesta qualitat sobre la indicació per a que ho tinguessin en estima, i el dir-los que ells ho compraria, ja que ells no en feien res, varen demanar-me 8 duros. Havent-me penedit després de no haver-ho sabut fer de comerciant. O sigui, el vols, donen 8 duros. 8 duros en 1877 eren molts duros, eh?
0: Sí.
1: Perquè, a més, eren de plata. Vull dir que no era poca cosa. Llavors, ell els hi pregunta, que teniu papers de vell? Papers de vell, serien pergamins. Sí. Bé, en tenim, més són tan vells que ja ningú els sap llegir. Digue'ns, bona gent, i què heu fet dels sants de fusta que m'he dit el rector d'Argentona que teníeu? Com que va venir un dia el senyor bisbe i va traure la benedicció, portaren aquí el Sant Pere, que era el patró de l'església, un Sant Crist i una Mare de Déu, que els teníem per aquí mal endreçats. I havent passat després mossèn Jaume, el rector d'Òrrius, ho va veure i va dir, què en feu d'això aquí? No veieu que algun mosso o vosaltres mateixos pot pecar-hi? I són tan vells i tan mal fets aquesta Mare de Déu i aquest Sant Crist? Lo millor que podeu fer és cremar-ho. Que ni vos farà nosa, ni tampoc ningú podrà pecar-hi. I ho vàrem cremar.
0: Vinga, clar, és un altre temps, una altra mentalitat.
1: Doncs imagina't allò que deia, de dir, pues mira, el rector d'Òrrius va dir, però què foteu-me aquests sants tan vells? Foteu-li foc.
0: Clar, almenys us esperarà foc. Farà llenya.
1: I llavors, ja marxa d'allà, diu, no pugueu figurar-vos la ira que encengué mon cor aquest fet. Al retorn vaig trobar una làpida mig soterrada vora un camí, causant-me tan bona impressió que de moment vaig oblidar lo fet del rector d'Òrrius. No explica res més què és aquesta làpida, on la va trobar. Molt vaig sentir que no pogués arribar fins dalt al castell de Burriac, que per la tradició segura és habitat per bruixes i que tan grandiós se presenta. I una mica acaba l'excursió a Argentona i Òrrius en aquí. Al cap d'un any o dos va venir una altra excursió un altre dia a llegir. Per tant, imagineu-vos Sant Pere de Clarà, estable, sepulcres fent de planter de tarongers, els sants de l'església cremats perquè el bisbe diu algú pot pecar davant d'aquests sants si estan fora de lloc.
0: Això de que Sant Pere de Clarà hagués sigut estable tampoc no fa tant, estic parlant dels anys 90, que feia bolos per les Espanyes i havia vist tant pobles petits de Catalunya com a pobles petits, per exemple, ara em ve el cap a l'Aragó, esglésies abandonades i encara
1: fent d'estable.
0: Encara fent d'estable o de magatzem. De,
1: sí, sí, és que al final, clar, tu vius allà al costat d'un lloc que ja s'ha desacralitzat, que té una bona estructura, que té un bon d'allò, i dius, escolta'm, pues donem-li algun ús. I de fet, nosaltres tenim una foto de principi del segle XX que la vam publicar en un fons, potser fa 10 anys, la vam comprar en un antiquari, on es veu Sant Pere precisament fent d'estable.
0: Fent d'estable.
1: Sí, sí.
0: La pregunta és, un cop, diguem, estan desacralitzats, no sé si és correcte, a qui pertany aquella ermita o església?
1: A veure, en teoria, el fet que estiguin desacralitzats no canvia la titularitat de l'església.

0: Funcions de Catalunya va haver-hi polèmica. Sincerament, no et sabria assegurar, jo crec que aquesta no és una capella particular que estigui adscrita a la masia de Can Marc del Priorat. Jo crec que forma part del bisbat de Barcelona. Jo crec que el propietari és el bisbat, o sigui, és l'església, perquè ens entenguem.
1: Llavors, a nivell de restauració, li pertoca al bisbat?
0: Li pertocaria al bisbat, o com a mínim és el propietari. Això no vol dir que, com passa a molts altres llocs, o sigui, el bisbat és propietari, posem el de Barcelona, de 1.300 esglésies. Evidentment, el bisbat segurament no pot restaurar 1.300 esglésies, i molts cops, si realment l'església és patrimoni del poble i el que es fa una mena de convenis, que dius, pues mira, l'Ajuntament o el poble restaurarà l'església i a canvi tindrem el dret d'ús de l'església per actes culturals i tal, tal, tal, durant 30 anys. Molts cops es busca... si és la parròquia no té sentit, perquè la parròquia sí que és el bisbat i la parròquia qui té que mantenir-la en bon estat. Però clar, en pobles que vas tenen 3 i 4 esglésies, a vegades tens que buscar coses d'aquestes si realment el bisbat... Si arribéssim al punt, de moment Sant Pere Clarà no està en mal estat, però si arribéssim al punt aquell que dius, hosti, necessita alguna cosa perquè tal, tal, és probable que hauríem de buscar alguna manera d'aquestes.
1: Però, almenys de fora no dona aquesta impressió. Sí, sé que havia estat en mal estat, però, per exemple, aquesta església pot, té horaris per visitar?
0: No. Aquesta església està tancada. Normalment tenien la clau els de Can Marc.
1: Què?
0: Can Marc, no tinc entès. Fa un parell o tres mesos estava a la venda. Tothom, si no s'ha vengut, a mi em van passar fa un parell de mesos el típic enllaç de Bitacle o no sé què, que posava Can Marc o Can Figueres, que també és com es coneix molta gent, i estava a la venda. Un milió i mig d'euros, alguna cosa així. Per tant, la masia està en venda. Jo diria, no sé si encara hi viuen els Figueres o hi viu algú per allà dalt. Jo ara fa molt de temps que no hi vaig. Sí que és cert que cada any per Sant Pere, per tant, normalment, mira, si ara agafo el calendari d'aquest mes...
1: Sant Pere és ja?
0: Sí, per això. Segurament el diumenge 28, em sembla que Sant Pere, no sé si és 26 o 27 o 28, alguna cosa així.
1: Sí.
0: I normalment el diumenge després de Sant Pere fan l'aplec. O diumenge o dissabte, ara tinc dubtes. Per tant, és probable que el 27 o el 28 sigui l'aplec de Sant Pere i aquell dia sí que l'obren i sí que fan una... O menys fins l'any passat s'hi reunia una sèrie de gent, cantaven uns gotxos, feien un berenar... Per tant, és possible que a finals en 15 dies hi hagi una pleca a Sant Pere de Clara. És molt possible.
1: No, t'ho dic tot això per aquelles coses que a vegades ens passen, gent que anem a la muntanya, no sé què, que a vegades et trobes amb històries que com a mínim queda el dubte, no? Nosaltres vam... un grup de gent vam anar a fer una caminada i vam anar a Sant Pere de Clara.
0: Vale.
1: Vam parar allà i vam venir a esmorzar. Una persona treballadora, perquè m'entenguis, de la masia del costat, ens va venir i ens va donar a entendre que havíem de marxar perquè es anava a fer un acte a la masia, saps que aquesta masia...
0: Sí, sí, que a masia fem casaments i bodes i bautizos, sí.
1: I donava a entendre, cosa que també em va sorprendre, perquè, com saps, a prop de la masia hi ha lloc per aparcar, doncs es faria un acte en allà, inclús que potser algun cotxe aparcaria en allà. I ens feia fora del lloc. Jo
0: no tinc entès que la masia pertany... L'altra cosa és que quan ells tenen com la clau, sí que és cert que allà s'hi ha casat algú i pot ser que...
1: Clar, però és allò del privat o del públic, clar. No? Dius, allà... Educadament nosaltres li van dir no, nosaltres venim a esmorzar i ja està. Però, per altra banda, em va quedar el dubte de dir, escolta, si em vull quedar a esmorzar i em vull quedar assegut 3 hores aquí, qui ets?
0: Exacte. Dir, jo...
1: I aquestes coses m'ha passat amb camins i coses.
0: Clar, sí, que dius... sí que és cert que a vegades hi ha esglésies que són privades.
1: Per això et feia la pregunta.
0: Perquè amb el temps han acabat en mans d'una masia, el que sigui, inclús aquestes romàniques. Sí que és cert que hi ha camins, per exemple, el camí que porta allà potser pot ser públic fins a Sant Pere, però de Sant Pere endavant segurament és privat. Per tant, tot aquest tema de camins, sempre... Ja, Sant Pere de Clara gairebé posaria amb el foc que és públic, que és de l'església. Per tant, no és ell qui pot dir que no hi vagis. d'aquesta manera. Per tant, quan no hi ha ningú de l'Església...

0: allà que et digui vine o no vine. Ara, jo sé que algun cop que jo hi he entrat i tal, tal, qui m'ha facilitat la clau per entrar solen ser allà, perquè, clar, si no, aquí la, no dubto molt que aquí el rector de Sant Julià la tingui, per tant, la, per proximitat, molts cops les claus d'aquest tipus d'ermites no. Les tenen a masia propera i n'acaben fent un ús privat d'una manera o altra, però clar, que en facis un ús privat no vol dir que quan hi vagi algú, altra cosa que diguis, mira, si ara volíeu visitar-la, espereu-vos una mica.
1: No, no era el cas, no era el cas. No,
0: no, perquè et dic, no, jo crec que la setmana que ve o l'altra, la setmana que ve no, l'altra segurament hi haurà la plec, per tant, seria l'oportunitat qui vulgui, perquè realment costa molt d'anar a visitar Sant Pere.
1: Bé, per això també et feia
0: i
1: aquesta pregunta.
0: Tu hi has estat, jo hi he estat, però estic segur que encara avui en dia molts argentins no han estat. I mira què et dic, potser seria ara que n'hem parlat i que ve to, potser seria l'ocasió per intentar, suposant que aquest any per Sant Pere no es fes la plec, està en la masia en venda i tal, tal, de buscar alguna manera per fer un dia alguna visita a Sant Pere.
1: Home,
0: anunciar-li i dir, pues, el dissabte, estaria 17 de setembre, mira, a les 4 de la tarda,
1: ja tens,
0: tothom
1: ja
0: qui vulgui, obrim Sant Pere i us explicarem tota l'arquitectura, tot el no sé què, tota la història.
1: Estaria molt bé.
0: Potser estaria bé, perquè estic segur que molts argentonins no hi han estat mai.
1: Doncs, Enric, ja tens deures.
0: Pues ja tinc deures, ja me'ls apunto.
1: Si vols aprofitar la benentesa i comprar la casa, la masia...
0: No em faria res, però no tinc prou caix.
1: Anava a dir, que no et faria res, n'estic convençut, igual que a mi no em faria
0: tu res. Tampoc es faria res.
1: Com moltes cases.
0: S'ha de dir que està molt ben situada.
1: Sí, sí, sí. Sí.
0: O sigui, és una masia que està amb un, està molt, en un lloc molt assolellat, aixecada sobre la vall. Vaja, és una masia que dona goig. Té terres, té un safareig molt important, té aigua. Per tant, sí que és d'aquelles que dius, pues no em faria res. L'únic que em faria és que no crec que tingués això prou...
1: Bueno, pot tocar-te la grossa. Bueno, la grossa, grossa.
0: Ha de ser grossa, eh?
1: Ha de ser grossa.
0: A més, quan veus això, dius un millor i mig d'ells. I clar, llavors, veus allò que et diuen l'altre dia. No, aquest s'ha posat a la venda SpaceX i només en un dia ha fet 150.000 milions.
1: Sí.
0: I dius, o sigui, aquest senyor podria comprar 150.000 masies com aquestes.
1: Exacte.
0: No 150, 150.000. Doncs, bueno, va, doncs deixem-ho córrer perquè...
1: Escolta, has comentat, has dit que aquest, que per altra banda, sí, també s'ha de reconèixer, encara que en termes actuals eren hijos de papà, els del centre excursionista van fer una feina molt important lligat amb l'època, sí, que se la va de anomenar de la Renaixença.
0: De la Renaixença, exacte.
1: De Renaixença, perquè van fer conèixer i posar en paper, van fer inventari de Catalunya.
0: Sí, sí, sí, sí. I van fer moltes guies, molts llibres, molts dibuixos, que si no, no aquest cas el tenim, però si aquesta església que hagués que van anar a terra, per exemple, no van arribar a anar a Sant Jaume de Traià. Sant Jaume de Traià van sobrar el 1880 i pico, no tenen cap dibuix de dintre Sant Jaume de Traià. Per tant, si arriben a Sant Jaume de Traià gràcies a aquesta gent, potser haguessin vist, sí, com era per dintre.
1: Exacte.
0: Vull dir...
1: Però has anomenat els ossos d'aquestes,
0: sí,
1: urnes?
0: Sí, funerals, que diu que els ossos els van enterrar no gaire lluny d'allà. Són senyors del castell de Burriac. O sigui, els que estaven enterrats allà són els d'Esbosc. O sigui, això ho va estudiar...
1: Per tant, també és una cosa...
0: Sí, això va... en Joaquim Graupero va estudiar molt bé. Sant Pere de Clarà es va acabar convertint en l'espai d'enterrament dels senyors de Burriac a partir del segle XIV, que van ser els d'Esbosc. Era com la capella funerària, clar. N'hi havia que tenien, per exemple, els Cabrera es feien enterrar al monestir de Sant Salvador de Breda. Home, és més Sant Salvador de Breda que no pas Sant Pere de Clarà, però bueno, els de Burriac diu que jo també tinc un espai, i es van fer enterrar allà. Per tant, sí que està documentat que en aquests dos sarcòfags que tenim davant de la parròquia, en la façana, hi havien enterrats antics d'Esbosc, perquè, de fet, en els seus testaments ho diuen. Vull ser enterrat a Sant Pere de Clarà, on resta els meus avantpassats. El que no podem saber ni sabrem mai
1: és on estan enterrats.
0: O quin d'aquests dos ha de dir, no, aquest de l'esquerra, aquest sarcòfag era el de Pere d'Esbosc, l'Ovell, i l'altre... No, això no ho sabrem mai, perquè el testament l'únic que diu és vull ser enterrat allà. Hi ha dos sarcòfags i hi ha 4 o 5 que es fan d'enterrar allà. Potser es reprofitaven això, però que són d'Esbosc, segur, i per tant, els restes que hi havien aquí i que es van enterrar no gaire lluny d'allà, com diu ell, eren dels antics senyors del castell de Burriac.
1: Molt bé, escolta, Enric, un cop més, crec que Hem fet un bon final de, temporada,
0: bon final de, curs, de temporada,
1: parlar d'Argentona, que és el que també ens pertoca, evidentment la història ens agrada i per tant parles del que parlis, ens apassiona i ens ho passem bé.
0: I sempre tots aprenem coses, sí, i anècdotes que a vegades no sabem. Alguns sí que deia, això ja ho sabia, això també, però hi ha coses que jo mateix, jo ho he recordat ara, però dius, hòstia, així és que en aquella època van cremar les imatges de Sant Pere Clar, perquè ho va dir el rector, a més, perquè eren pecaminoses, perquè, clar, quan que estaven fora de l'espai sagrat, clar, vés a saber què es podia fer davant d'aquestes imatges. Per tant, més val que les cremem, que la Verge Maria no vegi segons què.
1: Bueno, deixem-ho aquí perquè ens portaria a parlar d'altres coses. Enric, que passis molt bon estiu.
0: Segurament, segur que el passaré i ens veiem a la propera temporada.
1: Exacte, i ja posats a dir, espero trobar-nos pel carrer, perquè bones vacances.
0: Pues bones vacances igualment.
1: Escolta, ja sé que ets un fan del Bruce.
0: Sí.
1: Però el Polis t'agrada?
0: També m'agrada. Vale. També sóc boomer.
1: Vale.
0: El Sol no, no tant com tu, eh?
1: No, jo som el boomer.
0: Tu ets més boomer que jo.
1: Però jo ho dic amb orgull, a més a més. Sí, sí. Doncs espero que li agradi l'Enric, dels primeríssims discos, si no el primer és el segon. Anem a sentir el Soul Lowly, crec que és així, dels The Police.

0: Si t'agradava la partida de TV3, has d'escoltar Noches de nit. Per què? Per estar al corrent de tot el que passa a la cultura i, de passada, trencar-te el pit. Noches de nit a Ràdio Argentona, cada dilluns a la nit. No t'ho perdis, i tampoc la partida de TV3.
1: Els llibres del Cucut.

0: Bé, estem aquí ja, bueno, més que l'equador del programa, i com us havíem dit abans, avui, per celebrar aquest últim programa de la temporada, doncs hem tingut la sort de tenir l'Enric Subinyà, que ens ha parlat de la història molt interessant de, entre moltes coses, de Sant Pere de Clarà. Dit això, també us hem dit que parlaríem de llibres, i evidentment, si hem de parlar de llibres, hem de parlar amb la Teresa del Cucut. Molt bona nit, Teresa.
1: Hola, molt bona nit.
0: Com anem?
1: Esteu ben animats. Bé,
0: sí, la veritat és que sí, et diré estem, però estic, perquè el meu germà avui no ha pogut venir, però potser amb una mica de sort ens està escoltant. Vull dir que està bé que utilitzis el plural. Estem.
1: Compartint i xerrant o escoltant, en tot cas, de les dues maneres hi estem tots.
0: Exacte.
1: Molt bé.
0: Què? Què t'expliques?
1: Mira, demà se sabran quins són els Premis Llibreter.
0: Ah, és veritat?
1: Tant en diferents categories, amb la narrativa catalana, la narrativa traduïda d'altres llengües, també hi ha l'infantil, el juvenil, hi ha diferents categories. L'últim dia, dimarts passat, vam parlar de Sau, que és un dels llibres copta al Premi Llibreter, bueno, un dels tres finalistes. També vam parlar de Virgil, que aquest fa temps que em vaig parlar, perquè és un llibre que em va frapar, em va deixar absolutament tocada i em va agradar moltíssim. I ara, abans de que ens atrapi el dia i ja se sàpiga el premi, tenia ganes de parlar-vos d'una obra traduïda d'una autora molt interessant americana. El títol es diu Cop de llum. El títol ja és curiós. L'autora és molt jove, va néixer l'any 88, es diu Rita Bullwinkel, difícil de pronunciar, és BULLVWINKEL, i en aquesta seva primera novel·la parla de boxa femenina. Ah. Evidentment, la boxa femenina no és el tema principal de l'obra, però sí que a la portada es veu una noia amb un monyo, uns guants vermells, uns sostens d'aquests d'esport de licra, i la boxa femenina, de fet, està com amb una fase de creixement. Poder també tot l'esport que comencen a fer les dones. Vull dir, evidentment, jo he dit ara això de la boxa, i si ens fixem en el futbol, hi ha hagut un canvi, no?
0: Sí.
1: En tot cas, en aquesta novel·la ell agafa quatre combats que evidentment viuran vuit dones, vuit noies, totes molt joves. És una semifinal de box als Estats Units, i elles estan absolutament il·lusionades a guanyar, i a cada combat ell explica com és cada una d'aquestes noies, part del seu passat, part del seu futur. Ens diu com acabaran, és a dir, ens diu que elles totes pensen que d'alguna manera la boxa serà important a la seva vida, i al cap de 20 anys o 30 cap d'elles es recordarà pràcticament de les seves inquietuds com a boxejadores. I aprofitant que ens diu com intenten clavar un cop de puny en un espai que pugui deixar la contrincant, i si sota les costelles o en el ull o l'orella o en el cap o allà on les picaran, mentre vigila això i l'autor ens parla de sistemes de boxa i de normes, també ens parla d'això, de que els estan plenant el cervell en aquell moment, quines són les pors que estan vivint en aquella època de la seva joventut. I també això, de tant en tant ens diu, doncs, la Vicky, per dir un nom, acabarà sent farmacèutica, i d'aquest combat no se'n recordarà amb prou feines. En tot cas, segur que no se'n recordarà ni qui era la seva contrincant. I hi ha espais del llibre que són gairebé telegràfics, són tres frases, però són tres frases que diuen moltíssim del personatge. Es llegeix molt a raig, aquest llibre. És un llibre molt interessant, per totes franges d'edat, vull dir, evidentment, jo com a adulta m'ha agradat molt, però també penso que és un llibre molt interessant quan intentem trobar aquests lectors joves que els hi donem literatura juvenil i ens diuen que no els hi agrada, i a vegades no els hi agrada perquè és un producte massa treballat, massa posat a mida per ells, i una novel·la com aquesta segur que els hi interessa.
0: És difícil trobar... No és una afirmació, és una pregunta com a persona que tens botiga i que veus entrar la gent, i per tant veus entrar les edats. Passa com al teatre, que hi ha una franja d'edats que és més difícil que vinguin a la llibreria?
1: Sí, de fet, jo penso que els joves llegeixen fins a la primària, més o menys cap allà als 10 anys, 11. Després els hi comencen a donar més lectures recomanades a escola i paren una mica de llegir per plaer, llegeixen bàsicament els de l'escola, excepte les lectures compulsives, diguem, de literatura romàntica amb pinzellades eròtiques pujades de to que s'ha de vigilar una mica. Mm. És a dir, aquest romàntici s'ha posat de moda amb aquests lloms pintats i aquesta literatura que després els veiem a Netflix o ho veiem també traslladat amb sèries algunes. La veritat és que hi ha molt més llibre escrit sobre aquest tema que no pas que s'hagi portat a la pantalla. Però pràcticament pocs nois continuen llegint per plaer. Es queden just amb la lectura escolar, en tenen ben bé prou. Les pantalles, tant amb Instagram o altres coses,
0: no llegeixen
1: digital, no és que llegeixin ni novel·la ni assaig en digital, vull dir...
0: No llegeixen, i potser, suposo que és com tot, hi ha una edat que això ho superen, vull dir que tant se'ls infot que els hi puguin dir, però tu saps molt bé que hi ha una edat que... hi ha una edat que busques el grup, formar part, i després hi ha una edat que et passa tot el contrari, que vols destacar, no necessàriament formar part de... No? Llavors, quan a l'edat en què has de formar part d'alguna cosa... si et poses a llegir, ets la rareta, la friqui, no?
1: Sí, jo també veig que els nois, per exemple, s'interessen més per l'assaig, s'interessen més per la política, llegeixen filosofia. Curiosament, els nois llegeixen per comprendre, per aprendre, i els que comencen a tenir inquietuds polítiques o inquietuds socials, sí que llegeixen, no sé, l'home a la recerca del sentit, per dir una cosa, saps? No llegiran, o sigui, si els fan llegir i han de llegir a nivell escolar, ja et dic, sí que després agafen aventura, ciència-ficció, alguna novel·la també realista, la veritat ho he de dir, gairebé sempre protagonitzada per nois, o sigui, si estem parlant d'una novel·la... per exemple, una que va guanyar el Premi Llibreter fa uns anys, que es deia Les històries d'Odun, com es deia aquell d'Odun? Aquell, la protagonista és una noia la Vanessa Verda, em sembla que era, que és una noia que ha de salvar el seu poblat i hi havia una rivalitat entre els que tenien els ulls verds i els que tenien els ulls blaus, i llavors els segresten i allà ha d'anar a buscar la germana segrestada i tal. Tot i ser una novel·la d'aventures situada en una època poc clara, però en tot cas allò medieval i així, i sí que el llegien, però els hi costava, vull dir, d'entrada... El seu fet de que fos una noia ja no els agradava tant. I els frena, això els frena. Jo crec que, per exemple, mira, de tota manera, aquest llibre que et dic, El cop de llum, crec que el llegirien nois i noies, però perquè ja la franja d'edat se'n va per més adults, a partir dels 20-25. Ja. Però jo m'atreviria a recomanar a la més jove, sobretot si són lectors. A veure, els problemes que passen a aquestes noies són, t'he de dir, també, com et diria, també molt americans, no? O sigui, una d'aquestes noies ha hagut de fer molts quilòmetres, pràcticament 2 dies de cotxe, amb els calés que havia guanyat a l'estiu treballant de socorrista per anar en aquest combat semifinal de semifinals que es fa en un gimnàs una mica cutre d'un tio que es diu Bob, i que fins i tot prou feines hi ha públic, o sigui, alguns pares d'alguna de les noies, perquè viuen a prop d'allà, però hi ha 4 periodistes, algun familiar, entrenadors, els entrenadors d'aquestes noies, però més d'una es presenten allà tota sola a viure aquest combat amb una solitud extrema. O sigui que això també, no? Allò, un, per exemple, n'hi ha una que per fer més por en el contrincant fa crits estranys, com d'animal, uns crits que inquietants, que ni tan sols formen part de cap lògica, saps? I és perquè sap perfectament que la bogeria i la tonteria espanten a la gent i és un sistema ja per acoquinar, perquè l'altre ja vagi més encongida. I bueno, no sé si no diré si aconsegueix guanyar o no el combat, perquè qui ho llegeixi doncs no cal fer spoilers, però hi ha actituds d'aquestes, saps? O sigui que te'ls imagines perfectament, eh? Està molt ben retratat.
0: Anava a dir, estan molt ben això, estan molt ben retratats aquests personatges, estan
1: sí.
0: Tant exterior com la seva la seva psique, no? La
1: sí,
0: seva
1: sí. El que els havia espantat, o sigui, hi ha un paràgraf, per exemple, d'una noia que és Gandhi. Gandhi és aquesta que et dic que ha hagut de fer quilòmetres per anar-hi pràcticament sola. I mentre ha estat parlant del cop de puny que ha rebut i tal, després se separa gairebé com si fos un capítol i diu, Gandhi havia pagat la inscripció amb els diners que havia guanyat fent de socorrista. Uns diners que ara li semblaven tacats de sang. Tacats de sang perquè havia mort un nen petit mentre ell era socorrista. Ella el va treure de la piscina que ja era cadàver i això no el pot evitar. Llavors, mentre va fent aquest combat de boxa, no para de veure el cos d'aquella criatura que tenia 3 anyets. I també et diu, més avall, ja hem estat parlant d'altres coses, i després diu, Gandhi era alta i esprimatxada. Tenia el cos de corredora de cross. Tothom li deia sempre que havia de provar de fer curses de fons. Ella no hi estava interessada. T'ha retratat amb 3 línies una figura d'una persona que ja la veig tota l'estona. O sigui, ja la veig ara una mica encorbada, alta, esprimatxada, amb un cos d'atleta, però que ella se'n va allà a rebre i a intentar fombre algun cop de puny per guanyar un combat de boxa.
0: I tota la novel·la es centra exclusivament en aquests combats? O...
1: Dura un dia. És a dir, tot està situada en l'estona que duren els 4 combats amb 2 8 contrincants i coneixem aquestes 8 noies en els seus pensaments més íntims, a les seves pors, al seu passat, una mica al seu futur, amb una pinzellada, però retrata 8 perfils absolutament diferents, amb una cosa tan poc corrent com que 2 dones estiguin fumant cops de puny. Amb una norma que et va explicant allò, no s'hi val per sota del llombrigo, com mou el peu esquerre perquè així el dret li queda més endavant i pot caure, o vull dir, l'autora
0: Sap de què parlo, perquè si més no s'ha informat.
1: Jo, per mi, que s'ha hagut de tragar més d'un partit de boxa, o potser ell en fa, cosa que no sé. Del que sí que sé és que és això, que és molt jove, que és americana, nord-americana, la cultura, la crítica cultural d'Estats Units la tenen absolutament amb allò en agull per veure cap on tira. Barack Obama ja la coneixia, ja va parlar d'ella, sabem que va ser un president rector.
0: Com el d'ara.
1: Sí, exacte, igual. Ben igual, ben igual. I això, que vull dir que és una dona ja amb un nom i molt, molt valorada. De fet, aquesta novel·la ha estat finalista del Premi Pulitzer i candidata al Booker.
0: Ostres.
1: Que és molt interessant. Nosaltres l'havíem destacat ja fa bastant temps a la llibreria i ens va costar una mica que la gent la comprés perquè els hi resultava estrany això de la boxa, saps? Vull dir, a vegades hi ha temes que en comptes d'animar, doncs, poder... És el contrari, poder tirar enrere, saps?
0: Doncs mira que una persona que va tractar, en aquest cas en el cinema, aquest fenomen... Bueno, no va tractar aquest fenomen, perdona, ho dic bé. Va utilitzar com a excusa, però bueno, d'alguna manera també es veu, encara que és més profunda, va més enllà, va ser el famós Clint Eastwood amb la seva One Million Dollar Baby o alguna cosa així, no? Que és una jugadora de que el seu esport és la boxa femenina.
1: Sí, jo vaig patir una borrada amb
0: sí,
1: aquella
0: no, jo,
1: mare i, de Déu, com no, vaig patir.
0: I no farem spoiler, però al final no és esperat. No. I una bona i gran pel·lícula per...
1: Extraordinària, com les que feia en aquell moment.
0: Sí.
1: És que totes eren una passada. O sigui, va viure uns anys a Clint Eastwood que era espectacular.
0: Sí,
1: i aquesta,
0: sí,
1: precisament, és una de les primeres que va destacar, no?, com a director, i que ja d'entrada ell no era el principal protagonista, vull dir que va ser la noia de totes.
0: Sí, sí, sí, sí. Sí, sí.
1: Ell no deixava de ser una mica l'entrenador que feia el que podia, però ella va fer un paperàs, ho recordo.
0: I tant, i tant, sí. I tant. Doncs anem a gombolar, anem a recollir informació. Aviam si ho he dit bé, un cop de llum, pot ser?
1: Cop de llum, sense
0: val.
1: Cop de llum.
0: Cop de llum, l'autora...
1: Rita Bullwinkle.
0: Rita Bullwinkle.
1: V-U-W-I-N-K-E-L. Si ho diguéssim tal qual, sense americanitzar, que jo no puc pas fer-ho, és Bullwinkle.
0: Bullwinkle. I, bueno, el nostre anglès, perquè ens entenguem.
1: Exacte. Traducció. Boníssima, s'ha d'esmentar i s'ha de senyalar de Ferran Ràfols, un traductor de primera línia, que ja sabem que ara, afortunadament, els editors posen el nom del traductor a la portada.
0: Sí.
1: Això és important.
0: I tant.
1: L'editorial La Segona Perifèria, una editorial encara relativament jove, però tot el que ha publicat ho ha fet molt i molt bé. Té la Maria Antonieta de Dallas Bay i té obres extraordinàries. Però... I aquest llibre, ho hem de dir també, finalista del Pulitzer i candidat al Booker anglès. Una fantàstica obra.
0: Molt bé. I... també forma part d'aquell lot de llibres, per dir-ho així, que han quedat finalistes.
1: Exacte. És un dels tres finalistes de la narrativa traduïda, és a dir, narrativa que s'escriu fora d'Espanya, traduïda al català i al castellà.
0: Uh-huh. Val. Per cert, aprofitem la benentesa, i més avui, que és el nostre últim programa. Quan se sabrà... quan tindrem el veredicte final?
1: Sí, demà de matí, a la roda de premsa que faci el gremi de llibreters, el de matí se sabrà, i a la tarda, doncs, els llibreters iran a la gala de l'entrega dels premis.
0: Fantàstic, fantàstic.
1: Sí, a les 8 del vespre.
0: Fantàstic.
1: Sí.
0: Sé que ens has llegit algun fragment, però hi ha algun més que volguessis...
1: Aquesta primera part de precisament aquesta noia, que és l'única que haurem conegut, Gandhi, us puc llegir amb quin estat d'ànim arriba a sobre ja el quadrilàter aquest del combat.
0: Perfecte, doncs endavant, quan vulguis.
1: Molt bé. Gandhi Taylor fa picar les mans, es colpeja el ventre ple amb els punys i pensa que no amb la seva mare a casa, amb el seu germà petit. No en el cotxe, que amb prou feines l'ha pogut dur fins aquí. No en la feina que ha fet aquest estiu, vigilant en una piscina pública sempre plena. No en el nen de 4 anys a qui va veure morir. El nen de 4 anys a qui pràcticament va matar. Ni en les seves galtes braves. No s'hauria de confiar uns adolescents la feina de salvar nens. I tant és quantes classes de reanimació cardiopulmonar t'hagin fet. L'Andy Taylor va matar aquell nen amb els seus ulls distrets. El nen duia un banyador amb un estampat de camionets vermells. Semblava tot ell fet de plàstic. El tacte de la cuixa quan el va treure del fons de la piscina, ja mort, la facilitat amb què el va agafar de tan petit com era, en tot això no hi pensa. Mira la claraboia i la llum que deixa passar en aquest gimnàs de merda i pensa en el que sempre fa malament als combats. El braç esquerre mandrós quan aguanta la guàrdia. El fet que la mà esquerra li cau i no li protegeix la cara si no hi pensa expressament. També pensa com l'atacarà a l'Artemis Víctor. Si no pensa en tot això, el combat s'acabarà en qüestió de segons. Andy Taylor ha de pensar en la distància que li convé i en la panxa. Andy Taylor ha de pensar en la postura corporal. De moment encara seuen i es miren amb els ulls agressius. Es coneixen, però no s'han enfrontat mai. Quan t'apuntes a la Lliga de Boxa Júnior Femenina, hi ha una mena de federació que et cobra $200 i després et regala una subscripció gratuïta a la seva revista, que publica els perfils dels seus membres, les noies boxejadores, una per una, i així veus qui hi ha, encara que sigui a l'altra punta del país, fins que t'acabes fent una idea prou clara de contra qui combatràs. I saps a qui s'ha enfrontat ella i a qui s'enfrontarà i quina és la seva afició principal. Vols que segueixi?
0: És que m'ha copsat molt el tema del... No, és molt interessant pel tema del principi de la... del nen, és brutal. Home, no m'importaria que fessis una mica més.
1: Doncs és que aquest paràgraf, quan ella ja es prepara per la boxa, canvia respecte al nen. T'hi has fixat, no? D'una part a l'altra, diu, quan t'apuntes, doncs hem quedat a la zona aquesta que diu que li regalen, que vas entre cometes, sí, aquesta subscripció, sí, en aquesta revista, que així coneix una mica com són les noies. Diu, és increïble la mena de periodistes que escriuen en aquesta revisteta de pa sucat amb oli. Però és com si sempre els semblés imprescindible incloure aquesta informació tan valuosa sobre cadascuna de les esportistes. Perquè sempre hi és, en cada número. Nom, ciutat de residència, color preferit, afició, combats guanyats i perduts, foto de la noia amb els guants... Pel que fa a la foto, es pot triar, perquè hi ha noies que prefereixen fer-se-la amb roba de gimnàs i d'altres que s'estimen més sortir amb la samarreta de coll halter, els cabells deixats anar, el cap decantat i els guants als malucs. L'Andy Taylor reconeixeria l'Artemis Víctor a tot arreu, perquè l'Artemis és la petita de les tres germanes Víctor, una família de boxejadores, i els seus pares assisteixen a tots els seus combats, vestits amb samarretes amb la paraula Víctor, que és ridícul, és clar, aquesta mania de proclamar al pit el balanç de les victòries de les seves filles. I aquí ja d'entrada t'ha presentat com funciona la premsa més o menys americana del d'allò. Com hi ha uns pares que tenen tres filles boxejadores i van tots vestits amb la samarreta. Com serà aquesta Artemis Víctor, que ja la coneix una mica, aquesta nostra Andy Taylor, que tot t'ho he de dir, perd el combat tremendament, pobrissona. Diu que tothom ho sabia menys ella. És un sol combat, no passa res, n'hi ha tres més, i a més la novel·la no va d'això, de qui guanya no guanya el combat en realitat. Va de tots aquests pensaments, les il·lusions, els desitjos, i com tot això ens canvia, perquè quants de nosaltres n'hem somiat amb coses, no?, els que fan una mica de música, o els que fan teatre aficionat, o els que fan, vés a saber què, que es pensen que potser es guanyaran la vida amb això, i acaben siguent com una d'aquestes noies farmacèutiques o, en fi, o venedores d'assegurances.
0: Sí, i més segons quins, no? Segons quins rams, vull dir que a vegades només s'aplica en el món de les arts o de les arts aplicades, I l'esport també té les seves lligues, diguem, les seves categories, vull dir que un pot somiar això i té tot el dret a somiar, perquè també vivim gràcies o per desgràcia dels somnis, però que a vegades practiques un esport que és més difícil arribar en aquest, no? Perquè no estàs, diguem, a la lliga de l'èlit d'un tipus d'esport, no?
1: I a més que aquestes noies ara ja comencen a ser més grans, però això si ho passem a nens més petits, que juguen a futbol, que els pares no els van a veure, que tothom té esperances que guanyin i resulta que no.
0: I quantes frustracions arran d'això?
1: Sí, vull dir, plors i disgustos, i caps de setmana que en fan quilòmetres amunt i avall tota la família perquè el nen vagi a jugar, i bueno, és que... complicat, també, tot
0: sí,
1: això.
0: Sí.
1: És un món difícil, i quan arriben a més lluny, que tenen l'inquietud encara més arrelada, que estem parlant ja a partir dels 15, 16, 18 anys, això ha de ser complicat, eh?
0: Sí, no, totalment d'acord. Bueno, escolta, doncs, Teresa, ens hem quedat amb... recordem els nostres oients, Cop de Llum, de l'autora... Rita, amb un cognom molt difícil de dir, traducció d'en Ferran Ràfols i de l'editorial Zona Perifèria, no? O Segona Perifèria.
1: La Segona Perifèria. Sí, l'editor fa molta gràcia perquè té un logo que són rodones i per ell les seves rodones són perifèries. Llavors, a la perifèria l'escriptor és el centre neuràlgic de tot plegat, llavors l'editorial la Segona Perifèria, les llibreries de Bemsei i biblioteques la Tercera Perifèria. En fi, jo ara m'ho invento una mica, però la idea és una mica aquesta, saps?
0: Fantàstic.
1: Simpàtic, l'editor de la Segona Perifèria.
0: Doncs ens quedem amb això i, bueno, aprofito, Teresa, acabem la temporada amb tu, que desitjo un bon estiu i unes bones vacances i unes bones lectures.
1: També bones lectures, bones vacances, bon de tot. Jo segurament vacances a l'estiu aquest no en faré, però bueno, si algun cop de setmana d'aquests tontos sí que me l'agafaré.
0: Et recomano que ho facis perquè va bé desconnectar.
1: Tant, sí.
0: Vull dir, amb un llibre a la mà, però pots desconnectar fora de casa.
1: I tant.
0: Perfecte, doncs escolta, Teresa, que vagi tot molt bé.
1: A vosaltres també, els oients, que siguin molt feliços.
0: Molt bé, que vagi bé, molt bona nit.
1: Bona nit,
0: adéu. Bona nit. I nosaltres, el poquet que ens queda, seguim amb música i seguim amb The Police.

0: might you made. Other things just make you swear and curse.
1: Bé, i aquí acaba el nostre Noches de nit, no sense deixar-vos una càpsula del nostre estimat oncle quan fèiem amb ell el racó de l'oncle. Hem acabat la temporada, només dir-vos en nom del meu germà, encara que no hi sigui, i un servidor, doncs desitjar-vos unes molt bones, un bon estiu i unes bones vacances. Això tots els nostres oients, i aprofito la benentesa per també desitjar-li a en Joan, el nostre estimadíssim tècnic. Res, si tot va bé, ens veiem la temporada que ve, que evidentment la comencem aquest any, i com diu el meu germà, salut, cultura i república, i si és un passeig, molt millor.

0: I bé, tornem a estar aquí i ja ho hem dit, avui tenim el racó de l'oncle, que avui... De què ens parlaràs, avui? Ai, sorpresa, sempre sorpresa. Sempre...
1: No, mira...
0: No, està bé, està bé. Incòmic.
1: Jo tenia preparat per la setmana passada i ens vau fer
0: clar,
1: font.
0: Clar,
1: tenia
0: clar, és veritat.
1: Doncs, una petita història, història, no és cap llegenda, vull dir, completament
0: aquesta
1: documentada.
0: Aquesta és documentada, molt bé.
1: Per veure si convencia en aquells reacis anar a votar, que hi anessin.
0: Ah-ha.
1: Principalment anava destinat en els catòlics practicants, que sé jo que són, acostumen a ser molt conservadors. I tenia aquesta idea de, a veure si els impressionava això. És la vida d'un sant. I vosaltres preguntareu, què collons hi fot un sant?
0: Un sant anant a votar.
1: Bueno, deixem-ho que us ho
0: expliqui. A veure, explica.
1: Us parlaré de la vida de Sant Salvador d'Horta. El seu nom, vosaltres suposo que sabeu, Sant Salvador d'Horta, el celebrem el 18 de març, i us ho dic perquè el vostre pare celebrava aquesta diada, el que era el meu cunyat i el meu gran amic. Bueno, doncs, el seu nom autèntic era, es deia Salvador Pladevall i Vient. Va néixer a Santa Coloma de Farners el 1520, no sé quants, fill d'una família molt humil, mira si eren humils que els seus pares treballaven de servents a l'Hospital de Pobres de Santa Coloma de Farners. De jovenet va quedar orfe de pare i mare. Se'n va anar a Barcelona a treballar. Als 20 anys entrava de frare en el convent de Franciscà que vivia a Barcelona. Parlem d'un sant, però penseu que no va arribar a ser mai ni abat, ni prior, ni mestre de minyons. Va ser sempre el porter, el cuiner, l'últim soldat de la companyia. Però la gent s'apropava amb ell i van començar a parlar de que obrava prodigis. Els frares van dir, aquí aquest ens escandalitzarà el convent. Me'l van traslladar a Tortosa. A Tortosa també, doncs, la gent s'acostava a ell perquè, mira, deien que feia prodigis, no? Els de Tortosa van dir, amunt, i el van portar a Bellpuig, a Lleida. Cap de poc temps també passava el mateix, no? I van dir, ep, avall, cap a Horta de Sant Joan, que està a la Terra Alta, llavors en aquell temps era un poblet de 200 o 300 habitants, i allà doncs, també es va fer famós pel seu... Tant és així que inclús el rei Felip II el va arribar a enviar, o sigui, el va manar que anés a Madrid a parlar amb ell. Després, el Tribunal de la Inquisició el va processar, que deien, al tanto, que aquest senyor poder ens marxa dels dogmes i tot això. El van absoldre. Però me'l van traslladar a Barcelona, i de Barcelona, així que va arribar, me'l van traslladar a la isla de Sardenya, allà on va morir de vell, a la ciutat de Càller. El 1700 i pico, o sigui, ja feia 100 i pico d'anys, que la gent encara parlava d'ell, parlava dels seus prodigis, i se li va obrir un procés de beatificació i el van beatificar. O sigui que vol dir que els seus prodigis poder feien rumiar. Al cap de 100 anys més el van beatificar. Tot això que us he explicat ho podeu trobar en la gran enciclopèdia de diccionari de Catalunya. Vull dir, no us explico res de l'altre món. Però sí, ara m'agradaria explicar-vos el que em va explicar un mossèn, amic d'un altre mossèn, que havia pogut arribar a trobar els papers en el Vaticà del seu procés de beatificació, de fer-lo sant. Uh-huh. I per fer-lo sant necessitaven 3 miracles. El miracle, sabeu que són aquells prodigis que no es poden explicar científicament. Uh-huh. Potser miracles antics ara avui dia els explicaríem. Però en aquell moment... 3 miracles seus van servir perquè el fessin sant, Sant Salvador d'Horta. I ara us explicaré un dels sants perquè el van canonitzar, el van fer sant.
2: Un dels miracles.
1: Un dels 3 que li van servir. Uh-huh. Això ja us dic el que està documentat en els arxius del Vaticà, no m'ho invento. Estava a Horta de Sant Joan, com dic, que se li van presentar, ja tenia fama d'aquestes coses, no? Se li van presentar un matrimoni, eren temporers, venien de la part de l'Aragó, de les Castilles, anaven a treballar, a tallar raïms, no? I se li van presentar amb un fill mut, no parlava, que hi fes alguna cosa. Sant Salvador, com sempre feia els seus prodigis, es va posar a resar, després va venir aquell nano, li va posar la mà sobre el front, i aquell nano es va posar a enraonar. Imagineu-vos l'alegria dels pares i el miracle aquell, no? Però va passar una cosa. Al cap de 3 o 4 dies es van tornar a presentar aquells pares. Tenien un problema gros. Què passa? Diu, sí, parla, però no l'entenem. Diu, sí, és que ell habla el català i nosaltres, els castellans, pobra gent, no l'entenien. No rieu, està documentat, això, eh?
3: Miracle, no? Sí, que això es ve de lluny, el problema català ve de lluny.
1: Sant Salvador d'Horta va tornar a posar-se en oració i llavors es va dir, mireu, l'Altíssim vol que aquesta criatura, o sigui, mentre visqui a Catalunya, ha de parlar català. Quan vagin al vostre país, parlarà el vostre idioma. I així es va ser. Acabat aquells dies de tallar raïms, se'n van anar. I al passar la ratlla lingüística, la frontera, aquell nano se'ls va posar a enraonar en castellà. Senyors catòlics practicants, és voler de l'Altíssim, i ho va dir Sant Salvador d'Horta, és voler de l'Altíssim que les persones que viuen a Catalunya parlin el català. I potser res més, no?
3: Déu-n'hi-do.
0: I tant. El que vulgui entendre-ho...
1: És una història llarga, però al final té la seva moraleja, que en diuen els castellans. En català no sé com es diu. En francès se'n diu la moralité, que vol dir...
3: La moralitat, en tot cas.
1: Això, una lliçó
3: de moral.
1: No sé si m'he descuidat res, però vull dir...
3: No, no.
0: Ha quedat claríssimament.
3: Com diuen els castellans, breve, claro y conciso ha sigut això.
4: I si no se li podia aplicar, si no és vero, és ben trobat.
0: És ben trobat.
3: Sí, exacte, exacte.
1: Sí, sí. De vegades jo acostumo a explicar gent des d'aquí al poble, aquestes dues, la meitat de la història està, la podeu mirar, està a l'Enciclopèdia Catalana. I l'altra meitat me la va explicar un mossèn ja fa molts anys, que li havia explicat a un altre mossèn que havia tingut accés a aquests papers en el Vaticà.
4: Si sí, al costat de Sant Jordi hi haurem de posar Sant Salvador d'Horta.
3: Exacte. Molt bé, molt bé. Exacte. Potser serà el nou sant dels independentistes,
0: ah, vés a saber. Podria ser.
3: És
0: perquè, a més de mira, era així de clar. Si tu estàs aquí, has de parlar català. A la que vagis cap allà, parlaràs castellà. Claríssimament.
3: Donde fueras, mira, utilitzem d'això a castellans per entendre-ho, eh? Donde fueras es lo que vieras, eh? Molt bé.
4: També hi és en català. No, també
3: sí,
4: hi és ara, no ho sé.
3: Jo, però... jo no... no...
4: Ahir vaig comprar un llibre, que hi ha totes aquestes frases en català. És interessant.
3: Doncs
0: molt bé.
3: Molt bé, doncs com diuen, me'n vaig a sopar. Doncs sí que te'l mereixes. I especialment avui. Doncs ja ho sabeu, el racó de l'oncle cada dilluns. Avui una història no ficció que ens han explicat un sant que tenia, si més no, consciència nacional.

sóc la Mònica Lucchetti, sóc actriu i jo us recomano aquest parell d'animals. Escolteu Els Noches.

0: Comencem Cara B. L'Òscar Blader i en Xavi Vives us seleccionen música de qualitat a Ràdio Argentona.
1: Molt bones a tothom.
2: Xavi, com que aquell qui no vol la cosa, avui fem 50 programes.
1: Doncs sí, 50 hores de bona música. Vinga, comencem.

0: Hem començat amb l'últim treball de la Loop Big Band i el tema Si fa o no fa, Rapunzel.
1: I continuem amb el treball acabat de publicar d'en Joan Miquel Oliver, dels Antònia Font.
0: Escoltem Pluja brutal d'estiu.

0: Xavi, ara una mica de calma, no?
1: Sí, amb l'indie britànic vibrant i emocional dels Liz Lawrence i la peça Black Ulysses. Black.

0: Òscar, avui 50 programes on hem punxat gairebé 700 cançons i més de 400 grups diferents.
1: Doncs celebrem-ho escoltant la gran veu i interpretació del segle XXI, Amy Winehouse. Well,

passem cap a una altra gran veu, però en aquesta ocasió de l'Empordà, amb la Sílvia Pérez Cruz, cantant Bossa Nova, a E triste viver sem meu amor.

0: I no ens movem de sons centroamericans amb el pianista cubà Roberto Fonseca.
1: Jazz amb aires clàssics i música cubana han estat reposat a la composició Paciencia es lo que hay que tener.

I continuem per aquell costat de l'Atlàntic amb el brasiler Seu Jorge fent una relectura magnífica del clàssic de Nick Drake, Riverman, que canta duo amb Beck.

gonna see the river man. Gonna tell him all I can.

0: Els 50 programes de Cara B es poden escoltar a la plataforma iVoox, on ja portem més de 1.200 escoltes úniques.
1: Doncs vinga, passem cap a l'experimentació i tensió subtil de Smile.
0: Amb el tema The Wall of Ice, Mur d'Ulls.

0: podeu escoltar la relació de tots els temes emesos aquí a Cara B, a l'Instagram Cara B Argentona.
1: Vinga, continuem amb la guitarra emocional i espiritual de Santana, amb el tema Blues for Salvador.

0: I continuem amb un altre dels grans, Bruce Springsteen i el seu gran tema The Rising.
1: Cançó composada després dels atemptats de l'11 de setembre, però la que no va voler parlar de política ni de venjança, sinó de persones, de dol i de reconstrucció emocional. Escoltem-la.

0: Passem cap al bon disc publicat per en The Black Keys, en el que recuperen el rock directe i sense artificis.
1: Escoltem She Does It Right.

0: Òscar, li he posat la música del programa, cara B, a la IA i li he demanat que fes un resum d'estils. Això és el que ha dit. 5 categories. Escena catalana, clàssics elegants, jazz contemporani, rock amb ànima i descoberta musical. Què et sembla?
1: Doncs crec que s'acosta bastant al que nosaltres volem presentar. I per tancar un dels habituals del programa, Fantastic Negrito, ara en directe, amb un tema molt ponent.
0: Sí, please compute.
1: Doncs vinga, programa 50, ho deixem aquí, de cara bé, Ràdio Argentona.
0: Ara ja pel 100. Els control tècnics en Joan Ferrés. Gràcies, company. Salut i a reveure.
1: A reveure.

0: Heu escoltat Cara B, amb l'Òscar Blader i en Xavi Vives. Música de qualitat a Ràdio Argentona.
1: Viu la ràdio.
2: Ràdio Argentona, la nostra ràdio.

Benvinguts una setmana més a Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i de la revista Valors per la xarxa de comunicació local. En aquest programa analitzem les coses que passen al nostre món des de l'òptica dels valors, de l'ètica, però sobretot ens fem moltes preguntes. Cada cop cuidem més el nostre cos i lluitem contra l'envelliment a base de sacrificis i privacions. Ens esforcem per estar sans, però pot ser que ens haguem despreocupat de la vida política? Quina relació pot tenir una cosa amb l'altra? De tot plegat en parlarem amb Jordi Pàmies, catedràtic de Llengua i Literatura Gregues a la Universitat Autònoma de Barcelona, qui ha escrit Les renúncies, un assaig publicat per Arcàdia que busca entrellaçar la cultura del culte al cos amb la desafecció política. També descobrirem el perfil en què s'ha fixat Ramon Redó, recollirem una recomanació literària de Conxa per

0: Tot això serà possible amb Joan Salicru a la direcció, Carles Bancs a la producció i la redacció, Pere Sánchez a les vies de so i la selecció musical i qui us parla, Laura Cera. Comencem.
1: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
0: Primera parada, com cada setmana, l'anàlisi de l'actualitat que fem amb Carles Bancs. Com estàs, Carles? De què ens parles avui?
2: Hola, Laura. Avui parlarem de política perquè el Parlament escocès ha demanat al govern britànic que els transfereixi els poders per fer un segon referèndum d'independència. Abans que res, vull recordar que l'any 2014 ja se'n va celebrar un en què va guanyar el no, amb un 55% dels vots, i, ara bé, això m'ha sorprès, amb un 84% de participació ciutadana, que no és gaire habitual en democràcia.
0: No, una participació altíssima. Com és que la volen tornar a votar aquesta qüestió?
2: Doncs mira, fa poc, el 7 de maig, es van celebrar les eleccions al Parlament escocès. La qüestió és que un dels candidats, John Swinney, membre del Partit Nacional Escocès i qui era primer ministre fins aquell moment, va prometre que si revalidava el seu mandat se celebraria un nou referèndum. Doncs dit i fet, va guanyar i ha trigat ben poc a complir la seva promesa, un fet que també m'ha sorprès molt en el món de la política.
0: Pot ser que tinguin motius per pensar que el resultat seria diferent al del 2014?
2: A veure, jo crec que n'hi deuen haver, perquè si no, no tornarien a provar-ho. El motiu més clar és que els independentistes tenen majoria absoluta al Parlament, la més nombrosa que hi ha hagut fins ara, 73 diputats de 129. I l'altre fet és que quan es va celebrar el primer referèndum, el Regne Unit estava dins de la Unió Europea. I el vot també es va decantar una mica per aquí. Si voto no a la independència, estic votant a quedar-me a la Unió. En canvi, ara creuen que sortir del Regne Unit és l'única manera de tornar-ne. Ben bé que el Brexit no sé si els ha sortit gaire bé.
0: Em sembla que no com esperaven. Tot això, què hi diuen des de Londres?
2: Doncs fins ara, Keir Starmer, el primer ministre del Regne Unit, ha dit que no s'imagina una altra consulta mentre ell sigui primer ministre britànic. I d'altra banda, Reform UK, laboristes, conservadors i liberaldemòcrates creuen que la majoria d'escocesos volen que el govern se centri en qüestions que tenen impacte en el dia a dia, com ara millorar la sanitat o l'escola pública. És a dir, que no n'estan gaire d'acord ni tampoc crec que facin gaire cas.
0: Clar, això ja passa, no?, que cadascú prioritza els seus interessos.
2: Doncs sí, no és pas estrany. De fet, a molts ens va sorprendre la celebració del referèndum del 2014, pel simple fet també que a Espanya semblava impossible que es fes realitat. Doncs ara sembla que se'n pot celebrar un altre. Això sí, segur que no serà aviat perquè aquests processos són lents i les administracions s'han de posar d'acord si és que ho aconsegueixen.
0: Són decisions complicades i que, a més, necessiten molt de temps i diàleg.
2: Sí, de fet, ara que parles de diàleg, m'agradaria acabar amb les paraules del primer ministre escocès que va dir abans de la votació. El dret a decidir hauria de ser acceptat per tots aquells que en aquesta cambra creuen en la independència, però també per aquells que creuen en la Unió, perquè el que està en joc són els desitjos democràtics del poble escocès. Un discurs força reconciliador i que no busca dividir l'opinió entre bons i dolents, sinó entre demòcrates i no demòcrates.
0: Veurem on acaba desembocant tot plegat. Carles, moltíssimes gràcies. Fins ara. És moment de descobrir el perfil en què s'ha fixat aquesta setmana el periodista Ramon Radó.
3: Es podria dir que Stephen Colbert el va salvar l'humor. Quan el presentador de Late Show tenia 10 anys, el seu pare i dos dels seus germans van morir en un accident d'avió a Carolina del Nord, un fet que lògicament va marcar la seva infantesa. Quan anava a l'institut va començar a fer teatre i ja a la universitat va descobrir els clubs d'improvisació de Chicago i es va adonar que dalt de l'escenari no tenia l'angoixa que sentia durant la resta del temps. Les coses no li han anat malament, almenys fins ara. Després de foguejar-se per clubs d'improvisació i monòlegs, va entrar al món de la televisió, on va triomfar interpretant un personatge que es deia com ell, però que era un comentarista polític ultraconservador. Com Stephen Colbert a ficció, va arribar a inventar una paraula, truthiness, referit a aquelles coses que algú té clar que són veritat, tot i que les dades i els fets objectius puguin suggerir el contrari. Colbert la va popularitzar tant que va acabar entrant al diccionari. Les anàlisis delirants sobre l'actualitat política el van fer tan conegut que l'any 2014 la CBS el va escollir per succeir David Letterman com a presentador de The Late Show. Durant més d'una dècada ha estat un dels noms clau de l'humor nord-americà, destacant per la ironia, la sàtira política i la paròdia absurda. Fins que aquest mes de maig el programa s'ha acabat i Colbert s'ha quedat sense feina. Malgrat que la cadena ho justifica per raons econòmiques, és difícil no relacionar-hi amb el desig de Paramount, propietària de la CBS, de tenir bones relacions amb Trump, que

havia criticat insistentment el presentador. Després de l'acomiadament fallit a Jimmy Kimmel, finalment readmès per la caiguda de subscripcions després que el fessin fora, ara li ha tocat el rebre a Colbert. Poques coses expliquen també el trumpisme com aquesta obsessió contra el gremi dels humoristes. En l'últim programa, en Paul McCartney cantant un oportú Hello Goodbye i tots els presentadors de programes d'humor de la competència fent un curiós homenatge a Colbert, encara es va treure una última carta de la màniga. La banda del programa va interpretar diverses cançons amb drets d'autor, que la cadena ara haurà de pagar.

0: No puc dir res, no esperava que aniria per aquí la selecció.
1: Bé, buscàvem Culte del cos i hem trobat la cançó del Xota, que es diu El Fuertecito, i parlar una mica d'aquest grup de gent que jo els anomeno els xolacos. Per mi són xolacos que van a fer peses al gimnàs, mirar-se al mirall quan fan peses i fer crits de mentre fa pujar les mancuernes, no? I, bueno, a mi són una gent que em fa força grima, i sí que si poses a analitzar el seu pensament polític, tenen molta desafecció a la política i voten a uns partits polítics molt populistes.
2: Fiestas en Ibiza, en un barco ya tú sabes, sintiéndose mal por cada cubata que consume. Vale, la historia cambia.
0: És la selecció de Pere Sánchez, crec que t'ha encaixat una mica, eh?
3: És la seva selecció, eh? Jo no tinc res a veure amb la lletra ni el que deia. Però crec que és bastant encertada, i sobretot amb això últim que deia, perquè cada cop hi ha més xolacos, i des de fa un temps gran part de la societat, doncs, té una dèria per cuidar el cos i lluitar contra l'envelliment a costa de sacrificis, de privacions i també, doncs, amb les promeses de la recerca biotecnològica. Però tot i que ens ho pugui semblar, tot i que ens pugui semblar que això és nou, no ho és pas, i per exemple a la Grècia arcaica els moviments com el pitagorisme o l'orfisme ja defensaven models de vida ascètica amb restriccions alimentàries i una ètica de la puresa. Ara bé, quina relació hi ha amb la desafecció política actual? Com bé deia en Pere, segurament aquells que gasten molt de temps en cuidar el seu cos potser no gasten tant de temps en cuidar el sistema polític en el que viuen. Doncs Jordi Pàmies, catedràtic de Llengua i Literatura Gregues de la Universitat Autònoma de Barcelona, en parla a Les Renúncies, un assaig publicat per Arcàdia que busca entrellaçar-ne la relació.
0: Moltes gràcies, Carles, per posar-nos en context. És moment de saludar el nostre primer convidat de la setmana. Ell és Jordi Pàmies. Jordi, benvingut a Valors a l'Alça. Com estàs?
4: Molt bé, encantat.
0: Gràcies per acceptar la invitació. Escolta, d'entrada, explica'ns per què vas decidir escriure Les Renúncies. Què et va empènyer a fer-ho?
4: Bé, segurament no hi ha una resposta única, no? Hi ha un aspecte que m'ha perseguit des de fa un temps i m'imagino que ho entendràs de seguida perquè és un fenomen del qual es parla molt i que és la desafecció política, no? Com sobretot les noves generacions manifesten un desinterès cada vegada més accentuat per les responsabilitats col·lectives, per la acció política organitzada, estratègica, etc. Això d'una banda. De l'altra, un aspecte que potser és més recent i que així d'entrada potser un es queda una mica parat, però he observat els últims temps, sobretot a partir d'una sèrie de notícies que van aparèixer en alguns diaris europeus, un fenomen que apunta als joves directament i com les noves generacions tenen un cert comportament, tenen un comportament en les seves pràctiques festives, etc., que s'allunyen molt de com ens comportàvem nosaltres de més joves. I em refereixo sobretot, per exemple, a la renúncia a l'alcohol, renúncies també a alimentàries, cada vegada estem més acostumats a beure doncs, menys cafeïna al cafè, menys sucre, menys sal, una certa privació d'aliments com les diferents tendències vegetarianes i veganes. És a dir, jo observo en les noves generacions una disposició, una inclinació cap a la privació, cap a la renúncia de certs ingredients i certs tòxics, no? Val? I potser entre una cosa i l'altra no té res a veure, potser és una aproximació una mica contraintuïtiva aquesta, però se'm va acudir que entre aquella desafecció política i aquesta inclinació al culte al cos i a les privacions de certs ingredients hi ha d'haver alguna connexió. I això és el que he intentat demostrar en el meu assaig partint de les cultures antigues i fent una mica un repàs d'aquesta qüestió fins al moment actual.
0: Clar, perquè de fet tu ja expliques, no?, que aquest tipus de renúncies alimentàries, per exemple, o el culte al cos, han existit durant tota la història. Però creus que han anat sempre lligades a un moment de desafecció política? Què has trobat?
4: Bé, jo el que he trobat, per sorpresa meva, és que No és la primera vegada que es detecta aquesta connexió entre una cosa i l'altra. Jo soc professor de clàssiques, per tant, entre la meva feina professional ja intento explicar alguna cosa sobre els grecs, i justament en el cas de Grècia, els antics pitagòrics, que eren els seguidors de Pitàgores i que conformaven una mena de secta, també vegetariana, antialcohòlica, etc., ja es detecta aquesta inhibició per la política i aquesta descàrrega de les responsabilitats polítiques. A partir d'aquí, a partir d'aquest fenomen històric, he fet un repàs per observar que això repeteix, aquest esquema, més o menys, és un patró que es pot anar reproduint passant pels càtars medievals, algunes sectes puritanes dintre del protestantisme modern. Penso sobretot també ja en el moviment de temperança antialcohòlica dels Estats Units, que va molt lligat al vegetarianisme americà de finals del XIX, etc. I que en tots aquests casos es pot anar resseguint aquesta duplicitat del fenomen, no? Una renúncia a l'acció col·lectiva va acompanyada d'una renúncia a determinades formes d'alimentació, determinats ingredients i sobretot a una ocupació i una preocupació constant pel cos i per la salut corporal, no? Per tant, sí, m'atreveixo a insinuar, i aquest és el nucli de l'assaig, que aquest doble fenomen doncs ens ha acompanyat al llarg de la història d'Occident.
0: De fet, has anat posant sobre la taula coses molt interessants, no? Nosaltres ens preguntàvem si aquestes renúncies o aquests sacrificis a vegades els fem per tenir una millor salut, és a dir, per nosaltres, o bé per tenir una millor imatge en un món en què la imatge cada cop és més important, no? Guanyar més terreny, és a dir, fer-ho pels altres.
4: Sí, però en darrera instància hi ha un narcisisme de fons, perquè sempre que vetllem per la nostra imatge, en certa manera és perquè ens mirem en un mirall, aquest mirall que ens reflecteix, no? Sí que m'interessa molt la qüestió que has apuntat ara, la qüestió de la salut, perquè al llarg de l'assaig també he fet referència a un altre fet, i és que la paraula salut està relacionada amb la paraula salvació. Les dues paraules venen del llatí i volen dir la mateixa cosa, no? És a dir, la salvació de l'ànima en les religions antigues, i penso en el cristianisme primitiu, la salvació de l'ànima s'aconsegueix a través d'un ascetisme, d'unes pràctiques de rigor, de disciplina i de mètode, etc., per treballar la depuració de l'ànima, val? A mi em recorda molt el treball per la salut del cos del món actual, és a dir, ara que el món nostre ha donat l'esquena a Déu i a la salvació, hi ha un projecte de salvació en el més enllà, hi ha un horitzó de redempció i de salvació en el més enllà, la salut la tenim en el més ençà, la tenim aquí, no? La tenim en el nostre moment actual, en el nostre cos, i per tant, entre la salut i la salvació hi ha com una mena de relació, hi ha com una mena de concomitància, i allà on abans les religions antigues aspiraven a això, no? A un horitzó de salvació en el més enllà, ara la salvació la tenim en nosaltres mateixos, en el treball metòdic del nostre cos, en aquestes pràctiques esportives, ascètiques, gimnàstiques, uns mètodes de rigor dietètic estricte, etc., que estan destinades a treballar per la salut i el benestar, no? I aquesta paraula del benestar és un altre punt clau, diria. Avui en dia la indústria del benestar i del wellness, el que es coneix amb la paraula anglesa, no? El wellness, mouen més diners en la indústria global que el Big Pharma, és a dir, que els medicaments, no? Dona més diners aquesta espècie de medicina preventiva, de salut, de benestar, de totes les menes de potingues cosmètiques i formes d'alimentació dietètica estricta que té el mercat actual, mou més diners avui en dia ja que la gran indústria farmacèutica, no? Perquè ens fem una idea, no?, de com hem centrat la nostra obsessió en la salvació del nostre cos, que és com si diguéssim la salut de la nostra ànima, no?
0: Mm-hmm. Aquí hi ha moltes coses interessants, no?, que ens agradaria compartir o comentar amb tu. D'entrada, que això que comentaves ara, l'economia, moltes d'aquestes renúncies que fem avui dia tenen un factor de classe, en el fons, no? Si tu ets vegetarià o vegà o renuncies a certs aliments, a vegades només pots comprar productes més cars, no?, que els altres. No sé, per anar al gimnàs necessites
4: Exacte.
0: Temps, o per cuidar-te allò amb els millors productes o aquestes pudingues que deies, has d'invertir també uns diners. Sempre ha estat així, això, o és una cosa més als nostres dies?
4: Clar, en els nostres dies, tu ho has assenyalat molt bé, és ben bé així. És una marca d'estatus, de classe, no? I ho podem formular d'una manera bastant genèrica i potser d'una manera una mica brutal, no? Però es pot dir així, no?, que el vegetarianisme ha proliferat i s'ha consolidat només entre aquelles persones que tenien accés a la carn. És a dir, només aquells que tenen accés a la carn són els que han decidit renunciar-hi. I això ha sigut així, doncs bé, des dels antics pitagòrics, que formaven part de les èlits aristocràtiques i que com una marca d'estatus per distanciar-se de les noves classes emergents, no?, que a finals d'època arcaica, no?, estem parlant dels segles VI abans de Crist, a Grècia, ja sé que me n'estic anant molt lluny, no?, però és el que hi ha, no?, al segle VI, finals d'època arcaica, hi ha uns grups aristocràtics que veuen perdre el seu poder, no?, entre ells Pitàgores i els seus amics, davant d'unes noves classes socials emergents que més endavant portaran a la democratització, no?, de la ciutat grega, etc. Doncs bé, aquestes èlits com s'ho faran per identificar-se entre elles, per allunyar-se de la resta de ciutadans? Doncs practicant una dieta exclusiva que inclou allò que els altres grups socials aspiren, no?, que és a menjar carn, no? I per tant són els primers que en la nostra tradició occidental introdueixen el vegetarianisme, que renuncien al consum de carn.
0: Uh-huh. Abans parlàvem de relació entre salut i salvació, no?, d'aquesta salvació de l'ànima, per exemple, però com s'ha anat deslligant aquest concepte una mica amb el pas dels anys, dels segles, de la religió, però continuem parlant del culte al cos. No sé si aquest culte al cos, en certa manera, promou la individualitat i si això és un reflex de cap a on va la nostra societat.
4: Sens dubte, clar, és ben bé això. Aquesta ocupació constant i més accentuada, no?, per la pròpia salut del cos i pel treball del cos és un reflex indirecte d'aquesta despolitització. És a dir, podríem dir-ho d'aquesta manera, no?, i és que si l'època moderna va ocupar-se de colonitzar el món, el món modern va descobrir i va colonitzar tot el món circumdant, doncs, amb una finalitat extractiva depredadora, no?, que és el que han fet totes les potències colonials, no?, amb tot el món. Avui en dia ja no queden espais verges al globus per depredar ni per explotar i, per tant, cap on adrecem la nostra colonització? L'adrecem cap al nostre propi cos. Hi ha un gir postmodern. Si l'època moderna va colonitzar i conquerir el món, es tractarà de conquerir el cos. Aquest és el títol, de fet, de l'últim capítol, del capítol més important del llibre, que és el 8, i que es titula així, no?, A la conquesta del cos. En aquesta tarda modernitat o postmodernitat que ens ha tocat viure, ja no anem a la recerca d'espais verges al globus, sinó que la nostra ocupació ara està centrada en nosaltres mateixos, en el nostre propi cos, que es tracta de reconquerir, no?, de recolonitzar. I el resultat d'això és inevitablement una forma d'individualisme narcisista en què tots i cada un de nosaltres ens sentim com a membres únics i exclusius, d'una societat però de la qual ens sentim més aviat desvinculats, deslligats i ens inhibim de qualsevol forma de participació col·lectiva en l'acció política, no? I assenyalo molt aquest fenomen, per a mi, l'assenyalo molt, molt expressament en l'esquerra. L'esquerra històrica ha sigut una política, ha buscat unes polítiques de responsabilitat col·lectiva, de justícia social, d'emancipació social en un futur en què les lluites col·lectives ens han de donar el resultat per a una societat millor, i en canvi l'esquerra actual està molt més centrada en qüestions, si t'hi fixes, no? Està molt més centrada en qüestions d'identitat individual, dels drets individuals, sobre qui som, quina és la meva identitat sexual, quins són els meus gustos sexuals, qui sóc jo, quins són els meus drets individuals. L'esquerra ha fet bandera d'aquestes causes individualistes, i a mi em sembla que ha perdut la seva responsabilitat històrica d'ocupar-se de les grans batalles col·lectives.
0: De fet, ens preguntàvem si les renúncies que exposes en el llibre tenen a veure amb política de dretes o d'esquerres.
4: Ja. Mira, el títol porta el plural, renúncies, perquè són renúncies de tota mena. Naturalment, de bon principi pensem en les renúncies dietètiques, no? Sobretot, com deia al principi, no? Les noves generacions consumeixen menys alcohol, menys carn, menys sal, menys sucre, menys cafeïna, menys etcètera, etcètera, no? Però són també renúncies en plural perquè hi ha una renúncia política, no? I sobretot a mi em fa pensar que són unes èlits del nostre món, les èlits intel·lectuals i culturals, que històricament han votat a esquerra i que actualment busquen, desorientades, però busquen un partit d'esquerra, les que es troben que no hi ha una forma d'acció col·lectiva estratègica ni una política en el sentit de justícia col·lectiva, no? Sinó que aquestes elites urbanes cultes, que són les úniques que voten esquerra avui en dia, no? Són les que han abandonat la lluita per la responsabilitat col·lectiva, no? Hi ha alguns llocs d'Itàlia que es parla de l'esquerra, els partits d'esquerra, com els partits de la zona peatonal, no? De la zona de vianants, en el sentit que només voten esquerra aquella gent que formen part de les elites urbanes, cosmopolites, cultes, sofisticades, que viuen al centre de la ciutat, peatonal, etc., i que, en canvi, l'extraradi, que és on històricament hi ha hagut les classes treballadores, doncs estan ara votant massivament a la dreta i a l'extrema dreta, no? Davant d'aquest escenari ens trobem ara, no? Una esquerra que s'ha despolititzat perquè s'ha centrat només en si mateixa, i que al costat d'això la dreta i l'extrema dreta va fent les seves propagandes agressives. No?
0: Jordi,
4: no sé si m'he explicat, perquè estan sortint temes molt diferents i potser els oients no acabaran de lligar, perquè ho he intentat explicar el millor que he sabut, però potser se m'ha acut de dir que la millor manera és
0: llegir el llibre,
4: perquè,
0: i tant.
4: Perquè és un tema que no és fàcil de resumir-lo i que mereix, doncs, una lectura més aviat reposada, més aviat calmada, no? I que estic segur que suscitarà debat i controvèrsia, no? Això és el que voldria, vaja.
0: Sobretot que ens permeti reflexionar, no?, sobre nosaltres mateixos, fins i tot. Les renúncies és l'assaig publicat per Arcàdia, escrit per Jordi Pàmies, amb qui hem pogut compartir uns minuts per fer-ne un tastet molt variat, com ara ell mateix comentava, però que esperem que us hagi fet una mica allò, la boca aigua, per endinsar-vos en les renúncies. Jordi Pàmies, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i enhorabona.
4: Gràcies a vosaltres, bon dia.
0: És moment de saber què destaca d'aquesta entrevista Carles Bancs. Carles, quin ha subratllat?
3: En volia subratllar el que ha dit sobre que l'esquerra està centrada en la lluita dels drets individuals en comptes de les grans batalles col·lectives, i em sembla important destacar-ho perquè sempre havia estat el contrari.
0: És el subratllat de Carles Bancs. Gràcies, Carles.
5: Estàs escoltant Valors a l'alça, una producció de Mataró Ràdio i la revista Valors per la xarxa de comunicació local.
0: La secció Gent amb Valors és un clàssic d'aquest programa. Ens permet conèixer persones i entitats que treballen dia a dia per fer un món millor. I avui volem descobrir una iniciativa que està molt lligada a l'esport i que ofereix a persones amb capacitats diverses l'oportunitat de jugar a hoquei herba en un entorn competitiu i inclusiu. El projecte en si es diu Hockey Plus i el va impulsar la Federació Catalana d'Hoquei fa 20 anys. Més tard, el 2014, es va constituir una lliga catalana que actualment compta amb 14 equips i 3 divisions, i avui per parlar-ne ens acompanya una persona que està molt vinculada a un d'aquests equips. Avui parlem amb Carles García, que és integrador social i també forma part de l'Euro Hockey Club de Mataró. Carles, benvingut, com estàs?
6: Bé, molt bé.
0: Gràcies a tu per ser avui amb nosaltres. Escolta, en quin moment des de l'Euro Hockey Club decidiu adherir-vos a aquest projecte? Què és el que us atrau de la iniciativa?
6: Doncs mira, fent una miqueta d'històric, tot va començar molt lligat amb el Club Fem de Mataró, vale, que és una entitat de Mataró que té diversos esports repartits a diversos clubs de Mataró per a persones amb discapacitat. Llavors, arrel d'aquí ens fan la proposta i és quan engeguem el projecte. Cap allà el 2012 nosaltres comencem una miqueta abans que la Federació Catalana fessi oficial la Lliga Interna.
0: Uh-huh. I com ha anat evolucionant en el vostre cas? Ha anat creixent en aquests anys el projecte a casa vostra?
6: Sí, sobretot el que més ha crescut, perquè el nombre de jugadors no hem crescut massa, però sí que la màxima diferència que hem tingut és que va haver-hi un moment que ens vam desvincular del Club Fem i ara les nostres jugadors i jugadores són sòcies del club, com puc ser jo o pot ser qualsevol altra persona. I creiem que això és un gran valor afegit perquè són sòcies de ple dret i participen en el dia a dia del club, tant a esdeveniments, festes, entrenaments dintre d'un horari normalitzat com pot entrenar qualsevol altra persona. I creiem que és un gran valor afegit.
0: A més, a vegades pensem que els clubs esportius només es dediquen a entrenar i a jugar o competir, però, com tu dius, hi ha molta cosa més. Sou una comunitat, no?, d'alguna manera.
6: Exacte. Al final busquem aquesta inclusió, no? Ens agrada parlar d'inclusió més que d'integració. En certa manera és un projecte molt integrador, però ens agrada portar-lo una miqueta més enllà. Per posar algun exemple, tenim una jugadora, vale, que és entrenadora també del club. Vale, intentem sempre buscar fórmules en les que les persones que tenim a l'equip formi part d'una forma activa dintre del club, del dia a dia.
0: Com és actualment aquesta secció al vostre club, Carles? Quants esportistes teniu, a partir de quina edat i com arriben o com han arribat a la vostra entitat?
6: Mira, actualment comptem amb 8 jugadors i jugadores, vale? Dintre de la competició els equips són mixtes. Uh-huh. Llavors tenim persones de moltes edats, de moltes capacitats diferents. Tenim persones amb 20 anys que estan des que van sortir de l'escola, quasi. Persones que treballen en un centre especial de treball, persones que estan en un centre ocupacional. Llavors intentem arribar-hi a totes aquelles persones que vulguin practicar a l'esport, tinguin ganes i comparteixin els nostres valors d'entrenar, de passar-ho bé, de competir.
0: Per què diries que és important que les persones amb capacitats diverses puguin competir a nivell esportiu, és a dir, que existeixi un projecte com aquest?
6: Per mi, sobretot, és buscar la normalització, no? Hi ha una miqueta a vegades la visió, no?, de que les persones amb discapacitat o amb capacitats diverses no són competitives. Només en passar-s'ho bé ja és suficient, no? I crec que trencar una miqueta amb aquesta barrera ja des del propi club, perquè, com et deia abans, tenim un horari normalitzat, ens veuen moltes persones al club que poder, moltes vegades la discapacitat és una realitat que li queda molt llunyana, i aproximar aquesta realitat diferent al que estan acostumades crec que és molt, molt enriquidor i és bidireccional. Vull dir, no només per nosaltres, sinó també per la visió que podem transmetre a les altres persones del club. I és una miqueta això, no? Trencar amb el mite de que són persones que no tenen esperit competitiu, perquè ens enfadem, ens frustrem i és una manera també molt bona de treballar aquesta frustració, no? I a l'hora de treballar aquesta competició.
0: Què t'aporta tu personalment estar implicat en aquest equip?
6: A mi realment que em va girar una miqueta, a nivell personal, em va girar una miqueta les meves expectatives professionals. Jo venia amb una carrera molt enfocada amb el hockey i amb el tema de l'esport per dedicar-me a poder fer una carrera d'INEF, de CAFE, i dedicar-me molt a això, fins que un dia van vindre un grupet de les Aigües i de la Fundació Maresme a fer hoquei al camp. Vaig estar de voluntari i a partir d'aquí vaig veure una realitat que m'interessava, que la volia, que hi volia ser partícip, i la idea també de poder involucrar-me amb el hoquei amb això em va crear molta atenció, fins que vaig estudiar integració i actualment treballo a Fundació Maresme, i a més porto, tinc l'oportunitat de portar aquest projecte dins del meu club, que m'agrada molt, la veritat.
0: Abans, deixa'm explicar que fora de micros ens comentaves que ara mateix estàs al costat d'un dels integrants d'aquest equip, de l'Albert. Com és la relació que s'ha forjat entre vosaltres?
6: Doncs mira, amb l'Albert és una persona que ens coneixem des de fa molts anys. Sí, jo amb l'Albert ara mateix estem junts en el centre ocupacional, però jo havia estat també a la seva llar, i hi ha un vincle, la veritat, que molt xulo, no? Perquè poder compartir en espais fora de rutina, no? Crec que són moments que la persona canvia molt, que veus que es relaciona diferent amb altres companys, que es relaciona amb tu, llavors es crea un vincle molt especial.
0: Carles, tu creus que podríem dir que Catalunya és un dels màxims exponents del hoquei plus?
6: Sí, sense dubte, sense dubte. Al final, quasi ara mateix, quasi cada club de hoquei a Catalunya té un equip de hoquei plus, i això jo crec que li dona molt de valor. Tinc de tenir també una lliga federada amb àrbitres federats, que són àrbitres que normalment piten altres tipus de partits, però que també s'han format una miqueta per poder arbitrar aquests partits, li dona un plus, perquè veníem d'anys de fer tornejos que eren més amistosos, cada club organitzava un petit torneig, i ara ens trobem amb una competició durant tot l'any, amb una classificació, amb votacions als millors jugadors de cada lliga. Vull dir que Catalunya s'està fent molt bona feina en aquest sentit.
0: Carles, acabo preguntant-te per un tema que en aquest programa ens interessa molt, que són els valors. Tu, de fet, ja n'has anat deixant alguns al llarg de la conversa, però quins diries que són els valors que transmet el projecte de Hoquei Plus, tant per als seus jugadors com per als entrenadors, per als altres membres dels clubs, però també per la societat? Perquè tu ens deies que és una cosa bidireccional, no?
6: Sí, exacte. Jo crec que els valors, el valor que més hem d'assenyalar o sempre lluitar és el de la inclusió, no, amb el respecte, sobretot, ja et dic, és perquè és una manera d'apropar una altra realitat a altres persones, i per les persones que ho practiquen, doncs tots els valors que són inherents de l'esport en general, perquè al final l'esport té, com sabem, té valors que es traslladen també en el Hoquei Plus, no varia cap, i el plus que té el nostre és aquesta inclusió dintre d'una entitat que en principi és una entitat esportiva, no? Llavors, generar aquest impacte dintre d'un club com el nostre, penso que és molt positiu per totes les persones que hi formem part.
0: Carles García, integrador social i membre de l'Iluro Hockey Club de Mataró, també molt implicat en l'equip de Hoquei Plus d'aquesta entitat. Moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres i per molts anys de Hoquei Plus.
6: Moltes gràcies a vosaltres per donar altaveu.

0: I ara un clàssic del Valors a l'Alça, la secció de contes on donem valor a la tradició oral de la mà d'Oriol Toro, de la companyia Vivim del Cuento. Enguany estem recuperant contes que s'han publicat a la revista Valors i aquesta setmana és el torn de Des de les Brases, un conte de Jordi Gallardo.
1: A tots vosaltres, devots de passo que t'emboli, després que m'heu volgut serrada, esquarterada i socarrada, us deixo en testament aquest lament perquè pesin sobre la vostra consciència les cendres de la meva derrota. Perquè així, com ja no reconeixeu les plantes que creixen als marges pel seu nom, tot i que el meu encara us penja d'esma els llavis, heu desaprès que sóc recordatori i expiació de les vostres faltes. Perquè ja només m'intuïu com una boira llunyana, un pensament d'allò que potser s'hauria de... Però ja no cal fer. Quelcom que éreu, però que no tornareu a ser. Un bunyol de salpàs sec i eixorc engronant-se a la llinda del portal. I jo us pregunto, si ja no us someteu temorosos a la divinitat a través de la renúncia, per què de mi sí que aneu de fer memòria? Si ja no goseu satisfer la vostra quota de fidels beats en monedes de dejuni, recolliment i reflexió, per què a mi em feu pagar el preu dels vostres excessos i disbauxes en degotalls de sang de paper d'estrassa, encenalls de feltre i manyocs de retalls de llana sobrera que ni a bufandes voldríeu? Per vosaltres, l'orgia de la carn i la matança. Per mi, la penitència de l'abadejo i la desesperança. Mentre farciu llonganisses agrapats de nitris i nitrats, la ferum dels bacallans que carrego se m'arrapa a l'ànima i entre les ungles, com l'amant maldestre de qui no gaudiré mai. Vostres homes a acurar i oxir, vostres dones a cuinar i servir, i plegats a festejar dinades prohibides, a globs de regalims de suor coagulada dels vostres pecats. Des d'aquest cadafal estant, a l'àmpit de la finestra on m'heu col·locat per fer-vos de Mare de Déu casta, em deixeu consagrada com a l'espantall. A mercè de la vostra mainada sàdica i atroç, a discreció dels seus escarnis i tisorades quan em poseu d'excusa per fer-los empassar, si no vols de grat per força, bròquils, cigrons, bledes i arengades. Bé, prou sabeu que en la meva presència teniu les jugades vedades, però no us n'esteu de fer de lladres i serenos de la vostra moral, de fer torns a la gallina cega cuitant una puresa d'esperit finada, de rellevar-vos ara a ser el gat, ara la rata, a l'encalç d'uns escrúpols esvaïts maldant per recuperar en la timba dels desassossecs les despulles de la vostra innocència. Com si al guardar-se, com d'escaldar-se d'aquest esvergiment constant, com si posant suspens aquest viatge continu de vici, descontrol i llibertinatge, com si aturar-se a fer comptes amb un mateix no estigués fet per a vosaltres. 7 dies i tall, 7 dies i segada, 7 més, l'enèsima arrencada, coixa de 7 en 7, en 40 amputada i cremada. A trenc d'alba, la flor del cirerer, s'endurà en un pensament fugaç la membrança de les meves batalles, perdudes abans de començar. I entre el caliu de les brases, només romandran per a l'oblit unes ulleres emmascarades, arrebossades de closca d'ou, pinyols de pansa, espinacs i espines i escates.

0: Atenció al títol del llibre al qual volem dedicar el like d'aquesta setmana perquè segur que us ressona d'alguna manera. Es diu El arte de no complicar-se la vida, l'ha escrit Alexis Racionero, s'ha editat per ARPA. L'assagista, en aquest llibre, el que busca és trobar les claus per agafar aire en una societat que cada vegada va més de pressa i que no ens dona temps per assimilar tot allò que vivim. Com ho fa? Doncs a través, per exemple, del zen japonès, del budisme, de l'estoïcisme clàssic i, sobretot, amb una mirada crítica sobre la societat contemporània. Tot plegat per convidar-nos a deixar d'exigir-nos, aprendre a deixar anar i també alliberar-nos de la saturació diària, per exemple, de tasques o d'estímuls. De tot això parlem amb Alexis Racionero. Alexis, benvingut, com està?
1: Hola, molt bé.
0: Escolti, per què ens agrada tant complicar-nos la vida?
1: Perquè ens han fet així. Perquè som màquines de complicar-nos, perquè diguéssim que d'alguna manera valorem el que és complicat i li traiem importància a allò que és simple. No? Jo que he estat professor de cinema molts anys a l'ESCAC, això és com la base de les pel·lícules, no? Que si el protagonista té molta dificultat en aconseguir allò que vol, veiem la pel·lícula, però si és molt fàcil, perdem l'interès, no? Pues a la nostra vida fem una cosa similar.
0: Per tant, ens agrada tenir el nostre particular viatge de l'heroi, no? Podríem dir.
1: Bueno, tant de bo. O sigui, el viatge a l'heroi del que vaig escriure fa un temps i que és un llibre que s'està reeditant molt i que interessa és perquè jo crec que va també en aquest camí d'ajudar-nos a no complicar-nos la vida, perquè el viatge a l'heroi ens parla de, pues, com de lo que parla el meu amic Francesc Miralles, de l'ikigai, no? D'agafar les regnes de la teva vida i buscar una mica la teva crida a l'aventura i estar amb allò que veritablement t'agrada i pel que has vingut, no? El que passa és que això, diguéssim que per aconseguir-ho, quan ho aconsegueixes et deixarà de complicar la vida i estaràs molt bé, però per arribar-hi t'has de complicar molt.
0: Clar, suposo que en un món tan sobreestimulat, no, com dèiem, és difícil no complicar-nos la vida, perquè vivim constantment rebent estímuls per totes bandes o generant-nos tasques nosaltres mateixos.
1: Sí, jo parlo molt a les meves sessions de ioga i meditació de que vivim amb la ment difosa, no? O sigui, això pel que deies, perquè tenim tants estímuls que estem amb una ment que està pues, completament difosa, que no està enfocada, que no està atenta al que passa, i això ens complica molt la vida, perquè són tants estímuls que això, que no podem enfocar-nos en el que estem vivint o adonant-nos de què és el que ens està passant, no? I llavors entrem en aquesta cadena d'hiperactivitat, d'estímuls múltiples que ens arrosseguen, no? I això és el que a poc ens va complicant.
0: Ara comentava que a vegades no ens enfoquem en el que estem vivint. Moltes vegades potser ens marquem objectius que fins i tot arribem a assolir, però un cop tenim aquests reptes potser no ens acabem de sentir bé del tot o feliços, no? Perquè no hem acabat de gaudir potser del camí, del procés.
1: Sí, un problema és aquest. I l'altre, bueno, parlava de ment difosa, però més que difosa és dispersa, no? Que quan tenim objectius, el que acostuma a passar és que no en tenim un, és que en tenim diversos i alhora. I llavors el tenir diferents i al mateix temps, doncs pot passar una, la frustració de no arribar a aconseguir-los tots i per tant el que aconsegueixes potser ja no té tant valor perquè com en altres tres has fallat, doncs ja sembla que no és suficient i després pues, també el que deies, no? que el propi objectiu aconseguit, doncs li traiem la importància perquè tot va massa de pressa, no? Perquè n'has aconseguit un i ja has d'anar pel següent, no? I en fi, jo no sóc un gran model. De fet, he escrit aquest llibre per tractar de corregir-me, no? Jo també amb el ioga dic que faig ioga per aguantar-me a mi. I aquí jo sóc una persona que estic escrivint darrerament dos llibres a l'any. I clar, i potser això és massa, no? Que dius, bueno, tinc moltes coses a dir i explicar i sóc actiu, però a vegades també m'he de limitar, no? De dir, bueno, una cosa darrere l'altra, no?
0: Crec que moltes de les persones que ens estiguin escoltant es poden sentir perfectament identificades, no? Amb aquesta idea de saturar-nos sense voler d'objectius, de reptes, i que al final no acabin de sortir bé les coses. Pot ser que ens faci por el fet de no fer res?
1: Sí, ens fa pànic. O sigui, és un dels problemes, no? Que, mira, jo quan em parlen de i quines pràctiques podem fer i què podem aprendre i no sé què, i jo que he escrit llibres també de meditació i així, i sé que la meditació pot espantar perquè em sé un repte difícil de tancar els ulls i uf, que complicat, i la ment en blanc. Jo crec que la base és aprendre a badar, una cosa tan simple com badar, que és una forma de no fer res que té molt valor. Perquè el que no ens n'adonem és que la nostra productivitat, la nostra atenció i el nostre cervell funciona millor si li has donat un reset, una desconnexió, que si el tens permanentment desconnectat. I no és una qüestió de durant el dia faig i a la nit dormo. No, no, és que dormir és una altra història. Però en el moment de producció o d'estar, si ets capaç de desconnectar 5 minuts cada 3 hores i no fer res, després el que facis tindrà molta més plenitud, no? Hi ha un símil molt, molt bo i fàcil, que és la respiració, no? Jo quan he d'ensenyar a respirar, doncs no sé, tinc clients grans també que poden tenir ja dificultats, i clar, un busca una bona inhalació, busca tenir una bona respiració i poder inhalar i carregar-se d'aire. I la qüestió és, per tenir una bona inhalació, has de saber exhalar. O sigui, només després d'una gran exhalació, deixar anar, buidar del tot i estar en buit, llavors pots tenir una gran inhalació, experiència i ser, no?
0: Això que sembla tan fàcil, així dit, però que a l'hora de veritat a vegades sí. No ens en sortim del tot, eh? De fet, vostè, el llibre parla de pràctiques com el zen japonès, el budisme... Com ens poden ajudar a viure de manera senzilla, conscient?
1: Bueno, la veritat és que, a veure, tant el zen com el taoisme xinès, com fins i tot pues, la kenosis cristiana, que ens parla del buidar-nos de nosaltres mateixos, vull dir, tot són idees i conceptes que ens porten cap a entendre que, una, el no fer té molt valor. Dos, el buit és un espai fèrtil, que això també ho diu el mindfulness, on des d'on podem iniciar moltes coses. Una altra cosa que també diuen i que s'està dient per tot arreu és la necessitat del silenci, el valor que té el silenci. No? Hi ha un llibre de Gelin Kage que parla del silenci i se n'han anat escrivint diferents per aquesta història de que vivim a la societat del soroll, no? L'era del ruido, i parlem del ruido o del soroll mental, no només les obres que hi ha pel carrer. No? Llavors, bueno, doncs aquestes disciplines ens donen aquestes pautes del silenci, el buit, el deixar de fer, l'escoltar la natura, el viure en el present. El zen també ens parla d'una cosa que ens costa moltíssim, que és this is it, això és el que és. I no és el esto es lo que hay, com resignat. No, no, és deixa de muntar-te la pel·lícula que t'estàs muntant, que ens la muntem tots, i mira de veure la realitat sense el teu filtre peliculero.
0: Alexis, abans d'acabar sí que volíem preguntar-li també per l'ego, que té el seu espai en aquest llibre, no? Vostè parla de desfer-se de l'ego. Quin paper juga en tot això que m'ha explicat? Com ens governa?
1: Mira, Sri Aurobindo diu que per poder veure t'has de treure del centre de la imatge. I estem en l'era també del narcisisme, no? Des de les xarxes ens posem davant de la imatge, ens fem protagonistes i ens mostrem com un personatge, no? Llavors, aquest personatge normalment és l'ego. A vegades també en tenim d'altres, eh? Però l'ego és com el protagonista de la nostra pel·lícula de la vida. I no és que sigui dolent, el que passa és que moltes vegades ens governa ell. O sigui, no ens donem compte de cap a on l'ego ens porta. Llavors, la qüestió no és tant matar-lo, sinó conèixer-lo, tenir-lo controlat, i, bueno, i quan t'està portant allà on no vols, per exemple, complicar-te la vida, doncs dir-li, mira, pues ara no toca, i posar-li límits. El que passa és que per arribar a això, primer has de parar, has de deixar d'estar dispers i t'has de poder enfocar i donar-te en compte, no? I a partir d'aquí comences a treballar amb el teu ego, no?
0: El arte de no complicarse la vida és el llibre que ha escrit Alexis Racionero, editat per ARPA, del qual avui n'hem pogut fer un tastet. Alexis, moltíssimes gràcies per compartir aquests minuts amb nosaltres i per totes aquestes reflexions.
1: De res, un plaer.
0: Abans d'acabar, us regalem una nova recomanació literària de la mà de Conxa Parramon.
2: Palomar és, sens dubte, una de les obres més personals d'Italo Calvino. El llibre ressegueix les meditacions d'un protagonista el nom del qual ja és fortament simbòlic, ja que fa referència al famós observatori astronòmic de Mount Palomar, subratllant així la seva naturalesa d'observador infatigable. L'obra s'estructura en 27 relats o meditacions en què el personatge intenta desxifrar l'univers a partir de l'escrutini de detalls concrets. Palomar fixa la mirada en objectes i fenòmens quotidians, el moviment de les ones, el vol dels ocells, el cel o la varietat dels formatges, i s'endinsa en geografies tan dispars com el Japó o Mèxic. El seu mètode d'observació se sustenta en la construcció d'un model, la seva verificació empírica i l'aplicació dels ajustaments necessaris perquè el model i la realitat acabin coincidint. Tanmateix, Palomar descobreix amb perplexitat que l'acte de mirar és en ell mateix una tasca infinita i inabastable. Aquesta impossibilitat es fa palesa en el relat La lectura d'una ona, on el protagonista intenta aïllar una sola ona per comprendre'n la gènesi, el trencament i el ritme. Ben aviat s'adona que cap ona no és un ens autònom, sinó que depèn del vent, de la topografia, del fons marí i d'una interdependència constant amb la resta del mar. Aquesta observació funciona com una poderosa metàfora del pensament modern. El desig humà d'analitzar i fragmentar el món topa inevitablement amb una realitat complexa, contínua i indivisible. Malgrat les frustracions, Palomar no desisteix en la seva recerca, tot i que acaba concloent que no podem conèixer res exterior a nosaltres passant per sobre de nosaltres mateixos, perquè l'univers és el mirall on podem contemplar només allò que hem après a conèixer dins nostre. Amb aquesta reflexió, Calvino posa de manifest la naturalesa de l'acte de mirar, els límits del llenguatge i la insuficiència de cada intent per descriure el món. Escrit només un any abans de la seva mort, els estudiosos consideren aquest llibre com un veritable comiat narratiu, un camí de meditació sobre el món i la fràgil condició humana.
0: I fins aquí el Valors a l'Alça d'aquesta setmana. Ja sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts del programa a les nostres xarxes socials. Ens trobareu a @revistavalors, també les aplicacions iVoox i Spotify i a la plataforma La Xarxa Més. Nosaltres hi tornem d'aquí just una setmana, mateix dia, mateixa hora i mateix lloc, però amb nous temes i amb més protagonistes. Moltes gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé.

Al llarg de la història, hi ha moments en què la realitat i la ficció es confonen. Mites, històries deformades, males interpretacions de notícies llunyanes o manipulacions que tenen a veure més amb els interessos particulars que amb una percepció honesta de la informació d'altres parts del món. Avui, en aquest programa especial A Cau d'Orella, explicarem l'origen d'una d'aquestes deformacions. No és una història qualsevol. És una que va fascinar a les corts europees durant segles. L'existència d'un regne imaginari del que tothom n'esperava notícies. I quan diem tothom, també incloem en Sergio, que porta des de l'any 2015 esperant que l'Alberto Reche faci aquest programa. Benvinguts al regne del Preste Joan. Benvinguts a les portes de Troia.

0: amb un programa molt especial. I el fem amb el nostre historiador de capçalera, Alberto Reche, benvingut.
1: Bones, què tal?
0: Alberto, és un programa que literalment fa potser 11 anys, no? Que
1: estava, sí, més o menys.
0: Que estava pendent, no? No sé per què li dediquem un programa, no?, al Presta Joan.
1: Bé, pendent no ha estat mai, perquè jo mai m'he compromès a fer aquest programa, mai. Però es va anar instaurant com la necessitat de fer aquest programa o pensar que jo l'havia promès. En qualsevol cas, per coses que ja sabem, ens venia de gust fer-li un regal al Sergio i vam pensar que una cosa que, a banda dels altres regals que hem fet, ens venia de gust, no?, doncs, aprofitar aquest programa pendent que porta esperant des de la tercera temporada del Troia allà per el junyà 2015 i dedicar-li aquest programa. Té el format d'un programa normal del Troia, ja veurem si dura el que dura un programa normal del Troia o no, però el que sí que podem dir és que és un programa que és estrictament a cau d'orella pel Sergio Rodríguez, el nostre estimat presentador i company i amic de les Portes de Troia.
0: I per tant,
1: si esteu escoltant aquest programa, vol dir que el Sergio ha decidit alliberar o pujar l'única còpia que hi ha d'aquest programa i que nosaltres hem entregat en mà en una caixa dins d'un USB, una caixa, dins d'una bossa que té una caixa embolicada on dins hi ha un USB que té gravat, espero que dins d'una carpeta, que estigui dins d'una carpeta, un zip on hi hagi aquest programa.
0: Jo afegiria una capa més en aquest regal, Alberto, i seria fantàstic que per fer-li el regal en Sergio, l'Adrià digués alguna cosa en directe al programa d'avui. No ho puc creure.
1: Agafa el micro.
0: Ho està fent.
2: Hola.
0: No ho puc creure. Adrià Tirado, control tècnic de Ràdio Castellà, acaba de parlar per primer cop a la història a les Portes de Troia.
1: 11 anys per Preste Joan i 3 o 4 per un hola.
2: Sí, 4 temporades, no? 4 o sigui, temporades, no sé quantes porto aquí amb vosaltres.
0: Home, moltes.
1: Per això has fet 4 holes. Moltes. Hola.
2: Exacte.
0: Una per cada
2: temporada. Els volia sumar. Sí.
1: Has obert una veda, eh? S'ha obert una porta.
2: Mai ho sabrem si sortirà la llum.
0: Això és veritat. Però bueno, és el nostre tècnic. Per fi poseu veu a la persona que fa possible aquest programa des de l'altre costat de la finestreta i que li devem molt perquè és una persona que té molta paciència amb nosaltres i que ens l'estimem moltíssim. I no sé si tu nosaltres també una mica.
2: Jo us estimo. Moltíssim no, però us estimo.
0: Gràcies. Des de les reserves. No sé, Alberto, vols afegir alguna cosa més a la introducció?
1: Pues que si no comencem ja el programa sí que no durarà 55 minuts.
3: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, Portes de Troia.
4: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Comencem el programa avui amb una cançó molt especial, com no pot ser d'una altra manera, per un programa tan especial.
1: No és que faci anys, en Sergio, tot i que no fa gaire que els ha fet, però sí que fa anys i anys de que espera aquest programa sobre el Preste Joan i que esperem que el gaudeixi igual que els nens dopats de sucre que cantaven aquesta cançó esperaven aquell adult aixecant la mà com si fos una mena de...
0: De què?
1: Ja ho saps.
0: Molt bé. Potser abans de començar ja va ser hora d'avisar que nosaltres per parlar del Preste Joan normalment diem Preste Juan, no?
1: Sí, bueno, direm Preste Joan. El que no direm és Prevere Joan, perquè sona com un capítol de la Riera.
0: Comencem, Alberto, si et sembla, explicant una miqueta què és això del regne del Preste Joan.
1: Bé, doncs, ni més ni menys és la idea d'un...

0: regne cristià, a cavall entre el mite i la realitat, que es trobava situat a l'extrem orient, és a dir, més enllà dels territoris bizantins, musulmans i pagans, i els detalls d'aquest regne aniran variant segons els coneixements europeus dels altres continents vagin demostrant que aquest regne no existeix pas.
1: Però aquesta idea, quan comença a arribar a Europa?
0: Bé, tenim una data prou exacta, al voltant de 1145. Vale? En el context de preparació de la Segona Croada, comencen a córrer rumors, sobretot en el món papal, però sobretot en el món romano-germànic, sobre aquest dit Joan. No? I aquests rumors seran posats per escrits, precisament a l'any 1145, per primera vegada, per un eclesiàstic, però també molt conegut per la seva faceta d'historiador, que no és un altre que Otto de Freising, precisament en una de les seves obres de l'any 1145.
1: I qui és aquest senyor? Qui és Otto de Freising?
0: Home, doncs, Otto de Freising és ni més ni menys que el mig germà de l'emperador Conrad d'Alemanya i tiet de l'emperador Frederic Barba-roja.
1: Ben situat.
0: I a més, bisbe de Freising, un erudit de la cort imperial, i de fet un dels erudits i pensadors més importants del món germànic a mitjans del segle XII. No? Des de 1130 i alguna cosa, 1170, té una producció literària molt important. És també bisbe de Freising i escriu bàsicament dues obres importants, el De Duabus Civitatibus, el de les dues ciutats, que és una mena com de reflexió sobre una mena de crònica mundial, tot continuant agafant aquesta idea de les dues ciutats de Sant Agustí. I és precisament en aquesta obra de 1145 on menciona aquest Preste Joan, que ja veurem qui és o ja veurem què ens explica d'ell, i també és autor de la Gesta Friderici Imperatoris, no? De la gesta de Frederic l'Emperador, que és una crònica del sempre nostre estimat i sempre bon company de farra, Frederic Barba-roja.
1: És un personatge... No, crec que no se li ha dedicat mai cap programa, oi, Frederic?
0: Li podríem dedicar algun. És un personatge entranyable, sobretot que va morir banyant-se a un riu.
1: Això, mala idea.
0: Bueno, escolta, és que si ets a l'edat mitjana, per què et banyes?
1: Aquesta és la conclusió.
0: Aquesta és la conclusió.
1: I què diu Otto del Preste Joan?
0: Bueno, doncs ell diu, deixant a la idea, de que li han arribat notícies, no? Que ja ha sentit dir que algú ha escoltat o que li han explicat notícies d'un bisbe de Síria que li ha explicat que més enllà de Pèrsia...
1: Sí, un bisbe de Síria li ha explicat que més enllà de Pèrsia...
0: Penseu que estem en el moment dels anys just previs de preparació de la Segona Croada. Ja hi ha uns estats llatins al Pròxim Orient, no? A Síria, Antioquia, Trípoli, Edessa, Jerusalem, ja són regnes cristians, els templers ja estan funcionant, vull dir, existeix comunicació amb el Pròxim Orient. Mm-hmm. Doncs aquest bisbe de Síria explica que ha sentit dir que més enllà de Pèrsia, més enllà d'Armènia, a l'extrem orient, li arriben notícies de que existeix un rei que a sobre és sacerdot, però és molt humil, perquè ell, en comptes de ser arcabisbe o cardenal o papa, ell és un simple prevere, com un mossèn, no? Però hi havia un rei, un sacerdot anomenat Joan, cristià, de credo nestorià, que havia declarat la guerra als musulmans, no? Com els cristians d'Occident estaven fent a Terra Santa, doncs aquest prevere Joan, aquest preste Joan, havia declarat la guerra als musulmans, havia conquerit Ecbatana, no? Ecbatana és una de les principals ciutats de la regió, i no només havia fet això, havia derrotat els musulmans, havia conquerit Ecbatana, sinó que es disposava a venir en auxili de la cristianitat occidental en la seva lluita com l'islam. Una mena de quinta columna, no? o de rereguarda cristiana, que del confí del món pagat i del món conegut apareixia una mena de rei mag, no? Sacerdot, amb un poder inconmensurable, una mena d'elf de la primera edat, no? Que venia amb el seu exèrcit a ajudar els croats en la lluita que estaven preparant contra els turcs. Malauradament, sembla que el Preste Joan no va poder traspassar el riu Tigris. La mateixa carta ens diu que ell arriba al riu Tigris, que és un riu molt gran, i diu, jo no sé passar aquest riu. De fet, explica en aquests rumors que ell es va passar un temps a veure si el riu arribava a l'hivern i es congelava i podia passar, i no va poder passar i se'n va tornar a casa seva, no? I hi havia la notícia de com aquest rei havia intentat venir-nos a ajudar i s'havia d'haver tornat abans i, per tant, se l'havia de buscar perquè tornés a ajudar-nos. I també menciona una dada molt important, Otto de Freising, que és que el dit Joan, a banda de ser una bellíssima persona, era descendent dels antics mags, és a dir, dels reis d'Orient mencionats a l'Antic Testament. Doncs tenim aquí un ésser fabulós, no?
1: Em sembla espectacular.
0: És descendent dels reis mags, té un regne amb uns guerrers fantàstics, no?, que apareix per salvar-nos quan ho necessitem, una mica com el Capità Planeta.
1: Però no pot creuar el Tigris.
0: Clar, dius.
1: Està totíssim, no? Està, amb un grandíssim
0: està
1: exèrcit.
0: Està setat, però és com quan jugues al qualsevol joc d'aquests.
1: A un D&D, no?
0: No, a un Thief o algun joc d'aquests de gestió de torns, no?, que crees ciutats, exèrcits, investigues tecnologia i et vas xatant, vas investigant molt i t'oblides d'investigar la tecnologia bàsica de fer ponts.
1: No pots expandir més, no?
0: Exacte.
1: I després d'aquesta menció d'Otto de Freising, n'hi haurà alguna més sobre el Preste Joan?
0: Sí, a partir d'aquest moment comença a expandir-se aquesta notícia, aquesta fake news, diríem avui, no?, aquest bulo, pel món germànic. I fins i tot, no?, i serà recurrent en els anys posteriors, trobar-lo mencionat a cròniques o referències així. I fins i tot va aparèixer una suposada carta autògrafa del Preste Joan, escrita per ell mateix, del seu puny i lletra, que va ser enviada a l'emperador bizantí, Manel Comnè. Ja sabeu que els bizantins en aquest moment no són gaire ben vistos pels cristians occidentals.
1: No.
0: No gaire. I, de fet, aquesta carta, que en principi no sabem, devia estar escrita en persa o en xinès o en vés a saber en què, traduïda al grec, però la coneixem perquè va circular per tot el Sacre Imperi Romano-Germànic i, és a dir, va ser traduïda al llatí i per la cancelleria romana. És a dir, una suposada carta que aquest Preste Joan envia a l'emperador bizantí, però que coneixem perquè comencen a circular còpies en llatí, no?, que apareixen a Roma, que apareixen a Alemanya.
1: Suspicious.
0: Bueno, escolta.
1: Però bueno, allà anem, no? Què deia aquesta carta?
0: Doncs, per començar, no deixava a l'emperador bizantí en gaire bon lloc, no? Per començar, l'anomenava duc de Constantinople. Mm. Que això va encantar als als germànics. No? Mentre que el propi Preste Joan s'autoanomenava rei de reis, no? Jo sóc un rei de reis i per tant els meus jo tinc reis que són súbdits meus, tu en canvi ets un duc de Constantinople. Wow. No? Ja us podeu imaginar, i ja podeu també imaginar qui fa aquesta falsificació, no? Això va sentar molt bé a Roma i va sentar molt bé a l'imperi germànic, no? Que se'n fotien de l'emperador bizantí i que en el fons eren els veritables destinataris d'aquesta carta fictícia del Preste Joan al Basileus. A més, la suposada carta del Preste Joan estava plena d'exageracions, no? Per exemple, quan Joan es dedica a enumerar els animals i els habitants del seu regne, o dels seus regnes, perquè com és rei de reis, no?, controla molts regnes, menciona grius, lleons vermells, ossos blancs, panteres, homes amb banyes, homes amb ulls davant, però també darrere de la cara, que això està molt guai per vigilar què passa. Centaures, sàtirs, faunes, cíclops, pigmeus, gegants, leofènics, no? És una mena com d'un recopilatori de totes aquelles coses fabuloses, no?, que hi ha els bestiaris medievals, però també la història natural de Plini, no?, i tot l'imaginari tardoantic, romà tardoantic, trasplantava a Orient. De cop i volta, algú que va fer aquella falsificació
1: ho va posar tot allà.
0: Tot allà, tot el que se suposa que hi ha allà a l'extrem Orient, tal.
1: Tot cap allà. I a veure, això, tot això, l'emperador i el papa s'ho creien?
0: Home, bueno, sí, el papa segur, perquè si es creu... Bueno, no ho sabem, però el fet és que l'any 1177, és a dir, uns 32 anys després que comencin a aparèixer els rumors del Preste Joan, el papa Alexandre III fa enviar a un metge de la seva cort, el mestre Filippo, com a ambaixador davant del Preste Joan. No? Li dona una carta i li diu: tu ara aniràs, vés-te'n a l'Àsia a entregar aquesta carta al Preste Joan, no? Perquè sí, aquests rumors havien seguit existint i per tant es creia que existia un regne més enllà dels territoris musulmans, que era un regne cristià i que per tant s'havien d'establir relacions diplomàtiques amb aquest regne perquè vinguessin a ajudar-nos.
1: Ah, fins aquí bé.
0: Clar, el problema però és que ni el regne del Preste Joan ni el propi Preste Joan mateix van existir mai.
1: Res, un petit detall de no res.
0: Clar, i a més com no el trobaran, aniran... No en parlarem d'això al programa perquè no donen a temps, però com no el trobaran, aniran movent el regne del Preste Joan a, allà on els hi doni la gana, no? Perquè quan, a mesura que l'Orient Central, el Pròxim Orient, sigui més conegut, no? I jo què sé, en època de Marco Polo, després, i arribin allà i no hi hagi cap Preste Joan, diguin, bueno, pues que potser no estava aquí, estava en una altra banda. No? Llavors el Preste Joan es mourà a la Índia, a la Xina, a Etiopia, no? I aquí, per exemple, si recordeu l'Atlas de Cresques, allà el Preste Joan apareix a Àfrica,
1: sí.
0: Apareix a, sí, sí, sí, a, al sí, que sí, és sí. L'imperi de Bizínia, que és Etiopia, i apareix allà, no? Perquè clar, com no el troben a Àfrica, a Àsia, diu, bueno, pues, en algun lloc ha d'estar, no? I l'últim lloc que queda, no? És ja en, allà. Però vaja, no el trobaran.
1: Per tant, és una invenció sense cap mena de connexió amb la realitat.
0: Bueno, doncs no tant, perquè si no el programa acabaria aquí.
1: I ja està. I
0: mira, escolta, seria un miniprograma premium
1: d'aquests. 18 minuts de programa.
0: De Patreon. Vols fer promo de Patreon per un programa que només escoltarà el Sergi?
1: Seria terrible.
2: A les portes de Troia.
0: Ah, l'Adrià s'està...
1: Segona intervenció del tècnic.
0: Venint, arriba avui i ja ha tirat la música de final del programa. M'encanta, m'encanta. Li haurem de comprar una... Saps aquelles taules de so de...
1: Defectes de so. Però és que ell ho pot fer allà. Jo estic segur que ell allà té botonets i...
0: Però no li donis idees. Bueno. Abans del separador deixaré una dada.
1: Deixa una dada.
0: Vale? Ja sabem que l'any 1145 arriba la primera menció al Preste Joan a Europa. Doncs resulta que... Oh, sorpresa, l'any 1141, és a dir, només 4 anys abans que Otto de Freising parlés per primer cop del Preste Joan, Sandiar, el soldat dels Seljúcides, va ser derrotat per una coalició de tribus nòmades de l'estepa sota el comandament del jurgant Jeliush Dashi, de Kitan, ja anirem posant, ja anirem posant tot això.
1: Poc a poc.
0: I una altra dada, aquest Jan, no? Aquest Gurjan, portava entre les seves tropes un bon nombre de cristians nestorians. Així que ara el que intentarem fer és posar llum a la foscor.
3: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
2: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Alberto, segona cançó més sorprenent que la primera.
1: Un senyor amb ressaca?
0: Bueno, és una, a les estepes asiàtiques.
1: A les estepes. És una mostra del famós i mai suficientment ben imitat cant difònic mongol, no? Que ja sabeu, fan dues notes a la vegada i sona molt graciós.
0: Que hi ha un dels membres del Pony Pisador que ho fa molt bé, això.
1: Sí?
0: Sí, en sap molt. Dèiem, no?
1: Estaria molt bé quedar per estudiar amb ell.
0: Per què?
1: Perquè tu et posaves, ens consta que a la carrera et posaves cant difònic mongol per estudiar.
0: Jo m'havia arribat a posar música d'aquesta per estudiar. Ara no podria, però no sé per
1: però
0: què.
1: Però quan s'ha per
0: no, em va donar, però allò, una època, vull dir, potser un mes i mig que em va donar per això. Després vaig passar a cants noruecs. Va ser molt raro tot.
1: Vale.
0: La carrera és molt curiosa.
1: Vale.
0: En fi.
1: Després sóc jo el que no sap triar música.
0: Deixem de parlar de mi, parlem del Presta Joan, que és molt més interessant. Ja tenim un sospitós, no? Ja tenim un sospitós d'aquest origen de la idea del Presta Joan. Què hem de saber d'aquest personatge, del qual no pronunciaré el nom?
1: Vale, doncs aturem el personatge, perquè jo crec que abans d'aturar-nos en aquest personatge, en aquest Yeliud així, si et sembla, crec que és bona cosa explicar una mica què és exactament l'estepa asiàtica, com ha funcionat al llarg de la història, això passa per no llegir el guió, i sobretot això ens servirà per entendre millor els esdeveniments que porten el personatge que tenim entre mans.
0: Vale, doncs què és això de l'estepa asiàtica?
1: Molt bé, doncs anem a fer això, no? Anem a veure d'on apareix el Presta Joan, llavors mirarem una mica per què surt d'aquest moment, com apareix aquest personatge, i en això és necessari entendre una mica la geografia, no? Perquè a més és una geografia que ens resulta totalment allunyada de la nostra. En general, com ja sabeu, les estepes són biomes amb una vegetació d'herba, amb una vegetació herbàcia, un clima extrem amb una gran variació tèrmica entre l'estiu i l'hivern i amb unes precipitacions relativament escasses. Normalment zones allunyades del mar i, de fet, la major estepa del món és l'estepa euroasiàtica, no? L'estepa d'Àsia Central que arriba fins a l'est d'Europa i és la protagonista involuntària del programa del Bui, no? Llavors, si us situem, o si ho teueu, a vol d'ocell sobre aquesta estepa asiàtica, al nord i al nord-oest d'aquesta estepa la trobem que limita amb la taiga siberiana, no? I al sud, al sud-sud-est, amb la gran muralla xina, que apareix precisament per frenar els embats dels pobles de l'estepa, i amb els sistemes muntanyosos de l'Alashan, el Beixan, Kunlun i el Pamir. Enmig de l'estepa trobem el desert del Gobi, no? Que marca dues grans zones històriques, l'estepa del nord i l'estepa del sud, que són dos espais diferents i que estaran poc interconnectats entre ells fins que es domestiqui el cavall i s'utilitzi ja per moure's per l'estepa.
0: I el cavall serà tan important? O sigui, l'ús del cavall serà tan important a l'estepa?
1: Serà fonamental. No? Fins l'aparició de la cria de cavalls i la ramaderia, que això comporta, no? El moviment dels grups humans, el ritme del moviment dels ramats, l'estepa nord, no? Aquesta estepa al nord de la gran estepa euroasiàtica, està pràcticament despoblada. Només és habitable en aquells punts on s'uneixen amb altres espais, no? On acaben els boscos siberians, on hi ha rius, en petits oasis, però, és a dir, espais que permeten generar, via la caça, via la recol·lecció, via la pesca, aliments, però fins que no hi hagi aquesta mobilitat per dins l'estepa, serà una zona com molt poc poblada. Al sud, la part sud d'aquesta estepa euroasiàtica, serà un escenari ben diferent.
0: I com serà, doncs, aquest escenari?
1: Molt bé, doncs, tornem a fer com una mica de separació. Fixem-nos primer en el sud-est. Allà les poblacions que habiten la conca del riu Huanghe, no? Especialment el que seran, hi haurà diferents pobles, però els hi podem posar l'etiqueta de futurs xinesos, vale? Comencen ben aviat un procés de concentració del poder que portarà a que les tribus veïnes o bé es sotmetin, no? O bé escapin. Aquelles que són prou fortes o prou desenvolupades o que ja dominen les tècniques de ramaderia nòmada poden fugir cap a l'estepa nord i començar a poblar-la. I d'aquí apareixeran alguns dels protagonistes del programa d'avui protagonistes de bona part de la història euroasiàtica, no? Perquè seran els mateixos que arribaran a tocar els collons de l'imperi romà. No? Per una banda tenim els huns, turcoparlants, no? Que són els, el grup ètnic i lingüístic turc, no? Aquestes llengües altaiques, estan molt extès per tota l'estepa, seran els antecessors també dels mongols o de bona part de les tribus mongoles, i per altra banda també un altre poble que fuig, no? d'aquest extrem sud-est de l'estepa, seran els pobles Tsan occidentals, que donen en origen als tibetans. No? Llavors ja tenim aquí, en un moment, xinesos, turcs, uns,
0: mongols, tibetans,
1: manxús, totes aquestes ramificacions, i tibetans. I mentrestant, al sud-oest, és a dir, a l'altra banda, a la zona del Tian Shan, la vida es centra sobretot en els oasis, i ben aviat apareixen també una sèrie de tribus que s'orienten en el seu cicle vital més cap al sud i giren cap a l'Índia, cap a Pèrsia. No? Aquí trobarem altres pobles, alguns molt desconeguts, altres pobles, ja potser... Anava a dir els nostres oients, però el nostre oient, potser li sonen.
0: Bueno, pots dir els nostres, perquè l'Adrià també, ara també està fent d'oient.
1: Que són el sake, aquest no té res a veure una beguda alcohòlica, els kushans, no? Els turcmecs, que seran l'origen dels seljúcides.
0: Aquests sí que en sonen una miqueta més.
1: No, ni que sigui perquè Turmequistan ho sona, no? Però bueno, els turcs seljúcides, que són els que estan, no? Els que estan lluitant contra els croats a Terra Santa, els karluks, els kipchaks, de tots aquests... Si pensem, no, tots aquests pobles que hem mencionat i que hem posat ara sobre la taula, si pensem en els senyors de l'estepa, en els de cavall, no els que venen polvorons, hem de retenir dos noms, els turcs i els mongols, no, en tota la seva immensitat i varietat de formes.
0: En què creien els pobles de l'estepa? Té pinta de ser un meló, això?
1: Sí, un meló, un merder, pensava que anaves a dir. De fet,
0: el meló suficient.
1: Els diferents sistemes de creença de l'estepa estan molt relacionats, per una banda, amb la interculturalitat pròpia dels canviants sistemes tribals que conformen els pobles de l'estepa. No hem entrat i no hem entrat a fer un històric de qui és qui en cada poble de l'estepa, perquè això ens portaria des del segle III abans de Crist fins a època de Genghis Khan, per entendre'ns, no? Els Yurchen, el Xiongnu, els Huns, tots aquests pobles que bueno, potser d'aquí 12 anys.
0: Que li haurien de dedicar molts programes.
1: Tu demana l'ara... Albert, si vols, i d'aquí 12 anys...
0: Podries fer un programa sobre això, Alberto.
1: D'aquí 12 anys.
0: D'aquí 12 anys.
1: Bueno, o hi ha una altra opció. Hi ha una altra opció. El puc fer abans.
0: Com? Ah. Vaja. No em fa prou il·lusió, crec. N'esperaria algun altre.
1: Vale. No et fa prou il·lusió el programa o l'altre?
0: El programa, crec.
1: Vale.
0: Va, tira. Parla'ns dels sistemes de creences d'aquests pobles.
1: Molt bé. Doncs per una banda tenim, no?, aquesta interculturalitat pròpia. T'estan gravant i estàs molt vermell. Dels canviants sistemes tribals. I per altra banda, una tensió també plurisecular entre els pobles de l'estepa i Xina. El xoc entre Xina i els pobles de l'estepa també és una constant històrica i que tindrà molt a veure també en com configuren les seves creences els pobles de l'estepa. Vale? Aquesta lluita, no?, entre l'estepa i Xina serà un procés d'unificació i de disgregació cultural que farà que de tant en tant sorgeixin confederacions tribals reeixides, com havien estat la dels Huns, no?, o la creació del geganat turc al segle VI, no?, que portarà els turcs cap a la zona de Pèrsia, i o la que portarà, no?, ja en el segle XII, a la creació de la Confederació Mongola. No? Llavors tenim aquest procés d'interculturalitat, un procés d'unificació i disgregació, unificació, i tot això en un marc de els xinesos són caca i no volem ser xinesos, perquè els xinesos controlen les fronteres i que quan l'imperi o els diferents imperis xinesos o regnes xinesos estan lo suficientment fort, volen, no?, controlar els pobles de l'estepa. Llavors aquesta triple tensió portarà a una constant en la regió, que és el rebuig cap a la cultura xinesa. Tots els pobles de l'Àsia Central tenen un gran rebuig cultural contra la cultura xinesa.
0: Catxis.
1: Vale? Els turcs, per exemple, tenen tot un sistema propi conegut com el tengrisme, que és aquesta mena de religió, que és una mena de fusió o amalgama de pràctiques xamàniques, animistes, totèmiques, adoració del cel, dels elements. Els uigurs acabaran convertits al maniqueisme. Els karluks, són unes tribus més del sud-oest, adopten l'islam. els basmals, els onguts, els uigurs també es faran nasturians i els tibetans es faran budistes, però no en la forma xinesa confucianista, sinó en la forma índia. Si us fixeu, no? en aquest nus que és l'Àsia Central, tenim el confucianisme, el taoisme, l'hinduisme, el budisme, l'islam, però no, diverses formes d'islam, religions xamàniques, animistes, tribals, nasturians, maniqueus, maddeistes... Bueno, veurem que...
0: És l'estepa. Allà ja se cuece todo.
1: Exacte.
0: Però, nasturians. Vull dir, què fan cristians a l'extrem d'Àsia?
1: Bé, els nasturians, de fet, són una de les corrents cristianes que van perdre la batalla ideològica dins l'Imperi Romà. No? Entre altres coses, perquè el món persa va recolzar decididament els corrents nasturians i llavors es va convertir en una mena de cristianisme antirromà, no? Perquè en aquell moment que també coneixes, no? de les tensions entre l'Imperi Romà d'Orient i Pèrsia, que portaran a Heracli i els Sassànides,
0: gran amic.
1: No? És també una lluita ideològica i els nasturians es converteixen en una mena de cristianisme avalat pel món persa i, per tant, sospitós de no ser lo suficientment bon romà. Per exemple, Sant Jordi, en origen és les primeres mencions del culte de Sant Jordi, el situen com dins el món nasturià. I això farà que no sigui gaire ben vist, perquè és una mena com de semi-heretgia. Per tant, el nasturianisme es converteix en una sort de cristianisme antirromà. De fet, va arribar al segle V, va ser arribat, es va decretar l'expulsió i la prohibició del nacionalisme i, per tant, l'expulsió dels seus fidels, que van haver de refugiar-se a Pèrsia. Llavors, refugiats a Pèrsia, els nasturians comencen a estendre's per tot l'Àsia Oriental, a poc a poc. Al segle VI sabem ja que estan predicant els pobles nòmades turcs de l'estepa, no? Perquè ja tenim alguna referència d'algun cabdill d'aquest geganat turc sobre el 560-570, que quan lluita contra els perses i arriba fins i tot a trobar-se amb alguns bizantins, es sorprèn que porta tatuada una creu al front, no? I diu, què fa aquest puto pagar amb una creu? Diu, no, és que jo sóc cristià perquè és nasturià, bueno, imagineu-vos una mena de Fills de l'Anarquia, ja, un turc motero tatuat.
0: Wow.
1: Trobem referències, per exemple, que l'any 635 els nasturians s'instal·len a Xina. No? Fixeu-vos, el 490, per entendre'ns, són expulsats de Roma, o 435 hi ha el concili que els comença a posar en la clandestinitat.
0: Uh-huh.
1: És també el moment, no, en què aquest món nasturià persa, quan la dècada dels anys 30-40 del segle VII l'islam acabi amb el món persa, aquests nasturians fugiran, però clar, ja no poden fugir cap a Occident. Llavors fugen
0: cap
1: a l'est. No? El 635... emperadors de la dinastia Tang donen suport i permeten l'establiment de les primeres comunitats nasturianes a la Xina. I, per exemple, els donen permís per fer esglésies. Al 635 ja tenim cristians a la Xina.
0: Segle VII, eh?
1: Segle VII.
0: És molt fort, això.
1: Molt fort. I durant 250 anys aquestes comunitats nasturianes tindran el beneplàcit, seran tolerades pels emperadors. No serà fins al 865, on hi ha un altre context, en què hi ha un intent d'unificació ideològica xina, que fa que els budistes, els maniqueus i també els nasturians comencin a ser perseguits. I bàsicament, cap al voltant de l'any 1000, el nasturialisme desapareix de Xina. I llavors no li queda un altre, no? Aquests nasturians, que els seus, no ells, els seus rebesavis, no? van convertir-se a Roma, van ser expulsats a Roma, van arribar a Pèrsia. Els musulmans el van treure de Pèrsia, no? I van anar per tota l'Àsia Central, no? Veurejant tot el sud-est asiàtic, per exemple, en tot el sud-est asiàtic hi ha comunitats nasturianes que es mantenen en el segle X i XI sense, fora de l'àmbit xinès, sense problema. Els queraïtes i tota aquesta gent. Arriben a Xina, passen 2 segles i mig o 3 segles a Xina i són expulsats de Xina i acaben a l'estepa, acaben fugint amb aquests pobles nòmades de l'estepa com un últim reducte, no? I llavors a l'estepa trobem budistes, maniqueus, musulmans, nasturians, no? De tot tipus de religions cadascuna d'aquestes ideologies o d'aquestes religions adoptada per diferents pobles de l'estepa.
0: I on acabaran aquests, els nestorians, després d'aquesta diàspora, una altra diàspora?
1: Doncs els nestorians, això sí que és la diàspora i no del poble jueu, no?
0: Què?
1: Aquesta és la diàspora i no del poble jueu.
0: Per què?
1: No? Quan un jueu es queixa de que, oh, que som el poble errant, arriba un nestorià i diu... Sujeta'm el cubata.
0: Escolta la meva història.
1: És que jo em van fer fora de Jerusalem i he acabat a Berlín. I l'altre, home, a mi em van fer fora de Roma i he acabat a Pequín. He acabat a Ulan Bator.
0: Tothom hauria de conèixer més la història dels nestorians.
1: Els nestorians tindran la fortuna de lligar la seva supervivència als queraïtes. Els queraïtes es converteixen l'any 1009 i, de fet, són el poble... Dins dels pobles de l'estepa de parla mongola són el poble més gran i més culte dins l'estepa. Llavors els nestorians aconsegueixen fer-se un lloc ideològic dins del poble més cultural i econòmicament fort dins l'estepa.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: recta final del programa. I ara sí que sí, tenim tots els elements necessaris sobre la taula. Potser ja és moment que els comencem a
1: ajuntar. Ara començarem a ajuntar. No? Tot allò que hem parlat de què és l'Estepa, què passa dins l'Estepa i qui ocupa l'Estepa, comencem a ajuntar-ho. Per fer-ho, hem de parlar dels quitans. Els quitans són un poble del nord de l'Estepa, d'ètnia tungús, no? D'ètnia turcomongola, i el seu moment estel·lar a la història arribarà al llarg del segle X, quan des de Manxúria ocupin part de Xina i instaurin una dinastia imperial xinesa pròpia, és a dir, la dinastia Liao. Recordeu el programa de l'any 1000, crec que els mencionem molt de passada, els Liao. Tot i que adopten la forma d'una dinastia xinesa, d'un regne xinès, són pobles de l'estepa, no? Pobles d'ètnia tungús, que ocupen la part nord de Xina, funden un imperi, l'imperi Liao, i durant més de 200 anys funcionaran dins d'una lògica de dirigents xinesos, fins que seran destruïts per un altre poble de l'estepa, els Yurchen, que són els antecessors dels Manxurs, vale. No? Quan a la dinastia Manxú, no? Quan els nòmades de Manxúria ataquin Xina, seran els descendents d'aquests Yurchen. Llavors ens interessa especialment aquest moment final de l'imperi Liao, l'any 1125, i dins d'aquest pan magma complicadíssim, ben especialment la figura d'un dels supervivents o de l'últim supervivent de la família imperial Liao, que és el nostre vell conegut, perquè l'hem mencionat al principi del programa, Ye Liu Daxi.
0: I qui era Ye Liu Daxi?
1: Doncs formalment és el darrer emperador Liao supervivent, encara que sigui a l'exili, però el cert és que davant d'aquest desfondrament de l'imperi Liao, aquest antic nòmada, o aquest antic descendent dels nòmades, es torna a refugiar a l'estepa amb els seus genets, renuncia al tron imperial i en una mica com diuen, no? Però en una mica de final de la història, però com ja podeu, o ja pots, Sergio, intuir, no és un final sinó un principi, aquesta fugida de Ye Liu Daxi cap a l'estepa és el fet que ens portarà a la creació de la idea del préstec.
0: Molt bé, ara sí que sí. A veure, com serà això, Alberto?
1: Molt bé, doncs, Ye Liu Daxi és l'heroi legendari a l'invers, no? No és el nòmada que sedentaritza, no és el nòmada que conquereix un imperi, sinó és el descendent de nòmades que rebutja la vida sedentària i torna a les estepes per acabar fundant, segons alguns, un imperi nòmada, que és el que coneixem com el Janat dels Karakitans. No? Dels quitans occidentals.
0: Un jan? Què és exactament aquest títol?
1: Ye Liu Daxi era un bon jan. Ai, és un bon jan. Va, doncs, un jan, o un han, o un kang, no? És el títol propi és un títol propi dels pobles de l'estepa. No? A diferència d'un Huan Di, un emperador xinès, no? o de termes com wang o xa, que signifiquen rei, no? Huan Di, Wang, Xia, són termes que fan referència a un poder autoritari o a un poder dinàstic, no? A un poder imposat sobre la població. En canvi, no? I que es transmet de pares a fills i que, no? I que són títols sedentaris. En canvi, el concepte de Jan o de Han o de Kang neix de baix a dalt. No? Evidentment, pot coincidir que el nou Khan sigui el fill o el parent de l'antic, però sobretot són nomenats per les tropes, pels guerrers, i per tant el seu cabdillatge és un cabdillatge tribal, de baix cap a dalt. No? És l'exèrcit, són els genets, són els guerrers per aclamació, que literalment per manteig, no? Quan el trien, el fiquen en una estora i ara, vinga, com si fos un comiat de solter passat de voltes. És literalment un cabdillatge tribal. Els Jan, els Kan, els Han, són una mena de caps de tribu.
0: Però entenc que Ye Liu Daxi no serà l'únic cap de tribu de l'estepa, no?
1: No, ni molt menys. De fet, la fragmentació tribal és una de les malediccions una de les pitjors malediccions del món dels nòmades, no? Les baralles per les pastures, el robatori dels ramats, el robatori de les dones, les venjances familiars, no? L'ocupació dels espais simbòlics configuren un món on els diferents espais tribals perden la seva mà guanyadora, que és la seva unió respecte a les invasions dels pobles sedentaris. No? Quan l'estepa està fragmentada, els pobles sedentaris, ja siguin a Pèrsia, no? Ja siguin a la Índia, ja siguin a Xina, ja siguin a Rússia, són capaços de plantar cara, no? i d'avançar sobre l'estepa. En canvi, quan els pobles de l'estepa estan units, tenen una capacitat bèl·lica i una capacitat militar incontestable.
0: I quina serà l'amenaça, en aquest cas, en els temps de Yeliudashi?
1: Molt bé, doncs...
0: He anat aprenent, eh?
1: Sí, molt bé. Inicialment seran aquests Yurchen, que són els mateixos que havien acabat en l'imperi Liao, no? Durant els seus primers anys a l'estepa, Yeliudashi intenta tornar a conquerir els territoris Liao, bueno, per tornar al seu tron, però aviat veurà que és impossible, perquè aquests Yurchen, que també són nòmades, que també han ocupat l'imperi, són molt forts. I en una decisió que canviarà la història, dirà, bueno, pues si no puc fer-me fort, no sóc suficientment fort per atacar la frontera est de l'estepa, potser el que haig de fer és endinsar-me en l'estepa i centrar-me no en els territoris del sud-est, sinó en els territoris del sud-oest. I, per tant, no combatre contra els regnes de matriu xinesa, sinó anar a combatre contra els territoris en mans islàmiques. Llavors, el veurem, no? És el 1125-1127, s'endinsa en l'estepa, i uns anys després, a la dècada dels anys 30, a finals dels anys 30, el veurem reaparèixer a l'altra banda, a milers de quilòmetres de distància. Quan el veiem reaparèixer en aquesta zona, en el sud-oest de l'estepa, ho farà comandant un exèrcit amb genets de molts indrets. Els Xibels Grocs, és a dir, la confederació dels Tiele, els Ugi, els Urianhai, que no venen de
0: Isengard,
1: no em sortia. Els Bihude, no? I a més, cal sumar-hi com a mínim 8 tribus d'ètnia mongola o de tradició mongola. Juntament amb els Tsubu, els Tanguts, els Pusubins, els Jumusos, els Uyherbi, molts d'aquests pobles fins i tot no sabem. El gran problema és que els pobles de l'estepa els tenim no tots ben identificats, no? Perquè són confederacions, identitats canviants, a vegades una identitat tècnica, a vegades una identitat lingüística, i per tant és canviant. Però en tot cas reapareix, no? al nord de Pèrsia amb un exèrcit format per genets de moltes distintes procedències.
0: I estem parlant d'un exèrcit amb molts efectius?
1: Doncs estem parlant de desenes de milers de genets de l'estepa. Penseu en el que hem comentat abans, no? A partir del segle XI hi ha un període climàtic òptim a l'estepa, no? Hi ha un augment de les pastures i això desencadena una explosió demogràfica que cal canalitzar cap a l'anterior. Penseu que en aquest sistema estepari, no? Especialment a les seves fases seques, perquè aquest sistema es mantingui, requereix una estabilització de la població. S'ha calculat que per mantenir una família de 5 o 6 persones són necessaris 25 cavalls.
0: Hòstia.
1: Vale?
0: Vale.
1: I amb tot el que suposa, ja podeu sumar quants caps de bestiar és això. Vale? Això vol dir que si de cop i volta la gent es reprodueix més, no hi ha recursos per tothom. Llavors això pot acabar de dues maneres, amb guerres civils o expulsant a la gent fora. Llavors, amb la millora climàtica que es dona en aquest moment, sobren persones, no? Com també sobraran persones en el món mongol. Llavors, més que liderar una confederació de tribus, com s'havia dit moltes vegades, o més que aglutinar totes les tribus de l'estepa, Yeliudashi el que està fent és arreplegar, no? La gent que no vol ningú, els excedents, els guerrers, els genets que sobren, no? d'un fotimer de tribus de l'estepa, i els està unint sobre un projecte que es basa estrictament en les victòries militars, no? Com farà Genghis Khan, o com faran després els otomans, o com faran aquests pobles seminòmades. No? La generació de botí crea una dinàmica, un excedent de població que es mou fora dels límits tradicionals de l'estepa, i el que porta és que es moguin en una tempesta, no? Una roda de tributs, botins, que és el que els manté vius. I això és el que farà Yeliudashi. Sigui com sigui, l'any 1137, no? Uns 10 anys després d'endissar-se l'estepa, sorgeix de l'estepa per la seva banda sud-oest i derrota a Rukinuddin Mahmud Jan, que no potser el coneixereu perquè és ni més ni menys que el governador de Samarcanda, fent-se amb un gran botí. No conquereix Samarcanda, no? La arrasa, la saqueja, agafa tributs i se'n va. Però 4 anys després torna, no? I l'any 1148 torna a haver-hi un conflicte de proporcions èpiques. Penseu que estem just en els anys previs a la Segona Croada, no? La regió s'ha desestabilitzat moltíssim. El món islàmic, a més, s'havia remilitaritzat enfront de l'atac dels cavallers europeus i els seus exèrcits estaven totalment afinats, no? La cavalleria, els exèrcits islàmics no són els de 1100, els de 1080 o els de 1090, no? Hi ha hagut també una gran treta de múscul militar. Doncs bé, les fonts ens diuen que el propi soldà Sanjar reuneix un exèrcit per fer front a aquests nòmades que sorgeixen com una tromba de l'estepa i reuneix uns, ens diuen les fonts, uns 100.000 genets Hòstia. Musulmans. No? La major força militar moguda pel món musulmà en aquesta època, i estem dient que és l'època que va de la primera a la segona croada, ja us podeu imaginar. I què passarà? Ara veurem.
0: Sanjar? Sí, ho estic dient bé.
1: Sanjar. No està viu perquè s'ofengui.
0: Va, perfecte. No hi ha problema. Ell va ser derrotat, no? O això ho hem explicat a l'inici del programa.
1: Exacte, però fixeu-vos, no? El major exèrcit format mai dins del món musulmà.
0: 100.000 genets, segons les fonts.
1: Xoquen contra una torba sorgida de l'estepa, no? Amb un Geliu de Xi i els seus genets formats per pràcticament unes 20 tribus diferents de l'estepa. Derroten completament amb una batalla triple, perquè s'obren tres fronts i esclafen en els tres fronts a les tropes de la furusija islàmica, de la cavalleria islàmica. Les fonts diuen que maten més de entre 30 i 40.000 musulmans, el que es coneix com la batalla de Katban, i capturen les ciutats de Samarcanda i Bukhara, que són les dues grans ciutats de l'Uzbekistan. Com en altres regions, després de la victòria i el control d'alguna d'aquestes places, els karakitans, no, que és com es coneix aquest imperi, es limiten a imposar un tribut en productes i or i s'obre el comerç. I es deixa el comerç en mans d'algunes de les tribus d'aquesta confederació, o, sorpresa, els uigurs i altres pobles que són nestorians, perquè els nestorians són qui han finançat aquest moviment.
0: Vaja.
1: Tot i que Yeliu Dashi no es va convertir-se mai al nestorialisme, sí que va mostrar-se obertament simpàtic als nestorians. De fet, fins i tot va canviar el seu nom xinès per un nom cristià. Es va passar a dir Ilia, i els seus descendents es diran Ilia, com Ilia Topuria. O sigui, repartien hòsties importants. I aquí sorgirà, no, aquesta idea del Preste Joan, no? Una mica ja per acabar. Vist des d'Europa, no? Una Europa immersa, una Europa germànica, l'Europa romana, immersa en els preparatius de la Segona Croada, un cristianisme on ja existeixen aquests regnes croats al Llevant, les notícies d'un misteriós exèrcit multiètnic, no? On s'incluïen mercaders cristians o s'incluïen pobles cristians nestorians, que havien aparegut del no-res, no? Que havien sorgit de l'estepa per infligir una sonora derrota als enemics de l'Església, no? La major derrota que s'havia infligit a un exèrcit musulmà a l'època. No la van fer els creuats, sinó que les van fer aquesta confederació de pobles de l'estepa, comandats per un Jan, per un Han,
0: plot twist,
1: per un Joan, no? Que rebia riqueses inimaginables i que havia col·locat sota tribut a les ciutats de Bukhara i Samarcanda, no? A les dues de les grans ciutats, que si recordeu aquells programes sobre la ruta de la seda, eren, no, part d'aquesta xarxa ben important a nivell econòmic. Tot això només podia explicar-se d'una manera, no? Amb la invenció d'un regne imaginari controlat per un cristià, per un Jan, no? Podria dir per un Joan, per un Joanis, que venia a auxiliar els croats en els seus esforços per controlar Jerusalem. Sabem que no és així, i de fet els karakitans ben aviat van haver de fer front a un altre procés estepari d'endogènesi explosiva, no? Aquest cop sí de veritat capgirarà la història del continent eurasiàtic. Els karakitans seran una generació més tard absorbits i massacrats per dos conceptes que ben mereixen un programa que no farem, que són Genghis Khan i l'imperi mongol. Però, Sergio, això és una altra història.
0: Molt bé. Sorprenent. O sigui, brutal.
1: Gràcies. He trigat només 12 anys.
0: En fer-ho. Vas començar a preparar el guió fa 12 anys?
1: No, ahir.
0: Molt fantàstic. Hòstia, pobre Sergio, eh? Molt bé, doncs Alberto Reche, moltíssimes gràcies.
1: A tu.
0: Sergio, esperem que t'hagi agradat molt això.
1: I a l'Adrià, que ha parlat.
0: Adrià Tirado, gràcies per obsequiar-nos i obsequiar sobretot en Sergio amb la teva preciosa veu. Nosaltres, no sé si ens estareu escoltant o no, però en tot cas ens escoltem la propera setmana a un nou episodi de Les Portes de Troia.
2: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: Avui continuem posant fil a l'agulla a la campanya Compra i Descobreix Catalunya. Aquesta iniciativa tan xula que tenim aquí a Argentona en marxa durant tot el mes de juny per potenciar les nostres botigues de tota la vida. Però avui no ho mirem des de l'altre costat del taulell, sinó amb els ulls de qui fa moure el poble, els seus clients. Avui ens acompanya la Mari, una veïna d'Argentona que sap molt bé què és omplir una butlleta, comprar a prop de casa i a sobre tenir la sort de marxar de viatge. Mari, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Què?
1: Com
0: estàs?
1: Com estem?
0: Jo molt bé, i tu?
1: Bé, bé.
0: Com portes la calor?
1: Bé, anem suportant-la.
0: Sí, l'anem aguantant, eh?
1: Sí, tant, és el que ens toca, eh?
0: Mari, benvinguda i gràcies per venir avui a la ràdio. Avui volem parlar d'aquesta campanya Compra i Descobreix Catalunya. Molt bé. La gent sabrà qui ets, no?
1: Suposo, no ho sé, eh?
0: No ho sé. Has estat molts anys al darrere del taulell, no?
1: Pues sí, uns quants, com uns 22 o 23 anys.
0: I ara què?
1: Ara, pues, jubilada, molt bé, la veritat és que és un canvi, però la veritat és que molt bé, molt bé.
0: Trobes a faltar estar a l'altre costat del taulell o no?
1: Home, a vegades, bueno, jo vaig a veure-les i tal, però la veritat és que és molt diferent, eh? Tampoc és un... El que tens que fer, és, jo penso, és no parar, moure't, fer altres coses i canviar el ritme, però bueno, molt bé, no?
0: Tu vas estar...

0: Poder, no sé jo, aquests últims anys, però bueno, la gent, sobretot, gent jove, pues, com que no lo demana tant, tu li dones, però més és
1: ja.
0: La gent de tota la vida, de més gran i...
1: Ja sap que tenim la campanya. I,
0: això mateix. I,
1: escolta, Mari, pas, dona'm una butlleta.
0: Hi ha una butlleta a veure si tinc sort.
1: Que... Si toca.
0: A veure, sí, que vull marxar.
1: Doncs mira, casualitats d'aquestes que tu vas demanar una butlleta. Doncs
0: pues sí, sí, no? Sí, va ser allò que dius, va, tira una per si a cas. I va donar la sort que em va tocar.
1: Uh-huh.
0: Acabava també, va ser just que acabava de plegar de treballar, que m'havia jubilat, i va ser a l'any següent, no arribava a l'any.
1: Uh-huh. I on la vas comprar? On vas a través de quin establiment et va tocar?
0: Va tocar digueu, a través digueu, de Can Valls. No va ser Tongo, tothom em deies Tongo, però no va ser Tongo. La veritat és que va ser un dia que anava amb, de més, anava amb la meva neta, i va ser ella que va dir, iaia, jo la omplo.
1: Mira, veus
0: i
1: que
0: va donar la casualitat,
1: et va donar sort,
0: que...
1: la neta.
0: Sí,
1: et va donar sort.
0: I tant.
1: Quan et va trucar l'Ajuntament per dir-te que t'havia tocat el premi, quina va ser la teva primera reacció?
0: Pues la veritat és que em va sorprendre i em va fer molta gràcia. La veritat és que em va fer il·lusió. Vaig pensar, ostres, mira, em va fer il·lusió.
1: T'havia tocat mai alguna cosa?
0: No, mai, eh? Carai. Per això que em va fer molta, molta il·lusió, perquè vaig pensar, ostres, una cosa que em toca...
1: Si no recordo malament, el 24 d'octubre
0: sí.
1: De l'any passat?
0: No, de fa dos anys, del 24.
1: Val, del 24 et va tocar el Vendrell.
0: Això mateix, sí.
1: Com va anar el viatge? Quina va ser... Explica'ns una mica com va ser l'experiència per saber una mica doncs, què és el que heu de fer, com hi aneu, una mica
0: bueno,
1: com passeu el dia.
0: A mi, bueno, se'm van posar en contacte l'Ajuntament dient-me que m'havia tocat, el Vendrell, jo vaig anar al Vendrell, i bueno, em van donar unes indicacions.
1: Perquè des que t'ho notifiquen, et fan la trucada, fins que tu vas, passa molt de temps?
0: Ostres, això sí que no me'n recordo,
1: quedar un dia,
0: però me sembla que almenys un parell o tres de mesos, jo crec que sí.
1: Et diuen, mira, si truquem a l'octubre o... Clar, tu vas anar a l'octubre, suposo que t'haurien
0: sí.
1: trucat allò a finals d'estiu, potser, no?
0: Sí, sí, no, això veus, no recordo ben bé quan... Però bueno, sí que almenys ben bé dos mesos...
1: Però el dia
0: mesos...
1: està establert o el podeu escollir vosaltres?
0: No,
1: ja
0: està
1: establert.
0: Està establert,
1: eh?
0: Està establert. Uh-huh. Ja et diuen no, et toca el puesto. Ah. Llavors, bueno, doncs ens van donar les indicacions, ens van dir on el punt que tenien que anar perquè ens recollissin. Van anar al punt allà, al Vendrell, amb un puesto que ells et diuen, a l'hora que tens que estar,
1: mm-hmm.
0: i llavors et venen a recollir, molt bé, i llavors bueno, pues, et donen una identificació perquè sàpigues on...
1: Són penjoll VIP.
0: Sí, sí, no? No, sí, sí, com els nens quan s'hi porten el d'això perquè no es perdin. Això, però...
1: Una tarja bueno. identificativa, no?
0: Sí, de sí. I, bueno, ja llavors, ens van fer tota una visita pel poble, uh-huh. tot el que és, els museus i coses així. I, bueno, van estar tot el matí...
1: Anàveu sols o anàveu amb altra gent?
0: No, anàvem amb un grup de gent, eh?
1: Un grup de gent que també va participar...
0: Que sí, que no era cada un d'un puesto diferent.
1: Mm-hmm. Que li va tocar aquell dia el Vendrell, eh?
0: Això mateix, el Vendrell. Vull dir que uns pues, venien pues, un de Calafell, me'n recordo així, una persona de Calafell, una altra d'Hospitalet, saps? I llavors bueno, pues, ens van fer tot el dematí, vam estar visitant. Al migdia ens van portar a dinar en un restaurant que la veritat és que superbé, eh? Uns plats molt bons, molt elaborats.
1: Ah, molt bé. Gastronomia local.
0: Sí, sí, sí. I bueno, vam estar allà dinant i després van tornar a anar a visitar un altre museu,
1: uh-huh.
0: i ens van passar una pel·lícula de lo que era el museu i tota la història, i bueno, i després ja pues, ens van de

0: deixar que va ser, però va ser quasi tot el dia, eh? Jo crec que me'l sembla que van acabar a les 6 de la tarda, eh?
1: Déu-n'hi-do.
0: Fins a les 6 de la tarda, i la veritat, però que molt bé organitzat, la veritat és que jo almenys on vaig estar, superbé organitzat, molt amables, molt bé, molt bé.
1: Vas tenir temps de fer una mica de xafarderia pels comerços del Vendrell?
0: No,
1: o
0: no? No, la veritat és que no. No ens va donar temps,
1: no
0: eh?
1: Va donar
0: vull dir,
1: temps,
0: perquè no...
1: Ho teniu tot tan programat,
0: ah, sí, el
1: no?
0: Tenien tot molt, molt programat, eh? Vull dir que... A més, ens va fer un dia espectacular ja amb calor, vull dir que per ser el mes d'octubre, el 24, ens va fer un dia que feia calor, i la veritat és que jo ho recomano, eh? Vull dir que la gent que d'això, que tiri moltes bolletes, que compri, que tiri moltes bolletes, perquè és un...
1: Que toca.
0: És, sí, toca, i a més és una experiència, jo almenys la vaig veure... viure molt, molt bé.
1: Era la primera vegada que anàveu al Vendrell?
0: Sí, la veritat no és que no el coneixia, eh? Vull dir... I és per això que quan em van dir Vendrell vaig dir, bueno, mira, és un posto que no...
1: Clar, suposo que també és un dels objectius de la campanya, el fet de dir, mira, toca el Vendrell, que moltes vegades passa això, no? Que no és un municipi de Catalunya que no hi hem anat mai, que jo diria que el tenim a hora i poc, no?
0: Sí,
1: perquè
0: sí.
1: Tampoc està...
0: No, està molt lluny, no. El que passa és que és això, que dius, ostres, són pobles que els tens a la vora i com que no lo visites,
1: no? Tens costums d'anar-hi. I a vegades dius, mira, es creen vincles com allò de hem dinat molt bé en aquest restaurant i ja ho agafes una mica de referència
0: en
1: futures
0: sí.
1: escapades, no? De dir,
0: sí.
1: Ah, mira, tornem al Vendrell, que... No?
0: Sí, no, tal qual és.
1: I això passa al revés, no? És a dir, la gent d'altres municipis de Catalunya que venen aquí a Argentona, els hi pot passar el mateix, no?
0: Sí, això.
1: Venen aquí, visiten, poder tornen, descobreixen la xarcuteria i diuen, he comprat unes hamburgueses boníssimes.
0: Sí, pues això, sí, tal qual és... La veritat és que molt bé.
1: Et consideres una compradora habitual de les botigues del nostre municipi,
0: sí,
1: Mari?
0: Sí, perquè estic acostumada realment, clar, tota la vida al poble, bueno, jo no sóc del poble, però molts anys que faig que estic aquí al poble, llavors, esclar, treballant aquí, doncs, lògicament vas a Can Cases a comprar el pa, a Can Baix, el típic que fas.
1: I què és el que més valores de comprar prop de casa, no?
0: La proximitat, i a veure, i lògicament jo, clar, la qualitat dels productes.
1: La qualitat del producte, el tracte, no?
0: També, sí.
1: Al final, i tu que portaves molts anys, també es crea un vincle, no?
0: Clar, sí, jo és el que dius, clients. Res, un vincle molt... jo... Pensa que, bueno, el dia que vaig despedir-me, que em jubilava, em vaig passar el dia plorant, perquè, clar, et ve la gent a despedir-se de tu, a donar-te les gràcies, i, clar, això és molt... Ho vius molt, molt, clar.
1: És molt gratificant.
0: És molt gratificant. És allò que et surts amb una d'això de dir, hòsties, pues no he fet malament la meva feina, saps? I això en un poble i una botiga de... és el que t'emportes.
1: Sí,
0: eh?
1: Sí, la veritat és que jo reflexiono moltes vegades en una societat que té la mala costum de destacar sempre el negatiu, no? En treballs com aquest que t'agraeixen el tracte... quan et pregunten, no? Les recomanacions de dir, doncs mira, això o l'altre...
0: No, sí, és això. Per això t'he dit que jo sí, jo em vaig quedar molt, molt d'això perquè ja et dic... La gent et venia expressament a despedir-se de tu, a donar-te les gràcies, a... I bueno, i això que dius, jo vaig pel poble i van parant cada 5 minuts, no? I el meu home diu, és que no sé pot anar amb tu pel carrer. Però per mi és molt gratificant.
1: I ara com a clienta trobes que aquest tipus de campanya realment ajuden a conscienciar-nos, no? de la importància de donar vida als negocis del poble?
0: Jo crec que sí, eh? Jo crec que sí, eh? La gent i cada vegada, bueno, jo ho veig, per exemple, a Can Valls, que jo vaig moltes vegades a comprar i a veure-les, vull dir, tal, i veig que n'hi ha molta joventut que que ara ha vist lo que és el poble, saps? Que no és un poble de dir solament hi ha persones grans, no, no, hi ha molta joventut que prefereix el deseo de proximitat, el comerç de proximitat i el producte de proximitat.
1: O sigui, notes, no?, que el jovent també
0: s'adreça... Sí, és el que dius, que ara trobes que n'hi ha molta més jovent, saps, que els primers anys, vull dir, de treballar, vull dir que... La veritat és que sí, totes aquestes coses jo crec que sí que ho fomenten, de que la gent vingui a comprar.
1: Mira, ho deies tu, no?, que gràcies a la teva neta vas omplir...
0: Sí, clar, jo no? sí que anava a comprar, i sempre, i d'això, però clar, no és... No penses en dir, dona'm un...
1: Però vull dir que un nen, nena, no?, d'aquesta edat, ho fa amb tu, ho fa amb els pares... I
0: això, que i també ho veuen allà, què és això?
1: Els hi crees un vincle, no?, de dir, anem a comprar a prop de casa. No?
0: Clar, que és el que dius, i que veuen, què és això? Ah, doncs mires això, ah, doncs... I tornem a anar que ens donguin una altra bulleta, saps? Allò que dius, saps?
1: Clar, per ells se'ls genera com un joc, també.
0: Això mateix. I llavors... d'això que els pares vagin a comprar, saps? O, o els avis, vull dir...
1: Sí. Mari, a la tardor no sé si sabies que concretament el 17 d'octubre Argentona farà d'anfitriona de la campanya i rebrà els premiats de tota Catalunya.
0: No, doncs no sabia res, no m'havien informat, ja m'informaran.
1: Doncs mira, doncs ja ho hem dit. Com creus que els hauria de rebre aquí per deixar allò el llistó ben alt?
0: Jo crec que tal qual som, vull dir, jo crec que som una nació molt oberta i som molt, com dir-te jo, molt campatxanos, no? O,
1: molt propers.
0: Molts propers. Pues això,
1: molt naturals.
0: Ara, vull dir, som molt... Llavors jo crec que així és com la gent, almenys jo és com em vaig sentir quan anava d'això, molt propera, la gent...
1: Fer-lo sentir com a casa.
0: Això mateix.
1: No? Que doni una volta per aquí, aprofit, donar temps per comprar.
0: Això mateix, i per veure, conèixer un mica el poble i les d'això del poble, i jo crec que és l'ideal, La gent s'anirà contenta.
1: Clar que sí. Què li diríem a aquells veïns i veïnes que aquests dies van a comprar i a vegades els hi fa allò una mica la mandra d'omplir la bolleta?
0: Ah, no, jo els diria que, a més, si per exemple es despisten, perquè a vegades és el que dius, tens molta feina, la botiga està una mica... I clar, i les pobres no hi pensen en donar-lo, perquè
1: clar,
0: van anant per feina. Que no tinguin cap reparo de dir, dona'm una bolleta. No cal que ho omplis allà mateix. Te l'emportes a casa, l'omples a casa i quan tornes a qualsevol ho pots posar. I llavors és que ho facin, que ho facin. Que ho facin.
1: Que toca, com
0: a
1: la Mari, que un dia diposita la butlleta de la compra i un altre la truquen perquè
0: m'ha tocat. I jo crec que és el primer premi que m'ha tocat en tota la meva vida. Vull dir, per això que imagina't la il·lusió que em va fer.
1: Doncs Mari, moltes gràcies per venir.
0: Gràcies.
1: Me n'alegro que l'experiència hagi anat tan positiva. I res, que vagi molt bé.
0: Moltíssimes gràcies, Miquel.
1: Aquests dies.
0: Moltes gràcies.
1: Bon dia.
0: Adéu, bon dia.

0: La Cura al Llaç d'Amistat ha preparat un concert de cloenda de curs aquest diumenge. Més enllà d'aquesta cita musical, avui també aprofitarem per fer una mica de balanç de la temporada, una temporada intensa, conèixer el treball que hi fan i com es presenta de cara al pròxim curs. Ens acompanya l'Esperança Castany i la Isabel Villarroya. Què tal? Bon dia a totes dues.
1: Bon dia.
0: Com esteu?
1: Bé, aquí...
0: Bé, amb ganes de cantar diumenge o no?
1: Sí, cada dia.
0: No sé si fer-vos xerrar gaire, perquè no sé si els dies previs és bo això xerrar o no xerrar. Bueno, o guardar descans.
1: En mesura.
0: Home,
1: No es tracta de fer crits, però parlant...
0: Suau.
1: No, sí, sí.
0: A cau
1: sí.
0: D'orella, sí, no?
2: Sí, i tant. S'ha de parlar.
0: Molt bé, sí, home, sí, m'haureu d'explicar cosetes. Com es presenta el concert de diumenge? És de cloenda, de
1: sí,
0: curs?
1: Sí, és de cloenda tot el curs. Hem preparat una sèrie de cançons, alguna de nova, alguna ja de treballada. Ho fem amb molta actitud. I, bueno, com és tradicional, hem convidat a una altra coral, la coral de Dos Rius, que es diu Cluster, i esperem doncs, que agradi a tothom, tant una part del concert com l'altra i la part comuna.
0: Quines sensacions teniu dins del grup a pocs dies d'aquest concert?
2: Fa il·lusió fer el concert de final de curs. Estem treballant tot l'any peces que...
0: Apropa't una miqueta més, Isabel, sisplau.
2: Sí, que treballem peces que ens fan molta il·lusió amb el nostre mestre, el Narcís Peric.
0: No el coneixem, qui és? En...
1: Sí.
2: es coneix. Coneixem. Doncs ja fa 28 anys que es dirigeix i aquesta vegada estem preparant una peça que es diu 5 cançons que pertany al seu disc Versos i acords i ens fa molta il·lusió. L'hem estrenada, l'hem cantada una vegada, ara aquesta serà la segona. I altres cançons del repertori, i la veritat és que, clar, portar tot el curs assajant i fa il·lusió cantar. I més aquí a Argentona.
0: Hi ha alguna peça especial per diumenge que es pugui dir?
2: El tren de
0: mitjanit?
1: El tren de Chattanooga, que no té res a veure amb el futbol, això ha sigut a posteriori. En Narcís agafa algunes cançons estrangeres, sí. O no estrangeres, si són estrangeres les tradueix i les harmonitza per les nostres veus, i aquesta doncs, sí que serà una estrena mundial.
0: Mundial, sí, sí. Sí, sí, apreta el botó, sí. Tus, no passa res. Has de mantenir-lo apretat, eh? No passa res, coses del director. Heu convidat a la coral de Dos Rius, sí. Cadascú interpretarà el seu repertori, no?
1: Sí, sí.
0: Entenc?
1: Sí. Cadascú te farem 6-7 cançons, sí. Depèn de la durada de cada una, i després fem un cant comú, una
0: Va,
1: peça.
0: Això us anava a dir, no sé si hi ha un cant comú també, i si hi ha algun tipus d'assaig per saber una mica com...
1: Sí, una estona abans. Cadascú portem preparada la peça aquesta des dels nostres assajos particulars, doncs allà ho posem, com que és cant comú, ho posem en comú.
0: Exacte.
1: I llavors, després surt estupendament.
0: Jo dic que serà el diumenge, però no he dit on ho fareu, el concert.
1: Al Saló de Pedra, a les 6 de la tarda. Uh-huh. L'entrada és lliure, però... Després hi ha la taquilla inversa, que per el que no sàpiga de què va, vol dir que a la sortida demanem col·laboració per les despeses i el manteniment de la coral.
0: Uh-huh. Allà tenim aquesta urna, no? O com,
1: una bosseta, posem una bosseta.
0: Una bosseta i cadascú diposita el que creu que... No? La voluntat.
1: Això
0: no?
1: Mateix.
0: El que creu que...
2: Per col·laborar.
0: Per col·laborar amb l'entitat, no?
2: Sí.
0: Isabel, tu portaves una mica de xuleta, dius que vols explicar una mica els beneficis de cantar.
2: Sí. Jo sóc infermera i he estat en una consulta de primària i tota la meva vida he recomanat als pacients que cantin. I llavors, cantar, encara que sigui sota la dutxa, és bo.
0: O sigui, realment és allò que diuen en castellà, qui canta su mal espanta.
2: Això.
0: Sí?
2: Sí.
0: Va per aquí
2: sí,
0: la
2: sí,
0: cosa.
2: Sí,
0: és real,
2: sí perquè
0: això.
2: Fisiològicament té molt està estudiat que el cantar beneficia tant física com mentalment. Llavors, Quins beneficis té? Redueix l'estrès, baixa el cortisol, de manera similar que ho fa la meditació. Redueix l'ansietat i la tensió acumulada. Val?
0: El cortisol què fa? Que ens,
2: el cortisol és la
0: ens
2: hormona...
0: Engega, ens activa.
2: Sí, la hormona que ens activa. Allibera hormones, les hormones del benestar, que són les endorfines, la serotonina i la dopamina, i millora l'estat d'ànim. Són les hormones que ens fa que estiguem tranquils i engrescats. Millora la respiració, incrementa la capacitat pulmonar i oxigena millor l'organisme. I això també, a nivell fisiològic, també és bo. Llavors, a nivell social i emocional, també té que generar vincles. Diuen que mitja hora cantant, col·lectivament, el cervell allibera oxitocina. Val? Llavors, l'oxitocina és la hormona que en diuen de l'amor.
0: Això vol dir que poden sortir parelles amoroses?
2: No s'ha donat el cas a la nostra coral, no, però podria donat, ser. Però
1: podria... Antigament no s'havia donat algun
0: jo
1: cas.
0: Jo crec que sí.
2: No, això no se sap.
0: Abans no hi havia teles ni pantalles.
2: Antigament segurament, però si parlem molt antigament ja només eren corals d'homes, amb la qual tindríem que remuntar-nos ja doncs, cap a l'any 72 o cap als 70, que ja es va començar a incorporar les dones en les corals.
0: Yeah.
2: Vale, llavors, aquesta oxitocina és la que intervé en el naixement i a l'alletament, i en els orgasmes també, però està associada a lligams afectius i a reconeixement social. Augmenta la confiança, disminueix la por, o sigui que té moltíssims beneficis, aquesta hormona.
0: Llavors, després de cantar, vosaltres sentiu més alliberats, més descansats?
2: Sí.
1: Sí.
0: És una mica... Sí, és a dir, canteu, perquè per vosaltres, ho diré així, però poder no... És terapèutic?
2: Sí, és terapèutic. Sí,
1: vull dir, estàs allà cantant i se te'n va al cap dels problemes que poguessis tenir, de les situacions desagradables, vull dir, estàs allà cantant, de vegades no et surt i també t'estresses una mica perquè no hi ha manera, el director insisteix i tu... Però no, ens ho...
0: I quan teniu un mal dia, us soluciona el dia?
2: Sí, allibera.
0: Ajuda, no?
2: Sí. A part de que tens el grup, de cantaires que parles abans, després, intentem entremig no parlar massa perquè el director interfereix, no? Amb l'aprenentatge, però sí que fas cohesió grupal, que és una altra de les coses que us volia dir, alinea les emocions de les persones que comparteixen el cant, alinea la respiració i redueix la solitud i promou l'empatia entre nosaltres, o sigui que té aquest benefici de que et preocupes si està malalt, si què t'ha passat, o doncs, comparteixes naixements, comparteixes totes les coses quotidianes de la vida normal.
0: És a dir, per una banda ja cobreix aquest afany de que t'agrada cantar, no? Si esteu aquí és perquè segurament entenc que us agrada cantar, i de retruc hi ha aquesta vessant més comunitària, més grupal, de recolzament, de fer comunitat.
1: Clar, perquè si no podries cantar tu sol a casa.
0: Exacte.
1: És els primers beneficis que diu la Isabel, si tu els fas sol a casa, ja et deu proporcionar això, però clar, és molt important afegir-hi la part social.
0: La part comunitària.
2: Clar, jo
0: si canto a casa, com que canto malament, tampoc no hi ha cap mena de rebombori, no? Però...
1: Bueno, si t'escolten els de casa...
2: Però s'aprèn, és un aprenentatge cantar, també. No naixem ensenyats en aquest aspecte.
0: És veritat, és veritat.
2: Hi ha persones que tenen més aptituds que d'altres, o els hi pot agradar més, o té més oïda, que es diu, no?
0: Ah.
2: Però a l'hora de cantar és un entrenament. Com una altra cosa, com anar a córrer, no? Si t'entrenes, cada vegada pots aconseguir fer-ho millor.
0: Clar, suposo que no sé quin any vau entrar vosaltres a la coral, Esperança.
1: Bueno, la Isabel és molt antiga.
2: Jo vaig entrar amb 11 anys.
0: Tu amb 11?
2: Amb 11. Va haver-hi una època de les corals que, perquè les famílies poguessin anar a cantar, que llavors és veritat que no hi havia tanta tele, doncs s'emportaven els fills. I en el meu cas se m'emportaven uns oncles que cantaven en aquella època el Llaç d'Amistat. També hi havia cantat el meu avi, el meu pare i els meus oncles, però se me'n van emportar un matrimoni i que eren els meus oncles, i llavors, clar, tu començaves a assajar a les 9 del vespre i sorties a les 11. Llavors necessitaves que algú t'acompanyés a casa.
0: Clar.
2: No? I en aquella època s'assajava a la sala antiga i doncs amb 11 vaig incorporar, vaig parar quan vaig posar-me a estudiar la carrera i em vaig incorporar quan ja tenia feina i més o menys ja podia...
0: Clar, però amb això volia preguntar-vos, que segurament vosaltres identifiqueu que no canteu igual ara que quan vau començar, no?
2: Sí, sí, segur.
1: Jo no vaig començar tan aviat com la
0: Isabel. Heu notat un canvi significatiu,
1: sí,
0: no?
1: Sí, jo he tingut dues etapes, també. Més curtes que ella. Sí. Una primera etapa quan vaig venir aquí a viure a Argentona l'any 82, fins que vaig tenir una feina estable que llavors ja no podia compaginar-ho. I ara alguna de les cantaires va, torna. Quan em jubili, que ara no tinc temps. Quan em vaig jubilar encara vaig trigar una mica, perquè quan trenques el ritme fa una mica de mandra, però bueno, ara ja des del 120 aniversari
2: ja fa molts
1: que
2: anys.
1: Em vaig incorporar. Sí, sí. I...
0: Molt bé.
2: Tot és... que això, que és també un entrenament cerebral cantar, perquè memoritzes lletres, memoritzes melodies, coordines millor, entrenes el cervell i el cervell el mantens
1: actiu.
2: També és un avantatge, això.
1: I per la respiració també
2: aprens a respirar.
0: Respiració, la parla, no?
2: Sí.
1: La vocalització.
0: Vocalització.
1: Sí, de vegades el mestre, que no s'entén això que dieu, canteu.
0: Molt exigent aquest en Narcís,
1: No, és com ha de ser. Ha de ser, perquè si no...
2: Si no ens despistem,
0: Sí?
2: Sí, clar.
0: Us despisteu molt o què?
2: És clar, és que de vegades quan cantes, ai, aquí ens hem equivocat o això, fas comentaris, no? Normalment, clar. I llavors, clar, això interfereix en que es pugui avançar amb una miqueta més de pressa, no?
0: Mm-hmm.
2: Però bueno, té moltíssima paciència.
1: Sí. De vegades no sé com ens aguanta.
2: És un encant, aquest home.
0: Sí. Bueno. Com ha anat el curs?
1: Bé.
0: Sí?
1: Sí.
2: Hem fet moltes coses,
1: sí,
2: aquest curs,
1: aquest curs hem tingut activitat i, bueno, sí? Hem assajat, hem treballat. I...
0: Per on heu passat? Per on heu fet?
1: Bueno, hem fet el tradicional concert de Sant Sebastià, i després ara el mes de maig vam anar a Girona pel Temps de Flors, que organitzen uns concerts dissabtes i diumenges dels dos caps de setmana que es fa el Temps de Flors, i nosaltres vam anar un diumenge a la tarda i, bueno, llavors cantes la coral sola i va anar molt bé. Sí.
2: I vàrem fer l'homenatge al Puig i Cadafalch, també.
1: També, sí.
2: Vàrem anar a cantar a Mataró, davant del monument al Puig i Cadafalch, i vàrem estar... També va ser bonic. Vam cantar unes quantes peces i maco.
0: Suposo que al llarg de l'any ja teníeu en el calendari marcat alguns concerts, no?
1: Bueno, el de Sant Sebastià
0: sí,
1: i el de final de curs.
0: I final de
1: curs. I entremig, on ens contracti. Per un bon preu,
2: sí, això, portin, són molt exigents, eh?
0: I el repertori el aneu actualitzant o no?
1: Sí.
0: Sí?
1: Sí, home, anem reprenent cançons que ja tenim treballades, perquè, clar, no treballes per un concert unes peces i després les abandones, no, perquè si no, tampoc tindria massa sentit.
0: Mm-hmm.
1: Vull dir que treballes unes, vas deixant unes altres i al cap d'un temps igual les recuperes.
0: Mm-hmm. Dues, i acabem, preguntar-vos que moltes entitats moltes vegades busquen renovar-se. Si algú ens pot estar escoltant, que també li agradi cantar, que vulgui iniciar-se amb la coral.
1: Estem amb els braços oberts.
0: Sí, val. Sí, anava a dir, hi ha places lliures?
1: Sí,
0: o...
1: sí.
2: I tant, hi ha places lliures. Sempre, tothom és benvingut.
1: I moltes ganes de que vingui gent.
2: Sí.
1: Nosaltres assagem els dimarts, de 8 a 10, aproximadament, del vespre, al nostre local social, que és el carrer Gran 21, on hi ha la nova fonda, doncs al primer pis tenim nosaltres el local d'assaig. Vull dir que tothom que tingui ganes de cantar pot venir allà
2: a... I animem a la a gent que ho vingui a provar, sobretot gent jove que dius doncs, té inquietud per cantar, doncs que vingui, s'admeten totes les edats, però seria bo que la gent jove s'engresqués a tastar-ho i que veiés una miqueta
0: i provi l'experiència, no?
2: Sí,
0: a vegades
2: sí,
0: tenim
2: sí.
0: aquest prejudici d'ai no, ai que
2: sí,
0: no em
2: fa
0: mandra.
2: Sí, això ja fan coses molt carques no, o coses sí. molt passades de moda, aquesta gent no? que canta així en cor i així.
0: Sí. I a vegades vas, ho proves i dius, ai mira, no? Que burro sí. que era, que tenia una sí. idea prefixada i resulta que t'ho has passat tan bé que se t'ha passat el temps volant, no? Concert de final de curs aquest diumenge al Saló de Pedra a partir de les 6.
1: Sí.
0: I com es presenta l'estiu? Ho dic també enfocat a festa major. Feu concert o
1: no? No,
0: aquest any no.
1: Fem vacances.
0: Feu vacances, que també va bé, no?
1: Fins al setembre, mitjans de setembre, no?
2: Sí,
1: o finals.
2: Fem curs escolar.
0: Curs escolar, d'acord. Sí, sí. Molt bé.
2: Es plega ara per Sant Joan i es comença a mig setembre.
0: Val, no feu casal d'estiu, no?
2: No. Això ja corre a compte de cadascú.
0: Molt bé, doncs Esperança i Isabel, que vagi molt bé.
2: Doncs moltíssimes gràcies.
1: Us esperem, a tu també, eh?
0: A mi també?
1: Al concert, sí.
0: sí. Vinga.
1: Si no vols venir a cantar, t'ho perdonem de moment, però al concert has de venir.
0: Haig de venir. Intentaré sí. fer tot el possible per venir i acompanyar-vos des del públic.
2: Sí, la gent pica molt de mans, fem un bis, eh? Si ho avisem.
0: Ah, sí? Hem de picar ben fort, allò.
2: Sí, s'ha de picar de mans fort i llavors bis.
0: Fem una, com diuen a Mataró, no, n'hi ha prou,
1: això.
0: Vinga, que vagi molt bé. Gràcies per venir.
1: A vosaltres, gràcies.

0: Avui tenim l'oportunitat de retrobar-nos amb un vell amic de la casa, el compositor i pianista Carlos Bianchini. Va ser aquí amb nosaltres el 2018 per presentar el seu treball Sonata dels Infants, del qual la cançó que escoltem forma part d'aquest àlbum. I des de llavors ha plogut molt i avui torna a la ràdio per parlar-nos d'una estrena molt especial que es farà ben a prop de casa nostra. Es farà a Mataró. Carlos, bon dia.
1: Bon dia, Miquel. Contentíssim de tornar a estar aquí amb vosaltres.
0: Ha plogut molt, des del 2018.
1: Sí que ha plogut, ja han passat moltes coses, però bueno, com veus, continuem tant tu com jo, no? Pues, a la normalitat de les nostres activitats.
0: Al peu del canó.
1: Al peu del canó, això mateix.
0: Si et sembla, mira, deixa'm començar recordant aquella visita teva a la ràdio. Estàvem en un altre estudi que ara en parlàvem així fora d'antena. El 2018 ens presentaves aquesta Sonata dels Infants.
1: Sí, correcte.
0: Com venies a presentar-nos-el? Com ha anat? Com ha funcionat? Quin balanç en fas?
1: Pues bueno, allò va ser el primer projecte de la meva música, que va ser les obres per piano. I bueno, vam fer una gira tant nacional com internacional molt bona, va tenir molt bona acollida i llavors em vaig engrescar i vam treure un segon disc en el 2019 que es diu Paisajes, que són les obres de piano i orquestra sinfònica que vam gravar amb l'Orquestra Sinfònica de Budapest, que també va ser tota una experiència. I llavors va venir el gran evento de la pandèmia, no?, que ens va deixar una mica aturats i amb incògnites. Sí que després es va estrenar finalment al Palau de la Música una de les obres del disc, el Paisajes, que el va estrenar el José Enrique Bagaria, un amic i gran pianista que tenim a casa nostra. I ara, pues, presentant aquest tercer disc, que ja era un projecte que teníem llavors, que és el de Chamber Music, o música de cambra, en format de piano i camerata de corda.
0: Aquest nou repertori titulat, si no vaig errat, La nit de Sant Joan.
1: La nit de Sant Joan, correcte.
0: L'has fet encaixar molt bé per les dates,
1: ha
0: no?
1: Ha sigut coincidència, sí? Tinc que dir. Sí, ha tingut que ha sigut una coincidència. Hi havia, sobretot, dos obres per Chamber Music molt interessants, que era el Tango Elegíaco, que també interpretarem en aquest concert, que es va estrenar l'any passat al Teatre Apolo. I estava també aquesta d'Estacions, que és una obra que fa anys que està escrita, em faltava l'últim moviment. I ha sortit La nit de Sant Joan perquè va ser fruit d'una col·laboració que vaig fer amb una copla l'any passat. L'any passat vaig a presentar un projecte amb la Copla Montgrins i una mica d'empapar-me en totes aquestes sonoritats i aquestes essències de la música de casa nostra, doncs va sortir aquesta obra, La nit de Sant Joan, i ja pensada per un format no per copla, sinó pensada per un chamber music.
0: En quin repte t'has anat trobant, no?, a mesura que has anat component aquestes peces?
1: A veure, per mi la composició és que sempre surt, quan surt, surt d'una manera molt fluida. Vull dir, vaig redescobrint una peça que estava amagada. Mai tinc la sensació de que estic creant algo nou, sinó redescobrint i traspassant a paper i a lo que és un format d'obra pues lo que vaig redescobrint, no? És t'impregnes de sensacions, de records. Sempre hi ha un leitmotiv, hi ha un argument en la música que tinc basada, pues, en això, en records, en pensaments, sentiments, coses que em passen i coses que em passen que no té que ser coses molt èpiques, vull dir, són coses quotidianes, i d'aquí, pues, es va transformant l'obra fins que finalment està clara que és així. I llavors ja comença la segona fase de producció, que és presentar-la, escriure els arranjaments, escriure tot el que són les parts, en el cas de que no sigui per piano sol, no? Uh-huh. I llavors tenim aquí a Mataró l'oportunitat de fer una estrena i dic, pues vinga, anem a estrenar les obres, anem a presentar-les.
0: Clar, en aquesta ocasió no vens sol, sinó que vens molt ben acompanyat per la Camerata Internacional de Barcelona.
1: Correcte.
0: Com va néixer aquesta col·laboració i com ha estat el procés de treballar plegats?
1: Pues el procés, el treball amb ells ha sigut de molts anys, sobretot amb el concertino, que és el José David Fuentmayor, és un gran violinista que tenim aquí, i l'any passat que es van organitzar un cicle de música clàssica, ells ja van interpretar diverses coses a Camerata, i m'agrada molt perquè és una companyia molt dinàmica, és una formació molt jove també, té molt de talent, i molt versàtil. Llavors ja va ser, jo me'n recordo, en una col·laboració que vaig fer violí piano amb el José David, li vaig dir, escolta, jo tinc un projecte per Chamber Music, ho podríem fer amb la camarada que tu hi ets. I em va dir, sí, pues, si surt l'ocasió, endavant. Mm-hmm. Perquè això també és un repte, no?, per les formacions, el treballar amb un compositor, obra nova, obra inèdita, són nous llenguatges, i vull dir que a vegades és més fàcil, no?, les quatre estacions de Vivaldi, que ja se la coneixen, i és un compositor que potser han tocat molt, de, sobretot, fer un programa complet d'un compositor nou amb obres d'estrena. No? El treball ha sigut meravellós, està sent meravellós, perquè, sobretot, quan tu composes a casa teva o amb el piano, no?, tens sempre una visió molt parcial, no?, de l'obra, te la imagines, però clar, allò després es transforma en orquestra sinfònica o en aquest cas en una orquestra de càmera, no? I quan sents per primer cop en els assajos, a mi sempre em costa molt els primers assajos perquè clar, és el primer cop que la sents i estàs més gaudint que una mica per la feina que tens que fer, no? Però també és un altre procés de redescobrir, no?, l'obra i les sonoritats, doncs, quan comencen els assajos, no? I quan fas aquest redescobriment, doncs, amb companys i amb altres solistes i amb altres instrumentistes, doncs, és meravellós.
0: Clar, suposo que la peça continua evolucionant, no?
1: Sí. Sí, té totalment
0: el teu punt de vista, però després ha d'evolucionar també o ha de seguir creixent, no?
1: Correcte, o sigui, jo crec que segurament si ve Beethoven i sent la seva sonata de les que feia abans i les veu ara, pues segurament reconeix la seva sonata, però veu l'evolució. Jo crec que les obres tenen vida pròpia i evolucionen a part del compositor. El compositor ja quan la treu, i sí que pot anar fent alguna revisió, alguna cosa, però quan l'obra ja està composada és així. Però sí que l'obra és com un ente vivo, no? És un ente independent de que amb el temps, amb orquestres que les van interpretant, amb gravacions que es van fer, pues les obres van cobrant com vida, no? Van cobrant com una autonomia pròpia i una evolució pròpia en els paràmetres de la pròpia obra, però sí, realment l'obra des dels assajos a l'estrena, a d'aquí a la gravació, a d'aquí uns anys, va evolucionant totalment. Mm.
0: Clar, hi ha un moment també en el que tu has de dir prou fins aquí. No sé fins a quin punt ets tu, com a compositor, de donar-li aquest final a la peça, o és la peça pròpia o el conjunt, que, no, que us diu ja fins aquí.
1: No, jo crec que la peça ja... O sigui,
0: o seria infinita, no?
1: Jo crec que és com un fill, no? Vull dir, tu li pots ensenyar, educar, no?, donar unes eines de paràmetres, però bueno, després es converteix en adult, no?, i
0: es
1: fa la seva
0: volar,
1: vida,
0: no?
1: I el correcte, el deixes volar i escolta. I és una cosa que, per mi, les peces un cop surten i ja les interpreten altres artistes o estudiants o en altres registres, doncs va agafant la seva evolució. Sí que és bo, a vegades, jo parlo amb gent que interpreta les meves obres o centres educatius, doncs llavors conviden el compositor, fan alguna audició, pot fer aquell comentari, potser que no està explícit a la peça i que pot guiar més a l'estudiant o a l'intèrpret, però sí que realment després cada interpretació és única i cada interpretació d'aquella obra pues, s'enriqueix la pròpia obra.
0: Mm-hmm. Clar, musicalment parlant, com es transmet la màgia, no?, el misteri, l'energia d'una nit com la de Sant Joan en cada una de les teves peces?
1: Pues la nit de Sant Joan, bueno, el Sant Joan és molt especial per tots, suposo, per mi també, jo tinc molt record de la infantesa, però jo m'he traslladat molt en com tres parts, no? La peça, tres moviments. Al principi és com una contradansa, no? Perquè jo sempre penso que la nit de Sant Joan, almenys quan era jo petit, ja començava després de dinar, no?
0: Yeah.
1: Que ja a la tarda preparàvem la foguera, jugàvem amb els nens, jo me'n recordo allà a Sant Quirze, que feia els estius, ja havies acabat l'escola, ja portaves uns dies amb els amics, i llavors ja era com... preveure que alguna cosa passaria i que seria una nit especial, però ja començava pues, a primera hora de la tarda. Llavors, la primer moviment és com un format de contradansa, no?, d'alegria, de neguit, de que alguna cosa passarà. Hi ha una part entremitja d'aquest primer moviment que és una miqueta més líric i és una miqueta aquest misteri, aquest que passarà, no?, això que emplema tot. No? El segon moviment sí que és un segon moviment molt líric, que és una cançó, i el tercer moviment, pues, pues, ja és una festa pues, de Sant Joan, no? Lo que és la festa amb amics, amb família, amb la gent del municipi, no? Que sempre és una nit una mica màgica per aquest tema de trobar-nos al voltant d'un foc, no? Jo me'n recordo que sempre fèiem una foguera molt gran allà on estàvem i baixaven els veïns i, bueno, es tiraven els petardos i es feia una mica la nit aquesta, no? Però sempre la recordo com una mica des del record de la infantesa, no?
0: Mm-hmm. Quan parles de moviment dins del disc, ens referim que hi ha diferents cançons o peces que fan referència a aquesta temàtica?
1: Sí, o sigui, sempre en les meves peces una mateixa peça té com diferents moviments, diferents subcançons, no? Per dir-ho d'alguna manera, és una cosa molt que es fa en música clàssica. En aquest cas és una forma de tres parts, de tres moviments, no? Que és una forma, doncs, que amb les sonates de música clàssica, això sempre. I sempre és una fórmula que a mi m'acostuma a funcionar molt bé per explicar una mica tot el relat, no, que engloba l'obra, no, tota la dramatúrgia.
0: Mm-hmm. Serà aquest diumenge, dia 21,
1: aquí a Mataró. A l'Auditori de la Fundació Iluro.
0: A l'Ateneu Centre Cultural.
1: Sí, dintre de la programació de concerts del Teatre Foment, que també he participat altres anys. I que el senyor Vilà, pues, vam parlar de fer aquest estreno, pues, es farà aquest diumenge a 6 de la tarda, pues, aquest concert, aquesta estrena.
0: Estrena tant... mundial?
1: O... Sí, és estrena absoluta, vull dir, tant de la nit de Sant Joan com d'una altra peça que hi ha, que es diu Estaciones, no? Les estacions. Uh-huh. I les estacions... A veure, jo tinc que dir aquesta peça, que és una peça que sí, m'encanta estrenar-la. És una peça que ja fa anys vaig escriure la primavera, vam escriure l'hivern, vam escriure la tardor i ens faltava l'estiu, no? I, uh-huh. I per què aquest desordre d'estacions, no?
0: A veure, per què comencem per la primavera?
1: Comencem per la primavera perquè això és una mirada retrospectiva de les etapes de la vida, no? I llavors la primavera comencem per l'adolescència, no? Com aquest esclat d'emocions, aquest esclat a la vida, aquest voler, uah, que meravellosa és la vida, ho tinc que aprendre tot, no?
0: Yeah.
1: Després passem a una altra etapa que ja és a l'hivern, no? Que a vegades hi ha etapes més fosques, no? En aquesta, perquè et vas fent adult, vas aprenent coses, les coses a vegades s'aprenen, pues, a bones i a dolentes, no? Vull dir,
0: sí.
1: és la fase, no?
0: Una etapa més fosca que serveix
1: més
0: també
1: més fosca, però que, bueno, que enmig
0: de
1: la cançó també,
0: no?
1: També hi ha una part molt de llum, sempre jo crec que en la foscor ve la llum. Uh-huh. I marca una mica el camí, no? Després ve el otoño, no? Que l'otoño, pues, és un vals, no? Que és una part de l'altra etapa una mica potser més adulta, madura. I llavors faltava l'estiu que vaig acabar d'escriure fa poc. I tu em diràs per què. Jo dic, pues, m'ha costat molt perquè és l'única etapa que he tingut que visualitzar. És a dir, l'estiu per mi representa l'última etapa. Mm-hmm. I l'etapa de la bellesa, l'etapa de la sabidoria, l'etapa de les cicatrius, no? L'etapa de la reflexió, però també un altre cop, pues, una etapa de que jo visualitzo com lo mejor tiene que venir, no? I jo sempre penso que fer-se gran o potser aquesta última etapa que ja s'ha assolit, suposo, objectius, no? Potser et queda algú per assolir o ja no el vols assolir, no sé, però que ja és com una alliberament i és un altre cop com tornar a aquesta mentalitat d'adolescent, però des d'una part més de terra, no? Més de terra i foc, vull dir, i per això l'estiu. Llavors és un moviment que he composat ara farà 4 setmanes, vull dir, ha sigut...
0: Acaba de sortir del forn.
1: Acaba,
0: no?,
1: de sortir del forn. És la peça més curta que he composat, el moviment més curt, perquè dura, no arriba a 3 minuts, generalment tots els moviments són 3 i pico, 4. El que passa és que aquest és una visualització, perquè encara no m'hi trobo, no?
0: Ja.
1: Vull dir, ara faré 50 anys, vull dir que ja entrem una mica cap allà, però bueno, jo crec que jo m'estic imaginant aquesta etapa, pues, com més tardia, no?
0: Uh-huh. Això també es traduirà cap a plataformes digitals, discos...
1: Sí, sí, sí, sí, ara fem l'estrena, m'estic treballant. No hem volgut gravar el disc abans de l'estrena per tenir les primeres sensacions del directe, també, de si s'ha de fer algun correcció en les orquestacions, que això sempre ho deixo, rodar una miqueta el programa, i si llavors a mi m'agradaria, si fos possible el juliol i si no serà el setembre-octubre, ja entrar en estudi per gravar el projecte. Són obres que s'han de gravar, són inèdites, i sempre m'agrada tenir el catàleg una mica com a referència, no? Pues publicat. I evidentment es farà disc, plataformes digitals, com tots els processos que actualment els músics pues, tenen que distribuir. No?
0: Clar, és que ara et preguntaré com veus el panorama actual de la música, perquè ens vam veure el 2018 i durant aquest temps crec que allò de Spotify, Apple Music, coses aquestes, sí. Si existien no es coneixia tant,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí.
0: Encara anàvem amb CD, vull dir que, i ara això ja és una mica...
1: Sí.
0: Tu com ho veus això? Que no es consumeixi disc físic, que tot vagi a través de plataformes, si condiciona una mica a l'hora de compondre, no? Que...
1: Jo el concepte de...
0: A l'hora de vendre música,
1: sí.
0: No?
1: A veure, per mi és com un escriptor, com t'ho diria jo. Jo crec que els músics, encara que no hi hagi un CD físic, no? Jo crec que els músics o els compositors o els intèrprets tenen que publicar àlbums, no? El que és el concepte d'àlbums, no? Sí que ara, en altres músiques, se da un pelotazo con una canción, ¿no? Però bueno, en el meu cas, jo publico catàlegs de les meves obres i tenen el format de l'àlbum. Cada obra sempre té una dramatúrgia, cada obra té un període de composició, una intenció de composició, i llavors això s'engloba dintre de lo que és un àlbum, no? Així com els sonates dels infants o els paisatges o ara que serà aquest de la nit de Sant Joan, no? Llavors per mi és molt important el treballar el concepte d'àlbum, que és un recull de les cançons que tenen una certa analogia per formar, i l'analogia és com un escriptor, no? Que encara que escrigui relats literals, després els engloba i els publica. Després, aquesta publicació, que pot ser digital o pot ser física, sí, perquè actualment hi ha eines físiques i digitals, però bueno, en el meu cas sempre m'agrada tenir unes mostres de físic, perquè realment els concerts m'ho demanen, i sempre m'ho diuen, m'hi diuen, no, si jo no tengo ni CD, però vull dir, és una manera de firmar, de fer una signatura,
0: sí, sí, sí.
1: Al CD, no? I tenir com un merchandising, no? És com aquella camiseta que et compres i que mai tens, o aquella tassa de té o de cafè que tens allà i que potser no fa servir, no? Però bueno, sí que hi ha això, jo tinc que dir que tinc tots els discos que em vaig comprar, els tinc allà i a vegades els poso, però si no també formen part de tenir-los. I evidentment, després la publicació en xarxes socials, en Spotify o tots els canals aquests, que això ja... Jo, en el meu cas, a través de la discogràfica, una mica són les plataformes que et col·loquen, que tens que ser-hi, perquè la gent...
0: Clar.
1: Et coneix per això, inclús els programadors, els promotors, o inclús vosaltres, no? La gent de la ràdio, escolta, estàs en Spotify, YouTube Music, o no sé quantes hi ha 50.000, i llavors sempre per posar música, no? Llavors jo trobo que és una eina molt còmoda a nivell de venda de música. Clar, això ha canviat molt.
0: Creus que has pogut arribar a parts del món que potser físicament...
1: Sí, sí, o sigui, per exemple, ara estem en un període que ja he fet alguns concerts als Estats Units, també vaig entrar dintre d'una associació d'artistes i promotors d'allà dels Estats Units, i vaig anar al Congrés ara a Nova York, i en coneixien d'això, dels Spotify o de les xarxes socials. Vull dir, jo no sóc molt bon amb això, ni a nivell d'usuari, no? Però sóc bastant a l'antiga amb això, però sí que realment és un mecanisme per donar-te a conèixer, per presentar la teva música, i després pues, bueno, que surtin, que et convidin, que et demanin la música, que et joguin les partitures per interpretar-les, que després et demanin que vagis per escoltar els assajos o l'estrena, i llavors bueno, jo trobo que són plataformes que actualment tenim a l'abast, que antigament no, i si no tenies un CD el tenies que enviar, pues imagina't, en FedEx,
0: clar, clar.
1: A totes les parts del món, pues ara pues amb un clic no ho tens. Té pros i contres, no, com tot, però bueno, són coses que jo a vegades dic, no? O sigui, hi ha coses que han venido para quedarse, no?
0: I allò de... Com ho diuen en castellà? Si no puedes luchar, únete,
1: sí,
0: a tu enemigo, no?
1: Sí, únete a tu enemigo, i també amb el teu criteri, perquè jo crec que és important, perquè a mi també la discogràfica em va dir, no, però podries anar publicant LPs, o per exemple, el que parlàvem abans dels moviments, no? Podries publicar només un moviment d'una obra. Bueno, pues això no enquadra molt amb la meva idea de l'obra. L'obra té tres moviments, i llavors, ah, però entonces no és un LP, bueno, pues llavors publicarem un àlbum o un senzill, no sé com va, no? Però... tu pots tenir dintre d'això, dir, bueno, doncs jo, el meu criteri sí que el vull tenir i vull fer força una mica per dintre d'aquesta eina, doncs, fer una mica la teva manera, no?
0: Carlos, després de tants mesos de composició i assajos, com gestiones els nervis i l'emoció d'aquesta estrena mundial, universal?
1: Sí. Bueno, més que nervis, és una mica entusiasme, no? És un entusiasme per compartir amb tot el públic per primer cop, pues, una mica el que estem nosaltres redescrivint en els assajos i jo en la composició, no? Sempre és una data important, el primer cop que es presenta. I com ho gestiono? Bueno, no, amb naturalitat, no? És una part més del procés. I l'única cosa sí que et tinc que dir, Miquel, que a mi cada cop em costa més interpretar la meva música i sobretot el meu primer cop, no? Perquè jo, per exemple, me'n recordo que el Paisajes, quan van gravar el disc, no? Que de sobte començava a sonar l'orquestra, senties tots aquells colors i de sobte tenies que tocar el piano i al mig. Yeah. I jo no volia tocar el piano per gravar-lo, jo volia estar sentint-lo, no?
0: Yeah.
1: I per això quan em van dir d'estrenar-lo al Palau de la Música, jo vaig trucar al José Enrique i li vaig dir, sisplau, és que jo la vull sentir al pati de butaques i la vull gaudir, i vull gaudir com a compositor de sentir l'obra, no? I sí que et tinc que dir que bueno, sí, et demanen que la interpreti el mateix compositor i m'agrada molt, no? Però que a vegades penso, m'encantaria estar en el pati butaca sentint-la, no?
0: Ja, disfrutant-la, no?
1: Sí,
0: perquè sempre hi ha
1: aquell
0: component personal, no?
1: Sí, clar, perquè pensa que l'art de la música és efímer, no? O sigui, un cop ha passat, ja queda en el record, no? I després tens les gravacions, tens les partitures, no? Però no és com una obra d'art, com una pintura, una escultura, que quan acaben, jo això sento admiració, enveja, no? Un pintor pinta i després està a l'exposició mirant com la gent mira la seva obra, no? I ell la pot gaudir també com a espectador. En el nostre cas, clar, si tu tens que interpretar-la, pues, no és el mateix, evidentment.
0: Pel concert d'aquest diumenge, quin tipus de públic creus que pot encaixar?
1: Jo crec que la música és per tots. La música sempre ha sigut un valor universal, no té edats, et diria de 0 a 200 anys, si visquéssim. Vull dir, la música transmet emocions, la música s'escolta, la música es veu, i jo crec que és per tots els públics. És una música, vull dir, molt argumentada. Jo també explicaré una mica les obres, sempre m'agrada explicar-les, perquè sempre és una cosa que pensava, no? Ostres, si Rachmaninoff estigués aquí, li preguntaria mil coses, no?
0: Sí, de fet, soc molt fan, perquè sempre et dona un punt de vista... Sí que és el personal, no? I a vegades en l'art també es parla de que cadascú
1: totalment. Hi
0: ha d'arribar a un tipus de missatge, però jo particularment sí que també agraeixo que em donin un punt de vista i després si jo vaig pel mateix camí, perfecte, sí. Si no, doncs faig el meu, no?
1: No, totalment, però... I a més jo puc donar la base de la inspiració, no? Després cadascú ha viscut la seva nit de Sant Joan, vull dir que
0: sí,
1: això
0: sí.
1: És un... o les estacions, no? I llavors això es fan aquestes interconnexions en l'art que és meravellosa entre creador i l'espectador, no? I per això és un art viva, no? Les arts per això són vives. Però realment, sí, jo crec que és per totes les edats. Tothom està convidat a que vingui, gaudeixi i obert al públic.
0: Vinga, tothom aquest diumenge a les 6 a l'Ateneu Centre Cultural a omplir tot l'aforament.
1: Vinga.
0: Per aquells que no es quedin sense butaca, per on més passaràs, Carlos?
1: A veure, nosaltres després d'això, jo, més que gira d'això, és que tinc un altre estreno al setembre. És un estreno residència en el Teatre Paco Rabal de Madrid. És amb una col·laboració d'un altre tipus de música, que també estem treballant, amb un artista visual que es diu Elena Juárez. Llavors això serà la primera setmana de setembre. Llavors no em podia carregar molt a l'estiu, perquè ara entro, un cop estrenat això, la segona fase, a part de la preparació del disc de gravació aquesta, és la composició d'aquesta nova performance musicovisual que farem aquí al Teatre Paco Rabal, que serà al setembre, amb 2 setmanes de residència. I llavors, un cop passi això, al novembre sí que fem una minigira per als Estats Units presentant obres i després a la tornada esperem ja engegar una mica la presentació del disc amb actuacions de la nit de Sant Joan.
0: Quan ho podrem escoltar? Per plataformes?
1: A veure, no t'ho podria dir. A mi m'agradaria gravar el juliol, mescla setembre-octubre. El que passa és que com ja en tots aquests projectes, saps? Jo sempre soc... Amb això sempre calculo malament, Miquel. Jo amb això sempre ho veig molt positiu. Però després escolta les coses, que si la mescla, que si tal, que si qual, que si tenim calor de Madrid, que si...
0: Quan es pugui.
1: Sí, quan es pugui. O sigui, abans de l'any. Si no, a veure, a mi m'agradaria comprometre'm que per Nadal estigui al disc. Jo t'avisaré, vull dir que si, si quan el tingui t'aviso i si no el presentem aquí, però si no, a muy males m'agradaria tenir-lo per Nadal ja poder-lo presentar.
0: En tot cas, més enllà de la data de publicació, animar tothom a viure la música en viu, que
1: totalment,
0: és totalment diferent totalment, a poder-lo escoltar a casa amb una plataforma digital o un disc.
1: I tant.
0: Perquè el que es viu en un concert en directe,
1: és una experiència.
0: En una audició, és una experiència que, com deies tu, no tornaràs a viure res igual que el que has viscut en aquell moment.
1: Queda
0: no?
1: només en el record. Mm-hmm. Sí, totalment d'acord.
0: Carlos, moltes gràcies per venir. Ha sigut un plaer tornar-te a veure. Felicitats per aquest projecte.
1: Moltíssimes
0: gràcies.
1: Que vagi
0: bé per Mataró. I mira, mai se sap, potser algun dia tenim per aquí Argentona.
1: Vinga, a veure.
0: A fer
1: alguna
0: audició.
1: Clar que sí, clar que sí. Moltíssimes gràcies.
0: Gràcies. Fins la propera.

0: Estem a una setmana de Sant Joan, per aquestes dates també estem a punt de tancar el curs i avui també és l'últim programa de la temporada amb el qual parlem amb Ricard Jorge, que és el psicòleg referent de benestar emocional i comunitari. Ricard, bon dia.
1: Bon dia, Miquel.
0: Últim dia del curs.
1: Sí.
0: Ha passat ràpid, això, eh?
1: Ha passat superràpid aquest curs. No sé què s'ha donat, però jo també ho he notat que ha passat molt ràpid.
0: Ha passat molt ràpid. Senyal de que ens ho hem passat molt bé, que hem après moltíssim i que hem parlat una mica de tot. Mm. Hem parlat de molts temes molt interessants. De fet, també diria que aquesta secció és una de les més escoltades en les plataformes digitals.
1: Que bé.
0: Cosa que aprofito també per agrair als que ens escolten.
1: Sí, una salutació cap per a ells.
0: I també heu tancat el grup d'Àlgora, no?, el passat 10 de juny.
1: Sí, l'hem tancat aquesta edició.
0: També ha passat ràpid, no?
1: Ha passat molt ràpid. Ha passat molt ràpid i tots els altres grups que també estem fent al CAP els estem tancant i la veritat és que contents.
0: Primer balanç de tot plegat?
1: Doncs és un balanç bo, la veritat. S'està donant que els grups i aquests espais comunitaris acaben sent un espai de pedagogia, de prevenció en salut, d'ajuda mútua, de reflexió, i actualment n'hi ha pocs d'aquests espais. I que funcionin, que la gent es comprometi en la seva salut, més enllà de prendre's o no un tractament farmacològic, doncs té un valor i la veritat és que estem contents. Ara ja venen una temporada de més tranquil·litat a l'estiu, que són més visites individuals, no hi ha tantes activitats grupals, perquè la veritat és que la gent
0: es dispersa.
1: Està de vaca i és el que toca. És el saludable que escampi la boira i que disfruti de gaudeixi de les vacances.
0: Aprofito per dir que tots els capítols que hem anat fent aquesta temporada, que és la tercera, perquè aquest agost publicarem un resum i vaig poder veure que és la tercera temporada que ens acompanyes,

0: És... Llavors me'ls miro molt i estudio, i després si a la gent que ens escolta doncs, també li interessen, doncs és un win-win, com es diu.
1: Pels que hem fet, quin ha estat per tu el que t'ha suposat un repte o una dificultat afegida, diguem?
0: Una dificultat afegida...
1: matemàtica o també...
0: Els que més m'han agradat, o sigui, els que més m'interessava estudiar, potser el de la ràbia, perquè és una emoció molt desconeguda, i vam fer dos, em sembla, no, Miqui?
1: Sí.
0: Un d'entendre-la, comprendre-la, uh-huh. Més enllà de condemnar-la i d'apartar-la.
1: Quines cares té la ràbia, no?
0: Sí, les màscares, no es deia, de la ràbia.
1: Sí.
0: I per què tenim ràbia, comprendre-la, i veure com funcionen els problemes basats en la ràbia. I la del pròxim dia va ser com una mica gestió de la ràbia,
1: uh-huh.
0: de fer una descarga airosa, de trobar el sentit que té, de reduir-la i canalitzar-la, però per tenir un mínim indispensable que ens doni energia per tirar endavant. Bueno, que la cosa és que em va interessar molt, que va ser un seminari que vam fer i amb la Roberta Milanese, que ha escrit el llibre sobre això, i em va inspirar molt. I després també potser el que va tenir bastanta audiència va ser, em sembla, el de la desenganx a la vida amorosa, no? De com ens enganyem, de quines trampes ens fem,
1: sí, aquest va ser...
0: a la vida amorosa. això sempre rep molta atenció.
1: Home, sí que és un tema que, poc o molt, no? Ens podem sentir identificats i
0: tots.
1: I del que vam parlar, doncs, si vam donar un punt de vista diferent o un tipus d'ajuda o de via, no?
0: Sí.
1: D'idea o pensament diferent que pot haver ajudat o no, doncs perfecte.
0: Sí, doncs aquests potser serien els que més... I mira, és una falca, per introduir el tema d'avui. Potser el tema d'avui també és dels que més m'ha interessat i millor m'he passat buscant informació i reflexionant.
1: Vinga, de què parlarem avui?
0: Doncs avui, per acabar la temporada, aquí al Tic Tac, m'agradaria parlar sobre un valor, un recurs que la veritat és que està a tot arreu, que totes les grans marques, sobretot de l'entorn digital, es barallen per la moneda de canvi, per enriquir-se, i no és altra que l'atenció. L'atenció, no?
1: Uh-huh.
0: Que, Miqui, és el recurs més valuós del segle XXI, diuen. ¿Vale?
1: Ah, sí?
0: Sí. Ara el capitalisme, allà on extrau, uh-huh. a part d'extraure'ns a nivell econòmic, de xuclar la sang, també han descobert que l'atenció és un recurs que d'alguna manera és el més preuat que tenim les persones, perquè allà on posem l'atenció és on posem la nostra vida.
1: Uh-huh.
0: Deia la Simone Weil, que és una filòsofa que va morir jove del segle passat, ¿vale? Que era una gran filòsofa que reflexionava sobre els grans temes vitals, deia que allà on posem l'atenció és on se'n va l'amor, és on se'n va la nostra energia. Clar, Miqui, per exemple, si invertim la nostra atenció a passar 10 hores al dia jugant a videojocs o fent scrolling a l'Instagram, això és el que hem viscut aquell dia. És el que estem atenent. I és allà on se'n va la nostra energia. Mm-hmm. Vale? Clar, de vegades, amb aquests mecanismes que tenen també les aplicacions de segrestar, captar la nostra atenció, que estan dissenyades per això, no? Clar, potser pot passar... Tu quan expliques als teus amics el que has fet el cap de setmana, que ha tingut valor per tu, si dius que has estat 10 hores a les xarxes socials, clar, és una mica pobre, no? Perquè no és tan significatiu molts cops. De vegades sí que és significatiu per molts joves, és el món principal, les xarxes, però em refereixo que haver estat jugant a videojocs o, per exemple, en un hipocondríac, canviant de tema, un hipocondríac, on creus que està la seva atenció tot el dia?
1: No ho sé, digue-m'ho tu.
0: Està en les seves sensacions corporals.
1: Val.
0: O si li apareix una taqueta en la pell,
1: val.
0: O si nota una part de

0: el cos que està diferent.
1: El centra tota l'atenció en, sí, en el seu cos, a veure si no.
0: Clar, és un excés d'atenció. O, per exemple, un narcisista, on creus que té l'atenció?
1: En ell mateix.
0: En ell mateix tot el, no? Tot el dia. Tot el dia, no? Llavors, el que hem de veure, perquè, com hem dit, l'atenció és... o sigui, allà on tenim l'atenció és on hi dediquem la nostra vida... Uh-huh. Clar, en excés pot ser una persona que està atrapada, un narcisista està atrapat amb si mateix, un hipocondríac també, una persona que està molt donada als altres, a la seva família, un cuidador, per exemple, no professional, que té una persona malalta a casa, està tot el dia atenent a fora i no es dedica a si mateix. Llavors, és molt important veure en la percepció de la persona, ficar-nos en el seu lloc i veure què està mirant. O una persona que està addicta, per exemple, a les pantalles, està tot el dia mirant les pantalles. O un drogadicte està tot el dia dedicant la seva vida, la seva atenció, la seva energia a aconseguir, doncs, més droga, per exemple. No? És a dir, que l'atenció, veure on té l'atenció posada la persona, ens orienta molt d'on està i de lo que està vivint.
1: Val.
0: Vale?
1: Per evitar que centri l'atenció en una cosa que potser no el beneficia en un benestar emocional.
0: Clar, exacte. No? Sí. Aleshores, la nostra atenció ara mateix, bueno, s'ha convertit en un bé, no? En un bé de mercadeig, no? I llavors estem hiperestimulats, hi ha xarxes socials, vídeos curts. Avui la psicòloga estan parlant d'això amb la psicòloga d'aquí dels nens petits i dels adolescents, que es diu Carme Roca, d'aquí, que és molt, molt bona professional i molt bona companya, i deia que ara els joves veuen vídeos curts, ja són curts, i que a cada part de la pantalla, està dividida la pantalla, hi ha una persona parlant i a l'altra hi ha una altra cosa que està passant. Avui, no sé, m'ha ensenyat un vídeo que hi havia com unes agulles omplint com unes esferes de colors, mentre una altra persona estava parlant. Llavors ara els joves consumeixen aquest tipus de vídeo. O sigui, això és el nova mas ara. I espero que no, perquè jo crec que al final t'acaba fregint, no, el cervell. I llavors, els influencers, no? Què és un influencer? Una persona que vol la teva atenció.
1: Correcte.
0: I llavors ells guanyen diners, els influencers, tant els influencers com les grans marques, aconseguint seguidors, aconseguint gent que estigui atenta a les seves, al que diuen, al que fan. Per tant, no sempre l'atenció està en allò que és important. Vale.
1: Però és una cosa que, és a dir, sembla banal, però jo crec que és important molt a llarg termini,
0: sí,
1: en el sentit de que quan tu i jo anàvem a l'institut estàvem atents al que deia el profe, no?
0: Sí.
1: Teníem capacitat d'atendre, d'escoltar, no? Atents suposo que també ve d'atenció, és a dir, nosaltres centrem la nostra atenció cap a algú que ens està explicant alguna cosa, no? Tot el que envolta avui xarxes socials, aquests vídeos dobles, vídeos de 2-3 segons... Jo em pregunto fins a quin punt mermen l'atenció? Perquè si estem acostumats a consumir vídeos de 10 minuts... Quan una classe dura una hora, no som capaços d'estar atents una hora.
0: Clar, sí. Sí, això és una de les coses que jo diria que ja és un problema de salut, no? A nivell públic. Va. Perquè precisament el que fan aquest tipus de continguts que són ràpids, que són... molt hiperestimulants, no? Perquè és un darrere l'altre.
1: Sí, i no sé fins a quin punt lligar-ho amb el FOMO, no? El fear of missing out, no?
0: Sí.
1: La por de perdre't, que és el que està passant ara mateix.
0: Sí.
1: Aquest consum tan àgil i tan ràpid de...
0: Sí.
1: Estàs amb l'atenció posada a una cosa que va tan ràpid que després no perds la capacitat de prestar atenció a una cosa que dura més temps.
0: Exacte.
1: No sé si m'estic
0: explicant.
1: Sí,
0: això es diu, Miquel, l'atenció sostinguda.
1: Va.
0: O sigui, l'atenció sostinguda, nosaltres, per poder seguir un fil de pensament o per atendre algú i escoltar-lo bé del que està dient, no?
1: Uh-huh.
0: Necessitem l'atenció sostinguda, vale? Que és aquesta capacitat, diguéssim, de concentració. Vale? Aleshores, sí que és veritat que, per exemple, el Johan Hari, que ha fet un llibre que es diu El valor de l'atenció, que entrevista tots els experts mundials de l'atenció, diu que hi ha una crisi contemporània de l'atenció i que això ens afecta, això que et deia, a la capacitat d'atendre amb una persona, amb un vídeo, no? Ara, cada cop més, nosaltres els adults també ens passa, no? Que estem mirant la tele i necessitem també, de vegades, estar amb l'Instagram, amb el mòbil, estirats al sofà.
1: Exacte, tens la tele posada però estàs amb el mòbil, no?
0: Sí, sí, com dos focus alhora. Mm-hmm. Que llavors tot això va afectant a la nostra capacitat atencional, d'atenció sostinguda, que té un paper clau, no només... Mira, l'atenció, Miqui, no només té un paper clau per estar atent. Això es diu... L'atenció és una xarxa neurològica que implica moltes estructures del cervell, vale? I té diverses funcions, i té diverses xarxes, no? Una que és la d'estar en vigília, alerta. Quan estem dormint no estem atents a l'exterior, no? Mm-hmm. Llavors, aquesta seria la primera. Després, l'atenció també té una xarxa d'orientació, que és que l'atenció se'n va allò que és important, vale? I l'altra, com dèiem, és la xarxa executiva, que ens permet, per això que ho deia, mantenir l'atenció en una tasca, en una classe, vale? Resistir les distraccions, o sigui, que està concentrat en el mateix estímul, sense distreure'ns massa, planificar i prendre decisions, perquè l'atenció també es fica en les fites que ens posem. Si tenim un projecte, tenim una cosa que ens dona, que ens fa il·lusió completar, que requereix un temps de fer, també el nostre focus està en aquella meta.
1: Uh-huh.
0: Però, clar, si no tenim l'atenció doncs, tocada, vale? I no la tenim, i la tenim afectada per tot això que estem dient, doncs no... m'ha dit
1: serà
0: la Carme...
1: més difícil, no?, d'arribar.
0: Clar, per exemple, la Carme Roca, que tot el dia està atenent a joves i a nens, em comenta que nens amb TDAH, que és problema per dèficit d'atenció, que això ja seria més un problema maduratiu, però bueno, que tots, en aquesta societat que vivim, podem tenir símptomes de TDAH, vale? Diu que, clar, com que estan aquests nens, estan com anclats a l'immediat, no, i els hi costa, no poden posar la seva atenció en fites a futur, o es distreuen pel camí, mai acabant res. Llavors Això els hi pot provocar una depressió, perquè mai acaben aconseguint les seves metes.
1: Que els frustren perquè no aconsegueixen el que volen.
0: Exacte.
1: No? Perquè no tenen ben confeccionada o no saben treballar l'atenció cap a un objectiu, no?
0: Exacte, exacte. Llavors estem amb una immediatesa, amb una acceleració que doncs augmenta la nostra impulsivitat, la nostra compulsió. O sigui, en comptes de poder reflexionar sobre si tenem això o l'altre, estem amb una roda de dopaminèrgica, no?, que es diu, de la dopamina, que no parem de clicar botons, que totes aquestes apps que són com màquines escurabutxaques, que tenen els mateixos sistemes, no?, que estem atrapats, no?, amb una trampa de mel. I llavors això, que ens afecta, i sobretot als joves, no?, aquesta capacitat de tolerar l'avorriment, la frustració, i augmenta la nostra necessitat de gratificació immediata. Clar, si aquestes grans corporacions tecnològiques tenen la nostra atenció, també, que és on invertim la nostra vida, recordem, què ens queda?
1: No va dir res, però és que...
0: Clar, o sigui, si al final també, a part del nostre temps, la nostra dedicació, l'invertim a treballar, no?, que està molt bé, eh? I després li dediquem no sé quantes hores al dia a tot això, que els donem l'atenció a aquestes aplicacions, què ens queda? No? Perquè si tot el dia estem amb obligacions i al moment de temps lliure doncs els hi regalem això, que estem parlant sempre de que evidentment que tots necessitem estar connectats i tal, i que són molt útils, això ja ho sabem, però que en excés, no, hem vist que té una afectació al cervell. I ja no parlem. A veure,
1: en el cervell també suposo, no sé fins a quin punt a la conducta, no?
0: Clar, a les preses de decisions.
1: Presa de decisions i també, ara estava parlant, a saber comunicar-nos. Perquè quan, mentre tu estàs parlant, jo intento centrar l'atenció en el que m'estàs dient, no? Si jo desconnecto, no sabré com seguir del fil, no?
0: Clar, sí, sí. Sí, no, hi ha una incomunicació, no?
1: Hi ha incomunicació.
0: Sí. Pot haver una incomunicació. Per tant, ja veiem que estem al món que estem, amb moltes avantatges, i això són els problemes que pot generar també a nivell de salut pública, doncs el tema d'aquest capitalisme extractivista de l'atenció, que en el fons, salvant les distàncies, però com que ens afecta la nostra capacitat executiva, es pot parlar fins i tot de demència digital, que uns companys li van dir apoyardamiento digital, però no sé si és gaire correcte, però que estem com atontats de vegades, no? I clar, cada cop, si anem regalant el nostre temps...
1: És el que pretenen, no? És a dir, al final són negocis, no? Quan parlem de xarxes socials, no? El negoci que vol, beneficis, com aconsegueixen beneficis? A través de les dades personals o a través d'una quota premium que tu pagues, no? Per tenir més coses. Les xarxes socials o els algoritmes funcionen de tal manera que com més temps passes amb l'aplicació oberta, millor et posiciona el contingut.
0: Clar,
1: és que...
0: Sí. Però, bueno, una miqueta, Miqui, avui el que volia fer aquesta reflexió, no? De que l'atenció, que la nostra mirada, el que tenem, té un valor, que tots necessitem ser mirats, escoltats.
1: Que siguem conscients que és una cosa que li hem de prestar atenció, no?
0: Clar, que és el que regalem al món, a l'existència. O sigui, nosaltres, si estem atenem doncs a les persones que hi ha al carrer, als paisatges, sobretot a la família, als amics... Això, el màxim regal que podem donar en el món
1: és l'atenció.
0: És la nostra mirada. Vale? Fixa't, quan els nens es comencen a portar malament és perquè estan passant coses a la família i no els estem mirant. Vale? Si ja estan passant coses, com et deia, a nivell, jo què sé, judicial, o que s'ha mort algú de la família, no? I acaba de néixer un nen en aquest context, el nen necessita l'atenció. O sigui, l'atenció, el contacte... per què? Perquè necessiten vida. I nosaltres, quan atenem alguna cosa, els estem regalant la nostra vida. O sigui que jo crec que és important això, fer aquest link entre que allò que li dediquem al nostre temps i la nostra mirada és el que creix, és el que li dediquem la vida. I llavors... És important que ens marquem, Miqui, a quins valors, què té valor per nosaltres, perquè és el que li dedicarem la nostra atenció. Si estem com mig penjats, que anem a salto de mata i no hem reflexionat una miqueta sobre el que li volem dedicar, tant projectes a curt termini, el que li volem dedicar al nostre dia a dia, com projectes a llarg termini. Clar, la nostra vida no té sentit. I és molt important per a les persones que tinguem un sentit a la vida per poder seguir vivint. Vale? I tenint en compte això, que no és moco de pavo la nostra mirada, la nostra atenció, la nostra escoltar, perquè en el fons és el nostre amor, és el que li dediquem a l'altre, vale? El que li dediquem al món, el que li dediquem a la comunitat, a la natura. Per tant, quan tinguem un problema de hiperconsum, per exemple, de xarxes, o hiperconsum de substàncies, d'altres substàncies, o de hiperconsum de preocupació, per nosaltres mateixos, de tensió, d'hipervigilància, de, pues, que mirem a el que li estem dedicant temps. En psicologia de vegades es parla de que pensem que parlar molt d'un tema és bo, no? Pensem que parlar molt de vomitar, diguéssim. Hi ha gent que parla de, no, jo sí. Vomito i em quedo... No es tracta de vomitar, no? Molts cops. De vegades sí, perquè hi ha algú que és molt indigest, no? Però el que es tracta és de pensar que... Vale, si anem a parlar del problema per solucionar-lo, és perfecte. Però parlar massa d'un problema psicològic...
1: L'alimenta.
0: Sí, és com tirar fertilitzant amb una planta. Per tant, li dones molta atenció i llavors, quan tu li dones molta atenció a algú, creix. Vale? Una persona que té por a patir un atac de pànic, per exemple, la seva atenció està 24/7, està mirant qualsevol sensació corporal que li recordi a la por. Llavors és por a la por, por a sentir por, llavors es transforma en un problema quan està tot el dia atenent a això. Vale?
1: Llavors la importància de dir prou, no?
0: Sí, bueno, hi ha unes maniobres i uns mecanismes que ara no explicarem aquí per desbloquejar el pacient i que pugui tornar a tenir atenció al món un altre cop. Quan hi ha dolor crònic, un dels bucles que es produeix és que tu estàs molt atent al dolor, llavors està tan atent al dolor, creix. Llavors parlem de que la persona, per exemple, pugui viure un temps al dia sense estar tan dependent del dolor, sinó estar amb la mirada fora. O sigui, el que es tracta aquí és de flexibilitzar la tensió. Quan la tensió està molt rígida, amb algun tema com tots els que hem dit avui, és quan es transforma en un problema psicològic. Vale? I com et deia al principi, no? Hem de veure on està la tensió del pacient, on està mirant en aquest moment de la seva vida. Potser... un nen és un fracàs escolar perquè a casa seva tenen pendent un judici, per exemple. Potser una persona no està rendint a la seva feina perquè està fent un dol d'una persona propera. La seva atenció està elaborant el dol. I seria una resposta normal. Val? Però bueno, que una miqueta el que volia traslladar avui és això, que...
1: És a dir, per lligar una mica al benestar emocional, és a dir, és tan important com centrar l'atenció a una altra persona, a un altre fet, com l'atenció que rebem.
0: També, sí. Sí, que és un recurs i és un valor que ens dona la vida, l'atenció.
1: Jo sé que si et dono atenció... Tu ho rebràs pensant que et valoro, que t'escolto.
0: Exacte.
1: No?
0: Sí, sí, sí.
1: Et sentiràs important perquè algú t'està escoltant.
0: Sí.
1: No? Jo em sentiré satisfet perquè t'estic donant això.
0: Sí.
1: I m'enriqueixes perquè t'estic escoltant i estic aprenent.
0: Sí, sí. És un win-win.
1: No?
0: Sí. Mm-hmm. Sí, és que aquest tema... té molta enjúndia, com es diria en castellà, no? I sí, que
1: dona per molt, eh?
0: Que tots necessitem atenció, Miqui. No només els nens petits, les persones...
1: Donar-la
0: que...
1: i rebre-la. És
0: donar-la i rebre-la, exacte, no? Perquè en aquesta societat que ens tendim a ser més narcisistes, doncs, clar, molts cops també dediquem massa atenció a nosaltres mateixos, al que ens passa, a millorar com a persona, a fer creixement personal... Doncs aquí... en certa mesura està bé, però, com deies tu, Miqui, la nostra aportació al món, el nostre regal que li fem és l'atenció, perquè és un bé que tots necessitem. ¿Vale? La gent que està en exclusió social, gent que se sent sola, que també n'hem parlat aquesta temporada, potser millora moltíssim el seu benestar emocional anant en un entorn comunitari on se senti vist, on se senti vinculat, on se senti escoltat, on se senti integrat.
1: Integrat.
0: Vale? Per tant, és important, no? I deixar també que l'atenció es vagi bellugant de dintre, de dintre a fora, d'un tema a l'altre, que, bueno, per exemple, en l'obsessió, les persones més obsessives estan recargolant-se i rumiant sobre el mateix tema, la seva atenció està tot el dia pensant sobre el mateix, quan estan passant 300.000 coses més.
1: Ja. Yeah. I només en canvi, estan enfocades en una cosa.
0: Els nens que es distreuen, que tenen un TDA, que són més immadurs, estan distrets amb tot i no es poden concentrar en una cosa.
1: En una cosa.
0: Vale? Llavors, bueno, que on tenen la mirada, on tenen l'atenció, estan parlant molt de què li dediquen la seva energia, de què li dediquen el seu temps, de què és important per ells i d'on estan, de quina és la seva percepció del món. Vale? Per tant, sempre és molt important posar-se en el lloc de l'altre, de saber on està. Ell té les seves raons per estar així i intentar entendre, no de dir-li jo, la meva mirada és la correcta, no? Perquè això ja comences amb un conflicte d'inici i no porta enlloc, no?
1: Jo ja estava pensant, seria com, no sé fins a quin punt posar deures, no, per aquest estiu, fer la típica roda i formatgets i dir, mira, aquest tant per cent li dedico l'atenció a la feina, aquest tant per cent li dedico l'atenció als meus fills, aquest percentatge a la meva dona, a la família, però aquest percentatge, si pot ser igual que els altres, també per mi.
0: Sí, exacte.
1: No?
0: Sí. Bueno, o sigui, tu pots fer-ho de tu mateix, no, Miqui?
1: Sí.
0: Sí, està molt bé. Està molt bé fer aquest exercici perquè veus una miqueta a què li dediques la teva vida i després si correspon als teus valors. Vale? I si és el que tu realment vols dedicar-li al teu temps.
1: Ja. Bueno, jo ho deixo aquí.
0: Sí, pues mira. Ja has fet una bona proposta, no? I això, i d'anar recuperant la llibertat, que és el que es tracta. Si algú està molt atrapat amb algun d'aquests temes que hem anat anomenant avui, doncs hi ha maneres de desbloquejar, hi ha maneres de tornar a recuperar la pròpia vida, de flexibilitzar l'atenció. Vale? També de pensar quines són les fites vitals que un té i llavors dedicar temps i dedicar atenció per aconseguir aquest focus, no? Que està al final de l'objectiu, no? Així doncs, Miqui, crec que...
1: Molt bé. Avui tota l'atenció...
0: Atenció plena.
1: Centrada en el tema d'avui.
0: Sí.
1: Vinga, doncs, i jo crec que al final recomanaríem prestar atenció aquest estiu a les coses que es fan, més enllà d'una pantalla.
0: A distreure's.
1: Prestar atenció als viatges... Els desplaçaments, els moments d'oci, a desconnectar.
0: Això ja va sol. No pateix que la gent ho farà. O sigui que el que proposem aquest estiu és que la gent es distregui.
1: Ho farà, però no sé si... I aquí no sé fins a quin punt podem lligar l'atenció amb ser conscients de les coses.
0: Ah, això també està molt bé, que és el tema, és un altre meló que es diu mindfulness,
1: val.
0: Que és que disfrutin, no, Miqui?
1: Sí.
0: Que gaudeixin del moment que estan.
1: Que centrin la seva atenció, que siguin conscients que estan estirats en una tovallola, en una caleta del Maresme, del Empordà, on sigui.
0: Totalment.
1: No?
0: Totalment, sí. I que no estan treballant.
1: Exacte.
0: No?
1: Exacte.
0: Que perquè pots estar en una caleta, però pots estar pensant en coses
1: en la
0: feina,
1: no?
0: I en com fer les coses millor, no sé què.
1: No, això no és.
0: Doncs no. Aconsellem a la gent que es distregui i que gaudeixi de les vacances, que tingui en compte tot l'esforç que ha fet aquest curs, que se les ha guanyat aquestes vacances, i llavors que es permeti descansar i deixar de treballar.
1: Ricard, ho deixem aquí. Moltes gràcies, no només per avui, sinó per tota la temporada. Que vagi molt bé aquest estiu, que siguis conscient d'on vas, que descansis moltíssim.
0: Sí.
1: Malauradament, al setembre jo no estaré aquí perquè hauré de centrar la meva atenció al naixement del meu fill.
0: Felicitats, sí.
1: Així que...
0: Tens feina. Miqui, això... Li
1: hauré de dedicar la meva atenció.
0: Sí, és que no tindràs una altra.
1: No, no tindré escapatòria.
0: Que és el que toca. Pues, bueno, Miqui, jo també agrair-te que ha sigut també... Bueno, que un plaer estar amb tu al programa. Crec que cada cop doncs hem anat fent un tàndem més millor, no? I que això, que hem abordat temes interessants, que m'agrada molt quan fem aquesta, quan hi ha aquesta reciprocitat de que podem parlar i anar abordant el tema entre els dos. I que gràcies per donar-me l'oportunitat, que he estat super a gust. També ens anirà bé, bueno, no sé si la persona que vingui també farem la secció o no, però bueno, ens anirà bé descansar aquest estiu i això.
1: Vinga, començar el curs amb les piles ben carregades.
0: I tant.
1: Sí, estigui jo, estigui qui estigui, i si no, doncs
0: any que ve.
1: Quan passi, tornarem a engegar temporada amb noves seccions.
0: I tant, Miqui.
1: Ricard, que vagi molt bé.
0: Gràcies a tu.
1: Mil gràcies.
0: Adéu-siau.

0: Avui també és dia de comiats amb la Montse i en Jaume a l'espai de l'enllaç enllaçat amb la cultura. Bon dia.
1: Bon dia.
2: Comiat, comiat queda fort, eh? Sí. Però podríem comiat. Dir...
0: És sí, l'hora no. dels adeus.
1: Diem comiat diem i ja, comiat. Ja ho matem. I ho...
0: Home... Bueno, home, dels fins aviat.
2: El fins aviat.
1: El fins aviat.
0: El fins aviat.
1: O la reveure, que es fa servir...
0: A reveure, sí.
1: És més... Eh?
0: Queda guai.
1: Molt bé.
0: Què tal, com esteu?
2: Prou bé.
0: Bé. Sí?
2: Home,
0: sí.
2: Si entre les intermitències... Hem
1: sí, som com el Guadiana.
2: Hem aparegut, hem desaparegut.
1: Ara sortim.
2: I fresquets. Avui fresquets, però sí que... bé, és un bon moment, crec, per fer una revisió general, no? Perquè hem passat com moltes
1: home,
2: coses.
1: Home, tampoc tan general, però quants dies feia que no veníem
2: no
1: a veure?
2: No sé, vam fallar 4
1: un
2: mesos.
1: Un mes gaire... No.
2: No.
1: 20 dies.
2: No.
1: 29 del 6.
2: Vam faltar 3 programes, després sí. En vam fer un, hem tornat a faltar un altre programa.
1: Bueno, però per l'últim va ser el 29 del 6.
2: Sí.
1: Per tant,
0: sí,
1: fa...
0: L'última va ser el 29 del...
1: Del 5, perdó.
0: Del 5,
1: de maig.
0: Correcte.
1: Perquè tinc sí, sí. El 6 aquí. Val.
0: La setmana passada sí que ja havia...
2: Climatització.
0: Programa, sí. Però vam haver d'aturar perquè estaven...
1: Morts de calor i us ho van solucionar.
0: Instal·lant aquí millores tècniques.
2: Molt bé, exacte. Molt bé.
1: Aviam si arriben a les aules de la canalla, perquè
0: sí, sí,
1: també,
0: sí, sí.
1: Pobrets,
0: i tant.
1: Amb aquest temps que se'ns acosta, malament.
0: I tant, i tant.
1: Bueno, escolteu. Oïdors. El que sí que farem és una mica el repàs d'aquests últims, les coses interessants que hi ha hagut aquests últims dies i de les que vindran fent el mes de juliol.
2: Sempre sota el nostre parer.
1: Sota el nostre parer, clar, no, sota no, la no nostra que som... qualificació, que ho dividirem entre llibres,
2: molt bé.
1: Cinema i música. Uh-huh. I aquí, Déu-n'hi-do, no?
0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Quin final de temporada.
1: Oi?
2: Ens falta parlar de pintura.
0: És però com les sèries tenir... de Netflix, no? Que l'últim capítol de la temporada és el més intens.
1: Per sí?
2: Sempre deixa la porta oberta. Ara no sé si quedarà la porta
0: i
2: oberta
0: tant.
2: O no.
0: I sí, sí.
1: Bueno, doncs després... Ara...
2: Per fer un spin-off. Com les sèries.
1: Ens havíem plantejat d'obrir un tema nou, que em sembla que vam dir-ho. L'últim dia vam dir, parlarem d'aquell el Tamayo
2: sí, però...
1: i a les seves sèries, però la veritat és que encetar, obrir un meló com aquell a l'últim dia no ens ha semblat el més adient i farem això de fer una mica de resum. Comencem pels llibres?
2: Comencem.
1: Uh-huh. A veure, el dimecres passat, el dia 17, a la biblioteca, la tertúlia, va haver-hi tertúlia amb autora, amb autor, autora.
0: Ja.
1: I es va fer el llibre Fam, de la Núria Busquet Molist. La veritat és que va ser un èxit d'assistència, va venir moltíssima gent. I ho he dit, que es diu Fam, el llibre?
0: Sí, sí. Sí.
1: Mm. Val.
2: I editat pel Periscopi.
1: Editat per Periscopi. La veritat és que va ser una tertúlia molt intensa. Fam és el testimoni d'una mare amb 3 fills i amb una filla adolescent que pateix un trastorn alimentari. Mm-hmm. I llavors el llibre narra l'experiència de la mare acompanyant aquesta filla i sobretot la ràbia i el neguit que això li va proposar. I
0: les que seria com un dietari, poder. Un...
2: No es ben bé un dietari.
1: No, perquè literàriament és molt ric. O sigui, la Núria Molist, la Núria Busquet, perdó, és traductora i té un bagatge literari molt, molt bo. Per tal, ella va reivindicar també la part literària. Que el que passa és que el fons és tan potent que vas llegint i a vegades te n'oblides. O sigui, l'hauries de tornar a llegir. Però és un llibre molt intens al qual has d'aturar-te...
2: No és fàcil, la lectura no és fàcil.
1: No és fàcil.
2: Però sí que està plena de reflexions per part d'ella, no? D'entrada pensar que la filla s'ha de curar com sigui.
1: Bueno, però és que això és el que la medicina d'avui dia... No, la medicina reivindica el fet de la curació. I aquest és un tema molt interessant perquè hi ha molts malalts, per exemple, gent amb neurodeficiències... que la finalitat, o sigui, reivindiquen que curar-se no és l'objectiu, perquè no existeix aquest objectiu. El que és conviure i donar a conèixer i poder fer amb la neurodivergència que es tingui i amb els malalts mentals també, amb les malalties mentals.
0: Cronificar la malaltia.
1: Exacte.
0: No?
1: Bueno, cronificar és conviure-hi, perquè ni un addicte s'acaba mai de curar, ni una persona amb trastorns alimentaris s'acaba mai
2: ella,
1: de curar.
2: Però ella no deia que no se l'havessin a curar. El que passa que el plantejament que feia la medicina com tradicional aboca a pim-pam, pim-pam, pim-pam, arreglem-ho ja, vinga, i si molt convé, doncs se li posa l'alimentació forçada per aquesta persona no perdi més, i se t'envia a casa, no? I ella el que trobava a faltar potser era com una explicació com més clara de com seria tot el procés. Ella, una de les coses que manifestaven en aquesta...
1: Bueno, sobretot, ella també va fer la distinció entre el que era haver estat a la pública, que és això, ingrés, alimentació forçada, quan guanyava de pes sortir, tornar a ingressar, tornar a sortir, fins que va anar a parar a Ita, que ho dic Ita perquè ens ha tocat de prop molts anys, perquè, bueno, com a mínim aquestes explicacions sí que les tens i que l'allarguen el procés, saps? Allò que, en comptes de la pública, que de seguida se't treuen, clar, això...
0: Clar, ella ficava la llaga, un sistema molt protocolari, no? De dir, això va per aquí, i a lo millor a vegades, depenent de la malaltia o el pacient, el protocol tampoc no és que serveixi de gaire.
1: No.
0: És a dir, conèixer més la casuística personal de cadascú.
2: De cadascú, i també i alhora la massificació, el que te n'adones que probablement la sanitat no dona l'abast per tot.
1: Que els professionals...
2: Són bons professionals.
1: Són molt bons professionals i aboquen tot el que poden, però que el sistema és el que hi ha i que no dona per
0: més. No pots destinar només 5 minuts per pacient...
1: Ni aquest fet, que això tots els que, fins i tot gent gran que han estat ingressats fer quatre... O sigui, tapar el forat, diríem, i tornar-hi.
0: I no anar a l'arrel del problema.
1: I llavors això, el neguit que li crea en aquesta mare i també hi ha una part molt important que és la dignificació. Hi ha un fragment en el qual explica la malaltia de la filla en el sentit de dir és que ella no és que vulgui estar prima, no és que no vulgui menjar, o sigui, no vol menjar no per veure's millor, no perquè les xarxes diguin que l'aspecte normatiu ha de ser de noia prima i d'allò, no. És la necessitat com de trobar una perfecció. O sigui, el no menjar és com gairebé un procés místic, no? D'arribar a un estat que, i això complicat amb el fet de no menjar, que ja dona una certa com desconcert mental, ho vaig trobar, la dignificació de les persones amb aquesta malaltia amb aquesta disfunció, que no és ben bé una malaltia.
2: I també venia a dir que tots tenim malestars, no?
1: que
2: els manifestem d'una manera o d'una altra, i que una manera de mostrar el malestar és amb l'anorèxia, no? Vull dir que no és que siguin... Sobretot també una cosa que també em va agradar és que el procés de la persona que és anorèxica és ella mateixa que fa el pas, que diu ara n'hi ha prou, és un clic que diu, a partir d'ara s'ha acabat, però ha de ser ella mateixa, no per molt que tu insisteixis o per molt que de la família vinga aquesta menjar, sinó que no es produeix fins que el mateix pacient o la pacient diu...
1: Que té moltes vegades a veure amb la persona quan creix, sobretot les noies, perquè és una malaltia, n'hi ha nois, però és una disfunció molt més present amb les noies.
2: Va ser molt interessant, de veritat, com dius tu, Montse.
1: Bueno, és que es va buidar aquella dona, vull dir, en el llibre i en la manera d'explicar-ho, vull dir que vam quedar...
2: I em sembla que això és una vegada que ja ho fa, no? que ve l'autor. L'any se'n va venir l'Antònia.
1: Se'n va venir l'Antònia Carré, que per això vam fer i aquest any la Núria Busquet.
2: I és bé felicitar la biblioteca per aquesta iniciativa.
1: La veritat és que hi havia molta gent i molt interessada.
2: I que considerem que acostar l'autor a la gent, a la gent que llegeix, jo crec que està com molt bé que puguis preguntar
0: directament. Sí, a vegades
1: no és fàcil
0: i aconseguir-ho.
2: Exacte. No, i a més que tu puguis expressar com a lector l'efecte que t'ha produït, no? Perquè i per un escriptor també és interessant
1: rebre aquest
2: la tornada de tot això, no?
1: Bueno, després et parles tu el dia 30
2: el dia 3.
1: Hi ha la tertúlia a l'atzar.
2: Continuem amb llibres o no?
1: No, fem sí? Tot el que es fa a la biblioteca.
2: A veure,
1: com
2: que ara farem, anem cap al futur, si hem anat cap al passat anem cap al futur, i llavors el dia 30 voldríem, com que ja no hi serem, perquè estem en una reveure, recomanem de totes la tertúlia a l'atzar que porta la Laura Gallego. La vam portar aquí, si recordeu, sí. Un dia en un programa, en vam estar parlant què significava fer aquest tipus de lectura diversa, que té un rerefons feminista i de diversitat sexual, i en aquest cas ens porto una novel·la argentina escrita per la Camila Sosa, sí, que es diu Les Males, no? I és una proposta de retratar la vida d'un grup de travestis a un parc de Sarmiento de la ciutat de Còrdoba d'Argentina.
1: Travestis?
2: Travestis. Em diu travestis perquè, i el llibre parla de travestis.
1: Ahir vaig parlar de travesti i em veu dir que no, que travesti no es diu ja.
0: I com et van dir que...
2: No, home, és una paraula, és una paraula.
1: Transsexual, és que travesti, jo em sembla que només retrata les persones que es transvesteixen, sí, no, per fer un espectacle. Uh-huh. No una... Pot ser una persona heterosexual transvestida. I, en canvi, tota l'altra denominació, que ja no ho sé...
2: No, jo penso que anem de fer, si en cas un dia farem el que té a reveure, podríem fer un màster amb totes aquestes
1: sobre
2: definicions.
1: Sí.
0: Apunta-ho, el primer capítol de la temporada vinent.
2: Però sí que és interessant perquè, a més, totes exerceixen de treballadores sexuals, no? I llavors ja arriba un noi, un nen, que com l'adopten, i és una novel·la molt, molt interessant, i us recomanem que hi aneu perquè la Laura de ben segur que ho explicarà molt bé i podreu passar.
1: I també està molt bé a la biblioteca tenir un cicle d'aquestes tertúlies així
2: per trencar una miqueta caire, sí. la rutina. Sí. Llavors, en cas, també sí, podríem continuar.
0: Sí, sí, i disculpeu que torni a la roda, no? Però si miréssim biblioteques de la comarca, de municipis o ciutats més grans que Argentona, si fan algun tipus de cicle així, jo crec que no en trobaríem gaires.
2: Bé, jo crec que sí que n'hi ha, eh? El que sí que també és
0: veritat. Sí que n'hi ha, però vull dir...
2: No, però vull dir que sí que...
0: Que no sé si a Mataró també en fan d'això, aquest tipus de cicle.
1: Sí,
0: jo
1: home,
0: crec
1: que tenen sí moltes que biblioteques.
2: Fer. Tenen moltes, eh? Bueno, poden tenir això, una biblioteca especialitzada per cada tema. Des d'ecologia fins a esports.
1: No, el que trobo que la biblioteca d'aquí té una vivó. Perquè hi ha una persona al davant que ho belluga molt.
2: Sí, a veure, jo penso que no? La biblioteca, tothom és prescindible, és evident, no? Tots sí. Podem fer la feina, però si no hi fos la Gemma potser tindria un altre caire. Potser...
1: Ja ho sé, però ara aquests dies que hem voltat una mica, he voltat algunes biblioteques amb el rotllo de la presentació del llibre...
2: Quin llibre, per cert? Quin llibre?
1: No, és igual.
0: No sé, un que van treure. No?
1: Un que van treure, sí.
2: Que es fa els dijous.
0: A la terrassa.
1: Hi ha una proximitat de la bibliotecària d'aquí cap a tot el que es fa, mm-hmm. cap a com ho presenta, com ho viu, que és bastant singular, eh?
2: Ja. Sí.
1: Que no és... O sigui,
0: no es troba tot arreu.
1: No es troba tot arreu. Bueno, valgui aquí, Glòria... Ai, Glòria. Gemma, si ens estàs escoltant, va, un piropo.
2: No, més que una falac, és una constatació, Montse.
1: Bueno, jo a la Gemma li tiro un piropo,
2: no,
1: que ja ens entenem.
2: Però sí que és veritat
0: no,
2: que...
0: No, però és així.
2: És una persona que... Vaja, ara anava a dir una paraula que s'hi posa molt per intentar oferir
1: diferents coses. I arribar a tothom.
2: I arribar a tothom i interessar-se per tothom. Que això també és molt important perquè és de la gent que et recomana un llibre, que et diu a tu t'agradarà això, a tu t'agradarà això, i això penso que és molt interessant, no? Aquesta proximitat. No? Llavors, si en cas podríem continuar també
1: sí,
2: així, ja som en el futur.
1: Sí, parles tu del Flaubert, perquè després hi ha el de l'Iris Mordo.
2: Exacte. El dia 7 també us recomaneu, recomanem que us apunteu en l'agenda que hi ha la presentació del llibre Tres contes de Gustave Flaubert. El presenta la Glòria Ferrés, que també és una de les persones que també treballa a la biblioteca. Bé, treballa. Presenta els clàssics, però que ara no se'n diuen clàssics, com es diu ara la tertúlia?
1: Lectures imprescindibles.
2: I en aquest cas presenta ella i la traductora Georgina Solà cellers presenten tres contes d'en Gustave Flaubert, no? Que aquests tres contes abarquen el període del 1875 al 87, crec, quan en Flaubert ja era un escriptor consolidat, però que estava com bastant desanimat, i llavors en aquests tres contes una miqueta presenta la seva situació personal i dubta una miqueta de la seva capacitat literària. Llavors us la recomanem perquè comptar amb la Glòria i amb la Georgina Solà que expliquin el llibre, també considerem que és una bona proposta que ens fa la biblioteca. I llavors, si et sembla, Montse,
1: sí,
2: ja podries parlar.
1: Sí, llavors, el 14 de juliol es tanca la temporada també d'aquestes lectures imprescindibles que dèiem, que abans eren els clàssics, i perquè sembla... O sigui, van canviar el nom perquè clàssics sembla que siguin clàssics com antics,
2: grecs,
1: no?
2: Grecs o llatins.
1: I, no, o medievals, o d'allò, i en canvi ja ha fet lectures més... també més actuals, però en aquest cas es farà la campana de la Iris Murdoch, que és una autora, és una de les meves, com ho podríem, dels meus amors literaris. Iris Murdoch és una escriptora que va néixer l'any 1919. És coneguda perquè es va fer una pel·lícula que els amants de la Iris Murdoch la detesten, que és, o sigui, va morir d'Alzheimer, i hi ha una pel·lícula que es diu Iris, no?
2: Iris, sí.
1: És una dona interessantíssima, era filòsofa, o els seus estudis eren de filosofia, i el que va passar d'això a Anglaterra durant el període de la Segona Guerra Mundial va ser un fenomen molt interessant, perquè tots els homes eren a la guerra i una colla de dones, que em sembla que eren 6, van assumir els rols de professores d'universitat, unes ments brillantíssimes, sobretot la de la Iris Murdoch, però que quan es va acabar la guerra i van tornar els homes es van haver de retirar. Això és el detall aquest. Iris Murdoch és un personatge molt, molt complet, molt interessant, que va abandonar la filosofia per dedicar-se a la literatura, perquè deia que explicar el món a través de la ficció era molt més enriquidor que filosofar, per dir-ho d'una manera.
0: Val.
1: I llavors té un parell de novel·les importantíssimes. Una és El mar al mar, i l'altre és aquest, La campana. I també té tota una colla de llibres teòrics bastant, bastant complexes. La Iris Murdoch va estar casada tota la vida amb un senyor, que no me'n recordo el nom, que la va cuidar fins a la mort d'una manera molt, molt tendra. També era, ell també era professor. El que passa és que la seva vida va ser tan intensa que va tenir amants masculins i amants femenins moltíssims. O sigui, la seva explicació era que per arribar estava molt interessada per la gent, per les persones, per la intel·ligència de les persones, per l'esperit de les persones, i que per arribar-los a conèixer a fons havia de tenir relacions sexuals, encara que fossin esporàdiques, no? És una autora molt, molt completa. Aquest llibre, sobretot, té una colla de personatges quan explica això, que la literatura és la gran manera d'explicar el món i les persones. Té molts personatges, no n'hi ha cap de principal, però cada personatge és molt diferent, molt ben treballat, molt ben estudiat, i és una novel·la que us recomano molt. La traducció és del Jaume Panzalorda.
0: Veig que tens moltes anotacions aquí, no? En el llibre?
1: En el llibre, no.
2: És un punt de llibre.
0: Ah, és un punt de llibre. Vas per la meitat.
1: I veus el nostre ex-libris, el gos.
0: El gos.
1: Ens el va fer. Bueno.
2: Digues. No, acaba. No,
1: això que és una... O sigui, l'obra de la Iris Murdoch és tan interessant com la seva vida, i que és un personatge que enganxa molt, i que segur que la Glòria ens explicarà moltíssimes coses sobre el llibre i sobre ella.
0: Vinga, el 14 de juliol, això.
1: El 14 de juliol a la biblioteca. Llavors, aquí hem acabat el tema biblioteca de llibres i ara...
2: Abans fem una pausa, potser, i entrem en el món de la música.
1: Una mica de música del rebap.
2: Del rebap i en parlem una miqueta.
0: Vinga, a veure com sona això.

0: Bé, això que sentiu és el rebab, que és un instrument que toca al Pakistà i Afganistan. Afganistan en aquests moments està prohibit perquè no es pot fer música i només doncs, es pot tocar en aquests moments...
1: No es pot fer música?
0: No.
2: No.
0: No es pot fer música i menys amb rebab perquè té com una sèrie de connotacions. Clar,
2: perquè crea aquesta, sensual.
0: No. És un instrument com molt, molt antic. Sí. Jo crec que fins i tot es va parlar com de 2.000 anys enrere, que ja es parlava amb textos... I a més és un instrument que segons com el col·loques té una forma o té una altra.
2: És molt bonic. És molt bonic. De fusta molt bonica.
0: Em sembla que té 26 o 27 cordes, crec que va dir. I a més es toca, sí, exacte, es toca amb corda i llavors si el poses dret vertical sembla una àguila, va dir com un ocell, perquè el va posar dret vertical i si el posem en format horitzontal té com una forma de barca, no? Que sembla ser que no es va comentar en aquest cop, però crec que una altra vegada parlant amb l'Ikram era com si fos l'arca de Noé, sí. No? Llavors està feta amb noguera, crec que va dir, és un ben nou tipus de fusta, no ho sabem, però bé, va ser un espectacle.
2: Bueno, és que tot això ho vam escoltar
0: en la presentació
2: el dia quin dia va ser?
1: Diumenge passat,
0: on els amics de la poesia d'Argentona van preparar un recital, presentació, concert que es deia la Copa d'Or, perquè era l'adaptació d'un poeta persa que es deia Hafez de Shiraz.
2: Bueno, la traducció del Manuel Forcano.
0: Exacte.
1: Què us va semblar de poesia persa?
2: Eren versos escollits. Va. A veure, primer presentarem lo de la Copa d'Or. És molt curiós, perquè jo tinc aquest i un altre llibre també d'un poeta
0: persa.
2: Persa o sirià, no me recordo. Persa, sí. Persa. I tots parlen de la copa de vi. I clar, com és que es parla els poetes del segle XII? Aquest és del XIV, però aquell que tinc jo és del XII. Com és que parlen del vi quan el vi és absolutament prohibit en la cultura musulmana, la religió musulmana? I llavors el Manel Forcano, que és el traductor, que va ser el que va fer el recital, primer ens va fer com una explicació de l'autor i de què representa. La poesia persa està plena de metàfores. Són versos molt, molt curtets, molt escollits, i tot va a base de metàfores. Per tal, per ells, el vi el que significa és com quan parles del plaer de beure la copa de vi... És com una elevació, bueno, tot plegat parlar de Déu.
0: No, i a més que és com necessari, és a dir, malgrat que estigui prohibit, és necessari perquè puguis aconseguir un estat.
2: Sí, però el fet mateix de fer els poemes ja era com prohibit parlar-ne, però malgrat que fossin metàfores, ja era prohibit. Bueno, la veritat, va ser una explicació molt interessant, però jo encara no acabo de veure clar que... No acabo de veure clar aquest tema, perquè és que tots parlen del vi. Parlen del vi i de sexe d'una manera més balada, però això. I llavors va ser una explicació molt interessant. La veritat és que l'ermita del Viver estava a vessar, no s'hi cabia, i després hi va haver-hi, intercalat, hi va haver-hi aquest concert de la Carol Ortí i de l'Ikram Khan, que és el que tocava
0: el rebab.
2: El rebab. L'Ikram és paixtun, o sigui, és
0: d'una ètnia que està entre el Pakistan i l'Afganistan.
2: Sí, i va ser molt interessant i la gent va sortir molt, molt contenta. Bueno, de fet, ja va venir l'Oriol Marfà i la Carol aquí
1: parlant. Sí, vam anar la setmana passada. Sí.
0: El que sí que és cert és que la música d'aquest instrument és màgica.
2: És màgica.
0: Se t'endú... Et
1: transporta cap a un altre lloc.
0: Sí.
2: I això és el que no deuen voler els d'això.
0: Els talibans.
2: Els talibans, no, que se t'emporti
1: cap a un altre lloc.
2: Cap a una altra, cap a una altra realitat més agradable, no? Bueno, doncs això és el que ja s'ha fet, o el que ja es va fer el diumenge passat.
0: Però sembla ser que igual hi ha una continuació d'aquest projecte, perquè quan la Carola i l'Ikram van comentar que probablement continuaran treballant i explorant amb músiques de l'Afganistan i del Pakistan, tocant aquest tipus d'instrument. No?
2: Bueno, la Carola va tocar el clarinet i els panderos va cantar una cançó sefardí i l'Ikram va fer això.
1: Bueno, va quedar un rebab.
2: Sí, va quedar un espectacle molt interessant i molt agradable.
0: I ara hauríem de parlar de les jornades de traducció.
2: Sí. Ah, bueno, que vam
0: fer. Perquè també és un tema que vam considerar que, malgrat que ja ha passat, n'hauríem de parlar una miqueta, no?
2: Sí. El dimarts 16, al Saló de Pedra, es va fer una nova edició de les jornades de traducció, que cada any s'han anat fent. I aquest any li va tocar a la cultura japonesa. O sigui, hem estat molt cosmopolites aquest any, aquest mes, eh?
1: Ja veig.
0: Són les sisenes, jornades.
2: Les sisenes, sí. Sí, una mica l'any...
0: Ha passat la cultura francesa, han passat cultura anglesa, ha passat russos, i ha passat italians.
2: I en falta un.
0: Ah, és que ara estava rumiant. Va passar...
2: Anglès em sembla que n'hi va haver-hi dues.
0: En Proust.
2: Sí.
0: Sí, va, bé, sí, bé.
2: Dues angleses, l'any passat l'italiana amb el Camilleri, i aquest any va venir l'Albert Nolla, que és el traductor directament del japonès de tot el que gairebé, pràcticament tot el que s'ha fet
0: amb Murakami,
2: Mishima, aquest Akutagawa. No,
1: Akutagawa.
2: Ryu Nosuke Akutagawa. D'acord?
1: Ara sí.
2: Llavors ell, clar, és una cultura tan diferent i una literatura que, clar, es fonamenta en aquesta cultura, que ens va fer una introducció una mica per tota la literatura japonesa. I aquest senyor, l'Akutagawa, que va néixer el 1915, no, va néixer abans,
0: El segle passat va néixer.
1: I ens sabríeu dir alguna característica?
2: El 1892?
1: Alguna característica de la literatura japonesa?
0: Home,
1: així
0: sí,
1: que destaqués?
0: A veure, en principi, el que parlaven, hi ha dues parts d'aquest senyor, per exemple, no? Comencen basant-se o bé en el món occidental, com per exemple la lògica de l'ombra, que
2: hi ha una contradicció,
0: però es retorna cap a l'arrel japonesa, no? Com si diguéssim,
2: això li va passar en aquest de lògica de l'ombra, Tanizaki. O sigui, hi ha una fascinació pel món
0: per la modernó,
2: occidental,
0: no?
2: Sí. I per la modernó pels clàssics occidentals, diríem, i llavors es mouen entre aquests

0: té que veure amb que als occidentals ens agrada la llum, sobretot els mediterranis, sí. Això, som amants de la llum,
1: llum,
0: i la cultura japonesa el que busca és l'ombra, o sigui, clar, l'ombra...
1: Per això estan sempre sota un arbre o alguna cosa així.
2: Sempre és el clar obscur.
0: El clar obscur, no? Aquesta búsqueda de l'ombra per la serenor, per totes aquestes coses. I en aquest cas, el Rinosuke Akutagawa, que el llibre es diu Rashomon, són contes, eh? Rashomon i altres contes, és un senyor, això, que va néixer el 1892 i que també va apostar molt aviat per la modernitat, o sigui, agafar contes antics tradicionals i donar-los a través de la modernització del llenguatge, no? I de les formes literàries, revisitar-los. I o sigui que les històries que expliquen aquí moltes venen de històries tradicionals. I llavors va arribar a ser un escriptor molt important i reconegut.
2: I també potser és interessant comentar, Montser, que segons l'Albert Nolla hi arriba un moment que ell se n'adona que ja no pot fer, pot revisitar més els contes antics.
0: Clar,
2: ja,
0: i se li acaba aquesta, se li esgota la modernor. I llavors no sap com continuar, llavors fa un procés d'interiorització
2: i parla d'ell en els
0: i parla
2: contes.
0: D'ell. I llavors hi ha dos llibres, aquest que és tot el que escriu, reescriu els contes antics, i després n'hi ha un altre que parla de les seves menjades de coco, podríem dir.
2: Que són els més difícils de traduir i de llegir, exacte.
0: I que aquest noi amb 35 anys es va suïcidar. I aquí vam entrar en un altre tema del Japó, o sigui, la quantitat d'escriptors japonesos que s'han suïcidat, i va ser un... què? Aquí?
2: No, que aquí també n'hi ha de contes moderns.
0: Ah, sí.
2: Hi ha, està dividit el llibre, hi ha dos llibres editats en català i tots dos parlen, l'últim és contes moderns i aquest parla de contes antics i contes moderns.
0: A veure, el tema dels japonesos i el suïcidi. Va fer el llistat, sí, bueno, el Mishima es va suïcidar, el Murakami de moment no se suïcidarà.
2: No.
0: Però llavors va parlar que, esclar, no és el mateix el concepte de suïcidi per nosaltres que el que és per ells.
1: Que és per ells, ja.
0: I que és com un dir...
2: Prou, ja s'acabem.
0: Acabem, no? Que no... I llavors també va parlar d'un fenomen japonès, que sobretot els homes, que de mitjana edat, perquè tot té a veure amb la seva relació amb el treball, amb la seva necessitat o cultura de com el servei dels altres, bueno, tot una cosa molt complexa, no? De l'ordre de
2: la jerarquia. Sí,
0: de les jerarquies.
2: Que segons ens explicava venia de Confuci, no?
0: Sí. Vull dir
2: que Confuci hi ha d'haver-hi un que ens mana, com si diguéssim, que ha de ser per sobre de tots, que és el pare.
0: En la família, però en les empreses.
2: A les empreses. I llavors hi ha tota una gradació, no? I llavors aquest de dalt de tot ha de complaure els de baix de tot.
0: Ha de protegir i complaure els subalterns, diríem.
2: I els subalterns també han de complaure en el superior.
0: Han d'obeir i complaure el superior, sí.
2: Això va ser...
0: I llavors aquesta relació tan intensa i tan duradora amb la feina, amb el món del treball, els porta a vegades a col·lapsar, i que hi ha un fenomen que hi ha molts homes que
2: s'evaporen.
0: A una certa edat diuen que s'evaporen.
1: Desapareixen.
0: O sigui, hi ha o el suïcidi, com a desaparició física total,
1: val,
0: o l'evaporació, que és desaparèixer.
2: Desapareixer, però canvies
0: però
2: de
0: no
2: lloc.
0: Però no morir, eh? No,
1: sí,
0: no
1: sí, mors, marxar. No.
0: Te'n vas al nord i comences des de zero.
2: Però que la gent perd el contacte, és a dir, que fins i tot arriben a canviar de nom, arriben...
0: Sí.
2: No se sap res més d'ells. És a dir, ara, per exemple, tu ets aquí...
1: Sí.
0: Estàs...
1: I demà m'evaporo.
2: No, exacte. Llavors, on és? I llavors, però és que ja no et trobaran ni per Albert, o ni per Joan, ni per Jaume, ni per Montse, per res. És a dir, no se sabrà res de tu i tu estaràs vivint a l'altra punta del país vivint una altra situació.
1: Doncs
2: no?
1: Mira, no és una
0: no és una mala, no és una mala cosa.
1: És com un reset.
0: Sí, exacte.
2: A la japonesa.
1: A la japonesa.
0: Però em diràs que el concepte d'evaporar-se no és, és molt magnífic.
1: És molt romàntic.
0: És molt romàntic, no?
2: No, però bé, tornem a les jornades en si, que penso que

0: Són...
1: Bueno, però vull dir que el Rashomon aquest, que és molt interessant, els contes està molt bé perquè no tenen un final, les estructures de conte, però i ara estic al començament de llegir-los perquè encara no l'he pogut acabar, però és un altre concepte. Estan alguns inspirats en, també inspirats en contes russos. O sigui, clar, aquesta gent el que tenien és una vasta cultura europea, també, Bueno, aquesta va ser la primera part de les jornades de traducció i la segona part...
2: La música, no?
0: Posem-la.
3: これはね、人の心が信じられなくなりそうだ。

0: Això és un tràiler d'una pel·lícula, no?
1: Oh, i tant. Rashomon.
0: Rashomon.
1: La pel·lícula que va dirigir l'any 1950 l'Akira Kurosawa.
2: I està basada en dos contes d'aquí. O sigui, el recull de contes es diu Rashomon, que és el primer conte que allò, però la pel·lícula va... el Kurosawa va agafar dos contes diferents. Un era el Rashomon i a dins hi ha...
1: Un bosquet de bambú.
2: Un bosquet de bambú. Llavors és una pel·lícula magnífica que va tenir el Lleó d'Or de Venècia i un Òscar a la millor pel·lícula estrangera.
1: De fet, els americans, quan la van descobrir, van crear l'Òscar a la millor pel·lícula estrangera.
2: Només per donar-li l'Òscar.
1: Per donar-li ja l'Òscar, perquè van quedar tan parats d'aquesta pel·lícula que llavors van dir, a partir d'aquest any...
0: Van crear una nova categoria.
1: Una nova categoria d'Òscars, que va ser l'Òscar a la millor pel·lícula estrangera i la va aconseguir Rashomon.
2: Bueno, Kurosawa va ser el gran cineasta japonès, però és un dels més grans de la història. Vull dir, hi ha un... per exemple, Der Suzala o
1: Els Set Samurais.
2: Sí, Els Set Samurais, que és el precedent dels Set Magnífics.
1: Exacte, que llavors els americans ho van adaptar fent un western.
2: És un director extraordinari i aquesta Rashomon està protagonitzada pel...
1: Jo no ho sé, perquè
2: Toshiro Mifune,
1: no
2: ara me'n recordo.
0: Catalanitzem el seu nom.
2: Toshiro Mifune.
0: Doncs ja està.
2: No, home, és un senyor japonès i guapo. Que
1: sí,
2: no
1: sí, que ha sortit altres pel·lícules japoneses, és veritat, però...
2: I fins i tot occidental, i és l'actor fetitxe de... Del Kurosawa, no?
1: Bé, doncs aquesta és la pel·lícula, que és la segona part de les jornades de traducció i que es farà el dilluns en el centre parroquial.
2: El diumenge, no?
1: Dilluns.
2: El dilluns 22 de juny.
1: I llavors és
2: al centre. Al centre parroquial.
1: A les 7 de la tarda. És una col·laboració, és una participació, és una organització entre el centre d'estudis, el centre parroquial i el Cineclub d'Argentona. Uh-huh. I llavors és important aquesta pel·lícula en el món del cinema, per dir-ho manera. Aquesta pel·lícula la va suggerir el mateix traductor?
2: Sí.
1: No va ser...
2: De fet, és que nosaltres ens vam apropar amb ell, més que rep el Tanizaki aquest de l'Ologia a l'Ombra, i ell va dir que millor fer això, el Rashomon, i que després podríem passar aquesta pel·lícula.
1: I llavors aquesta pel·lícula és molt important en el món del cinema perquè introdueix l'efecte Rashomon en el món del cinema, que això és com molt important. A partir de llavors, quan la gent que estudia cinema estudia l'efecte Rashomon. Què és l'efecte Rashomon?
0: Gran pregunta.
1: És això, una tècnica narrativa.
2: Ell és el del cinema.
1: Que llavors vol dir que la mateixa història s'explica, el mateix esdeveniment s'explica des de diferents punts de vista que són contradictoris.
0: Des del punt de vista de la persona.
2: De diferents realitats.
1: Que són contradictoris, no? I per part de diferents personatges, no? I llavors el que et passa com a espectador és que tu arribes a dubtar de que hi hagi una veritat objectiva, no?
2: Bueno, que això és real com
1: exacte,
2: la vida mateixa.
1: Exacte, eh? Sí. I llavors demostra, doncs bé, que tot va condicionat pels nostres interessos i la memòria que tenim cadascú del que ha passat, no? Això és el que arriba a explicar el Rashomon, exacte. Hi ha un assassinat i llavors hi ha quatre testimonis i els quatre testimonis...
2: I el mort també té punt de vista el
1: exacte.
2: Mort.
1: Llavors són punts de vista diferents que tu al final no saps exactament quina és la versió.
0: Aquesta tècnica, sí, recordo haver-la vist en alguna pel·lícula...
1: Sí, hi ha una pel·lícula americana que se m'ha acudit aquest matí a Rumià, perquè em sembla que jo aquí he vist igual, que es deia, si te'n recordes, Els sospitosos habituals.
2: Ah, sí.
1: Aquella pel·lícula que sortia que no es pot denomenar aquest actor ara perquè ha tingut en Kevin Spacey, que ell és l'únic supervivent que hi ha hagut en un vaixell que ha explotat, que han mort 21 persones, i llavors hi ha diversos testimonis que arriben, que són com si diguéssim els sospitosos, no? Però no expliquem més, perquè és una pel·lícula que la podeu trobar, però és una pel·lícula que és fins al final. Uh-huh. I fins al final no tens clar què ha passat.
2: Però és que la diferència amb el japonès és que tu no et dona aquest final.
1: No et dona el
2: final. O sigui, ell, ell ho deixa obert. I en el japonès, conte també una mica igual.
1: El japonès ho deixa obert, però clar, la tècnica d'anar-te sí, creant...
2: De desglossar el relat divers, en diversos... Sí.
1: Doncs això és l'efecte Rashomon, que com fem, quan estudiarem cinema en una altra vida, ho farem. L'estudiarem.
2: Bueno, encara som a temps de fer alguna
0: cosa. Sí, tant.
1: Per tant, que, sisplau, dilluns aneu al cinema, centre. Aneu al centre
2: a les 7 de la tarda.
1: A les 7 de la tarda i alhora també, si voleu llegir, trobareu el llibre a la llibreria Arenas. I només us heu de llegir un
2: llibre. No, home, no.
1: Us heu de llegir un conte d'entrada per anar a veure la pel·lícula.
0: La primera presa de contacte, un conte.
1: Un conte, i llavors seria aquest, que ha dit la Montse, dins un bosquet de bambú.
2: I el Rashomon.
1: I el Rashomon. D'acord? I llavors ja podreu veure la pel·lícula i hi haurà en Salvador Milà que en farà la presentació.
2: Sí.
1: D'acord?
2: El 8 de juliol, també el centro.
1: El 8 de juliol?
2: No. Sí. Els germans Marx.
1: Bé, com a cineclub. Exacte.
2: Com a cineclub.
1: Com a cineclub fem revisant els clàssics, una pel·lícula del 1935.
2: Si us ve de gust veure els germans Marx.
1: Una nit a l'òpera. Si us ve de gust... A veure, sempre ve de gust veure els germans Marx.
2: Sí?
1: Sí, jo crec que sí. Llavors, i a més, en aquesta, la pel·lícula és aquella famosa escena que hi ha tanta gent dins d'aquella habitació. Per tant, que només per veure aquesta escena, per veure com fan entrar tanta gent dins d'una habitació i les dificultats que arriben a tenir per sortir-ne'n, doncs recomanar-vos la pel·lícula Una nit a l'òpera, que també, per cert, ho trobareu en
2: enllaç. I el presentarà el Jaume Notxa.
1: I ho presentarà en Jaume Notxa, Notxes de nit, que trobareu la fitxa de la pel·lícula enllaç. No? Llavors, el Cineclub continua i vol fer dues sessions de cinema a la fresca, Montse, la primera serà
0: sí.
1: per tu.
0: Ah, cinema a la fresca.
2: Sí, farem cinema a la fresca a la Can Baladia.
1: Conjuntament amb la
2: amb Campus Viva i a la Taualpa, Barcelona. I serà el 13 de juliol, farem una
1: dilluns,
2: pel·lícula...
1: Dilluns, serà un dilluns.
2: Però podries posar la musiqueta. Aviam si algú la reconeix.
0: Sí, la d'en Jacques Tati? Sí. Ah, ja ho he dit. Va,
2: va. Ah, va.

0: Ja, podem baixar. Això, això. Bueno, doncs farem, passarem això, també organitzat pel Cineclub, El Mon Oncle.
1: Molt deixat... italiano, no? Molt...
2: No, italiano, molt francès.
1: Molt francès. Molt francès. Això, francès, sí. Sí, allà, la... menjar. Sí, és que m'he passat a la parada.
2: Ens falta la baguette.
0: Ja hi van a buscar la baguette. No sé si l'heu vist, o sigui, no sé si coneixeu Jacques Tati. Jacques Tati és un humorista, un director i humorista, no sé dir-lo d'humorista, francès, que va tenir el seu esplendor als anys 50 i 40, 50, 60. Un personatge, va crear un personatge una mica a la manera de Charlotte, o sigui, va crear un personatge i llavors va fer diverses pel·lícules en què aquest mena de personatge intemporal...
2: Monsieur Hulot.
0: Les vacances de Monsieur Hulot.
2: Però també el Mononcle també és el Monsieur Hulot, no?
0: Sí, sí, sempre és el mateix personatge. Mm. I llavors aquesta en particular és una pel·lícula magnífica que fa una crítica ferotge contra la modernització de, i és un oncle que va a casa de la seva germana que han estrenat una casa
2: que tot està mecanitzat.
0: Tot està mecanitzat. I llavors és molt divertida. El personatge d'ell, aquest personatge que fa també té una manera de bellugar-se, per ser que és de l'any 58 aquesta pel·lícula, però també és un personatge molt reconeixible perquè té una manera de bellugar-se entre cortès i ridícula, no? Un personatge molt alt, sempre va amb la seva pipa i tot això. Però jo penso que és un personatge... El Jacques Tati és un autor a reivindicar, perquè és que una mica la funció que volíem fer en el Cineclub és donar... O sigui, donar a conèixer és molt com una mica pretensiós, però...
2: Revisitar,
0: perquè com vam fer amb l'Agnès Bardà, que hi havia gent que no la coneixia, doncs el Jacques Tati tot ens sona, sí, quan érem petits. Per exemple, a mi, el meu pare era un gran fan del Jacques Tati i m'havia portat a veure'l, però no era un cine molt... Tot i que no sé si aquesta va guanyar un Òscar també,
2: Amb un oncle,
0: em sembla. No sé si aquesta o una altra, Tràfic, o una pel·lícula d'aquestes que va fer després. I és un personatge que es va anar diluint i que, bueno, va deixar de... Suposo que no li van financiar més pel·lícules, però que val molt la pena i és divertida.
2: I a més, perquè... jo penso que hauríem de donar pautes, és una comèdia molt visual, vull dir, a més hi ha molt de sorolls.
0: Sí, els sorolls en el cinema, és que gairebé no hi ha diàleg.
2: Hi ha pocs diàlegs,
0: exacte. I a les vacances de Monsieur Hulot, també, o sigui, se sent el so de les gavines, el so del mar, el so
2: soroll,
0: de la bicicleta...
2: Soroll d'entorn. I aquí
0: sí.
2: És la porta del graig que puja i baixa.
0: aquest tipus de coses.
1: Sí, mira, el 59 li van donar el Premi Òscar.
0: Per qui? Veus? En el 59.
2: Per aquesta.
0: Per tal, és una molt bona pel·lícula, molt divertida, molt diferent, que també està bé, no?, revisitar...
2: I també és interessant l'ús del color que en fa, perquè també és com molt... Hi ha molt de color.
0: No me'n recordo d'això, eh?
2: En Mon Oncle hi ha color, eh?
0: Ostres, doncs ara et hauria dit que era en blanc i negre, mira tu.
2: Hi ha la tècnica de color. I sobretot el que sí que feia, jo crec, en les seves pel·lícules, és menysprear una miqueta el nou estil de vida, eh?
0: Clar, la societat.
2: Que va entrar a França després...
0: Llavors, el nebot, diríem, és la seva esperança, no? Perquè com un nen que deu tenir 8 o 10 anys, i llavors ell hi juga a la manera clàssica, no? O sigui, el vol salvar de tota aquesta ridícula tecnificació de...
2: Que viu el
0: pare. El burgès, diríem, que és el pare.
2: I llavors saltem del 13 al 20, que també serà un altre dilluns, també a Can Baladia, amb el Campus Viva i l'Atahualpa, i farem un clàssic argentí del 2001, que l'any passat es va tornar a remasteritzar la còpia, que són les Nueve Reines. No, pots dir... Si
0: Nueve Reines està dirigida pel Fabián...
2: Bielenski.
0: Bueno, la qüestió és qui surt el Ricardo Darín.
1: Ah,
0: m'entens? Ja. Però el Ricardo Darín fent de mala persona.
2: Bé, no, jo penso que són, no són mal.
0: Deixa'm acabar. El Ricardo Darín sempre és el que te l'enduries a casa i l'osset... No, aquí fa...
1: L'osset de peluix.
0: Aquí fa de l'antagonista.
2: Són personatges...
0: Bueno, però ell és el dolent, Jaume. No m'ho desmontis, que ell és el dolent.
2: Són, jo què sé, però... Són malfactors que tampoc no en són tant fins que se'ls fa un encàrrec. Però se'ls fa un encàrrec...
0: Bueno, però no expliquem la pel·lícula. La gràcia de la pel·lícula és que el a més surt diferent, no surt guapo, surt...
1: I quan fan de dolent, és més guapo?
0: No.
2: I important per què? Pel ritme de la pel·lícula, sí. Important també per veure una ciutat de Buenos Aires així a tota pastilla, perquè tot el dia estan cap aquí, cap allà, cap aquí, cap allà, que veus, i sobretot per entendre l'argentí, perquè
0: sí.
2: Has de posar unes orelles perquè hi ha molt d'argot, que està molt bé.
0: És com una mena de thriller-comèdia, una cosa així, saps?
2: Molt interessant.
0: De lladres i serenos, que deies, segons aquí.
2: I a més, totes dues sessions començarem quan serà fosc, a partir de les 10 del vespre.
0: Sí.
2: Per tant, que us recomanem aquests dos dilluns a la
0: fresca. Serà molt agradable allà al pati de Can Baladia.
2: A sota l'eucaliptus. I llavors demanar-vos, sisplau, que esclar, són sessions pels socis.
0: Sí, a veure, a totes les...
2: Que us en podeu fer en aquell moment.
0: En aquell moment.
2: No hi ha problema, però...
0: Que el Cineclub estem molt interessats en programar i en tirar endavant, però que també per poder-ho fer ens calen més socis. Mm-hmm. O sigui, ens calen socis i sobretot per accedir a aquesta Cinefòrum, perquè aquestes dues pel·lícules seran de Cinefòrum, o sigui, hi haurà el comentari abans i el fòrum després, i que són reservades als socis, però que és molt fàcil, a més són 25 euros l'any, i que...
2: Però no cal pagar-los en aquell moment,
0: no
2: cal. Simplement agafar el compromís de que ens farem socis, però ens cal ser socis per d'allò, no?
0: D'acord.
2: Per tirar endavant, no, però continuem amb cinema, perquè ara sortim del Cineclub i tornem a Argentona, com si diguéssim, i ens n'anem a l'1 de juliol. Que,
0: endavant i a darrere.
2: Sí, exacte, però bé, però hem fet el Cineclub, hem ajuntat totes les activitats del Cineclub, recordeu, el Revisant els Clàssics i les dues al Cinema a la Fresca, i el dilluns 1 de juliol, també en el centre, un dimecres, tenim el Dia Internacional pels Drets del Col·lectiu LGTBI+, que és el dia 28, però se celebra aquí a Argentona, suposo, l'1 de juliol, que es passa una pel·lícula que es diu Mas Palomas, no? Una pel·lícula que parla una miqueta dels drets LGTBI amb gent gran, per dir-ho d'una manera, no? Una pel·lícula que està dirigida per els autors que van fer Marco, que és una pel·lícula que ja la vam comentar aquí, i bé, us la recomanem. No sabem si hi haurà fòrum després o no, perquè no he acabat de veure si hi hauria un fòrum o no. Jo crec que convindria que hi hagués un fòrum en acabar aquesta pel·lícula, perquè és una pel·lícula d'imatges bastant impactants, i la qual cosa també crea una certa... No angúnia, però sí que és una pel·lícula per parlar-ne quan s'acabi, jo crec, no?
0: Quedes una mica sotreguejat.
2: Sí, quedes una miqueta
1: sotreguejat. Sacsejat, així, no?
0: Sí, una mica sacsejat.
2: Pel tema que presenta, per la relació amb els fills, per moltes coses,
0: bueno,
2: no?
0: I perquè també som d'una generació en les quals...
2: És interessant, no? És interessant, eh? Vull dir, una pel·lícula interessant que la
0: recomanem. Els joves tindrien una altra lectura.
2: Sí, els joves en tindrien una altra lectura, però per la gent ja a partir de 50 cap amunt en tindrà una altra, o més.
0: Va.
2: O 60 cap amunt.
0: Va.
2: Això ho tindrem el dia 1 de juliol, i llavors aquest cap de setmana hi ha una estrena aquí a Argentona. Jo no sé si és que no heu contactat, perquè aquesta setmana s'estrena Viva aquí a Argentona.
1: S'estrena Viva.
2: Viva, la pel·lícula de l'Aina Cull.
0: Viva en B baixa, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Perquè
1: sí, sí.
0: El Viva de Campos Viva.
2: Per l'Aina Clotet, aquesta pel·lícula s'estrena el dia 18, jo he buscat, i es fa aquí a Argentona del 18 fins al dia 24. El dia de la Revetlla no es farà, però es farà avui divendres, dissabte i diumenge, i es farà fins al dia 24. Una pel·lícula que a Cannes va sorprendre moltíssim i va guanyar el Premi del Jurat, el nou valor del cinema, que era l'Aina Clotet, i bé, és un tema interessant perquè és una dona de mitjana edat que té una operació bueno, de càncer de mama.
0: De mitjana edat, no, 40.
2: 40, bé, que és mitjana edat.
0: No, mitjana edat, home, no fotem.
2: Ah, no direm que serem 50, mitjana
0: no,
2: edat, perquè no viurem 100.
0: Mitjana edat.
2: No, home, 40, 80,
0: no,
2: principalment.
0: No, mitjana
2: igual,
0: edat.
2: Eh? Bé, és igual, una dona que l'han operada, que li han fet una com se'n diu?
0: Mastectomia.
2: Mastectomia, i llavors s'enamora d'un noi més jove. I a partir d'aquí és tot un...
0: Molt interessant. Un
2: revolució. D'un noi. D'un noi.
1: L'heu vist?
0: I altres coses.
1: Ja, altres coses.
2: No. No l'hem vist.
0: No sé que no l'han estrenada.
1: No, que no l'haguéssiu vist alguna.
2: No, perquè no hem anat a Sant Sebastià. Quan anem a Sant Sebastià, les veurem a Donosti. Quan anem a Donosti, ho veurem tot.
0: Però he vist tràiler, he vist tràilers.
2: Hem vist tràilers. Llavors, si voleu continuar aprofundint amb l'Aina, Clotetos, ho podeu anar al 3CAT, que hi ha... Això no és Suècia, que parla...
0: Que va tenir un èxit
2: que va tenir,
0: de sèrie.
2: És una sèrie que parla, si en aquest cas parla de Viva, parla del fet de després d'una operació de càncer de ser vital i afrontar la vida d'una altra manera. Això no és Suècia, parla de la maternitat. Analitza la maternitat.
0: Sí, no, la paternitat en el sentit... Bueno, clar que es diu
2: maternitat
0: ho
2: engloba tot.
0: I ho fa, la va fer amb el seu
2: company,
0: que em sembla que tenen dues criatures.
2: I és una sèrie interessant perquè doncs, analitzeu...
0: Pels pares...
2: joves, els pares joves.
0: Aquesta és especial per tu.
1: Per mi, doncs,
0: per tu.
1: D'acord. Que bé.
2: I també, si continueu en la plataforma 3CAT, no deixeu de veure, si encara no heu vist, Pubertat, els 6 capítols, perquè aquest hi ha una altra, també, una dona interessant.
0: Però l'hem parlat moltes vegades.
2: Sí, però que la recomanem que no la deixin de veure, perquè pensem que és interessant, perquè parla d'adolescència i denúncia d'agressió sexual i de tabús i de relacions entre famílies. I bé, i em sembla que... Ah, i també 3CAT incorporat al canal Verdi Clàssics i podeu veure el 8,5 de Fellini.
1: D'acord.
2: Això és molt, molt interessant.
0: Molt, molt interessant. És una gran, no?
2: És una gran pel·lícula. Tallada, perquè hi ha dos o tres talls perquè,
0: anuncis.
2: Amb anuncis que no s'acaben mai, entre que et venen...
0: Bueno, ara diem que teniu molta feina per fer amb aquestes vacances, amb tot això que us hem dit.
1: Tenim molta feina. Molta feina.
0: Si us heu de...
1: Jo me la guardo pel setembre.
0: Val.
1: Sí? Que l'agost serà complicat.
0: Estar mentre facis
1: sí, i toquis biberons. Sí, amb el bressol...
2: Sí, doncs molt bon estiu a tothom, no?
1: Això,
2: que
1: això
0: bon estiu, bona festa major.
1: Moltes gràcies per aquesta temporada.
2: I que gaudiu de la cultura, que no deixeu d'anar al teatre, no deixeu d'anar al cinema.
0: No hem parlat de teatre, no, però bueno, hi ha una altra
1: vida propera
0: serà,
1: temporada.
0: Una altra vida
2: a la reveure.
1: Gràcies per tot.
2: En direm a reveure, la propera.
0: A reveure.
1: Que tingueu bon estiu.
0: Ah, sí, la propera temporada canviarem i en direm a reveure.
1: Vinga, va. Sotendo.
0: No sabem quan serà, quan ens reveiem, canviarem.
1: Molt bé. Que vagi molt
2: igualment,
1: bé.
0: Gràcies, igualment, adéu.

0: Falten poques setmanes per Sant Domingo i un dels motors joves del nostre municipi ja ha posat tota la maquinària en marxa. La Garrinada ha presentat ja oficialment el cartell i la programació per aquest 2026, una edició que arriba carregada de bona música, activitats populars que ja són tot un clàssic i també canvis importants en l'organització interna de l'entitat. Per parlar d'aquestes novetats, de com es presenta l'agost i sobretot d'aquest relleu a la presidència que enceta una nova etapa, avui ens acompanya als estudis de la ràdio la Marina Laminos. Marina, bon dia.
1: Què tal? Molt bon dia, Miquel. Com estàs?
0: Molt bé, i tu?
1: Presidenta encara... sortint, en funcions. De fet, ni en funcions.
0: Sí, no?
1: Més,
0: bueno, presidenta, sí.
1: Més sortida que entrada, ara ja.
0: Sí? Sí. Però encara presidenta.
1: De fet, estem immersos en aquest relleu.
0: Quan es fan els canvis de papers? O...
1: Sí, els canvis de papers estan fets. Per
0: estan
1: tant,
0: fets, ja.
1: Simplement és l'any de relleu, que sempre passa una mica això, que quan entren noves generacions sempre doncs, toca una mica fer aquest relleu, que és una etapa molt maca, sincerament, i una mica, doncs, no mirant-m'ho des de fora, òbviament, però sí intentant agafar una mica de distància, crec que és el que toca també, i hem de saber quins són els nostres espais i els nostres moments.
0: Quan vau entrar?
1: Mira, jo vaig entrar el 2015 a la Garrinada.
0: Com a presidenta?
1: No, com a presidenta, val. Ara feia tot just 4 anys, i els dos anteriors, és a dir, 6, a la Junta. El 2015 va ser la meva primera Garrinada.
0: Muntant, com a col·laboradora.
1: Muntant,
0: no?
1: El 3x3 de bàsquet.
0: Imagina.
1: Em van enredar per muntar el 3x3 i m'hi vaig quedar. I sí, sí.
0: Què et va enganxar, aquí, d'aleshores?
1: El grup de persones que hi havia en aquell moment, la feina que vaig veure que es podia fer, com es podia créixer a nivell personal, era un... De fet, era un registre completament nou per mi, perquè mai havia estat tan ficada dins d'una entitat i, a més, de la música sí que sempre m'havia agradat molt, havia tocat molts instruments, però una mica des de dalt de l'escenari. Havia vist tota la part logística del darrere, no?, de l'organització. I sobretot jo crec que el que em va enganxar és que la Garrinada és poble i jo sóc molt d'Argentona i per mi era una manera d'involucrar-me en el meu poble i de poder fer vida, de poder conèixer gent. I mira, vaig entrar muntant el 3x3, no tenia pensat quedar-m'hi i tampoc no diré fins aquí perquè no tinc pensat... Ara, no he venido a hablar de mi libro, però no tinc pensat marxar de la Garrinada. Sí que simplement crec que toca, com a mínim, cedir una mica d'espai i de responsabilitats i prendre-m'ho d'una altra manera i aportant des d'un altre lloc.
0: Ara que ja, estàs ja fora, ja han agafat el relleu, que ara et preguntaré qui són els que agafen el relleu, quin balanç en feu d'aquests anys al capdavant de la Garrinada i en quin moment us quedeu de tot el viscut?
1: Jo crec que el balanç és molt positiu, sobretot perquè no han estat uns anys gens fàcils. Han estat uns anys de molts canvis, d'una indústria, que això sí que ho repetim molt, que ens ho posa cada vegada més difícil a projectes autogestionats com el nostre, perquè els preus s'encareixen molt, no és només una cosa d'aquesta indústria, és una cosa de la vida en general, però que nosaltres com a entitat autogestionada i amb els recursos de què disposem, que al final doncs, són molt limitats i no hi ha uns patrocinadors ni unes empreses al darrere, doncs això se'ns fa molt difícil i han estat uns anys d'intentar doncs, surfejar una mica tota aquesta escalada de preus, de replantejar-nos on som i cap on volem anar, molta reflexió, molt relleu generacional, molta gent nova que ha entrat i sobretot, bàsicament, és que tot això, si no fos suficient, ens va caure una pandèmia allà enmig. Que entitats com la nostra i projectes com aquest doncs ens va fer molt mal i ens vam haver de reinventar, però no va ser gens fàcil. De fet, jo diria que el moment més difícil, sens dubte, va ser quan vam haver d'adaptar tota la Garrinada a un format doncs, pandèmic, amb cadires,
0: distància.
1: Amb distància, amb entrades, i una setmana abans de fer-lo doncs, ens van dir que no era possible i ho vam haver de cancel·lar. I nosaltres havíem fet un esforç immens per poder tirar endavant, encara ni que fos una festa amb reminiscències de Garrinada, amb l'essència, i una setmana abans, després de tots els esforços, després de tota la feinada logística, doncs ens diuen que no hi ha Garrinada. A més, som una gestió que va ser amb l'Ajuntament, va ser molt delicada en aquell moment i crec que haver-nos sabut sobreposar Tot allò diu molt d'aquesta entitat, perquè som joves que al final ho fem voluntàriament, una mica per amor a l'art i perquè ens estimem el poble i la festa, i ens podríem haver desmotivat, i crec que vam aconseguir doncs remuntar-ho i l'any vinent fer una garrinada adaptada pandèmica, però que ja la vam poder tirar endavant. I el millor moment, doncs, jo crec que va ser quan, després d'aquests 2 anys complicadíssims, per fi torna la garrinada, doncs bàsicament amb tota la seva màxima esplendor, i vam poder tornar-la a gaudir. Va ser un any, a més, crec que molt divertit, amb molta gent nova, molt motivada, amb moltes idees noves, i jo em quedo una mica amb això, doncs amb aquest esperit de superació, i de que al final això, la pandèmia ens va fer molt mal, però hem continuat, hem pensat on volem ser, on volem anar, i crec que també valoro molt que estem en un punt que tots ens sentim bastant còmodes amb la festa. És una festa que tothom ho sap, que hi ha molt debat intern i hi ha molt debat al poble de què ha de ser i què no ha de ser. Nosaltres en som molt conscients, i aquest debat és també a nivell intern, el tenim molt sovint, i crec que ara estem en un punt en el qual tots ens sentim bastant còmodes. No és res fixe, perquè la garrinada evoluciona, però crec que hem trobat un punt força idoni perquè sigui viable econòmicament, per poder apostar per projectes de qualitat, que tothom s'hi senti a gust, i sense que sigui una festa tan massificada com perquè al final la gent del poble no la pugui gaudir, que és una mica el que més ens doldria com a entitat. Crec que estem trobant encara el nostre lloc, òbviament, i en aquest context tan complicat, però crec que hem fet processos de reflexió molt interessants. Em quedo també amb això, amb com ens hem enriquit en aquest sentit.
0: Moltes vegades, quan ho vius des de fora o sense un càrrec, no? Penses que pots fer moltes coses, però la realitat, quan ocupes una presidència d'una entitat, te n'adones que hi ha dificultats administratives, que poder no és tot tan fàcil com ho veus des de fora. Hi ha alguna cosa que, com a presidenta de Garrinada, no hagis pogut fer?
1: És que al final nosaltres...
0: T'han quedat coses en el tinter?
1: Sí que tenim una presidència i una secretaria i una tresoreria, perquè la Generalitat ens obliga a fer-ho així, l'administració ens obliga a fer-ho així, però funcionem d'una manera molt transversal. És a dir, no hi ha una presidència en el sentit d'algú que agafa una mica més la veu cantant i decideix cap on vol que vagi l'entitat. Vull dir, m'hi he posat jo com si podria haver posat qualsevol altre, i sí que hi ha una cosa més a nivell d'execució, de firmar papers, d'estar més al dia a dia amb l'Ajuntament i de fer aquestes qüestions més logístiques, però també per una qüestió administrativa que ha de ser així, però no a nivell executiu i a nivell de presa de decisions. La presidència és indiferent, diguem-ho així. És a dir, no ha estat diferent el rumb de l'entitat quan hi havia l'Eloi, que és qui estava abans i qui em va fer el relleu a mi d'alguna manera, fins a mi, i ara d'endavant. És a dir, no canvia l'entitat, perquè les persones que continuem a dins som les mateixes, simplement canvia nosaltres a nivell intern qui firma, però ens és una mica igual. Per tant, en el sentit del que jo faria, o qualsevol persona de l'entitat que el que faria, no és tant com ho faria des de la posició de presidència, com anteriorment sense ser presidenta. La meva veu i el meu vot era exactament el mateix, i ho continuarà sent mentre estigui a l'entitat, igual que la meva veu i el meu vot com a president és exactament la mateixa que la persona que acaba d'entrar i ha vingut a una reunió només a veure què és el que fem. Per tant, en aquest sentit, no hi ha res que m'hagi quedat pendent, perquè tampoc no m'ho he pres com un projecte a nivell personal, sinó com un projecte grupal. Crec que tots hem fet molt bona feina i la continuem fent i la continuarem fent independentment de qui firmi, i jo que sé, a nivell personal, doncs ara potser em vull involucrar una mica menys per temps, pel que sigui, però no m'ho prenc com coses que hauria volgut fer i no he pogut fer, perquè totes les decisions es prenen de manera coral.
0: Qui agafa el relleu ara?
1: Ara s'hi han posat ja 3 persones que, com dic, els noms al final són una mica indiferents. Els puc dir, no passa res, no és cap secret, però crec que una mica la gràcia de la Garrinada i d'aquest procés de relleu no és qui s'hi posa i qui agafa els 3 noms de la Junta, que ja dic que és un càrrec més a nivell intern i administratiu que no tan executiu, sinó que crec que hi ha hagut com un procés de relleu generacional global, de tota l'entitat, de gent jove que ha entrat del poble, doncs això, que tenen, no ho sé, 19, 20, 21 anys, i que han entrat ara, i que més enllà que estiguin a la Junta o no estiguin a la Junta, tenen moltes idees noves, són molt potents i estan molt motivats, i crec que això és una cosa que s'ha de valorar molt perquè de vegades costa trobar relleu generacional i joves que continuïn volent-se implicar en projectes del poble i pel poble i que a més doncs, és una inversió de temps important i em sembla que parla molt bé de la salut de les entitats i del jovent d'Argentona, que la Garrinada, més enllà del relleu en una junta que és simbòlic, per dir-ho així, hi hagi un relleu coral de tota l'assemblea, de gent nova que va entrant, doncs, que proposen grups que jo potser ara que sóc una de les més grans penso jo això per generació ja no em toca escoltar-ho i ja no se m'hagués ni tan sols passat pel cap aquest grup i crec que això diu moltíssim i és una gran notícia. I a més una altra cosa que també sí que vull posar molt en valor és que molta de la gent jove que ha entrat són noies superpotents. La Junta, en aquest cas, que està formada ara per la Carla Bova, la Cristina Musterós i la Clara Oliveres, doncs són tres dones, cosa que ja dic que al final és simbòlic perquè la Junta no executa i no té més poder de decisió, però sí que és veritat que la Junta, per coses de la vida, sempre havia estat formada per homes, fins que, en el meu cas, vaig ser la primera presidenta, que al final dic que és igual, però sí que em sembla simbòlic que no deixa de ser una indústria també bastant, i que nosaltres a nivell intern doncs, també passava això, no? Que potser costa que hi hagi dones doncs, que es puguin posar en temes de seguretat, de contractació, perquè és tot molt masculinitzat i, ostres, s'ha de picar pedra. Llavors això sí que em sembla una cosa a reivindicar-ho, i no només pel que fa a la Junta, sinó a l'Assemblea en general. Han entrat, vull dir, nois i noies, però estan entrant dones superpotents, amb moltes idees, i que crec que això sí que és molt important, que la seguretat, per exemple, la pugui agafar una dona i et trobes en un món molt masculinitzat, el de la seguretat, i dir, no, les decisions aquí les prenc jo i la responsable en aquest sentit sóc jo i sóc una dona, i sí, i som, i ho fem igual de bé o millor. Llavors, o la contractació, el mateix. Crec que això sí que és una cosa que, més enllà dels noms, que ens és una mica igual, volem posar de manifest i volem celebrar, i crec que parla molt bé del jovent d'aquest poble, la veritat.
0: Molt important que hi hagi relleu, gent jove, no?, que vulgui tirar endavant col·lectius com, o entitats com la Garrinada. Si et sembla, entrem de ple al que passarà aquest estiu, perquè a principis de... Bé, a finals de maig, principis de juny, vau presentar el cartell d'enguany, que porta la firma de la il·lustradora Carla Aledo i que ret homenatge a una figura tan nostra com Domingo, que està a la part central, envoltat d'un cor.
1: Molt cuqui.
0: Com va sorgir aquesta col·laboració amb la Carla i què és el que ens transmet una mica aquest cartell tan colorit i potser una mica diferent a lo que hem anat veient en els últims anys, no?
1: Sí, és molt diferent, la veritat. Bàsicament vam fer pluja d'idees de noms, el seu sempre havia estat damunt la taula, havia anat apareixent i ens venia de gust a col·laborar amb ella, li vam proposar i així ha anat la cosa, tampoc no té gaire més secret, va haver-hi maig en aquest sentit i sí, érem conscients que faria una cosa com molt diferent, potser es podia veure com una cosa poc garrina, malgrat que sí que tingui aquestes reminiscències, però bé, vam dir endavant a veure què passa, i sí, molt Carla Ledesk, no sé si es pot dir així la cosa, que és amb aquests colors.
0: Acceptem.
1: Sí, jo crec que sí. No, llavors ella una mica el que explica és que volia fer com una oda a la llimona, que és l'ingredient principal de la caipirinha, sí. I com un dels actes centrals de la Garrinada, la gran caipirinyada popular, i llavors també es va inspirar com en una postal victoriana, una cosa així com molt cuqui, una declaració d'amor. Ve a ser una declaració d'amor a la llimona, i nosaltres com a Garrinada doncs, també declarem el nostre amor a la llimona i a la caipirinyada. Per tant, sí, un cartell que és molt diferent, que és com molt cuqui, molt sorprenent, i sí, per aquí ha anat la cosa aquest any.

0: Cien.
1: I si mirem l'apartat musical, tenim dos caps de cartell molt potents, com la Ludwig Band, que són aquests que hem anat escoltant, i Maria Jaume, més de propostes urbanes molt actuals, com Hip Horns i Escaramucci, que no sé si ho dic bé.
2: Correcte, correctíssim, Miquel. Mira, jo també ho he hagut...
1: M'estic posant el rotllo. Ha estat molt complicat confeccionar aquesta graella...
2: Molts mesos de pensar molt i de fer l'encaix i una mica, que al final la nostra idea és que tothom es pugui sentir a gust i representat amb el cartell, llavors tocar molts pals, que hi hagi molts estils, però clar, això tampoc pot ser un poti-poti que baixis i surtis traient fum per les orelles, llavors ha de tenir tot una mica de coherència. Llavors, dins d'aquesta coherència, varietat d'artistes, intentem sempre que hi hagi tanta paritat com sigui possible, perquè també sentim que tenim aquesta responsabilitat. Després, artistes emergents, que creiem que també els hem de cedir espai, però d'altres també més reconeguts i que al final, doncs, potser li agraden a un públic més ampli i més transversal. Llavors acaben sent molts elements que costen d'encaixar, també perquè som una assemblea molt diversa, amb gustos, doncs això, que algú pot escoltar molt Maria Jaume i algú altre pot escoltar molt Escaramucci, llavors trobar aquests punts en comú, sí, és difícil més enllà del que dic i que vull insistir que la indústria, els preus de la indústria cada vegada ens ho posen més difícil a festes com nosaltres, perquè al final hi ha tants festivals ara que clar, els preus també s'adapten a això i nosaltres no som un festival, reivindiquem que no som un festival i per tant tampoc no podem pagar segons quins preus. Llavors, tenint en compte tots aquests elements, doncs confeccionar un cartell és difícil, són molts anys de feina, són molts mesos de feina, però hi ha la comissió de contractació, la gent que s'encarrega de la contractació, que fa una feinada brutal i espectacular, picant moltíssimes portes, doncs negociant i una mica doncs trobant aquest encaix, i la veritat és que estem molt orgulloses de com ha quedat. Crec que hi ha noms molt potents, noms molt interessants, propostes que si no coneixeu us sorprendran, i la veritat és que jo a títol personal, però també com a assemblea, estem molt, molt satisfets del cartell d'aquest any. Crec que pot ser una cosa molt xula i estic segura que ens ho passarem molt bé.
1: Doncs ja, mira, l'he clavat. Estava buscant la tornada i l'he clavat. Sant Domingo Forever és la cançó que va presentar al febrer Maria Jaume. Quan la vau agafar, sabia que trauria aquest tema?
2: Mira, estava allà la cosa.
1: És que us ha vingut, us ha fet el màrqueting, una mica.
2: O sigui, nosaltres ens feia molta il·lusió portar Maria Jaume i a més ja ho teníem damunt la taula i estàvem pràcticament doncs, enllestint el cartell, i llavors va publicar la cançó Sant Domingo Forever i després també el disc que es diu Sant Domingo Forever, i quan vam escoltar aquesta cançó vam pensar, clar, és que no hem pogut encertar més i millor, i crec que pot ser un moment molt màgic doncs sentir Sant Domingo Forever a Sant Domingo, i a més crec que ella també li fa certa il·lusió doncs això, que les festes del seu poble de Mallorca, el patró també és Sant Domingo, és una mica la festa amb la que ella ha crescut, i ara doncs el Sant Domingo poder portar-lo dalt de l'escenari, i a més el dia que el cantes al poble on també el patró és Sant Domingo, doncs crec que serà un moment molt especial, i no, òbviament no és aquest el motiu pel qual l'hem portat, no és, ha tret un disc que es diu Sant Domingo la portarem, és una cosa que venia d'abans i per això fa encara més il·lusió, perquè ens agrada molt Maria Jaume, tenim moltes ganes que vingui a Argentona, i a sobre hi ha hagut aquest element afegit que crec que és un match absolutament perfecte, i estem encantadíssims, vaja. És increïble.
1: Tinc la curiositat, si obrirà el concert amb Sant Domingo Forever o la guardarà pel final?
2: Mira, jo crec que pot obrir amb Sant Domingo Forever.
1: I acabar-la, no? Vinga, altres noms, Ignorantes, no? Que és l'aposta més local, poder o comarcal, liderat per Miquel Esquerra. Ja saben que és venir a Garrinada... Sí. Aposta segura, poder.
2: Aposta segura, amb gent també del poble, igual que Hip Horns, que també hi ha algun integrant argentoní, Ignorantes, ja s'ho coneixen bé. De fet, jo recordo una de les meves primeres caipirinyades populars que van ser precisament amb Ignorantes. El Garrivern han vingut també moltes vegades. Sí. Llavors, ens agrada molt poder comptar amb ells de tant a tant, fan moltíssima festa, l'encaix amb el públic argentoní és impecable, són molt divertits, és un concert on tu passes molt bé, els hem anat a veure moltíssimes vegades. Hi ha també doncs, no, aquest carinyo i aquesta estima personal i admiració. I sí, és veritat, i també hi ha molts integrants Grans de Mataró, que això sempre fa una mica de gràcia, aquest estira i arronsa, però en el fons bueno, és una història d'amor, és una declaració d'amor a la Llimona i també a Ignorantes. Llavors, sí, sí, creiem que aquest any era perfecte i a més en aquesta nit encaixa moltíssim i vaja, és que no, ningú té cap dubte que aquell dia ens ho passarem molt bé. Mm-hmm.
1: I més enllà dels escenaris, les tardes populars són l'ànima de la festa, amb el bàsquet, el sopar de porc a la brasa o la mítica caipirinyada últim dia. Pels veïns que ens puguin estar escoltant o que recuperin l'entrevista posteriori, hi ha alguna petita sorpresa o novetat en les activitats, en el programa en general?
2: Sí, la caipirinyada té un... Ens fa molta il·lusió això, perquè la caipirinyada, la gran caipirinyada popular aquest any serà amb les que faltaven, que ens les estimem moltíssim també, i que són aquest grup de dones que a més fan versions només de
1: dones. No van anunciar que deixaven la banda?
2: Jo crec que de moment, vaja, continuen i seran el dia 6 i creiem que encaixen moltíssim amb el que busquem a la Gran Caipirinyada Popular, que vaja, que ja fa molts anys que fem la caipirinyada i jo crec que és l'acte, doncs, més estimat per la gent del poble i on no pots faltar i una mica doncs estàvem molt contents de com aquests últims anys havia anat funcionant també amb la mitjanit, però també creiem que era moment això de renovar una mica les que faltaven. Creiem que són ideals per aquest format, ens ho passarem molt bé i a més farem alguns petits canvis a nivell logístic perquè volem que tothom pugui passar-s'ho bé amb tranquil·litat. Hi ha molta caipirinha a servir, són moltíssimes hores, volem fer-ho amb calma, volem fer-ho bé i que sigui un moment on no t'hagis d'estressar per si caipirinha amunt, caipirinha avall, samarreta amunt, samarreta avall, poder gaudir també del concert, que no hagis d'estar tota l'estona allà esperant a la barra amb aquella angoixa de quanta gent hi ha aquí, sinó que intentarem fer uns petits canvis a nivell logístic, encara que tampoc no serà no hi haurà una nova caipirinyada, però sí que això, volem acabar de polir i perfeccionar.
1: Que sigui una mica més còmode també pel
2: públic. Bàsicament la comoditat del públic és el més important per nosaltres i sí, amb les que faltaven, que ens fa moltíssima il·lusió i més enllà d'això, doncs òbviament el torneig de bàsquet 3x3 que no pot faltar. Aquest any a més estigueu atents perquè hi haurà categories masculines i femenines, que també és una cosa que ens havien demanat molt sobretot això, perquè a vegades també amb les categories més grans a nivell físic doncs, també es notava molt i potser a vegades doncs, són coses que volem polir al final per la comoditat i una mica doncs, escoltant totes les propostes que ens va fent la gent del poble i la gent que participa de les activitats, doncs intentem escoltar-les i cada any anar perfeccionant i polint coses i per tant estigueu també molt, molt pendents del 3x3, ja sabeu que les inscripcions us avisarem a través de xarxes socials de quan s'obren i sí, sí, molt contents òbviament de poder començar la garrinada amb el 3x3 de bàsquet que és una activitat ja mitiquíssima i per això estigueu atents també perquè hem escoltat les propostes que ens havíeu anat fent en aquest sentit i després el sopar popular que no hi pot faltar, que seria una garrinada sense sopar popular i jo crec que és dels primers actes que hi vaig anar quan tenia, clar. 7 anys i ja hi anava amb la família i continuarem, òbviament, com no pot ser d'una altra manera, i amb aquesta tarda popular i que també infantil, que això sí que és una cosa més recent, aquesta tarda popular, però que ja sabeu que ho munta gent del poble i que a més tenen la col·laboració com de molts comerços i fan uns jocs que són increïbles. L'any passat vam al·lucinar amb la de gent que va venir, amb els premis que van repartir, i és aposta 100% de la garrinada, confiem moltíssim en elles, estem molt agraïts de la feina que estem fent plegats amb la comissió que ens organitza la tarda popular i per tant aquest any hi tornarà com no pot ser d'una altra manera. És una tarda que augurem que tindrà molts èxits durant molts anys i molt recorregut i també amb aquesta tarda infantil una mica doncs el que parlàvem del relleu, no? Que els garrins des de ben petits tinguin el seu espai, doncs aquest any amb l'espectacle de sardines al llauna, que en aquest cas aquest espectacle concret és una activitat que organitzem amb l'Ajuntament.
1: Vinga, per anar acabant, queda mes i mig aproximadament per garrinada, una mica els timings fins aleshores, no sé si anireu presentant cosetes, Ventes samarretes, no sé, alguna cosa així a destacar?
2: Sí, exacte, a través de les xarxes socials estigueu molt pendents, perquè ja sabeu que ara el que toca és comptar amb tots els voluntaris i voluntàries que ho fan possible, més de 100 persones, 120, que sense ells doncs tot això no es podria fer. Nosaltres treballem durant l'any, però ara és quan arriba el moment de fer-ho entre tot el poble i tothom qui tingui ganes de participar. Per tant, el formulari de voluntaris, que l'obrirem aviat, ho avisarem tot, com sempre, a través de les xarxes socials, i agraïm moltíssim, com sempre, la feina de tots aquests voluntaris i voluntàries que ens fan un cop de mà imprescindible, perquè bàsicament sense ells no hi hauria garrinada. Vull dir, nosaltres al final som gent del poble que fem aquesta festa per la gent del poble i amb la gent del poble. Per tant, voluntaris, voluntàries, un any més us necessitem, i entre tots doncs que fem la garrinada per molts anys més.
1: Havia preparat un test ràpid per la junta entrant, però te la faré a tu, és igual.
2: Ai.
1: Una mica un test test de supervivència pels que entren, si més no. Què és pitjor, que es quedi al poble sense gel a mitja caipirinyada, que plogui el dia 5 just abans de la Ludwig Band, o haver de recollir gots de terra a les 6 del matí amb ressaca?
2: Home, la pluja és... Les altres coses, mira, més o menys es pots salvar. El gel és molt catastròfic. Recollir gots no és el pitjor. El pitjor és netejar-los. Per tant, jo el que diria és que plogui. Que no plogui mai, sisplau, que no plogui. Això és l'únic que demanem.
1: Ara que tenim temps, farem un pacte amb Sant Pere, no?, per aquells tres dies. I...
2: Que no plogui,
1: I enviarem un WhatsApp. Sabem que en Domingo el Gran és el rei de la festa, però si haguessis de triar una cançó d'aquest any per fer-lo ballar a sobre de l'escenari, seria un tema de la Maria Jaume, o el posaríem a fer, no sé, una mica allò, moviments amb Ruïnosa i les strippers de Rahola?
2: Sí, quan vaia, vaia, també pot ser un gran moment. Home, ha de ser, jo crec que el moment de l'any serà, sens dubte, el Sant Domingo Forever, però jo, a mi, ja a títol personal, Domingo el Gran amb vaia, vaia, jo ho gravaria per si de cas.
1: Vinga, i quants cafès i quantes hores de son hauran de calcular que els hi costarà 3 dies de festa?
2: L'any sencer. No, de la garrinada no et recuperes fins al 2 d'agost de l'any següent.
1: Hi ha un pla de rescat per l'endemà, el dia 7?
2: Home, hi ha el sushi, de final d'edició, que anem, anem tota l'assemblea a un sushi absolutament rebentats. Es demanen 100 ampolles d'aigua i que entri el sushi, anar fent, i aquí comences a carregar piles, però la garrinada mai surt de tu, eh?
1: Va, i l'última. Imagina que teniu pressupost il·limitat per l'edició de l'any vinent, la del 2027. A quin artista internacional impossible portaríeu a l'escenari d'Argentona? Val a dir noms a l'estil de Rosalia, Bruce Springsteen o Bad Bunny.
2: Mira, és que vaig anar l'altre dia al concert de Bad Bunny i m'ho vaig passar tan bé. És que no el podríem portar perquè respectem molt els veïns, no volem la massificació, però vaig anar a un concert de Bad Bunny. A títol personal, m'ho vaig passar també i vaig ballar tant que...
1: Sí, hi ha gent que ho diu, sí, que...
2: A més, no? Aquesta cosa d'ajuntar un porc amb un conill, podria sortir alguna cosa. Mira, alguna cosa curiosa.
1: Marina, moltes gràcies, que vagi molt bé la garrinada d'enguany.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
1: Fins aviat.

Ràdio Argentona t'acompanya. 104.6 FM. Viu la ràdio. Ràdio Argentona t'acompanya.

0: Ràdio Argentona.
1: Ens agrada acompanyar-te. Ens agrada que ens acompanyis.
2: Música.
0: La que més sona.

0: Una ràdio més pròxima.
1: Més pròxima.
0: Una ràdio més d'aquí.
1: Més d'aquí.
0: Ràdio Argentona.
1: Ràdio Argentona.
0: La que més sona, clar que sí.

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona. Quina, si no?
2: De la mà de DJ Juanra, Argentona Hits Music, cada dijous i dissabte a les 9 del vespre al 104.6 de la FM. Això és Ràdio Argentona. DJ Juanra in Session.

ben aviat serem a la foguera. A la revetlla de Sant Joan. I ojo!

de la mà de DJ Juanra, Argentona Hits Music, cada dijous i dissabte a les 9 del vespre al 104.6 de la FM. Això és Ràdio Argentona.

a partir de les 6 i quart a cantar-ho, rebuda de la Flama del Canigó. Tot seguit a les 9 a la plaça Vendres, sopar popular. Sopar de Carmanyola. I abans, entre les 6 i quart i les 9, tenim a les 7 a Can d'Oro la construcció de la foguera. I a les 10 i mitja de la net, encesa de la foguera. A càrrec de les bruixes d'Argentona. Tot seguit, a les 11, un servidor.

Dimarts, 23 de juny. A partir de les 11 de la nit. Allí seré. Punxant tota la millor música. I gaudint d'una bona rebetja. Sant Joan 2026.

Vinga, i amb aquest has despedit el fill proper i jo. Gràcies, com sempre, a Barcere. Però recordeu que proper dimarts, dia 23 de juny, tenim la foguera de Sant Joan. No hi falteu! Gaudirem d'una bona

0: de la mà de DJ Juanra, Argentona Hits Music, cada dijous i dissabte a les 9 del vespre al 104.6 de la FM. Això és Ràdio Argentona.
1: Ràdio Argentona.
2: Els millors èxits.

0: Ràdio Argentona.
1: Amb els temps que corren, és el millor que pots escoltar.
0: Ràdio Argentona.
1: Els millors èxits.

0: Bona nit. La dona del president del govern espanyol, Begoña Gómez, recorrerà la decisió judicial de retirar-li el passaport. El jutge Peinado veu risc de fuga de la dona de Pedro Sánchez, fins i tot amb l'ajuda dels seus escortes, un argument que ha indignat diversos sindicats policials i el ministre de l'Interior. L'Iran anuncia que torna a tancar l'estret d'Hormuz per l'augment de la violència al Líban, que aquest dissabte ha fet almenys 24 morts. Iranians i nord-americans reprendran igualment les negociacions aquest diumenge a Suïssa. Donald Trump amenaça d'imposar ell un peatge a l'estret si fracassen aquestes converses. Protecció Civil recomana evitar activitats a l'aire lliure en les hores de més insolació per l'arribada d'una onada de calor aquest diumenge. Des del divendres s'han hagut d'atendre 21 persones per afectacions relacionades amb la calor. El risc d'incendi és molt alt en més de 150 municipis. La temporada de bany arrenca amb 3 víctimes mortals per ofegaments, totes en aquestes últimes 24 hores. Decreten 3 dies de dol a Tarragona pels menors morts i es demana precaució a l'aigua coincidint amb aquesta onada de calor que diem que arriba demà. El curs no començarà pas amb normalitat. Els docents avisen ja que tornaran a convocar vagues a principi de curs, tot i que encara no n'han concretat les dates ni tampoc el format. Ho han decidit aquest dissabte en el marc de l'Assemblea Educativa de Catalunya, que plega els professionals de l'educació i els representants dels sindicats. Els 5 catalans del creuer Ondius, on es va declarar un brot d'antivirus, donen negatiu en l'última prova PCR. Això vol dir que poden acabar la quarantena i tornar a fer vida normal. I el Sónar, que tanca aquest dissabte a la nit amb un balanç de més de 150.000 assistents. La 33a edició del Festival de Música Electrònica i Experimental posa, doncs, el punt final amb els britànics de Prodigy com a platform.
1: Esports. El Barça ha perdut el segon partit de la final de la Lliga CB de bàsquet a la pista del València per 102-75. Malgrat la derrota, l'eliminatòria està empatada a 1 i l'equip blaugrana té a favor el factor pista. Aquest dilluns, tercer partit al Palau. Al Mundial de Futbol, Països Baixos 5, Suècia 1. Aquest diumenge juga la selecció espanyola a les 6 i contra l'Aràbia Saudita. Paula Blasi ha guanyat l'etapa reina de la Volta a Catalunya en final a la Molina. La catalana és líder de la General. Peco Bagnaia ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP i el tro de Cervera, Marc Márquez, li retalla 7 punts al líder del Mundial, Marco Bezzecchi, que ha caigut.
0: I tindrem una matinada força suau o càlida. N'espera que els pròxims 3 dies encara pugi més la temperatura. El temps serà assolellat, però alhora el cel estarà mig enterbolit per capes de núvols prims i calitja. La tarda variable, punts del Pirineu, amb xàfecs aïllats i breus al nord del Ripollès i la Cerdanya. Molta calor, de 37 a 40 graus al Pla de Lleida.
2: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us acompanya Sara Riera. La decisió del jutge Juan Carlos Peinado d'enviar Begoña Gómez a judici i retirar-li el passaport ha desfermat una tempesta política. La Moncloa denuncia l'obsessió del magistrat amb la parella de Pedro Sánchez, mentre que el Partit Popular carrega contra el president espanyol. Els sindicats policials se sumen a la indignació i han exigit a Peinado que rectifiqui els seus arguments. En Madrid, Alba Gil.
3: El govern espanyol veu fixació, acarnissament i obsessió malaltissa per part de Peinado amb Begoña Gómez. Creuen que ha traspassat totes les línies vermelles amb una investigació, diuen, vergonyosa i sense garanties. També el PSOE dispara contra el magistrat i apel·la al Consell General del Poder Judicial perquè hi posi remei. Diana Morán és ministra de Ciència.
4: Este maltrato que ha tenido contra Begoña Gómez, con esta persecución, se entiende que es una causa política para intentar tumbar al gobierno de España.
3: El PP, en canvi, acusa Sánchez d'haver convertit la Moncloa en un cau de delinqüents i aprofita per demanar una vegada més eleccions. La cascada de reaccions no s'ha fet esperar després que Peinado hagi decidit enviar a judici la dona de Pedro Sánchez i li hagi imposat les mesures cautelars que reclamaven les acusacions populars, entre les quals Vox o els ultres d'Azteoir. La retirada del passaport, la prohibició de sortir de territori espanyol i l'obligació de presentar-se dues vegades al mes davant del jutjat. Fons de l'entorn de Gómez ja han anunciat que recorreran contra aquestes mesures que Peinado justifica al·legant risc de fuga. Creu que els escortes de Gómez podrien ajudar-la a escapar. Un argument que ha indignat molts sindicats policials que li exigeixen que rectifiqui. Santimi Bondomínguez, portaveu de Jupol.
5: Insinuar eso en una resolución judicial nos parece una absoluta barbaridad y un ataque injustificado a la Policía Nacional.
3: La tesi de Peinado és que Gómez es va aprofitar de la relació amb Sánchez per afavorir la càtedra que codirigia la Universitat Complutense, beneficiant-se també d'una assessora pagada per la Moncloa per fer gestions particulars. Es tracta de Cristina Álvarez, a qui també envia judici pels mateixos delictes: malversació, tràfic d'influències, corrupció en els negocis i apropiació indeguda. La decisió és ferma, però la darrera paraula la tindrà l'Audiència de Madrid, que encara té pendent resoldre recursos que demanen arxivar la causa.
0: Doncs bé, l'altra gran notícia que ens deixa aquest dissabte passa per l'Iran un cop més, que ha anunciat que torna a tancar l'estret d'Hormuz arran de l'increment de la violència al Líban. El règim persa ho ha fet saber en un comunicat que ha llegit per televisió en què en responsabilitza els Estats Units per no complir els seus compromisos.
6: L'estret d'Hormuz es tancarà el trànsit marítim. Aquest és el primer pas en resposta a l'incompliment dels compromisos per part de l'enemic. En cas que continuï l'agressió, es planificaran i s'executaran nous passos per obligar-lo a respectar i aplicar els seus compromisos.

0: Només hi seré un dia o dos. Espero que fan progressos en el tema nuclear i que fan progressos sobre l'alto el foc al Líban.
1: Donald Trump també s'ha referit a la pretensió de l'Iran de cobrar ara peatges per travessar l'estret d'Hormuz. En un missatge a la seva xarxa social, el president nord-americà ha amenaçat ell d'imposar pagaments si fracassen les negociacions. Trump ha escrit que Teheran no cobrarà els vaixells ni durant els 60 dies que duri aquesta segona fase de converses, ni tampoc després, però ha advertit que els Estats Units ho podrien fer en concepte, ha dit, d'àngel guardià dels països de l'Orient Mitjà. Israel i Hezbollah, mentrestant, que continuen els atacs, tot i l'alto el foc que van anunciar divendres als Estats Units. Les dues parts s'han acusat, de fet, mútuament d'haver violat la treva. La milícia xiita ha assegurat que els israelians l'han vulnerat fins a 180 vegades. Un responsable de l'exèrcit d'Israel ha anunciat que ha rebut l'ordre política de posar fi a les hostilitats, segons ha publicat a France Press, però que igualment poden defensar-se dels atacs que es produeixin al sud del Líban, que està ocupat per Israel. Els israelians han mort ja més de 4.000 persones des que va començar aquesta ofensiva el 2 de març. Aquest dissabte han perdut la vida almenys 24 persones, sobretot a la ciutat de Nabatieh. Aquest libanès és un dels afectats per les bombes.
2: Aquest matí hi ha hagut un atac aeri sobre aquesta casa, objectiu dels avions de guerra israelians a 2:15. Hi havia gent dormint a dins, nens, una dona, els seus dos fills, el seu marit i un jove civil. Tots eren civils que dormien tranquil·lament a casa seua. Se suposa que ahir hi havia un alto el foc amb l'enemic israelià.
1: I a Gaza, Israel ha mort aquest dissabte almenys 11 persones, segons fonts mèdiques de la franja, entre les quals 4 membres també d'una mateixa família i un periodista d'Al Jazeera. Es tracta d'un càmera que la cadena qatariana que es trobava en un camp de refugiats i que ha estat víctima d'un bombardeig amb dues persones més. L'exèrcit israelí ha assegurat que era un membre de Hamas i Al Jazeera ha acusat Israel doncs, de continuar els crims contra els seus periodistes. És el 12è treballador d'aquest mitjà que ha mort des que va començar la guerra d'octubre de l'any 2023. A més d'aquest atac, un altre bombardeig durant la nit de divendres a dissabte contra un edifici del barri de Sabra a la ciutat de Gaza ha mort 4 membres de la mateixa família, els pares i les seves dues filles, segons ha indicat la Defensa Civil de Gaza.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Situem-nos ara a casa nostra, a les portes de l'entrada de la primera onada de calor de l'estiu. Protecció Civil recomana extremar la prudència i evitar fer activitats a l'aire lliure durant les hores de sol. A més, més de 150 municipis de 15 comarques estaran, atenció, en risc molt alt d'incendi. Des d'aquest divendres, el Servei d'Emergències Mèdiques ha atès ja 21 persones per afectacions relacionades amb la calor. A 14 les han hagut de traslladar a un centre sanitari. Entre aquest diumenge i dimarts, que és la Revetlla de Sant Joan, s'espera que en punts de Ponent i també a l'interior del país s'arribi als 40 graus. A la costa central hi ha un avís per calor a la nit, també. La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, recorda que el que cal és adequar les activitats diàries a aquesta situació.
4: Si hem de fer sortides, doncs mirar de no fer-les en les hores de més calor. Si hem d'estar a casa, per exemple, doncs vigilar que no ens entri la calor dintre de casa. Tanquem persianes, tanquem toldos. També es recomana passar unes hores al dia en algun lloc climatitzat.
1: Està activat en fase de prealerta el Pla Infocat per perill d'incendi molt elevat en municipis de l'Alt Urgell, l'Anoia, el Bages, el Baix Camp, el Baix Ebre, la Conca de Barberà, les Garrigues, la Noguera, el Priorat, la Ribera d'Ebre, la Segarra, el Segrià, el Solsonès, la Terra Alta i també l'Urgell. I no es descarta aplicar restriccions en llocs de risc alt durant la revetlla.
4: Si fos el cas que es requerís alguna mesura, ja sabeu que amb qualsevol tipus de risc, quan cal, es realitza si és que es veu aquesta necessitat.
1: Aquest dissabte ja hi ha hagut diversos incendis que els bombers han pogut estabilitzar per sort en unes hores. El de Querol, l'Alt Camp, que està controlat i que ha cremat, per exemple, 4 hectàrees de conreu. Doncs bé, enmig d'aquesta onada de calor, també es demana molta prudència a l'hora d'anar a l'aigua després d'aquestes 3 morts de banyistes que hi ha hagut en les últimes 24 hores. A Tarragona hi ha consternació per la mort de 2 menors a la platja de la Rabassada. Els nois estaven vinculats al club de futbol del barri de la Floresta, que està, òbviament, molt afectat per aquesta tragèdia. Un tercer menor continua encara en estat crític. Anem a Tarragona, Ariadna Escoda.
5: Els fets van tenir lloc divendres a la tarda quan un grup de joves es banyava a la zona de la Cova del Gos mentre onejava la bandera groga. Un nen de 12 anys va perdre-hi la vida, mentre que 2 més, de 13, van ser rescatats en estat crític. Un d'aquests ferits, però, ha acabat morint a l'Hospital Joan 23, on van ser traslladats. Rubén Viñuales

0: és l'alcalde de Tarragona.
1: Són dos vides truncades de l'Ajuntament, doncs farem el que toca, que és decretar el dol, donar el suport a les famílies, activat, òbviament, amb la Generalitat i amb serveis socials de l'Ajuntament, tot el necessari. No hi ha paraules per això, i doncs donar tot l'escalç a la família i poca cosa més, per desgràcia, més que aprofitar per donar un missatge de que, si us plau, el mar és perillós, no s'ha de saltar de les roques mai, mai, mai, mai. Ni un joc, ni res. No s'ha de saltar mai de les roques.
0: Arran de l'incident, la ciutat ha decretat 3 dies de dol i aquest diumenge es farà un minut de silenci a la plaça de la Font. Aquest matí s'ha fet un homenatge al camp de futbol de la Floresta, club vinculat amb els joves.
2: Doncs, a banda d'aquests dos menors, també aquest dissabte un home de mitjana edat ha mort ofegat a la platja de Sant Miquel de Barcelona. Els serveis d'emergències han rebut una trucada a primera hora del matí, quan encara no hi havia vigilància a la platja i han trobat el cadàver de la víctima, que anava indocumentada. I s'acaba el confinament per als 5 catalans que estaven afectats pel brot d'antivirus al vaixell Ondius. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha confirmat a 3CatInfo que les últimes proves que els han fet són negatives després de 6 setmanes d'estar aïllats.
3: Se'ls ha fet un seguiment diari de símptomes, de benestar emocional, etc., epidemiològic, juntament amb el Servei d'Emergències Mèdiques, i la prova que ha sigut negativa, doncs ens permet aixecar aquesta quarantena i que facin una vida una mica més normal.
2: Tots 5, que van ser contactes molt estrets de persones infectades, han passat aquests últims dies de quarantena a casa seva. L'Organització Mundial de la Salut ha confirmat que no hi ha nous casos del virus des del 2 de maig. Per tant, Salut dona per tancada una alerta sanitària internacional que havia deixat 13 casos, inclosos 3 morts. I encara una darrera qüestió abans de la informació meteorològica relacionada amb aquesta calor que ens arriba demà. Atenció, perquè l'Assemblea Educativa de Catalunya ja ha avisat que el curs que ve començarà amb noves vagues i amb mobilitzacions a les aules. Malgrat que encara no n'han concretat les dates, asseguren que el curs doncs no començarà amb normalitat. Mònica Rodrigo és la portaveu de l'Assemblea.
4: L'inici de curs començarà amb vagues. Evidentment, ara s'ha de treballar i s'ha de calendaritzar tot. Aquí ara s'han marcat unes línies de treball, una calendarització que es posarà, que s'ha de portar a les assemblees per acabar de decidir-les. Però a l'inici de curs serà convuls, segur.
2: Ara, de moment, s'ha decidit mantenir també algunes protestes durant l'estiu, tot i que seran de més baixa intensitat. I la CGT considera que el Departament d'Educació ha de convocar, diu, aquest estiu el comitè de vaga i els representants de les famílies. Són declaracions de la seva secretària general, Laura Gené, aquí a 3CatInfo.
5: Nosaltres el que apostem ara mateix és per fer una crida de responsabilitat al govern, que convoqui el comitè de vaga i a les famílies quan abans. Tot el que puguem avançar durant l'estiu seran dies que tindrem menys mobilitzacions al setembre.
2: El temps. Amb Dani Ramírez.
6: Molta calor, va pujar la temperatura tant de dia com de nit, per tant, estem pronosticant ja nits tropicals, fins i tot a l'interior, Catalunya central, punts de ponent, per sobre dels 20-22 graus, i a la costa, mínimes de 22 a 25. En els propers dies podria haver-hi alguna mínima més que tòrrida. Tòrrida és a partir dels 25. Doncs potser mínimes fins al dia de Sant Joan, a la costa, per exemple, i en punts del prelitoral, de 25, 26, 27. Creiem que no arribaríem al nivell de Rouen, de 30 graus de mínima. De moment això ho descartem. Però el que sí que afegim avui és ja aquest avís del Meteocat, d'alerta de calor extrem al Pla de Lleida i en punts de Girona. Comarques nord-orientals de Girona, l'Empordà, Gironès, Pla de l'Estany, Garrotxa, fins i tot, es poden superar els llindars de 36, 37, 38 graus. El Pla de Lleida, 39, 40. 40 a la ciutat de Lleida. Per primer cop, doncs, aquest diumenge, primer dia de l'estiu, podríem arribar als 40 graus de Lleida. I dilluns, dimarts i dimecres, atenció, sobretot dilluns, dimarts, el Pla de Lleida, 40, 41, 42 de màxima. La resta del país, a l'interior, entre 35 i 39, i a la costa, entre els 32 i els 35. Ens ve molta, molta calor, onada de calor, vigent fins dimarts o dimecres, i a les tardes algun ruixadet. Per exemple, aquest diumenge a la tarda, 4 gotellades o 4 trons al nord de la Cerdanya i Ripollès, demà algun més, i pel que fa a la vigília de Sant Joan, dimarts, algun xàfec pot caure a la tarda, a la nit ja no, al Pirineu, Prepirineu, nord de Lleida i al voltant d'Osona i la Garrotxa.
7: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: Ara passant 2:15, Isaac Andic va escriure un missatge al seu fill Jonathan 5 mesos abans de la seva mort, en què li deia textualment: «Començo a estar més tranquil, que ja no em mataràs». Ho ha avançat el diari elnacional.cat, que ha tingut accés a l'informe dels missatges recollits pels Mossos en la investigació pel presumpte homicidi del propietari de Mango. El missatge d'Andic era la resposta a un altre missatge del seu fill, en què li deia: «He recordat algunes discussions en què no m'estranya que pensessis que era capaç fins i tot de matar-te». En el missatge, el pare, que va alegrant-se que el seu fill vegi les coses, diu, amb més sentit comú, i assegura que això segur que els ajuda a tornar-se a acostar. I han declarat culpable un dels dos principals acusats d'haver matat un home en un bar de Mollerussa l'any 2022. A un segon acusat no se li atribueix el crim, però sí que se'l considera culpable d'haver-lo intentat matar. Aquest dissabte s'ha fet la lectura del veredicte a l'Audiència de Lleida per part del jurat popular. Anem, doncs, a Mollerussa, Alba Mor.
8: El judici s'ha centrat en els fets ocorreguts l'any 2022 en un bar de la capital del Pla d'Urgell, on va morir un home de 35 anys per una ganivetada durant una baralla entre clans. 6 individus han estat els acusats de delictes d'homicidi, lesions o participació en baralla tumultuària, en funció del grau d'implicació dels fets. Dels dos principals acusats de matar la víctima, pare i fill d'un dels clans, el jurat popular ha considerat que només el fill és el responsable del crim, mentre que el pare el considera culpable per tentativa d'homicidi. El tribunal també considera demostrat que tots dos són culpables també d'haver intentat acabar amb la vida d'un dels germans de la víctima. El jurat popular, format per 9 persones, va començar a deliberar aquest divendres a 1:00 PM i el veredicte s'ha donat a conèixer aquest dissabte al vespre. El judici ha quedat vist per sentència.
2: I atenció també a aquesta informació. A les Illes es multipliquen els assentaments de caravanes per l'elevat cost dels lloguers dels habitatges. De mitjana costen 1.700 euros al mes i converteixen aquest territori en el més car de l'Estat, segons l'Observatori del Lloguer. S'hi ha de destinar el 60% dels ingressos, que és el doble del que recomanen, ja ho sabeu, els experts. Els treballadors amb sous baixos no poden accedir a un habitatge de lloguer i opten per viure en caravanes. A l'assentament de Son Hugo de Palma, en 4 anys han passat de 22 de 20, volíem dir, a 200 caravanes. És el que ha fet, per exemple, el José, que treballa de ferrer i que té una criatura de 3 mesos.
9: Y nosotros lo único que pedimos es no una casa ni ayuda ni nada, sino un sitio donde poner las caravanas. Y un sitio legal, que no molesten, que, bueno, y si ya ponen basuras y vaciados de aguas negras, y así las cosas, está más limpia, está mejor, no se vive en ciertas condiciones que no son favorables, pues mucho mejor.
2: El cas de Luis Miguel també, que fa anys que intenta llogar un pis, però no arriba a les condicions prèvies.
10: Yo trabajo en barcos, 1.500 euros. Las veces que hemos intentado buscar alquiler, nos exigen muchos requisitos, mucho depósito también, o sea, es un abuso, algo que no podemos, o sea, no tenemos.
2: Els seus casos estan ara en mans dels serveis socials de Palma.
7: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
2: Manifestació a Londres contra els efectes del Brexit al Regne Unit. Centenes de persones s'han manifestat aquest dissabte davant el Parlament Britànic per reclamar el retorn a Europa. Anem a Londres, doncs, Quim Olivares.
11: Centenars de persones s'han manifestat pel centre de Londres fins al Parlament de Westminster per demanar el retorn del Regne Unit a la Unió Europea i denunciar els efectes del Brexit. Sentim Steve Bray, fundador del grup Standard Defiance European Movement, en declaracions a Catalunya Ràdio.
12: Les divisions creades entre comunitats, famílies i pobles encara es mantenen avui dia i continuaran durant generacions. Econòmicament ha destrossat la nostra economia.
11: Els manifestants recorden que el referèndum de fa 10 anys era només consultiu i no creuen que en calgui celebrar un altre, sinó que el govern que surti de les eleccions del 2029 apropi el Regne Unit a la Unió Europea. Mike Goldsworthy, fundador de Científics per la Unió Europea i president de l'European Movement UK, pronosticava això a Catalunya Ràdio.
13: Serem membres de ple dret d'aquí uns 10 anys. Això és el que penso. Les properes eleccions generals tindran com a tema molt rellevant la reincorporació a la Unió Europea.
11: Els partidaris de tornar a la Unió Europea també denuncien l'impacte del Brexit en camps com l'ensenyament universitari, el món cultural i el científic.
2: A Colòmbia, a les presidencials d'aquest diumenge, es decideix quin model de seguretat es vol per al país. El candidat de l'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, al capdavant als sondejos, vol tancar la jurisdicció que va permetre desarmar la guerrilla, però amb el risc que torni la confrontació. Joan Biosca, enviat especial a Bogotà.
14: El Tribunal Penal, que presideix el jutge Alejandro Ramel i cap de la Jurisdicció Especial per a la Pau, està en el punt de mira del candidat presidencial de l'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, que el vol tancar. Com a conseqüència dels acords de pau signats entre el govern colombià i les FARC ara fa 10 anys, és que va néixer aquest Tribunal Especial per investigar, jutjar i condemnar els guerrillers i militars amb delictes contra els drets humans a les seves esquenes.
15: Les conseqüències trágicas que llevaría a acabar con esta jurisdicción, y la pongo de presente. Mire, esta jurisdicción fue la que permitió la desmovilización de las FARC. Entonces, usted, ¿qué ahora les diga, después de 10 años, que no les van a cumplir? A ver, habiendo disidencias, habiendo conflicto armado en Colombia, imagínese el riesgo de seguridad que se va a generar.
14: La Jurisdicció Especial per a la Pau es basa en un model de justícia transicional que prioritza les víctimes. Busca reparar el dany causat durant el conflicte armat colombià a través del diàleg, la rehabilitació i el treball comunitari. Els que confessen els seus crims reben penes de privació de llibertat, però no van a la presó. Exmembres de les FARC ja han estat condemnats i també exgenerals de les Forces Armades.
15: Digamos, el compromiso legal no es arrepentirse, es contar la verdad. Ojalá nosotros logremos que todos sean arrepentidos tanto de la antigua guerrilla de las FARC como de la fuerza pública, ¿cierto? Ese es el objetivo. Pero legalmente lo que ellos tienen que hacer es contar la verdad. Ahora, en ese proceso restaurativo, en ese encuentro con las víctimas, muchos de ellos sí terminan siendo, digamos, arrepentidos.
14: Els colombians han de triar dos models de país antagònics a les urnes, no només en aquesta qüestió de la seguretat. L'extrema dreta de Abelardo de la Espriella o bé l'esquerra d'Ivan Cepeda, les enquestes situen com a guanyador el candidat de l'extrema dreta.
2: Esports. Amb l'Alfons Gorina.
16: El Barça ha perdut de forma contundent el segon partit de la final de la Lliga CB de bàsquet. Ha caigut a la pista del València de 27 punts, 102 a 75. Malgrat aquesta derrota, l'eliminatòria està empatada a 1 i l'equip blaurana té a favor el factor pista, com ha recordat Xavi Pascual en acabar el partit.
17: Sempre mig ple, no? Nosaltres veníem aquí a València, on segurament, si preguntem a tota la gent del Barça, tornar amb una victòria, ho hagués firmat gairebé tothom, no? I aleshores nosaltres tornem amb aquesta victòria al Palau, ara tenim un play-off a tres partits, amb dos partits a casa, per tant, per acabar la temporada és un escenari immillorable.
16: El tercer partit es juga al Palau dilluns que ve. Al Mundial de Futbol, Països Baixos 5, Suècia 1, amb Frenkie de Jong titular i jugant 60 minuts. I aquest diumenge juga la selecció espanyola a les 6 de la tarda i contra l'Aràbia Saudita. En declaracions a Televisió Espanyola, Lamine Yamal ha deixat clar que no està encara per jugar als 90 minuts.
18: No, creo que muy pronto es innecesario. Creo que tengo un proceso de adaptación primero y yo creo que no es el momento de jugar un partido entero, pero sí puedo jugar los minutos que me siguiera.
16: També es juga al Bèlgica-Iran. Per cert que la Confederació Brasilera de Futbol ha confirmat la lesió de Rafinha, que serà baixa almenys pel tercer partit de la fase de grups contra Escòcia. Se'l sotmetrà un tractament intensiu per mirar de millorar, tot i que no parlen de temps de baixa.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
16: I encara en futbol, el Celta B ha aconseguit l'ascens a la segona divisió després de superar la Pontferradina al partit de tornada de la final per 4-1. Acompanya el Sabadell, el Tenerife i l'Aldenc. Parlem de ciclisme. Paula Blasi ha guanyat l'etapa reina de la Volta a Catalunya, que s'ha acabat en final a la Molina. Blasi ha atacat a 12 quilòmetres de meta per endur-se la segona etapa i col·locar-se com a líder de la general. La sentim en declaracions a Catalunya Ràdio.
19: Ha arribat fins i tot un punt que jo no m'he rendit, però ja està, la carrera ja està, perquè tothom m'està deixant la tostada a mi, han atacat una, m'han mirat, ha atacat la segona, m'han mirat, ha atacat la tercera, i ningú es movia, i sí que al moment dic, aviam, eren 20, i ningú feia absolutament res. Hi havia unes quantes del mateix equip, jo estava sola amb el meu equip, deia com, bueno, pues al final s'aniran, no? Però, bueno, he confiat una mica en les meves cames i ha arribat un punt que tenia i l'oportunitat, sabia bastant bé aquest port i sabia on podia atacar i he intentat arrencar.
16: Aquest diumenge, tercera i definitiva etapa entre Mataró i Barcelona, en final a l'Avinguda Maria Cristina.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
16: Pecco Bagnaia ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP al davant d'Ayo Gura i Marc Márquez. El tro de Cervera li retalla 7 punts al líder del Mundial, Marco Bezzecchi, que ha caigut. Sentim Marc Márquez a DAZN.
20: Si puedo ahorrar un poquito de energía para mañana, pues bienvenido, pero sí, el calor apretaba y sobre todo me he esforzado en la carrera, he dado más de lo que tenía para intentar llegar sobre todo cerca del primero, que era un poquito la referencia.
16: Per cert, que Marco Bezzecchi l'han desqualificat d'aquest Gran Premi. L'italià, líder del campionat, ha caigut a la cursa sprint i en intentar recuperar la moto hauria empentat i colpejat alguns comissaris i la sanció ha estat la desqualificació. També ha caigut Maverick Viñales i Alex Rins ha acabat fora dels punts. Àlex Márquez, d'altra banda, no ha pres part en la cursa per seguir amb la recuperació de la lesió de cervicals. Ell mateix ho explica.
21: Los doctores me dieron el ok, pero me dijeron si puedes evitar caídas mejor. Entonces, no depende siempre de ti. Y ya había hecho mucho más de lo que esperaba, había ido mucho más rápido de lo que me esperaba. Y ya está, creo que el objetivo de aquí estaba completado y para evitar riesgos y no empeorar la lesión, era mejor parar, recuperar y estar mejor en Asia.
7: 3CAT Info.
16: A l'hoquei Lliga d'Hoquei Patins, l'Igualada es prepara pel quart partit de la final que jugarà aquest diumenge després de guanyar per 5-2 al Liceo de la Corunya el tercer partit. Sentim a Marc Montaner, tècnic de l'Igualada.
22: Sí, a veure, ja hem de creure per nassos, no? I tant que hi crec, i a més si juguem amb la nostra gent al costat encara som més forts. Intentarem tirar-ho endavant i que es quedi aquí el quart punt i haguem d'anar a Galícia.
16: El quart partit es disputa aquest diumenge també al pavelló de les Comes amb l'eliminatòria encara favorable al Liceo per 2-1. Toni Bou i Berta Bellan s'han imposat a les seves categories a la primera jornada del trial de Camerino a Itàlia, tercera cita del Mundial a l'aire lliure i incrementen el seu liderat a la general. Bou i Avellan han guanyat les dues mànigues del dia. Sentim a Toni Bou.
23: M'he hagut de lluitar fins a l'última zona per aconseguir la victòria de la segona volta, però molt content, no? Perquè acabar guanyant aquí amb el difícil que ho ha posat. Crec que hem sigut molt regulars durant tot el dia i són molts punts de cada campionat. Tenim una mica de marge d'error, no ens podem fer mal, així que seguim lluitant.
16: Aquest diumenge es disputa la segona jornada.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: Ara són 2:15 i us estem explicant que la dona del president del govern espanyol, Begoña Gómez, recorrerà la decisió judicial de retirar-li el passaport. El jutge Peinado veu risc de fuga de la dona de Pedro Sánchez, fins i tot amb l'ajuda dels seus escortes, un argument que ha indignat diversos sindicats policials i també el ministre de l'Interior. Això el dia en què l'Iran anuncia que torna a tancar l'estret d'Hormuz per l'augment de la violència al Líban, que aquest dissabte ha fet ja 24 morts. Irans i nord-americans reprendran igualment les negociacions. Aquest diumenge a Suïssa, Donald Trump amenaça d'imposar ell un peatge a l'estret si fracassen aquestes converses. I a partir d'ara també repassarem les obres que aquest estiu portaran algun mal de cap a la ciutat de Barcelona. N'hi haurà, entre d'altres, a la Meridiana, a la Ronda de Dalt i també a la Rambla. I parlarem de les coques de Sant Joan, ara que ja el tenim a tocar, de les que agraden més i també dels preus, que han pujat una mica per aquesta situació internacional que us estem explicant.
1: Esports. El Barça ha perdut el segon partit de la final de la Lliga CB de bàsquet a la pista del València, 102-75. Malgrat la derrota, l'eliminatòria està empatada a un i l'equip blaurana té a favor el factor pista. Aquest dilluns, tercer partit al Palau. El Mundial de Futbol, Països Baixos 5, Suècia 1. Aquest diumenge juga la selecció espanyola a les 6 de la tarda i contra l'Aràbia Saudita. Paula Blasi ha guanyat l'etapa reina de la Volta a Catalunya en final a la Molina. La catalana és líder de la General. I Peco Bañaya ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP. Marc Márquez li retalla 7 punts al líder del Mundial, Marco Bezzecchi, que ha caigut.
0: I ens espera una matinada força suau o càlida. En espera, això sí, que els propers 3 dies encara pugi molt més la temperatura. Temps assolellat, però alhora el cel estarà mig enterbolit també per capes de núvols prims i calitja. La tarda variable a punts del Pirineu, amb xàfecs aïllats i breus al nord del Ripollès i de la Cerdanya. Molta calor, de 37 a 40 graus al Pla de Lleida. Ara passen 3 minuts a 2:15. La decisió del jutge Juan Carlos Peinado d'enviar Begoña Gómez a judici i de retirar-li el passaport ha desfermat una tempesta política. La Moncloa denuncia l'obsessió del magistrat amb la parella de Pedro Sánchez, mentre que el Partit Popular carrega contra el president espanyol. Els sindicats policials se sumen a la indignació i exigeixen al jutge que rectifiqui els seus arguments. Madrid, Alba Gil.
2: El govern espanyol veu fixació, acarnissament i obsessió malaltissa per part de Peinado amb Begoña Gómez. Creuen que ha traspassat totes les línies vermelles amb una investigació, diuen, vergonyosa i sense garanties. També el PSOE dispara contra el magistrat i apel·la al Consell General del Poder Judicial perquè hi posi remei. Diana Morán és ministra de Ciència.
3: Este maltrato que ha tenido contra Begoña Gómez, con esta persecución, se entiende que es una causa política para intentar tumbar al gobierno de España.
2: El PP, en canvi, acusa Sánchez d'haver convertit la Moncloa en un cau de delinqüents i aprofita per demanar una vegada més eleccions. La cascada de reaccions no s'ha fet esperar després que Peinado hagi decidit enviar a judici la dona de Pedro Sánchez i li hagi imposat les mesures cautelars que reclamaven les acusacions populars, entre les quals Vox o els ultres d'Azteoir. La retirada del passaport, la prohibició de sortir de territori espanyol i l'obligació de presentar-se 2 vegades al mes davant del jutjat. Fons de l'entorn de Gómez ja han anunciat que recorreran contra aquestes mesures, que Peinado justifica al·legant risc de fuga. Creu que els escortes de Gómez podrien ajudar-la a escapar. Un argument que ha indignat molts sindicats policials que li exigeixen que rectifiqui. Sentim Ivonne Domínguez, portaveu de Jupol.
4: Insinuar eso en una resolución judicial nos parece una absoluta barbaridad y un ataque injustificado a la Policía Nacional.
2: La tesi de Peinado és que Gómez es va aprofitar de la relació amb Sánchez per afavorir la càtedra que codirigia la Universitat Complutense, beneficiant-se també d'una assessora pagada per la Moncloa per fer gestions particulars. Es tracta de Cristina Álvarez, a qui també envia judici pels mateixos delictes: malversació, tràfic d'influències, corrupció en els negocis i apropiació indeguda. La decisió és ferma, però la darrera paraula la tindrà l'Audiència de Madrid, que encara té pendent resoldre recursos que demanen arxivar la causa.
1: 3Cat Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: L'Iran ha anunciat que torna a tancar l'estret d'Hormuz arran de l'increment de la violència al Líban. El règim persa ho ha fet saber en un comunicat que ha llegit per televisió en què en responsabilitza els Estats Units per no complir els seus compromisos.
5: L'estret d'Hormuz es tancarà el trànsit marítim. Aquest és el primer pas en resposta a l'incompliment dels compromisos per part de l'enemic. En cas que continuï l'agressió, es planificaran i s'executaran nous passos per obligar-lo a respectar i aplicar els seus compromisos.
0: Els Estats Units han assegurat que vigilaran la zona, tot i que almenys a les primeres hores han verificat que ha continuat el trànsit. Almenys 55 vaixells, són pocs, han pogut navegar per aquest pas estratègic d'accés al Golf Pèrsic, per on ja sabeu que circula un 20% del petroli de tot el món. Malgrat aquest nou entrebanc, aquest diumenge s'han de reprendre a Suïssa les negociacions entre l'Iran i els Estats Units, que estan sospeses des de divendres. I anirà el primer ministre del Pakistan, que és qui fa de mediador, i última hora també ha anunciat la seva assistència al vicepresident nord-americà J.D. Vance, que es mostrava optimista just abans de pujar a l'avió.
6: Només hi seré un dia o dos. Espero que fan progressos en el tema nuclear i que fan progressos sobre l'alto el foc al Líban.
0: Donald Trump també s'ha referit avui a la pretensió de l'Iran de cobrar peatges per travessar l'estret d'Hormuz. En un missatge a la seva xarxa, el president nord-americà ha amenaçat ell d'imposar pagaments si fracassen les negociacions. Trump ha escrit que Teheran no cobrarà els vaixells ni durant els 60 dies que duri aquesta segona fase de converses, ni tampoc després, però ha advertit que els Estats Units ho podrien fer en concepte, ha dit textualment, d'àngel guardià dels països de l'Orient Mitjà. Doncs bé, sobre aquest nou tancament de l'estret, la catedràtica d'Economia de la Universitat Rovira i Virgili, Maria Llop, ha explicat que les conseqüències econòmiques d'això doncs, dependran de si és una simple tàctica o realment es torna a tancar a totes les embarcacions. Són declaracions a 3CAT Info.
7: Si estem parlant d'una qüestió més d'estratègia política, els preus seguirien baixant com van començar la setmana passada, i les pressions inflacionistes tendirien a remetre. Ara bé, si hi ha un tancament efectiu de l'estret d'Hormuz, és una situació que reprodueix les tensions que es van viure al mes de febrer quan se va iniciar el conflicte.
0: I si això es manté i a sobre hi afegim la pujada de l'IVA dels carburants al 21% a partir de l'1 de juliol que va aprovar el govern espanyol, doncs Llop assegura que tot plegat tindrà un impacte molt negatiu en els consumidors.
7: Si es torna a tancar l'estret i tornen a pujar el preu de la matèria prima, això farà pujar automàticament el preu dels carburants i a més aquí sumem una retornada de l'IVA al 21% per litre de carburants, això tindria un efecte multiplicatiu sobre el preu.
0: I un altre punt d'atenció d'aquest cap de setmana és Bolívia. El Parlament es reuneix aquest diumenge per debatre i votar l'estat d'excepció decretat pel president d'aquest país, el conservador Rodrigo Paz. La mesura té com a objectiu frenar el bloqueig de les carreteres que han provocat les protestes contra el govern, que ja fa 7 setmanes que dura i que han paralitzat l'economia.
8: Hemos tomado la decisión de declarar el estado de excepción en todo el territorio nacional. Quiero que los bolivianos comprendan algo fundamental. Esto no es un estado de excepción para restringir la vida de la gente. Es exactamente lo contrario. Es un estado de excepción para devolverle la libertad a la gente.
0: L'exèrcit s'ha desplegat per tot el país per fer front a les accions dels camperols i els partidaris de l'expresident Evo Morales, que continuen bloquejant algunes de les principals carreteres d'aquest país sud-americà. Els manifestants no accepten l'acord signat divendres pel president Rodrigo Paz i el principal sindicat del país, que ha decidit abandonar les protestes contra el govern. El conflicte ha provocat el desabastiment d'aliments, combustible i oxigen per centres sanitaris a diverses ciutats i, segons el govern, ha causat ja 7 morts, la majoria perquè no els va arribar l'atenció mèdica justament pel bloqueig de les carreteres.
9: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Aquí a Catalunya, la Inspecció de Treball insta més de 2.500 empreses a revisar els contractes d'alguns dels seus treballadors per esmenar possibles irregularitats i fraus. Hi ha afectades més de 4.100 persones. Més de la meitat d'aquests treballadors tenen contractes de fixos discontinus. També n'hi ha que encadenen contractes temporals i que superen els períodes màxims que estan autoritzats legalment. Davant d'indicis d'incompliment de la normativa laboral vigent, es demana a les empreses empreses que si detecten alguna irregularitat la resolguin directament i de manera voluntària. Amb el pla de lluita contra el frau, la Inspecció de Treball de Catalunya vol garantir els drets dels treballadors i també lluitar contra la precarietat laboral. Comença la temporada d'estiu a l'aeroport del Prat amb una xifra d'atenció rècord. Hi ha 61 operacions programades a destinacions intercontinentals. Els vols cap a Amèrica representen ja prop del 43% de totes les connexions de llarga distància amb aquestes noves rutes a Seattle i Lima. La segueixen Àfrica amb 18 destinacions, l'Orient Mitjà i Àsia. Precisament, el Comitè de Desenvolupament de Rutes Aèries veu prioritari reforçar les connexions directes amb el continent asiàtic. I aquest estiu a Barcelona, les principals obres afectaran doncs, la Meridiana, el carrer Balmes, la Rambla i la Ronda de Dalt. En total, atenció, s'executaran 24 obres a la capital de Catalunya. La pavimentació de la Meridiana entre Felip II i Fabra i Puig serà el treball que complicarà més la mobilitat. Del 27 de juliol al 7 d'agost es pavimentarà la calçada en el sentit d'entrada a la ciutat. I del 7 al 14 d'agost, doncs, en el de sortida. En cada fase només quedarà un carril obert a la Meridiana. En canvi, la cobertura de la Ronda de Dalt entre Vallcarca i Lies Vall d'Hebron afectarà menys la mobilitat que en estius anteriors. El diumenge 12 de juliol es tallarà completament el carrer Balmes entre la plaça Molina i la Ronda General Mitre per pavimentar-lo. I durant ja la primera quinzena d'agost, doncs, a la Rambla es faran les actuacions pendents al tram de calçada del costat gòtic. Aquestes obres de l'estiu a la ciutat de Barcelona propugnaran talls parcials dels serveis de ferrocarrils de la Generalitat al metro i també al tram Besòs.
9: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Més qüestions. L'empresa catalana Flock Drone Art Studio, amb seu a Salrà, al Gironès, ha aconseguit dos nous rècords a Portugal. Ha entrat al llibre Guinness dels rècords per escriure la frase més llarga amb drons i també el rècord europeu de vol simultani després de desplegar 3.097 drons sincronitzats. Fran Arnau, el CEO d'aquesta empresa, explica a 3CAT Info que els avenços tecnològics els han permès sumar tecnologia i emoció.
10: Jo crec que aquest és el repte i aquest és el que nosaltres volem assumir, no? Treballar l'art i treballar l'art visual i emocionar amb eines que aparentment poden ser molt fredes com els drons, però que amb la llum, amb la música i amb bones idees pues, pots traslladar moltes emocions.
0: És l'empresa que es va encarregar de crear la figura d'Antoni Gaudí durant l'espectacle de la Sagrada Família al vespre que el papa va beneir la Torre de Jesús. Els Mossos d'Esquadra han començat a utilitzar una estació d'ITV mòbil en els controls de trànsit de les carreteres de Girona per detectar motocicletes manipulades. La vigilància s'ha intensificat especialment en vies molt freqüentades pels motoristes, com ara la carretera que va de Tossa a Lloret de Mar, sobretot durant els caps de setmana. Berta Artigas, Fontàs.
11: Fins ara els agents tenien dificultats per comprovar determinades modificacions fetes a les motos, com ara si superaven els límits de soroll permesos o si podien assolir una velocitat superior a la que autoritza el permís de conducció del conductor. Amb aquesta ITV mòbil, que és una furgoneta equipada amb tots els aparells necessaris per fer una inspecció completa, aquestes irregularitats es poden detectar amb precisió i directament sobre el terreny. Ho explica Joan Costa, cap de trànsit.
12: Podem tenir motos doncs, que estan manipulades en la seva limitacions que donen més que ubicatge del que el permís de conduir els empara i aquí doncs amb el banc de potències es detecten.
11: De moment aquest sistema s'ha desplegat en diverses carreteres de les comarques gironines, especialment aquelles que durant l'estiu registren una elevada afluència de motoristes. A més de localitzar possibles manipulacions, els controls també permeten als conductors passar la ITV al mateix punt si la tenen caducada o està a punt de vèncer.
13: Pensava que havia estat un accident, però no m'han parat, m'han preguntat per la ITV, ja li tocava passar-la, i llavors m'han ofert l'opció de passar-la aquí en un moment, i sí, sí. I és a dir, han estat 10 minuts.
11: És el cas de la Càtia Martos, que ha aprofitat el control per posar al dia el seu vehicle. L'objectiu final de la mesura és reduir la sinistralitat a les carreteres. Els Mossos recorden que els motoristes estan implicats en gairebé la meitat dels accidents mortals a les comarques de Girona, malgrat que les motocicletes representen només el 3% del parc automobilístic.
0: I el Sonar tanca aquest dissabte a la nit amb un balanç de més de 150.000 assistents. La 33a edició del Festival de Música Electrònica i Experimental posa el punt final amb els britànics de Prodigy com a platform. En el marc del Sonar, la policia, per cert, ha detingut una vintena de persones per tràfic de drogues en dues nits d'aquest festival. Els Mossos han interposat també 53 denúncies per tinença de substàncies. Hi ha un investigat, per cert, per tràfic de drogues i un altre per apropiació indeguda lleu. Aquest diumenge és l'últim dia de programació en una jornada que acabarà a les 7 del matí.
9: El temps.
0: Amb en Dani Ramírez.
14: Molta calor, va pujant la temperatura tant de dia com de nit, per tant, estem pronosticant ja nits tropicals, fins i tot a l'interior, Catalunya Central, punts de ponent, per sobre dels 20-22 graus, i a la costa, mínimes de 22 a 25. En els propers dies podria haver-hi alguna mínima més que tòrrida, tòrrides a partir dels 25, doncs potser mínimes fins al dia de Sant Joan, a la costa, per exemple, i en punts del prelitoral de 25, 26, 27. Creiem que no arribaríem al nivell de Rouen, de 30 graus de mínima. De moment això ho descartem. Però el que sí que afegim avui és ja aquest avís del Meteocat, d'alerta de calor extrem al Pla de Lleida i en punts de Girona. Comarques nord-orientals de Girona, l'Empordà, Gironès, Pla de l'Estany, Garrotxa fins i tot, es poden superar els llindars de 36, 37, 38 graus. El Pla de Lleida, 39, 40. 40 a la ciutat de Lleida. Per primer cop, doncs, aquest diumenge, primer dia de l'estiu, podríem arribar als 40 graus de Lleida. I dilluns, dimarts i dimecres, atenció, sobretot dilluns, dimarts, el Pla de Lleida, 40, 41, 42 de màxima, la resta del país a l'interior entre 35 i 39 i a la costa entre els 32 i els 35. Ens ve molta calor, onada de calor, vigent fins dimarts o dimecres, i a les tardes algun ruixadet. Per exemple, aquest diumenge a la tarda, 4 gotellades o 4 trons al nord de la Cerdanya i Ripollès, demà algun més, i pel que fa a la vigília de Sant Joan, dimarts, algun xàfec pot caure a la tarda, a la nit ja no, al Pirineu, Prepirineu, nord de Lleida i al voltant d'Osona i la Garrotxa.
9: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Ara passa un minut de tres quarts. El Gremi de Pastisseria de Barcelona preveu una diada de Sant Joan amb una bona venda de coques. Les de fruita confitada continuen sent les preferides a la revetlla, si bé les de crema o les farcides de nata o trufa també tenen molta demanda. Enguany els preus han pujat al voltant d'un 3%, això és a causa de l'encariment dels productes per la situació internacional. D'aquesta manera, una coca familiar per 4 o 6 persones rondarà els 20 euros i la previsió és que cada família se n'endugui més d'una per compartir-la al llarg del dia més llarg de l'any. El president del Gremi de Pastisseria de Barcelona i propietari també de la pastisseria Zaguirre de Terrassa, Miquel Zaguirre, ha explicat que el procés per elaborar una coca artesana és lent.
15: Moltes coques. La veritat que ja portem dies que estem treballant a tope, no?, a tots els obradors de pastisseries artesanes, i hem de pensar que fer una coca artesana es fa d'una en una i llavors és un procés lent.
0: La llarga fermentació i també l'ús d'ingredients de qualitat són la clau per fer un bon producte, un fet que les diferencia de les que es poden trobar als supermercats, amb caducitats molt més llargues per la inclusió de conservants, que és un ingredient que no tenen, òbviament, doncs, els productes dels obradors artesans. Els Xiquets de Reus han descarregat la primera clàssica d'avui de la temporada a la Diada de Festa Major de Sant Pere, a la capital del Baix Camp. El castell més valuós de l'actuació ha estat la Torre de Vuit dels castellers de la Vila de Gràcia. Anem a Reus, Josep Almirall.
16: Ha estat la quarta Torre de Vuit dels graciencs aquesta temporada, que ja es plantegen fer un pas endavant d'aquí a 15 dies amb el 4 de Vuit amb l'agulla, que podrien estrenar al Camp d'en Grassot. Els graciencs també han descarregat el 3 de 8, han deixat en intent desmuntat el 4 de 8, han fet un 4 de 7 amb l'agulla d'entrenament i han acabat amb un espectacular pilar de 6. Els Xiquets de Reus han pogut ajuntar finalment el 3 de 8, el 4 de 8 i el 2 de 7, que enguany havien descarregat per separat i s'han apuntat la primera clàssica de 8 del curs. Això els ha de suposar una empenta per poder progressar. De fet, els de la camisa avellana ja estan ultimant els preparatius per dur a plaça el 5 de 8, possiblement a la cita que tenen prevista al Catllà. La tercera colla a plaça, els capgrossos de Mataró, han descarregat el 3 de 8 i el 4 de 8. El carro gros després d'un intent desmuntat. Els del Maresme han acabat la diada amb el 7 de 7.
9: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Més coses. La zona del voltant de la Catedral de Barcelona ha viscut aquest dissabte una acció en què la poesia, la llibertat i també la memòria s'han unit per reivindicar la cultura davant la violència viscuda a la ciutat durant els bombardejos de la Guerra Civil. Un helicòpter ha llançat 100.000 poemes impresos en català i en castellà en una de les zones més castigades per l'aviació feixista. Alguns assistents n'han llegit fragments.
17: Em demanes on van els que moren com tu. Marxo sense saber si sabré tornar a trobar-te.
18: Ya no era ideas, ya no era no, ya no era sí, era solamente yo.
19: El camí que du al Puig Graciós hi ha un pou. Baixant-hi arribem a un pas subterrani que travessa la vall i arriba a l'altra banda, a la falda del Montseny.
0: Aquesta acció és una intervenció pública internacional concebuda pel col·lectiu xilè Casa Grande, que ja s'ha fet en 8 ciutats més. L'Associació Catalana de la Premsa Comarcal ha concedit al Pacte Nacional per la Llengua el premi que cada any atorga a les persones i entitats compromeses amb la defensa dels valors del país, la promoció del català i el suport al periodisme de proximitat. El guardó arriba quan es compleix el primer any de desplegament del pacte, que ha completat més d'un 62% de les actuacions previstes en el seu full de ruta. Algunes d'aquestes actuacions són, per exemple, la creació de l'Oficina de Protecció de Drets Lingüístics, la transformació de l'ensenyament de català per adults i l'impuls de la política lingüística municipal, entre altres qüestions. I l'Acadèmia Espanyola de Cinema ha ratificat aquest dissabte Fernando Méndez Leite com a president per 4 anys més. La seva candidatura és l'única que s'ha presentat, ha rebut 858 vots, que és el major suport també que hi ha hagut en la història d'aquesta institució. Méndez Leite, que té 82 anys, ha dirigit pel·lícules, també sèries, per exemple La Regenta, ha treballat com a crític, ha estat professor i ha fet programes per televisió. Com a president de l'Acadèmia, fa uns mesos va presidir la Gala dels Goya, que es va fer a Barcelona.
20: Estamos contentísimos de poder celebrar la gala del 40 aniversario de los Goya en la ciudad de Barcelona, donde mejor. Ya en Barcelona hicimos otra gala el año 2000, hace ahora 25 años.

0: I abans d'anar als esports, encara us expliquem que el Festival Riu Viu Aldover, al Baix Ebre, marida la cultura, la gastronomia i la comunitat ebrenca en la seva primera edició en una programació de 3 dies. El fil conductor és la cultura de proximitat. L'organització reivindica des de la platja fluvial del municipi el potencial cultural i artístic de les comarques ebrenques amb un programa artístic que inclou una trentena d'activitats vinculades a les arts, la natura, el territori i també la gastronomia. Hem parlat amb la seva presidenta, Aida Mayor.
1: Contem també en propostes gastronòmiques de quilòmetre zero, en artistes de quilòmetre zero. L'objectiu és promocionar això, no? El consum de quilòmetre zero, però no només el consum de producte, que també, sinó també el consum d'art, de cultura, de territori i de proveïdors i de tot el que poguéssim nosaltres contribuir.
0: Els caps de cartell d'aquesta primera edició del Riu Viu són aquest grup que sentíem, Saxeni i Joan Rovira, que clouran el festival el diumenge.
2: Esports.
0: Amb l'Alfons Gorina.
3: El Barça ha perdut de forma contundent el segon partit de la final de la Lliga CB de bàsquet. Ha caigut a la pista del València de 27 punts, 102 a 75. Malgrat aquesta dura derrota, l'eliminatòria està empatada a 1 i l'equip blaurana té a favor el factor pista, com ha recordat Xavi Pasqual en acabar el partit.
4: Sempre mig ple, no? Nosaltres veníem aquí a València, on segurament, si preguntem a tota la gent del Barça, tornar amb una victòria, ho hagués firmat gairebé tothom, no? I aleshores nosaltres tornem amb aquesta victòria al Palau, ara tenim un play-off a tres partits, amb dos partits a casa, per tant, per acabar la temporada és un escenari immillorable.
3: El tercer partit es juga al Palau dilluns que ve.
2: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
3: Al Mundial de Futbol, Països Baixos 5, Suècia 1, amb Frenkie de Jong titular i disputant 60 minuts. I aquest diumenge juga la selecció espanyola a partir de les 6 de la tarda i contra l'Aràbia Saudita. En declaracions a Televisió Espanyola, Lamine Yamal ha deixat clar que no està encara per jugar els 90 minuts.
5: No, creo que muy pronto es innecesario. Creo que tengo un proceso de adaptación primero y yo creo que no es el momento de jugar un partido entero, pero sí puedo jugar los minutos que me sirviera.
3: També es juga aquest diumenge al Bèlgica-Iran. Per cert que la Confederació Brasilera de Futbol ha confirmat la lesió de Rafinha, que serà baixa almenys pel tercer partit de la fase de grups contra Escòcia. Se'l sotmetrà a un tractament intensiu per mirar de millorar, tot i que no parlen de temps de baixa.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Encara en futbol, el Màlaga és nou equip de la primera divisió després de guanyar l'Almeria a domicili per 1-2. A l'anada, el resultat havia estat d'empat a 0. I el Celta B ha aconseguit l'ascens a la segona divisió després de superar la Pontferradina al partit de tornada per 4-1 i també després de l'empat a 0 de l'anada. Acompanya a l'ascens el Sabadell, el Tenerife i l'Aldenc.
2: 3CAT Info.
3: Parlem de ciclisme. Paula Blasi ha guanyat l'etapa reina de la Volta a Catalunya, que s'ha acabat en final a la Molina. Blasi ha atacat a 12 quilòmetres de meta per endur-se la segona etapa i col·locar-se com a líder de la General. La sentim en declaracions a Catalunya Ràdio.
6: Ha arribat fins i tot un punt que jo no m'he rendit, però ja està, la carrera ja està, perquè tothom m'està deixant la tostada a mi. Han atacat una, m'han mirat, atacat la segona, m'han mirat, atacat la tercera i ningú es movia. I que al moment dic, aviam, eren 20 i ningú feia absolutament res, hi havia unes quantes del mateix equip, jo estava sola amb el meu equip, deia com, bueno, pues al final s'aniran, no? Però, bueno, he confiat una mica en les meves cames i he arribat un punt que tenia i l'oportunitat, sabia bastant bé aquest port i sabia on podia atacar i he intentat arrencar.
3: Aquest diumenge, tercera i definitiva etapa entre Mataró i Barcelona en final a l'Avinguda Maria Cristina.
2: L'actualitat esportiva a fons.
3: Peco Bagnaia ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP al davant d'Ayogura i Marc Márquez. El tro de Cervera li retalla 7 punts al líder del Mundial, Marco Bezzecchi, que ha caigut. Podem sentir a Marc Márquez en declaracions a DAZN.
7: Si puedo ahorrar un poquito de energía para mañana, pues bienvenido, pero sí, el calor apretaba y sobre todo me he esforzado en la carrera, he dado más de lo que tenía para intentar llegar sobre todo cerca del primero, que era un poquito la referencia.
3: Per cert, que Marco Bezzecchi l'han desqualificat d'aquest Gran Premi. L'italià, líder del campionat, ha caigut a la cursa sprint i en intentar recuperar la moto hauria empentat i colpejat alguns dels comissaris. La sanció ha estat la desqualificació. També ha caigut Maverick Viñales i Alex Rins ha acabat fora dels punts. Àlex Márquez, d'altra banda, no ha pres part en la cursa per seguir amb la recuperació de la lesió de cervicals. Ell mateix ho explica.
8: Los estudios me dieron el ok, pero me dijeron si puedes evitar caídas mejor. Entonces, no depende siempre de ti. Y ya habíamos hecho, o había hecho mucho más de lo que esperaba. Había hecho mucho, había ido mucho más rápido de lo que me esperaba. Y ya está, creo que el objetivo de aquí estaba completado y para evitar riesgos y no empeorar la lesión era mejor parar, recuperar y estar mejor en Asia.
3: Aquest diumenge es disputa la cursa llarga.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: A l'Hockey Lliga d'Hockey Patins, l'Igualada es prepara per al quart partit de la final que es jugarà aquest diumenge després de guanyar per 5-2 al Liceu de la Corunya al tercer partit. Sentim a Marc Montaner, tècnic de l'Igualada.
9: Sí, a veure, ja hem de creure per nassos, no? I tant que hi crec, i a més si juguem amb la nostra gent al costat encara som més forts. Intentarem tirar-ho endavant i que es quedi aquí el quart punt i haguem d'anar a Galícia.
3: El quart partit es disputa aquest diumenge també al pavelló de les Comes amb l'eliminatòria encara favorable al Liceu per 2-1. Toni Bou i Berta Avellan s'han imposat a les seves categories a la primera jornada del trial de Camerino a Itàlia, tercera cita del Mundial a l'aire lliure, i incrementen el seu liderat a la general. Bou i Avellan han guanyat les dues mànigues del dia. Podem sentir a Toni Bou.
10: M'he hagut de lluitar fins l'última zona per aconseguir la victòria de la segona volta, però molt content, no?, perquè acabar guanyant aquí amb el difícil que ho ha posat. Crec que hem sigut molt regulars durant tot el dia i són molts punts de cada campionat. Tenim una mica de marge d'error, no ens podem fer mal, així que seguim lluitant.
3: Bou ha acabat superant el pilot local Matteo Gratarola a les dues curses i Avellan s'ha imposat igualment en dues ocasions sobre la italiana Sofia Rabino. Aquest diumenge, segona jornada.
2: L'actualitat esportiva a fons.
3: I l'Uni Girona ha anunciat el fitxatge de la pivot andalusa Marta García, de 24 anys i 1,90 m, que va jugar la temporada passada al Palma, amb qui ha pujat a la Lliga Femenina. Ha estat la màxima anotadora i rebotejadora de l'equip. En parla el seu director esportiu, Pere Puig.
11: Amb l'arribada de la Marta García, fitxem un pivot, un center de tota la vida, dominant, que ha estat determinant per l'ascens del seu equip a Lliga Femenina des de la Lliga Challenge i que estem segurs que no notarà aquest salt de categoria i que ens ajudarà moltíssim.
2: Trescat Info.

0: Són les 12. La dona del president del govern espanyol, Begoña Gómez, recorrerà la decisió judicial de retirar-li el passaport. El jutge Peinado veu risc de fuga de la dona de Pedro Sánchez, fins i tot amb l'ajuda dels seus escortes, un argument que ha indignat diversos sindicats policials i el ministre de l'Interior. L'Iran anuncia que torna a tancar l'estret d'Hormuz per l'augment de la violència al Líban, que aquest dissabte ha fet almenys 24 morts. Iranians i nord-americans reprendran igualment les negociacions aquest diumenge a Suïssa. Donald Trump amenaça d'imposar ell un peatge a l'estret si fracassen aquestes converses. Protecció Civil recomana evitar activitats a l'aire lliure en les hores de més insolació per l'arribada d'una onada de calor aquest diumenge. Des del divendres s'han hagut d'atendre 21 persones per afectacions relacionades amb la calor. El risc d'incendi és molt alt en més de 150 municipis. La temporada de bany arrenca amb 3 víctimes mortals per ofegaments, totes en aquestes últimes 24 hores. Decreten 3 dies de dol a Tarragona pels menors morts i es demana precaució a l'aigua, coincidint amb aquesta onada de calor que diem que arriba demà. El curs no començarà pas amb normalitat. Els docents avisen ja que tornaran a convocar vagues a principi de curs, tot i que encara no n'han concretat les dates ni tampoc el format. Ho han decidit aquest dissabte en el marc de l'Assemblea Educativa de Catalunya, que plega els professionals de l'educació i els representants dels sindicats. Els 5 catalans del creuer Ondius, on es va declarar un brot d'antivirus, donen negatiu en l'última prova PCR. Això vol dir que poden acabar la quarantena i tornar a fer vida normal. I el Sonar, que tanca aquest dissabte a la nit amb un balanç de més de 150.000 assistents. La 33a edició del Festival de Música Electrònica i Experimental posa, doncs, el punt final amb els britànics de Prodigy com a plataforma.
1: Esports. El Barça ha perdut el segon partit de la final de la Lliga CB de bàsquet a la pista del València per 102-75. Malgrat la derrota, l'eliminatòria està empatada a 1 i l'equip blaurana té a favor el factor pista. Aquest dilluns, tercer partit al Palau. El Mundial de Futbol, Països Baixos 5, Suècia 1. Aquest diumenge juga la selecció espanyola a les 6 i contra l'Aràbia Saudita. Paula Blasi ha guanyat l'etapa reina de la Volta a Catalunya en final a la Molina. La catalana és líder de la General. Peco Bagnaia ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP i el tro de Cervera, Marc Márquez, li retalla 7 punts al líder del Mundial, Marco Bezzecchi, que ha caigut.
0: I tindrem una matinada força suau o càlida. N'espera que els pròxims 3 dies encara pugi més la temperatura. El temps serà assolellat, però alhora el cel estarà mig enterbolit per capes de núvols prims i calitja. La tarda variable, punts del Pirineu, amb xàfecs aïllats i breus al nord del Ripollès i la Cerdanya. Molta calor, de 37 a 40 graus al Pla de Lleida.
2: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us acompanya Sara Riera. La decisió del jutge Juan Carlos Peinado d'enviar Begoña Gómez a judici i retirar-li el passaport ha desfermat una tempesta política. La Moncloa denuncia l'obsessió del magistrat amb la parella de Pedro Sánchez, mentre que el Partit Popular carrega contra el president espanyol. Els sindicats policials se sumen a la indignació i han exigit a Peinado que rectifiqui els seus arguments. A Madrid, Alba Gil.
3: El govern espanyol veu fixació, acarnissament i obsessió malaltissa per part de Peinado amb Begoña Gómez. Creuen que ha traspassat totes les línies vermelles amb una investigació, diuen, vergonyosa i sense garanties. També el PSOE dispara contra el magistrat i apel·la al Consell General del Poder Judicial perquè hi posi remei. Diana Morán és ministra de Ciència.
4: Este maltrato que ha tenido contra Begoña Gómez, con esta persecución, se entiende que es una causa política para intentar tumbar al gobierno de España.
3: El PP, en canvi, acusa Sánchez d'haver convertit la Moncloa en un cau de delinqüents i aprofita per demanar una vegada més eleccions. La cascada de reaccions no s'ha fet esperar després que Peinado hagi decidit enviar a judici la dona de Pedro Sánchez i li hagi imposat les mesures cautelars que reclamaven les acusacions populars, entre les quals Vox o els ultres d'Azteoir. La retirada del passaport, la prohibició de sortir de territori espanyol i l'obligació de presentar-se 2 vegades al mes davant del jutjat. Fons de l'entorn de Gómez ja han anunciat que recorreran contra aquestes mesures, que Peinado justifica al·legant risc de fuga. Creu que els escortes de Gómez podrien ajudar-la a escapar. Un argument que ha indignat molts sindicats policials que li exigeixen que rectifiqui. Sentim Ivon Domínguez, portaveu de Jupol.
5: Insinuar eso en una resolución judicial nos parece una absoluta barbaridad y un ataque injustificado a la Policía Nacional.
3: La tesi de Peinado és que Gómez es va aprofitar de la relació amb Sánchez per afavorir la càtedra que codirigia la Universitat Complutense, beneficiant-se també d'una assessora pagada per la Moncloa per fer gestions particulars. Es tracta de Cristina Álvarez, a qui també envia judici pels mateixos delictes: malversació, tràfic d'influències, corrupció en els negocis i apropiació indeguda. La decisió és ferma, però la darrera paraula la tindrà l'Audiència de Madrid, que encara té pendent resoldre recursos que demanen arxivar la causa.
0: Doncs bé, l'altra gran notícia que ens deixa aquest dissabte passa per l'Iran un cop més, que ha anunciat que torna a tancar l'estret d'Hormuz arran de l'increment de la violència al Líban. El règim persa ho ha fet saber en un comunicat que ha llegit per televisió en què en responsabilitza els Estats Units per no complir els seus compromisos.
6: L'estret d'Hormuz es tancarà el trànsit marítim. Aquest és el primer pas en resposta a l'incompliment dels compromisos per part de l'enemic. En cas que continuï l'agressió, es planificaran i s'executaran nous passos per obligar-lo a respectar i aplicar els seus compromisos.
0: Els Estats Units han assegurat que vigilaran la zona, tot i que almenys a les primeres hores han verificat que ha continuat el trànsit i almenys 55 vaixells han pogut navegar per aquest pas estratègic d'accés al Golf Pèrsic, per on circula, ja ho sabeu, un 20% del petroli mundial. Malgrat aquest nou entrebanc, aquest diumenge es reprendran a Suïssa les negociacions entre l'Iran i els Estats Units, que estan suspeses des de divendres, i anirà el primer ministre del Pakistan, que fa de mediador. A última hora també ha anunciat la seva assistència al vicepresident nord-americà J.D. Benz, que es mostrava optimista just abans de pujar a l'avió. Puja a l'avió.
7: Només hi seré un dia o dos. Espero que fem progressos en el temps.

0: Vola, mentrestant, que continuen els atacs, tot i l'alto el foc que van anunciar divendres als Estats Units. Les dues parts s'han acusat, de fet, mútuament d'haver violat la treva. La milícia xiita ha assegurat que els israelians l'han vulnerat fins a 180 vegades. Un responsable de l'exèrcit d'Israel ha anunciat que ha rebut l'ordre política de posar fi a les hostilitats, segons ha publicat a France Press, però que igualment poden defensar-se dels atacs que es produeixin al sud del Líban, que està ocupat per Israel. Els israelians han mort ja més de 4.000 persones des que va començar aquesta ofensiva el 2 de març. Aquest dissabte han perdut la vida almenys 24 persones, sobretot a la ciutat de Nabatieh. Aquest libanès és un dels afectats per les bombes.
1: Aquest matí hi ha hagut un atac aeri sobre aquesta casa, objectiu dels avions de guerra israelians a 8:45. Hi havia gent dormint a dins, nens, una dona, els seus dos fills, el seu marit i un jove civil. Tots eren civils que dormien tranquil·lament a casa seua. Se suposa que ahir hi havia un alto el foc amb l'enemic israelià.
0: I a Gaza, Israel ha mort aquest dissabte almenys 11 persones, segons fonts mèdiques de la franja, entre les quals 4 membres també d'una mateixa família i un periodista d'Al Jazeera. Es tracta d'un càmera que la cadena qatariana que es trobava en un camp de refugiats i que ha estat víctima d'un bombardeig amb dues persones més. L'exèrcit israelí ha assegurat que era un membre de Hamas i Al Jazeera ha acusat Israel doncs, de continuar els crims contra els seus periodistes. És el 12è treballador d'aquest mitjà que ha mort des que va començar la guerra d'octubre de l'any 2023. A més d'aquest atac, un altre bombardeig durant la nit de divendres a dissabte contra un edifici del barri de Sabra a la ciutat de Gaza ha mort 4 membres de la mateixa família, els pares i les seves dues filles, segons ha indicat la Defensa Civil de Gaza.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Situem-nos ara a casa nostra, a les portes de l'entrada de la primera onada de calor de l'estiu. Protecció Civil recomana extremar la prudència i evitar fer activitats a l'aire lliure durant les hores de sol. A més, més de 150 municipis de 15 comarques estaran, atenció, en risc molt alt d'incendi. Des d'aquest divendres, el Servei d'Emergències Mèdiques ha atès ja 21 persones per afectacions relacionades amb la calor. A 14 les han hagut de traslladar a un centre sanitari. Entre aquest diumenge i dimarts, que és la revetlla de Sant Joan, s'espera que en punts de Ponent i també a l'interior del país s'arribi als 40 graus. A la costa central hi ha un avís per calor a la nit, també. La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, recorda que el que cal és adequar les activitats diàries a aquesta situació.
3: Si hem de fer sortides, doncs mirar de no fer-les en les hores de més calor. Si hem d'estar a casa, per exemple, doncs vigilar que no ens entri la calor dintre de casa. Tanquem persianes, tanquem toldos. També es recomana passar unes hores al dia en algun lloc climatitzat.
0: Està activat en fase de prealerta el Pla Infocat per perill d'incendi molt elevat en municipis de l'Alt Urgell, l'Anoia, el Bages, el Baix Camp, el Baix Ebre, la Conca de Barberà, les Garrigues, la Noguera, el Priorat, la Ribera d'Ebre, la Segarra, el Segrià, el Solsonès, la Terra Alta i també l'Urgell. I no es descarta aplicar restriccions en llocs de risc alt durant la revetlla.
3: Si fos el cas que es requerís alguna mesura, ja sabeu que amb qualsevol tipus de risc, quan cal, es realitza si és que es veu aquesta necessitat.
0: Aquest dissabte ja hi ha hagut diversos incendis que els bombers han pogut estabilitzar per sort en unes hores. El de Querol, l'Alt Camp, que està controlat i que ha cremat, per exemple, 4 hectàrees de conreu. Doncs bé, enmig d'aquesta onada de calor, també es demana molta prudència a l'hora d'anar a l'aigua després d'aquestes 3 morts de banyistes que hi ha hagut en les últimes 24 hores. A Tarragona hi ha consternació per la mort de 2 menors a la platja de la Rabassada. Els nois estaven vinculats al club de futbol del barri de la Floresta, que està, òbviament, molt afectat per aquesta tragèdia. Un tercer menor continua encara en estat crític. Anem a Tarragona, Ariadna Escoda.
4: Els fets van tenir lloc divendres a la tarda quan un grup de joves es banyava a la zona de la Cova del Gos mentre onejava la bandera groga. Un nen de 12 anys va perdre-hi la vida, mentre que 2 més, de 13, van ser rescatats en estat crític. Un d'aquests ferits, però, ha acabat morint a l'Hospital Joan 23, on van ser traslladats. Rubén Viñuales és l'alcalde de Tarragona.
5: Són 2 vides truncades. De l'Ajuntament, doncs, farem el que toca, que és decretar el dol, donar el suport a les famílies. S'ha activat, òbviament, amb la Generalitat i amb serveis socials de l'Ajuntament tot el necessari. No hi ha paraules per això i, doncs, donar tot l'escalç a la família i poca cosa més, per desgràcia.

0: més que aprofitar per donar un missatge de que, si us plau, el mar és perillós, no s'ha de saltar de les roques mai, mai, mai, mai, ni un joc, ni res, no s'ha de saltar mai de les roques.
1: Arran de l'incident, la ciutat ha decretat 3 dies de dol i aquest diumenge es farà un minut de silenci a la plaça de la Font. Aquest matí s'ha fet un homenatge al camp de futbol de la Floresta, club vinculat amb els joves.
2: Doncs, a banda d'aquests dos menors, també aquest dissabte un home de mitjana edat ha mort ofegat a la platja de Sant Miquel de Barcelona. Els serveis d'emergències han rebut una trucada a primera hora del matí, quan encara no hi havia vigilància a la platja i han trobat el cadàver de la víctima, que anava indocumentada. I s'acaba el confinament per als 5 catalans que estaven afectats pel brot d'antivirus al vaixell Ondius. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha confirmat a 3CatInfo que les últimes proves que els han fet són negatives després de 6 setmanes d'estar aïllats.
3: Se'ls ha fet un seguiment diari de símptomes, de benestar emocional, etc., epidemiològic, juntament amb el Servei d'Emergències Mèdiques, i la prova que ha sigut negativa doncs ens permet aixecar aquesta quarantena i que facin una vida una mica més normal.
2: Tots 5, que van ser contactes molt estrets de persones infectades, han passat aquests últims dies de quarantena a casa seva. L'Organització Mundial de la Salut ha confirmat que no hi ha nous casos del virus des del 2 de maig. Per tant, Salut dona per tancada una alerta sanitària internacional que havia deixat 13 casos, inclosos 3 morts. I encara una darrera qüestió abans de la informació meteorològica relacionada amb aquesta calor que ens arriba demà. Atenció, perquè l'Assemblea Educativa de Catalunya ja ha avisat que el curs que ve començarà amb noves vagues i amb mobilitzacions a les aules. Malgrat que encara no n'han concretat les dates, asseguren que el curs no començarà amb normalitat. Mònica Rodrigo és la portaveu de l'Assemblea.
4: L'inici de curs començarà amb vagues. Evidentment, ara s'ha de treballar i s'ha de calendaritzar tot. Aquí ara s'han marcat unes línies de treball, una calendarització que es posarà, que s'ha de portar a les assemblees per acabar de decidir-les. Però a l'inici de curs serà convuls, segur.
2: Ara, de moment, s'ha decidit mantenir també algunes protestes durant l'estiu, tot i que seran de més baixa intensitat. I la CGT considera que el Departament d'Educació ha de convocar, diu, aquest estiu el comitè de vaga i els representants de les famílies. Són declaracions de la seva secretària general, Laura Gené, aquí a 3CatInfo.
5: Nosaltres el que apostem ara mateix és per fer una crida de responsabilitat al govern, que convoqui el comitè de vaga i a les famílies quan abans. Tot el que puguem avançar durant l'estiu seran dies que tindrem menys mobilitzacions al setembre.
2: El temps. Amb en Daniel Ramírez.
6: Molta, molta calor, va pujar la temperatura tant de dia com de nit, per tant, estem pronosticant ja nits tropicals, fins i tot a l'interior, Catalunya central, punts de ponent, per sobre dels 20-22 graus, i a la costa, mínimes de 22 a 25. En els propers dies podria haver-hi alguna mínima més que tòrrida. Tòrrida és a partir dels 25. Doncs potser mínimes fins al dia de Sant Joan, a la costa, per exemple, i en punts del prelitoral de 25, 26, 27. Creiem que no arribaríem al nivell de Roent, de 30 graus de mínima. De moment això ho descartem. Però el que sí que afegim avui és ja aquest avís del Meteocat, d'alerta de calor extrem al Pla de Lleida i en punts de Girona. Comarques nord-orientals de Girona, l'Empordà, Gironès, Pla de l'Estany, Garrotxa fins i tot, es poden superar els llindars de 36, 37, 38 graus. El Pla de Lleida, 39, 40. 40 a la ciutat de Lleida. Per primer cop, doncs, aquest diumenge, primer dia de l'estiu, podríem arribar als 40 graus de Lleida. I dilluns, dimarts i dimecres, atenció, sobretot dilluns, dimarts, el Pla de Lleida, 40, 41, 42 de màxima, la resta del país a l'interior entre 35 i 39 i a la costa entre els 32 i els 35. Ens ve molta, molta calor, onada de calor, vigent fins dimarts o dimecres, i a les tardes algun ruixadet. Per exemple, aquest diumenge a la tarda, 4 gotellades o 4 trons al nord de la Cerdanya i Ripollès, demà algun més, i pel que fa a la vigília de Sant Joan, dimarts, algun xàfec pot caure a la tarda, a la nit ja no, al Pirineu, Prepirineu, nord de Lleida i al voltant d'Osona i la Garrotxa.
2: 3CatInfo. 3CatInfo. Ara passant 2 minuts d'un quart, Isaac Andic va escriure un missatge al seu fill Jonathan 5 mesos abans de la seva mort, en què li deia textualment: «Començo a estar més tranquil, que ja no em mataràs». Ho ha avançat el diari elnacional.cat, que ha tingut accés a l'informe dels missatges recollits pels Mossos en la investigació pel presumpte homicidi del propietari de Mango. El missatge d'en Dic era la resposta a un altre missatge del seu fill, en què li deia: he recordat algunes discussions en què no m'estranya que pensessis que era capaç fins i tot de matar-te. En el missatge, el pare acaba alegrant-se que el seu fill vegi les coses, diu, amb més sentit comú, i assegura que això segur que els ajuda a tornar-se a acostar. I han declarat culpable un dels dos principals acusats d'haver matat un home en un bar de Mollerussa l'any 2022. A un segon acusat no se li atribueix el crim, però sí que se'l considera culpable d'haver-lo intentat matar. Aquest dissabte s'ha fet la lectura del veredicte a l'Audiència de Lleida per part del jurat popular. Anem, doncs, a Mollerussa, Alba Mor.
7: El judici s'ha centrat en els fets ocorreguts l'any 2022 en un bar de la capital del Pla d'Urgell, on va morir un home de 35 anys per una ganivetada durant una baralla entre clans. Sis individus han estat els acusats de delictes d'homicidi, lesions o participació en baralla tumultuària en funció del grau d'implicació dels fets. Dels dos principals acusats de matar la víctima, pare i fill d'un dels clans, el jurat popular ha considerat que només el fill és el responsable del crim, mentre que el pare el considera culpable per tentativa d'homicidi. El tribunal també considera demostrat que tots dos són culpables també d'haver intentat acabar amb la vida d'un dels germans de la víctima. El jurat popular, format per 9 persones, va començar a deliberar aquest divendres a la 1 del migdia i el veredicte s'ha donat a conèixer aquest dissabte al vespre. El judici ha quedat vist per sentència.
2: I atenció també a aquesta informació. A les Illes es multipliquen els assentaments de caravanes per l'elevat cost dels lloguers dels habitatges. De mitjana costen 1.700 euros al mes i converteixen aquest territori en el més car de l'Estat, segons l'Observatori del Lloguer. S'hi ha de destinar el 60% dels ingressos, que és el doble del que recomanen, ja ho sabeu, els experts. Els treballadors amb sous baixos no poden accedir a un habitatge de lloguer i opten per viure en caravanes. A l'assentament de Son Hugo de Palma, en 4 anys han passat de 22 de 20, volíem dir, a 200 caravanes. És el que ha fet, per exemple, el José, que treballa de ferrer i que té una criatura de 3 mesos.
8: Y nosotros lo único que pedimos es no una casa ni ayuda ni nada, sino un sitio donde poner las caravanas. Y un sitio legal, que no molesten, que, bueno, y si ya ponen basuras y vaciados de aguas negras, y así las cosas, está más limpia, está mejor, no se vive en ciertas condiciones que no son favorables, pues mucho mejor.
2: El cas de Luis Miguel també, que fa anys que intenta llogar un pis, però no arriba a les condicions prèvies.
9: Yo trabajo en barcos, 1.500 euros. Las veces que hemos intentado buscar alquiler nos exigen muchos requisitos, mucho depósito también, o sea, es un abuso, algo que no podemos, o sea, no tenemos.
2: Els seus casos estan ara en mans dels serveis socials de Palma.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Manifestació a Londres contra els efectes del Brexit al Regne Unit. Centenes de persones s'han manifestat aquest dissabte davant el Parlament Britànic per reclamar el retorn a Europa. Anem a Londres, doncs, Quim Olivares.
11: Centenars de persones s'han manifestat pel centre de Londres fins al Parlament de Westminster per demanar el retorn del Regne Unit a la Unió Europea i denunciar els efectes del Brexit. Sentim Steve Bray, fundador del grup Standard Defiance European Movement, en declaracions a Catalunya Ràdio.
12: Les divisions creades entre comunitats, famílies i pobles encara es mantenen avui dia i continuaran durant generacions. Econòmicament ha destrossat la nostra economia.
11: Els manifestants recorden que el referèndum de fa 10 anys era només consultiu i no creuen que en calgui celebrar un altre, sinó que el govern que surti de les eleccions del 2029 apropi el Regne Unit a la Unió Europea. Mike Goldsworthy, fundador de Científics per la Unió Europea i president de l'European Movement UK, pronosticava això a Catalunya Ràdio.
13: Serem membres de ple dret d'aquí uns 10 anys. Això és el que penso. Les properes eleccions generals tindran com a tema molt rellevant la reincorporació a la Unió Europea.
11: Els partidaris de tornar a la Unió Europea també denuncien l'impacte del Brexit en camps com l'ensenyament universitari, el món cultural i el científic.
2: A Colòmbia, a les presidencials d'aquest diumenge, es decideix quin model de seguretat es vol per al país. El candidat de l'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, al capdavant als sondejos, vol tancar la jurisdicció que va permetre desarmar la guerrilla, però amb el risc que torni la confrontació. Joan Biosca, enviat especial a Bogotà.
14: El Tribunal Penal, que presideix el jutge Alejandro Rameli, cap de la Jurisdicció Especial per a la Pau, està en el punt de mira del candidat presidencial de l'extrema dreta, Abelardo de las Priella, que el vol tancar. Com a conseqüència dels acords de pau signats entre el govern colombià i les FARC ara fa 10 anys, és que va néixer aquest Tribunal Especial per investigar, jutjar i condemnar els guerrillers i militars amb delictes contra els drets humans a les seves esquenes.
15: Les conseqüències trágicas que llevaría a acabar con esta jurisdicción, y lo pongo de presente. Mire, esta jurisdicción fue la que permitió la desmovilización de las FARC. Entonces usted, que ahora les diga, después de 10 años, que no les van a cumplir, a ver, habiendo desidencias, habiendo conflicto armado en Colombia, imagínese el riesgo de seguridad que se va a generar.
14: La Jurisdicció Especial per a la Pau es basa en un model de justícia transicional que prioritza les víctimes. Busca reparar el dany causat durant el conflicte armat colombià a través del diàleg, la rehabilitació i el treball comunitari. Els qui confessen els seus crims reben penes de privació de llibertat, però no van a la presó. Exmembres de les FARC ja han estat condemnats i també exgenerals de les Forces Armades.
15: Digamos, el compromiso legal no es arrepentirse, es contar la verdad. Ojalá nosotros logremos que todos sean arrepentidos tanto de la antigua guerrilla de las FARC como de la fuerza pública, ¿cierto? Ese es el objetivo. Pero legalmente lo que ellos tienen que hacer es contar la verdad. Ahora, en ese proceso restaurativo, en ese encuentro con las víctimas, muchos de ellos sí terminan siendo, digamos, arrepentidos.
14: Els colombians han de triar dos models de país antagònics a les urnes, no només en aquesta qüestió de la seguretat. L'extrema dreta de Abelardo de las Priella o bé l'esquerra d'Ivan Cepeda, les enquestes situen com a guanyador el candidat de l'extrema dreta.
2: Esports. Amb l'Alfons Gorina.
16: El Barça ha perdut de forma contundent el segon partit de la final de la Lliga CB de bàsquet. Ha caigut a la pista del València de 27 punts, 102 a 75. Malgrat aquesta derrota, l'eliminatòria està empatada a 1 i l'equip blaugrana té a favor el factor pista, com ha recordat Xavi Pascual en acabar el partit.
17: Sempre mig ple, no? Nosaltres veníem aquí a València, on segurament, si preguntem a tota la gent del Barça, tornar amb una victòria, ho hagués firmat gairebé tothom, no? I aleshores nosaltres tornem amb aquesta victòria al Palau, ara tenim un play-off a tres partits, amb dos partits a casa, per tant, per acabar la temporada és un escenari immillorable.
16: El tercer partit es juga al Palau dilluns que ve. Al Mundial de Futbol, Països Baixos 5, Suècia 1, amb Frenkie de Jong titular i jugant 60 minuts. I aquest diumenge juga la selecció espanyola a les 6 de la tarda i contra l'Aràbia Saudita. En declaracions a Televisió Espanyola, Lamine Yamal ha deixat clar que no està encara per jugar els 90 minuts.
18: No, creo que muy pronto es innecesario. Creo que tengo un proceso de adaptación primero y yo creo que no es el momento de jugar un partido entero, pero sí puedo jugar los minutos que me sirviera.
16: També es juga al Bèlgica-Iran. Per cert que la Confederació Brasilera de Futbol ha confirmat la lesió de Rafinha, que serà baixa almenys pel tercer partit de la fase de grups contra Escòcia. Se'l sotmetrà un tractament intensiu per mirar de millorar, tot i que no parlen de temps de baixa.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
16: I encara en futbol, el Celta B ha aconseguit l'ascens a la segona divisió després de superar la Pontferradina al partit de tornada de la final per 4-1. Acompanya el Sabadell, el Tenerife i l'Aldenc. Parlem de ciclisme. Paula Blasi ha guanyat l'etapa reina de la Volta a Catalunya, que s'ha acabat en final a la Molina. Blasi ha atacat a 12 quilòmetres de meta per endur-se la segona etapa i col·locar-se com a líder de la general. La sentim en declaracions a Catalunya Ràdio.
19: Ha arribat fins i tot un punt que jo no m'he rendit, però ja està, la carrera ja està, perquè tothom m'està deixant la tosta de mi, han atacat una, m'han mirat, ha atacat la segona, m'han mirat, ha atacat la tercera i ningú es movia, i en un moment dic, aviam, eren 20 i ningú feia absolutament res, hi havia unes quantes del mateix equip, jo estava sola amb el meu equip, deia com, bueno, pues al final s'aniran, no? Però bueno, he confiat una mica en les meves cames i he arribat un punt que tenia, i l'oportunitat, sabia bastant bé aquest port i sabia on podia atacar i he intentat arrencar.
16: Aquest diumenge, tercera i definitiva etapa entre Mataró i Barcelona, en final a l'Avinguda Maria Cristina.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
16: Peco Bagnaia ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP al davant de Iogura i Marc Márquez. El tro de Cervera li retalla 7 punts al líder del Mundial, Marco Bezzecchi, que ha caigut. Sentim Marc Márquez a DAZN.
20: Si puedo ahorrar un poquito de energía para mañana, pues bienvenido, pero sí, el calor apretaba y sobre todo me he esforzado en la carrera, he dado más de lo que tenía para intentar llegar sobre todo cerca del primero, que era un poquito la referencia.
16: Per cert, que Marco Bezzecchi l'han desqualificat d'aquest Gran Premi. L'italià, líder del campionat, ha caigut a la cursa sprint i en intentar recuperar la moto hauria empentat i colpejat alguns comissaris i la sanció ha estat la desqualificació. També ha caigut Maverick Viñales i Alex Rins ha acabat fora dels punts. Àlex Márquez, d'altra banda, no ha pres part en la cursa per seguir amb la recuperació de la lesió de cervicals. Ell mateix ho explica.
21: Los estudios me dieron el ok, pero me dijeron si puedes evitar caídas mejor. Entonces, no depende siempre de ti y ya había hecho mucho más de lo que esperaba, había ido mucho más rápido de lo que me esperaba y ya está, creo que el objetivo de aquí estaba completado y para evitar riesgos y no empeorar la lesión era mejor parar, recuperar y estar mejor en Assen.
10: Trescat Info.
16: A l'Hockey Lliga d'Hockey Patins, l'Igualada es prepara pel quart partit de la final que jugarà aquest diumenge després de guanyar per 5-2 al Liceo de la Corunya el tercer partit. Sentim a Marc Montaner, tècnic de l'Igualada.
22: Sí, a veure, ja hem de creure per nassos, no? I tant que hi crec, i a més si juguem amb la nostra gent al costat encara som més forts. Intentarem tirar-ho endavant i que es quedi aquí el quart punt i haguem d'anar a Galícia.
16: El quart partit es disputa aquest diumenge també al pavelló de les Comes amb l'eliminatòria encara favorable al Liceo per 2-1. Toni Bou i Berta Bellán s'han imposat a les seves categories a la primera jornada del trial de Camerino a Itàlia, tercera cita del Mundial a l'aire lliure i incrementen el seu liderat a la general. Bou i Avellan han guanyat les dues mànigues del dia. Sentim a Toni Bou.
23: M'he hagut de lluitar fins a l'última zona per aconseguir la victòria de la segona volta, però molt content, no? Perquè acabar guanyant aquí amb el difícil que ho ha posat. Crec que hem sigut molt regulars durant tot el dia i són molts punts que acaba el campionat. Tenim una mica de marge d'error, no ens podem fer mal, així que seguim lluitant.
16: Aquest diumenge es disputa la segona jornada.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Són 2:15.

0: Ara són 2:15 i us estem explicant que la dona del president del govern espanyol, Begoña Gómez, recorrerà la decisió judicial de retirar-li el passaport. El jutge Peinado veu risc de fuga de la dona de Pedro Sánchez, fins i tot amb l'ajuda dels seus escortes, un argument que ha indignat diversos sindicats policials i també el ministre de l'Interior. Això dient que l'Iran anuncia que torna a tancar l'estret d'Hormuz per l'augment de la violència al Líban, que aquest dissabte ha fet ja 24 morts. Irans i nord-americans reprendran igualment les negociacions. Aquest diumenge a Suïssa, Donald Trump amenaça d'imposar ell un peatge a l'estret si fracassen aquestes converses. I a partir d'ara també repassarem les obres que aquest estiu portaran algun mal de cap a la ciutat de Barcelona. N'hi haurà, entre d'altres, a la Meridiana, a la Ronda de Dalt i també a la Rambla. I parlarem de les coques de Sant Joan, ara que ja el tenim a tocar, de les que agraden més i també dels preus, que han pujat una mica per aquesta situació internacional que us estem explicant.
1: Esports.
2: El Barça ha perdut el segon partit de la final de la Lliga CB de bàsquet a la pista del València 102-75. Malgrat la derrota, l'eliminatòria està empatada a un i l'equip blaurana té a favor el factor pista. Aquest dilluns, tercer partit al Palau. El Mundial de Futbol, Països Baixos 5, Suècia 1. Aquest diumenge juga la selecció espanyola a les 6 de la tarda i contra l'Aràbia Saudita. Paula Blasi ha guanyat l'etapa reina de la Volta a Catalunya en final a la Molina. La catalana és líder de la General. I Peco Bagnaia ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP. Marc Márquez li retalla 7 punts al líder del Mundial, Marco Bezzecchi, que ha caigut.
0: I ens espera una matinada força suau o càlida. En espera, això sí, que els propers 3 dies encara pugi molt més la temperatura. Temps assolellat, però alhora el cel estarà mig enterbolit també per capes de núvols prims i calitja. La tarda variable a punts del Pirineu, amb xàfecs aïllats i breus al nord del Ripollès i de la Cerdanya. Molta calor, de 37 a 40 graus al Pla de Lleida. Ara passen 3 minuts a 2:15. La decisió del jutge Juan Carlos Peinado d'enviar Begoña Gómez a judici i de retirar-li el passaport ha desfermat una tempesta política. La Moncloa denuncia l'obsessió del magistrat amb la parella de Pedro Sánchez, mentre que el Partit Popular carrega contra el president espanyol. Els sindicats policials se sumen a la indignació i exigeixen al jutge que rectifiqui els seus arguments. Madrid, Alba Gil.
3: El govern espanyol veu fixació, acarnissament i obsessió malaltissa per part de Peinado amb Begoña Gómez. Creuen que ha traspassat totes les línies vermelles amb una investigació, diuen, vergonyosa i sense garanties. També el PSOE dispara contra el magistrat i apel·la al Consell General del Poder Judicial perquè hi posi remei. Diana Morán és ministra de Ciència.
4: Este maltrato que ha tenido contra Begoña Gómez, con esta persecución, se entiende que es una causa política para intentar tumbar al gobierno de España.
3: El PP, en canvi, acusa Sánchez d'haver convertit la Moncloa en un cau de delinqüents i aprofita per demanar una vegada més eleccions. La cascada de reaccions no s'ha fet esperar després que Peinado hagi decidit enviar a judici la dona de Pedro Sánchez i li hagi imposat les mesures cautelars que reclamaven les acusacions populars, entre les quals Vox o els ultres d'Azteoir. La retirada del passaport, la prohibició de sortir de territori espanyol i l'obligació de presentar-se 2 vegades al mes davant del jutjat. Fons de l'entorn de Gómez ja han anunciat que recorreran contra aquestes mesures que Peinado justifica al·legant risc de fuga. Creu que els escortes de Gómez podrien ajudar-la a escapar. Un argument que ha indignat molts sindicats policials que li exigeixen que rectifiqui. Santimi Bondomínguez, portaveu de Jupol.
5: Insinuar eso en una resolución judicial nos parece una absoluta barbaridad y un ataque injustificado a la Policía Nacional.
3: La tesi de Peinado és que Gómez es va aprofitar de la relació amb Sánchez per afavorir la càtedra que codirigia la Universitat Complutense, beneficiant-se també d'una assessora pagada per la Moncloa per fer gestions particulars. Es tracta de Cristina Álvarez, a qui també envia judici pels mateixos delictes: malversació, tràfic d'influències, corrupció en els negocis i apropiació indeguda. La decisió és ferma, però la darrera paraula la tindrà l'Audiència de Madrid, que encara té pendent resoldre els recursos que demanen arxivar la causa.
1: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: L'Iran ha anunciat que torna a tancar l'estret d'Hormuz arran de l'increment de la violència al Líban. El règim persa ho ha fet saber en un comunicat que ha llegit per televisió en què en responsabilitza els Estats Units per no complir els seus compromisos.
1: L'estret d'Hormuz es tancarà el trànsit marítim. Aquest és el primer pas en resposta a l'incompliment dels compromisos per part de l'enemic. En cas que continuï l'agressió, es planificaran i s'executaran nous passos per obligar-lo a respectar i aplicar els seus compromisos.
0: Els Estats Units han assegurat que vigilaran la zona, tot i que almenys a les primeres hores han verificat que ha continuat el trànsit. Almenys 55 vaixells, són pocs, han pogut navegar per aquest pas estratègic d'accés al Golf Pèrsic, per on ja sabeu que circula un 20% del petroli de tot el món. Malgrat aquest nou entrebanc, aquest diumenge s'han de reprendre a Suïssa les negociacions entre l'Iran i els Estats Units, que estan suspeses des de divendres. I anirà el primer ministre del Pakistan, que és qui fa de mediador, i última hora també ha anunciat la seva assistència al vicepresident nord-americà J.D. Vance, que es mostrava optimista just abans de pujar a l'avió.
6: Només hi seré un dia o dos. Espero que fan progressos en el tema nuclear i que fan progressos sobre l'alto el foc al Líban.
0: Donald Trump també s'ha referit avui a la pretensió de l'Iran de cobrar peatges per travessar l'estret d'Hormuz. En un missatge a la seva xarxa, el president nord-americà ha amenaçat ell d'imposar pagaments si fracassen les negociacions. Trump ha escrit que Teheran no cobrarà els vaixells ni durant els 60 dies que duri aquesta segona fase de converses, ni tampoc després, però ha advertit que els Estats Units ho podrien fer en concepte, ha dit textualment, d'àngel guardià dels països de l'Orient Mitjà. Doncs bé, sobre aquest nou tancament de l'estret, la catedràtica d'Economia de la Universitat Rovira i Virgili, Maria Llop, ha explicat que les conseqüències econòmiques d'això doncs, dependran de si és una simple tàctica o realment es torna a tancar a totes les embarcacions. Són declaracions a 3Cat Info.
7: Si estem parlant d'una qüestió més d'estratègia política, els preus seguirien baixant com van començar la setmana passada, i les pressions inflacionistes tendirien a remetre. Ara bé, si hi ha un tancament efectiu de l'estret d'Hormuz, és una situació que reprodueix les tensions que es van viure al mes de febrer quan se va iniciar el conflicte.
0: I si això es manté i a sobre hi afegim la pujada de l'IVA dels carburants al 21% a partir de l'1 de juliol que va aprovar el govern espanyol, doncs Llop assegura que tot plegat tindrà un impacte molt negatiu en els consumidors.
7: Si es torna a tancar l'estret i tornen a pujar el preu de la matèria prima, això farà pujar automàticament el preu dels carburants i a més aquí sumem una retornada de l'IVA al 21% per litre de carburants, això tindria un efecte multiplicatiu sobre el preu.
0: I un altre punt d'atenció d'aquest cap de setmana és Bolívia. El Parlament es reuneix aquest diumenge per debatre i votar l'estat d'excepció decretat pel president d'aquest país, el conservador Rodrigo Paz. La mesura té com a objectiu frenar el bloqueig a les carreteres que han provocat les protestes contra el govern, que ja fa 7 setmanes que dura i que han paralitzat l'economia.
8: Hemos tomado la decisión de declarar el estado de excepción en todo el territorio nacional. Quiero que los bolivianos comprendan algo fundamental. Esto no es un estado de excepción para restringir la vida de la gente. Es exactamente lo contrario. Es un estado de excepción para devolverle la libertad a la gente.
0: L'exèrcit s'ha desplegat per tot el país per fer front a les accions dels camperols i els partidaris de l'expresident Evo Morales, que continuen bloquejant algunes de les principals carreteres d'aquest país sud-americà. Els manifestants no accepten l'acord signat divendres pel president Rodrigo Paz i el principal sindicat del país, que ha decidit abandonar les protestes contra el govern. El conflicte ha provocat el desabastiment d'aliments, combustible i oxigen per centres sanitaris a diverses ciutats i, segons el govern, ha causat ja 7 morts, la majoria perquè no els va arribar l'atenció mèdica justament pel bloqueig de les carreteres.
9: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: Aquí a Catalunya, la Inspecció de Treball insta més de 2.500 empreses a revisar els contractes d'alguns dels seus treballadors per esmenar possibles irregularitats i fraus. Hi ha afectades més de 4.100 persones. Més de la meitat d'aquests treballadors tenen contractes de fixos discontinus. També n'hi ha que encadenen contractes temporals i que superen els períodes màxims que estan autoritzats legalment. Davant d'indicis d'incompliment de la normativa laboral vigent, es demana a les empreses empreses que, si detecten alguna irregularitat, la resolguin directament i de manera voluntària. Amb el pla de lluita contra el frau, la Inspecció de Treball de Catalunya vol garantir els drets dels treballadors i també lluitar contra la precarietat laboral. Comença la temporada d'estiu a l'aeroport del Prat amb una xifra d'atenció rècord. Hi ha 61 operacions programades a destinacions intercontinentals. Els vols cap a Amèrica representen ja prop del 43% de totes les connexions de llarga distància amb aquestes noves rutes a Seattle i Lima. La segueixen Àfrica amb 18 destinacions, l'Orient Mitjà i Àsia. Precisament, el Comitè de Desenvolupament de Rutes Aèries veu prioritari reforçar les connexions directes amb el continent asiàtic. I aquest estiu a Barcelona, les principals obres afectaran doncs, la Meridiana, el carrer Balmes, la Rambla i la Ronda de Dalt. En total, atenció, s'executaran 24 obres a la capital de Catalunya. La pavimentació de la Meridiana entre Felip II i Fabra i Puig serà el treball que complicarà més la mobilitat. Del 27 de juliol al 7 d'agost es pavimentarà la calçada en el sentit d'entrada a la ciutat. I del 7 al 14 d'agost, doncs, en el de sortida. En cada fase només quedarà un carril obert a la Meridiana. En canvi, la cobertura de la Ronda de Dalt entre Vallcarca i Lies Vall d'Hebron afectarà menys la mobilitat que en estius anteriors. El diumenge 12 de juliol es tallarà completament el carrer Balmes entre la plaça Molina i la Ronda General Mitre per pavimentar-lo. I durant ja la primera quinzena d'agost, doncs, a la Rambla es faran les actuacions pendents al tram de calçada del costat gòtic. Aquestes obres de l'estiu a la ciutat de Barcelona provocaran talls parcials dels serveis de ferrocarrils de la Generalitat al metro i també al tram Besòs.
9: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Més qüestions. L'empresa catalana Flock Drone Art Studio, amb seu a Celrà, al Gironès, ha aconseguit dos nous rècords a Portugal. Ha entrat al llibre Guinness dels rècords per escriure la frase més llarga amb drons i també el rècord europeu de vol simultani després de desplegar 3.097 drons sincronitzats. Fran Arnau, el CEO d'aquesta empresa, explica a 3CAT Info que els avenços tecnològics els han permès sumar tecnologia i emoció.
10: Jo crec que aquest és el repte i aquest és el que nosaltres volem assumir, no? Treballar l'art i treballar l'art visual i emocionar amb eines que aparentment poden ser molt fredes com els drons, però que amb la llum, amb la música i amb bones idees pues, pots traslladar moltes emocions.
0: És l'empresa que es va encarregar de crear la figura d'Antoni Gaudí durant l'espectacle de la Sagrada Família al vespre que el papa va beneir la Torre de Jesús. Els Mossos d'Esquadra han començat a utilitzar una estació d'ITV mòbil en els controls de trànsit de les carreteres de Girona per detectar motocicletes manipulades. La vigilància s'ha intensificat especialment en vies molt freqüentades pels motoristes, com ara la carretera que va de Tossa a Lloret de Mar, sobretot durant els caps de setmana. Berta Artigas Fontàs.
11: Fins ara els agents tenien dificultats per comprovar determinades modificacions fetes a les motos, com ara si superaven els límits de soroll permesos o si podien assolir una velocitat superior a la que autoritza el permís de conducció del conductor. Amb aquesta ITV mòbil, que és una furgoneta equipada amb tots els aparells necessaris per fer una inspecció completa, aquestes irregularitats es poden detectar amb precisió i directament sobre el terreny. Ho explica Joan Costa, cap de trànsit.
12: Podem tenir motos doncs, que estan manipulades en la seva limitacions que donen més que ubicatge del que el permís de conduir els empara i aquí doncs amb el banc de potències es detecten.
11: De moment aquest sistema s'ha desplegat en diverses carreteres de les comarques gironines, especialment aquelles que durant l'estiu registren una elevada afluència de motoristes. A més de localitzar possibles manipulacions, els controls també permeten als conductors passar la ITV al mateix punt si la tenen caducada o està a punt de vèncer.
13: Pensava que havia estat un accident, però no, m'han parat, m'han preguntat per la ITV, ja li tocava passar-la, i llavors m'han ofert l'opció de passar-la aquí en un moment i sí, i s'ha dit, ja han estat 10 minuts.
11: És el cas de la Càtia Martos, que ha aprofitat el control per posar al dia el seu vehicle. L'objectiu final de la mesura és reduir la sinistralitat a les carreteres. Els Mossos recorden que els motoristes estan implicats en gairebé la meitat dels accidents mortals a les comarques de Girona, malgrat que les motocicletes representen només el 3% del parc automobilístic.
0: I el Sonar tanca aquest dissabte a la nit amb un balanç de més de 150.000 assistents. La 33a edició del Festival de Música Electrònica i Experimental posa el punt final amb els britànics de Prodigy com a plataforma. En el marc del Sonar, la policia, per cert, ha detingut una vintena de persones per tràfic de drogues en dues nits d'aquest festival. Els Mossos han interposat també 53 denúncies per tinença de substàncies. Hi ha un investigat, per cert, per tràfic de drogues i un altre per apropiació indeguda lleu. Aquest diumenge és l'últim dia de programació en una jornada que acabarà a les 7 del matí.
9: El temps.
0: Amb en Dani Ramírez.
14: Molta calor, va pujar la temperatura tant de dia com de nit, per tant, estem pronosticant ja nits tropicals, fins i tot a l'interior, Catalunya Central, punts de ponent, per sobre dels 20-22 graus, i a la costa, mínimes de 22 a 25. En els propers dies podria haver-hi alguna mínima més que tòrrida. Tòrrida és a partir dels 25. Doncs potser mínimes fins al dia de Sant Joan, a la costa, per exemple, i en punts del prelitoral de 25, 26, 27. Creiem que no arribaríem al nivell de Rouen, de 30 graus de mínima. De moment això ho descartem. Però el que sí que afegim avui és ja aquest avís del Meteocat, d'alerta de calor extrem al Pla de Lleida i en punts de Girona. Comarques nord-orientals de Girona, l'Empordà, Gironès, Pla de l'Estany, Garrotxa fins i tot, es poden superar els llindars de 36, 37, 38 graus. El Pla de Lleida, 39, 40. 40 a la ciutat de Lleida. Per primer cop, doncs, aquest diumenge, primer dia de l'estiu, podríem arribar als 40 graus de Lleida. I dilluns, dimarts i dimecres, atenció, sobretot dilluns, dimarts, el Pla de Lleida, 40, 41, 42 de màxima, la resta del país a l'interior entre 35 i 39 i a la costa entre els 32 i els 35. Ens ve molta calor, onada de calor, vigent fins dimarts o dimecres, i a les tardes algun ruixadet. Per exemple, aquest diumenge a la tarda, 4 gotellades o 4 trons al nord de la Cerdanya i Ripollès, demà algun més, i pel que fa a la vigília de Sant Joan, dimarts, algun xàfec pot caure a la tarda, a la nit ja no, al Pirineu, Prepirineu, nord de Lleida i al voltant d'Osona i la Garrotxa.
9: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @trescatinfoviari.
0: Ara passa un minut de tres quarts. El Gremi de Pastisseria de Barcelona preveu una diada de Sant Joan amb una bona venda de coques. Les de fruita confitada continuen sent les preferides a la revetlla, si bé les de crema o les farcides de nata o trufa també tenen molta demanda. Enguany els preus han pujat al voltant d'un 3%, això és a causa de l'encariment dels productes per la situació internacional. D'aquesta manera, una coca familiar per 4 o 6 persones rondarà els 20 euros i la previsió és que cada família se n'endugui més d'una per compartir-la al llarg del dia més llarg de l'any. El president del Gremi de Pastisseria de Barcelona i propietari també de la pastisseria Zaguirre de Terrassa, Miquel Zaguirre, ha explicat que el procés per elaborar una coca artesana és lent.
15: Moltes coques. La veritat que ja portem dies que estem treballant a tope, no?, a tots els obradors de pastisseries artesanes, i hem de pensar que fer una coca artesana es fa d'una en una i llavors és un procés lent.
0: La llarga fermentació i també l'ús d'ingredients de qualitat són la clau per fer un bon producte, un fet que les diferencia de les que es poden trobar als supermercats, amb caducitats molt més llargues per la inclusió de conservants, que és un ingredient que no tenen, òbviament, doncs, els productes dels obradors artesans. Els Xiquets de Reus han descarregat la primera clàssica d'avui de la temporada a la Diada de Festa Major de Sant Pere, a la capital del Baix Camp. El castell més valuós de l'actuació ha estat la Torre de Vuit dels castellers de la Vila de Gràcia. Anem a Reus, Josep Almirall.
16: Ha estat la quarta Torre de Vuit dels graciencs aquesta temporada, que ja es plantegen fer un pas endavant d'aquí a 15 dies amb el 4 de Vuit amb l'agulla que podrien estrenar al Camp d'en Grassot. Els graciencs també han descarregat el 3 de 8, han deixat en intent desmuntat el 4 de 8, han fet un 4 de 7 amb l'agulla d'entrenament i han acabat amb un espectacular pilar de 6. Els Xiquets de Reus han pogut ajuntar finalment el 3 de 8, el 4 de 8 i el 2 de 7, que enguany havien descarregat per separat i s'han apuntat la primera clàssica de 8 del curs. Això els ha de suposar una empenta per poder progressar. De fet, els de la camisa avellana ja estan ultimant els preparatius per dur a plaça el 5 de 8, possiblement a la cita que tenen prevista al Catllà. La tercera colla a plaça, els capgrossos de Mataró, han descarregat el 3 de 8 i el 4 de 8. El carro gros, després d'un intent desmuntat, els del Maresme han acabat la diada amb el 7 de 7.
9: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Més coses. La zona del voltant de la Catedral de Barcelona ha viscut aquest dissabte una acció en què la poesia, la llibertat i també la memòria s'han unit per reivindicar la cultura davant la violència viscuda a la ciutat durant els bombardejos de la Guerra Civil. Un helicòpter ha llançat 100.000 poemes impresos en català i en castellà en una de les zones més castigades per l'aviació feixista. Alguns assistents n'han llegit fragments.
17: Em demanes on van els que moren com tu. Marxo sense saber si sabré tornar a trobar-te.
18: Ya no era ideas, ya no era no, ya no era sí, era solamente yo.
19: El camí que du al Puig Graciós hi ha un pou. Baixant-hi arribem a un pas subterrani que travessa la vall i arriba a l'altra banda, a la falda del Montseny.
0: Aquesta acció és una intervenció pública internacional concebuda pel col·lectiu xilè Casa Grande, que ja s'ha fet en 8 ciutats més. L'Associació Catalana de la Premsa Comarcal ha concedit al Pacte Nacional per la Llengua el premi que cada any atorga a les persones i entitats compromeses amb la defensa dels valors del país, la promoció del català i el suport al periodisme de proximitat. El guardó arriba quan es compleix el primer any de desplegament del pacte, que ha completat més d'un 62% de les actuacions previstes en el seu full de ruta. Algunes d'aquestes actuacions són, per exemple, la creació de l'Oficina de Protecció de Drets Lingüístics, la transformació de l'ensenyament de català per adults i l'impuls de la política lingüística municipal, entre altres qüestions. I l'Acadèmia Espanyola de Cinema ha ratificat aquest dissabte Fernando Méndez Leite com a president per 4 anys més. La seva candidatura és l'única que s'ha presentat, ha rebut 858 vots, que és el major suport també que hi ha hagut en la història d'aquesta institució. Méndez Leite, que té 82 anys, ha dirigit pel·lícules, també sèries, per exemple La Regenta, ha treballat com a crític, ha estat professor i ha fet programes per televisió. Com a president de l'Acadèmia, fa uns mesos va presidir la Gala dels Goya, que es va fer a Barcelona.
20: Estamos contentísimos de poder celebrar la gala del 40 aniversario de los Goya en la ciudad de Barcelona, donde mejor. Ya en Barcelona hicimos otra gala el año 2000, hace ahora 25 años.

0: I abans d'anar als esports, encara us expliquem que el Festival Riu Viu Aldover, al Baix Ebre, marí de la cultura, la gastronomia i la comunitat ebrenca en la seva primera edició en una programació de 3 dies. El fil conductor és la cultura de proximitat. L'organització reivindica des de la platja fluvial del municipi el potencial cultural i artístic de les comarques ebrenques amb un programa artístic que inclou una trentena d'activitats vinculades a les arts, la natura, el territori i també la gastronomia. Hem parlat amb la seva presidenta, Aida Mayor.
1: Contem també en propostes gastronòmiques de quilòmetre zero, en artistes de quilòmetre zero. L'objectiu és promocionar això, no? El consum de quilòmetre zero, però no només el consum de producte, que també, sinó també el consum d'art, de cultura, de territori i de proveïdors i de tot el que poguéssim nosaltres contribuir.
0: Els caps de cartell d'aquesta primera edició del Riu Viu són aquest grup que sentíem, Saxeni i Joan Rovira, que clouran el festival el diumenge.
2: Esports.
0: Amb l'Alfons Gorina.
3: El Barça ha perdut de forma contundent el segon partit de la final de la Lliga ACB de bàsquet. Ha caigut a la pista del València de 27 punts, 102 a 75. Malgrat aquesta dura derrota, l'eliminatòria està empatada a un i l'equip blaurana té a favor el factor pista, com ha recordat Xavi Pascual en acabar el partit.
4: Sempre mig ple, no? Nosaltres veníem aquí a València, on segurament, si preguntem a tota la gent del Barça, tornar amb una victòria, ho hagués firmat gairebé tothom, no? I aleshores nosaltres tornem amb aquesta victòria al Palau, ara tenim un play-off a tres partits, amb dos partits a casa, per tant, per acabar la temporada és un escenari immillorable.
3: El tercer partit es juga al Palau dilluns que ve.
2: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
3: Al Mundial de Futbol, Països Baixos 5, Suècia 1, amb Frenkie de Jong titular i disputant 60 minuts. I aquest diumenge juga la selecció espanyola a partir de les 6 de la tarda i contra l'Aràbia Saudita. En declaracions a Televisió Espanyola, Lamine Yamal ha deixat clar que no està encara per jugar els 90 minuts.
5: No, creo que muy pronto es innecesario. Creo que tengo un proceso de adaptación primero y yo creo que no es el momento de jugar un partido entero, pero sí puedo jugar los minutos que me siguieran.
3: També es juga aquest diumenge al Bèlgica-Iran. Per cert que la Confederació Brasilera de Futbol ha confirmat la lesió de Rafinha, que serà baixa almenys pel tercer partit de la fase de grups contra Escòcia. Se'l sotmetrà a un tractament intensiu per mirar de millorar, tot i que no parlen de temps de baixa.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Encara en futbol, el Màlaga és nou equip de la primera divisió després de guanyar l'Almeria a domicili per 1-2. A l'anada, el resultat havia estat d'empat a 0. I el Celta B ha aconseguit l'ascens a la segona divisió després de superar la Pontferradina al partit de tornada per 4-1 i també després de l'empat a 0 de l'anada. Acompanya a l'ascens el Sabadell, el Tenerife i l'Aldenc.
2: 3CAT Info.
3: Parlem de ciclisme. Paula Blasi ha guanyat l'etapa reina de la Volta a Catalunya, que s'ha acabat en final a la Molina. Blasi ha atacat a 12 quilòmetres de meta per endur-se la segona etapa i col·locar-se com a líder de la General. La sentim en declaracions a Catalunya Ràdio.
6: Ha arribat fins i tot un punt que jo no m'he rendit, però ja està, la carrera ja està, perquè tothom m'està deixant la tostada a mi, han atacat una, m'han mirat, atacat la segona, m'han mirat, atacat la tercera i ningú es mouia, i que al moment dic, aviam, eren 20, i ningú feia absolutament res, hi havia unes quantes del mateix equip, jo estava sola amb el meu equip, deia com, bueno, pues al final s'aniran, no? Però, bueno, he confiat una mica en les meves cames i ha arribat un punt que tenia i l'oportunitat, sabia bastant bé aquest port i sabia on podia atacar i he intentat arrencar.
3: Aquest diumenge, tercera i definitiva etapa entre Mataró i Barcelona en final a l'Avinguda Maria Cristina.
2: L'actualitat esportiva a fons.
3: Pecco Bagnaia ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP al davant d'Ayogura i Marc Márquez. El tro de Cervera li retalla 7 punts al líder del Mundial, Marco Bezzecchi, que ha caigut. Podem sentir a Marc Márquez en declaracions a DAZN.
7: Si puedo ahorrar un poquito de energía para mañana, pues bienvenido, pero sí, el calor apretaba y sobre todo me he esforzado. Me he esforzado en la carrera, he dado más de lo que tenía para intentar llegar sobre todo cerca del primero, que era un poquito la referencia.
3: Per cert, que Marco Bezzecchi l'han desqualificat d'aquest Gran Premi. L'italià, líder del campionat, ha caigut a la cursa sprint i en intentar recuperar la moto hauria empentat i colpejat alguns dels comissaris. La sanció ha estat la desqualificació. També ha caigut Maverick Viñales i Alex Rins ha acabat fora dels punts. Àlex Márquez, d'altra banda, no ha pres part en la cursa per seguir amb la recuperació de la lesió de cervicals. Ell mateix ho explica.
8: Los estudios me dieron el ok, pero me dijeron si puedes evitar caídas mejor. Entonces, no depende siempre de ti. Y ya habíamos hecho, o había hecho mucho más de lo que esperaba, había hecho mucho, había ido mucho más rápido de lo que me esperaba. Y ya está, creo que el objetivo de aquí estaba completado y para evitar riesgos y no empeorar la lesión, era mejor parar, recuperar y estar mejor en Asia.
3: Aquest diumenge es disputa la cursa llarga.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: A l'Hockey Lliga d'Hockey Patins, l'Igualada es prepara per al quart partit de la final que jugarà aquest diumenge després de guanyar per 5-2 al Liceu de la Corunya al tercer partit. Sentim a Marc Montaner, tècnic de l'Igualada.
9: Sí, a veure, ja hem de creure per nassos, no? I tant, qui crec, i a més si juguem amb la nostra gent al costat encara som més forts. Intentarem tirar-ho endavant i que es quedi aquí el quart punt i haguem d'anar a Galícia.
3: El quart partit es disputa aquest diumenge també al pavelló de les Comes amb l'eliminatòria encara favorable al Liceu per 2-1. Toni Bou i Berta Avellan s'han imposat a les seves categories a la primera jornada del trial de Camerino a Itàlia, tercera cita del Mundial a l'aire lliure, i incrementen el seu liderat a la general. Bou i Avellan han guanyat les dues mànigues del dia. Podem sentir a Toni Bou.
10: M'he hagut de lluitar fins l'última zona per aconseguir la victòria de la segona volta, però molt content, no? Perquè acabar guanyant aquí amb el difícil que ho ha posat. Crec que hem sigut molt regulars durant tot el dia i són molts punts de cada campionat. Tenim una mica de marge d'error, no ens podem fer mal, així que seguim lluitant.
3: Bou ha acabat superant el pilot local Matteo Gratarola a les dues curses i Avellan s'ha imposat igualment en dues ocasions sobre la italiana Sofia Rabino. Aquest diumenge, segona jornada.
2: L'actualitat esportiva a fons.
3: I l'Uni Girona ha anunciat el fitxatge de la pivot andalusa Marta García, de 24 anys i 1,90 m, que va jugar la temporada passada al Palma, amb qui ha pujat a la Lliga Femenina. Ha estat la màxima notadora i rebotejadora de l'equip. En parla el seu director esportiu, Pere Puig.
11: Amb l'arribada de la Marta García, fitxem un pivot, un center de tota la vida, dominant, que ha estat determinant per l'ascens del seu equip a Lliga Femenina des de la Lliga Challenge i que estem segurs que no notarà aquest salt de categoria i que ens ajudarà moltíssim.
2: Trescat Info.

0: Es la una.
1: La dona del president del govern espanyol, Begoña Gómez, recorrerà la decisió judicial de retirar-li el passaport. El jutge Peinado veu risc de fuga de la dona de Pedro Sánchez, fins i tot amb l'ajuda dels seus escortes, un argument que ha indignat diversos sindicats policials i el ministre de l'Interior. L'Iran anuncia que torna a tancar l'estret d'Hormuz per l'augment de la violència al Líban, que aquest dissabte ha fet almenys 24 morts. Iranians i nord-americans reprendran igualment les negociacions aquest diumenge a Suïssa. Donald Trump amenaça d'imposar ell un peatge a l'estret si fracassen aquestes converses. Protecció Civil recomana evitar activitats a l'aire lliure en les hores de més insolació per l'arribada d'una onada de calor aquest diumenge. Des del divendres s'han hagut d'atendre 21 persones per afectacions relacionades amb la calor. El risc d'incendi és molt alt en més de 150 municipis. La temporada de bany arrenca amb 3 víctimes mortals per ofegaments, totes en aquestes últimes 24 hores. Decreten 3 dies de dol a Tarragona pels menors morts i es demana precaució a l'aigua coincidint amb aquesta onada de calor que diem que arriba demà. El curs no començarà pas amb normalitat. Els docents avisen ja que tornaran a convocar vagues a principi de curs, tot i que encara no n'han concretat les dates ni tampoc el format. Ho han decidit aquest dissabte en el marc de l'Assemblea Educativa de Catalunya, que plega els professionals de l'educació i els representants dels sindicats. Els 5 catalans del creuer Ondius, on es va declarar un brot d'antivirus, donen negatiu en l'última prova PCR. Això vol dir que poden acabar la quarantena i tornar a fer vida normal. I el Sónar, que tanca aquest dissabte a la nit amb un balanç de més de 150.000 assistents. La 33a edició del Festival de Música Electrònica i Experimental posa, doncs, el punt final amb els britànics de Prodigy com a plataforma.
2: Esports. El Barça ha perdut el segon partit de la final de la Lliga CB de bàsquet a la pista del València per 102-75. Malgrat la derrota, l'eliminatòria està empatada a 1 i l'equip blaurana té a favor el factor pista. Aquest dilluns, tercer partit al Palau. El Mundial de Futbol, Països Baixos 5, Suècia 1. Aquest diumenge juga la selecció espanyola a les 6 i contra l'Aràbia Saudita. Paula Blasi ha guanyat l'etapa reina de la Volta a Catalunya en final a la Molina. La catalana és líder de la General. Peco Bagnaia ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP i el tro de Cervera, Marc Márquez, li retalla 7 punts al líder del Mundial, Marco Bezzecchi, que ha caigut.
1: I tindrem una matinada força suau o càlida. N'espera que els pròxims 3 dies encara pugi més la temperatura. El temps serà assolellat, però alhora el cel estarà mig enterbolit per capes de núvols prims i calitja. La tarda variable, punts del Pirineu, amb xàfecs aïllats i breus al nord del Ripollès i la Cerdanya. Molta calor, de 37 a 40 graus al Pla de Lleida.
0: 3CAT Info.
1: Benvinguts, us acompanya Sara Riera. La decisió del jutge Juan Carlos Peinado d'enviar Begoña Gómez a judici i retirar-li el passaport ha desfermat una tempesta política. La Moncloa denuncia l'obsessió del magistrat amb la parella de Pedro Sánchez, mentre que el Partit Popular carrega contra el president espanyol. Els sindicats policials se sumen a la indignació i han exigit a Peinado que rectifiqui els seus arguments. En Madrid, Alba Gil.
3: El govern espanyol veu fixació, acarnissament i obsessió malaltissa per part de Peinado amb Begoña Gómez. Creuen que ha traspassat totes les línies vermelles amb una investigació, diuen, vergonyosa i sense garanties. També el PSOE dispara contra el magistrat i apela al Consell General del Poder Judicial perquè hi posi remei. Diana Morán és ministra de Ciència.
4: Este maltrato que ha tenido contra Begoña Gómez, con esta persecución, se entiende que es una causa política para intentar tumbar al gobierno de España.
3: El PP, en canvi, acusa Sánchez d'haver convertit la Moncloa en un cau de delinqüents i aprofita per demanar una vegada més eleccions. La cascada de reaccions no s'ha fet esperar després que Peinado hagi decidit enviar a judici la dona de Pedro Sánchez i li hagi imposat les mesures cautelars que reclamaven les acusacions populars, entre les quals Vox o els ultres d'Azteoir. La retirada del passaport, la prohibició de sortir de territori espanyol i l'obligació de presentar-se 2 vegades al mes davant del jutjat. Fons de l'entorn de Gómez ja han anunciat que recorreran contra aquestes mesures que Peinado justifica al·legant risc de fuga. Creu que els escortes de Gómez podrien ajudar-la a escapar. Un argument que ha indignat molts sindicats policials que li exigeixen que rectifiqui. Sentim Ivón Domínguez, portaveu de Jupol.
5: Insinuar eso en una resolución judicial nos parece una absoluta barbaridad y un ataque injustificado a la Policía Nacional.
3: La tesi de Peinado és que Gómez es va aprofitar de la relació amb Sánchez per afavorir la càtedra que codirigia a la Universitat Complutense, beneficiant-se també d'una assessora pagada per la Moncloa per fer gestions particulars. Es tracta de Cristina Álvarez, a qui també envia judici pels mateixos delictes: malversació, tràfic d'influències, corrupció en els negocis i apropiació indeguda. La decisió és ferma, però la darrera paraula la tindrà l'Audiència de Madrid, que encara té pendent resoldre els recursos que demanen arxivar la causa.
1: Doncs bé, l'altra gran notícia que ens deixa aquest dissabte passa per l'Iran un cop més, que ha anunciat que torna a tancar l'estret d'Hormuz arran de l'increment de la violència al Líban. El règim persa ho ha fet saber en un comunicat que ha llegit per televisió en què en responsabilitza els Estats Units per no complir els seus compromisos.
6: L'estret d'Hormuz es tancarà el trànsit marítim. Aquest és el primer pas en resposta a l'incompliment dels compromisos per part de l'enemic. En cas que continuï l'agressió, es planificaran i s'executaran nous passos per obligar-lo a respectar i aplicar els seus compromisos.
1: Els Estats Units han assegurat que vigilaran la zona, tot i que almenys a les primeres hores han verificat que ha continuat el trànsit i almenys 55 vaixells han pogut navegar per aquest pas estratègic d'accés al Golf Pèrsic, per on circula, ja ho sabeu, un 20% del petroli mundial. Malgrat aquest nou entrebanc, aquest diumenge es reprendran a Suïssa les negociacions entre l'Iran i els Estats Units, que estan suspeses des de divendres, i anirà el primer ministre del Pakistan, que fa de mediador. A última hora també ha anunciat la seva assistència al vicepresident nord-americà J.D. Benz, que es mostrava optimista just abans de pujar a l'avió.
7: Només hi seré un dia o dos. Espero que fan progressos en el tema nuclear i que fan progressos sobre l'alto el foc al Líban.
1: Donald Trump també s'ha referit a la pretensió de l'Iran de cobrar ara peatges per travessar l'estret d'Hormuz. En un missatge a la seva xarxa social, el president nord-americà ha amenaçat ell d'imposar pagaments si fracassen les negociacions. Trump ha escrit que Teheran no cobrarà els vaixells ni durant els 60 dies que duri aquesta segona fase de converses, ni tampoc després, però ha advertit que els Estats Units ho podrien fer en concepte, ha dit, d'àngel guardià dels països de l'Orient Mitjà. Israel i Hezbollah, mentrestant, que continuen els atacs, tot i l'alto el foc que van anunciar

0: a la ciutat de Nabatieh. Aquest libanès és un dels afectats per les bombes.
1: Aquest matí hi ha hagut un atac aeri sobre aquesta casa, objectiu dels avions de guerra israelians a 9:15. Hi havia gent dormint a dins, nens, una dona, els seus dos fills, el seu marit i un jove civil. Tots eren civils que dormien tranquil·lament a casa seua. Se suposa que ahir hi havia un alto el foc amb l'enemic israelià.
0: I a Gaza, Israel ha mort aquest dissabte almenys 11 persones, segons fonts mèdiques de la franja, entre les quals 4 membres també d'una mateixa família i un periodista d'Al Jazeera. Es tracta d'un càmera que la cadena qatariana que es trobava en un camp de refugiats i que ha estat víctima d'un bombardeig amb dues persones més. L'exèrcit israelià ha assegurat que era un membre de Hamas i Al Jazeera ha acusat Israel doncs, de continuar els crims contra els seus periodistes. És el 12è treballador d'aquest mitjà que mor des que va començar la guerra l'octubre de l'any 2023. A més d'aquest atac, un altre bombardeig durant la nit de divendres a dissabte contra un edifici del barri de Sabra a la ciutat de Gaza ha mort 4 membres de la mateixa família, els pares i les seves dues filles, segons ha indicat la Defensa Civil de Gaza.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Situem-nos ara a casa nostra, a les portes de l'entrada de la primera onada de calor de l'estiu. Protecció Civil recomana extremar la prudència i evitar fer activitats a l'aire lliure durant les hores de sol. A més, més de 150 municipis de 15 comarques estaran, atenció, en risc molt alt d'incendi. Des d'aquest divendres, el Servei d'Emergències Mèdiques ha atès ja 21 persones per afectacions relacionades amb la calor. A 14 les han hagut de traslladar a un centre sanitari. Entre aquest diumenge i dimarts, que és la Revetlla de Sant Joan, s'espera que en punts de Ponent i també a l'interior del país s'arribi als 40 graus. A la costa central hi ha un avís per calor a la nit, també. La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, recorda que el que cal és adequar les activitats diàries a aquesta situació.
3: Si hem de fer sortides, doncs mirar de no fer-les en les hores de més calor. Si hem d'estar a casa, per exemple, doncs vigilar que no ens entri la calor dintre de casa. Tanquem persianes, tanquem toldos. També es recomana passar unes hores al dia en algun lloc climatitzat.
0: Està activat en fase de prealerta el Pla Infocat per perill d'incendi molt elevat en municipis de l'Alt Urgell, l'Anoia, el Bages, el Baix Camp, el Baix Ebre, la Conca de Barberà, les Garrigues, la Noguera, el Priorat, la Ribera d'Ebre, la Segarra, el Segrià, el Solsonès, la Terra Alta i també l'Urgell. I no es descarta aplicar restriccions en llocs de risc alt durant la revetlla.
3: Si fos el cas que es requerís alguna mesura, ja sabeu que amb qualsevol tipus de risc, quan cal, es realitza si és que es veu aquesta necessitat.
0: Aquest dissabte ja hi ha hagut diversos incendis que els bombers han pogut estabilitzar per sort en unes hores. El de Querol, a l'Alt Camp, que està controlat i que ha cremat, per exemple, 4 hectàrees de conreu. Doncs bé, enmig d'aquesta onada de calor, també es demana molta prudència a l'hora d'anar a l'aigua després d'aquestes 3 morts de banyistes que hi ha hagut en les últimes 24 hores. A Tarragona hi ha consternació per la mort de 2 menors a la platja de la Rabassada. Els nois estaven vinculats al club de futbol del barri de la Floresta, que està, òbviament, molt afectat per aquesta tragèdia. Un tercer menor continua encara en estat crític. Anem a Tarragona, Ariadna Escoda.
4: Els fets van tenir lloc divendres a la tarda quan un grup de joves es banyava a la zona de la Cova del Gos mentre onejava la bandera groga. Un nen de 12 anys va perdre-hi la vida, mentre que 2 més, de 13, van ser rescatats en estat crític. Un d'aquests ferits, però, ha acabat morint a l'Hospital Joan 23, on van ser traslladats. Rubén Viñuales és l'alcalde de Tarragona.
5: Són 2 vides troncades. De l'Ajuntament, doncs, farem el que toca, que és decatar el dol, donar el suport a les famílies, activat, òbviament, amb la Generalitat, amb serveis socials de l'Ajuntament, tot el necessari. No hi ha paraules per això i, doncs, donar tot l'escalf a la família i poca cosa més, per desgràcia, més que aprofitar per donar un missatge de que, si us plau, el mar és perillós, no s'ha de saltar de les roques mai, mai, mai, mai. Ni un joc, ni res, no s'ha de saltar mai de les roques.
4: Arran de l'incident, la ciutat ha decretat 3 dies de dol i aquest diumenge es farà un minut de silenci a la plaça de la Font. Aquest matí s'ha fet un homenatge al camp de futbol de la Floresta, club vinculat amb els joves.
0: Doncs, a banda d'aquests 2 menors, també aquest dissabte un home de mitjana edat ha mort ofegat a la platja de Sant Miquel de Barcelona. Els serveis d'emergències han

0: rebut una trucada a primera hora del matí, quan encara no hi havia vigilància a la platja i han trobat el cadàver de la víctima, que anava indocumentada. I s'acaba el confinament per als 5 catalans que estaven afectats pel brot d'antivirus al vaixell Ondius. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha confirmat a 3Cat Info que les últimes proves que els han fet són negatives després de 6 setmanes d'estar aïllats.
1: Se'ls ha fet un seguiment diari de símptomes, de benestar emocional, etc., epidemiològic, juntament amb el Servei d'Emergències Mèdiques, i la prova que ha sigut negativa doncs ens permet aixecar aquesta quarantena i que facin una vida una mica més normal.
0: Tots 5, que van ser contactes molt estrets de persones infectades, han passat aquests últims dies de quarantena a casa seva. L'Organització Mundial de la Salut ha confirmat que no hi ha nous casos del virus des del 2 de maig. Per tant, Salut dona per tancada una alerta sanitària internacional que havia deixat 13 casos, inclosos 3 morts. I encara una darrera qüestió abans de la informació meteorològica relacionada amb aquesta calor que ens arriba demà. Atenció, perquè l'Assemblea Educativa de Catalunya ja ha avisat que el curs que ve començarà amb noves vagues i amb mobilitzacions a les aules. Malgrat que encara no n'han concretat les dates, asseguren que el curs doncs, no començarà amb normalitat. Mònica Rodrigo és la portaveu de l'Assemblea.
2: L'inici de curs començarà amb vagues. Evidentment, ara s'ha de treballar i s'ha de calendaritzar tot. Aquí ara s'han marcat unes línies de treball, una calendarització que es posarà, que s'ha de portar a les assemblees per acabar de decidir-les. Però a l'inici de curs serà convuls, segur.
0: Ara, de moment, s'ha decidit mantenir també algunes protestes durant l'estiu, tot i que seran de més baixa intensitat. I la CGT considera que el Departament d'Educació ha de convocar, diu, aquest estiu el comitè de vaga i els representants de les famílies. Són declaracions de la seva secretària general, Laura Gené, aquí a 3Cat Info.
3: Nosaltres el que apostem ara mateix és per fer una crida de responsabilitat al govern, que convoqui el comitè de vaga i a les famílies quan abans. Tot el que puguem avançar durant l'estiu seran dies que tindrem menys mobilitzacions al setembre.
0: El temps. Amb en Dani Ramírez.
4: Molta calor, va pujar la temperatura tant de dia com de nit, per tant, estem pronosticant ja nits tropicals, fins i tot a l'interior, Catalunya Central, punts de ponent, per sobre dels 20-22 graus, i a la costa, mínimes de 22 a 25. En els propers dies podria haver-hi alguna mínima més que tòrrida. Tòrrida és a partir dels 25. Doncs potser mínimes fins al dia de Sant Joan, a la costa, per exemple, i en punts del prelitoral de 25, 26, 27. Creiem que no arribaríem al nivell de Rouen, de 30 graus de mínima. De moment això ho descartem. Però el que sí que afegim avui és ja aquest avís del Meteocat, d'alerta de calor extrem al Pla de Lleida i en punts de Girona. Comarques nord-orientals de Girona, l'Empordà, Gironès, Pla de l'Estany, Garrotxa fins i tot, es poden superar els llindars de 36, 37, 38 graus. El Pla de Lleida, 39, 40. 40 a la ciutat de Lleida. Per primer cop, doncs, aquest diumenge, primer dia de l'estiu, podríem arribar als 40 graus de Lleida. I dilluns, dimarts i dimecres, atenció, sobretot dilluns, dimarts, el Pla de Lleida, 40, 41, 42 de màxima, la resta del país a l'interior entre 35 i 39 i a la costa entre els 32 i els 35. Ens ve molta calor, onada de calor, vigent fins dimarts o dimecres, i a les tardes algun ruixadet. Per exemple, aquest diumenge a la tarda, 4 gotellades o 4 trons al nord de la Cerdanya i Ripollès, demà algun més, i pel que fa a la vigília de Sant Joan, dimarts, algun xàfec pot caure a la tarda, a la nit ja no, al Pirineu, Prepirineu, nord de Lleida i al voltant d'Osona i la Garrotxa.
0: 3Cat Info. 3Cat Info. Ara passant 2 minuts d'un quart, Isaac Andic va escriure un missatge al seu fill Jonathan 5 mesos abans de la seva mort en què li deia textualment: «Començo a estar més tranquil que ja no em mataràs». Ho ha avançat al diari elnacional.cat, que ha tingut accés a l'informe dels missatges recollits pels Mossos en la investigació pel presumpte homicidi del propietari de Mango. El missatge d'Andic era la resposta a un altre missatge del seu fill en què li deia: «He recordat algunes discussions en què no m'estranya que pensessis que era capaç fins i tot de matar-te». En el missatge, el pare, que va alegrant-se que el seu fill vegi les coses, diu, amb més sentit comú, i assegura que això segur que els ajuda a tornar-se a acostar. i han declarat culpable un dels dos principals acusats d'haver matat un home en un bar de Mollerussa l'any 2022. A un segon acusat no se li atribueix el crim, però sí que se'l considera culpable d'haver-lo intentat matar. Aquest dissabte s'ha fet la lectura del veredicte a l'Audiència de Lleida per part del jurat popular. Anem, doncs, a Mollerussa, Alba Mor.
5: El judici s'ha centrat en els fets ocorreguts l'any 2022 en un bar de la capital del Pla d'Urgell, on va morir un home de 35 anys per una ganivetada durant una baralla entre clans. Sis individus han estat els acusats de delictes d'homicidi, lesions o participació en baralla tumultuària en funció del grau d'implicació dels fets. Dels dos principals acusats de matar la víctima, pare i fill d'un dels clans, el jurat popular ha considerat que només el fill és el responsable del crim, mentre que el pare el considera culpable per tentativa d'homicidi. El tribunal també considera demostrat que tots dos són culpables també d'haver intentat acabar amb la vida d'un dels germans de la víctima. El jurat popular, format per 9 persones, va començar a deliberar aquest divendres a la 1 del migdia i el veredicte s'ha donat a conèixer aquest dissabte al vespre. El judici ha quedat vist per sentència.
0: I atenció també a aquesta informació. A les Illes es multipliquen els assentaments de caravanes per l'elevat cost dels lloguers dels habitatges. De mitjana costen 1.700 euros al mes i converteixen aquest territori en el més car de l'Estat, segons l'Observatori del Lloguer. S'hi ha de destinar el 60% dels ingressos, que és el doble del que recomanen, ja ho sabeu, els experts. Els treballadors amb sous baixos no poden accedir a un habitatge de lloguer i opten per viure en caravanes. A l'assentament de Son Hugo de Palma, en 4 anys han passat de 200 caravanes. És el que ha fet, per exemple, el José, que treballa de ferrer i que té una criatura de 3 mesos.
6: Y nosotros lo único que pedimos es no una casa ni ayuda ni nada, sino un sitio donde poner las caravanas. Y un sitio legal, que no molesten, que, bueno, y si ya ponen basuras y vaciados de aguas negras, y así las cosas están más limpias, están mejor, no se vive en ciertas condiciones que no son favorables, pues mucho mejor.
0: El cas de Luis Miguel també, que fa anys que intenta llogar un pis, però no arriba a les condicions prèvies.
7: Yo trabajo en barcos, 1.500 euros. Las veces que hemos intentado buscar alquiler nos exigen muchos requisitos, mucho depósito también, o sea, es un abuso, algo que no podemos, o sea, no tenemos.
0: Els seus casos estan ara en mans dels serveis socials de Palma.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Manifestació a Londres contra els efectes del Brexit al Regne Unit. Centenes de persones s'han manifestat aquest dissabte davant el Parlament Britànic per reclamar el retorn a Europa. Anem a Londres, doncs, Quim Olivares.
9: Centenars de persones s'han manifestat pel centre de Londres fins al Parlament de Westminster per demanar el retorn del Regne Unit a la Unió Europea i denunciar els efectes del Brexit. Sentim Steve Bray, fundador del grup Standard Defiance European Movement, en declaracions a Catalunya Ràdio.
10: Les divisions creades entre comunitats, famílies i pobles encara es mantenen avui dia i continuaran durant generacions. Econòmicament ha destrossat la nostra economia.
9: Els manifestants recorden que el referèndum de fa 10 anys era només consultiu i no creuen que en calgui celebrar un altre, sinó que el govern que surti de les eleccions del 2029 apropi el Regne Unit a la Unió Europea. Mike Goldsworthy, fundador de Científics per la Unió Europea i president de l'European Movement UK, pronosticava això a Catalunya Ràdio.
11: Serem membres de ple dret d'aquí uns 10 anys. Això és el que penso. Les properes eleccions generals tindran com a tema molt rellevant la reincorporació a la Unió Europea.
9: Els partidaris de tornar a la Unió Europea també denuncien l'impacte del Brexit en camps com l'ensenyament universitari, el món cultural i el científic.
0: A Colòmbia, a les presidencials d'aquest diumenge, es decideix quin model de seguretat es vol per al país. El candidat de l'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, al capdavant als sondejos, vol tancar la jurisdicció que va permetre desarmar la guerrilla, però amb el risc que torni la confrontació. Joan Biosca, enviat especial a Bogotà.
12: El Tribunal Penal, que presideix el jutge Alejandro Ramel i cap de la Jurisdicció Especial per a la Pau, està en el punt de mira del candidat presidencial de l'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, que el vol tancar. Com a conseqüència dels acords de pau signats entre el govern colombià i les FARC ara fa 10 anys, és que va néixer aquest Tribunal Especial per investigar, jutjar i condemnar els guerrillers i militars amb delictes contra els drets humans a les seves esquenes.
13: Les conseqüències trágicas que llevaría a acabar con esta jurisdicción, y la pongo de presente. Mire, esta jurisdicción fue la que permitió la desmovilización de las FARC. Entonces, usted, ¿qué ahora les diga, después de 10 años, que no les van a cumplir? A ver, habiendo disidencias, habiendo conflicto armado en Colombia, imagínense el riesgo de seguridad que se va a generar.
12: La Jurisdicció Especial per a la Pau es basa en un model de justícia transicional que prioritza les víctimes. Busca reparar el dany causat durant el conflicte armat colombià a través del diàleg, la rehabilitació i el treball comunitari. Els qui confessen els seus crims reben penes de privació de llibertat, però no van a la presó. Exmembres de les FARC ja han estat condemnats i també exgenerals de les Forces Armades.
13: Digamos, el compromiso legal no es arrepentirse, es contar la verdad. Ojalá nosotros logremos que todos sean arrepentidos, tanto de la antigua guerrilla de las FARC como de la fuerza pública, ¿cierto? Ese es el objetivo. Pero legalmente lo que ellos tienen que hacer es contar la verdad. Ahora, en ese proceso restaurativo, en ese encuentro con las víctimas, muchos de ellos sí terminan siendo, digamos, arrepentidos.
12: Els colombians han de triar dos models de país antagònics a les urnes, no només en aquesta qüestió de la seguretat. L'extrema dreta d'Abelardo de la Espriella o bé l'esquerra d'Ivan Cepeda, les enquestes situen com a guanyador el candidat de l'extrema dreta.
0: Esports. Amb l'Alfons Gorina.
14: El Barça ha perdut de forma contundent el segon partit de la final de la Lliga CB de bàsquet. Ha caigut a la pista del València de 27 punts, 102 a 75. Malgrat aquesta derrota, l'eliminatòria està empatada a 1 i l'equip blaurana té a favor el factor pista, com ha recordat Xavi Pascual en acabar el partit.
15: Sempre mig ple, no? Nosaltres veníem aquí a València, on segurament, si preguntem a tota la gent del Barça, tornar amb una victòria, ho hagués firmat gairebé tothom, no? I aleshores nosaltres tornem amb aquesta victòria al Palau, ara tenim un play-off a tres partits, amb dos partits a casa, per tant, per acabar la temporada és un escenari immillorable.
14: El tercer partit es juga al Palau dilluns que ve. Al Mundial de Futbol, Països Baixos 5, Suècia 1, amb Frenkie de Jong titular i jugant 60 minuts. I aquest diumenge juga la selecció espanyola a les 6 de la tarda i contra l'Aràbia Saudita. En declaracions a Televisió Espanyola, Lamine Yamal ha deixat clar que no està encara per jugar els 90 minuts.
16: No, creo que muy pronto es innecesario. Creo que tengo un proceso de adaptación primero y yo creo que no es el momento de jugar un partido entero, pero sí puedo jugar los minutos que me se quiera.
14: També es juga al Bèlgica-Iran. Per cert que la Confederació Brasilera de Futbol ha confirmat la lesió de Rafinha, que serà baixa almenys pel tercer partit de la fase de grups contra Escòcia. Se'l sotmetrà un tractament intensiu per mirar de millorar, tot i que no parlen de temps de baixa.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
14: I encara en futbol, el Celta B ha aconseguit l'ascens a la segona divisió després de superar la Pontferradina al partit de tornada de la final per 4-1. Acompanya el Sabadell, el Tenerife i l'Aldenc. Parlem de ciclisme. Paula Blasi ha guanyat l'etapa reina de la Volta a Catalunya, que s'ha acabat en final a la Molina. Blasi ha atacat a 12 quilòmetres de meta per endur-se la segona etapa i col·locar-se com a líder de la general. La sentim en declaracions a Catalunya Ràdio.
17: Ha arribat fins i tot un punt que jo no m'he rendit, però ja està, la carrera ja està, perquè tothom m'està deixant la tostada a mi, han atacat una, m'han mirat, atacat la segona, m'han mirat, atacat la tercera, i ningú es movia, i sí que al moment dic, aviam, eren 20, i ningú feia absolutament res, hi havia unes quantes del mateix equip, jo estava salvant el meu equip, deia com, bueno, pues al final s'aniran, no? Però, bueno, he confiat una mica en les meves cames i ha arribat un punt que tenia, i l'oportunitat, sabia bastant bé aquest port i sabia on podia atacar i he intentat arrencar.
14: Aquest diumenge, tercera i definitiva etapa entre Mataró i Barcelona, en final a l'Avinguda Maria Cristina.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
14: Peco Bagnaia ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP al davant d'Ayo Gura i Marc Márquez. El tro de Cervera li retalla 7 punts al líder del Mundial, Marco Bezzecchi, que ha caigut. Sentim Marc Márquez a The Zone.
18: Si puedo ahorrar un poquito de energía para mañana, pues bienvenido, pero sí, el calor apretaba y sobre todo me he esforzado en la carrera, he dado más de lo que tenía para intentar llegar sobre todo cerca del primero, que era un poquito la referencia.
14: Per cert, que Marco Bezzecchi l'han desqualificat d'aquest Gran Premi. L'italià, líder del campionat, ha caigut a la cursa sprint i en intentar recuperar la moto hauria empentat i colpejat alguns comissaris i la sanció ha estat la desqualificació. També ha caigut Maverick Viñales i Alex Rins ha acabat fora dels punts. Àlex Márquez, d'altra banda, no ha pres part en la cursa per seguir amb la recuperació de la lesió de cervicals. Ell mateix ho explica.
19: Los doctores me dieron el ok, pero me dijeron si puedes evitar caídas mejor. Entonces, no depende siempre
20: de ti y ya habíamos hecho o había hecho mucho más de lo que esperaba, había ido mucho más rápido de lo que me esperaba y ya está, creo que el objetivo de aquí estaba completado y para evitar riesgos y no empeorar la lesión era mejor parar, recuperar y estar mejor en Asia.
21: Trescat Info.
14: A l'hoquei Lliga d'Hoquei Patins, l'Igualada es prepara pel quart partit de la final que jugarà aquest diumenge després de guanyar per 5-2 al Liceo de la Corunya el tercer partit. Sentim a Marc Montaner, tècnic de l'Igualada.
22: Sí, a veure, ja hem de creure per nassos, no? I tant que hi crec, i a més si juguem amb la nostra gent al costat encara som més forts. Intentarem tirar endavant i que es quedi aquí el quart punt i haguem d'anar a Galícia.
14: El quart partit es disputa aquest diumenge també al pavelló de les Comes amb l'eliminatòria encara favorable al Liceo per 2-1. Toni Bou i Berta Bellan s'han imposat a les seves categories a la primera jornada del trial de Camerino a Itàlia, tercera cita del Mundial a l'aire lliure i incrementen el seu liderat a la general. Bou i Avellan han guanyat les dues mànigues del dia. Sentim a Toni Bou.
23: M'he hagut de lluitar fins a l'última zona per aconseguir la victòria de la segona volta, però molt content, no? Perquè acabar guanyant aquí amb el difícil que ho ha posat. Crec que hem sigut molt regulars durant tot el dia i són molts punts que acaba el campionat. Tenim una mica de marge d'error, no ens podem fer mal, així que seguim lluitant.
14: Aquest diumenge es disputa la segona jornada.
21: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Són 2:15.

0: Ara són 2:15 i us estem explicant que la dona del president del govern espanyol, Begoña Gómez, recorrerà la decisió judicial de retirar-li el passaport. El jutge Peinado veu risc de fuga de la dona de Pedro Sánchez, fins i tot amb l'ajuda dels seus escortes, un argument que ha indignat diversos sindicats policials i també el ministre de l'Interior. Això dient que l'Iran anuncia que torna a tancar l'estret d'Hormuz per l'augment de la violència al Líban, que aquest dissabte ha fet ja 24 morts. Irans i nord-americans reprendran igualment les negociacions. Aquest diumenge a Suïssa, Donald Trump amenaça d'imposar ell un peatge a l'estret si fracassen aquestes converses. I a partir d'ara també repassarem les obres que aquest estiu portaran algun mal de cap a la ciutat de Barcelona. N'hi haurà, entre d'altres, a la Meridiana, a la Ronda de Dalt i també a la Rambla. I parlarem de les coques de Sant Joan, ara que ja el tenim a tocar, de les que agraden més i també dels preus, que han pujat una mica per aquesta situació internacional que us estem explicant.
1: Esports.
2: El Barça ha perdut el segon partit de la final de la Lliga CB de bàsquet a la pista del València 102-75. Malgrat la derrota, l'eliminatòria està empatada a 1 i l'equip blaurana té a favor el factor pista. Aquest dilluns, tercer partit al Palau. El Mundial de Futbol, Països Baixos 5, Suècia 1. Aquest diumenge juga la selecció espanyola a les 6 de la tarda i contra l'Aràbia Saudita. Paula Blasi ha guanyat l'etapa reina de la Volta a Catalunya en final a la Molina. La catalana és líder de la General. I Peco Bagnaia ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP. Marc Márquez li retalla 7 punts al líder del Mundial, Marco Bezzecchi, que ha caigut.
0: I ens espera una matinada força suau o càlida. En espera, això sí, que els propers 3 dies encara pugi molt més la temperatura. Temps assolellat, però alhora el cel estarà mig enterbolit també per capes de núvols prims i calitja. La tarda variable a punts del Pirineu, amb xàfecs aïllats i breus al nord del Ripollès i de la Cerdanya. Molta calor, de 37 a 40 graus al Pla de Lleida. Ara passen 3 minuts a 2:15. La decisió del jutge Juan Carlos Peinado d'enviar Begoña Gómez a judici i de retirar-li el passaport ha desfermat una tempesta política. La Moncloa denuncia l'obsessió del magistrat amb la parella de Pedro Sánchez, mentre que el Partit Popular carrega contra el president espanyol. Els sindicats policials se sumen a la indignació i exigeixen al jutge que rectifiqui els seus arguments. Madrid, Alba Gil.
3: El govern espanyol veu fixació, acarnissament i obsessió malaltissa per part de Peinado amb Begoña Gómez. Creuen que ha traspassat totes les línies vermelles amb una investigació, diuen, vergonyosa i sense garanties. També el PSOE dispara contra el magistrat i apel·la al Consell General del Poder Judicial perquè hi posi remei. Diana Morán és ministra de Ciència.
4: Con este maltrato que ha tenido contra Begoña Gómez, con esta persecución, se entiende que es una causa política para intentar tumbar al gobierno de España.
3: El PP, en canvi, acusa Sánchez d'haver convertit la Moncloa en un cau de delinqüents i aprofita per demanar una vegada més eleccions. La cascada de reaccions no s'ha fet esperar després que Peinado hagi decidit enviar a judici la dona de Pedro Sánchez i li hagi imposat les mesures cautelars que reclamaven les acusacions populars, entre les quals Vox o els ultres d'Azteoir. La retirada del passaport, la prohibició de sortir de territori espanyol i l'obligació de presentar-se 2 vegades al mes davant del jutjat. Fons de l'entorn de Gómez ja han anunciat que recorreran contra aquestes mesures que Peinado justifica al·legant risc de fuga. Creu que els escortes de Gómez podrien ajudar-la a escapar. Un argument que ha indignat molts sindicats policials que li exigeixen que rectifiqui. Santimi Bondomínguez, portaveu de Jupol.
5: Insinuar eso en una resolución judicial nos parece una absoluta barbaridad y un ataque injustificado a la Policía Nacional.
3: La tesi de Peinado és que Gómez es va aprofitar de la relació amb Sánchez per afavorir la càtedra que codirigia la Universitat Complutense, beneficiant-se també d'una assessora pagada per la Moncloa per fer gestions particulars. Es tracta de Cristina Álvarez, a qui també envia judici pels mateixos delictes: malversació, tràfic d'influències, corrupció en els negocis i apropiació indeguda. La decisió és ferma, però la darrera paraula la tindrà l'Audiència de Madrid, que encara té pendent resoldre recursos que demanen arxivar la causa.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: L'Iran ha anunciat que torna a tancar l'estret d'Hormuz arran de l'increment de la violència al Líban. El règim persa ho ha fet saber en un comunicat que ha llegit per televisió en què en responsabilitza els Estats Units per no complir els seus compromisos.
1: L'estret d'Hormuz es tancarà el trànsit marítim. Aquest és el primer pas en resposta a l'incompliment dels compromisos per part de l'enemic. En cas que continuï l'agressió, es planificaran i s'executaran nous passos per obligar-lo a respectar i aplicar els seus compromisos.
0: Els Estats Units han assegurat que vigilaran la zona, tot i que almenys a les primeres hores han verificat que ha continuat el trànsit. Almenys 55 vaixells, són pocs, han pogut navegar per aquest pas estratègic d'accés al Golf Pèrsic, per on ja sabeu que circula un 20% del petroli de tot el món. Malgrat aquest nou entrebanc, aquest diumenge s'han de reprendre a Suïssa les negociacions entre l'Iran i els Estats Units, que estan suspeses des de divendres. I anirà el primer ministre del Pakistan, que és qui fa de mediador, i última hora també ha anunciat la seva assistència al vicepresident nord-americà J.D. Vance, que es mostrava optimista just abans de pujar a l'avió.
6: Només hi seré un dia o dos. Espero que fan progressos en el tema nuclear i que fan progressos sobre l'alto el foc al Líban.
0: Donald Trump també s'ha referit avui a la pretensió de l'Iran de cobrar peatges per travessar l'estret d'Hormuz. En un missatge a la seva xarxa, el president nord-americà ha amenaçat ell d'imposar pagaments si fracassen les negociacions. Trump ha escrit que Teheran no cobrarà els vaixells ni durant els 60 dies que duri aquesta segona fase de converses, ni tampoc després, però ha advertit que els Estats Units ho podrien fer en concepte, ha dit textualment, d'àngel guardià dels països de l'Orient Mitjà. Doncs bé, sobre aquest nou tancament de l'estret, la catedràtica d'Economia de la Universitat Rovira i Virgili, Maria Llop, ha explicat que les conseqüències econòmiques d'això doncs, dependran de si és una simple tàctica o realment es torna a tancar a totes les embarcacions. Són declaracions a 3CAT Info.
7: Si estem parlant d'una qüestió més d'estratègia política, els preus seguirien baixant com van començar la setmana passada, i les pressions inflacionistes tendirien a remetre. Ara bé, si hi ha un tancament efectiu de l'estret d'Hormuz, és una situació que reprodueix les tensions que es van viure al mes de febrer quan se va iniciar el conflicte.
0: I si això es manté i a sobre hi afegim la pujada de l'IVA dels carburants al 21% a partir de l'1 de juliol que va aprovar el govern espanyol, doncs Llop assegura que tot plegat tindrà un impacte molt negatiu en els consumidors.
7: Si es torna a tancar l'estret i tornen a pujar el preu de la matèria prima, això farà pujar automàticament el preu dels carburants i a més aquí sumem una retornada de l'IVA al 21% per litre de carburants, això tindria un efecte multiplicatiu sobre el preu.
0: I un altre punt d'atenció d'aquest cap de setmana és Bolívia. El Parlament es reuneix aquest diumenge per debatre i votar l'estat d'excepció decretat pel president d'aquest país, el conservador Rodrigo Paz. La mesura té com a objectiu frenar el bloqueig a les carreteres que han provocat les protestes contra el govern, que ja fa 7 setmanes que dura i que han paralitzat l'economia.
8: Hemos tomado la decisión de declarar el estado de excepción en todo el territorio nacional. Quiero que los bolivianos comprendan algo fundamental. Esto no es un estado de excepción para restringir la vida de la gente. Es exactamente lo contrario. Es un estado de excepción para devolverle la libertad a la gente.
0: L'exèrcit s'ha desplegat per tot el país per fer front a les accions dels camperols i els partidaris de l'expresident Evo Morales, que continuen bloquejant algunes de les principals carreteres d'aquest país sud-americà. Els manifestants no accepten l'acord signat divendres pel president Rodrigo Paz i el principal sindicat del país, que ha decidit abandonar les protestes contra el govern. El conflicte ha provocat el desabastiment d'aliments, combustible i oxigen per centres sanitaris a diverses ciutats i, segons el govern, ha causat ja 7 morts, la majoria perquè no els va arribar l'atenció mèdica justament pel bloqueig de les carreteres.
9: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Aquí a Catalunya, la Inspecció de Treball insta més de 2.500 empreses a revisar els contractes d'alguns dels seus treballadors per esmenar possibles irregularitats i fraus. Hi ha afectades més de 4.100 persones. Més de la meitat d'aquests treballadors tenen contractes de fixos discontinus. També n'hi ha que encadenen contractes temporals i que superen els períodes màxims que estan autoritzats legalment. Davant d'indicis d'incompliment de la normativa laboral vigent, es demana a les empreses empreses que, si detecten alguna irregularitat, la resolguin directament i de manera voluntària. Amb el pla de lluita contra el frau, la Inspecció de Treball de Catalunya vol garantir els drets dels treballadors i també lluitar contra la precarietat laboral. Comença la temporada d'estiu a l'aeroport del Prat amb una xifra, atenció, rècord. Hi ha 61 operacions programades a destinacions intercontinentals. Els vols cap a Amèrica representen ja prop del 43% de totes les connexions de llarga distància amb aquestes noves rutes a Seattle i Lima. La segueixen Àfrica amb 18 destinacions, l'Orient Mitjà i Àsia. Precisament, el Comitè de Desenvolupament de Rutes Aèries veu prioritari reforçar les connexions directes amb el continent asiàtic. I aquest estiu a Barcelona, les principals obres afectaran doncs, la Meridiana, el carrer Balmes, la Rambla i la Ronda de Dalt. En total, atenció, s'executaran 24 obres a la capital de Catalunya. La pavimentació de la Meridiana entre Felip II i Fabra i Puig serà el treball que complicarà més la mobilitat. Del 27 de juliol al 7 d'agost es pavimentarà la calçada en el sentit d'entrada a la ciutat. I del 7 al 14 d'agost, doncs, en el de sortida. En cada fase només quedarà un carril obert a la Meridiana. En canvi, la cobertura de la Ronda de Dalt entre Vallcarca i Lies Vall d'Hebron afectarà menys la mobilitat que en estius anteriors. El diumenge 12 de juliol es tallarà completament el carrer Balmes entre la plaça Molina i la Ronda General Mitre per pavimentar-lo. I durant ja la primera quinzena d'agost, doncs, a la Rambla es faran les actuacions pendents al tram de calçada del costat gòtic. Aquestes obres de l'estiu a la ciutat de Barcelona propagaran talls parcials dels serveis de ferrocarrils de la Generalitat al metro i també al tram Besòs.
9: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Més qüestions. L'empresa catalana Flock Drone Art Studio, amb seu a Celrà, al Gironès, ha aconseguit dos nous rècords a Portugal. Ha entrat al llibre Guinness dels rècords per escriure la frase més llarga amb drons i també el rècord europeu de vol simultani després de desplegar 3.097 drons sincronitzats. Fran Arnau, el CEO d'aquesta empresa, explica a 3CAT Info que els avenços tecnològics els han permès sumar tecnologia i emoció.
10: Jo crec que aquest és el repte i aquest és el que nosaltres volem assumir, no? Treballar l'art i treballar l'art visual i emocionar amb eines que aparentment poden ser molt fredes com els drons, però que amb la llum, amb la música i amb bones idees pues, pots traslladar moltes emocions.
0: És l'empresa que es va encarregar de crear la figura d'Antoni Gaudí durant l'espectacle de la Sagrada Família al vespre que el papa va beneir la Torre de Jesús. Els Mossos d'Esquadra han començat a utilitzar una estació d'ITV mòbil en els controls de trànsit de les carreteres de Girona per detectar motocicletes manipulades. La vigilància s'ha intensificat especialment en vies molt freqüentades pels motoristes, com ara la carretera que va de Tossa a Lloret de Mar, sobretot durant els caps de setmana. Berta Artigas, Fontàs.
11: Fins ara els agents tenien dificultats per comprovar determinades modificacions fetes a les motos, com ara si superaven els límits de soroll permesos o si podien assolir una velocitat superior a la que autoritza el permís de conducció del conductor. Amb aquesta ITV mòbil, que és una furgoneta equipada amb tots els aparells necessaris per fer una inspecció completa, aquestes irregularitats es poden detectar amb precisió i directament sobre el terreny. Ho explica Joan Costa, cap de trànsit.
12: Podem tenir motos doncs, que estan manipulades en les seves limitacions que donen més que cubicatge del que el permís de conduir els empara i aquí doncs, amb el banc de potències es detecten.
11: De moment aquest sistema s'ha desplegat en diverses carreteres de les comarques gironines, especialment aquelles que durant l'estiu registren una elevada afluència de motoristes. A més de localitzar possibles manipulacions, els controls també permeten als conductors passar la ITV al mateix punt si la tenen caducada o està a punt de vèncer.
13: Pensava que havia estat un accident, però no, m'han parat, m'han preguntat per la ITV, ja li tocava passar-la, i llavors m'han ofert l'opció de passar-la aquí en un moment i sí, i s'ha dit, ja han estat 10 minuts.
11: És el cas de la Càtia Martos, que ha aprofitat el control per posar al dia el seu vehicle. L'objectiu final de la mesura és reduir la sinistralitat a les carreteres. Els Mossos recorden que els motoristes estan implicats en gairebé la meitat dels accidents mortals a les comarques de Girona, malgrat que les motocicletes representen només el 3% del parc automobilístic.
0: I el Sonar tanca aquest dissabte a la nit amb un balanç de més de 150.000 assistents. La 33a edició del Festival de Música Electrònica i Experimental posa el punt final amb els britànics de Prodigy com a platform. En el marc del Sonar, la policia, per cert, ha detingut una vintena de persones per tràfic de drogues en dues nits d'aquest festival. Els Mossos han interposat també 53 denúncies per tinença de substàncies. Hi ha un investigat, per cert, per tràfic de drogues i un altre per apropiació indeguda lleu. Aquest diumenge és l'últim dia de programació en una jornada que acabarà a les 7 del matí.
9: El temps.
0: Amb en Dani Ramírez.
14: Molta calor, va pujar la temperatura tant de dia com de nit, per tant, estem pronosticant ja nits tropicals, fins i tot a l'interior, Catalunya central, punts de ponent, per sobre dels 20-22 graus, i a la costa, mínimes de 22 a 25. En els propers dies podria haver-hi alguna mínima més que tòrrida. Tòrrides a partir dels 25, doncs potser mínimes fins al dia de Sant Joan, a la costa, per exemple, i en punts del prelitoral de 25, 26, 27. Creiem que no arribaríem al nivell de Rouen, de 30 graus de mínima. De moment això ho descartem. Però el que sí que afegim avui és ja aquest avís del Meteocat, d'alerta de calor extrem al Pla de Lleida i en punts de Girona. Comarques nord-orientals de Girona, l'Empordà, Gironès, Pla de l'Estany, Garrotxa fins i tot, es poden superar els llindars de 36, 37, 38 graus. El Pla de Lleida, 39, 40. 40 a la ciutat de Lleida. Per primer cop, doncs, aquest diumenge, primer dia de l'estiu, podríem arribar als 40 graus de Lleida. I dilluns, dimarts i dimecres, atenció, sobretot dilluns, dimarts, el Pla de Lleida, 40, 41, 42 de màxima, la resta del país a l'interior entre 35 i 39 i a la costa entre els 32 i els 35. Ens ve molta calor, onada de calor, vigent fins dimarts o dimecres, i a les tardes algun ruixadet. Per exemple, aquest diumenge a la tarda, 4 gotellades o 4 trons al nord de la Cerdanya i Ripollès, demà algun més, i pel que fa a la vigília de Sant Joan, dimarts, algun xàfec pot caure a la tarda, a la nit ja no, al Pirineu, Prepirineu, nord de Lleida i al voltant d'Osona i la Garrotxa.
9: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @trescatinfoviari.
0: Ara passa un minut de tres quarts. El Gremi de Pastisseria de Barcelona preveu una diada de Sant Joan amb una bona venda de coques. Les de fruita confitada continuen sent les preferides a la revetlla, si bé les de crema o les farcides de nata o trufa també tenen molta demanda. Enguany els preus han pujat al voltant d'un 3%, això és a causa de l'encariment dels productes per la situació internacional. D'aquesta manera, una coca familiar per 4 o 6 persones rondarà els 20 euros i la previsió és que cada família se n'endugui més d'una per compartir-la al llarg del dia més llarg de l'any. El president del Gremi de Pastisseria de Barcelona i propietari també de la pastisseria Zaguirre de Terrassa, Miquel Zaguirre, ha explicat que el procés per elaborar una coca artesana és lent.
15: Moltes coques. La veritat que ja portem dies que estem treballant a tope, no?, a tots els obradors de pastisseries artesanes, i hem de pensar que fer una coca artesana es fa d'una en una i llavors és un procés lent.
0: La llarga fermentació i també l'ús d'ingredients de qualitat són la clau per fer un bon producte, un fet que les diferencia de les que es poden trobar als supermercats, amb caducitats molt més llargues per la inclusió de conservants, que és un ingredient que no tenen, òbviament, doncs, els productes dels obradors artesans. Els Xiquets de Reus han descarregat la primera clàssica d'avui de la temporada a la Diada de Festa Major de Sant Pere, a la capital del Baix Camp. El castell més valuós de l'actuació ha estat la Torre de Vuit dels castellers de la Vila de Gràcia. Anem a Reus, Josep Almirall.
16: Ha estat la quarta Torre de Vuit dels graciencs aquesta temporada, que ja es plantegen fer un pas endavant d'aquí a 15 dies amb el 4 de Vuit amb l'agulla que podrien estrenar al Camp d'en Grassot. Els graciencs també han descarregat el 3 de 8, han deixat en intent desmuntat el 4 de 8, han fet un 4 de 7 amb l'agulla d'entrenament i han acabat amb un espectacular pilar de 6. Els Xiquets de Reus han pogut ajuntar finalment el 3 de 8, el 4 de 8 i el 2 de 7, que enguany havien descarregat per separat i s'han apuntat la primera clàssica de 8 del curs. Això els ha de suposar una empenta per poder progressar. De fet, els de la camisa avellana ja estan ultimant els preparatius per dur a plaça el 5 de 8, possiblement a la cita que tenen prevista al Catllà. La tercera colla a plaça, els capgrossos de Mataró, han descarregat el 3 de 8 i el 4 de 8. El carro gros, després d'un intent desmuntat, els del Maresme han acabat la diada amb el 7 de 7.
9: 3CAT Info.
0: Més coses. La zona del voltant de la Catedral de Barcelona ha viscut aquest dissabte una acció en què la poesia, la llibertat i també la memòria s'han unit per reivindicar la cultura davant la violència viscuda a la ciutat durant els bombardejos de la Guerra Civil. Un helicòpter ha llançat 100.000 poemes impresos en català i en castellà en una de les zones més castigades per l'aviació feixista. Alguns assistents n'han llegit fragments.
17: Em demanes on van els que moren com tu. Marxo sense saber si sabré tornar a trobar-te.
18: Ya no era ideas, ya no era no, ya no era sí, era solamente yo.
19: El camí que du al Puig Graciós hi ha un pou. Baixant-hi, arribem a un pas subterrani que travessa la vall i arriba a l'altra banda, a la falda del Montseny.
0: Aquesta acció és una intervenció pública internacional concebuda pel col·lectiu xilè Casa Grande, que ja s'ha fet en 8 ciutats més. L'Associació Catalana de la Premsa Comarcal ha concedit al Pacte Nacional per la Llengua el premi que cada any atorga a les persones i entitats compromeses amb la defensa dels valors del país, la promoció del català i el suport al periodisme de proximitat. El guardó arriba quan es compleix el primer any de desplegament del pacte, que ha completat més d'un 62% de les actuacions previstes en el seu full de ruta. Algunes d'aquestes actuacions són, per exemple, la creació de l'Oficina de Protecció de Drets Lingüístics, la transformació de l'ensenyament de català per adults i l'impuls de la política lingüística municipal, entre altres qüestions. I l'Acadèmia Espanyola de Cinema ha ratificat aquest dissabte Fernando Méndez Leite com a president per 4 anys més. La seva candidatura és l'única que s'ha presentat, ha rebut 858 vots, que és el major suport també que hi ha hagut en la història d'aquesta institució. Méndez Leite, que té 82 anys, ha dirigit pel·lícules, també sèries, per exemple La Regenta, ha treballat com a crític, ha estat professor i ha fet programes per televisió. Com a president de l'Acadèmia, fa uns mesos va presidir la Gala dels Goya, que es va fer a Barcelona.
20: Estamos contentísimos de poder celebrar la gala del 40 aniversario de los Goya en la ciudad de Barcelona. ¿Dónde mejor? Ya en Barcelona hicimos otra gala el año 2000, hace ahora 25 años.

0: I abans d'anar als esports, encara us expliquem que el festival Riu Viu Aldover, al Baix Ebre, marida la cultura, la gastronomia i la comunitat abrenca en la seva primera edició en una programació de 3 dies. El fil conductor és la cultura de proximitat. L'organització reivindica des de la platja fluvial del municipi el potencial cultural i artístic de les comarques abrenques amb un programa artístic que inclou una trentena d'activitats vinculades a les arts, la natura, el territori i també la gastronomia. Hem parlat amb la seva presidenta, Aida Mayor.
1: Contem també en propostes gastronòmiques de quilòmetre zero, en artistes de quilòmetre zero. L'objectiu és promocionar això, no? El consum de quilòmetre zero, però no només el consum de producte, que també, sinó també el consum d'art, de cultura, de territori i de proveïdors i de tot el que poguéssim nosaltres contribuir.
0: Els caps de cartell d'aquesta primera edició del Riu Viu són aquest grup que sentíem, Saxeni i Joan Rovira, que clouran el festival el diumenge.
2: Esports.
0: Amb l'Alfons Gorina.
3: El Barça ha perdut de forma contundent el segon partit de la final de la Lliga ACB de bàsquet. Ha caigut a la pista del València de 27 punts, 102 a 75. Malgrat aquesta dura derrota, l'eliminatòria està empatada a 1 i l'equip blaurana té a favor el factor pista, com ha recordat Xavi Pasqual en acabar el partit.
4: Sempre mig ple, no? Nosaltres veníem aquí a València, on segurament, si preguntem a tota la gent del Barça, tornar amb una victòria, ho hagués firmat gairebé tothom, no? I aleshores nosaltres tornem amb aquesta victòria al Palau, ara tenim un play-off a tres partits, amb dos partits a casa, per tant, per acabar la temporada, és un escenari immillorable.
3: El tercer partit es juga al Palau dilluns que ve.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Al Mundial de Futbol, Països Baixos 5, Suècia 1, amb Frenkie de Jong titular i disputant 60 minuts. I aquest diumenge juga la selecció espanyola a partir de les 6 de la tarda i contra l'Aràbia Saudita. En declaracions a Televisió Espanyola, Lamine Yamal ha deixat clar que no està encara per jugar els 90 minuts.
5: No, creo que muy pronto es innecesario. Creo que tengo un proceso de adaptación primero y yo creo que no es el momento de jugar un partido entero, pero sí puedo jugar los minutos que el míster quiera.
3: També es juga aquest diumenge al Bèlgica-Iran. Per cert que la Confederació Brasilera de Futbol ha confirmat la lesió de Rafinha, que serà baixa almenys pel tercer partit de la fase de grups contra Escòcia. Se'l sotmetrà a un tractament intensiu per mirar de millorar, tot i que no parlen de temps de baixa.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Encara en futbol, el Màlaga és nou equip de la primera divisió després de guanyar l'Almeria a domicili per 1-2. A l'anada, el resultat havia estat d'empat a 0. I el Celta B ha aconseguit l'ascens a la segona divisió després de superar la Pontferradina al partit de tornada per 4-1 i també després de l'empat a 0 de l'anada. Acompanya a l'ascens el Sabadell, el Tenerife i l'Aldenc.
2: 3CAT Info.
3: Parlem de ciclisme. Paula Blasi ha guanyat l'etapa reina de la Volta a Catalunya, que s'ha acabat en final a la Molina. Blasi ha atacat a 12 quilòmetres de meta per endur-se la segona etapa i col·locar-se com a líder de la general. La sentim en declaracions a Catalunya Ràdio.
6: Ha arribat fins i tot un punt que jo no m'he rendit, però ja està, la carrera ja està, perquè tothom m'està deixant la tosta de mi, han atacat una, m'han mirat, ha atacat la segona, m'han mirat, ha atacat la tercera i ningú es movia, així que al moment dic, aviam, eren 20, i ningú feia absolutament res, hi havia unes quantes del mateix equip, jo estava sola amb el meu equip, deia com, bueno, pues al final s'aniran, no? Però, bueno, he confiat una mica en les meves cames i he arribat un punt que tenia, i l'oportunitat, sabia bastant bé aquest port i sabia on podia atacar i he intentat arrencar.
3: Aquest diumenge, tercera i definitiva etapa entre Mataró i Barcelona, en final a l'Avinguda Maria Cristina.
2: L'actualitat esportiva a fons.
3: Peco Bagnaia ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP al davant d'Ayogura i Marc Márquez. El tro de Cervera li retalla 7 punts al líder del Mundial, Marco Bezzecchi, que ha caigut. Podem sentir a Marc Márquez en declaracions a DAZN.
7: Si puedo ahorrar un poquito de energía para mañana, pues bienvenido, pero sí, el calor apretaba y sobre todo me he esforzado en la carrera, he dado más de lo que tenía para intentar llegar sobre todo cerca del primero, que era un poquito la referencia.
3: Per cert, que Marco Bezzecchi l'han desqualificat d'aquest gran premi. L'italià, líder del campionat, ha caigut a la cursa sprint i en intentar recuperar la moto hauria empentat i colpejat alguns dels comissaris. La sanció ha estat la desqualificació. També ha caigut Maverick Viñales i Alex Rins ha acabat fora dels punts. Àlex Márquez, d'altra banda, no ha pres part en la cursa per seguir amb la recuperació de la lesió de cervicals. Ell mateix ho explica.
8: Los doctores me dieron el ok, pero me dijeron si puedes evitar caídas mejor. Entonces, no depende siempre de ti. Y ya habíamos hecho, o había hecho mucho más de lo que esperaba. Había ido mucho más rápido de lo que me esperaba. Y ya está, creo que el objetivo de aquí estaba completado. Y para evitar riesgos y no empeorar la lesión, era mejor parar, recuperar y estar mejor en Asen.
3: Aquest diumenge es disputa la cursa llarga.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: A l'Hockey Lliga d'Hockey Patins, l'Igualada es prepara per al quart partit de la final que jugarà aquest diumenge després de guanyar per 5-2 al Liceu de la Corunya al tercer partit. Sentim a Marc Montaner, tècnic de l'Igualada.
9: Sí, a veure, ja hem de creure per nassos, no? I tant que hi crec, i a més si juguem amb la nostra gent al costat encara som més forts. Intentarem tirar-ho endavant i que es quedi aquí el quart punt i haguem d'anar a Galícia.
3: El quart partit es disputa aquest diumenge també al pavelló de les Comes amb l'eliminatòria encara favorable al Liceu per 2-1. Toni Bou i Berta Avellan s'han imposat a les seves categories a la primera jornada del trial de Camerino a Itàlia, tercera cita del Mundial a l'aire lliure, i incrementen el seu liderat a la general. Bou i Avellan han guanyat les dues mànigues del dia. Podem sentir a Toni Bou.
10: M'he hagut de lluitar fins a l'última zona per aconseguir la victòria de la segona volta, però molt content, no? Perquè acabar guanyant aquí amb el difícil que ho ha posat. Crec que hem sigut molt regulars durant tot el dia i són molts punts que acaba el campionat. Tenim una mica de marge d'error, no ens podem fer mal, així que seguim lluitant.
3: Bou ha acabat superant el pilot local Matteo Gratarola a les dues curses i Avellan s'ha imposat igualment en dues ocasions sobre la italiana Sofia Rabino. Aquest diumenge, segona jornada.
2: L'actualitat esportiva a fons.
3: I l'Unix Girona ha anunciat el fitxatge de la pivot andalusa Marta García, de 24 anys i 1,90 m, que va jugar la temporada passada al Palma, amb qui ha pujat a la Lliga Femenina. Ha estat la màxima anotadora i rebotejadora de l'equip. En parla el seu director esportiu, Pere Puig.
11: Amb l'arribada de la Marta García, fitxem un pivot, un center de tota la vida, dominant, que ha estat determinant per l'ascens del seu equip a Lliga Femenina des de la Lliga Challenge, i que estem segurs que no notarà aquest salt de categoria i que ens ajudarà moltíssim.
2: Trescat Info.

0: Són les dues. La dona del president del govern espanyol, Begoña Gómez, recorrerà la decisió judicial de retirar-li el passaport. El jutge Peinado veu risc de fuga de la dona de Pedro Sánchez, fins i tot amb l'ajuda dels seus escortes, un argument que ha indignat diversos sindicats policials i el ministre de l'Interior. L'Iran anuncia que torna a tancar l'estret d'Hormuz per l'augment de la violència al Líban, que aquest dissabte ha fet almenys 24 morts. Iranians i nord-americans reprendran igualment les negociacions aquest diumenge a Suïssa. Donald Trump amenaça d'imposar ell un peatge a l'estret si fracassen aquestes converses. Protecció Civil recomana evitar activitats a l'aire lliure en les hores de més insolació per l'arribada d'una onada de calor aquest diumenge. Des del divendres s'han hagut d'atendre 21 persones per afectacions relacionades amb la calor. El risc d'incendi és molt alt en més de 150 municipis. La temporada de bany arrenca amb 3 víctimes mortals per ofegaments, totes en aquestes últimes 24 hores. Decreten 3 dies de dol a Tarragona pels menors morts i es demana precaució a l'aigua coincidint amb aquesta onada de calor que diem que arriba demà. El curs no començarà pas amb normalitat. Els docents avisen ja que tornaran a convocar vagues a principi de curs, tot i que encara no n'han concretat les dates ni tampoc el format. Ho han decidit aquest dissabte en el marc de l'Assemblea Educativa de Catalunya, que plega els professionals de l'educació i els representants dels sindicats. Els 5 catalans del creuer Ondius, on es va declarar un brot d'antivirus, donen negatiu en l'última prova PCR. Això vol dir que poden acabar la quarantena i tornar a fer vida normal. I el Sónar, que tanca aquest dissabte a la nit amb un balanç de més de 150.000 assistents. La 33a edició del Festival de Música Electrònica i Experimental posa, doncs, el punt final amb els britànics de Prodigy com a plataforma.
1: Esports. El Barça ha perdut el segon partit de la final de la Lliga CB de bàsquet a la pista del València per 102-75. Malgrat la derrota, l'eliminatòria està empatada a 1 i l'equip blaugrana té a favor el factor pista. Aquest dilluns, tercer partit al Palau. El Mundial de Futbol, Països Baixos 5, Suècia 1. Aquest diumenge juga la selecció espanyola a les 6 i contra l'Aràbia Saudita. Paula Blasi ha guanyat l'etapa reina de la Volta a Catalunya en final a la Molina. La catalana és líder de la General. Peco Bagnaia ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP i el tro de Cervera, Marc Márquez, li retalla 7 punts al líder del Mundial, Marco Bezzecchi, que ha caigut.
0: I tindrem una matinada força suau o càlida. N'espera que els pròxims 3 dies encara pugi més la temperatura. El temps serà assolellat, però alhora el cel estarà mig enterbolit per capes de núvols prims i calitja. La tarda variable, punts del Pirineu,